0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Escoltant-lo riure, qualsevol diria que mossèn Felip Díez Fortesa fa 5 anys que lluita contra un càncer. La malaltia no ha trastocat el bon humor d'aquest home ni la seva empenta, que continua tan intacta com el seu amor per la cuina. Un amor que l'ha duit a escriure el llibre de receptes Bon Profit de la Missa a la Cuina. I això que de petit no el deixava ni acostar-se als fogons, terreny vedat als homes. Però Felip Díez prové d'una estirp de grans cuineres, també de botiguers. De fet, de la seva família per part de mare era Can Salvador, d'Alcúdia, una d'aquelles botigues d'un temps on podies trobar de tot, des de roba interior a un capellà, ell mateix, per salvar una boda al darrer minut. Històries que avui dia costen de creure, però així era el món i així encara el recorda ell. Avui compartirà aquests records amb nosaltres. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a la rectoria de Sa Pobla, al despatx de Felip Díez. Ell mateix es presenta.
2: El meu nom complet és Felip Salvador Díez i Fortesa. I vaig néixer el dia 27 d'agost de l'any 1958.
3: On vareu néixer?
2: Alcúdi. Mon pare era de la península, concretament de la província de Lleó. Era guàrdia civil quan va venir a Mallorca. Va conèixer ma mare, va provar l'encimada i ja va quedar a Mallorca. Mon pare era un fill d'un pagès mercader d'allà de Lleó, de sa part que està més a prop dels picos d'Europa, un poble que se diu Vega Quemada, que és cap d'ajuntament de 8 pobles, i és el més gros, i ara actualment té, en si ven, 80 habitants, dels quals 60 estan a la residència i els altres 20 viuen a les cases. En l'estiu, lògicament, se desborda, perquè tothom compreix. I el meu predí era pagès i era ramader. I se dedicava a aquestes coses. I mon pare era un dels 5 fills, el major dels 5 fills que tenia, que va ajudar son pare fins que va fer servei militar. I llavors, com que les perspectives d'aquell moment no apuntaven massa favorables, va decidir continuar la carrera de militar i en la Guàrdia Civil. I el varen destinar, va estar una temporada llarga, va estar a la península, i després el varen destinar aquí a Mallorca. I a li va caure molt malament, perquè això que el duguessin tant fora. I què va fer? Va idear un pla perquè li posessin una falta greu i el tornessin a la península. El que no li va sortir bé. I el pla era el següent. Si s'havia de presentar, posa'm, dia 1 de juliol, se va presentar dia 20 de juliol. Clar, mon pare no coneixia el caràcter mallorquí. I quan se va presentar dia 20 de juliol, el sergent que hi havia, que era mallorquí, li diu, bé, ja coneixes Mallorca? I diu, un poc, li deia mon pare, diu, vida, benvingut, i comença la feina. No li va posar cap res, no, ni res. I va haver de quedar aquí. Va conèixer ma mare i d'aquest matrimoni en surten 3 fills, 2 germanes i 1 servidor. Per part de ma mare, ella sí que era d'Alcúdi, el natural d'Alcúdi. Els meus predins també són alcudians. Tenien una... el meu predí, el predí Salvador, tenia una botiga, no sé si coneixeu una antiga botiga aquí, ara ja no és, era Can Salvador, una de les botigues més antigues del Cudi, que el temps de la guerra ja existia, venia a ser el que és ara un hipermercado, el que havia en aquell temps en els pobles, que hi podies trobar des d'unes bragues de dona fins a una llista de bodes. O sigui, tot. De fet, durant la guerra, a la botiga del meu predí li deien l'Arca de Noé, perquè hi havia de tot. El meu predí, bé, van tenir aquesta filla, només va tenir una filla, perquè la mare de ma mare va morir el mateix dia que va néixer ma mare. Un part difícil, el que passava molt, molt sovint en aquell temps. No? El predí se va tornar a casar, però llavors ja no va ja no van poder tenir més fills. I clar, de tot això, jo som un rebrot d'aquesta família.
1: El fet de tenir la botiga del poble devia ser també un element que feia que passés molta gent per allà i que fóssiu coneguts.
2: Sí, era una de les botigues més conegudes de dins el poble. Perquè, ja t'he dit, teníem de tot. De tot. El més impensable que te poguessis imaginar a casa nostra ho teníem. I si no ho teníem, ho cercàvem per tenir el client content. Per exemple, jo record, per exemple, les meves infanteses, clar, quan se tracava la campanya de Nadal, a qual que banda havien d'anar a comprar els pastorets i tot el de Nadal, i sobretot les juguetes pels infants. La botiga, el seu fort, era la ferreteria, perquè el meu predí era lluny. I tota una part de la botiga que estava a la part de darrere, durant el mes de novembre i desembre, se convertia en la botiga de les juguetes. Desmuntàvem tot el que era la ferreteria, pràcticament, i posàvem les estanteries en totes les juguetes que noves que havien vengut bé, el que fan avui en dia per tot, no? Aquestes grans cadenes. I allò era, per jo que era un infant, i les meves germanes, era el cel.
1: Parlava en plural perquè supos que donava una mà, també.
2: Sí, sí, sí, nosaltres, tots, bé, de petitó en petitó no, però quan començàvem a tenir una certa edat, no mos ho havien de dir, tampoc. Ja mos poràvem darrere este orell i demanàvem per mi què puc fer. I la predina te deia una cosa, m'han fet això, tal i qual, quan, per exemple, quan nosaltres veníem molt de cafè molt, que el nostre era molt conegut per el cafè, perquè fèiem una mescla de cafès, i quan entraves a casa nostra, a la botiga, aquella loreta de cafè, tot d'una t'arribava a l'ànima. I era una cosa que era molt popular a dins el culi. Això, de comestibles, això, i els formats gemones eren les dues grans ventes d'en quant a comestibles. Llavors es veníem altres coses, però pràcticament formatge i cafè i tots els estivetjans que venien de la zona d'Inca, d'aquí de la pobla, de tots els pobles de veïnat, quan estivetjaven el codí, tots venien a comprar el cafè i el formatge a casa nostra. Clar, apreníem a fer coses, per exemple, embolicar, com que en aquell temps tot era a granel, no? Havies d'aprendre a embolicar el cafè, d'allò que agafaves el paper en les dues mans i que feies com un cocarroi, tancaves, ja ho tenies. Això va ser una de les primeres coses que la predina em va ensenyar. Va dir, vinga, mira què, va posar una pilota d'aquestes de ping-pong que teníem de jugar. Diu, vinga, aquest paper, això és cafè. I tic, tic, tic, vinga. I com ho feia? Jo mirava i dic, com ho feia? Intentava i se podia llançar una cosa. I clar, i això ja feia que t'hi anaves integrant a la botiga. Llavors hi havia coses que t'agradava més. Jo recordo que el que m'agradava més era vendre també la colònia, que també era graneu, que teníem una maquineta perquè te duien aquelles botelletes amb aquell foradet tan prim que per ficar la colònia, clar, no hi havia... Teníem una maquineta que tenia un tub molt prim, ho ficàvem a damunt, omplíem el recipient de damunt i llavors tapàvem i amb una menjadora feien caure tot el líquid allà. Primer ho mesuràvem i tot. I jo disfrutava de vendre colònia. Per això era un encant. I despatxar lo normal. A poc anàvem aprenent qualque cosa. També teàvem... érem els vidriers del poble. Venien a cercar vidres. Es predir... Quan ja vaig tenir una certa edat, ja me va... Un dia regal el que me va fer va ser el diamant. El diamant era el que utilitzàvem per tallar vidres. I cada diamant havia de ser el teu propi. No podia, tu no podies utilitzar el diamant d'espredir...

0: feien serratxa i llavors és un copet i se rompia. Si havia fet la feina, en rompia molts en el principi. Els petits sí que me'ls deixava. Si havia de tear qualque cosa que a vegades te venien que s'havia romput el vidre d'un fanal i dels retalls de grossos fèiem aquestes feines i es prima, venga, pràctiques. Fer això. I pam, pam, pam, i a poc a poc. Jo recordo que n'he romput molt de vidres. Però el patina dir, no te preocupis, jo quan era com tu també vaig rompre molts. I és a base de la pràctica. Per dir, també era lluner, feia llaunes, de tot, era també tota la part de les canals del poble per recollir la pluja. Tot això era la feina del meu predí. Per tant, el meu predí tenia una feina que feia que fos molt popular. Perquè, clar, totes les dones del poble, quan havien de menester una llauna, Salvador, me faràs una llauna? Sí. Per quant? Si li deies quan te vagi bé, com els bons mallorquins...
1: No tornaves a veure mai.
0: No, llavors es va venir quan te deia, que m'has fet la llauna? No, espera un poc. I per això anava, en 5 minuts, tenia una llauna de fer qualque feta. Perquè això també s'ha de dir. Quan li pegava... ara avui me dedicaré a fer llaunes. Se posava 2 hores a fer llaunes i te'n feia 50 o 60. I ja tenia feina avançada. Era així, era mallorquí. El predí era mallorquí. Sang mallorquina, i un home tranquil, faner, molt faner, i un home que sabia viure sa vida. No te preocupis. No és com ara que vivim per acumular. No, ell, tenc això, ja me basta. Jo tenc molt bons records en els predins. Els de León els vaig tractar manco. Sí, però de tant en quant venien a passar una temporada a Mallorca. Sobretot, es predí, quan la predina se va morir, es predí va quedar un poc tot sol, allà a León. Els altres fills havien anat, quasi tots varen baixar a Madrid, perquè allà hi havia més futur. I ell anava a visitar-los a tots, un mes. Allà anava un mes i potser quan venia a Mallorca o venia tot l'hivern o venia tot un estiu, la temporada que li anava bé i estaven nosaltres. I jo sempre, la veritat, dins la família sempre he trobat molt bon ambient, sempre hem viscut molt cordialment i sempre intentant, si tenies inquietuds, aprenien moltes coses. Que a nostre sempre m'ho van dir, vosaltres heu d'estudiar. Quant haig d'estudiar? I tingueu. Diu, mon pare va dir, nosaltres vos pagarem els estudis que vulgueu. Diu, llavors, si decidiu una cosa, pues, m'ho van respectar. La meva germana petita, per exemple, no va voler tenir estudis superiors. Molt bé. Es va poder fer feina a ajudar a la botiga. Ens respectaven, però tothom ha de fer qualque cosa. I sí, teníem un cert apreci a la cultura popular i tot això, però llavors cadascú li surten les seves corolles. No? I jo me va pegar per més, molt més endavant, me va pegar per la part de la cuina. Jo ja de petit sempre, a ca nostra dins la cuina era un territori prohibit en els homes, com a totes les cuines mallorquines d'aquell temps. Les dones dins cuina comandaven, sobretot la meva predina. Mentre hi havia la predina, jo anava per rangos. Jo vaig conèixer la repredina, que era una gran cuinera, llavors la predina... I llavors, esclar, lògicament, ma mare. I totes han estat grans cuineres. Però sé que donava...

0: Altres dos tres eren la repredina, en dues cosetes te feies dinar i te llepaves els dits. Menjar de subsistència i tot això, aquella doneta, jo crec que si li haguessin donat el que compra ara per una setmana a la gelera, alimentaria tot el poble. Però bé, aprenia molt. Clar, jo sempre la cuina sempre m'ha atret. Però clar, com que no me deixaven... El que això sí, per a dinar, i com feis això? I jo anava... No entrava, però mirava i vaig anar aprenent moltes coses del món de la cuina.
1: Recordau algun plat en especial de la vostra repredina?
0: No, qualsevol cosa. Un simple ous en domàtica, per exemple. Jo, per exemple, he intentat fer ous en domàtica com els feia ella i no hi ha manera. Ho he provat de mil maneres. I disfrutava. Me'n podia menjar, m'agradava molt, i si no m'aturava, me menjava el dels altres. Perquè jo quan era... Jo vaig tenir dues etapes dins la... També de petit vaig estar un poc malalt i en el principi no menjava gaire. Estava desganat. Però llavors vaig començar a menjar i volia més comprar-me un traje que convidar-me a dinar. Menjava borrades. Bestialitats. I això, clar, me feia també investigar. Amb els amics, a vegades m'on anàvem, vinga, anem a fer el sopar. Felip, m'ho faré el sopar avui, sí, l'estiu. De què hem de sopar? D'un trampó amb ous frits, per exemple. Vinga, i anàvem a comprar el que havia de menester. Jo entrava a la cuina i mos paràvem, i anàvem, sopàvem plegat, bé, cosa el que fèiem en aquell temps, no? I això va despertar en mi un poc aquestes coses. Clar, a casa nostra mai vaig poder demostrar les meves arts culinàries, perquè sempre eren les dones que estaven dins la cuina. Llevat, que sempre ho recordaré, un any per Setmana Santa, les dones, ma mare, la predina i les meves dues germanes, se'n van anar a passar la Setmana Santa a Madrid, amb els tios. I van quedar els tres homes. El predí, que també li agradava la cuina, també era d'això, mon pare, que també, clar, quan estava en el cortec, quan encara era fredí, vivien o que estiven a la casa a quartel, i els feien en el port del codí. I hi havia la casa a quartel per als casats i la casa a quartel per als fredins. La casa a quartel per als fredins era un dormitori d'aquests comuns, una cuina comuna, i se feia el menjar. I mon pare també li agradava també menjar, perquè no li va quedar més remei, perquè quan era petit se n'anava, son pare li deia: au, agafa les vaques i vés a pasturar-les. I sa mare li donava lo necessari perquè se fes el dinar, i estava tot el dia per la muntanya i s'havia de fer dinar així com el que tenia. I clar, la necessitat és el que fa el cuiner. I varen dir, bueno, i ma mare va dir: que bona desfareu per dinar. Dic: sí, que bona desfareu, no te preocupes. Va dir: molt bé. Un dia cuinava mon pare, un dia cuinava el predí, i jo un dia, que era un dia enratxant, els vaig dir: dic, me deixeu cuinar jo avui? I el predí me mira, jo devia tenir... de més 14 anys, coses d'això. I te'n desfaràs. Pensa que avui és divendres santa, és dilluns i abstinència, i no podem menjar segons quines coses. No us preocupeu. I que mos vol fer? Dic: un arròs amb verdures. Pues va bé. Vinga, proveu. I me van deixar a mon pare i el predí, a la botiga, i un servidor a la cuina fent el dinar. De tantes, quan venia el predí: com va l'assumpte? Va bé. No, fa bona olor, bueno, més bon serà. I vaig fer una paelleta en tota caixa de verdures que vaig trobar per dins la gelera, el que teníem. I a l'hora de dinar, mem aquesta paella. I per dir, diu, quantes vegades l'havies fet en aquesta paella? Diu, cap, és la primera vegada que l'he feta. Diu, i això, perquè un dia vaig veure fer la paradina. Diu, ah, Pol, això. O sigui, tots teníem, d'alguna manera, tant els homes com les dones, aquest gust per la cuina, uns per necessitat, els altres per afició, però sempre mos ha tret en aquest món.
2: Era Felip Díez Fortesa, capellà nascut a Alcúdia i cuiner per vocació. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, feim una breu pausa.

0: TV3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot, i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant el testimoni de Felip Salvador Díez Fortesa, capellà nascut a Alcúdia, que ha fet de la cuina una segona religió. De fet, acabam d'escoltar-lo parlar de com va desenvolupar el seu gust pels fogons. També l'hem escoltat parlar moltíssim de la influència que varen exercir en ell els seus padrins. Però durant la nostra conversa també varen demanar-li per com eren els seus pares, començant pel seu pare, guàrdia civil.
1: Ell era un home molt disciplinat, era molt de disciplina, però també un home... A mi, un pic me va posar, me va pegar una galtada. Una. I no tenia su culpa jo, però en aquell temps callaves i no deies res. Llavors és quan va reconèixer que s'havia equivocat. No me va demanar perdó, però vaig veure que havia sabut quina era la realitat, no? Però, vamos, jo per això era un home... Era estricte, era disciplinat, i això m'ha ajudat molt, en segons quines coses. Faner, com ell tot sol.
0: I la vostra mare com era de caràcter?
1: També era una dona mallorquina de la casa, també molt fanera, perquè, clar, la botiga ho havia de dur tot. Havia de dur la botiga, havia de dur la família. Nosaltres teníem... el que els deien totes, que eren totes joves, que a vegades, quan hi havia molt de trull en la botiga, venia la veïnada que tenia un parell d'any més que nosaltres. Maria, te vols endur els lots a fer una volta, per favor? Perquè anàvem molt apurats. I m'ho agafàvem i m'ho anàvem amb ella, si eren s'esteu. Anàvem a prendre un banyo. Ja està. Eh? O anàvem a fer una volta fins a la morada i a jugar un poc al carrer. Això és el que fèiem, no? I clar, però jo vivia això, però mon pare era estricte, era molt estricte. A més que va estar format dins el món de l'exèrcit i la Guàrdia Civil, però no he sentit a dir mai de que mon pare maltractés la gent, i va ser molt d'anys... el cap del quarter d'esport d'Alcúdia i d'Alcúdia. Sempre va respectar tothom i és veritat que quan hi havia una cosa sempre intentava arreglar les coses el més pacíficament possible. Sempre podria haver qualcú que se t'aporà xuló i ell també era xuló. Qui més? Però vull dir, sempre intentar arreglar les coses de la manera més pacífica possible i ajudar a tothom en tot el que li demanessin. Qualsevol cosa tu li demanessis a mon pare, ell sempre estava dispost a ajudar-te. Nosaltres la botiga, com aquell que diu, tenia un servici de 24 hores. Perquè mon pare, quan acabava la feina de Guàrdia Civil, se posava la botiga. Perquè havien de treure la cosa en mans. I moltes vespres que l'Ajuntament s'espanyava qualque cosa i necessitaven les 3 de la matinada, i ara muntaram. I no tenim Can Salvador. Venien, mos tocaven a la porta, mon pare s'aixecava i els despatxava i els ajudava. Si no va bien esto, volvete otra vez y... Sempre servei. I sempre el client de la botiga era sagrat. Demanàs el que demanàs, s'havia d'anar satisfet. Jo tenc una anècdota de la primeria que era capellà, que encara estava apollant-se, que van venir uns estivetjants i s'havia de casar la filla de la casa, d'aquests estivetjats. I justament se varen posar malalts el rector i el vicari d'Alcúdia, una li va pegar un atac de nenes i l'altra no sé què punyeta. Bé, no podien dir missa i se callaven el dissabte i el dissabte va passar això. De matí els van telefonar, diuen, estem intentant trobar un capellà però no en troben cap, però venia a fer allò i dic, no sé com ho farem perquè nosaltres no podem. I aquell home, desesperat, va venir a casa nostra i va saludar un pare, que tal? Ei, estan per aquí. Diu, què? Com va el verano? Diu, no me diga nada. I li va contar el cas. Diu, espera un moment. Agafa el telèfon, me telefona jo a Pollença. A veure, esta tarde puedes venir a casar a una pareja que el cura del Cudi está enfermo, no lo puede casar. Puedo venir, pero yo necesito que alguien me autorice. Y yo dije, espera un poco, voy a llamar al vicario general, les pondré el caso y tal y cual. Y voy a telefonar al vicario general y le dije, mire, pasa eso. Dic, y mon pare me demana, ven si puc anar a fer aquestes noces allà. Dic, dius, bueno, si no, ell va xerrant, sos capellà, diu, no, és que nosaltres no mos podem moure de dins el llit. Tots dos estaven dins el llit que no se podien bategar. I diu, bé, vendrà en Felipe i farà ses noces, que tal, que bé, nosaltres no hi havíem pensat en ell. I mon pare, vaig a mirar mon pare i dic, a què hora? Diu, a les 5 estaré allí. I se'n va en aquell home que estava tot desesperat i li diu, ja tiene cura per a la boda de su hija. I què diu? Com? Sí, que ja tiene boda per al cura. Ja tiene cura per a la boda de su hija. Diu, no, si aún serà verdad que en casa Salvador tienen de todo. No sabia, fins en aquell moment, aquell home no sabia que era capellà, les filles del cas. Diu, sí, mi hijo es cura i vendrà a celebrar la boda. Oh, que bé, i se'n va anar tot content. Bé, la dona tota apurada, la filla que plorava. Quan va arribar, diu, sí, tranquilos, que os casáis. Diu, com? Diu, sí. I diu, i no os imaginareis d'on he encontrat un cura. Y dice, un padre, él iba, ¿dónde dice? ¿Dónde va a ser? En casa Salvador, que allí tienen de todo. Digo, ¿cómo? ¿En una tienda tienen un cura? ¿Cómo
2: vos va a surgir esa vocación? ¿Cómo vareu estudiar? ¿Y cómo vos van a conduir esa vida de cap a la bueno, vostra feina?
1: En aquell temps, els prendiats als lots no tenien molt de puestos per on anar. No és com ara, que la gent dels lots està més ocupada que la dels majors. En aquell temps, escola, ca nostra, i el que deien la congregació. Els lots anaven a la congregació i les nines anaven a cases monges, perquè les nines, per exemple, els ensenyaven a brodar, a cosir, coses de dones d'aquell temps, no? I tots anàvem, també, també anàvem a cases monges perquè m'ho ensenyessin les oracions per combregar. Bé, però a part, els lots tenien la congregació. La congregació era un local que depenia sempre de la parròquia, on hi havia un futbolín, una taula de ping-pong, parxís, ajedrez, oca, penjot de taula, no? I passaves des de cap vespre allà. Hi havia també quatre tebeos, quatre vidres de sants i tot això, i anaves allà, passaves de cap vespre. Hora de la missa, com que el vicari havia de tancar, au, lots, que tenc que anar a la missa, qui vol venir? I tots anàvem i uns fèiem escolans, ajudàvem a dir la missa, i així anàvem. I jo des de petit sempre he estat dins, he estat dins l'església, dins d'escolanet, des de molt jove, en els 4 anys, jo ja arrossegava el cul per la sacristia. Però no tenia res més que fer. No hi havia res més. robot de 4 anys, en aquell temps, o estaves a casa teva amb plegades o jugant a el que fos, no hi havia... Podria sortir al carrer a jugar i tot això, però... I si anaves allà, el banco estava entretengut, de tant en tant donaven un caramello i... ajudaves a... Me posava de vora el capellà vestit d'escoldenat, no en tenia ni una paraula perquè tot era en llatí. Jo contestava el que m'apareixia que havia de contestar. Per exemple, allò que te deia... Dominus vobiscum, senyor, seguim vosaltres. I jo sentia que deia, com és espíritu tuo? I jo deia, és l'esperit de tu tuo. De contestava el que sabia. I jo veia que es capellava, sobretot el vicari, rei un poc, es retona, perquè era més severo, però el vicari va dir, no és així, te corregia. Vale. I passàvem el dia així, d'aquesta manera. Clar, tu, que la meva família, també era una família que tots hem anat sempre, hem estat practicants en tots els aspectes, i, per tant, sempre hem estat molt atracats a l'Iglesi. I a mesura que vaig anar creixent, pues, de cada vegada estava més hores dins l'Iglesi, fins que, a un moment determinat, vaig decidir donar el pas a fer-me a ser capellà.
2: On vareu estudiar prèviament?
1: Jo vaig estudiar els primers anys de... Bé, les primeres passes, les primeres lletres a Cases Monges, que era allà on t'ensenyaven a llegir, pràcticament a llegir. Llegir i començar a escriure. Els jardins, el que ara diuen el jardí d'infància. T'ensenyaven a la lletra. Anaves, la gent major deia, m'ha aprendre la lletra a Cases Monges. I allà m'ho ensenyaven a llegir. Després, el que dia hi havia, com suposo, com tots els pobles, hi havia l'Escola Nacional, de nins i de nines, i la Casa de Monges, i per les nines, i l'Escola Parroquial per els al·lots. Jo anava a l'Escola Parroquial. I anàvem allà i anava... Això va ser els primers passos. Llavors, en els 10 anys, ja vaig començar a anar en el Beat Ramon Llull d'Inca, el Col·legi Beat Ramon. I allà vaig estudiar tot el que era el batxillerat d'aquell temps. Batxillerat elemental i batxillerat superior. Les corresponen revàlides d'aquell temps. Quedava intern. Jo estava intern. A partir dels 10 anys, jo, a casa nostra, llevat d'un any o dos després de la mili, que va ser un trauma per mi, que vaig estar tot dos anys seguits, tot l'any a casa nostra, m'ho vaig trobar estrany, perquè sempre entre intern, llavors estudiat d'estudis superiors, i tot això, mai, sempre he estat a fora, no? I he viscut també... Això m'ha facilitat molt, per exemple, la meva vida de capellà. Te canvien de puesto. Bueno, com que a canals de petit ja sempre... sempre estava acostumat a anar d'una banda a l'altra, pues anava a d'això. Vaig estudiar en el Ramon Llull, llavors vaig estudiar magisteri Alberto Jiménez, després de magisteri vaig fer el servei militar. Després durant dos anys vaig fer classes, quan vaig acabar el servei militar, durant dos anys vaig fer classes de professor magisteri, vaig estudiar l'especialitat de ciències naturals i matemàtiques, i vaig fer classes dos anys de matemàtiques a Inca, a la Puresa. Després va pegar la capellà i vaig entrar al seminari, que ja era un bergant, ja era gran. Sí, hi havia molt jovenets, però també en el meu temps també ja n'hi havia que eren, que començar, que ja no eren, que venguessin, diguessin, directament del seminari menor. Del meu temps devíem ser, per exemple, Nosaltres eren quatre i només n'hi havia un que vengués del seminari menor. Els altres tres havien venit de... Un altre també era de Bunyola, i en Rosselló Bujosa, que ara s'ha de dir que se va secularitzar i està en el món de l'editorial, que este era company meu de seminari, en Toni Pons, que aquest me pareix que va estar un any en el seminari menor. Però l'altre company meu, que era en Gabriel Seguí, trobat, aquest va fer tot el seminari menor, tots els cursos del seminari menor, i llavors es va passar directament en el d'això. I nosaltres som en Guillem Rosselló, era un al·loc que venia del món del treball, venia de... era electricista, se dedicava a l'electricitat, a fer instal·lacions i tot això. S'ha de posar les piles per agafar ritme dels estudis eclesiàstics. I, clar, vam anar a poc a poc. Vam anar superant. Els altres, com dels altres cursos, també tots... N'hi havia molts que eren molt majors, que eren més majors. Però, vamos, sempre... No, no. Això, el major de tots era el bisabuelo, com a la mili també, els majors eren els bisabuelos i els més jovenats eren els recutes. No, que hi havia totes les coses que hi havia en aquell temps.
2: La carrera de religiós és una vida de vocació. En algun moment vareu dubtar d'aquesta vocació o un cop a dins?
1: No, sempre hi ha moment de dubtes. Aquell que diu que mai ha tingut un dubte diu mentides. Perquè vulguis o no vulguis, la vida t'empeny de per tots els costats. Hi ha moments que quan te pega una sempenta forta, si no estàs ben preparat, te'n vas per avall. I dubtes. Fins que trobes un llavances el reforç i segueixes endavant. No? Però sempre hi ha dubtes i moment de que ho enviaries tot per agafar fum. La millor... o tens un pot de depressió, o la millor la soledat se te fa més forta. Hi ha molt d'aspectes a la vida d'un capellà, perquè, clar, duim una vida tot si jo de viu per viure tots sols, i això vol dir no vulguis, dins el nostre món, d'alguna manera, apagues i has d'estar convençut, és cert que gràcies, jo sempre dono gràcies a la fe, que tot el que he superat ho he superat gràcies a això, i la força i anar endavant. Em diu, és que vostè és molt valent, quan ara en la malaltia. És que vostè sap que és de valent. Diu, dic que vol el que faci, que me tanqui la rectoria i no faci res. No. Estem aquí per seguir endavant. Jo li dic, jo cada matí quan m'aixec, en so de dalt, li dic, ja sap què has de fer, si me necessites aquí dalt, crida'm, i si no, deixa'm aquí baix. Tu saps quan m'hauràs de menester i pembat. I és això el que jo sempre ho dic a la gent, procur transmetre aquesta fe viscuda, perquè la fe és molt guapa quan no tens problemes. Però és molt més guapa, és meravellosa quan te'n tens. Perquè llavors és quan se demostra la confiança que tens depositada.
2: Em podríeu explicar un poc el vostre recorregut com a capellà i per on heu estat? Quin va ser el primer dia que vareu donar missa?
1: La meva primera missa, jo me varen ordenar de capellà dia 13 de gener de l'any 1991, a la parròquia de Pollença. L'endemà vaig anar a dir la meva primera missa en el seminari. I era el costum que hi havia. Que era allà on pagàvem la novetada. Que he de dir que va ser el moment en què se van canviar el missal. Teníem una edició del missal molt antiga i més o menys jo ja sabia per on anaven els tirs. I quan vaig arribar allà, el rector del seminari, em diu, en Teodor Suau, em diu, Au, Felip, tu estrenaràs el Missal Nou. Dic, què? Dic, i ara, jo que ho tenia tot per tenir les pàgines apuntades. Bé, no te preocupis, jo t'ajudaré un poc. I ja està, però... O sigui, vaig estrenar l'edició nova del Missal el dia després de la meva ordenació. Lògicament, llavors, es cada unes setmanes, el dia 13 de gener, en dilluns, i dia 20, que era el dia de Sant Sebastià, vaig dir la meva primera missa en el meu poble, diumenge següent. Durant aquesta setmana ja em vaig dir de misses. Vaig dir, en el seminari, l'endemà ja em va tocar fer un funeral i tira milles. El rector no em va dir que fa 10 dies de vacacions. Endavant, tot d'una. O sigui, és una cosa que ja entres dins el truí i te vas acostumant. Però mira, no, molt bé. I, llavors, de Pollença, vaig estar 5 anys i pico a Pollença, me van endur a Santa Margalida. Estant a Santa Margalida, me van demanar que també me preocupés. Estava de rector a Santa Margalida i me van dir que dugués també Maria de la Salut. I durant 3 anys i pico vaig dur Santa Margalida i Maria de la Salut. I a partir d'aquest moment ja sempre he duit com a mínim 2 parròquies. Sempre he estat rector a 2 parròquies. De Santa Margalida vaig passar a Inca i vaig ser rector a la parròquia de Crerrei i rector de Mancor de la Vall. D'Inca vaig passar en el Molinar. En el Molinar, en principi, no m'es duia el Molinar, perquè estava a Palma. Vaig tornar a agafar estudis, vaig començar a estudiar. Bé, més ben dit, ja vaig començar a estudiar quan estava a Inca, i a mesura que se n'anava, com vaig dir al bisbe, senyor bisbe, jo necessito estar a Palma per mort dels estudis, per estar més a prop. I me van passar en el Molinar, jo estudiava en aquell moment, estava estudiant comunicacions audiovisuals. Una altra vegada, Alberta Jiménez. I vaig fer tots els estudis de comunicacions audiovisuals i llavors vaig seguir Molinar, quan vaig acabar els estudis, se va jubilar el rector del Coll d'en Rabassa, el Felip, agafen Coll d'en Rabassa. Llavors se va jubilar de Can Pastilla. Felip, agafes Can Pastilla. Era normal que llavors ja va venir en Pep Adrobé, que actualment és el vicari general, que ja venen en aquell temps, i va venir per ajudar-me un poc en les parròquies, i entre tots dos duien les 3 parròquies. Llavors, m'envien aquí. Aquí ja m'ho van enviar amb un company meu que m'ho han conegut des de petit, en Pere Gerard, que era vicari del CUDI, va ser vicari del CUDI quan jo era jovenet, quan estudiava magisteri. Ell era el vicari del CUDI. I li donava classes particulars de matemàtiques a ell. Perquè ell va començar a estudiar magisteri. I les matemàtiques no li anaven bé. I jo, com que havia estudiat la part de matemàtica, Felip, me pots ajudar? I vinga, i fèiem aquel que no entens, i li explicava. Llavors es preparàvem els campaments de la parròquia en són nens i després anàvem a sopar en el port del CUDI. Cada setmana fèiem organitzàvem així. I amb ell sempre hem tingut un molt bon tracte i ens van enviar tots dos a Muro i a Sa Pobla. I havien de ser tots solidaris de Muro i Sa Pobla. Clar, com ens van fer solidaris de Muro i Sa Pobla, nosaltres ja ens van ensumar que n'anirien afegint. No duien 3 mesos aquí, se jubila el rector del CUDI i m'ho afegeixen al CUDI i porta el CUDI. Quan troben un perenal que duï vulgui dir el CUDI i porta el CUDI, m'ho lleven al CUDI i porta el CUDI i m'ho donen Santa Margalida. Llavors m'ho lleven Santa Margalida i m'ho donen Buja i Campanet. I aquí estem. Som rectors, nosaltres dos, La Pobla, Muro, Buja i Campanet, actualment. No, no. Tots dos, jo tinc 67 anys i ell en té 76. I jo, així com estic...
2: No vos heu avorrit.
1: No, l'avorriment, jo dic que s'avorreix aquell que vol.
2: Continuo implicadíssim i superactiu malgrat la malaltia.
1: Intent. No puc dur ritme que duia abans. Hem de reconèixer. Eh? Per exemple, jo abans si havia de dir 4 misses seguides, te les deia. Me podria posar. Per exemple, el diumenge si havia de dir a vegades que no quedava més remei, si havia de dir a les 8 i mitja la missa de les ànimes, a les 12 la missa d'aquí de, del Codí, i al mig havia d'anar a Bujó Campanet, aquestes tres misses les feia. Ara tenc que reduir, perquè el cos no m'aguanta. No és que no ho vulgui fer, és que no puc. Però faig tot el que puc i jo sempre dic faig tot el que puc i un poc més, perquè han d'estimular la voluntat. Però sempre no, jo sempre he estat... Si no, no... Jo sempre he estat un home molt actiu. Molt actiu i m'agrada fer feines i quan era més jove de campaments, a Pollença, jo me passava un mes i mig en el cap de Formentó. De campaments. Començava abans de Sant Pere, per Sant Joan, quan acabaven les classes, començava els campaments, i fins a Jaume. I era un mes que era pum, pum, pum. Jo havia d'estar al davant del campament de la parròquia, que eren quatre turnos de campaments. Tenien monitors que venien a ajudar i tot això, i me deien, no, hi havia monitors que me deien, no saben com ho fas, diu, perquè nosaltres acabàvem el campament i m'on anàvem a dormir i estem dos dies dins el llit. Jo acabava el campament el dijous, el dissabte, migdia, i el diumenge de matí a les 10 ja tornava a estar en marxa. O sigui, sempre he estat un home molt actiu i això sempre m'ha fet viure la vida el millor que he pogut. I don gràcies a Déu de tot el que he fet.
0: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Felip Díez Fortesa pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a l'amic Tomeu Canyelles, que va ser qui ens va donar la idea per l'entrevista. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, us podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

0: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font, que segueix de vacances, i en Andrea Sánchez, en els controls tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 665 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 5 de juliol de 2026. I bé, jo crec que podem començar comentant dues coses que mos heu fet arribar. Per una banda, tenim que ens vàreu comentar, a menys si aquest betlem que s'ha inaugurat a l'església de la Sang i que va ser notícia fa un parell de dies, que a menys si era el mateix que varen tractar a un dels primers programes de Font de Misteris Televisió. I bé, mos vareu fer notar la curiositat, o no, eh, de que hagi estat inaugurat en ple estiu. I bé, la veritat és que és fascinant i també miraculós Betlem de la Sang, que així és com se'l coneix, Betlem de la Sang, és efectivament el mateix que vàrem estar comentant a la tele, aprofitant que era, en aquell moment, quan vàrem fer aquest programa de televisió, era quan començava la darrera, diguem, s'empenta per a la seva restauració final i posterior exposició en el públic, que és el que ha succeït ara, eh? Que s'ha exposat en el públic. I bé, evidentment, també afegir que val la pena visitar-ho, està on l'Hospital General, a Palma, a l'església de la Sang, està quan entres a Mascarra, i bé, a partir de demà, de dilluns, dia 6 de juliol de 2026, estirà a l'abast de tothom que ho vulgui veure. Bé, ja dic que val la pena, és un dels naixements pessebres més antics d'Europa i que també té la seva llegenda, com no pot ser d'altra manera, això ja ho van comentar en aquell programa de tele, el vostre abast, però la pregunta damunt d'això era com és que ho han inaugurat en ple estiu, si és el que es coneix com un naixement, un pessebre. És a dir, allò que es posa per Nadal. I doncs s'ha inaugurat, reinaugurat oficialment ara, perquè s'ha aprofitat la festivitat de la Sang, de la Santíssima o Preciosíssima Sang de Crist, que jo crec que aquesta festivitat aquí a les Illes tampoc és que tingui massa transcendència com a tal. Hi ha bandes que sí, que es celebra més, com això de bous a la mà, per exemple, és precisament per aquest motiu. I això de la Santíssima o Preciosíssima Sang de Crist, si no vaig errar realment, es celebra el dia 1 de juliol, i després el que es fa és una Eucaristia el primer diumenge de juliol, és a dir, avui. Així, doncs, ja tenim la justificació del per què s'ha fet aquesta presentació, aquesta exposició pública, aquesta reinauguració aquests dies, per fer-ho coincidir amb la festivitat de la Sang, eh? Perquè això està a l'Hospital de la Sang, a l'Betlem de la Sang. O sigui que no és per motiu que sigui des Nadal. Si bé, Borja, tu tens una altra, no sé si dir, justificació, però sí motiu pel qual aquests dies podrien ser més acords per això, per una presentació d'un betlem, que no pel desembre. Que crec que no t'ho esperaves, que t'amollàs en antena ara aquesta vinculació, aquesta relació, però tu tindries una explicació.
1: Clar, no m'ho esperava, però sabeu que sempre estic disposat a reivindicar... bé, i no és que ho digui jo, evidentment. És a dir, si anem a fonts no canòniques, anem a fonts apòcrifes, mos trobam en què el bon Jesús no va néixer per desembre. Va néixer a l'estiu. A dates més o manco properes, podríem dir, el 21 d'agost. L'any, el deixem a part, si voleu, voltant d'entre el menys 6 i el menys 8, però sí, per l'estiu. Que, evidentment, si intentem encaixar una miqueta les peces del naixement, ho hem dit moltes vegades, però és que s'ha de repetir. Vos imagineu un naixement a Israel, en mig de no res, entrat a desembre, fa fresqueta. Vull dir, no és el millor indret com per fer certes coses. Tampoc és el millor moment per enviar la gent a fer un cens, perquè és un viatge llarg, és un viatge a París, els viatges es feien a l'estiu.
0: Però aquí la gràcia el que probablement els que mos escolten no saben és que tu, el dia 21 d'agost, vens una miqueta, com qui diu, a celebrar el Nadal, mos felicitam el Nadal...
1: I hi ha hagut anys que he muntat el lem.
2: Sí, això anava a dir, que hi havia rumors que muntes el lem, normalment, d'aquell dia.
0: Bé, no són rumors... Són,
2: confirmat per les fonts.
0: Són certeses. Així que, segons en Borja Rigo, hauria estat adient, no ara, sinó d'aquí un mes i mig. Res a dir.
1: No, i també, aquesta mateixa setmana, mos ha arribat un missatge en relació a lo que vaig contar la setmana passada, crec que va ser... Sí, de la carretera dels Estats Units, de la Clinton Road, plena misteris i coses estranyes. Mos deien que una idea de per què succeeixen tots aquests fets impossibles podria ser la teoria de solapament. I crec que és certament interessant.
0: Bé, però si un cas, podríem fer sumari, que no sé si te voldràs estendre massa amb això de la teoria aquesta del solapament. O sigui que, si vols, Andrea, cinto sumari i començam.
2: Començarem aquest programa 665 de Font de Misteris explorant la misteriosa carretera de Clinton Road i una de les hipòtesis més sorprenents vinculades en els seus enigmes, la teoria del solapament que ja ha comentat en Borja. Al món diversos coneixerem la sorprenent figura d'Ulisse Aldrovandi, el naturalista renaixentista del segle XVI i com moria en el XVII, i que catalogava dracs i criatures fantàstiques i també descobriren la inesperada relació de les Illes Balears amb una antiga confusió científica convertida també en llegenda, podríem dir. I seguirem també amb més notícies relacionades amb el tema dels UFOs i de la seva importància a la premsa en els darrers temps. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ivetresradio.com. fontdemisteris@ivetresradio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Ivetres. Per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema DAB+, ho podeu fer a ivetres.org i a sat ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'ivetres televisió en el servei a la carta d'ivetres, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

I d'això, Borja, que volies comentar qualque cosa més damunt del que vares explicar en el darrer programa, i ho vols fer arrel de que mos ha arribat un missatge damunt d'aquella carretera on succeeixen fets estranys, a part del semàfor que digueres que durava 5 minuts, idò, a part, a Solla, quan jo era jove, n'hi havia una dins del poble que no sé si eren 5 minuts, però que es feia etern. I damunt tot allò que vares comentar, ara explicaràs, si vols, això que dèieu de la sola passió, però he de dir que després, quan va acabar el programa, ho vàrem estar comentant entre nosaltres i vaig cercar, i m'ha cridat l'atenció perquè hi ha mitjans de comunicació on narren de manera bastant acurada això dels estranys fenòmens perdó, en aquella carretera. Estem parlant d'una carretera a New Jersey, en els Estats Units, que bé, està molt a prop de Nova York. És una carretera amb molt poc trànsit, té d'haver 16 quilòmetres de llargari, que allà que tot és tan gros, i de no és res. A més, tampoc es coneix massa cosa, perquè les poblacions que unia ja gairebé no existeixen, i al llarg d'aquesta carretera hi ha poques cases. És una carretera secundària, sense més, no? Però que és famosa per altres motius, com pot ser tenir en els seus voltants des de reunions de, diríem, estranys grups. Entenem estranys com no habituals, com serien bruixes, per exemple, o els membres del Ku Klux Klan. A part, també diuen que hi ha reunions allà de satanistes, a sabre, que entenen per satanistes, clar, i on també es diu que es veuen

citats per una parella d'agents forestals. I el dia següent varen saber que darrere la descripció d'aquells dos agents forestals es corresponia a uns que varen morir l'any 39.

0: Això de congelar els cadàvers que li atribueixen en aquest, era en Kuklinski, era per tractar d'evitar que poguessin seure el moment exacte de sa mort, per dificultar. Jo crec que tot això sí que dona mal rotllo. Després mos demanau, en els que feim Font de Misteris, si no mos fa por seguir el misteri, tractar d'anar a llocs encantats, etc. No, el que mos fa por, verdaderament, són coses com aquesta. I bé, a part també es parla de llums estranyes i una mica això, que reuniria tot el que es pot reunir, no?, amb això del misteri. I Borja Rigo, quina seria la teoria aquesta?
1: Idò, si una mica com a resum, seria una altra teoria ben curiosa que sovint s'ha emprat per intentar explicar aparicions, fantasmes i altres fenòmens d'aquesta sobrenatural. I segons aquesta hipòtesi, la nostra realitat podria coincidir de manera puntual amb una altra dimensió o un altre pla d'existència. Quan això passa, durant uns instants, o una mica més per ventura, podríem arribar a veure persones, indrets o escenes que no, per,

0: pertanyen al nostre món, sinó a una altra realitat paral·lela. Així, allò que molts podrien interpretar com un fantasma, i dels defensors d'aquesta teoria no seria cap esperit, sinó qualcú per aventura ben real, però d'una altra realitat que, per qualque motiu, s'hauria creuat en la nostra. No és la meva teoria favorita, és interessant, no la descarta, és complementària, però, per què no? És a dir, sí que és vera que quan un pensa en tot el que passa en tan poc espai en aquesta carretera, hi ha com massa misteris per tan poc espai. És a dir, potser són misteris d'altres bandes que venen també.
1: Bé, això de que venguin misteris d'altres bandes a confluir en aquell punt, bé, també se podria tractar un d'aquests jocs energètics, no?, del que es parla sovint. Aquesta teoria podria tenir relació amb aquella que mos va arribar fa uns anys arrel del programa La búsqueda d'en Roldán i de Yolanda García, que uns a Menorca, mitjançant una ràdio, simplement connectada a la ràdio, la freqüència modulada que estaven fent el servei militar, haurien connectat amb uns altres que haurien fet també el servei militar allà 60 anys abans? Creus que podria tenir certa relació amb això?
0: Seria com encara girar un poc més la rosca de la teoria, no? Perquè, clar, de base podríem pensar que aquest solapament, si és que ho és en el final, coincideix en temps a la nostra realitat, diguéssim. Però això de la ràdio seria més complicat, perquè parlaven amb gent, si no recordo malament, anys 80...
1: Anys 80, amb gent dels anys 40.
0: Exacte.
1: I se comunicaven mitjançant una parella de ràdio.
2: A mi jo diré un doi, però si són capaços de veure la llum quan hi ha les estrelles despassat, i mos arriba la llum a l'actualitat, perquè no poden arribar altres tipus d'ones també despassat en el present.
1: M'ha agradat.

0: I demà ha agradat això, tant la teoria del solapament com això que has dit, que efectivament nosaltres estem veient el passat, que mos arriba, clar, efectivament, per les distàncies immenses que hi ha a l'espai. I no, millor deixem aquestes teories perquè, si no, començaré amb altres temes. Així que no, mos anem a la història. Petita part de la història de la mà d'en Sergio Rigo i la seva secció Món Diversos. Com vulgui, Sergio.
1: I d'avui volen conèixer en Ulisse Aldrovandi, un científic que va viure entre els segles XVI i XVII i que catalogava dracs i monstres i que té una petita relació amb les Illes Balears. Anem a descobrir qui era aquest home en el Món Diversos d'avui. Ulisse Aldrovandi va néixer a Bologna l'any 1522 i morí el 1605. Va ser una de les grans figures del naturalisme renaixentista en un moment en què Europa començava a mirar la natura d'una altra manera. Ja no la veia com un escenari carregat de símbols morals o religiosos. Ara era un món que se podia observar, mesurar i classificar. Va ser un dels noms fonamentals de la història natural moderna, impulsor del Jardí Botànic de Bologna i creador d'una gran col·lecció de minerals, plantes, animals i dibuixos. Aldrovandi estudià disciplines molt diverses, dret, lletres, matemàtiques, filosofia i medicina, i amb el temps, però, s'orientà cap a la biologia i, sobretot, cap al món de les plantes. Després del contacte amb Luca Gini, un dels grans noms de la botànica italiana, començà a formar el seu propi herbari, amb mostres recollides en viatges pels Alps, Roma, Ferrara, Florència, Màntua i Verona. En aquells desplaçaments també observà animals, fòssils i minerals, i anà construint una manera de treballar basada en l'observació directa, tot i que encara molt depenent de la tradició antiga i dels relats d'altres savis. La seva trajectòria universitària també és important. A l'any 1561, la Universitat de Bologna crea una càtedra de filosofia natural especialment per a ell, i el 1568 fundà el primer jardí botànic de la ciutat, que dirigí personalment fins a la seva mort, com a espai de recerca i d'ensenyament. Estan xerrant, per tant, d'un professor que convertí plantes, animals i objectes naturals en material pedagògic per als seus alumnes. En Aldrovandi reuní un museu immens, una mena de gran estudi de la natura. Se xerra d'una col·lecció d'uns 18.000 exemplars, un autèntic teatre de la natura, amb milers d'espècimens i curiositats, pensat per representar la diversitat del món natural. També desenvolupà tècniques de dissecció de plantes i de taxidèrmia en animals, per conservar-los després de morts amb un aspecte semblant al que havien tingut en vida. Aquesta obsessió per conservar i mostrar la natura explica bé perquè Aldrovandi és una figura de transició, volia fer ciència, però també encara habitava en un univers on era rar i prodigiós formar part del catàleg del món. El seu projecte era monumental. Volia escriure una gran història naturalis, il·lustrada que funcionava com a guia i catàleg del seu museu. Al llarg de la seva vida i també després de la seva mort, se publicaren tractats sobre aus, insectes, animals marins, peixos, cetacis, quadrúpedes, ovípars i vivípars, mol·luscs, crustacis i isòfits. De cada espècie intentava descriure'n l'anatomia, els hàbits, l'alimentació, la reproducció i l'hàbitat. I dins d'aquest impuls classificatori també hi entren les mostres i els drats, que en aquell moment encara es consideraven dignes d'estudi. Per anar amb la part més fascinant, en Aldrovandi no estudiava els monstres com una simple fantasia. El seu temps encara estava marcat per aquesta tradició de l'antiguitat i de l'edat mitjana, quan se xerrava de races monstruoses, éssers deformes, criatures de terres llunyanes i animals prodigiosos. A la Monstrorum Historia hi apareixen figures com Somo, d'Escoi de Grua, la dona barbuda, el nin amb cara de granota, el peix bisbe o el monstre de tres caps. Algunes d'aquestes imatges venien de textos antics i de descripcions imaginatives. D'altres podien correspondre a malformacions reals, interpretades amb els recursos mèdics i simbòlics de l'època. I això és clau també per explicar-ho amb rigor, no? En Aldrovandi no era simplement un científic que s'ho creia tot, i el seu món científic encara no se separava a nitidesa de la geologia, la medicina, la mitologia, la teratologia i el relat de viatges. El que avui anomenaríem una malformació fetal, una hipertricosi o una criatura fabricada en parts d'animals podria aparèixer en el costat d'éssers heretats de la mitologia antiga. I molts d'aquests monstres, entre cometes, s'entenien com a anomalies de la natura, resultat del seu poder creatiu, capaç de produir éssers en parts corporals dispars. La Monstro Rum Historia, publicada postumament l'any 1642, se situa precisament en aquesta frontera on se barregen la ciència premoderna, l'imaginari antic i també l'observació natural. La mateixa lògica apareix també en el seu llibre sobre serps i dracs, Serpentum et Draconum Historiae Libri Duo, publicat el 1640 i compilat després de la mort d'Aldrovandi pel metge i naturalista Bartolomeo Ambrosini. En aquell temps, dracs i serps encara també formaven part d'una mateixa història naturals dels rèptils. Aldrovandi identificà diversos tipus de dracs i els diferencià per l'anatomia, el temperament o el comportament sexual. També recollí prodigis, presagis, mites i alegories relacionats amb ells. I no rebutjava sense més els testimonis antics. Per exemple, anar a Venècia a veure un animal dissecat arribat a Turquia, que havia identificat com una hidra, la serp de 7 caps associada a Hèrcules. També estudià una altra suposada hidra trobada a l'Alger i conservada a Verona, que el músic Luigi Genovi considerava un possible artifici. Aldrovandi sostenia que, si era una imitació, estava molt ben feta. El cas més potent és el que ha suposat drac de Bologna de 1572. Aldrovandi parlava d'un drac bípede, aparegut aquell any prop de la ciutat. Un pastor hauria sentit un gran xiulet, hauria vist la criatura i l'hauria travessada amb una llança. Després, el llegat Horacio Fontana hauria ordenat dur l'estranya bèstia davant Aldrovandi, que la disseccionà i la penjà del sostre del seu museu. Ell afirmava tenir aquest drac en el museu, recollit a Bologna, el 1572. I en la seva obra hi convivien serps reals, criatures legendàries i advertiments contra falsos monstres fabricats a força de cosir parts d'animals. I ara arribem a les Balears, perquè en Aldrovandi no va visitar mai Mallorca, Menorca ni Eivissa, i tampoc no escrigué cap drac. Cap drac balear. La seva relació amb les illes és més subtil i té a veure amb una criatura mal identificada, la famosa grua balear. El nom científic baleàrica designa avui les dues coronades africanes, tot i que aquestes aus no formen part de la fauna pròpia de les illes Balears. El nom neix d'una cadena d'errors de lectures antigues i també de repeticions erudites. La tradició, per tant, arrenca des de la menció antiga d'una au associada a les Balears i acaba segles després en la identificació de la suposada grua balear amb una grua coronada africana. Aldrovandi hi té un paper important perquè la seva lectura i la seva identificació ajudaran a fixar aquesta confusió. Més tard, altres autors consolidaran el nom i les Balears quedaran enganxades per sempre a una au exòtica que mai no havia estat aquí. Podem dir, per tant, que les illes no entren en el món d'en Aldrovandi per un drac, entra per una criatura nascuda de la mateixa mecànica cultural que produïa monstres, prodigis i també animals impossibles. Així, la grua balear se pot explicar com un monstre discret. No té trascats, ni cos de serp, ni ales de drac, però comparteix amb els monstres d'en Aldrovandi una mateixa naturalesa. Neix d'un test antic i d'una identificació insegura, i també se fixa una autoritat científica que la repeteix i una tradició posterior que acaba convertir-la en un aparent, podríem dir, veritat. Què vos pareix?

0: I de part d'estema dels jardins botànics, i de la feina enciclopèdica, literalment, perquè de fet va fer enciclopèdies, i de, a part d'això, aquest senyor fa més de 400 anys us parlava d'una mena de bestiari on també inclou monstres de tot tipus, també com els d'aquells animalets dissecats de Llubí a Mallorca, o també els que donen origen a tantes llegendes de les nostres illes, bé, i també del món, clar. Has parlat tu una mica tot això, però crec que era ell que deia que el basilisc no tenia plomes, que tenia escames, que clar, això rompria amb el que es pensava, i això, clar, va ser tota una discussió a la seva època, perquè a més ell té una de les seves obres, a una de les seves publicacions té una representació d'un basilisc, diguem, real, un ésser mitològic, però que ell diu que és real. Clar, devia ser una falsificació, però per a ell era real. Ell ho tenia dissecat. I clar, és el que tu has dit abans, no? Realment devia ser una mescla d'animals, com aquella mena de sirena que es va fer famosa fa uns pocs anys, que era la unió d'un tros de moneda amb una coa de peix, i que es va trobar, suposadament, a una platja, crec que era del Brasil, però bé, que es va fer això que a dia d'avui diríem viral. És que, clar, un recull com el que ell va fer podria donar a peu a parlar moltíssim, inclús fins i tot del manuscrit Voynich, aquell recull tan ample de, se suposa que de ciència, però també de botànica, de biologia, i no se sap de què més, aquell llibre aparegut a final del segle XIX, que encara a dia d'avui no se sap si és un frau o què és. Bé, el cas que s'ha de reconèixer que aquest Aldrovandi, malgrat ara mos pugui semblar absurd o un fantasiós, el que sí que és cert és que va marcar un camí dins, per exemple, la catalogació. I, a més, coses que ell tenia com a certes i que després varen ser tractades com a il·lusions, com a contes de vees, i de, pot ser que alguna hagi esdevingut en certa mida en realitat. Ho dic ara, per exemple, amb el cas del que ell era un gran defensor. Ell era un defensor del que es coneix com a Kraken. Kraken vendria a ser aquella mena de pop o de calamar gegant, i que era una fantasia, però que ja se sap que tal vegada no era tan fantasiós. De fet, tenim aquesta frase publicada fa només 2 mesos per National Geographic, que diu: durante siglos, el Kraken fue un mito del imaginario de los marineros, pero nuevos hallazgos científicos sugieren que estas leyendas podrían estar basadas en una criatura real. I és que es diu que hi ha calamars de debés 10 metres i que també hi ha restes de pops que mos podrien indicar que podrien haver arribat a fer fins a 20 metres. Així que, com sempre, en la teva secció, Sergio, mira si dona per molt. Així que gràcies. Petita pausa i tot d'una continuem. Aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No hi noturam, hi noturam.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

Seguim a Font de Misteris, a sintonia de Ivetres Ràdio, a la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ivetres.org, també a fontdemisteris.com, i reprenem, o seguim, com vulgueu, amb el tema dels desclassificats damunt del que es coneixen com a ovnis, i que ara es diuen UAPs, o fanis, i bé, tot això, perquè, clar, pot haver, o no, polèmica, però el més fàcil i senzill, evidentment, és negar la major. Diu que no, dir que no a tot, ridiculitzar-ho, eh? És el que és habitual. De fet, és el que s'havia fet fins fa poc. I bé, i també hi ha qui encara ho fa, sense plantejar-se què pot haver realment al darrere. Sigui com sigui, ahir vespre, el dissabte, va sortir publicat en el Daily Mail una notícia que no deixa de ser curiosa, que sovint un serà plantejada, però, clar, és que falten proves. Proves que, precisament, són males d'aconseguir, per no dir que són gairebé impossibles d'aconseguir. Va dir el Daily Mail, la NASA és acusada d'esborrar ovnis de fotografies abans de fer-les públiques. Diu que una excontratista de la NASA, amb accés i autorització de seguretat ultrasecreta, és a dir, una persona ben ficada dins l'agència, hauria afirmat que la NASA eliminava proves o mostres de vida alienígena de fotografies abans de compartir-les amb el públic. Aquesta senyora seria una tal Donna Heir, supos que es pronunciaria així, que hauria fet feina per una empresa contractista de la NASA que es deia Philco Fort Space, i que ho va saber perquè hi havia un amic seu que treballava precisament en el laboratori de l'Agència Espacial i que, sempre segons el Daily Mail, tenien un pla per mantenir ocultes les proves de topades amb els extraterrestres durant dècades. I bé, això és una afirmació, evidentment, molt agosarada.

va dir aquesta senyora que fins i tot va veure imatges, ella, abans de que fossin modificades, i que el tècnic del laboratori de fotografia de la NASA li hauria dit que no li podia dir res damunt d'aquelles imatges estranyes, com la una que ella va afirmar haver vist d'un objecte blanc, rodó, molt definit, damunt d'un camp de pins, i que ella li demanava en el tècnic i el per què, i que el tècnic aquell li deia que abans de fer-los públics i d'això, que s'havien de modificar aquestes fotos.

I clar, aquí la cosa, el tema, és que tornem amb el de sempre. Diré el que s'ha de dir. Suposada, però sí, manipulació d'informació per part dels organismes. El Daily Mail afirma que ha tractat de rebre resposta damunt d'això per part de la NASA, però que no els hi han dit res. I aquesta senyora, na Donna Heir, afirmava que astronautes li haurien parlat de coses estranyes durant les seves missions, però, com sempre, no?, que ho deien, ho comentaven en petit comitè, incloent fins i tot haver vist naus alienígenes a la Lluna. Quasi res.

I aquesta senyora va morir no fa molt i... I bé, també, com és habitual, aquesta informació es fa pública quan moren els testimonis. Així que és molt més difícil poder comprovar què ha de cert o no. Més que res perquè ja no poden respondre a preguntes, com en aquest altre cas, que està vinculat. Anem amb un altre titular, també és del Daily Mail. En aquest cas, del passat dia 5 de maig d'enguany, de 2026, això és de 3 dies abans de la primera gran desclassificació d'expedients i informe relatiu en els fenòmens aeris, aquests estranys, que va fer aquesta desclassificació que va fer el govern dels Estats Units, i també, com l'altre, ho he traduït de l'anglès, diu, la revelació al llit de mort d'un astronauta referit a la seva topada amb aliens a la seva habitació només 6 dies després d'estavellar una nau espacial al desert de Califòrnia. I diu que un astronauta pioner que va ajudar a posar en marxa el programa espacial tripulat privat ha revelat un encontre, una topada esgarrifosa que no va tenir lloc en òrbita, sinó a la seva pròpia habitació. L'antic comandant de la Marina i temerari pilot, diu, de jets militars, Brian Binney, que va pilotar la Spaceship One, la primera nau comercial a l'espai, i que es va convertir en el segon astronauta comercial de la història l'any 2004. Però que el desembre de 2003, dies després d'un accident d'un vol de prova, Binney va dir que va tenir una topada, un encontre proper, que va capgirar, diguéssim, el seu món.

Ell diu que mentre estava tombat en el seu llit a les 4 de la matinada, a casa seva, a Rosemont, a Califòrnia, es va despertar perquè sentia com uns flaixos de llum que, bé, ell va creure que qualcú havia encès la tele i bé, per això aquests canvis de llum, no? I diu, així que vaig obrir els ulls i la tele no era encesa. Aquestes llums venien de la finestra de l'habitació. Pensava que hi devia haver mitja dotzena de cotxes de policia just a la cantonada de casa meva. Així que vaig obrir les persianes de la finestra per veure què passava. No hi havia cotxes de policia. Hi havia una cosa que no he presenciat mai, abans ni després. És com si el dia s'hagués manifestat al meu pati del darrere. Tot fosc, a tot arreu, on puc veure. I dins, al mig, la llum del dia. I hi ha aquests altres objectes. Alguns d'ells semblaven bimbolles de sabó de la mida d'una pilota. N'hi devia haver mitja dotzena rodant lentament pel perímetre. D'altres són entitats de la mida d'una pilota de voleibol, que són més brillants, però que estan com a vives i que es mouen lliurement. Aquesta va ser la seva declaració. I va afegir que dues de les llums aquestes varen anar cap a la seva finestra i que varen volar cap al seu cos, i va afegir, ja fos que m'estaven sotdenjant o examinant-me i sense trobar res d'interès, tot el conjunt es dissolgué lentament.

I clar, aquí la cosa és que aquest testimoni és d'un militar, comandant de la Marina, pilot de jet militar. Va volar en 33 missions a la Guerra del Golf. Va estar 20 anys de servei. Era enginyer aeronàutic, educat a Princeton. També va ser el primer en rompre la barrera del so en un vehicle de finançament privat. Va fer una gran carrera que, a més, el va acabar fent ric, era ric, però que, curiosament, sense res de profit a treure amb això, però que ho va voler explicar, això tan estrany que li va succeir. Ell, aquestes declaracions les va fer per una mena de documental per Amazon i per Apple TV. Ell explica que el seu encontre, la seva topada en l'impossible, que diria en Borja, va ocórrer 6 dies després d'un accident dramàtic a un vol inaugural de l'Spaceship One, que va tenir lloc el 7 de desembre de 2003, que bé, era en commemoració del centenari del primer vol a motor dels germans Wright, i ell tripulava un avió propulsat per un coet híbrid a Mach 1.2, apagant els motors, i bé, quan va arribar als 70.000 peus, el va posar de l'enrivés per tenir una visió, direm, que d'astronauta de la Terra. I bé, quan tornava en el port aeri i espacial de Mojave, a Califòrnia, 20 minuts més tard, va patir un aterratge brusc que va aixafar el tren d'aterratge esquerre i va fer que la nau de prova llisqués fora de la pista, així de costat, anant a més de 100 milles per hora, uns 160 quilòmetres per hora. I diu que quan finalment es va aturar ja a l'arena del desert de Mojave, ell va pensar que aquella podria ser la darrera vegada que se seia, no?, a la cabina de l'Spaceship One. Però en la seva entrevista, en aquest documental, segons el Daily Mail, jo no l'he vist, el documental, diuen que en Vini i aquest militar i la seva dona, na Valeri, van atribuir aquesta experiència a un altre món, aquesta experiència que van tenir una setmana més tard mentre es recuperava de l'accident, i que aquesta experiència li va donar el coratge per continuar amb el projecte de vol espacial comercial. I va dir la seva dona en el documental: crec que eren entitats que no entenem, perquè hi ha moltes coses sense resposta allà fora. Crec que poden haver estat guies que venien a examinar en Brian per veure si estava llest per el que anava a passar. 2 mesos després, el 4 d'octubre de 2024, va pilotar amb èxit el segon vol de competició de l'Spaceship One, guanyant el premi Ansari 10, de 10 milions de dòlars, i convertint-se en la persona número 436 a l'espai i només la segona a bord d'una nau espacial comercial de gestió privada. Clar, estem parlant de fa més de 20 anys. I el viatge el va dur a un pic a gairebé 112 quilòmetres damunt del nivell de la mà, permetent-li experimentar 4 minuts d'ingravidesa i establint un rècord de vol d'aeronau amb ala suborbital, un rècord que encara es manté a dia d'avui.

Però si qualcú li interessa, el documental de DBS, una hora i mitja de durada, es titula Beyond Blue Sky, The Untold History of the First Private Astronauts, i bé, crec que s'acaba d'estrenar. Però aquí el més sorprenent és perquè aquest premiat i reconegut astronauta va dir el que va dir, per què va contar el que va contar, per què va parlar d'aquestes experiències tan estranyes. I ja ho sabeu, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si es que ha res a concloure, és clar.

Ara vull contar una coseta, però no puc negar que m'apareix francament fascinant el testimoni d'aquest pilot, d'aquest astronauta, perquè és el que deies tu, Xema, fa un moment, no és un qualsevol que se posa a dir coses a un moment determinat, sinó que és una persona amb una transcendència, crec que, històrica, no se pot negar. De fet, encara té rècords, com deies. Però vull parlar de llums misterioses, en vàrem parlar també no fa gaire, i aquesta història en concret l'he trobat en el llibre Misterios de Almeria, d'en Alberto Cerezuela, i anam fins a la petita localitat d'Alcolea, una nit del mes d'abril de l'any 1987. En aquells moments, un jove agricultor, que només tenia 9 anys i que no havia Cayetano Galafat, passava per la seva finca, aprofitant la fresca de la nit i emprant per la llum, la lluna, i de feia les tan necessàries tasques de regadiu, quan en un moment donat se va veure sorprès per un altre resplendor. Com que no era un focus de llum estàtic, sinó que apareixia i desapareixia a intervals, aquell olor va pensar d'entrada que ben podia venir de la carretera a prop, tot i que, clar, de matinada es trànsit de poques que sigui gaire abundant. Així doncs, i la descartada de pressa aquesta primera idea, va pensar que podrien ser alguns dels seus amics que li feien una broma pesada. Però tampoc. Què podia ser allò? I la resposta va arribar en un instant. Tot d'una, i lluny davant d'ell va comparèixer una estranya i petita lluminària vermella d'estamany aproximat d'un ou. I en Cayetano, armat de coratge, va fer el que ningú s'esperava. En lloc de fugir, idò, se va acostar allò, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls. El pagès va mirar durant un parell de dies de convèncer els seus amics d'aquella visió sense que aquests, d'entrada, li fessin gaire cas. Però això aviat va canviar, perquè una d'aquelles nits, en Cayetano, acompanyat d'alguns d'ells, dels amics, idò, va tornar a trobar l'enigmàtica llum dins la seva finca. Però aquesta vegada havia mudat de forma. Ja no era de la mida d'un ou, sinó que havia crescut fins a mostrar-se com una pilota de futbol. I, a més, emetia un renou que varen identificar com a semblant en el batec d'un cor. En aquest punt, la befa i la riaes van deixar pas, naturalment, a l'espant. De fet, conta en Cerezuela que un dels acompanyants d'en Cayetano, mort de por, va fugir d'aquell lloc a tota velocitat. Com ja podeu imaginar, des d'aquest moment, la història va córrer com la pólvora pel poble i per les rodalies fins en el punt de que la premsa hi va fer acte de presència a la casa de l'exclusiva. En tot, aquella llum, o el que fos, tampoc no es prodigava gaire, i alguns varen pensar que se tractava de qualque tipus de broma executada o pels pobles sense en bloc o per un bon grapat dels habitants. De fet, el mateix Batle va ser qui, sense haver estat testimoni de res, va defensar en els seus públicament. I no apareixia tot des vespres, certament, però quan ho feia, variava de mida i prenia dimensions comparables, atenció, a ser d'un llit o, fins i tot, a ser d'un vehicle. I mai no ho feia abans de les 11 del vespre, hora de Font de Misteris. D'aquella manera, en el mateix temps que l'expectació creixia, també se multiplicaven les hipòtesis, sense cap com a natural que acabés d'explicar el misteri. De fet, el mateix Cerezuela afegeix que si bé el fenomen se va desvair en el temps, com tantíssim d'altres que han comentat en aquest programa, per lo que sembla, no va ser fruit només d'aquella primavera de 1987, ni de prop. De fet, vos convid, sincerament, a llegir la investigació completa, però aprofit per comentar un parell de detalls així simpàtics. Per lo que se diu, aquella llum també hauria comparegut, s'hauria manifestat l'any 1940 i també el 1953. S'ha d'afegir que, en alguna d'aquestes ocasions, la lluminària anava acompanyada d'un ésser estrany, aparentment d'un altre món, molt alt i vestit completament de negre. Un personatge que ha rebut el nom de El Tío El Lutau. Estareu d'acord en que no és poca cosa i que ben val la pena aprofundir en aquests fets.

0: Bé, evidentment és fascinant, i més aquest tema de les lluminàries, que qualcú te dirà que són raig en forma de globus.
1: I jo els diré que no.
0: Ja sap el que diràs tu. Però sí que és cert que me crides atenció perquè no mos havíem posat d'acord en comentar, i just jo he parlat dels llums estranys que va veure aquest astronauta, aquest militar, aquest pilot de guerra nord-americà, i tu has contat un cas semblant. Hem parlat de Califòrnia, hem parlat ara d'Almeria, aquí també són nostres illes, referenciats, però no sé per què, si imatge de l'astronauta militar m'ha recordat en allò que vàrem estar comentant del Tucumán a l'Argentina. Era un cas molt semblant, i que tal vegada el que podríem fer és anar fent un recull, no?, d'aquests casos, per veure quines semblances podria haver, perquè també en aquell cas que guanyava aquella família contant aquelles coses que veia des de la finestra, que pareixia que interactuaven amb ells.
1: És el que han dit infinitat de vegades, i crec que seguirem dient. El testimoni, en general, no guanya res més que vergonya i garrot.
0: Efectivament, que això vendria a ser un dels resums.
2: Tres ràdios Dial.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
4: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
2: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
0: I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, no sé si sabeu que fa unes setmanes es va fer públic que una fuga d'aire a l'Estació Espacial Internacional va obligar els astronautes a posar-se en alerta màxima i a preparar-se per a una possible evacuació d'emergència. Una situació de perill real, d'aquelles de vida o mort, en aquest cas a 400 quilòmetres de la Terra. Però el que vull comentar no és xaveria tècnica ni res referit a l'estació especial com a tal, ni astronautes, ni llums, ni res del que hem comentat. Vull fixar-me en un detall damunt de les persones. Mentre aquí baixa la Terra els governs dels dos grans blocs mos fiquen por, mentre es miren així com a de reull, i se mostren ses dents, es bloquegen i es fan, tornen a fer, i de quina manera la guerra freda, fent-nos viure en una tensió geopolítica constant que realment fa por. I de mentrestant, què passa allà dalt? Ah, allà dalt. Quan l'oxigen comença a fugir, a escapar-se, quan la notícia que es perilla és real, quan es veuen estrets, en aquell moment és com si ses nacionalitats i aquestes coses s'esfumen, no? Resulta que americans i europeus i russos i altres conviuen viatjant dins aquella mateixa llauna de ferro, i jo els imagino compartint el menjar, fent les seves xerradetes, cuidant-se els uns als altres, col·laborant com un sol equip, i encara més quan se tracta de salvar la pell. Allà dalt no hi ha vetos de la ONU, no hi ha sancions econòmiques ni punyetes, només hi ha persones ajudant-se mútuament perquè tenen clara una veritat que jo crec que és universal. Davant d'una situació de perill total, en aquest cas allà, dins l'immensitat del buit, o se salven o s'ofeguen, tots junts. Això mos demostra una cosa ben simple. Ja deien Ronald Reagan, que si els extraterrestres mos visitassin, seria l'ocasió per agermanar tots els pobles de la Terra. Així que no sé, però potser haurien d'agafar en els líders mundials, tancar-los a tots dins una càpsula i provocar-los una petita fuita d'aire. Segur que així aprendríem més damunt diplomàcia, respecte i cooperació internacional. En 10 minuts, compartint aquell espai, que en 30 anys de cimeres, discursos i tractats que han signat que no sembla que serveixin per molt. L'única sort, utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i V3 Ràdio, és que un pensa que si allà dalt mos podem entendre, no només com a ciutadans particulars, sinó com a nacions, tal vegada aquí baix arribarà un dia que també, no ho sé, mentrestant miraré cap a l'espai somiant que un món millor és possible i que tal vegada no serem tan capbuits. I ja sabeu allà de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas de l'antologia de Miquel Castanyer, aquella que du per títol La nit, i que diu: travessant les tenebres de la nit, un home cerca la felicitat àrdidament. A baix, la mà sospira, i dalt el camp d'estrelles és immens. Com un jumenet blau, una esperança manté invisible flama en el seu cor. No s'atura aquell home, i el recingle es tresca, ja si en pols o roquissars, i arriba un moment que Déu s'apiada d'un dit diví calma la mà violenta i obri una obada esplèndida al seu pas. I dels Coldplay, Sky Full of Stars, un cel ple d'estels. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Jo vaig entrar al banyo i vaig veure un nyarro de... No, no era un nyarro de sisè de primària.
0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya quan tornes del Cafico, amb Xavi Oliver.
2: Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
3: Com anam?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. T'haurem de posar l'indicatiu, amb Xavi Oliver i Jordi Suárez.
3: Home, jo crec que ja 6 mesos... 6 mesos més tard toca.
2: Ja comencem.
3: Però bé, exacte, podem posar aquest, si no. I en Jordi Suárez, ole!
2: Bueno, avui és un dia molt especial per 3 motius, eh? El primer és que molta de gent comença a ser les vacances. El segon és que tu, Jordi, te'n vas una setmana de vacances.
3: Efectivament.
2: En parlarem. I el tercer és que ja finalment tenim veredicte. Sabem que els oients més fidels vos ho estàu demanant. Què ha dit el televot sobre quin és l'himne o cançó icònica de Formentera? Les propostes que mos va oferir la cantant formenterenca María José Cardona són cançons icòniques d'aquesta illa i eren diverses, però finalment tot se va decantar entre Visc a Formentera, d'aires formenterencs.
4: Visc a Formentera, allí hi nascut jo, sa terra que en primavera...
2: I Bona nit, Blanca Roseta, Duc.
5: Bona nit, Blanca Roseta, plena de bones olors.
2: Molt bé, per tant, aquestes dues cançons. Tu, Jordi, quina votes?
3: Aquesta setmana no he votat.
2: Ah, no has votat?
3: Perfecte. No, l'anterior sí, però aquesta he dit, mira, no me sé neutral.
2: No,
3: m'he mantingut. T'has votat?
2: Ja he votat.
3: Quina?
2: Visc a Formentera.
3: Sí?
2: Sí, he votat.
3: Per tant, no... I el que no ha sortit, quin nervis, eh?
2: Per tant, la cançó icònica de Formentera, segons el televot, i per tant la cançó que entrarà dins el rànquing de Xiu Xiu 2026, a millor himne de les Baleares, amb el 56% dels vots, Bona nit, Blanca Roseta, del Zuc.
5: I estic en ses confiances, ara vendran els mellors. Bona nit, Blanca Roseta, plena de bona...
2: I d'ací, així estan ses coses, així vos l'han contat. Avui tenim, digues... Avui,
3: ha estat el percentatge més ajustat, no?
2: Ajustadíssim.
3: 56, o sigui, l'altra opció bastant potent.
1: És perfecte.
2: Eren un parell de vots. Però, bueno, jo sé que aquest rànquing li agrada molt, especialment al nostre tècnic d'avui, que és en Miguel Soler.
1: Vale.

0: Molt bé, Jordi, anem. El senyor jutge, fiscal, ets una mica de tot, vot popular. Avui repartiràs justícia, gòmets.
1: Exactament, divendres. I jo crec que toca fer un repasset de la setmana, a veure com us han portat, en general. I avui començarem pels verds, perquè estic content ara.
0: Ah, sí? Ara.
1: Ara. Així que primer, com a verd, que va cap a Osifà.
0: Som Fusteret, Dalí Sabas.
1: Ja han encerrat bastant, d'això fa, però avui no podia ser menys, perquè d'aquí una estona, a les 9, comença el seu concert a Sant Fusteret. Després de l'èxit del seu concert a Inca l'any passat, i veient que molta gent se va quedar fora d'entrada, idò, han organitzat aquest concert a Palma, on, atenció, han venut més de 7.000 entrades.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que són moltes,
0: sí, sí, ves.
1: I una d'aquestes entrades l'ha comprat un company nostre.
0: Qui és?
1: Home, qui havia de ser? No. Qui està sempre pel mig?
0: En Josep.
1: En Josep Alorda, que estava ben il·lusionat i mos ha enviat això, de fet.
2: Jo estic molt nerviós. He dinat per seguir tot, per anar en sintonia amb el concert, i sóc de camí. Quasi m'he deixat gorra de pijama, menys mal que he pensat, i res, quin nervis.
1: Està.
3: Menjar portella, diu. Per fer la piedra.
0: I diu que gairebé se deixa la gorra de piema. És a dir, que veureu, si cercau un Josep Alorda, basta mirar una gorra de groga.
1: Basta sortir al carrer per trobar-te un Josep Alorda. Però bé, és una passada que després de tant d'anys tinguin aquesta tirada, 100.000 entrades, i que en els concerts jo vaig anar dient que hi ha gent de totes les generacions. O sigui, hi ha nens petits, hi ha gent més gran, o sigui, són un crec.
0: Sí.
1: Són crec, si fa. Llarga vida. Llarga vida, si fa. Com a Bert per ells.
0: Com a tard, Robert. Com a tard,
1: esperam Robert. Que el concert surti perfecte, i com a Bert per en Josep Alorda,
0: sempre,
1: que també
0: sempre
1: és allà.
0: Sí, sí, sí.
1: Més com a Bert.
0: Va.
1: I aquesta és per na Mia.
0: La rockstar més petita de Mallorca.
1: Atenció, perquè una nina mallorquina d'11 anys, na Mia, va pujar a cantar damunt l'escenari amb Lenny Kravitz durant un concert en el festival Starlight de Marbella. El cantant la va pujar, ella va cantar, i va quedar tan impressionat que la va presentar com el futur de rock and roll.
0: Ah, sí, que el futur del rock and roll és a Mallorca. Aquí. Molt bé.
1: Fins i tot ha compartit un vídeo amb Lenny Kravitz de les seves xarxes on ella canta, aquesta nina, dient que li fa té moltes ganes de veure fins on arribarà i que rock and roll segueix viu dins na Mia.
0: Que bé, un aplaudiment per na Mia i per Lenny Kravitz també, per cedir-li aquest espai.
1: Exacte, molt vol veure com sonava aquesta.
0: Sí, clar.
1: Tenim vídeo.
4: I'm 11 years old and I'm from Mallorca.

0: Tu t'imagines 11 sí, anys? 11 anys i no. Pujar allà damunt, que te passi això? Nosaltres què fèiem amb 11 anys?
1: Jo no sé.
0: Jo m'abreava perquè havien perdut un cromo,
1: sí,
0: me l'havien robat, no, aquestes coses...
1: Coses més simples. I...
0: Sí, sí, sí. Però jo, és que el que no me cansaré de dir és el talent que hi ha a Balears. Home. És que no puc aturar de dir-ho cada pic que repartim gomes, sí, sí. Surten aquestes coses.
1: Qualque talentós o talentosa.
0: Sempre n'hi ha. Uh-huh. Goma Bird, per la mia, pel seu talent i per la valentia de pujar a un escenari uh-huh. i cantar davant milers de persones que en Lenny Kravitz... molt escoltat, o sigui, sí. Hi devia haver molta gent, no ho he vist, uh-huh. no sé quanta gent hi havia, però segur que moltíssim.
1: No, segur.
0: Informació sí. periodista.
1: No sé quanta gent hi havia, però segur que moltíssim.
0: Bé, més o maco com s'hi fa, direm. Bé.
1: Bueno, molt bé.
0: Per na Mia, i anem amb un altre Gomet Bird, que és per na Teresa Comellas.

0: Ara anirem amb Teresa, però abans hem de fer un punt, una puntualització per donar un gom a part, també, especial a tota aquella gent que s'ha acabat la temporada.
1: Exactament.
0: I que se n'ha anat de vacances.
1: Exactament, un aplaudiment. Per tota aquella gent que avui comença vacances, 3 de juliol, amb bon divendres.
0: Heu surat els curs, 2025-2026. Que és vera que és molta, aquesta gent que té aquests dos mesos, dia 1 d'agost ja comença a estar... Ja comença a estar com un poc més deprimida, no?
1: Sí.
0: Però bé, jo crec que ara ja s'ha de gaudir d'aquests dos mesets, s'han d'aprofitar, així que com a part, per tota aquella gent, i per els que comencen la temporada forta, també, com a part, també. Com a part per tothom, tothom que viu a Balears.
1: I per tu, Jordi?
0: Per jo també, i per tu, Xavi, també.
1: Jo també, va.
0: Avui és dia de gomets. I ara tornem a Teresa Comelles, que ja han xerrat molt.
1: Matrícula d'honor i gomet. És molt polit, sempre jolit.
0: Bé, aquí hem xerrat bastant ja de la pau, de la selectivitat, però ara hem descobert qui ha tret la millor nota de tot Balears i ha estat na Teresa de l'IES Josep Maria Quadrada de Ciutadella, que ha aconseguit un 13,878 sobre 14.
1: Mare de Déu, molt bé.
0: Clar, amb aquesta nota pot entrar perfectament a la carrera que vulgui estudiar, allà on vulgui. Però ella volia estudiar el doble grau de física i matemàtiques.
1: I de poca cosa.
0: Que segur que és una de les carreres més sol·licitades i amb més nota de, nota de tall. I ara, mem, jo, fora desprestigiar ningú, com pot ser que física i matemàtiques sigui de les més sol·licitades de totes? Vull dir, si jo he llegit doble grau de física i matemàtiques, ja ve com agobiat. O sigui, jo no ho cap d'entendre, però supos que són coses de gent intel·ligent.
1: Sí.
0: Com na Teresa,
1: home,
0: que ha tret molt bona nota. Així que com a Bert...
1: Com a tard Robert.
0: Com a tard Robert, per la seva notassa i enhorabona. I passam als gomets vermells, ara sí. Males notícies.
1: Sí, per quatre empresaris, i el club que ningú no havia demanat.

0: A veure, que ara jo he de llegir això, mem. L'agent immobiliari Amir Aziz, l'exfutbolista Thorsten Legat, el boxejador Alex Petrovich i l'empresari Nick Pinior. Vos heu quedat amb els noms?
1: No.
0: És igual.
2: Què és això?
0: No fa falta. Han tingut una gran idea. Parau atenció. Han dit, sap què farem? Fundar el primer club de futbol alemany a Mallorca. Germania Mallorca, se diria l'equip, i la idea és competir a les lligues d'aquí amb un club essencialment alemany. El seu objectiu, diuen que és començar de zero i arribar fins a la Liga.
1: Què dius?
0: Ja tenen 30.000 seguidors a Instagram.
1: I on jugaran? Vull dir, quin estadi...
0: Per lo que he vist, pareix que jugaran a Peguera.
1: A Peguera?
3: Ah,
0: sí,
3: bé.
0: De moment
3: vale,
0: sí.
3: Vale,
0: però
3: vale.
0: Que volien negociar fins i tot en l'estadi balear.
1: Ah, sí?
0: Jo he tingut una idea millor per aquesta gent.
1: Amem.
0: A veure què vos sembla, a veure què en pensau. Escoltau bé, eh? Escoltau bé, atenció. Important. I si en lloc de fer això que fan, funden un equip alemany... A Alemanya?
1: Ah, podria ser.
0: Seria una gran idea.
1: Estaria bé.
0: Jo crec que...
1: Un equip Alemanya. Bé, bueno.
0: Jo crec que és una gran idea.
1: Sí.
0: Jo crec que està molt bé. Que ara l'únic que ens falta és omplir els estadis de balears d'alemanys ultras d'un equip inventat que ningú li importa aquí.
1: I a més també seria els estadis d'aquí. Llogats estadis d'aquí de futbol perquè juguin.
0: Exacte, o sigui, de cop tindríem lligues balears amb afició alemanya.
1: Sí, una lliga paral·lela.
0: No és una lliga paral·lela, jugarien contra els equips d'aquí.
1: Idò, ben bé.
0: Però un equip alemany en tots... Bé, no ho sé.
1: Ja vam xerrar
0: l'altre dia d'un Tinder per turistes que volíem fer aquí. I ara mos surten també amb això. Gomatarro.

0: Resulta que Sony retirarà més de 500 pel·lícules del seu catàleg. O sigui, ells sabeu que tenien una tenda online on tu podies comprar aquestes pel·lícules i les podies veure, tu les compres i les veus totes les vegades que vols.
1: Sí.
0: Com funcionen moltes plataformes de streaming que te donen l'opció aquesta de llogar o comprar, no? Clar, el que fan ara és retirar 500 pel·lícules que la gent havia comprat i aquesta gent no les podrà veure.
1: Ah, sí?
0: O sigui, no les podran tornar a veure i les han perdut per sempre, tot i haver comprat aquestes pel·lícules. O sigui, i a més, no han, amb aquest comunicat, no han dit que reembolsin tot més ni que hi hagi una compensació sobre això.
2: Problemes.
1: I quedaran fora del catàleg quan això? Perquè per aventura hi ha qualcú que està pensant en la pel·lícula que té pendent de Sony de fa un parell d'anys.
0: Idò, dia 1 de setembre d'enguany, aquestes pel·lícules quedaran fora del catàleg. Que això és curiós, perquè tota aquella gent que se pensava que les havia comprades, idò no, era com un préstec a llarga durada fins que Sony se cansés. No? Això, ara mateix hi ha qualque col·leccionista de DVDs a casa seva dient veus com jo tenia raó i que els discs s'havien de comprar.
1: Clar, aquell que va tancar el videoclub que està dient...
0: Exacte.
1: Clar.
0: És que al final... Sí. Lo físic serà lo que... Tornarà, lo físic.
1: Molt perquè,
0: clar, tot això digital passen aquestes coses, que compres una pel·lícula però s'han cansat ara i ja no la tens. En tot cas, goma vermell per l'empresa i a veure si se regula tot aquest tema, perquè, clar, aquí hi ha un buit.
1: Esperem que no marqui precedent i, sobretot, un missatge, això, servei públic, que fa en Jordi, i és que tota aquella gent que té una pel·lícula de Sony pendent de veure que seva, que s'apoi ses piles perquè dia 1 de setembre desapareixeran des catàleg.
0: Exacte. I hem d'anar a omplir els videoclubs.
1: Exactament. Molt bé, Jordi. Servei públic.

0: La situació, llaüts i llots, Davids contra Goliats.
1: Que és el que no han de fer en mallorquins a festa Sant Joan de Ciutadella?
2: Venir.
3: El iot Rising Sun, de més de 130 metres d'eslora i propietat del magnat David Geffen, ha tornat a fondejar Mallorca amb dues convidades molt conegudes a bord, Oprah Winfrey i Kris Jenner.
0: La seva presència ha despertat expectació a l'illa, ja que es tracta d'un dels superiots més famosos del món. L'embarcació és una autèntica residència flotant de luxe. Disposa de suites privades, gimnàs, sala de cinema, salons i grans cobertes per gaudir de la mà i del sol mediterrani.
3: Perquè vos en faceu una idea, és uns 15 metres més llarg que un camp de futbol professional.
1: Que és el que no han de fer en mallorquins a festa Sant Joan de Ciutadella?
2: Venir.

0: Aire 3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga.

0: A la carn.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
2: Hola, hola. Idò, per tot el que ha fet per mi aquests últims mesos i ajudar-me a aconseguir els meus somnis, crec que aquesta cançó la dedicaré a Ana Maria Garalbe i a la cançó de Burn, de Ses Heinz. També perquè sempre és un bon moment per escoltar aquest grup i sempre és un bon moment també per moure un poc l'esquelet en el ritme d'aquestes guitarres. Res, que les gaudiu. Una forta abraçada.

0: Us encanta que mos fosseu arribar a aquestes dedicatòries. Ja ho sabeu, podeu fer enviar les vostres en el 646-93-4501. 646-93-4501 és el WhatsApp d'IB3 Ràdio. Mos envieu un àudio i el posarem aquí en directe. Molt bé, men, Jordi. Anem per feines. Qualque vegada has hagut d'anar objectes trobats de la policia local?
1: No he tingut la sort. He hagut d'anar als objectes trobats de l'escola. Sí? La jaqueteta que t'havies deixat i aquestes coses, però no. Tu sí?
0: Sí, hi he anat. Cercar una cartera.
1: A cercar.
0: Me van telefonar.
1: Ostres, sí. Vaig tenir sort.
0: Va ser una alegria, sí, sí. Però tu no gaire de perdre les coses, que no?
1: No, no massa. És jo dir... vaig anar amb un bolígraf tot l'any de carrera. O sigui que amb això crec que...
0: És a dir, en Jordi, el primer dia de carrera...
1: Exacte.
0: Va comprar un boli i li va durar els 4 anys de periodisme.
1: Jo el primer examen i el darrer varen ser el mateix bolígraf.
0: Molt bé, molt bé. Mem, tot això ho estan dient perquè aquesta setmana ha estat molt sonat. Lo de Somo que va trobar aquí quadre Sorolla pel carrer, el va retornar... bé, sí. Segur que hi ha gent que encara no se n'ha assabentat de la notícia. És una història ben curiosa. És a dir, això va ser una família de Sevilla que carregava el cotxe per anar-se'n de vacances i va deixar... Bravo, atenció, en terra, un quadre firmat per Joaquín Sorolla que havien recolzat a sa vorera.
1: Quan se varen adonar i tornaren a cercar-lo, el quadre ja havia desaparegut. La policia va obrir una investigació perquè a sobre podia tenir un valor artístic i econòmic molt important. Uns 150.000 euros.
0: Clar, imagineu-vos-ho. El quadre va acabar apareixent a Múrcia. Això és el curiós. El tenia un home... que havia estat de visita a Sevilla i que, segons va explicar, el va veure al carrer i se'l va endur perquè... Clar, això és molt graciós, perquè li havia agradat el marc.
1: És que era un marc preciós. I ja a casa va mirar millor la firma i cercar informació i va descobrir que se podia tractar d'un Sorolla autèntic. Quan va veure que el cas sortia en els mitjans, va telefonar a la policia i va dir, més o manco, cercau un Sorolla i del tens jo. És aquí. Mm-hmm. Finalment, l'obra va ser recuperada i tornada en el seu propietari.
0: I tot això mos ha fet pensar en la quantitat de coses que perdem per despistats. Pep Perelló, policia jubilat de Pollença. Bon dia.
2: Hola, bones tardes, com anem?
0: Molt bé, molt bé, moltes gràcies per atendre'ns. Estaves al corrent d'aquesta notícia, això que va passar?
2: Sí, sí, vaig llegir cosa, tant sí, a IB3 i vaig llegir cosa de... és una cosa bastant habitual no per aquest valor, no per aquest valor, són coses més poc valor que perdin i que cridin gent que les té o que les mordo directament a nosaltres, a la policia local.
0: Clar, perquè un quadre de Sorolla no, però tu t'enduis qualque vegada qualque cosa molt valuosa, comissaria?
2: Sí, sí, un pit no fa molt va venir una jove que havia trobat un sobre en quasi 2.000 euros. 2.000 euros. Mare meva. Sí, i va anar bé perquè va ser un poquet complicat, però va resultar que era un senyor que li havia pegat un cop de calor, s'han dit l'ambulància, i havia perdut de bola benzinera, aquí de Pollença, un sobre. Mm-hmm. Aquesta jove va bona, va s'atendre, ho va d'aquí, van en prou a tenir el propietari d'aquest bombé, i va tenir un detall amb aquesta jove que ja m'ho diràs, de tothom content, és a dir. Però bueno, de tant de valor no sol endur, no sol ser massa coses, però he hagut de tot, m'ho han dut de tot i molt.
0: Home, un aplaudiment per aquesta senyora que va tornar aquest dobbes, perquè imagina't, Pep, que t'haguessin trobat un sobre blanc, fora res, en 2.000 euros en bitllets. En aquell cas, què fas? Per si ningú el reclama.
2: Bueno, en principi, bueno, normalment, si la gent, molta de gent, es veu que en tant del bé, no, s'ho du la policia. Que quin és el procediment si ho duen a la policia? Però m'ho duen a la policia, nota per en tota veritat d'aquest senyor, d'aquesta senyora, i bueno, i queda depositat a les dependències de l'Ajuntament, ja som a tesoreria de l'Ajuntament. Uh-huh. I si no se reclama, se li fa un certificat i en dos anys pot reclamar la quantitat íntegra de dobbes.
0: Molt bé. És a dir, al final és d'aquí s'ho ha trobat, bàsicament. Però, bueno, les coses més habituals que la gent vols dur objectes trobats, que són claus, carteres, mòbils...
2: Sí, clau, carteres, mòbils i patinets elèctrics també, patinets d'això, bicicletes. Bicicletes tenim petit també, m'ho n'aduen bastant. I, bueno, però sobretot, claus, carteres, en documentació molt estrangers o perdudes o d'un furt, en documentació, i sobretot claus i això. I ueres de sou també, ueres de sou, ueres graduades, també en tenim moltes.
1: Jo no sé si hi ha hagut qualque cosa que us hagi cridat especialment l'atenció, que us hagi induït.
2: Sí, bueno, en principi, bueno, m'ho han duit també, inclús m'ho han duit biberons de nin, un pit també m'ho van endur, pues, el robe interior de senyora també hi havien trobat, és a dir, també un, i de fet, el més curiós va ser al revés, uns joves que per l'alborada, bé, ja és la nit gran aquí de les festes de Pollança, la patrona, pues van venir a corte, si havien perdut la cartera. I vale, fins aquí normal. Però bueno, en principi, dic, duia documentació? No. Dos vés? No. I però, bastant nerviós. Dic, bueno, no. Vale, la cartera, quin color, vale. Duia res important de dins. Dic, sí, és que de dins, clar. Eren joves de... tenien 18 i 19 anys, més o menys, entre 18 i 20 anys. Clar, si hi duien, pues, hi duien 3 o 4 preservatius de dins. Però era una de les coses més curioses de que m'he trobat.
0: Clar, i després passa una cosa. Com identifiques, per exemple, arriba qualcú i diu, escolta, que he portat unes ulleres de sol. I com eren? Bueno, eren d'aquesta marca i eren negres. I tal, i bé, és que al final pot haver, no ho sé, per aventura podrien arribar a enganar, o com ho feis per...
2: No, en principi, els sistemes de ulleres de sol i de claus les tenim numerades i tenim una xarxa a disposició del públic. Primer, que les tenim a mà. I cada mig any, pues, després fem una relació que ho pengem, pengem aquí a la nostra pàgina web. Les ulleres de sol, pues, una cosa més com que, bueno, avaluar o no avaluar, però bueno, en principi, primer li demanem consell, pues, li mostrem si coincideix, però en principi també els entregant, li fem un rebut mentre que eren tres d'aquestes ueres, i que ells se fan responsables de que diuen que les ueres són seves.
1: I per tota aquesta gent que troba els objectes, que és una cosa que ja me genera bastanta curiositat, és on està la línia entre lo legal i lo que és legal i lo que no? És a dir, si jo me trobo un bitllet de 50 euros en terra, entenc que me puc quedar, perquè al final és molt difícil saber qui seràs propietari d'un bitllet. Però clar, si el bitllet és dins una cartera... ja la cosa se canvia, no? És a dir, on està aquesta línia?
2: Exacte, no. Els dobles, com sabem, quan els dobles no tenen ni amo ni senyor, com diuen, ni el metge de color, en principi, l'olejau, en principi, tant si és dins una cartera més, però fer-lo arribar a les dependències, clar. Clar, després si te ve un altre, clar, sense una cartera i això, t'hi he perdut 50 euros, és molt complicat esbrinar si són seus o no són seus. M'explica, és a dir, i en aquest cas, pues, així tot la llei del Codi Civil te diu que pots reclamar d'aquests 50 euros si perdi el propietari un 10%, i el propietari està obligat a donar-li. Més o manco, ben, que dir, no és que sigui una cosa feta a la força, però és una cosa que ho reconeix el Codi Civil, en cas de dos més, si és el més difícil d'embrinar per si és un de l'altre. Si hi ha una cartera amb una documentació, pot ser un altre tema. Així tot, quan se troba el propietari de la cartera, també se li diu que el fulano o el sultano t'ha entregat aquesta cartera i pensa que aquest senyor demana la seva part proporcional, pues, també en teoria li ha de donar. Clar. És una recompensa per diguéssim, com una generositat que el Codi Civil espanyol té ja a les coses que se troben per tenir un agraïment a la persona que va de bona fa, per entendre'm mos.
0: Ah, exactament, però clar, no és una obligació, o sí? És a dir, si jo trobo una cartera amb 1.000 euros.
2: No. Jo, per exemple, no m'he trobat mai. Sempre la gent ha acceptat. Però, clar, allà ha sortit a cursos de policia, clar. I te dius, jo no vull entrar allà. Pues tampoc no pots, perquè nosaltres som jutges. És a dir, en teoria, ho hauríem de fer l'any fa dos mes, havia les unes jutjat i el jutjat decidia. M'explica, és a dir, que realment, si són seus o no són seus. No m'hi he trobat mai, sempre... el que ho ha reclamat li han donat, i molta gent i el que no ha reclamat pues, s'ha quedat la part de l'altra, però clar, si ja dius no vull entrar allà, doncs pues mira, dius, ja fas això, fas una nota, ho envies en un jutjat i claro, i és un jutjat que decideix, nosaltres no tenim potestat a la força per obligar una persona a fer un reintegrament a una altra.
0: Clar, clar, totalment, però bueno, en, per norma general, la gent és honrada i...
2: Sí. Després se passa molt a ballar, perquè, clar, a ballar estan traient documentació, que tens documentació sense tot bé. Que, clar, no saps, aquell que diu, jo vaig trobar sense tot bé. No, clar, després, molt difícil esbrinar si realment era ell que ja havia recollit tot bé si havia de dins, o era una tercera persona. Això, mm-hmm. això no ho sabem mai.
1: Mm-hmm. Clar,
2: no
1: ho sabem mai. Sí.
2: I a fi el cap, el propietari ja ja està més, si no és una entitat molt important, ja està més content per la documentació, qualsevol que un tràmit burocràtic, que no per la quantitat de bé si pugui dur de muntar de dins.
1: I clar, vosaltres també veus tota aquella gent que vos l'ha duit de bona fe, però també tota aquella que s'ha trobat qualque cosa i ha callat i s'ha anat a casa, també n'hi haurà...
2: Bueno, aquesta no ho sabem mai, no ho sabem mai, ben que dit de gestat, ni com t'ha dit, si duen la cartera buida, si realment, quan ve el propietari, no, jo duu 50 euros, si ha estat aquest senyor, que allà la cartera, ja té 50 euros i l'ha duita, o va tirar en terra i un altre de bona fe la trobada i l'ha duita, sense res de dir. Això és molt... ja és pràcticament impossible d'esbrinar la bona fe de la gent.
0: Totalment, Pep Perelló, quant d'any fa que vos heu jubilat?
2: No, fa mesos. No, fa mesos.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, mai jubilo per octubre, vaig dir que no fa un any encara, no.
0: I com ho duis, en això?
2: Bueno, en principi, de fa 40 anys, que era per ser la xau aquí a Pollença, sempre he estat a Pollença, tot d'una t'acosta un boig, aquí m'ha passat d'una manera de fer feina, d'entendre el que és la teva feina, que la feina policia sempre considera que és vocacional, que no és una feina molt corrent d'una persona que fa una oficina, una persona que fa una determinada feina, no? I ha de ser vocacional perquè sempre és molt, mai saps, ho dia a dia, que te trobaràs. I llevat sempre així, si vas a escola, digui en tràfic, però no saps si te trobaràs un accident, si hauràs d'anar a una ajuda ciutadana, si hauràs d'anar a una violència de gènere, no sap mai, perquè clar, nosaltres pogués ser petita com a Pollença, pues tot fem de tot, no som com a Palma que té unitats especialitzades, que t'ho vull dir, i bueno, fem tot de tot.
0: Mm-hmm. Però que hagi la fi, esclar, després de 4 dècades sent policia local de Pollença, ara has posat punt final, es farà fer l'octubre fa un parell de mesos, creus que ho enyoraràs o t'estàs començant a besar i aterrant aquesta vida de jubilat?
2: Bueno, sí, el primer dia ho enyores, després també ja toca un poc més d'això, perquè normalment sempre el company fan un dinar de cor imminent. Avui passat n'hem fet un altre, avui d'un altre company que s'ha jubilat, hem de dir que són de la mateixa quinta, i clar, tot això té un bon pot de sentiments, no? Hem de dir la típica reial de comiament, fotos amb tots els companys, però bueno, després t'acostumes, perquè si no t'ha quedat més remoi, és el rei de vida, i bueno, i ja saps que has deixat allò, i ja has dedicat el temps a altres coses. Mm-hmm. Però procurar estar més amb la família, procurar més fer el teu amics i els teus esplais, un pot de joc d'esplais diferents.
0: Molt bé, i escolta, Pep Perelló, policia jubilat de Pollença, moltíssimes gràcies per atendre'ns, també moltíssimes gràcies per aquests 40 anys, i res, que vagi molt bé, almenys si ve en qualque dia aquí s'estudi.
2: Bé, no, i vosaltres em vol que bueno, que fer com a comentari de que hi ha altra cosa de policia local de Pollença, així que coses en general com aquestes, pues, de vos que vos pugui ajudar, encantat d'estar amb vosaltres.
0: Clar que
2: ara,
0: sí.
2: Ara fa un pot de poder venir a Palma, que diuen... a més, nosaltres estem acostumats quan anem a Palma, estem acostumats a tenir uns bossos encara de l'entrada de Palma. Vosaltres ja sí, però nosaltres jo m'ho fa per ara, trobem-te aquí.
0: I si no... I farem una telefonadeta. Però bé, aquí t'hem de confessar, Pep, per allò que això era un búnquer climàtic.
1: Aquí s'està molt bé.
0: Aquí engegant l'aire i, bueno, no estem picant pedra.
2: Ho crec. Vale. I no, amb voler podem estar en contacte. No tenc cap problema d'estar amb vosaltres i entre els ullens, d'IV3, eh?
0: Que bé, Pep, és molt content de sentir-te. Que vagi bé i bon estiu.
2: Vinga, gràcies, igualment a tothom. Adéu, bona tarda.
0: Adéu, adéu, adéu. Bueno, Jordi, t'ha quedat clar que si en qualque moment perds qualque... qual... Bé, tu que tenies un miró perquè teva mare, di, no?
1: Exacte. Sí,
0: Pablo, vaig Picasso.
1: Sí, vaig trobar en el Pumber de Sant Cervera i un Picasso per allà.
0: Bé, que no l'has de perdre.
1: No el perdré.
0: Perquè si el perds, tranquil, acabes de perpollença. Perquè hi ha tan bona gent.
1: Clar, però, no? Molt bona fe per allà.
0: Sí, sí, sí, bé. Aquí vaig. Te'l tornaran segur. I si no vas objectes trobat d'allà. I pot ser que tindrà qualcú tan agut com en Pep i tot resoldrà. Però bé, què feim? Una aturada.
1: Podem fer una aturada.
0: Mira, va, ara tornem.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare,
8: si a tu te dic pinta,
9: mur, portada,
10: si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: molt bé, men, Jordi. Si t'està dit fa calor, tu què me dius?
1: Què tal si ens setam una cindri?
0: Molt bé. I hem de saludar aquí una persona que va entrar per la porta, no sé molt bé qui és.
1: No,
0: ha assegut aquí.
1: Sí.
0: No, Xavi Pou!
2: T'hauria de donar una lliçó, el fet que venguem una camilla de quadres i una regla en sa mà per venir a posar ordre.
0: Home, és que estem aquí en Jordi i jo d'Esbarjo, rient una mica, ja ve aquí el professor a tallar-me el rotllo.
2: Sí,
1: això va anar. No,
2: aquesta
1: és la feina del professor.
2: És el concepte, la nòmina de professor, que diu, hi ha gent que diu contingències... No, té el rotllo, professor.
0: Xavi Pou, fa calor?
2: Sí, què tal si ens sentam un meló?
0: Molt bé, molt bé. El professor manco estrany.
2: Ment destruïda.
0: Molt bé, m'ha arribat el moment, perquè Xavi Pou, i te sentirem a partir de les 9 de la teva secció, bé, te sentirem ara, però després ja les teves corolles vendran després, perquè ara ha arribat el moment de saber amb quines notícies falses ha intentat enganar avui la gent de Balears en Juanmi.
3: Fa calor. I què tal si menjam una cindri? Mare de Déu, quina calorada una vegada més. És vera que han baixat una mica les temperatures, però vos he de dir que a més de 33-34 graus i en el sol fa caloreta. I doncs, aquestes he sortit en el carrer una setmana més perquè vos vull tornar a plantejar una sèrie de notícies. Ja sabeu que a vegades hi ha titulars que són sorprenents, però no sabem si són reals o no. Per això he sortit per posar a prova el vostre sentit comú.
0: Molt bé, primer titular. Nadal ha arribat a Palma. Ho vàrem explicar ahir en la portada d'aquest programa, xiu-xiu, que han començat a posar llums de Nadal a zones com, per exemple, 31 de desembre.
2: I, molt apropiat, el 31 de desembre, començar per aquí.
0: No ho havia pensat. Per això t'ho necessitant ja, Xavi Pou.
3: A Palma ja han començat a instal·lar els llums de Nadal, tot i que encara som a l'estiu. Grues i operaris fa dies que fan feina en els carrers, carrers com 31 de desembre o Jaume Balmés de Palma, per col·locar l'enllumenat nadalenc en diversos mesos d'antelació. Tanta antelació que queda mig any per Nadal, però és igual. En 35 graus ja podem veure els llums de Nadal penjats de diferents arbres a la ciutat. I tot això perquè diuen que així cobriran més barris i arribaran a temps per tot el que serà l'encesa de Nadal quan arribi el seu moment. Penseu que això és vertader o fals?
4: Fals.
3: És el vertader. Vam començar. Ahir hi havia operaris de l'Ajuntament penjant... Què t'apareix?
4: Molt malament. Amb aquesta calor que fa, no és normal.
3: Ho fan perquè, per arribar als barris, més prest i no va d'acumular tota la feina, lo darrer. Per arribar amb... Bueno, però és que estan en més de juliol, no?
4: Sí, aposta. Que
3: s'han passat un poc.
4: Sí, jo crec que sí que s'han passat, però bueno, ells sabran.
5: Innecesario, supongo. Para eso que no la retiren directamente, que se quede ya todo el año.
3: Por 4 meses, ¿no?
5: Exactamente. Para eso lo he dicho, que se quede todo el año y es un gasto menos, supongo, el tener que ponerlo y quitarlo.
3: Clar, perquè han de moure, no?, operaris, que han de penjar coses, han d'anar, han de tornar... I...
5: Claro. Este tipo de cosas son gastos.
6: Ah, bueno, si viene fresquito encendiendo la bueno, ¿eh?
7: Creo que es verdad.
3: ¿Y dos veras? Sí. ¿Te sorprèn?
7: No.
3: ¿Y por qué no te sorprèn?
7: Y porque ya estamos a mitad de año, así que supongo...
3: Y ya toca. ¿L'hem passat ja ho han fet, també?
7: Sí.
3: Però no queden molt de mesos?
7: Sí, muchos.
3: ¿Y amb aquesta calor?
7: No va.
3: Tu t'imagines un Pare Noel al Corte Inglés, oh, ja he dit una marca, però tot amb aquells llums?
7: No.
3: Seria raro,
7: no.
3: Eh?
7: Ahora no, pero bueno.
3: ¿Te creus totes les notícies que veus? Te les creus o no?
7: No, todo no.
3: Com ho fas per informar-te normalment? Què escoltes?
7: La ràdio.
3: La ràdio?
7: Sí.
3: I Vetres, xiu-xiu.
7: Por ejemplo.
3: La Gran Vida, el cap de setmanes, també.
7: També.
8: No. Nosotros en casa nada.
3: Todavía. Casa nada, ¿eh?
8: No, todavía no. Queda mucho para Navidad.
3: ¿Pero qué te parece que en Palma ya estén colgando las luces de Navidad?
8: ¿Cobrando las luces de Navidad?
3: Colgándolas.
8: Ah, colgándolas. Pues, bueno, a ver, si quieren colgarlas, que las cuelguen. Pero bueno, todavía queda mucho.
3: Pero que no las enciendan al menos, ¿no?
8: Sí, eso sí que es verdad. Si no, luego la luz va a subir un montón.
9: No ens han llevades, encara.
3: Bueno, això és un altre, vos? Això no m'ho havia plantejat ningú.
9: Tu m'has demanat si els han posat.
3: No, els estan instal·lant.
9: Jo crec que és que no els han llevades, encara.
3: O varen deixar una part i els acaben de... Però, bueno, que queda mig any. Què t'apareix?
9: Bueno.
3: Raro, no?
9: Sí, ja. Però ja fa un parell d'any, no?, que mos ho trobam. Sí. I ja estem...
3: D'aquí poc, en el mes d'agost, volem bones festes.
9: Sí, bé.
3: Què passa?
9: Bona festa, sí.

0: Molt bé, per tant, gent que s'ho creia, gent que no, no ho sé, en Juanmi ha anat per allà a voltar. Com ho veus en això? Tu havies proposat que no els llevin, no, també, Xavi?
1: No, jo el que m'he imaginat, m'agrada pensar que, clar, si se posen en aquesta època, el que passa és que els acaben de treure ja de l'any passat, mm-hmm. i just d'una setmana a l'altra els treuen i els de tornar a col·locar, una persona permanentment dedicada a treure i llevar junt durant tot l'any.
0: Va feina 7 dies a la setmana.
2: Està malament, això. Està malament.
0: Molt bé, bueno, també, segons Juan, hi ha hagut un personatge de la setmana, atenció, perquè de tot se'n pot fer una festa, per si no ho sabíeu. De tot se'n pot fer una festa. I si no, que li demanin a aquest jove que ha trobat en Juanmi quan passejava per Palma.
3: I de la Mirau Companys, m'acabo de trobar una persona que és... Ha estat DJ tota sa vida, ara és promotor d'events, i està aquí amb sa música a tope, que la podeu escoltar. Sandis, no? Te diuen a tu?
4: Sandy, el creador de sueños.
3: Molt bé, idò, xerrant de somiat. Vull fer una pregunta. Ho farem amb xumba xumba de fons, això és una cosa de locos ara mateix. Tu sabies que Cort ja ha començat a posar llums de Nadal?
4: Pues no, la veritat que no, però jo tinc a nostre ple de llum de discoteca.
3: O sigui que tu també, a casa teva, ja ho tens tot decorat.
4: Tot, tot, tot.
3: Clar, perquè tu poses la música, poses xumba, xumba, xumpa...
4: I en musicón.
3: I en musicón. Està bé. Tu t'imagines que tota Palma sonàs amb els llums posats no, i aquesta mira, música?
4: Jo faria una festa privada de Cort.
3: Tu faries una festa privada de Cort?
4: Sí, i a la plaça Major.
3: Imagina-ho, tota Palma així.
4: Sonant Anthony Godfather.
3: Moltes gràcies.
5: Maharajishi Mahesh.
3: Vaig a seguir, perquè si no...
4: Sí, dale, dale. Tu. Mos quedam aquí.
0: Molt bé, per tant, aquest jove proposa una festa privada a Cort.
6: M'ho pot anar a animar que estan col·locant-se lluny, els animo amb un pot de música.
1: Clar, que els vaig encenent i apagant amb un interruptor i vaig fent els flashos de la festa.
0: Una festa privada a Cort i a la plaça Major. Intues que li pot dur problemes. No ho sé.
6: Pot ser. Igual que tenir el llum de discoteca dins casa seva, tot el temps fent els veïnats de per al·lucinar.
2: Vale.
0: Exactament. Bé, tot i que pugui semblar una broma, cert, i l'Ajuntament de Palma ha avançat un any més la instal·lació de l'enllumenat de Nadal per tenir-lo preparat en temps i les primeres feines ja són visibles a diversos carrers de ciutat. És una pràctica que ja havia passat anys anterior per arribar a temps. No ho sé si vosaltres sou uns enamorats del llum de Nadal.
1: No som un enamorat, però m'assembla molt bé que se posi, una miqueta més d'alegria.
6: Tu hi vas, però, sense ser lluns. Ja, vas allà...
1: Vaig en el bon passeig i dic... Aquí falta... En aquest arbre hi falta tecnologia. Li falta LED, en aquest pi.
0: Li falta un pot de... Això
1: mateix.
0: Tu aniries a una festa amb aquesta música?
1: A una festa amb aquesta música? Sí. Segurament m'hi trobaria.
0: Sí, trobaries, molt bé. Molt bé, molt bé. A veure, en Juanmi, evidentment, i com és natural, no s'ha quedat aquí. Això no li bastava, sinó que ha continuat una mica més el seu recorregut.
3: Vertader o fals? The New Yorker va publicar un reportatge titulat Japan's Rent-a-Family Industry. Què vol dir això? Idò explica que al Japó hi ha empreses que permeten contractar persones perquè facin de marit, de mare, de net, d'altres familiars, i tot això per un mòdic preu, que no sé quin és, però la qüestió és que vosaltres podeu contractar a una persona perquè faci d'actor o un actor que faci un d'aquests personatges. Per exemple, teniu unes noces i voleu contractar una parella vostra, ¿vale? Qualcú que se faci passar durant un parell d'hores com si fos la vostra parella o com si fos la vostra millor amiga o el vostre millor amic o, jo què sé, o el vostre jefe, no? El vostre cap d'una empresa. Tot això, penseu que és vera, que és cert, sí o no? ¿Creus que es verdadero o fals?
2: Es verdadero. Conozco gente.
3: Que contrata, sí.
2: No, que vive en Japón y que...
3: ¿Y que ho han fet?
2: No, que existe, pero que no...
3: Que t'han contat.
2: Sí.
7: No hi aniria. No, ja està.
3: Tu li faries una broma?
7: Tens ella... autoestima bé, jo, i no necessito demostrar que tinc més amics o tinc... Ja està. Si estic tota sola, pues estic tota sola.
3: Si no surt el pla, no se fa.
7: No. No fa falta,
3: forse. Vull anar a Xina, però no vull anar tot sol, idò.
7: Idò no hi vais.
3: També, per cert, per una cita, recomanació. no aneu en el cine, que no vos xerrareu.
7: No? Bueno, sí. Mm-hmm. Serà cine, fàcil per... tenir una... Si vols tenir una segona cita, sí, vés en el cine.
3: Per una segona o tercera, sí.
7: No, o sigui, tu fas la primera en el cine i segur que li diràs, bé, tornem a quedar. I... perquè no t'ha caigut ni bé ni malament.
3: Exacte, no t'ho contents. Bueno, si respira molt fort, a vegades ja comences a tenir estoc, eh? Dius, ui, això no anirà bé.
7: O menja crispetes, ja, sí.
3: Quan te mengen, te xerren sa boca plena. Bueno. I vols sa boca, dius, ai.
5: Bueno, és un clar...
3: Agradaria que ho fessin aquí a Espanya?
5: Por la societat que hi ha aquí, dudo que pueda llegar a dar-se, però allí, dado que todo es tan... Todo es como... Es que tenía una palabra en Japón que era como que no puedes exteriorizar tus sentimientos y tus emociones, con lo cual te lo tienes que guardar todo. Y en una sociedad que es así...
3: Té molt de sentit, això que dius.
5: Es que es literalmente... Es que yo soy un fanático de...
3: He estat a la Xina i també, Herbera... He estat a la Xina 15 dies, eh? No.
5: Sí. Bueno, toda Asia tienen esta forma de ver las cosas de manera muy distinta a nosotros. Pero bueno, es... Son sus costumbres, como quien dice. A ver, tienen máquinas expendedoras con bracas usadas y demás, quiero decir. De todas las barbaridades que pueden llegar a ver, esta es la que menos extraña me parece, honestamente. Pero sí, había visto... De hecho, pagaron un extra a un chico por ser gordo.
3: Le van a pagar ahí un extra por ser gordo. ¿Cómo es eso?
5: Un chico bastante más grande que la persona que lo había contratado y el motivo por el que le pagaba más era porque lo llevaba a caballito. Porque, claro, al ser más grande,
3: ver, bueno, que...
5: más fuerza, con lo cual puede llevar a una persona y le pagaban un extra. Es absurdo. Sí, creo que en mujer no pasaba eso. No. Si no, creo que sería un poco más...
3: Es un altre món, ¿eh?
5: Sí, totalmente. A mí, personalmente, me parece algo impresionante, porque si tú ves, por ejemplo, caso concreto tsunami, todo el mundo en fila, esa mentalidad de mirar también por los demás, el orden.
3: Que Mallorca mostra pitjoria amb un damunt l'altre, ja veurem.
5: Mallorca, Argentina, Inglaterra... Sí. Donde
3: Europa, en general.
5: Sí. Passaria en los países...
3: Europa asiàtics. Sí, és que van a ser en revés del món.
5: Tiene su parte buena y su parte mala, como todo, al final, pero tendríamos que aprender un poquito de ese saber estar, como quien dice.
6: Bueno, jo no entenc perquè és una cosa molt curiosa. Sempre ha de sortir un expert al Japó. Sí. Sempre hi ha algú que s'ha vist un podcast de dues hores sobre la cultura japonesa.
0: O que les seves filles li agraden a K-pop.
6: Exacte, cosa així, sí, però escolar, sempre perdona, hi ha un expert.
1: Diferent. Bé, jo m'agradaria que com a autoritat en el Japó que som de persona que hi vol anar en un futur, he dit que això crec que està en el llibre d'estil d'IV3, eh? Per això una persona per deportatge.
8: Me parece estupendo.
1: Sobretot, molt important, a les primeres cites... Jo diria, defensaria anar en el cine a la primera cita.
6: És que estic fart jo d'aquest discurs. Bé,
0: no, no, no. Jordi.
1: No m'ha contat per la idea. Jo defensaria anar al cine a la primera cita perquè molt segurament notaràs com respira, notaràs si fart de nous, notaràs si molesta. Aquella persona estarà en el cine segurament quan dorm.
0: Ja pot molt ben dit.
1: Ja tens coses que vols veure.
6: I aquí un altre punt, una cosa. Vosaltres quan quedau per anar al cine, que vos veus davant la porta de la sala... I entrau directament? No, no, quedes abans,
1: no, parles
6: una estona, sí, veus la pel·lícula, la comentes després, veus si té criteri o no, l'altra persona.
0: El graduat.
6: Crec que, però això de... No, és que no xerrau. Bé, doncs xerres abans i després, no ho sé.
0: Bé, men, què penseu? Que això que deien del Japó és vertader o és fals? S'ha inventat en Juanmi.
1: S'han donat argument molt poderós, eh?
0: Sí, bé,
1: el
0: darrer...
1: Argument molt poderós, com quan aquella gent en el Japó.
6: Bé, Xavi, sí. Pou com expert.
0: Un poc de tas.
6: Japó en aquesta sala.
1: Jo diria que sí. Jo diria que sí.
0: Jordi?
6: Sí.
0: I efectivament, al Japó existeixen serveis de família de lloguer, actors que poden fer de família, amic o parent en situacions socials concretes. Per tant, això, que sí, que sé que existeix.
6: Sí, una altra cultura.
0: Sí, una altra cultura.
1: M'agrada molt la possibilitat de que faïn del teu cap.
0: Del teu cap?
1: S'ha mencionat la possibilitat de que faïn del teu cap. Qualcú que te vingui a dir...
0: Ja, un moment, ja, que no sabia ni
1: què. Que això has de ser més productiu...
6: Per demostrar que tens feina.
0: Exactament. Bé, la cosa no ha acabat aquí, sinó que en Juanmi encara el cervellet li ha donat per cercar més coses.
3: I la darrera notícia que vos vull plantejar és la següent. Diverses aerolínies estudien començar a cobrar un suplement als passatgers que s'aixequin abans que l'avió s'aturi completament i s'obrin les portes. Tot això com a mesura per millorar la seguretat i agilitzar també el seu desembarcament. Penseu que això és vera? És cert o és mentida?
9: Tu vas en compte que compres el bitllet i, jo què sé, són 20 euros. altres aerolínies són 50. Pues realment han d'aconseguir altres ingressos per altres vies, m'entens? I per això fan aquestes coses, però jo crec que...
3: La notícia és falsa, no ho han fet.
9: Però bueno, és que cada persona és un món i n'hi ha d'haver de tot. Això és el problema d'avui en dia, de la societat que... Bueno, però ja no me refereix que, jo què sé, persones de la nostra edat total. No, persones ben majors també que ho fan.
3: Sí, no va, això no va d'edat.
9: Ah, bueno, jo he pagat també... bueno, me'n vaig. No, jo crec que no està ben fet. No està ben fet, això per egoisme i no... Jo no considero ètic.
3: És que m'han posat darrere, bueno, jo quina culpa tinc?
9: Jo normalment, sempre que faig el check-in, bueno, no m'agafes asiento, no ho pac, perquè ho considero un doi. Sempre estic a la filera 34, 32, i no per això me'n vaig i pas per davant de tota la gent que està, jo què sé, la primera, la segona, la tercera filera.
3: Però no ho fesseu, que fa molta ràbia. És fals, però ho faries? Això m'ho he inventat jo, perquè me fa una rabiada.
7: Ufa.
3: Per què m'adelantes de la fila 12?
7: Ja.
3: A l'hora de sortir?
7: Ja. Això són normes d'educació que no tothom les té incorporades.
3: Tu sí. Ho fas?
7: Jo m'espero.
3: T'esperes?
7: M'espero.
3: Això és com la circulació, que ningú diu que no posin intermitent i la meitat de Palma no la posa.
7: No, a mi m'han educat bé. La meva família m'ha ensenyat a donar les gràcies, a esperar...
3: Però estàs d'acord, en que no, quan te toqui, te toca.
7: Considera't en principi no ets a plàstica.
0: Bé, també, això hem de parlar d'això. Què en penseu d'aquella gent que s'alça i comença allà que intenta que pareix que te fa via?
1: Que o comencen a votar per les butaques dels altres o no s'aixequen. Mm. Si ho has de fer, fes amb totes les conseqüències. Mm-hmm. No te quedis aturat dret enmig del passadís, com a mig esperant, perquè al final la gent el que fa és avançar dues files i no avancen.
0: Mm-hmm. Jordi, tu ets d'aquests, eh, que sí?
6: Jo des que s'aixequen? Sí. Mai de sa vida. Però a més sóc des que s'empipa si la gent s'aixeca, però és que jo m'empip per tot, així que és igual.
0: És que bé,
6: tu, Xavi, tu t'aixeques.
0: Jo depèn.
6: En Xavi...
0: No, però mai abans. I jo,
6: però, bé, clar, però a lo millor també, va... Mem, també per estirar les cames un poc.
0: Sí, això sí, això sí. Més
6: tu
0: sí,
6: que ets una persona alta...
1: Sí, però clar, jo crec que això és interessant. On és el criteri? Quan sí i quan no?
0: El criteri és que fins que no, la gent que està davant tu no ha partit, és a dir, perquè m'han donat via lliure per tu poder sortir, tu no pots partir, és a dir, no pots passar per davant en aquesta gent.
1: Mm-hmm.
0: Jo, aquest criteri, crec que és hi ha un consens popular amb
1: sí,
0: això.
1: Sí, efectivament. Però t'aixeques davant de temps o no?
0: T'aixeques, jo si te fan mal les cames te pots aixecar, però quedes allà mateix.
1: Quedes allà esperant.
0: Sí.
1: Només és un aixecament estètic.
0: Exacte.
1: No és pràctica.
0: No, és pràctic.
1: Va, sí?
0: No sé si és estètic.
1: És pràctic, és saludable.
0: Ets saludable,
1: sí.
0: Totalment.
1: Sí.
0: Has percudit els genolls un poc.
1: Ah, fantàstic.
0: No ho sé. Bé, és igual, deixa'm fer.
1: Fas voltes sobre tu mateix, també.
0: Sí, per voltes. I és que te peguen el salt de l'avió. Però, bueno, molt bé, Juanmi, moltes gràcies per aquest reportatge, aquestes notícies falses i vertaderes. Nosaltres, res, fem una aturada per serveis informatius i tornem tot d'una, perquè en Xavi Pou ja mos ha dit que mos demanarà una cosa molt especial. I a mi m'ha pres avui.
1: Sí.
0: No n'havia fet mai aquesta pregunta.
1: No l'he fet mai? I no, l'esperau.
0: No, a veure, ara tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dilluns tindrem un cel en general destapat amb temperatures que no tindran molts de canvis o que fins i tot podrien anar en lleuger ascens, una tendència a l'alça que es mantindrà durant aquesta setmana que començam avui. Avui es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha convocat les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat, que és una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. En parlarem a l'informatiu matí amb el representant dels Balears en aquesta reunió, que és el vicepresident Antoni Costa. Tot això després d'un cap de setmana que ha estat marcat per la concentració ahir d'entitats ecologistes a Serràpita amb una cadena humana per reclamar la protecció dels espais naturals de Mallorca. Les entitats ecologistes alerten que els darrers canvis legislatius impulsats pel govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden afeblir la protecció dels espais naturals i facilitar actuacions en sòl rústic, una preocupació compartida pels assistents a la cadena humana.
2: I no volem que els interessos econòmics la transformin pues, en un lloc de disfrut pels turistes.
3: Tota aquesta costa que està ben preservada i perquè continuï sent així.
1: D'altra banda, el govern ha denunciat que alguns dels manifestants van fer pintades vandàliques als búnquers de la platja de Serràpita. La presidenta és Marga Proens.
4: Estrenc no se toca. Estrenc no va quedar desprotegit aquests 12 espais naturals quan el 2023 el govern d'Esquerres modifica Saleco. Per tant, a la mateixa modificació, exactament la mateixa, tampoc desprotegirà Estrenc.
1: I avui també ens fem ressò del toc d'atenció de la comunitat científica a les autoritats sanitàries. Una recerca del CESIF confirma per primera vegada que el peix i també la carn i el formatge envasats dins plàstic absorbeixen substàncies químiques nocives, malgrat els guardem a la gelera i al congelador. De fet, s'acaba d'aprovar una nova directiva europea que prohibeix a partir del 2028 comercialitzar qualsevol envàs de plàstic amb químics perillosos a tota Europa. La directora Etel El-Harrat es investigadora principal de l'estudi.
5: Es conocido que es un disruptor endocrino que puede provocar, por ejemplo, mayor riesgo de diabetes tipo 2, que también puede impactar en el sistema reproductivo, tanto en mujeres como en hombres. Luego también es sabido que provoca problemas de comportamiento, por ejemplo, de hiperactividad o también problemas de aprendizaje en niños. Y también está relacionado con posibles cánceres.
1: I a Eivissa continuen en marxa dues investigacions per dos apunyalaments que es van produir la matinada de diumenge a Sant Antoni i a Santa Eulària. Un dels ferits ja ha estat donat d'alta, però l'altre apunyalat el van trobar mort en un cotxe accidentat a la carretera de Santa Eulària a l'altura d'Avis Garden. Abans de l'accident, el cotxe anava circulant lentament, ha pujat a la mitjanera de formigó i ha volcat. Quan han arribat els serveis d'emergències, s'han trobat que el conductor, que viatjava tot sol, ja estava mort i amb el seu cos múltiples ferides d'arma blanca, lesions que no són compatibles amb aquest accident. I més de 50 piscines i platges de les Balears s'han sumat a la iniciativa solidària Mulla't per l'esclerosi múltiple. A les Balears hi ha prop de 3.000 persones diagnosticades. Cristina Díaz és la presidenta de l'associació Abdem Balears.
6: Es verdad que este año sí que tenemos un objetivo que es crear una unidad básica de apoyo a las personas con discapacidad en la parte de Levante.
1: Així arribam a les 6 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 7. L'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: és hora de la classe, arriba el professor Random, l'únic que demana que pugin les ràtios d'alumnes per tenir la classe sobrepoblada i que ningú no noti que desapareix. Ell és en Xavi Pou.
1: Hola a tots. Moltes gràcies. El meu objectiu, de fet, és sobrepoblar la classe perquè ningú se n'adoni que me'n vaig fent així un... Cercava un Wally, però en real, dins d'una aula... Val? Només que no té solució.
0: Què dius, Xavi?
1: No sé, ten corolles.
2: Jo m'he imaginat en Xavi Pou disfressat de Wally.
1: Sí, entre alumnes, entre tots d'alumnes, sí. I era el moment que fagam cap avall. I ja no hi ha... I els alumnes continuen i jo me'n vaig en el bar.
0: Clar.
1: Així de tranquil.
0: I el professor pensa que els alumnes no ho saben. Però, alumnes...
1: però si n'hi ha molts, Pantura no me troben. On és? No el trob, jo. No ho sé, perquè Pantura pensen... No ho sé, jo crec que puc funcionar.
0: Sí,
1: bé.
0: Bé,
1: el Lots, sobretot molt important, és el moment de la veritat. Heu tingut 4 minutardes per preparar-vos.
0: Sí.
1: Què heu après avui?
0: Jo he après que... Bé, ho veurem després, però que Messi no és un superactor.
1: No és un superactor?
0: No.
1: Fantàstic, molt bé. Sí, és una cosa bona per endur.
0: I que no guanyarà mai un Òscar.
1: Sí, és el típic coneixement que t'endús, o consultes amb el llit, i el dia següent ja te n'has oblidat, efectivament.
2: Jo he après que si la gent de Pollença se troba 3.000 euros en terra, els atorna a la policia.
1: Els atorna.
2: Perquè són molt bona gent.
1: La qual cosa, te n'aniràs a Pollença a dir escolta, he perdut 3.000 euros sense haver-los perdut.
2: Exacte.
1: Aquesta és idea, no?
0: Mira, manco.
1: Molt bé, David Lots, avui vos duc una nova carta d'un nou alumne que me diu lo següent.
2: Hola, professor. Som en Fermí. Hola, professor.
0: Ara.
2: Som en Fermí, de Felanits. No m'agrada el futbol, però me fa enveja aquesta gent que viu amb passió, és mundial. Com me podria costar a viure-ho com ells?
1: Idoi, Fermí, de Felanitx, t'he de dir, si bé en Nietzsche va dir que la religió és l'opi del poble, l'escriptor Eduardo Galeano va dir després que el futbol que és l'opi del poble. I jo dic, potser el futbol és l'opi del poble... Però dir que alguna cosa és l'opi del poble, jo crec que és l'opi de la gent que se creu intel·ligent. I com per motiu que sigui, l'opi no se troba en el supermercat, no ho provis, te miren molt estrany, potser mos hem d'apropar a lo que mos ha dit sobre el futbol gent molt més intel·ligent que nosaltres. Com, per exemple, el mateix Eduardo Galeano, que va dir...
0: El futbol és l'única religió que no té ateus.
1: Jo crec que, com a molt, té agnòstics. És a dir... que han de reconèixer... El futbol ha de reconèixer que existeix. Lo contrari seria negacionista de futbol. Cosa que me sembla una posició molt estranya per enfrontar-te a la realitat. Una altra frase, Oscar Wilde, que va dir...
0: El rugby és un joc de bàrbars practicat per cavallers i el futbol, un joc de cavallers practicat per bàrbars.
1: I vols els dos? Estareu d'acord en que la boxa és un esport practicat per...
0: per cavallers.
1: Per cavallers?
0: No, no sé.
1: Jo anava a dir per gent que se posava protecció a ses dents. I així, així quedava bé. Bé, una altra frase. David Trueba, cineasta, que diu...
0: La joventut acaba el dia que el teu jugador de futbol favorit té manco anys que tu.
1: Un saludo a tots els fans del Barcelona que adoren en Lamine Yamal. Feel old yet. Això seria el que els tendria a dir. No sé si vos heu fixat en aquestes frases. Heu notat alguna cosa a destacar?
0: Home, no hi ha frases de dones.
1: No hi ha frases de dones. Per què? Perquè ha passat... Això perquè quan cerques a internet frases de filòsofa sobre futbol, a una plataforma de cerca, te surten coses com... Futbol. ¿Quién dice que no es para mujeres? O... Las mujeres futbolistas también son tiernas, hermosas e inteligentes.
0: Clar.
1: A més, sense citar l'autor de la frase, que és el que me sembla pitjor de tot. No, com som una persona dedicada, una mica de desigualtat, he trobat un parell de frases. Megan Rapinoe, futbolista, què diu...
0: El futbol mos dona la plataforma per ser molt més que atletes. Mos permet ser agents del canvi.
1: I agents de publicitar coses, també. No ho oblidem, això és molt important. Però passa un fenomen, també, que internet ha trobat moltes dones futbolistes xerrant sobre elles mateixes. És a dir, les frases que s'han cercat els futbolistes xerrant sobre elles mateixes quan estaria bé que s'agafessin més el contingut de reflexió del futbol. Per això ja n'he trobat un altre exemple, que és Nardita Segato, antropòloga, que diu...
0: El futbol és el darrer reservori del que és sagrat en la modernitat. Un espai de la masculinitat hegemònica en què es juga la validació i el prestigi entre homes, però també un ritual que pot mutar.
1: M'imagino, és una reflexió interessant. Jo crec que es punt, pentura, trobam una cosa que no sigui ni massa de mi, ni massa reflexiu.
0: Exacte.
1: Val? Però bé, han tingut dones, això està bé, això està bé. Hi ha dones que xerren sobre el futbol, hi ha dones que s'ha d'escoltar més i dones que s'han de posar més a següent de 50 frases sobre el que vulguis. N'hi ha moltes d'aquestes, però poques dones. Bé, per això jo li duc en el nostre estimat Fermí de Falanich el fenomen des de dins. Avui, perquè entengui el fenomen, les històries més sonades dels mundials.

0: Ara en Jordi diu... Vos farà com dir... Jo no ho sé. No sé, Jordi, jo tampoc. Tampoc és molt complicat.
1: No, no, deu fer molt d'anys que el vostre jugador de futbol preferit és més jove que vosaltres. Perquè...
2: Bé, he de dir, quan va sortir aquesta cançó, jo ni tan sols estava viu i crec que en Xavi tampoc.
0: No, no, de fet, jo no la coneixia. Mundial del 82.
2: Mundial del 82.
0: Increïble. He de dir que és bastant bona, eh?
2: Està molt bé. Plàcido Domingo. De quan ses coses... Sí, el personatge...
0: Exacte.
2: No en teníem en això, però ses coses... En aquest moment... De quan les coses tenien himne, de quan se feien les coses una miqueta amb passió.
1: Ara, ara també ara, tenen himnes.
2: Sí, però ara han tingut una Shakira. Una Shakira que ha llevat tres vegades que poden al Mundial.
0: És un tamacle, guaca, guaca.
2: Sí, sí, però... Sí,
0: sí aquest,
2: aquesta ho era, però repetir-ho dues vegades més...
0: Com és, Jordi? Lírics, o sigui, tu vas... No, sí. La gent normal va a internet i cerques lírics, no? Jo veig que hi ha en Jordi que va dir...
1: Jo dic, au, au, au,
0: au, au, au.
2: Ho interpreta només en ses vocals. Molt bé. Bé, m'agrada molt aquesta cançó perquè a més diu "Todos los países vienen a jugar" o un campionat on valen jugar 24 països. Oh, vull dir, no, anem a 90% de països.
0: Intues que Cabo Verde no va jugar en aquest Mundial.
2: No, i jo diria que Curaçao tampoc. Un Mundial que més va tenir com a mascota Naranjito,
0: sí,
2: que, era, que era representant d'Espanya. M'agrada molt perquè ja no era toros, ja no era sevillanes, era una cosa que se sortia una miqueta de la norma.
0: Una taronja.
2: Sí, i que va tenir més una sèrie de televisió, Futbol en Acció, sobre les aventures d'una taronja que jugava en el futbol, que jo vull saber què s'aprenia la gent que es va inventar aquest concepte. A més, s'hauria fet en el Japó, però és que digui, no, aquest dibuix és japonès d'ara. No, doncs, any 1984, Naranjito era japonès. He dit. Bé,
0: molt bé.
2: Sí, ha quedat clar, ha quedat clar el que venia a dir, no?
1: Vol continuar o...
2: Bé, hem de xerrar sobretot d'un any, que va ser el 1930, que és possiblement l'any que el Mundial va donar més històries. I començarem amb un conflicte de pilotes.

0: umami. No deixaré res més. Qui ho vulgui entendre, que ho entengui, val? Primer mundial, molta infraestructura, però podeu imaginar que hi havia molta parafernària per fer. Mm-hmm. És a dir, què faríeu voltes per organitzar el primer mundial de la història? No és un campionat, no és una petxanga com es poden fer aquí...
1: Jo intentaria delegar.
0: De solters contra casats. Sí, sí, per delegats, però què has de tenir en compte? I mira, per exemple, que s'han de tenir... On jugam? On jugam, això és molt important. Sí. Una data que li vagi bé a tothom. Mm-hmm. Que aquí s'ha de fer un Excel bastant gran.
2: Clar, perquè ara ja s'adapten, però abans
0: sí,
2: no.
0: Ara ja s'adapten, però abans era com, mira, tenim això, i bueno... Un mundial, a men com va això? A men si me va bé.
1: Tu aniries amb Excel.
0: Jo aniria amb Excel.
1: El primer que hauria. Xavi, per ordre organitzar un mundial. Sí. Espera un segon.
0: Exacte. Faig un formulari i comença a enviar-ho a tothom. Bé, coses també, reserves per tothom en els hotels.
1: Ah,
0: jo també. Mm. Intèrprets, perquè s'entenguin entre ells. Mm. Val? Que tots juguen el llenguatge universal de l'esport, però de fora s'haurien d'entendre una miqueta per saber si t'han insultat, per exemple. Mm. Jo crec que és molt important. Assegurar que hi hagi un reglament comú, que després no totes les situacions, com per exemple, mira, el món condueix per la part de la carretera i el Regne Unit per l'esquerra. Mm. A veure què passa aquí, saps? Mm-hmm. Si un dame aquests conceptes... Ah! Ah! Sorpresa! Bé, però se'm van oblidar d'una cosa bastant important, que era establir clarament, definitivament, unívocament, quina era la pilota.
1: Com, nen? Però això perquè és un conflicte.
0: Sí, això perquè és un conflicte, perquè a mi no sé tant el concepte de valor reglamentari, els hi sonava màgia negra feta en cor de sargantana. Val? Arriba a la final, i això, l'Argentina, el nostre gran protagonista, contra l'Uruguai, que era el país que estava amb el Mundial en ses mans. L'àrbitre demana quina pilota volen usar. Uruguai vol el model T, i Argentina vol el model Tiento. Mm-hmm. Què feim amb això?
1: Ui, votam.
0: Quina pilota feim? Votam.
2: Votam, 11 contra 11.
0: Exacte, 11 contra 11. 11 sí. Voten 1, 11 voten 7.
1: No, no,
3: tots són problemes, problemes i problemes.
0: No, efectivament. Diuen, feim així. Amem, vos poseu d'acord. Uh-huh. Anem a veure, vos poseu d'acord. Uruguai vol el model T i Argentina vol el model Tiento. Val, molt bé, tornem a xerrar. O vos poseu d'acord, Uruguai vota el model T i Argentina vol el model Tiento. No sé si enteneu que aquesta situació se va
1: llegar. Sí, sí, un bucle.
0: En el meu cap se va llegar molt amb els temps i se van passar un dia discutint, també en surt l'hora. Solució Salomònica, que és el que varen fer quan no se posaven d'acord i varen jugar cada meitat de partit.
1: Què dius?
0: Amb una pilota diferent.
2: Bé, sí.
1: Una idea boníssima. No me'n recordava quan vàrem aquí a Mallorca vàrem fer Nadal contra en Federer, en Nadal jugava terra batuda i en Federer a gespa.
0: No, però m'agrada molt.
1: Però clar, és una cosa semblant, però segurament qui definitivament era millor jugador.
0: Sembla com que han agafat dos partits diferents i els han col·locat i tu vols passar a televisió i te sembla que és una que sí. No és vera el que està
2: clar, bé. Clar, el mateix d'aquest passant, el canvi de pilota.
0: Clar, sí. M'imagino que sí.
2: A mitja part i ara dius, ostres, han canviat la pilota. Sí,
0: tots són iguals, però la pilota és diferent. Aquí mos enganen.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Així és. Bé, la cosa que va passar a Argentina, varen començar amb l'Argentina, li va donar resultat, 2 gols d'Argentina, 1 Uruguai. Però quan varen anar a la volta i varen canviar de pilota, la segona part, com va quedar resultat? Era 4 gols d'Uruguai, 2 Argentina.
1: Això és psicològic.
0: Això és psicològic. És pilotístic, te diria més jo. D'aquí va néixer l'expressió, per favor, no me toquis les pilotes.
1: Ah, d'aquí va néixer. Sí. No me toquis les
0: pelotes, sí. Les boles.
1: Les boles, exacte.
0: En singular, ells ho tenen en singular.
1: Ah, clar, la bola. No me toquis la modelo T. Sí. La modelo Tiento.
0: Exacte. Per si vols pensar que jo m'estic equivocant aquí, font, fifa.com. O sigui, clar. Jo ja més en els fons de la qüestió no hi puc anar.

0: Molt bé, men, Xavi Pou, què m'ho dura ara?
1: I, i espero que vos agradis l'any 1930, perquè hi varen quedarem una estoneta nosaltres l'any 1930, i quedarem menys que la gent que el va viure, que hi va quedar un any sense nosaltres, i quedarem 15 minutets. Any 1930, la medicina clarament no estava tan avançada com ara. O sigui, allà on ara en el futbol hi ha tetes d'assistència, estadístiques, te posen les fardatines aquestes que te madeixen els pols... Allà hi havia dos copets de l'esquena, un cigarro i tira per endavant. Val? Segons m'han dit, jo tot això no ho puc assegurar en el 100%. Però el que sí que hi havia ja eren professionals dedicats al benestar dels futbolistes, com per exemple en Jack Coy, que és un entrenador dels Estats Units, com aquesta música que mos està sonant, que també tenia urgències mèdiques amb elements que nosaltres mos sonaríem una miqueta prehistòrics, com a cloroform. Val? A la semifinal, Estats Units contra Argentina, un jugador accidentat, el nostre heroi agafa la bossa mèdica per anar-lo a atendre enmig del camp.

0: però, com en el futbol els qui saben moure-se de veres són els esportistes, en Jack Coy no estava acostumat a la pista, treballa, cau, romp la botella de cloroform, resultat, es va posar el deixen cau, enmig de la pista de futbol, i tothom se'n entén de què ha passat. O sigui, el retiren del camp, i jo m'imagino que la imatge és com un quart de la Pietat, però amb un senyor que li ha donat un amarillo.
1: Clar, i en Jack Coy ja no és. Vull dir, només hi havia un Jack Coy, supos.
0: En Jack Coy va quedar, que crec que encara s'està recuperant.
1: Però qui va anar a salvar en Jack Coy?
0: Clar.
1: Ningú? No quedava ningú, no?
2: Hi havia un altre metge, o no?
0: Hi ha un assistent dels assistents? Aquesta és la meva pregunta. Panturi va anar allà. Oh, no, ja tinc el meu assistent propi, que m'ho ve salvar en cas de perill.
2: I clar, i duré tota la vida esperant d'aquest moment. A la fi! A la fi!
0: Puc haver fet el ridícul més gran de la meva història, però almenys he estat al centre de l'atenció.

0: Molt bé, men, després d'aquesta feta amb escloroform...
1: Han passat per Estats Units, han passat... Sabríeu dir de bones aquesta música?
0: Amen, puja-la. Uf, no sé si dir-te, estic entre Sud-amèrica i Europa de l'Est.
1: Molt bé, Ardomania, és Ardomanes. Bé, 1-0, sabeu què és?
0: 1-0.
1: 1-0. No. Sany, on continuem, ah, gràcies per escoltar tant, Xavi. Passam a una història d'Ardomania i el nostre protagonista s'anom Alfred Wiesenweiser Ferraro. M'imagino que s'ha pronunciat diferent.
2: Molt ben pronunciat.
1: No, però jo crec que ho he pronunciat molt alemany i s'hauria de pronunciar una miqueta més d'Òmenes, però bueno.
0: Bé,
1: no estic mai contenta amb el meu resultat.
2: Crec que ets oient de Balear, no...
1: No, els podíem haver enganat, no?
2: Sí.
1: Com suggereixes això, per favor, Jordi?
0: Exacte. Mai s'enganes
1: d'Òmenes. Com et vermell, Jordi. Sa cosa. Què va passar a aquest senyor? No li va anar bé a la selecció d'Ardomania. Va caure a la fase de grups, val? Va guanyar el Perú i va perdre contra Uruguai. Però, si li va anar malament a la selecció, pitjor li va anar en Alfred Nostro. Què li va passar? A la tornada, agafa una pneumònia durant el viatge, una pneumònia molt bèstia, val? Quan arriben a Gènova, l'internen i la selecció crida un cura perquè la seva situació era crítica. És a dir, ja estaven dient, bé, per si un cas aquest senyor que faci tot el que hagi de fer abans de morir-se, i si no, nosaltres ens quedarem tranquil·lats.
2: Per lo que sigui, en Jack Coll no el varen cridar.
1: En Jack Coll no el varen cridar un metge.
2: El varen deixar un costadet, ara dir bé.
1: No van cridar cap allà, no. I bé, què passa? Aquest home queda molt malament, queda a Gènova, l'equip se separa d'ell i torna a casa. I n'Alfred queda a Gènova amb els assumptes aquests d'estar malalt i recuperar-se, cosa que li ocupa el 100% dels temps. N'Alfred se recupera, però les fake news ja existien en aquest temps.
0: Ja existia, 1930.
1: Ja existien. No les atura ningú. Què passa? Que se comença a rumorejar que li ha pegat tan gros que s'ha mort.
0: Ui.
1: I els periodistes diuen, sona verídic, se'n fan de so. Resultat, n'Alfred decide, quan se recupera, miraculosament, arriba a casa i se'l troba sa mare organitzant el seu propi funeral. Moment incomodíssim.
0: Ja no podies fer, espera, que els faré un WhatsApp que tot està bé.
1: No, clar, no podies fer perquè segurament si enviaves una carta, sa carta arribava més tard que tu. En aquest moment incomodíssim. O sigui, especialment si sa mare ja havia començat a tirar ses coses de sa seva habitació.
0: Clar, si havia fet un despatxet.
1: Exacte.
2: Aquí comença sa típica trama on no... No dius, que estic viu, no, sinó que t'esperes a veure si qui plora, que ha mort el meu funeral.
1: Clar, sí, perquè això és molt interessant. És una pregunta que m'ha fet sempre. Qui vendria en el meu funeral si me morís? Qui ploraria? Qui faria més de drama?
0: I per favor, jo ploraria, Xavi Pou.
1: Tu ploraries? Però vendries? Sí, però saps dones?
0: Bé, depèn, miraria l'obituari en el diari.
1: Ah, sí, bueno, clar, jo espero que me deixi posar una escala molt grossa, també.
0: Jo pagaré l'obituari. Xavi Pou, professor random.
1: Sí.
0: Sí.
1: 2026, l'any de naixement del sap. Bé, poses, de que va néixer. A mi no em fa falta que me posa l'any de naixement.
0: Ara, reposa la teva foto, ja està.
1: Fins al 2026, basta amb això. I ja està. Bé, algunes fonts diuen que sa mare se va desmaiar pensant que era un fantasma. I jo com a consell donaria a Balears, per favor, sempre que tingueu una situació com aquesta, tireu la explicació senzilla. Vull dir, tu te trobes una persona que està morta, la veus de cara i dius, i no està morta. I continues amb la teva vida. La pots ignorar. Pots tenir tot el temps que necessitis per despreocupar-te, per entendre què ha passat. Però tu, continues amb la teva vida, ho ignora, dius, està mort. I doi no. Ja està.
0: Ja està, però escolta, si imagines que tu comences a interioritzar, comences a assumir que és teu fill, clar, que ha sobreviscut el teu fill.
1: Sí, però és que s'ha de ser flexible en aquesta vida.
0: Has dit tu?
2: Però, Xavi.
0: Sí, parlant de Romania, l'any 1930,
1: sí.
0: És possible que també fossin molt supersticiosos.
1: Sí, tinguessin una moral també una miqueta diferent a la que tinc jo, que dic que t'has d'adaptar totes les situacions tal com venen.
2: I n'Alfred també li va posar un WhatsApp d'ell.
1: No,
2: no ha passat.
1: No se va dedicar a sembrar d'humor, que podria haver-ho fet també per la ciutat, de dir... Sabeu què m'han dit? Que n'Alfred, en realitat, no és mort. D'això a 10 persones cada un, per favor, i aquestes 10 que la diguin a 10 persones més.
0: És que n'Alfred també podria haver jugat el fet de fer-se passar per fantasma. És dir, ho tenia tot per poder assustar a la gent.
1: Sí. I podria haver estat fins i tot rèdit econòmic. Vull dir, te'n vas a un circ i diuen anem a convocar un fantasma. I surt ell.
0: Clar.
1: I se'n va. I ja està, no necessites més.
0: Sí,
2: no? I pots repartir el diari amb la notícia de la mort.
1: Aquests són jo.
2: Endavant amb això.
1: Sí, l'hauria de donar una persona diferent a tu, per si un cas, perquè, clar, si suposa que estàs mort, però tu pot dir, no, és que si l'agafés jo, m'atabassaria el diari, sa mà. No el puc agafar. Però s'han de pensar aquestes cosetes, però jo crec que de pressupost va bé.
2: Sí, a lo millor ho fem aquí. Diuen que en Xavi Pou ha mort un dia.
0: Un divendres.
2: Un divendres.
1: I després vaig i li dic a ma mare. Mare, no estic mort.
0: Va, és de res.

0: Amem, amem, amem, perquè aquesta pregunta pentura és trampa. Sabeu d'on és aquesta cançó?
1: Jo diria... Amem... Intuïs que és d'Itàlia.
0: Molt bé, per veure que no era una trampa, perquè aquesta paraula pot ser, pot indicar que pot ser, no és trampa, efectivament. És d'Itàlia, és en Pino Danjó.
1: És bona,
0: fantàstic, fantàstic. Fantàstic, senyor, fantàstic et veu. Fantàstics baixos, també. I quan dic baixo me refereix que se veu, perdó.
1: Ara... És que en Xavi també és musicòleg.
0: Sí, també.
1: Sí, pensava que hi havia dos baixos.
0: Sí, sí, sí, no, de igual, se veu, que tenia aquesta veu també que feia com... Que semblava un DJ...
1: Perdó. Tu no és un musicòleg.
0: Bola. Bola, bola. Amb això, que de vegades sonava que sonava un digeridú, saps?
2: Ah, que cosa.
0: Qual la idea?
1: Ah, va, sí, ja sé per on va.
0: Qual la idea, ai, que fas? Bola.
1: Sí, sí.
0: Bola.
1: Bé, digues.
0: Bé,
1: continuem.
0: Molt bon d'any, 1950, Itàlia. Mundial de 1950, Itàlia, hi havia un dilema, val? Mm-hmm. L'any anterior, un desastre aeri havia causat la mort de tot l'equip de Torino, el gran de Torino, val? I per evitar possibles atacs de mala sort, havien d'anar al Brasil, perquè se celebraven al Brasil, el Mundial, i van decidir passar de viatjar amb avió. Què dius tu? Te fixes en setejar d'en l'avió? Però en el Titanic, que per exemple que havia estat un parell de dècades abans, no t'hi fixes, eh? Agafa't el que te ve de vora. Bé, van anar amb vaixell. El viatge cap al Brasil va durar dues setmanes, per arribar al Brasil. I no sé si heu intentat entrenar mai a futbol un vaixell,
1: no.
0: Però... Jo tampoc, però vos assegur que se te'n va la pilota i Greenpeace s'enfada perquè te tires les coses a la mà. Dos resultats que no mos agrada a ningú. Itàlia no va entrenar, més que per fer un amistós mentre passàvem per Las Palmas, per allà. I clar, de Las Palmas a Brasil hi havia una distància considerable que no podien entrenar. Un partit on el jugador més destacat va ser Luchido Sentimenti, que era porter. Que dius, com ha de ser el partit? Perquè el més destacat siguis porter.
1: Jo
0: que no en sé de futbol, dic
1: bé,
0: això.
1: Bé, Ventura és un molt bon potent.
0: Ventura devia ser una màquina, però sí. Jo crec que molt no varen atacar l'equip contrari.
1: Podria ser.
0: No, molt de xuts a porta, no degueren fer. Bé, durant la travessia hi ha versions diferents. Una diu que varen dur desenes de pilota i totes varen acabar la mà. I l'altra diu que només tenien bolles mèdiques. Oh, que he cercat que són bolles mèdiques. Són d'aquestes. O que pesen molt, o que són de goma i pesen molt poc. En qualsevol cap de les dues serveix per entrenar. Itàlia venia de guanyar dos mundials seguits i van ser eliminats a la primera ronda per primera vegada en la història. També he de dir que havien passat més de 10 anys des de la mundial per la guerra mundial, en la qual vens de guanyar dos mundials seguits, però 10 anys després, per tu, els teus jugadors no són els mateixos. En qualsevol cas, Itàlia només... Clar, irònicament, el que va passar després, se'n van tornar decebuts, se'n van tornar amb sa tristesa damunt, i la major part de l'equip va tornar a Itàlia per via aèria. Van dir, escolta, aquí passam de sa mala sort. Menys una persona, el davanter Benito Lorenzi, que se va sentir més segur amb un altre viatge per mà, va tardar un mes i va arribar just a temps per l'entrenament de pretemporada.
1: Chimpum.
0: Chimpum.
1: Molt bé.
0: Bon viatge a Itàlia.
1: Bon viatge a Itàlia. Xavi Pou, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Has estat bé? Que puc venir nosaltres aquí.
0: Sí, està molt a gust, com sempre. Jo.
1: Com alumnes, com ho has vist?
0: Com alumnes. He de dir que l'estiu ho sento molt bé. Estàveu més centrats, sí. No jugueu tant.
1: No jugàvem, eh?
0: No jugueu tant.
1: En Jordi m'envia paperets.
0: Xavi, el fet de tenir més responsabilitat fa que escoltis més. És aquest tipus d'alumne, saps? El tipus d'alumne que és un desastre, però després quan se posa, se posa.
1: Molt bé.
0: I en Jordi és bon al·lot, sempre.
2: Sempre.
1: Vos donaran les notes d'estiu?
0: Vos les donaré en el desembre.
1: Ah, però i ara no... Però no...
0: Bueno,
1: jo mon mare m'ha demanat també en què tret.
2: Un sis, au, ja està.
1: I tu? I en Jordi?
0: I en Jordi un 6.5.
1: Home, i com, per què?
0: Per mitjanes.
1: Com mitjanes?
2: Exacte,
1: mitjanes,
2: sí. L'evolució contínua.
0: No, clar, tu no ho saps, però jo he calculat una sèrie de vectors que han anat fent durant tot el dia, i els dies anteriors, perquè clar, segons he anat escoltant, Xavi, tu que has estat de vacances...
1: Sí. Clar, has anat amb en Jordi. Bé, ara en parlarem.
0: En Jardarou.
1: Bé, ja bé no gaire, però sí. Però diu que estirà bé.
0: Sí, no, vosaltres discutiu-ho com vulgueu, eh? Jo no tinc... Se nota, no canvia.
1: Au, s'ha acabat. Xavi Pou, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies
1: a vosaltres. Fins
0: la setmana que ve.
1: Molt bé, vinga, fem una aturada i tornem tot d'una.
3: IB3 Ràdio és participació. Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
7: Plana Internacional.

0: Una parella d'escaladors russos s'ha compromès al cim de l'Empire State Building.
1: A l'edifici hi varen pujar en modalitat rooftop, és a dir, sense cap tipus de corda ni mesures de seguretat.
0: La parella ha estat detinguda i s'enfronta a 8 càrrecs penals, entre els quals hi trobam imprudència temerària i invasió de la propietat privada.
1: El precedent més conegut que tenim és el cas de King Kong l'any 1933, tot i que el seu procediment, per diverses qüestions, no va arribar gaire en fora.
2: Sí, que havíem vengut de marxa i el que passa que jo ven, el que fan.
0: Va, més notícies. A Corea del Sud s'ha disputat la RoboCup, el Mundial de Futbol de Robots Humanoides.
1: Els robots juguen de manera totalment autònoma, sense comandaments ni control humà. L'objectiu dels investigadors és que l'any 2050 siguin capaços de guanyar la selecció campiona del món.
0: Això sí, de moment encara cauen bastants, entrebanquen i necessiten ajuda per aixecar-se durant els partits.
1: Els investigadors diuen que serà el 2050, però vist el nivell d'algunes seleccions d'aquest Mundial, tampoc descartar amb el 2030.
3: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.
0: Més qüestions. Centenars de persones s'han barallat a diferents supermercats de França per comprar aparells d'aire condicionat d'una famosa marca de supermercats.
1: La cadena havia anunciat una oferta de 200.000 ventiladors i aparells d'aire condicionat portàtils coincidint en la nova onada de calor.
0: Les empentes i les baralles per aconseguir un dels aparells varen obligar la policia a intervenir en diversos establiments.
1: Després del succés, la cadena de supermercats no descarta llançar una oferta en guants de boxe.
4: ¡Corred, insensatos!
5: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.

0: Molt bé, nen Jordi. Després d'aquesta plana internacional meravellosa, magnífica, tu ets bon actor?
1: No m'hi he trobat encara.
0: No, però bueno, és a dir, si te donessin fer un cameo, que se li diu, podries...
1: Jo crec que ho suraria.
0: Molt bé, això t'ho demano perquè Lionel Messi s'ha convertit en el protagonista inesperat de la promoció de Spider-Man Brand New Day, que és la nova pel·lícula del superheroi de Marvel protagonitzada per Tom Holland.
1: Coincidint amb el Mundial 2026, Sony Pictures ha llançat un anunci en què el capità de la selecció d'Argentina comparteix escena amb Peter Parker, i les xarxes no han tardat en reaccionar amb entusiasme.
0: Exactament, en aquest spot, Peter Parker compareix a una cafeteria fent un cafè, una cafeteria a Nova York, i entra amb Messi, d'acord? I en Messi que fa? I doncs està cercant en Spider-Man.
1: Com tothom que va a Nova York.
0: Exactament. I doncs l'heroi, clar, que és allà en forma de persona, vull dir que no du sa fressa de superheroi, se posa nerviós en veure el seu ídol i aconsegueix canviar-se ràpidament i apareix davant ell com, això sí, com Spider-Man, i s'hi presenta.
1: I bé, la situació acaba amb Messi volant entre els gratacels novaiorquesos mentre el superheroi el subjecta, després de demanar-li si ell té por a les altures.
0: Exactament, però clar, en Messi és objectivament un bon jugador de futbol.
1: És molt bon jugador de futbol.
0: De fet, aquí qualcú segurament està dient, però si és millor la història.
1: Sí.
0: És, no sé si és objectiu o no, però bueno. És popularment conegut per ser el millor jugador de futbol de la història.
1: Exacte, té un talent.
0: Exacte, molt, però molt evident, això és evident. Què passa? Que no se pot tenir tot en aquesta vida.
1: Clar, no. De qualque banda havia de fluixar un poc.
0: Exactament. I, és a dir, el Ballon d'Or l'ha guanyat,
1: sí,
0: en reiterades ocasions, però possiblement un Òscar no el guanyin mai.
1: És molt probable que no guanyi un Òscar. Exacte.
0: Tu, com a llicenciat en comunicació audiovisual, el contractaries per a un cameo?
1: És que és un desastre. És que el pobre Messi, bé, ara ho escoltarem, supos, però és un desastre, pobret.
0: Exacte.
1: No li dona, ja està.
0: Bé, no, mem, evidentment,
1: o sigui, no li dones el nivell d'actuació.
0: Exacte, perquè un futbolista és molt bo. Sí, bé, ho sentim, Jordi?
1: Per favor.
2: Shut up. No, no, not you. I gotta go. Oh. You're Messi.
3: Yeah, kid, he knows.
2: Sí? What are you doing here?
4: Spider-Man.
2: The Spidey tracker? Wait, are you looking for Spider-Man?
4: Sí.
2: Just wait here, okay?
3: Welcome to New York.
2: Hey, I heard you were looking for me. You good with heights?
4: ¿Cómo?
1: Sí.
0: ¿Cómo?
1: Ay,
0: molt bé. De meu. És a dir, té mèrit.
1: És que era...
0: No,
1: bé, s'ha pres un guió,
0: sí,
1: ho ha aconseguit fer-ho, sí, ha sortit.
0: Sí.
1: De la manera que hagi sortit,
0: molt bé,
1: però ho ha fet.
0: Ara farem una anàlisi. Molt bé, atenció a les frases. Són, primer diu, sí.
2: You're Messi.
3: Yeah, kid, he knows.
4: Sí.
0: Després torna a dir sí, i després d'això diu Spider-Man.
2: What are you doing here?
4: Spider-Man.
0: No, bé. Bé, està bé. I després fa com a A, d'acord? Quan se n'assabenta qualque cosa. I després, per tancar, diu...
1: Ja, per lluir-se.
0: Ja, diu és como.
2: You could with heights?
4: Como?
1: És que... És un gran.
0: No, està molt bé.
1: Està molt bé.
0: Sí.
1: Me fa molta gràcia que no hagi pogut fer l'esforç d'aprendre a dir yes.
0: Exacte.
1: Ja que estem a Nova York, deixar-lo en anglès. Sí, és igual.
3: Yeah, kid, he knows.
4: Sí?
0: Sí? Molt bé, molt bé. Hem de dir, és a dir, francament...
1: Mos agradaria saber quan ha cobrat,
0: sí,
1: per aquest spot de 30 segons.
0: S'especula amb xifres...
1: S'especulen, però...
0: No són públiques, no, no, tampoc són oficials.
1: No són públiques. Però no. serà una milionada, segurament.
0: Sí, un parell de milions, segurament. Però bé, això... digues.
1: Tal vegada, si hagués actuat perfecte, no tindria tantes visites.
0: També és vera.
1: Aquí hi ha un pot d'estratègia.
0: Home, és que les xarxes en van plenes, ja.
1: És que...
0: I no, sí.
1: Seguim ja tornant.
4: ¿Cómo?
1: Sí, ¿cómo? Boja.
0: A mi també li ha fet gràcia. Però, bueno, Jordi, no sé, veurem què passa en el Mundial.
1: Mm-hmm.
0: De moment, saben que sos que millor actor de secundari de publicitat, per ventura, no?
1: No creiem que el guanyi.
0: Però bé, tot això m'ha recordat a quan Maria Antònia va anar pel carrer a fer un quàntum, que un quàntum és fer un reportatge de carrer, i... Se'n van temer que tots eren turistes i ningú no xerrava català.
5: Us puc fer unes preguntes?
6: Sorry.
5: You speak English?
6: Yes.
5: Do you mind? It's for the radio, it's the local radio. It's a kind of a game. It will be 5 minutes. It is okay?
6: We don't have time, sorry. No. We need to be somewhere.
5: Okay, thank you. Disculpe, unes preguntes per la ràdio?
6: No, perdona.
5: Vale. Hola. Que te podria fer unes preguntes molt ràpides.
7: No, gràcies.
5: Per favor, que ningú xerra mallorquí, per favor.
7: No, gràcies.
5: No? Val. Mamà, tio. Hola. Que vos podria fer unes preguntes? En anglès. English? It is okay if I ask you a few questions in English? It's for the local radio. Okay.
0: Jordi, no,
1: pobre Maria Antònia.
0: T'ha passat mai, això?
1: Sí, és que ara més. Uh-huh. Ara més, ara és bastant complicat. Hi ha dies i dies, eh? Uh-huh. Jo, l'altre dia, per aconseguir un acudit, ja va ser complicat.
8: Com?
1: I era més un acudit.
0: Bueno, i de res, és a dir, ara fem una aturada i tornem tot d'una, però Jordi, tu la setmana que ve te'n vas de vacances. Ho hem dit ja un parell de pits.
1: Sí, però bé, no, està bé repetir-ho, a mi m'agrada recordar-ho.
0: Sí, Estàs content?
1: Estic content. Exacte. Això seré jo tot el dia.
0: Exactament.
1: No faré molta cosa, però...
0: No.
1: No. Les bones vacances estan pensades per agost.
0: Però
1: bé, jo tornaré i tu te'n aniràs.
0: Sí, però bé, xiu-xiu no atura...
1: Coses d'estiu.
0: La maquinària és de xiu-xiu no atura. Xiu-xiu, no feim vacances tots.
1: No.
0: I tant en feim. Nosaltres, molt bé, i de res, ara tornem.

0: arribat.
1: Com anem, com esteu?
2: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
3: De fluència.
1: El paraigo en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestial. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
1: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
3: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Xiu, xiu!

0: I com cada darrer dia de la nostra setmana telefonem a qualcú per saber què farà el cap de setmana. Realment, el que fem aquí és anar a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I aquest cap de setmana, a Mallorca, té una fita molt important. Passa una cosa molt important, i és el Carnaval de Campanar. Samba! I qui és, Jordi?
1: Qui és un campaneter absolutament il·lustre?
0: Men, digue-ho tu.
1: Antoni Arrac.
0: Antoni Arrac, com anem? Bon vespre.
2: Com anem? Vinga, samba, vamos.
0: Samba, men, puja sa samba, Miguel. Aquesta, la balles tu?
2: Bé, no, jo no som molt de ballar, ja faig un pogui. Un pogui sí que ho faig, però ballar bé no.
0: No, eh? No, men, primer de tot, Toni, te veiem per tot. T'he vist un article a l'Ara Balears.
2: Mm-hmm. Sí,
0: en va. Quin era el titular que te varen treure?
2: Que el mallorquí era molt més que no dir però al final de frase, una cosa així, una tarda.
0: Exactament. Després hi ha un podcast també que has fet amb en Lluc Paricio.
2: Exacte, sap aquí jo.
0: Què és això del podcast? Explica-m'ho.
2: Bueno, hem fet un podcast on vam venir personatges de si jo cinquè ser mallorquí, gent que fa coses, bé. I anem a la podcast, si hi ha entrevista, i nosaltres ho duim com a tertulià. No li importa molt el que fan, saps? Mm-hmm. I anem a xerrar de parides que no tenen molt de fonament i reflexionen. Més o manca d'això. Després tenim una requia de desitjos, on el nostre convidat deixa un pany com aquest pont cap a Itàlia, que tenen molt a deixar un pany i tot això, sí. I demanen un desig. I queda pell de sabaquilla, i el gran computant, i ja pesa un pot, ja pesa.
0: I on el poden veure, això? Spotify, YouTube? Perquè és vídeo podcast, també, eh?
2: YouTube, ja tot podcast, tot tant que ja... Bé, i després també, o millor ara, això també m'hi hem de penjar.
0: Molt bé, molt bé. No, fas feina així mateix. És un poc per tot, sí. Toni. Però, bueno, anem per feines. Perquè, clar, ara ja pràcticament fregam les 10 del vespre. Què fas comptes fake aquesta setmana? Començant per avui, mem, divendres, molt situam.
2: Divendres, els campaneters, quan Déu mana, descansen, se preparen, i esperen de matí, els que són més dissabte de matí, els que són més esportistes i folguers i això, s'esperen prep per córrer curses en Vitoria. Que són de 9 quilòmetres o una cosa així, i hi ha bastant de costa. Per tant, jo no la faig. Jo m'encarrec de, que són de la directiva de l'associació de joves, com que munten això, que sigui engolona, i aniré de matí decorar un poc se passa, deixar-ho enllestit, i després fem un dinar, la majoria de campaneters que escudin la seva pandilla, i dinar s'ha un poquet, i fem el vestim, i a les 6, 5 i mig ja a Cercavila, a les 6 comença el pregó de la Moïsa Madona, que són aquests dos personatges que tenim a campaner, que se voten, i cada any són dues persones diferents.
0: I poden saber de què aniràs disfressat?
2: Bé, jo, Xavi, és que m'estimé molt de voler, eh? No. Però donem una pista. Bé. Voleu ser més xarxes, d'acord?
0: Uh-huh.
2: És a dir, el meu disfrat serà... Jo crec que el millor que fem mai, eh?
1: Uau.
2: Jo aniré d'un personatge que la gent d'Ivetres coneix. D'acord? I només diré que tenen un canvi de look radical, eh? És a dir, que m'afectarà durant setmanes.
0: És a dir,
2: només diré això.
0: Podria pensar... Això ja... Per on aniràs, tios?
2: No puc dir, és que si ja ens ho va sorprendre. Però serà un personatge, una persona que ha sortit de vetres, que vol dir més, donar una altra pista, que també té certa presència i xarxes socials, i això serà el disfraç. Vale? Ja ho veureu.
0: Entesos,
2: clar. I jo, pengeu un vídeo també, ja ho veureu. Com tant és possible de la meva fresa.
0: I quant de temps t'ha duit preparar-la?
2: Home, tant no m'anem molt, també és comprar el material. El tema és que tindrà seqüeles, aquest disfraç. Ja veureu per què.
0: És que m'ha deixat molta intriga.
2: És a dir, el meu disfraç és un canvi de look radical. Això és com quan aquestes sèries americanes que fan canvi de look i venien i te remolaven i això.
0: Sí.
2: I ja serà una cara per l'esbiu.
1: O sigui que arribarà per quedar-se, aquesta fresa.
2: Sí, durarà un temps, un que t'arregla un poc, un desastre, però durarà un cert temps, no?
0: És a dir... Demà Campanet es inundarà de colors perquè s'esperen unes 6.000 persones en el carnaval de Campanet. Jo no ho sé, Menci, és a dir, tu veus fresses de tot tipus. Ja s'ha d'arribar a fer un vídeo xerrant de les fresses de la gent de Palma. Com se disfressa la gent de Palma?
2: Com se l'estim molt, després no pot ser com ell. La típica disfressa de cotorrista, aquesta és molt palma, sembla aquesta. Un poble lot d'així, són de 15-16 anys que surten i diuen, ai, vols fer de xorxorrista? Diuen, ja, que són fascinants, saps? Per penyar, ja... Són sempre menys genèric, pot pensar, saps? I nosaltres fem un poc de comèdia, perquè és que per tenir molt, correm molt un poc. Saps? I fem un poc de... Recreem-nos un poc amb el disfès.
0: Sí.
2: I original, sobretot.
0: I de, sí, això dura tot el dia, eh? Men, per tant, primer feis a cercavila, a la carrera, i després ja, què passa? El dinar se'n bruta, i després de dinar, que, on vols trobar-ho?
2: Ja tenim el pregó, que és la plaça major, que surt la Moixa Madonna, que fan un pregó que normalment sols són verds, es fan com una glòria, diguem, molt llarga, i van interactuant amb la gent. I després, quan acaba, toquen les xeremies, i la Moixa Madonna van cap a la plaça de Sant Bordoi, que és on se fa la festa. I ja està un xeranga, i després grupo, DJ, i fins que surt el sol. No, en coixó l'he sentit de la festa. Clar, no he fet que tampoc una festa que se va fer per dir, ja, vinga, no té una... És una festa, com s'ha dit, una festa va sortir fa, no sé, uns 20 anys o una cosa així, i en principi era un capat de mi, dissident del poble, i sobretot l'any 2015 o això, que era un boom espectacular, que ja he dit que va ser els anys que hi va haver més gent, just els anys davant del Covid, que hi havia qualque any hi va haver 10.000 persones.
1: Mare meva.
2: I ara ja s'ha estabilitzat un poc i la cosa no va més perquè hi ha un moment que s'ha explotat.
0: Clar. Imagina't.
1: I després el diumenge... Que...
2: Diumenge, que mira, diumenge, escolta, el diumenge aquest dia no existeix per ja. El primer dia competent no existeix. Estirat a la persona completament. Tot momificats, a dintre nostre, però bé, jo un any, no, de la sala que tenia, no podia ni mirar la tele. Ni mirar la tele, només ja mirant la tele. Les teles fosques, pensava que condicionava mollet, saps? Així com una mòmia, en sèrio.
0: Molt bé, i bé, ja tenim el cap de setmana d'Antonio Rac relativament complet. El diumenge ja m'ho ha dit que no existirà. Però, bueno, també m'han dit que, Toni, vares anar per Menorca amb el company, amb Antoni Guiscafra. Com se va portar, Antoni? Bé o no?
2: Antoni, és veritat, Antoni.
0: I tu te vas portar, vau fer bonda, per si t'ho deia.
2: No, vam portar bé.
0: No gaire.
2: Molta cor, però hi ha una gran festa, per si t'ho deia, i vaig passar molt de gust d'això amb els menorquins, i que ja vindrà molt anar per Menorca, també vull tornar aquest estiu a qualque festa de qualque altre poble, i molt bé, molt guai, molt bon ambient, i una bona gràcia, de veritat.
1: Escolta, Toni, però tu, en tot l'any, quan de cap de setmana lliures tens? Que diguis, no he fet res.
2: Bon, lliure, jo lliure tens molt, el que passa que m'embrut sempre. No, jo perquè ens estiu, sempre ho pensava i dic, cal, anem a tenir un cap de setmana de setiu que no vaig a dir que no m'ha desperat, saps? Un, no manco, però sempre m'ha desperat. Sempre que... Ha fet per cosa. I a vegades el problema és que de cada any hi ha més festes, que això també era un problema, i molt de fill, jo què sé, per exemple, el MUC entre setmana, i vaig en el MUC, i després, el cap de setmana vaig ben de l'altra banda, saps? I això complica.
0: Però tu, Toni, és a dir, deus ser un poc agobiant, perquè la gent m'han dit que t'atura pel carrer tot el temps.
2: Home, això un bel de copet de ric, eh?
0: Clar, home.
2: No, però ja, no ho sé, perquè si em fa cap, i ja no hi ha cap problema, i no m'hi faltaria. També tenia una cosa, quan la gent va gato, si tu no vas gat, és perquè a vegades un poc més mal gestionat, perquè a vegades si gent te coveja i t'estires la camiseta.
0: Clar.
2: Que no ho fan amb mala intenció, saps? Però bé, no ho penses que ja no les conec.
0: Clar, i per tu, per ells...
2: Ho fan per casa, eh? No, i tampoc no és total, òbviament, però tenen que dir... Que vull que hagi... Com que veterà, no que veig de tirar la camiseta. I tu vas dir, que no, nena.
0: Sí,
2: i... És el concert de patates.
0: Perquè tu, per ells, ets com el seu amic. Te coneixen, saps les proves que fas, veus que ets un tio divertit, i va, clar, s'imagina...
2: No, no, sí, exactament. Hi ha una cosa que molt tinc de dir jo. Tu ets famós, no sé què no. No m'ho confon. Jo, si no me coneix, que no ho mateix. Me situaré. Per exemple, jo ando a això, anant per... Ja sé, de qualsevol poble, i si tu trobes un futbolista, Sí, em va dir, perdona, tal, no sé què, tal. En el tot, me'l beben i me diu, tu vas per aquí, saps? Com si posin fit de cor en seu, saps què t'ho dic? És un poc aquesta situació, saps? És a dir, no hi ha com, no com una xona de... que m'has de res, saps? Així, m'hem de trobar i que mos tingui com si fóssim amics. Mm-hmm. Però així com un futbolista, potser una certa admiració, que el tot m'ho vacilen.
0: Clar, no, exacte. És molt m'agrada la diferenciació entre ser conegut i ser famós. M'agrada.
2: Exacte, clar, nosaltres no clar, nosaltres no entrem un pic més correcte, saps? Ja. Si vam, som de grans altres. Un pam.
0: Toni, escolta, estàs preparat per estes cap de setmana?
2: Estic preparat, però avui dormia nerviós avui, eh? Estic nerviós avui.
0: Bé, tranquil.
2: Jo sempre estic nerviós. De fet, ha molts anys que he estat malalt, els darrers anys. De 3, 5 anys, d'hora he estat malalt. Que no val.
0: Això són de nit, de ser niviada que agafes.
2: Per ser niviada, me costa a mi, jo crec que me pegava.
0: Bé, ara, endavant amb el test.
1: Molt bé, en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i el moment flop del cap de setmana, és a dir, el millor moment i el pitjor. Pots començar pel top.
0: Toni,
1: t'ho tenim.
2: Sí, però, que ho he dit, això ho he sentit de la fuita.
1: Quin serà el millor moment i el pitjor del cap de setmana?
2: Bé, el millor serà el cap de fins que nevau. D'acord? I encara estarà la cola bé i tal. I el pitjor, demà al matí. Segur.
1: En quina emoticona definiries el cap de setmana?
2: Home, suposo que amb l'emoticona aquell de la cara que surt amb el gorrito a festa i que tira la grega en la serpentina i això, diria.
1: Quina serà la fotografia del cap de setmana?
2: Uf! Home, jo tinc molt d'equips del carnaval, que me fan, la gent, bé, més a mi d'això, de brats. No, bé, la foto. Bueno, la foto serà, ara vol dir que serà, la foto serà jo amb la persona de la qual m'he passat.
0: Tu en sa persona... És que, clar, és que ja fris. Bé, demà ho sabrem. De ves quina hora poden saber les teves xarxes? Quina hora ho veurem?
2: Demà... No, això jo crec que ho pengiré, però, perquè si no, potser els tenen capacitat per pengir jo. És a dir, que ho pengiré diumenge al matí. De diumenge com a expert, crec.
0: Bé, jo passa molt exclusiva, Toni, que jo...
2: No, no, ja se veurà, ja si hem de començar a comentar i tal.
1: Sí, si no és per...
2: No sortia per diaris, clar.
1: Si no mos envies tu, ja mos enterarem per qualque banda.
2: Ah, bé, vos l'enviaré, vos la puc enviar, vos la puc enviar.
1: Vinga, la següent pregunta és quantes hores calcules que dormiràs en total el cap de setmana?
2: Uah, home, si veig combinant de Red Bull, la millor dues.
1: Avui dormiràs un poc,
2: avui dormia. Avui dormia poc, ja, perquè m'he despertat res per muntar, i estic nerviós, i també som un friqui de futbol, i veurem un dia fins a les dues. La millor tota la setmana dormiré, la millor... 10 hores.
0: Bé, va bé, 5 i 5.
2: Està... 5 i 5,
0: està
2: o 6 i 4.
0: O 6 i 4, exactament.
1: Bé, ja basta.
0: Bueno, i ara un missatge per a la gent que m'ho estigui escoltant de la redifusió, que seràs dilluns, calculant damunt les... gairebé les 7 des de matí.
2: Un missatge.
0: Bé,
2: no sé, que cap viu, si anem per campanet, també s'hi van a Petra. Que se conformin amb el que veuen, perquè suposo que serà més magre que de campanet. I bon dia. Sobretot bon de capet i civisme.
0: Molt bé, bon de capet i civisme. Molt bé, sí. I de Toni Urraca, escolta, moltíssimes gràcies.
2: Ja, vosaltres.
0: I bon de l'has de fer tu, per mi, també.
2: Sí, també, ja em faig.
0: Ho sabem, ho sabem. Toni, que vagi bé, passeu molt bé.
2: Ja. Bé, gràcies. Adéu. Vosaltres, adéu.
0: I nosaltres hem arribat a la xiu-xiu número 422. Jordi, estimat company, bones vacances.
1: Moltes gràcies.
0: Va, que abans has explicat ja poca cosa. Què faràs?
1: És que... No,
0: un xiu-xiu.
1: Jo no dic mentides, tenim poca cosa. Diré a Sant Cervera, en el poble, estaré tranquil.
0: Exacte, pagaré el mòbil.
1: A la platja, pagaré el mòbil.
0: Te podem escriure si tenim qualque dubte.
1: No.
0: No? Però, t'hem deixat tranquils, eh?
1: Home, jo crec que toca.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Un dia és de desconnexió.
0: Molt bé, Jordi.
1: Una setmaneta, tampoc. Vull dir, però ja que no me'l veurem tot l'estiu.
0: Exactament. Bé, Jordi, escolta, moltíssimes gràcies, que estiguis molt tranquil, que passis molt de gust aquestes vacances. Mos veiem d'aquí a dues setmanes i a nosaltres demà, si mos cercau a la mateixa hora, no mos hi trobareu perquè és dissabte, però dilluns sí, aquí serà. Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi. Ah, i abans de partir, per cert, un recordatori.
3: Perquè nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
4: I radiau...
3: És que és calor psicològica.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Les comunitats autònomes es reuneixen avui amb el govern espanyol en el Consell de Política Fiscal i Financera. L'objectiu de la trobada és fixar la senda d'estabilitat, una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Des de les Balears assisteix a la trobada el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, amb qui parlarem en directe d'aquí uns minuts. I això després d'un diumenge marcat per la cadena humana organitzada per entitats ecologistes en estrany. Més de 10.000 persones, segons els organitzadors, el GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, participaren en la protesta. Asseguren que els darrers canvis legislatius del govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP Mallorca.
2: A demanar que Estrenc no sigui rebaixat en la seva protecció que té des de que tenia, millor dit, perquè aquesta llei Òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem.
0: Mentrestant, la presidenta del govern, Margà Proens, reitera que la protecció d'Estrenc i d'altres espais naturals està garantida.
3: Estrenc no se toca. Estrenc no va quedar desprotegit, aquests 12 espais naturals, quan el 2023 el govern d'Esquerres modifica Saleco. Per tant, a la mateixa modificació, exactament la mateixa, tampoc desprotegirà Estrenc.
0: És dilluns, dia 6 de juliol. I avui també destacam una recerca científica del CSIC que confirma que els aliments frescos envasats dins plàstics absorbeixen substàncies químiques nocives pel cos.
4: Són substàncies com el bisfenol A que provoquen malalties greus. La doctora Etel El-Harrat és l'investigadora principal.
5: Este es el primer estudio que demuestra que incluso a temperaturas frías y de congelación, estos compuestos también son capaces de liberarse del material plástico y llegar a absorberse en la comida que luego es la que nosotros vamos a comer, por lo que también vamos a estar ingiriendo estos compuestos químicos.
4: La Unió Europea ha aprovat prohibir a partir del 2028 comercialitzar qualsevol envàs de plàstic amb químics perillosos a tota Europa.
0: I a Eivissa continuen les investigacions per aclarir el motiu de dos apunyalaments ahir diumenge a Sant Antoni i a Santa Eulària.
4: Una de les víctimes, un home de 38 anys, la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. El seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. L'altra víctima, un jove de 21 anys, estranger, ja ha estat donat d'alta. La policia creu que l'agressor li volia robar el rellotge.
0: I les famílies de les Balears gasten de mitjana prop de 37.000 euros a l'any.
4: Són les darreres dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística, que situen l'arxipèlag gairebé un 8% per damunt de la mitjana estatal. Les famílies gasten avui un 20% més que fa 10 anys.
0: I avui estan pendents també de com evolucionen els incendis que afecten la península.
4: Més de 10.000 persones han estat evacuades aquest diumenge a la Catalunya Nord a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà i que ha cremat unes 2.000 hectàrees. Mentrestant, la Bisbal d'Empordà s'ha reduït els efectius per combatre les flames, ja que el foc ha evolucionat com s'esperava.
0: Aquí a les Illes començam la setmana avui amb tot Menorca i gairebé tots els municipis de Mallorca amb un nivell d'alerta 4 per incendi forestal. És el risc màxim dins la classificació del servei forestal del govern. En canvi, pràcticament a totes les Pitiüses hi ha un nivell de risc 2, que és el risc groc. També avui, per cert, s'activarà el risc groc per temperatures elevades a les Pitiüses i a bona part de Mallorca. I en els esports, el Mallorca 2026-2027 comença avui. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. Amb les proves mèdiques entre avui i demà comença la pretemporada del Reial Mallorca amb l'objectiu de tornar a primera divisió. Ahir va arribar a l'Illa el nou entrenador, Luis García, que farà feina en la direcció esportiva per tancar una plantilla on, de moment, només hi ha una cara nova, 9 sortides i 2 jugadors que encara són al Mundial.
0: Són ara les 7 i 4 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Sant López, Caterina Bany, Cristina Bausà, Toni Escanillas i Toni Sastre. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Nova reunió avui del Consell de Política Fiscal i Financera. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha convocat les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat. És una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Des de les Balears assisteix a la reunió el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, que està a punt d'agafar, per cert, el vol cap a Madrid. I aquí podem saludar ara en directe Antoni Costa. Bon dia.
7: Molt bon dia, què tal, com anem?
0: Què n'espereu avui d'aquesta trobada de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera?
7: Bé, sol ser en condicions normals una trobada ordinària. Més de juliol de cada any sempre, de forma habitual, es fixa la senda d'estabilitat que dona lloc en els pressupostos generals d'Estat. Segurament, d'aquí a final de mes, es farà un altre Consell de Política Fiscal i Financera per comunicar-se les bestretes a compte de les comunitats autònomes i també per fixar els objectius individuals d'estabilitat pressupostària pel 2027. En definitiva, qüestions ordinàries, no? Avui segurament s'aprovarà la senda. No en subot de les Illes Balears, perquè aquesta senda és incomplible, però probablement s'aprovarà. Probablement demà el govern de l'Estat i el Consell de Ministres, no? Aprovi aquesta senda d'estabilitat i s'iniciïs els pressupostos de General de l'Estat pel 2027.
0: Clar, aquesta senda d'estabilitat que, com dèiem, es debat avui i probablement s'aprovi és una passa prèvia a l'aprovació dels comptes generals de l'Estat, però aquesta legislatura el govern espanyol no ha estat capaç d'aprovar cap pressupostos i s'han prorrogat cada any els del 2023. Penseu que es repetirà aquest guió?
7: Bé, jo crec que és molt probable que sí. El govern de l'Estat, el govern de Senyor Sánchez, senzillament fa un gest, cada any ha fet el mateix, vull dir, ha intentat aprovar la senda d'estabilitat sense avals suficients per part dels congressos dels diputats per poder-la aprovar, i quan ha anat als congressos dels diputats no s'ha aprovat directament, i com a conseqüència d'això s'ha enrocat i, no, i duim, de fet, tota la legislatura, com bé recordar-ho, sense uns pressupostos generals de l'Estat aprovats, en la inestabilitat que això suposa. I la previsió que en fem des de les Illes Balears és que aquests pressupostos siguin exactament igual. Sona més cortina de fum. El que es farà avui en el Consell de Política Fiscal amb l'aprovació de la senda i l'aprovació probablement demà de la senda d'estabilitat en el Consell de Ministres, i ja veurem, però va, la previsió que en fem des de Balears és que aquests pressupostos estan abocats en aquest cas, no?
0: Els fets que no s'aprovin uns comptes, va estar parlant ara d'inestabilitat, però quins efectes pràctics té per als ciutadans?
7: Bé, el primer efecte pràctic és la falta de transparència, i moltes vegades que nosaltres hem fet reivindicacions des de les Illes Balears en relació a la gent de Balear, doncs no es poden materialitzar. Jo vull recordar que en aquestes illes fa molts anys que demanem els convenis de carreteres o un conveni ferroviari o inversions concretes a les Illes Balears que no se poden materialitzar perquè no hi ha pressupost, es funciona amb modificacions de crèdit, i en aquest sentit, pues, evidentment, sempre hi hauria d'haver-hi uns pressupostos aprovats a les Illes Balears i per tot. Vull dir, en aquest sentit també reconec que a les Illes Balears hauria d'haver pressupostos aprovats, però en aquest sentit és que tota la legislatura sense pressupost. En conseqüència, això deriva en que, bueno, hi hagi materialitzacions que no es poden dur a terme com a conseqüència d'aquesta falta de pressupost, no?
0: Senyor Costa, pel que fa a les Balears, quines perspectives teniu, si parlen de la tramitació dels pressupostos autonòmics pel 2027?
7: Bé, la realitat és que ja està aprovada i en vigor l'ordre per confeccionar els pressupostos de 2027. Les conselleries ja estan fent feina amb aquesta ordre. Si tot va bé, a final d'aquest mes, el govern de l'Estat ens comunicarà les bestretes a compte del sistema de finançament, que ens permetran calcular quins són els ingressos que tindrem, una previsió, dels ingressos que tindrem pel 2027, i la intenció del govern de les Illes Balears és intentar aprovar de forma ordinària aquests pressupostos pel 2027, el sostre de despesa i els pressupostos, i actuar, pues, en la màxima pressió, en la màxima estabilitat possible.
0: Altres anys les negociacions amb Vox han estat difícils. Confieu poder-los tirar endavant?
7: Bé, confiem que, evidentment, negociarem per part del govern de les Illes Balears aquests pressupostos amb voluntat d'arribar a acords. En aquest sentit, esperam que les altres parts, Vox preferentment, però també la resta de grups parlamentaris, pues, tinguin bé negociar aquests pressupostos. Nosaltres sempre ho hem dit, i jo personalment com a conseller d'Hisenda, que la voluntat del govern sempre serà tenir uns pressupostos, generar la màxima estabilitat, la màxima tranquil·litat. Els governs, les administracions públiques s'han d'aprovar pressupostos i no serà pels governs de les Illes Balears que no hi hagi pressupost aquí a la comunitat autònoma. Mm-hmm.
0: Recordem que estan parlant amb Antoni Costa, amb el conseller d'Economia i Hisenda, també vicepresident del govern, i m'agradaria afegir una pregunta més com a portaveu de l'executiu. M'agradaria demanar-li com valoren la cadena humana d'ahir en Estranc. Està justificat el temor d'una desprotecció d'aquest espai natural?
7: Bé, en lloc, evidentment, màxim respecte a totes les persones que ahir van anar a Estrenc a manifestar-se. En aquest sentit, des del govern sempre manifestarem això, el màxim respecte a qualsevol persona que pugui manifestar-ho, criticar en el govern, faltaria més. En segon lloc, condemnar les pintades que hi va haver-hi també a part d'Estrenc. És inadmissible que hi hagi pintades com les que vam veure en alguns espais d'Estrenc ahir mateix. I en tercer lloc, la manifestació va ser per protegir Estrenc, i el que vull manifestar, ja ho ha dit la presidenta moltes vegades, és que Estrenc ja està protegit, que no es preveu ni es produirà cap tipus de canvi en Estrenc, i que, en conseqüència, que la manifestació d'ahir, en tot el respecte, faltaria més, però és manifestament innecessària, perquè realment en Estrenc no es produirà cap ni un canvi durant ni aquesta ni qualsevol altra legislatura on governi Marga Provença. En conseqüència, respectant a totes les persones que van manifestar, crec que és una manifestació absolutament innecessària.
0: I també avui hem volgut començar aquest informatiu matí parlant amb Antoni Costa, amb el vicepresident del govern, conseller d'Economia i Hisenda, que s'ha a punt d'agafar un vol cap a Madrid per assistir al Consell de Política Fiscal i Financera, que tindrà lloc avui migdia. Senyor Costa, gràcies per haver-nos atès a primera hora del matí.
7: Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
0: I són ara les 7 i 12 minuts.
1: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
0: I continuem parlant d'aquesta cadena humana en Estrenc. Més de 10.000 persones, segons els organitzadors, varen participar-hi ahir per reclamar la protecció dels espais naturals de Mallorca. El GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida alerten que els darrers canvis legislatius impulsats pel govern, com ara la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. L'executiu reitera, ara sentíem el vicepresident del govern, Antoni Costa, que la protecció d'Estrenc i d'altres espais naturals està garantida.
4: Els manifestants reclamen evitar activitats que posin en perill la conservació de la costa.
8: I no volem que els interessos econòmics la transformin en un lloc de disfrut pels turistes.
9: Tota aquesta costa que està ben preservada i perquè continuï sent així.
4: Tonina Siquier, vicepresidenta del GOP Mallorca, i Jaume Drové, de Terra Ferida, s'han mostrat satisfets pel seguiment de la convocatòria.
2: A demanar que Estrenc no sigui rebaixat en la seva protecció que tenia, perquè aquesta llei òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem.
10: Jo crec que el govern no ha valorat que tots aquests espais naturals que ara tornen a estar en perill amb aquestes noves lleis han estat defensats per moltes generacions de mallorquins. I això, la gent ho du de dins, i aquests espais, molta gent les sentim com a propis.
4: També el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Pere Joan Femenia, ha fet una crida dirigida als joves a defensar la preservació del territori.
11: La gent jove mos estem disputant el futur de Mallorca i cal disputar-ho ara, perquè quan sigui massa tard ja no tindrem la capacitat de restaurar aquests plans d'ordenació que volen destruir el govern del Partit Popular de Namarga Proens.
4: La cadena humana va acabar amb la lectura d'un manifest per part de l'escriptor Sebastià Alzamora.
0: Precisament durant la lectura del manifest, la balassa de Campos, la popular Xisca Porqué, va compareixer al lloc de la protesta.
12: Hem tingut una visita molt agradable, la balassa de Campos. Vos saluda. No, no té molt...

0: 2023 el govern d'Esquerres modifica Saleco, per tant, a la mateixa modificació, exactament la mateixa, tampoc desprotegirà Estran.
1: I a l'espera de la tramitació al Parlament, la nova llei de costes aprovada pel Consell de Govern o la llei de gestió integral de protecció del litoral de les Illes agrada al sector. Deim a l'espera de l'aprovació perquè encara queden serrells que necessiten més explicació, fins i tot correcció. Però el sector són la majoria els qui no s'han de tocar. Els aspectes que més criden l'atenció són, d'una banda, la protecció de la Posidònia, de l'arena i la vegetació.
2: Una llei, deien, que afecta a les concessions, a les construccions, als elements naturals, també a les embarcacions i a les platges, que es categoritzaran per delimitar-ne els usos que pugui fer-ne entre urbanes, platges naturals i platges de protecció especial. Criteris que estaran establerts, que s'hauran de tenir en compte abans de prendre qualsevol decisió que afecti el litoral, les concessions, la instal·lació de mobiliari o l'organització de qualsevol activitat haurà de passar primer pels sedars de la protecció de les dunes, de la Posidònia o de la vegetació endèmica. És el conseller Juan Manuel Lafuente.
3: Nosaltres fixam una sèrie de principis bàsics de gestió per fer qualsevol activitat, per fer qualsevol ordenació, i evidentment un dels objectius és que quan se pren una decisió que afecti el litoral se ten que tenir en compte totes aquestes qüestions bàsiques per al manteniment mediambiental de la costa i del litoral.
2: Val a dir, però, que d'aquestes concessions en té sempre la darrera paraula l'Estat. Segons assegura el govern en cas de conflicte i segons el fonament de dret, allò que preval és sempre la més proteccionista, que en aquest cas, deia el conseller, és la balear. Pel que fa als mitjans per complir en tots aquests preceptes, Lafuente posa els mitjans balears, diu que són 22 embarcacions de vigilància, a disposició dels estatals, que són els que tenen el poder executiu.
1: D'altra banda, la norma que més ressò ha tingut és la davallada de la velocitat d'alguns vehicles nàutics a 10 nusos dins la primera milla nàutica. Una velocitat de 10 nusos a la mà equival a terra a 18 km per hora. I una milla nàutica són quasi 2 km. Això vol dir que fins que aquests vehicles no siguin a quasi 2 km, no poden accelerar passar de 20 per hora.
2: Aquesta prohibició afectarà embarcacions de més de 12 metres d'eslora i a motos d'aigua. Per part del sector, reconeixen que és un problema de seguretat, però no entenen el biaix que s'ha fet servir per triar quines naus i quines no poden passar d'aquesta velocitat. Som Pedro Francisco Gil, president de l'Associació de Xarxes Nàutics, i Jordi Carrasco, de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes.
4: El problema existe, es real. No obstante, existen excepciones como los barcos de pesca o las embarcaciones de transporte de pasajeros.
5: Sin perjuicio de que para el sector lo más importante es la seguridad de la actividad, nos gustaría de alguna manera comprender, ¿no?, cuáles han sido las circunstancias que han hecho que el legislador pues tome esta medida, ¿no?, y por qué esos criterios y no otros, ¿no?
1: Hem arribat a les 7:17 del matí. I avui també vos parlam del toc d'atenció que ha fet la comunitat científica a les autoritats sanitàries. Una recerca del CSIC confirma per primera vegada que el peix i també la carn i el formatge envasats dins plàstic absorbeixen substàncies químiques nocives, malgrat que els guardem a la gelera i al congelador. S'assenyala el Binesfol A com a principal responsable de superar els llindars de risc establerts per la normativa estatal i europea, també la balea. Parlam de químics que provoquen malalties greus. De fet, s'acaba d'aprovar una nova directiva europea que prohibeix a partir de l'any 2028 comercialitzar qualsevol envàs de plàstic amb químics perillosos a tota Europa.
6: Per aquest motiu, els experts reclamen controls estrictes per verificar el compliment de les lleis que es retirin del mercat i protegir així els consumidors dels tòxics. La migració augmenta amb el temps d'emmagatzematge, és a dir, com més temps els guardaven al congelador, més químics absorbeixen. Diversos estudis han demostrat que alguns additius de plàstics presenten efectes tot psicològics per a la salut, com la disrupció endocrina i el potencial carcinogen. Alerten que els efectes no són immediats, s'acumulen. La doctora El Jarrat n'és investigadora principal.
7: És conocido que és un disruptor endocrino que puede provocar, por ejemplo, mayor riesgo de diabetes tipo 2, que también puede impactar en el sistema reproductivo, tanto en mujeres como en hombres. Luego también es sabido que provoca problemas de comportamiento, por ejemplo, de hiperactividad o también problemas de aprendizaje en niños. Y también está relacionado con possibles càncers.
6: Etel El Jarrat, que també és directora de l'Institut de Diagnòstic Ambiental del Consell Superior d'Investigacions Científiques, retreu l'incompliment de la llei balear de

0: residus, com també les normatives del govern espanyol i la directiva europea en matèria d'envasos de plàstic d'un sol ús. Recordem que obliguen a oferir, sobretot fruites i verdures, sense plastificar. A la pràctica, s'incompleixen a la majoria dels supermercats i establiments comercials.
1: Si la ley se estuviera cumpliendo, no hubiéramos encontrado el riesgo que hemos detectado al ingerir este pescado después de haber estado pues refrigerado o congelado durante cierto tiempo en nevera o congelador.
0: En els darrers anys, organismes com l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària han revisat i reduït els nivells d'exposició diària considerats segurs per a la població, especialment per al bisfenol A, reduint el 2023 el seu llindar de seguretat en 20.000 vegades. Això reflecteix la creixent preocupació pel seu impacte en la salut i la seguretat alimentària. Rosa García és la directora general de Recero.
2: Està comprovat amb evidència científica que hi ha una migració dels additius del plàstic cap a la salut, que es metabolitzem. I a nosaltres el que vam fer és una analítica d'orina a referents de la cultura, de la ciència de les Balears. Vam analitzar la seva orina, la vam enviar a l'Institut Noruec de Salut Pública i tot el 100% de la mostra tenia una mitjana de 21 substàncies derivades del plàstic.
0: De fet, fins a 49 substàncies químiques s'utilitzen de manera habitual en plàstics i envasos alimentaris, entre els quals plastificats i bisfenols presents en safates, films transparents i bosses de congelació que es fan servir de manera habitual en peixateries i supermercats. Els col·lectius més vulnerables són els infants, les dones embarassades i les persones grans. I se continuen les investigacions per aclarir el mòbil dels dos apunyalaments a la matinada de diumenge a Sant Antoni de Portmany a Santa Eulària. Una de les víctimes la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. L'altra ja ha estat donada d'alta. Ivonne Aranyó.
3: A les 2:40 de la matinada de diumenge, un home espanyol de 38 anys i resident a Eivissa ha estat trobat mort dins un cotxe accidentat a la carretera que va de Santa Gertrudis a Eivissa ciutat. Abans de l'accident, el cotxe anava circulant lentament, ha pujat a la mitjanera de formigó i ha bolcat. Quan han arribat els serveis d'emergència, s'han trobat que el conductor, que viatjava sol, ja estava mort i que el seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. A les 6 del matí han aixecat el cadàver i l'han portat a l'Institut Forense, on se li practicarà l'autòpsia. La policia judicial de la Guàrdia Civil està al càrrec de la investigació i estan a l'espera de l'informe forense per aclarir les circumstàncies dels fets. No es descarta cap hipòtesi, ni tan sols la del suïcidi. I l'altre apunyalament ha estat passades les 5 de la matinada de diumenge. Segons ha informat la policia de Sant Antoni, un individu va intentar robar un rellotge a un jove de 21 anys procedent de Països Baixos al passeig de Serenal. Es va produir un forcejament que va acabar amb una ferida de 5 centímetres a la part baixa de l'abdomen causada per un objecte punxant. El lladre va fugir sense el rellotge i el jove, ingressat a l'Hospital Can Mises, va ser donat d'alta ahir cap a les 3 de la tarda.
0: I el cap de setmana deixa un altre ofegament mortal a la platja. En aquest cas, es trenca Campos. És un home de 60 anys.
4: I segons informa el SAMU 061, la víctima va ser treta de l'aigua en parada cardiorrespiratòria i tot i les maniobres de reanimació fetes pels socorristes sanitaris desplaçats i també per la policia local, no va ser possible salvar-li la vida. Val a dir que el sinistre va ocórrer poc abans de les 11 del matí, quan faltaven 20 minuts per l'inici del servei de socorrisme. Una dotzena de persones han mort enguany en espais aquàtics a les Balears, la gran majoria el juny passat.
0: I està previst que demà dimarts passi a disposició judicial un dels presumptes autors d'una onada de furts, de robatoris amb força i sostraccions de vehicles que ha patit les darreres setmanes Formentera. Elena Trinidad.
5: La detenció va tenir lloc dissabte a la tarda. Els agents de la Guàrdia Civil de Formentera es personaren al seu domicili i el sospitós va intentar fugir per una finestra. Durant l'arrest, l'home va posar una forta resistència i els tres agents van resultar ferits amb esguinços als canells i fractures als dits. Feia setmanes que investigaven el detingut, resident a l'illa i conegut pels agents. Finalment, segons han informat fonts properes al cas, han trobat proves que el podrien relacionar amb 15 dels més de 30 robatoris que hi ha hagut principalment per la zona d'Escap i Camparra en les darreres setmanes. A més dels delictes dels robatoris, se li podrien imputar els de resistència, desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. La investigació continua a càrrec de la policia judicial d'Eivissa i està previst que el detingut passi a disposició judicial demà dimarts.
0: Passen 25 minuts de les 7 del matí.
6: L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
7: Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
8: Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
9: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I vos parlem ara d'economia. Cada llar de les Balears gasta de mitjana, atenció, prop de 37.000 euros a l'any. Són les darreres dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística, que situa en l'arxipèlag gairebé un 8% per damunt de la mitjana estatal. Tot i que el darrer any la despesa ha baixat un 1%, si miram 10 anys enrere, les famílies gasten avui un 20% més.
10: I el gran culpable és l'habitatge i els subministraments, que acaparen el 38% del pressupost. Som la comunitat autònoma on aquesta xifra és més alta, un 5% per sobre de la mitjana estatal i un 43% més que fa una dècada. Un fet que obliga a retallar en la resta de despeses, ho explica Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
11: Hay que tener en cuenta que el incremento del coste de la vivienda y de los suministros, pues lo que hace es que nos impide que podamos gastar en otras cosas, como podría ser menos urgentes o menos indispensables, como es el vestido.
10: Aquestes dades mitjanes, però, amaguen fortes desigualtats entre els que més ingressen i els que manco, evidenciant així les dificultats que tenen moltes famílies de beneficiar-se del creixement econòmic de les illes. És Jacobo Ferrer, professor d'Economia a la Universitat Politècnica de Madrid.
12: El 20% más pobre, de alguna manera, gasta un 61% en vivienda y suministros, como nos está diciendo el INE, ¿no? Entonces, si eso lo añadimos, que aumenta un poco más todavía en el caso de Baleares, la radiografía no es solo preocupante en su conjunto, sino especialmente destacando a la parte menos favorecida de la distribución, ¿no?, del ingreso y del consumo.
10: Els hàbits també canvien. En una dècada, la despesa en transport ha crescut un 32% i en oci i cultura un 30%. Per contra, gastem gairebé un 50% menys en begudes alcohòliques, un 14% menys en mobles, un 13% menys en educació i un 12,5% menys en roba i calçat. Al carrer, cada ciutadà té la seva realitat econòmica, si bé tothom coincideix en que abans era més fàcil estalviar.
13: No tant com fa un any, però estalviem. Sí.
14: Hablando claro, casi se nos va todo lo que hay, porque la remuneración que tenemos es poca.
15: Tú te ibas con 1.000 pesetas y comprabas para 15 días. No es lo mismo. Ahora vete con 50 euros y no te dan ni las gracias, o sea, no te traes nada.
10: Una darrera dada estadística, la despesa en consum per persona, les Balears se situen com la 8a comunitat autònoma de l'Estat.
0: I d'aquí a 3 minuts arribarem a les 7:30, al moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que Toni avui parla sobretot de turisme.
4: És així, també de manifestacions en el cas de Mallorca. Última hora obre amb aquesta concentració, que hem parlat també en aquest informatiu, en contra de la desprotecció d'Estrenc, parla de milers de persones i del desafiament de la bellesa de Campos, així que per què que va voler dirigir-se a la gent. Fotografia d'ella a davant tothom, un titular que explica, el titular, volen dir, explica que el Consell Mallorquí, el Consell de Mallorca, posa en marxa un protocol per evitar un altre cas Bestard, diu. En canvi, Diari de Mallorca dedica tota la portada a la manifestació, no mostra per què, en aquest cas, parla de 10.000 persones per dir a Proens, ho personalitza amb ella, el missatge de que Estrenc no se toca. També en parla l'Ara Balears, l'Hockey Balears també, però en demana opinió a Jorge Campos de Vox, que considera que no hi ha massificació turística, això pel que fa als digitals. El Mallorca Diario ho tracta també en petit, en gros, parla de successos d'un home apunyalat trobat dins un cotxe, ens ho explicaven ara els companys d'Eivissa. Per això és portada també al periòdico d'Eivissa. En canvi, el diari du el tema en petit perquè mostra a les platges, també en aquest cas, plenes de jugadors de waterpolo, perquè hi ha un torneig allà d'aquest esport, però en la seva versió de platja. I també diu que un regidor de Sant Antoni anirà a judici per alçament de béns. El Menorca, per la seva banda, destaca que han de posar comptadors intel·ligents per detectar el consum abusiu d'aigua.
0: I els diaris estatals avui fan enquestes d'opinió.
4: I cada diari tria el que més li interessa. Per exemple, El País demana a la gent si hi ha lawfare, guerra judicial. Atenció, perquè el 65% pensa que sí, el 60% pensa que els jutges no fan bé la seva feina i el 30% pensa que són imparcials. El Mundo, en canvi, parla de futbol i diu en titular que Desi Rodríguez es querella contra el Dama i fitxa Garzón, precisament com a advocat, parlant de tribunals. Això mentre ABC diu que el capità de les clavegueres, es refereix a un guàrdia civil, diu que ajudava els investigats també pels jutjats. I també relacionat a baix diu que Moreno Bonilla assegura que la legislatura amb Vox, si no és fructífera, serà molt curta. Allò curiós és que La Vanguardia fa una altra enquesta amb els mateixos termes, diu que el 40% diu que els jutges no són imparcials.

0: I són ara les 7:30, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. Les comunitats autònomes es reuneixen avui amb el govern espanyol en el Consell de Política Fiscal i Financera. L'objectiu de la trobada és fixar la senda d'estabilitat. És una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
1: Des de les Balears assisteix a la reunió el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, qui fa uns minuts a l'informatiu Matí ha dit que votaran en contra de la proposta del govern espanyol.
2: No ens ho vot des de les Balears, perquè aquesta senda és incomplible, però probablement s'aprovarà. Probablement demà el govern de l'Estat i el Consell de Ministres, no?, aprovi aquesta senda d'estabilitat i s'iniciïs els pressupostos de General de l'Estat pel 2027.
0: Això després d'un diumenge marcat per la cadena humana organitzada per entitats ecologistes en estranc. Més de 10.000 persones, segons els organitzadors, el GOPTA referida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida participaren en la protesta.
1: Asseguren que els darrers canvis legislatius del govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP Mallorca.
3: A demanar que estranc no sigui rebaixat en la seva protecció que tenia, perquè aquesta llei òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem.
1: En canvi, la presidenta del govern, Marga Proens, reitera que la protecció d'Estrenc i d'altres espais naturals està garantida.
4: Estrenc no se toca. Estrenc no va quedar desprotegit, aquests 12 espais naturals, quan el 2023 el govern d'Esquerres modifica Saleco. Per tant, a la mateixa modificació, exactament la mateixa, tampoc desprotegirà Estrenc.
0: I avui també destacam una recerca científica del CSIC que confirma per primera vegada que els aliments frescos envasats dins plàstic absorbeixen substàncies químiques nocives pel cos.
1: Són substàncies com el bisfenol A que provoquen malalties greus. La doctora Etel El-Jarrat n'és investigadora principal.
5: Este es el primer estudio que demuestra que incluso a temperaturas frías y de congelación estos compuestos también son capaces de liberarse del material plástico y llegar a absorberse en la comida que luego es la que nosotros vamos a comer, por lo que también vamos a estar ingiriendo estos compuestos químicos.
1: La Unió Europea prohibia a partir del 2028 comercialitzar qualsevol envàs de plàstic amb químics perillosos a tota Europa.
0: I a Eivissa continuen les investigacions per aclarir el motiu de dos apunyalaments ahir diumenge a Sant Antoni i a Santa Eulària.
1: Una de les víctimes, un home de 38 anys, la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. El seu cos tenia múltiples ferides, arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. L'altra víctima, un jove de 21 anys, estranger, ja ha estat donat d'alta. La policia creu que l'agressor li volia robar el rellotge.
0: I les famílies de les Balears gasten de mitjana prop de 37.000 euros a l'any.
1: Són les darreres dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística, que situa en l'arxipèlag gairebé un 8% per damunt de la mitjana estatal. Les famílies gasten avui un 20% més que fa 10 anys.
0: I els socorristes de Calvià denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei.
1: Avui han convocat una manifestació davant l'Ajuntament per mostrar el seu descontentament. D'aquí uns minuts i serem en directe.
0: També avui estan pendents de com evolucionen els incendis que afecten la península.
1: Més de 10.000 persones han estat evacuades aquest diumenge a la Catalunya Nord a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà i que ha cremat unes 2.000 hectàrees.
0: Aquí a les Illes comencem la setmana avui amb tot Menorca i gairebé tots els municipis de Mallorca amb un nivell d'alerta 4 per incendi forestal, que és el risc màxim. I pel que fa al temps, a les Pitiuses i a Mallorca s'activarà també avui avís groc per elevades temperatures. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Esperem una jornada ben calorosa, però és que al llarg d'aquesta setmana esperant que el termòmetre vagi en augment. De fet, no descartant que hem vist el cap de setmana puguem fregar el llindar dels 40 graus en alguns indrets i de forma puntual. D'altra banda, pel que fa avui, esperant que els valors més elevats en el termòmetre es donin a l'interior de Mallorca. En aquesta zona podrem fregar els 36-38 graus aproximadament. A la resta del territori, la màxima d'aquesta jornada girarà entre els 32 i els 36 graus. D'altra banda, quant al cel, molt de sol a totes les illes, el vent bufarà molt fluix i tindrem també unes condicions marítimes molt tranquil·les. El que destacarà més serà el termòmetre que, com deia, anirà en augment. Ara mateix tenim a Mallorca 23 graus a Sa Pobla, 24 al Gaida i 26 a Artà. A Menorca, 26 graus a Ciutadella i 28 a Es Castell. I a les Pitiuses, 23 graus a Eivissa i 25 a Sant Francesc.
7: Informatiu Matí.
3: Esports.
0: I ara són les 7:35 minuts del matí. Ens atam la informació esportiva a l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio i parlem del Mallorca 2026-2027, que comença avui. Gavi Fortesa, bon dia.
7: Bon dia. Es posa en marxa avui, dilluns, amb les proves mèdiques. Serà l'inici d'una nova etapa a segona, després de 5 temporades seguides a primera, i també serà el moment que comenci l'etapa de Luis García Fernández a la banqueta vermella. L'asturià va arribar ahir a Palma per treballar en una pretemporada que es presenta força moguda pel que fa al capítol de sortides i també d'arribades. El sentim a la terminal d'arribades de l'aeroport de Sant Joan.
8: Con mucha ilusión, muchas ganas de volver a un sitio donde he sido muy feliz y con mucho entusiasmo para trabajar mucho y hacer las cosas bien y ojalá pues poder conseguir cosas bonitas.
9: ¿Proyecto de ascenso?
8: Bueno, ya veremos, poco a poco, hay que ir poco a poco. La categoría es muy difícil, tenemos que hacer un buen equipo y después ya veremos.
9: Hacer un buen equipo, lo dices, falta mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Una plantilla de momento a medio hacer.
8: Sí, pero mucha confianza en el club, en la dirección deportiva. La gente está trabajando muchísimo para hacer un buen proyecto.
7: Les paraules d'un Luis García, al qual se li presenta el següent panorama. Només disposa de 17 jugadors en nòmina, dos d'ells, Samu Costa i Johan Mojica, encara a la Copa del Món, amb les seves seleccions. En només un porter de primer equip, Bergstrom, i un nou vingut a la plantilla, Adri Fuentes. A més, hi ha futbolistes que tenen moltes paperetes per sortir durant l'estiu. Jan Virgili, Pablo Torre, aquest en qualitat de cedit a un equip de primera, i els ja esmentats Samu Costa i Mojica. En definitiva, molta feina queda per fer de cara a tenir la plantilla confeccionada i l'equip a punt de cara al debut en Lliga el 16 d'agost a Somos davant el Real Valladolid. I a la Copa del Món, amb el Marroc i França ja classificats per quarts, ahir es va jugar el Brasil 1, Noruega 2, i aquesta matinada Mèxic 2, Anglaterra 3. Brasil i Mèxic s'acomiaden del Mundial i Noruega i Anglaterra s'enfrontaran a quarts de final. Per avui, a les 9 del vespre, es jugarà el Portugal-Espanya. Sentim Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, a la prèvia del partit.
10: Necesitaremos ser mejores de lo que fuimos con Austria para ganar a Portugal y si tenemos el acierto de ganar a Portugal, Dios lo quiera, pues necesitaremos ser mejores para el próximo rival. Exactamente igual que pienso que tendrá que hacerlo Portugal. Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial. Pero la buena noticia es que el margen de mejora es muy grande y estamos en esa progresión.
7: La próxima matinada, a las 2, se enfrentarán los Estados Unidos y Bélgica. En futbol local, la Unió Esportiva Porreres, amb 12 incorporacions de l'UTSA per la categoria i 5 renovacions tancades, està al capdavant dels equips que aspiren a l'ascens a segona federació. Jaume Mut serà per segona temporada consecutiva l'entrenador d'una plantilla conformada amb temps rècord. Ell sap que el que se li demana i accepta el repte.
11: Això és il·lusió i el repte més important per allò i més guapo que pot tenir un entrenador. Que es deposin en les teves mans per una plantilla de les cridades està a dalt de tot, complir un objectiu, que és retornar a superior categoria.
7: I sense deixar el futbol de Can Nostre, dos apunts. Per una banda, cal destacar la tornada de l'exjugador de la Societat Esportiva Eivissa, Marcos García, als 38 anys, al seu primer club, el Portmany. Per d'altra banda, un jove porter mallorquí, Pere Joan García, que jugarà la pròxima temporada a la Lliga de Bòsnia després de fitxar per l'Sloga Meridian Doboj de la primera divisió. García va sortir de la pedrera del Mallorca i també va jugar a Sestao 2023 i al València-Mestalla 2025. I en bàsquet, l'Azul Marino, en la plantilla ja tancada, des de fa setmanes espera conèixer el calendari de competició pel seu debut a la Lliga Femenina. Una competició que toca arrencar el 30 d'agost i que acabarà el 30 de maig de 2027. El tècnic, Alberto Antuña, amb un equip amb moltes cares noves, haurà de fer feina de valent per poder acoplar les peces per competir des de la primera jornada amb l'objectiu d'obtenir la permanència en una categoria molt atractiva pel nivell que hi ha. Tota una fita pel bàsquet de les Illes, com així va reconèixer el podcast Tablero Feb, el mateix Antuña.
12: Y al final de estar aquí jugando en Liga 2 y jugar partidos en el Toni Pizá con 50 personas, ahora poder traer jugadoras de Euroliga, internacionales, y que venga aquí Zaragoza, Valencia, Girona, Salamanca, Murcia, es que tiene que dar gusto, es que tiene que dar valor a lo que se está haciendo en tan poco tiempo, ¿no? Que al final el club tiene 5 o 6 años de historia.
7: Y anem acabant amb pàdel. La menorquina Gemma Trià i Delfi Brea varen perdre la final del Premier Pàdel de Bordeaux. Derrota en 3 sets, 3-6, 6-1 i 6-1 davant Tamara Ricardo i Clàudia Jensen. I en ciclisme, avui es disputa la tercera etapa del Tour de França amb sortida a Granollers i ja amb arribada a França, amb 195 quilòmetres de recorregut i el primer contacte amb els Pirineus. Ahir la victòria va ser per Isaac del Toro.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
2: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
1: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
0: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
3: si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada,
4: si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
5: Són ara les 7:42 minuts. Sortim ara a l'exterior. Anem avui fins a Calvià. Els socorristes d'aquest municipi denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei. Per aquest motiu han convocat una manifestació per avui matí a les 8 davant l'Ajuntament per mostrar el seu descontentament per la cancel·lació d'una reunió amb els responsables municipals on s'havien d'abordar aquestes qüestions. A Calvià hi ha també el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
6: Bon dia, vos parlo just davant l'entrada de l'Ajuntament de Calvià, on d'aquí uns minutets, com ha comentat a les 8, els socorristes que vigilen les platges del municipi començaran una manifestació per reclamar, entre d'altres coses, més hores de servei, millores en les torres de vigilància i en els accessos per a les persones amb mobilitat reduïda. Per aprofundir en totes aquestes qüestions i perquè les ens expliqui, amb més detalls, saludam en Ariel Gauna, que és el portaveu dels socorristes de Calvià. Bon dia, Ariel.
7: Buenos días. En primer lugar, gracias por acercarse hasta aquí a transmitir la problemática que atraviesan los trabajadores y que afecta también a los usuarios del municipio.
6: Ariel, criticau que l'Ajuntament va cancel·lar una reunió per dia 22 de juny per tractar tots aquests temes. Quins motius els varen donar per anul·lar-la? Hi ha hagut contactes per reunir-vos un altre dia?
7: Sí, en principio habíamos pactado una reunión para el día 22 de junio y lamentablemente se ha cancelado unilateralmente sin ninguna propuesta futura. Hoy en día no tenemos ningún momento para hablar con el ayuntamiento.
6: ¿Y cuáles son los motivos que os dieron para cancelarla?
7: Ningún motivo. Simplemente que tenían la agenda ocupada y que tenían que cancelar la reunión y que pronto se volverían a comunicar.
6: Denuncieu també que de les aproximadament 30 platges del municipi, sol 11, només 11, disposen de servei de socorrisme.
7: Así es, entre calas y playas, el municipio tiene aproximadamente 30, solamente se vigilan 11 de las 30. En este sentido, vemos también una necesidad urgente de cambiar este sistema. Ya hemos intervenido en 5 RCPs durante solamente esta temporada, 2 fuera del horario, 1 en playas no vigiladas, lo que quiere decir que necesitamos la amplitud del servicio en este sentido.
6: Demanau també platges més accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. Fins a quin punt es troben desatesos aquests usuaris?
7: Sí, bueno, en este punto, como te había comentado, de las 30 que existen, 8 se vigilan, 11 se vigilan y solo 4 tienen el servicio de accesibilidad disponible. De esas 4 también encontramos varias falencias donde los baños se encuentran demasiado alejados de los puestos de PMR y bueno, también desembocan sobre los canales de embarcaciones. Nos preguntamos en este sentido si esto es un servicio genuino que el ayuntamiento quiere brindar o es un servicio que se quiere dar solamente para obtener una bandera Q y sacarse una foto para la publicidad política.
6: També assegurau que les torres de vigilància incompleixen la llei de prevenció de riscos laborals. Per què? Per quin motiu?
7: Bueno, en este sentido, las torres no cumplen con ninguna de las ley de prevenciones de riesgos laborales. El ayuntamiento se escuda en que este diseño de torres está homologado por la Dirección General de Emergencia cosa que no es así. O sea, la Dirección General de Emergencia sí impone ciertas medidas que tiene que cumplir, pero no impide que se cumplan con la ley de riesgos laborales. Ya tenemos compañeros que tienen lesiones devenidas de la exposición prolongada al sol, y bueno, ya es necesario cambiarlas por unas que protejan debidamente la salud. De hecho, es un atraso ya enorme que tiene el Ayuntamiento de Calviá, cuando otros ayuntamientos ya las han cambiado hace años.
6: ¿Teniu plantejada alguna altra reclamació, una altra acció de protesta aquí davant l'Ajuntament?
7: Bueno, en principio hoy nos manifestamos a las 8, así que estamos a la espera de los compañeros. Y bueno, lo que queremos lograr con esto es un diálogo con el Ayuntamiento, que lo único que hace hasta ahora es darnos la espalda.
6: Sí. Bé, gràcies, Ariel.
7: Gràcies a ustedes.
6: Heu sentit Ariel Gauna, que és el portaveu dels socorristes de Calvià, com que ho ha comentat, reclamen millores en el servei de vigilància, les platges calvianeres, i demanen obrir un diàleg, una nova data de reunió amb l'Ajuntament per abordar totes aquestes qüestions que ho han de sentir aquí a IB3 Ràdio.
5: Gràcies, Toni. Tornarem a connectar amb tu durant la segona hora de l'informatiu, just després que hagi començat aquesta manifestació davant l'Ajuntament de Calvià. Per part seva, el consistori diu que la trobada es va cancel·lar per motius d'agenda. Expliquen que estan pendents d'una nova data i que en cap moment s'han negat a parlar amb el col·lectiu dels socorristes. La regidora de Turisme, Elisa Montserrat, puntualitza que l'empresa concessionària Marsafe és la responsable dels socorristes, tot i això es posa a disposició per parlar amb ells, així com ho fan, diu, amb la resta dels ciutadans.
8: Si li demanes un canvi de dates, el que no mos després, el dia següent, mos han d'armar una manifestació. Pues, com comprendrà, això no és agradable, perquè nosaltres estem treballant cada dia per millorar pues, les situacions i en cap moment estem fent cap incompliment. Per lo tant, pues, bueno, esperem poder trobar una data per poder xerrar amb aquests joves.
5: L'Ajuntament de Calvià indica que en aquests moments el contracte de socorrisme està en vigor, finalitza l'any que ve, l'any 2027, i l'Ajuntament es mostra obert a incloure canvis per millorar el servei una vegada hagi acabat.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
5: I a Formentera, l'Associació d'Hotelers i el Consell demanen al govern una resposta urgent a la resolució del recurs presentat contra la denegació de 16 dels 36 lots de gandules i de parasols que hi havia a les platges de l'illa. Denuncien que la retallada afecta de manera greu els treballadors, els establiments i els turistes. Elena Trinidà.
9: La majoria de les platges de Ses Illetes no ofereixen enguany servei de gandules i parasols. Els negocis de la zona s'han vist afectats, segons explica Eduardo Iglesias, encarregat d'un dels establiments.
10: Son, sobre todo, muchos clientes habituales que, al no tener las hamacas, han decidido no venir directamente a la isla.
9: Entre els visitants hi ha opinions diverses.
11: Si tu ves que la situació està com està, te traes tus coses i ja està. Si no, al final, pues, lo bonito que es no va a seguir siendo bonito.
12: Yo me recuerdo el año pasado cuando vinimos aquí con el barco, ¿no? Y no teníamos nada. Así que seguro que si llegamos aquí ponemos a alquilar una sombrilla mucho mejor, ¿no?
9: Des de l'Associació Hotelera de Formentera exigeixen que es modifiqui la normativa igual que han fet a Mallorca. Escoltem el seu president, Juan Macosta.
13: La llei Omnibus permet i modifica l'ordre o camat per permetre unes concessions de quioscos, de xiringuitos, més grans de l'illa Mallorca, perquè no complien aquests requisits, perquè no s'han aplicat a Formentera.
9: El Consell segueix a l'espera de la resposta del recurs en contra de la denegació de 16 dels 36 lots. Verònica Castelló és la consellera de Medi Ambient.
14: Les persones treballadores que no estan poguent fer la seva feina i també la imatge de Formentera. Entre el turisme, un malestar molt, molt gros per la falta de maques i parasols.
9: Els hotels expliquen que les concessions ordenen i preserven les zones i calculen que aquesta temporada es generaran 52 tones de residus pels equipaments d'un sol ús dels turistes.
5: I aquest cap de setmana ha entrat en vigor la nova ordenança cívica de Sant Josep. És una normativa de convivència ciutadana que penalitza l'infractor, però també el consumidor de serveis il·legals. Ivonne Aranyó.
15: El principal objectiu de l'ordenança és lluitar contra l'intrusisme en l'economia del municipi. Per això, a partir d'ara, se sanciona no només aquells que fan l'activitat il·legal, sinó també qui la consumeix. Ho explica l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.
16: Estan parlant de transport il·legal, és a dir, de taxis pirata, estan parlant de lloguers il·legals, estan parlant de venda ambulant. Venda ambulant estaríem parlant de sancions de 150 euros per a aquelles persones que fasquen ús, que comprin o que utilitzin pues, un massatge, que consumeixen un producte, que comprin aquestes falsificacions.
15: Però la col·laboració també té premi.
16: Si aquella persona que consumeix aquests productes amb la col·laboració amb la policia municipal, se li pot aixecar aquesta sentència, és a dir, que, o aquesta sanció.
15: Per fer complir aquesta ordenança, però, calen efectius.
16: El que tenim de places creades avui per avui són un total de 70. Les que tenim cobertes són 66. És a dir, que m'ho faltarien 4 per cobrir, però així tot calculam que tindríem que tenir una plantilla d'entre 100 i 120 policies locals per poder tenir i per poder ser efectius.
15: L'ordenança, entre altres coses, endureix la regulació del consum d'alcohol quan generi molèsties i conductes incíviques al carrer, així com els sorolls o comportaments que alterin la convivència. I es tipifiquen expressament infraccions com fer les necessitats en la via pública, tirar fems en llocs no habilitats o malmetre mobiliari urbà.
5: Precisament avui matí està convocada la segona reunió de la Mesa de la Lluita contra l'Intrusisme, en la qual es presentaran noves mesures per continuar reforçant la lluita contra les activitats il·legals a les Balears. També es farà seguiment de les línies de feina impulsades per l'executiu en els diferents àmbits d'actuació. I avui també estan pendents de com evolucionen els incendis que afecten la península. Més de 10.000 persones han estat evacuades aquest diumenge a la Catalunya Nord a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà que ha cremat 2.000 hectàrees. Sobre el terreny hi han actuat prop de 700 bombers amb 200 vehicles i 9 aeronaus, per cert que afecta el funcionament també de l'etapa d'avui del Tour de França. Mentrestant, més al sud i ja en territori espanyol, a la Bisbal de l'Empordà a nit, s'han reduït els efectius per combatre les flames en vistes que el foc ha evolucionat tal i com s'esperava.
17: L'incendi de les Gavarres ha cremat 25 cases, d'aquestes 11 per complet, i ha arrasat més de 2.100 hectàrees forestal. La part positiva és que els milers de veïnats evacuats han pogut tornar ja a casa. Eduard Martínez és el cap de l'operació dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
18: Penseu que estem en un episodi extraordinari de risc, estem a la segona onada de sud de l'estiu. La previsió és que la marinada es reforci i ens pugui obrir tant el que seria el tercer sector del flanc dret, amb la qual cosa se'ns obriria, propagaria l'incendi, guanyaria tot el seu potencial cap a la zona oest del massís de les Gavarres, que és l'escenari que volem evitar de qualsevol forma.
17: La darrera hora dels incendis, però, passa per la Comunitat Valenciana. Ahir se'n va declarar un al municipi de Soneja, a Castelló, on s'han desallotjat 500 persones i hi han actuat més de 200 efectius i 15 mitjans aeris, també 50 agents de la Unitat Militar d'Emergències. El president autonòmic és Juan Fran Pérez Llorca.
19: De moment, les condicions climatològiques han millorat considerablement. No hi ha ratxes de viento grandes, hi ha una bona humedat i, per tant, pues, se va a seguir trabajando durante toda esta noche para intentar mantener el incendio dentro del perímetro. Tanto medios de la UME, del Estado, de la Diputación de Castellón y de la propia Generalitat están trabajando muy bien coordinados y esperamos también que a primera hora de la mañana ya los medios aéreos puedan volver a intervenir.
17: I a Portugal cremen també una trentena de focs de forma simultània arreu del país i s'hi han desplegat la Unitat Militar d'Emergències.
5: El popular Juan Manuel Moreno Bonilla ha jurat el càrrec de president d'Andalusia per a un tercer mandat després del pacte de govern amb Vox en aquesta comunitat. De fet, Moreno ha defensat l'entesa per formar govern com a l'essència de la democràcia.
20: La via andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. La via andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
5: I de la crònica internacional, Rússia ha tornat a bombardejar la capital d'Ucraïna, Kiev, aquesta matinada. Ha deixat el manco 7 morts, una ofensiva que ha tingut lloc just després que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky cités informacions del servei d'intel·ligències per advertir de nous atacs contra la capital.
21: Això el mateix dia en què el mandatari ha afirmat que d'aquí a mesos hi haurà les condicions necessàries per arribar a una pau digna.
5: I a l'Iran, el seguici fúnebre per retre homenatge a l'Ayatollah i exlíder suprem Ali Khamenei recorrerà avui als carrers de Teheran i demà traslladaran les restes mortals a la ciutat de Qom.
17: Tot quan ahir milions d'iranians varen presentar els seus respectes a Khamenei, qui va morir el passat 28 de febrer en el primer dia de guerra. Això és l'ambient que hi havia ahir en el segon funeral públic per acomiadar l'ex-líder suprem.
5: I el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que algunes poblacions del Líban han demanat annexionar-se al seu país.
21: Diu que això es deu a que Israel, si es protegeixen de la milícia de Hezbollah, o que Israel es protegeixi de la milícia de Hezbollah. Així mateix avisa que no permetrà la reconstrucció de la Franja de Gaza sense garanties que les milícies de Hamas hagin quedat completament desarmades.
5: I la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha demanat el suport del programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament amb l'objectiu d'impulsar i d'atendre els líders de Ciutadans que s'han quedat sense cases després del doble terratrèmol.
17: El nombre de morts en aquest sisme ja són de més de 3.340 i prop de 16.800 ferits. Pel que fa als espanyols, el Ministeri d'Exteriors ha elevat la xifra a 35 a les persones que hi han perdut la vida tot quan continuen les tasques de rescat.
5: I arribem gairebé a les 8 del dematí. És el moment ara per la cultura.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Música de cambra i coral han ressonat als peus de la Serra de Tramuntana en una nova edició del tradicional concert al Torrent de Paraís, i ja en són 62. Una vetllada en què prop de 500 persones varen quedar a l'indret per escoltar la capella mallorquina, el cor juvenil Revelation i el quartet de corda Elegia, que dedicaren una part important del concert de la música de cinema, com aquest Don't Cry for Me Argentina de Vita, que sona de fons.
1: Aquest recollidor de sa calobra va tornar a convertir-se en un auditori natural segurament inigualable. Les parets de roca varen ser les encarregades d'amplificar la màgia d'aquestes veus en una cita que, com ja és tradició, va ser d'accés lliure i de franc per tots els assistents. L'edició d'enguany, a més, ha estat especialment emotiva perquè, com a gran novetat, ho explicàvem just ara, el concert va incorporar aquest cor infantil, el cor juvenil Revelation, aportant en aquest concert frescor i sensibilitat, un diàleg intergeneracional que va agradar molt a la gent que hi havia.
2: Ai, això és super emocionant, i més per una mallorquina.
3: Hem arribat en el barco de la una, i bueno, hem dinat aquí, ja han agafat puesto.
4: Emblemàtic 100%. He venit de petit i ara he vengut de gran. I de moment estic com espantat, perquè m'agrada molt això.
5: S'atura sempre a contemplar els mostradors de les perfumeries.
0: I això que escoltau és la veu de Maria Antònia Oliver, que no s'apaga mai. Viniali, la feta filla adoptiva dedicada a les lletres, va rebre un homenatge ahir per part de l'Ajuntament. Li varen recordar, la varen rellegir i llegir, i se va descobrir una placa commemorativa a la placeta de devora que seva.
1: Paraules de lloança, sobretot a l'escriptora, pronunciades al lloc, allà on va viure i va escriure durant molt d'anys, on es va convertir, o va convertir segurament les seves paraules en llibres i en poemes. Veïnats, amics, també familiars, la varen recordar en aquest espai com una dona amb empenta, amb reconeixements, com per exemple el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I així la va recordar el batlle de Sencelles, Joan Carles Bert, i Polònia Serra, que és qui sentim de fons.
5: Un antirrit, tònic per la pell seca, leche limpiadora, amb el capsiró...
1: Llegint un fragment de la seva hora, de la seva obra, Polònia Serra, que és actriu i amiga personal d'Oliver. Escoltam Joan Carles Bert i ella.
6: Per nosaltres és molt significatiu que, a més, ella triés aquest entorn, aquest poble de Viniali, per venir a passar, digues, els seus darrers anys, i que hi fes, diguéssim, vida i hi fes literatura.
7: Una excel·lent escriptora, però sa part personal és molt fràgil físicament, però molt forta de caràcter, una persona lluitadora, reivindicativa, a part de molt sensible.
0: I arribarem a les 8 amb la música de Sau, perquè actuen aquest dimarts a Mallorca. Serà Pollença, al claustre de Sant Domingo, un muntatge que fa el guitarrista original de la barra, de la banda, el 50% Pep Sala, amb altres cantants, i alguns vídeos que són part d'un documental sobre aquest grup de música.

0: GD3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 6 de juliol, en què les comunitats autònomes es reuneixen amb el govern espanyol en el Consell de Política Fiscal i Financera. L'objectiu de la trobada és fixar la senda d'estabilitat, és una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Des de les Balears assisteix a la reunió el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, que en una entrevista a la primera hora d'aquest informatiu matí ja ha avançat que votaran en contra de la proposta del govern espanyol.
2: No ens ho vot de les Illes Balears, perquè aquesta senda és incomplible, però probablement s'aprovarà. Probablement demà el govern de l'Estat i el Consell de Ministres, no? Aprovi aquesta senda d'estabilitat i s'iniciïs els pressupostos de generals d'Estat pel 2027.
1: I pel que fa als pressupostos de la comunitat per al 2027, diu que confia aprovar-los dins el calendari ordinari. Tot d'un ho ampliam. Abans, però, repassam els titulars del dia. El cap de setmana ha estat marcat per la cadena humana organitzada per entitats ecologistes en Estranc. Més de 10.000 persones, segons els organitzadors, el GOP Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, participaran en la protesta.
3: Asseguren que els darrers canvis legislatius del govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP Mallorca.
4: A demanar que Estranc no sigui rebaixat en la seva protecció, que tenia, perquè aquesta llei òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem.
3: En canvi, la presidenta del govern, Marga Proens, reitera que la protecció d'Estranc i d'altres espais naturals està garantida.
5: Estranc no se toca. Estranc no va quedar desprotegit, aquests 12 espais naturals, quan el 2023 el govern d'Esquerres modifica l'ECO. Per tant, a la mateixa modificació, exactament la mateixa, tampoc desprotegirà Estranc.
1: I avui també destacam una recerca científica del CSIC que confirma per primera vegada que els aliments frescos envasats dins plàstic absorbeixen substàncies químiques nocives pel cos.
3: Són substàncies com el bisfenol A que provoquen malalties greus. La doctora Etel El-Harrates, l'investigadora principal.
6: Este es el primer estudio que demuestra que incluso a temperaturas frías y de congelación estos compuestos también son capaces de liberarse del material plástico y llegar a absorberse en la comida que luego es la que nosotros vamos a comer, por lo que también vamos a estar ingiriendo estos compuestos químicos.
3: La Unió Europea ha aprovat prohibir a partir del 2028 comercialitzar qualsevol envàs de plàstic amb químics perillosos a tota Europa.
1: I a Eivissa continuen les investigacions per aclarir el motiu de dos apunyalaments ahir diumenge a Sant Antoni i a Santa Eulària.
3: Una de les víctimes, un home de 38 anys, la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. El seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. L'altra víctima, un jove de 21 anys, estranger, ja ha estat donada d'alta. La policia creu que l'agressor li volia robar el rellotge.
1: I les famílies de les Balears gasten de mitjana, atenció, a prop de 37.000 euros l'any.
3: Són les darreres dades a l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística, que situa en l'arxipèlag gairebé un 8% per damunt de la mitjana estatal. Les famílies gasten avui un 20% més que fa 10 anys.
1: I avui estan pendents també de com evolucionen els incendis que afecten la península.
3: Més de 10.000 persones han estat evacuades aquest diumenge a la Catalunya Nord a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà i que ha cremat unes 2.000 hectàrees. Mentrestant, a la Bisbal de l'Empordà, a nit s'han reduït els efectius per combatre les flames, ja que el foc ha evolucionat com s'esperava.
1: Aquí a les Illes comencem la setmana avui amb tomb menor que gairebé tots els municipis de Mallorca amb un nivell d'alerta 4 per incendi forestal.
3: Això quan els bombers forestals reclamen millores laborals, entre d'altres reclamen que es tramiti el reglament de riscos i que regulin els temps de feina. Parlarem d'aquí uns minuts amb el president del comitè d'empresa de l'Ibanat, Vicenç Crespí.
1: També avui s'activarà l'avís groc per temperatures elevades a les Pitiüses i a bona part de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui encetam una jornada molt calorosa. Espera notar un augment de la temperatura que es notarà sobretot entre les Pitiüses i també a l'interior de Mallorca. Esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 32 i els 36 graus a bona part del territori i fins i tot a l'interior de Mallorca podrem fregar el llindar dels 38 graus. D'altra banda, tindrem molt de sol a totes les illes i el vent bufarà molt fluix i, per tant, continuarem amb unes condicions marítimes molt tranquil·les a tot l'arxipèlag. Ara mateix tenim a Menorca 26 graus a Calen Bosch i 27 a Mahó. A les Pitiuses, 24 graus a Sant Carles i 25 a la Savina. I a Mallorca, 22 graus a Campos, 24 a Inca i 25 a Alcúdia.
1: I dels esports al Mallorca 2026-2027 comença avui. Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia. Amb les proves mèdiques, entre avui i demà, comença la pretemporada del Reial Mallorca en l'objectiu de tornar a primera divisió. Ahir va arribar a l'illa el nou entrenador, Luis García, que farà feina amb la direcció esportiva per tancar una plantilla on de moment només hi ha una cara nova, 9 sortides i 2 jugadors que encara són al Mundial.
1: Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Caterina Ben, Cristina Bausà, Toni Escanelles i Toni Sastre. Continua.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, confia poder aprovar els nous pressupostos de la comunitat per al 2027 dins el calendari ordinari. Això una vegada es coneguin les bestretes a compte del sistema de finançament i la senda d'estabilitat a escala estatal. Paraules del portaveu en una entrevista a la primera hora d'aquest informatiu matí, el mateix dia que assisteix a una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.
3: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha convocat les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat. És una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals a l'Estat. El també portaveu de l'executiu autonòmic, Antoni Costa, ha avançat que votaran en contra de la proposta del govern espanyol.
2: No ens ho vot des de les Balears, perquè aquesta senda és incomplible, però probablement s'aprovarà. Probablement demà el govern de l'Estat i el Consell de Ministres, no?, aprovi aquesta senda d'estabilitat i s'iniciïs els pressupostos de General de l'Estat pel 2027.
3: A més, Costa confia en la voluntat negociadora de tots els partits perquè els comptes autonòmics arribin a termini.
2: Esperem que les altres parts, Vox preferentment, però també la resta de grups parlamentaris, pues, tinguin bé negociar aquests pressupostos. Nosaltres sempre ho hem dit, i jo personalment com a conseller d'Hisenda, que la voluntat del govern sempre serà tenir uns pressupostos, generar la màxima estabilitat, la màxima tranquil·litat. Els governs, les administracions públiques han d'aprovar pressupost i no serà pels governs de les Illes Balears que no hi hagi pressupost.
3: Espera que a finals d'aquest mes el govern espanyol els comuniqui les bestretes a compte, les quals permetran calcular i afinar millor la previsió dels ingressos en vista al 2027.
1: El vicepresident del govern també ha fet esment en aquesta entrevista avui matí a la cadena humana d'Estranc, ha insistit en les mateixes paraules de la presidenta Marga Proens sobre la protecció d'aquest entorn natural al municipi de Campos.
2: Estranc ja està protegit, que no es preveu ni es produirà cap tipus de canvi en Estranc i que, en conseqüència, que la manifestació d'ahir, en tot el respecte, faltaria més, però és manifestament innecessària, perquè realment en Estranc no es produirà cap ni un canvi.
1: Més de 10.000 persones, segons els organitzadors, varen participar ahir a Ser Ràpid en aquesta cadena humana per reclamar la protecció dels espais naturals de Mallorca. El GOP Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme Més Vida alerten que els darrers canvis legislatius impulsats pel govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. L'executiu reitera que la protecció d'Estranc i d'altres espais naturals està garantida.
3: Els manifestants reclamen evitar activitats que posin en perill la conservació de la costa.
9: I no volem que els interessos econòmics la transformin, pues, en un lloc de disfrut pels turistes.
10: Tota aquesta costa que està ben preservada i perquè continuï sent així.
3: Tonina Siquier, vicepresidenta del GOM Mallorca, i Jaume Drover, de Terra Ferida, s'han mostrat satisfets pel seguiment de la convocatòria.
4: A demanar que Estranc no sigui rebaixat en la seva protecció que tenia, perquè aquesta llei òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem.
11: Jo crec que el govern no ha valorat que tots aquests espais naturals que ara tornen a estar en perill amb aquestes noves lleis han estat defensats per moltes generacions de mallorquins. I això, la gent ho du de dins, i aquests espais, molta gent les sentim com a propis.
3: També el portaveu de la plataforma Menys Turisme Més Vida, Pere Joan Femení, ha fet una crida dirigida als joves per defensar la preservació del territori.
12: La gent jove mos estem disputant el futur de Mallorca i cal disputar-ho ara, perquè quan sigui massa tard ja no tindrem la capacitat de restaurar aquests plans d'ordenació que volen destruir el govern del Partit Popular de Namarga Proens.
3: La cadena humana va acabar amb la lectura d'un manifest per part de l'escriptor Sebastià Alzamora.
1: Precisament durant la lectura d'aquest manifest, la Vanlesa de Campos, la popular Xisca Porqué va compareixer al lloc de la protesta.
13: Hem tingut una visita molt agradable, la Vanlesa de Campos. Vos saluda. No té molt de costum de respectar.
1: Vestida amb roba de bany, perquè va intercanviar retrets amb alguns manifestants i va demanar intervenir pel megàfon.
3: Els assistents a la convocatòria varen respondre amb una esbroncada i tot seguit la Vanlesa va participar de manera irònica amb alguns dels càntics de la protesta, perquè també ha condemnat les pintades a un dels búnkers d'Estranc, una acció que també ha lamentat la presidenta del govern, Marga Proens.
1: I a l'espera de la tramitació al Parlament, la nova llei de costes aprovada pel Consell de Govern, o llei de gestió integral i protecció del litoral de les illes, agrada al sector. Els aspectes que més criden l'atenció són, d'una banda, la protecció de la Posidònia i de l'arena i la vegetació.
3: Una llei que afecta les concessions, les construccions i els elements naturals, les embarcacions i les platges que es categoritzaran per delimitar els usos que se'n puguin fer entre urbanes, naturals i de protecció especial. Les concessions i la instal·lació de mobiliari o l'organització de qualsevol activitat haurà de passar primer pel sedàs de la protecció de les dunes, de la Posidònia i de la vegetació endèmica. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la MA.
14: Nosaltres fixam una sèrie de principis bàsics de gestió per fer qualsevol activitat, per fer qualsevol ordenació, i evidentment un dels objectius és que quan s'aprèn una decisió que afecti el litoral que tenir en compte totes aquestes qüestions bàsiques per al manteniment mediambiental de la costa i del litoral.
3: Això sí, qui sempre té la darrera paraula d'aquestes concessions sempre és l'Estat. Segons assegura el govern, en cas de conflicte i segons els fonaments del dret, allò que preval és sempre la més proteccionista, que en aquest cas, clarament, diu el conseller, és la balear. Pel que fa als mitjans per fer complir tots aquests preceptes, la Fuente posa els balears, que són les 22 embarcacions de vigilància, a disposició dels mitjans estatals, que són els que tenen el poder executiu.
1: D'altra banda, la norma que més ressò ha tingut és la baixada dràstica de la velocitat d'alguns vehicles nàutics a 10 nusos dins la primera milla nàutica.
3: Aquesta prohibició afectarà embarcacions de més de 12 metres d'eslora i a motos d'aigua. Per part del sector, reconeixen que és un problema de seguretat, però no entenen el biaix que s'ha fet servir. Són Pedro Francisco Gil, president de l'Associació de Charter Nàutics, i Jordi Carrasco, de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Illes.
15: El problema existe, es real. No obstante, existen excepciones como los barcos de pesca o las embarcaciones de transporte de pasajeros.
16: Sin perjuicio de que para el sector lo más importante es la seguridad de la actividad, nos gustaría de alguna manera comprender, ¿no?, cuáles han sido las circunstancias que han hecho que el legislador pues tome esta medida, ¿no?, y por qué esos criterios y no otros, ¿no?
1: I toc d'atenció de la comunitat científica a les autoritats sanitàries. Una recerca del CSIC confirma per primera vegada que el peix i també la carn i el formatge envasats dins plàstic absorbeixen substàncies químiques nocives, malgrat que els guardem a la gelera i al congelador. S'assenyala el Binasfol com a principal responsable de superar els llindars de risc establerts per la normativa estatal europea i també per la balea. Parlem d'uns químics que provoquen malalties greus. De fet, s'acaba d'aprovar una nova directiva europea que prohibeix a partir de l'any 2028 comercialitzar qualsevol envàs de plàstic en químics perillosos a tota Europa.
17: És per aquest motiu que els experts reclamen ja controls estrictes per verificar el compliment de les lleis, que es retirin també del mercat i protegir així els consumidors dels tòxics. La migració augmenta, de fet, amb el pas del temps. És a dir, que com més temps passa, els guardam en el congelador, més químics absorbeixen. Diversos estudis, de fet, han demostrat que alguns additius plàstics presenten efectes toxicològics per a la salut, com, per exemple, la disrupció endocrina i el potencial cancerigen. Alerten que també dels efectes no són immediats, sinó que s'acumulen amb el pas del temps. La doctora Etel El-Harrat n'és l'investigadora principal.
6: És conocido que és un disruptor endocrino que puede provocar, por ejemplo, mayor riesgo de diabetes tipo 2, que también puede impactar

0: I oferir sobretot fruites i verdures sense plastificar. A la pràctica s'incompleix, per tant, la majoria dels supermercats i també d'establiments comercials.
1: Si la ley se estuviera cumpliendo, no hubiéramos encontrado el riesgo que hemos detectado al ingerir este pescado después de haber estado pues refrigerado o congelado durante cierto tiempo en nevera o congelador.
0: De fet, en els darrers anys, organismes com l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària han revisat i també reduït els nivells d'exposició diària considerats segurs per la població, especialment el bisfenol A, reduint el 2023 el seu llindar de seguretat en 20.000 vegades. Això reflecteix directament el creixement, la creixent preocupació pel seu impacte en la salut humana i la seguretat alimentària. És Rosa García, directora general de Resero.
2: Està comprovat amb evidència científica que hi ha una migració dels additius del plàstic cap a la salut, que es metabolitzem. I a nosaltres el que vam fer és una analítica d'orina a referents de la cultura, de la ciència de les Balears. Vam analitzar la seva orina, la vam enviar a l'Institut Noruec de Salut Pública i tot el 100% de la mostra tenia una mitjana de 21 substàncies derivades del plàstic.
0: De fet, fins a una cinquantena de substàncies químiques s'utilitzen habitualment en plàstics, també en envasos alimentaris, entre els quals plastificats i bisfenols presents en safates, films transparents i bosses de congelació que es fan servir precisament de manera habitual en peixateries i supermercats. Els col·lectius més vulnerables són els infants, les dones embarassades i les persones grans.
3: 8 i 16 minuts. Fem una pausa i anem en directe fins a Calvià.
4: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
3: Els socorristes de Calvià denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei. Per aquest motiu han convocat una manifestació que té lloc en aquests moments davant l'Ajuntament per mostrar el seu descontentament per la cancel·lació d'una reunió amb els responsables municipals on s'havien d'abordar aquestes dues qüestions. A Calvià hi ha el nostre company Toni Sastre, amb qui connectem ara en directe. Toni, bon dia.
6: Bon dia. Com podeu escoltar, desenes de socorristes es manifesten a aquesta hora davant l'Ajuntament de Calvià. Ho fan amb megàfons, amb tambors, amb xiulets i amb pancartes en lemes com basta de precaritzar el socorrisme calvià o socorristes en lluita. Molts d'ells ho fan vestits en la roba de la feina, duen gorres per protegir-se del sol. També poden veure un parell de parasols per recrear la platja i onegen banderes de la CGT, que és el sindicat que representa. Tot això per denunciar, com dèieu, inseguretat a les platges, les deficiències en les infraestructures i per la cancel·lació d'una reunió amb l'Ajuntament de Calvià per parlar precisament sobre tots aquests temes. Expliquen que els horaris i el calendari del servei és insuficient. Diuen que només es cobreixen 6 dels 9 mesos en què s'exploten les platges. Asseguren que hi ha només 2 mesos i mig que no hi ha servei de socorrisme ni d'accessibilitat. Segons el portaveu dels socorristes de Calvià, Ariel Gauna, l'Ajuntament s'escuda en el socorrista reactiu que per ell, que per a Gauna, no compleix amb els pilars bàsics de la professió.
7: El socorrista reactivo no vigila, no previene y a la hora de socorrer ya llega tarde. Es un amaquero que le han adosado funciones de socorrista. Digamos que es una figura absolutamente incongruente, no tiene ni pies ni cabezas.
6: Critiquen també que el servei d'accés a les platges per a les persones amb mobilitat reduïda només s'ofereix a 4 de les 11 platges que estan vigilades. El portaveu dels socorristes denuncia que enguany el servei de Santa Ponsa, que s'utilitzen de forma habitual, s'han muntat 2 mesos tard.
7: Hay que mejorarlo porque realmente no vemos por qué no se puede brindar en el resto de las playas si estamos limitando a estas personas a acudir solo a 4 de las 11 que tiene el municipio. Y creemos que esto tiene que ser más universal, sobre todo para una persona que tiene ya dificultades de por sí, brindarle un servicio más completo.
6: Aquesta és la imatge, a aquesta hora, una quarantena de socorristes de Calvià acompanyats per algun dels seus companys palmesans, que també es manifestaren a les portes de Cort fa unes setmanes, protesten davant l'Ajuntament calvianer per demanar millores en el servei de socorrisme.
3: Gràcies, Toni, per part seva. L'Ajuntament de Calvià diu que la trobada es va cancel·lar per motius d'agenda, expliquen que estan pendents d'una nova data i que en cap moment s'han negat a parlar amb el col·lectiu dels socorristes. La regidora de Turisme

0: Platges i Litoral de Calvià, Elisa Montserrat, puntualitza que l'empresa concessionària Marsafe és la responsable del col·lectiu de socorristes.
1: Si li demanes un canvi de dates, el que no mos després, el dia següent, mos han d'armar una manifestació. Pues, com comprendrà, això no és agradable, perquè nosaltres estem treballant cada dia per millorar les situacions i en cap moment estem fent cap incompliment. Per lo tant, pues, bueno, esperem poder trobar una data per poder xerrar amb aquests joves.
0: L'Ajuntament de Calvià indica que en aquests moments el contracte de socorrisme està en vigor, acaba l'any que ve, el 2027, i es mostren oberts a introduir canvis per millorar el servei una vegada hagi finalitzat.
2: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I a Eivissa continuen les investigacions per aclarir el mòbil dels dos apunyalaments a la matinada de diumenge a Sant Antoni de Portmany i a Santa Eulària. Una de les víctimes la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. L'altra ja ha estat donada d'alta. Ivonne Arañó.
3: A les 2:40 de la matinada de diumenge, un home espanyol de 38 anys i resident a Eivissa ha estat trobat mort dins un cotxe accidentat a la carretera que va de Santa Gertrudis a Eivissa ciutat. Abans de l'accident, el cotxe anava circulant lentament, ha pujat a la mitjanera de formigó i ha bolcat. Quan han arribat els serveis d'emergència, s'han trobat que el conductor, que viatjava sol, ja estava mort i que el seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. A les 6 del matí han aixecat el cadàver i l'han portat a l'Institut Forense, on se li practicarà l'autòpsia. La policia judicial de la Guàrdia Civil està al càrrec de la investigació i estan a l'espera de l'informe forense per aclarir les circumstàncies dels fets. No es descarta cap hipòtesi, ni tan sols la del suïcidi. I l'altre apunyalament ha estat passades les 5 de la matinada de diumenge. Segons ha informat la policia de Sant Antoni, un individu va intentar robar un rellotge a un jove de 21 anys procedent de Països Baixos al passeig de Serenal. Es va produir un forcejament que va acabar amb una ferida de 5 centímetres a la part baixa de l'abdomen causada per un objecte punxant. El lladre va fugir sense el rellotge i el jove, ingressat a l'Hospital Can Mises, va ser donat d'alta ahir cap a les 3 de la tarda.
0: I el cap de setmana deixa també un altre ofegament mortal a la platja. En aquest cas ha estat Estranca Campos. És un home de 60 anys.
4: Segons informa el SAMU 061, la víctima va ser treta de l'aigua amb parada cardiorrespiratòria i, tot i les maniobres de reanimació dels socorristes, sanitaris desplaçats i també policia local, no va ser possible salvar-li la vida. Val a dir que el sinistre va ocórrer 20 minuts abans de les 11 del matí, que és l'hora d'inici del servei de socorrisme. Una dotzena de persones han mort enguany en espais aquàtics de les Balears, la gran majoria el juny passat.
0: I està previst que demà dimarts passi a disposició judicial un dels presumptes autors d'una onada de furts, de robatoris amb força i de sostraccions de vehicles que ha patit les darreres setmanes Formentera. Elena Trinidad.
5: La detenció va tenir lloc dissabte a la tarda. Els agents de la Guàrdia Civil de Formentera es personaren al seu domicili i el sospitós va intentar fugir per una finestra. Durant l'arrest, l'home va posar una forta resistència i els tres agents van resultar ferits amb esguinços als canells i fractures als dits. Feia setmanes que investigaven el detingut, resident a l'illa i conegut pels agents. Finalment, segons han informat fonts properes al cas, han trobat proves que el podrien relacionar amb 15 dels més de 30 robatoris que hi ha hagut principalment per la zona d'Escap i Camparra en les darreres setmanes. A més dels delictes dels robatoris, se li podrien imputar els de resistència, desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. La investigació continua a càrrec de la Policia Judicial d'Eivissa i està previst que el detingut passi a disposició judicial demà dimarts.
0: I a Palma, la Policia Nacional ha informat de la detenció d'un home com a presumpte autor d'un delicte de maltractament de la seva exparella després d'amenaçar-la amb un matxet al carrer.
6: Els fets van ocórrer divendres a la barriada palmesana de Songoleu. El detingut va intentar fugir de la policia sense èxit. Prèviament, l'home ja havia agredit a la víctima.
2: Informatiu Matí. Esports.
0: I d'aquí a uns segons arribarem a les 8:25. És el moment ara per la informació dels esports que avui ens estan parlant del Mallorca 2026-2027, que comença avui. Gavi Fortesa, bon dia.
7: Bon dia. El Mallorca es posa en marxa avui dilluns. Amb les proves mèdiques serà l'inici d'una nova etapa a segona, després de 5 temporades seguides a primera. I també serà el moment que comenci l'etapa de Luis García Fernández a la banqueta vermella. L'asturià va arribar ahir a Palma per fer feina en una pretemporada que es presenta pendent de tancar la plantilla. El sentim a la terminal d'arribada de l'aeroport de Sant Joan.
8: Con mucha ilusión, muchas ganas de volver a un sitio donde he sido muy feliz y con mucho entusiasmo para trabajar mucho y hacer las cosas bien y ojalá pues poder conseguir cosas bonitas.
9: ¿Proyecto de ascenso?
8: Bueno, ya veremos, poco a poco, hay que ir poco a poco. La categoría es muy difícil, tenemos que hacer un buen equipo y después ya veremos.
10: Hacer un buen equipo, lo dices, falta mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Una plantilla de momento a medio hacer.
8: Sí, pero mucha confianza en el club, en la dirección deportiva. La gente está trabajando muchísimo para hacer un buen proyecto.
7: Luis García, al qual se li presenta el següent panorama. Només disposa de 17 jugadors en nòmina. Dos d'ells, Samu Costa i Johan Mojica, encara a la Copa del Món, a les seves seleccions. En només un porter del primer equip, Bergstrom, i un nou vingut a la plantilla, Adri Fuentes. A més, hi ha futbolistes que tenen moltes paperetes per sortir durant l'estiu. Jan Virgili, Pablo Torre, aquest en qualitat de cedit a un equip de primera, i els esmentats Samu Costa i Mojica. En definitiva, molta feina queda per fer de cara a tenir la plantilla confeccionada i l'equip a punt de cara al debut en Lliga el 16 d'agost a Somos davant el Real Valladolid. I el Mundial, per avui a les 9 del vespre, se jugarà al Portugal-Espanya. Sentim Luis de la Fuente, seleccionado español, a la previa del partido.
11: Necesitaremos ser mejores de lo que fuimos con Austria para ganar a Portugal y si tenemos el acierto de ganar a Portugal, Dios lo quiera, pues necesitaremos ser mejores para el próximo rival, exactamente igual que pienso que tendrá que hacerlo Portugal. Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial, pero la buena noticia es que el margen de mejora es muy grande y estamos en esa progresión.
7: La próxima matinada a les dues s'enfrontaran als Estats Units i Bèlgica. D'altra banda, ahir Brasil 1, Noruega 2 i aquesta matinada Mèxic 2, Anglaterra 3. Brasil i Mèxic s'acomiaden del Mundial i Noruega i Anglaterra s'enfrontaran a quarts de final. Escoltant Javier Aguirre, seleccionador de Mèxic.
12: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí. Y no te puedes equivocar porque te condena, ¿no? Tuvimos ahí un par de errores y me da tristeza por la gente, pero bueno, creo que mis jugadores pueden estar tranquilos porque hicieron lo que pudieron ante un gran equipo.
7: En futbol de Canostra, la Unió Esportiva Porreres, amb 12 incorporacions i 5 renovacions tancades, està al capdavant dels equips que aspiren a l'ascens a Segona Federació. Jaume Mut serà per segona temporada consecutiva l'entrenador d'una plantilla conformada en temps rècord. Ell sap el que se li demana i accepta el repte.
13: Això és il·lusió i el repte més important per jo i més guapo que pot tenir un entrenador. Que es deposin en les teves mans, pues una plantilla de les cridades està a dalt de tot, complir un objectiu, que és retornar a superior categoria.
7: Per la Mare de Bàsquet, l'Azul Marino, amb la plantilla ja tancada, des de fa setmanes espera conèixer el calendari de competició pel seu debut a la Lliga Femenina, una competició que toca arrencar el 30 d'agost i que acabarà el 30 de maig de 2027. El tècnic, Alberto Antuña, amb un equip amb moltes cares noves, farà feina amb l'objectiu d'obtenir la permanència en una categoria molt atractiva pel nivell que hi ha. Tota una fita pel bàsquet de les Illes, com així va reconèixer el mateix Antuña.
14: Y al final de estar aquí jugando en Liga 2 y jugar partidos en el Tony Pizá con 50 personas, ahora poder traer jugadoras de Euroliga, internacionales, y que venga aquí Zaragoza, Valencia, Girona, Salamanca, Murcia, es que tiene que dar gusto, es que tiene que dar valor a lo que se está haciendo en tan poco tiempo, ¿no? Que al final el club tiene 5 o 6 años de historia.
7: I acabam amb pàdel i ciclisme. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delphi Brea varen perdre la final del Premier Padel de Bordeaux a França. Derrota en 3 sets, 3-6, 6-1 i 6-1 davant Tamara Icardo i Clàudia Jensen. I en ciclisme, avui es disputa la tercera etapa al Tour de França amb sortida a Granollers i ja arribada a França amb 195 quilòmetres de recorregut i el primer contacte amb els Pirineus. Ahir, la victòria va ser per Isaac del Toro.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest dilluns. Les comunitats autònomes es reuneixen avui amb el govern espanyol en el Consell de Política Fiscal i Financera. L'objectiu de la trobada és fixar la senda d'estabilitat, és una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
2: Des de les Balears assisteix a la reunió el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, qui en una entrevista a l'informatiu matí ha avançat que votaran en contra de la proposta del govern espanyol.
1: I el cap de setmana està marcat per la cadena humana organitzada per entitats ecologistes. En estranc, més de 10.000 persones, segons els organitzadors, el GOP Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, participaran en la protesta.
2: Asseguren que els darrers canvis legislatius del govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. En canvi, la presidenta del govern, Marga Proen, reitera la protecció d'estranc i d'altres espais naturals i diu que està garantida.
1: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa continuen les investigacions per aclarir el motiu de 2 apunyalaments ahir diumenge a Sant Antoni i a Santa Eulària. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Una de les víctimes, un home de 38 anys, la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. El seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. L'altra víctima, un jove de 21 anys, estranger, ja ha estat donat d'alta. La policia creu que l'agressor li volia robar el rellotge.
1: I els socorristes de Calvià denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Per aquest motiu es manifesten davant l'Ajuntament per mostrar el seu descontent per la cancel·lació d'una reunió amb els responsables municipals on s'havien d'abordar aquestes qüestions.
1: I començam la setmana amb una nova onada de calor a la vista i, per tant, augmenta també el risc d'incendi forestal. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. A Menorca i bona part de Mallorca s'ha activat ja el nivell d'alerta 4 per incendi forestal. És el risc màxim dins la classificació del Servei de Gestió Forestal del Govern. Divendres ja es va produir un primer foc a Sant Lluís, que ha deixat 2 hectàrees calcinades.
1: Del risc d'incendis i de les condicions dels treballadors de l'Ivana, te'n parlam a l'entrevista d'avui. Estem immersos de pla en la campanya d'estiu d'incendis i els bombers forestals reclamen millores laborals. Entre d'altres, demanen que es tramiti el reglament de riscos i es regulin els temps de feina, com recollia la llei que els empara i que va vèncer a finals de l'any passat. D'això en parlem ara amb el membre del comitè d'empresa de l'Ivanat, també responsable de l'Associació de Probombers Forestals de les Balears, Vicenç Crespí. Bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia.
1: Aquestes setmanes vivim dies de molta calor amb el nivell màxim de perill per incendi forestal activat en alguns moments, en alguns dies d'aquest estiu. De fet, s'han declarat ja 40 focs forestals des que ha començat l'any. Com feis front en aquest escenari, en aquesta campanya d'enguany?
6: Bé, jo crec que des que estic aquí a Sivanat i ja fa 21 anys, que sempre l'hem enfrontada, pues, amb molt de coratge i de manera professional. Tots saben que en aquest cas, en aquest tipus d'emergències, mitjans mai en sobren. És un tema molt complex i diguem que la seva altura és bastant imprevisible. Seria molt difícil, saps, calcular i saber si es faran falta millors o no faran falta millors. Sí que s'han posat mitjans, s'ha millorat maquinari, inclús jo crec que contratació de més personal que mai. Però, donada la situació que estem vivint i aquest extrem que no com vols rebre, pues, sempre pues, hi ha una preocupació de que la cosa no surti com nosaltres volem i haguem de petxugar pues, com puguem.
1: El personal de l'Ivanat reivindicau, continuau reivindicant millores laborals malgrat aquestes contractacions extres que s'han fet fins ara. Quines són? Sí.
6: Bueno, jo diria que bueno, quan hi ha hagut la transformació de lo que és la tramitació de la llei de bomber forestal de 2025 i l'integració del nostre cos ja reconegut com a bombers forestals, sí que s'ha fet el canvi en aquesta categoria professional. Per tant, ja tenim certes millores que són els coeficients reductor, reconeixement de certes malalties que altres no molt les reconeixien, que venen provocades per aquest tipus de feina. Però seguim mantenint que aquesta negociació encara no està tancada. Hi ha moltes coses que millorar, per exemple, l'adaptació al grup corresponent, o sigui, el grup i categoria corresponent, dins el que seria Ibanat. I bé, no se pot deixar de costat i bueno, seguim fent mindicat a les taules de negociació per aquest tema.
1: Ho dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, estan vivint setmanes de dies de molta calor. Hi ha enguany més perill de risc d'incendis que altres anys, i per què?
6: Bueno, jo diria que cada any això va cada pic un poquet més, no? Són de calor cada pic són més consecutives, són més prolongades. Això fa que hi hagi, pues, pugir bastant el que és el nivell de risc. També hem d'entendre que han tingut les campanyes anteriors on, diguem, hi ha hagut relativament pocs incendis que hagin cremat moltes hectàrees, o sigui, el que serien incendis que hagin topat en saconatos, i això també ha fet que hi hagi més combustible a dins el bosc, i clar, això, pues, aquest combustible també agrava el perill.
1: I quins són els riscos principals en els quals feis front als treballadors, als bombers forestals, quan aneu a apagar un foc?
6: Bueno, jo diria que el risc n'hi ha de cot de calor, inhalació de gasos, inclús partícules cancerígenes. Podem assumir risc un canvi de vent, podria ser també fatal, ja que aquí fem un atac directe i nosaltres ens interessem els incendis de secó. Males postures, deshidratació constant. Diguem que és una feina molt, molt feixuga, que implica, pues, tots aquests riscos. Nosaltres les assumim com a bons professionals. Tots els companys sempre han actuat d'una manera excel·lent, donant-lo tot, però això no ens lleva certs riscos que estan allà, que no hi podem fer res. Podem minimitzar, però no podem assegurar que hi hagi un risc zero, no existeix el risc zero en aquestes causes.
1: Uns riscos als quals fa front el personal de l'Ibanat, que ha de pagar els focs que hi ha, sobretot a l'estiu, però també durant tot l'any. Avui hem volgut parlar d'aquesta situació, de la situació que tenen aquest col·lectiu, el col·lectiu dels bombers forestals, amb el membre del comitè d'empresa de l'Ibanat, Vicenç Crespí. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
6: Val, moltes gràcies a vosaltres.
1: I parlàvem ara dels incendis aquí a les Balears, i avui estan ben pendents del que passa a la península. Més de 10.000 persones han estat evacuades aquest diumenge a la Catalunya Nord a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà i que ha cremat 2.000 hectàrees sobre el terreny. Hi han actuat durant tot l'hora baixa prop de 700 bombers i 200 vehicles amb 9 aeronaus. Per cert, que afecta el funcionament de l'etapa d'avui del Tour de França. Mentrestant, més al sud i ja en territori espanyol, a la Bisbal de l'Empordà, a nit, s'han reduït els efectius per combatre les flames amb vistes que el foc ha evolucionat tal com s'esperava.
7: L'incendi de les Gavarres ha cremat 25 cases, d'aquestes 11 per complet, i ha arrasat més de 2.100 hectàrees forestals. La part positiva és que els milers de veïnats evacuats han pogut tornar ja a casa. Eduard Martínez és el cap de l'operació dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
8: Penseu que estem en un episodi extraordinari de risc, estem a la segona onada de sud de l'estiu. La previsió és que la marinada es reforci i ens pugui obrir tant el que seria el tercer sector del flanc dret, amb la qual cosa se'ns obriria, propagaria l'incendi, guanyaria tot el seu potencial cap a la zona oest del massís de les Gavarres, que és l'escenari que volem evitar de qualsevol forma.
7: La darrera hora dels incendis, però, passa per la Comunitat Valenciana. Ahir se'n va declarar un al municipi de Soneja, a Castelló, on s'han desallotjat 500 persones i han actuat més de 200 efectius i 15 mitjans aeris, també 50 agents de la Unitat Militar d'Emergències. El president autonòmic és Juan Fran Pérez Llorca.
9: De moment, les condicions climatològiques han millorat considerablemente, no hay rachas de viento grandes, hay una buena humedad y por lo tanto pues, se va a seguir trabajando durante toda esta noche para intentar mantener el incendio dentro del perímetro, tanto medios de la UME, del Estado, de la Diputación de Castellón y de la propia Generalitat están trabajando muy bien coordinados y esperamos también que a primera hora de la mañana ya los medios aéreos puedan volver a intervenir.
7: A Portugal cremen una trentena de focs de forma simultània arreu del país i s'hi ha desplegat la Unitat Militar d'Emergències. I destacam ara una xifra. Cada llar a les Balears gasta de mitjana prop de 37.000 euros a l'any, són les dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística i que situen l'arxipèlag gairebé un 8% per damunt de la mitjana estatal. Tot i que el darrer any la despesa va baixar un 1% si mirem 10 anys enrere. Les famílies gasten un 20% més.
10: I el gran culpable és l'habitatge i els subministraments que acaparen el 38% del pressupost. Som la comunitat autònoma on aquesta xifra és més alta, un 5% per damunt la mitjana estatal, un 43% més que fa una dècada. Un fet que obliga a retallar en la resta de despeses, i així ho explica Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
11: Hay que tener en cuenta que el incremento del coste de la vivienda y de los suministros, pues lo que hace es que nos impide que podamos gastar en otras cosas, como podría ser menos urgentes o menos indispensables, como es el vestido.
10: Aquestes dades, però, amaguen fortes desigualtats entre els que més ingressen i els que manco, evidenciant les dificultats que tenen moltes famílies de beneficiar-se del creixement econòmic de les illes. És Jacobo Ferrer, professor d'Economia de la Universitat Politècnica de Madrid.
12: El 20% más pobre, de alguna manera, gasta un 61% en vivienda y suministros, como nos está diciendo el INE, ¿no? Entonces, si eso lo añadimos, que aumenta un poco más todavía en el caso de Baleares, la radiografía no es solo preocupante en su conjunto, sino especialmente destacando a la parte menos favorecida de la distribución, ¿no?, del ingreso y del consumo.
10: I els hàbits també canvien. En una dècada, la despesa en transport ha crescut de prop d'un 30% i en oci en cultura també un 30%. Per contra, gastam gairebé un 50% manco en alcohol, un 14% manco en mobles i un 13% manco en educació. També un 12% manco en roba i en calçat. Al carrer, cada ciutadà té la seva realitat econòmica, si bé tothom coincideix que abans era més fàcil estalviar.
13: No tant com fa un any, però estalviem. Sí.
14: Hablando claro, casi se nos va todo lo que hay, porque la remuneración que tenemos es poca.
10: La despesa en consum per persona a les Balears se situa com a 8a comunitat autònoma de l'Estat.
1: I de la política, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla ha jurat el càrrec de president d'Andalusia per un tercer mandat després del pacte de govern amb Vox en aquesta comunitat. De fet, Moreno Bonilla ha defensat l'entesa per formar govern com a l'essència de la democràcia.
15: La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos. Y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
1: I de la crònica internacional, Rússia ha tornat a bombardejar la capital d'Ucraïna, Kiev, aquesta matinada. I ha deixat al manco 7 morts. És una ofensiva que ha tingut lloc just després que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, cités informacions del servei d'intel·ligència per advertir de nous atacs contra la capital.
7: Això el mateix dia en què el mandatari ha afirmat que d'aquí a mesos hi haurà les condicions necessàries per arribar a una pau digna.
1: I a l'Iran el seguici fúnebre per retre homenatge a l'ayatolà i exlíder suprem Ali Khamenei recorrerà avui als carrers de Teheran. Demà traslladaran les restes mortals a la ciutat de Qom.
10: Això quan ahir milions d'iranians varen presentar els seus respectes a Khamenei, que va morir, recordem, el passat 28 de febrer, en el primer dia de guerra. Ho varen fer en el segon funeral públic per acomiadar l'exlíder suprem.
1: I el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que algunes poblacions del Líban han demanat annexionar-se al seu país.
7: Diu que això es deu a que Israel sí que els protegeixen de la milícia Hezbollah. Així mateix, avisa que no permetrà la reconstrucció de la franja de Gaza sense garanties que les milícies de Hamas hagin quedat completament desarmades.
1: Amb aquest punt de la crònica internacional arribarem a les 8:45 minuts. Tot d'una podeu escoltar aquí a l'informatiu matí d'IV3 Ràdio les desconnexions insulars.

0: IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Els socorristes de Calvi es manifesten en aquests moments davant l'Ajuntament per mostrar el seu descontent per la cancel·lació d'una reunió amb els responsables municipals on s'havien d'abordar la inseguretat i també la precarietat laboral del servei. Tot d'una hi serem en directe. Abans, però, volem saber com en circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estem en retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Son Castelló i a l'incorporació cap a la vella cintura. I a la vella cintura, davant les complicacions habituals de l'altura de Camp Blau fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Soia i a l'altura de Setaulera en sentit Andratx. I ja el que són les restes principals carreteres de Mallorca, davant tràfic fluid i sense incidències. Això fa un moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. Amb Ivan López, el control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en portada, els socorristes de Calvià denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei. Per aquest motiu es manifesten en aquests moments davant l'Ajuntament per mostrar el seu descontent per la cancel·lació d'una reunió amb els responsables municipals on s'havien d'abordar aquestes qüestions. A Calvià i el nostre company Toni Sastre, bon dia.
4: Bon dia. Una quarantena de socorristes es manifesten en aquesta hora a les escales de l'Ajuntament de Calvià. Fa més de 40 minuts que ho fan, xiulen, com podeu sentir, toquen el tambor i criden les principals reivindicacions del col·lectiu per megafonia. Reclamen més seguretat a les platges, millores en les infraestructures i més serveis per a les persones amb mobilitat reduïda. El portaveu dels socorristes, Ariel Gauna, que hem pogut parlar amb ell fa uns minuts, explica que els horaris i el calendari del servei de socorrisme és insuficient. Segons Gauna, l'Ajuntament s'escuda en el socorrista reactiu, que per a Gauna no compleix amb els pilars bàsics de la professió.
5: El socorrista reactivo no vigila, no previene y a la hora de socorrer ya llega tarde. Es un amaquero que le han adosado funciones de socorrista. Digamos que es una figura absolutamente incongruente, no tiene ni pies ni cabezas.
4: Critiquen també que el servei d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda només s'ofereix a 4 de les 11 platges que estan vigilades. El portaveu dels socorristes denuncia que enguany els serveis de Santa Ponça d'aquesta platja, que s'utilitzen de forma habitual, s'ha muntat 2 mesos tard.
5: Hay que mejorarlo porque realmente no vemos por qué no se puede brindar en el resto de las playas si estamos limitando a estas personas a acudir solo a 4 de las 11 que tiene el municipio. Y creemos que esto tiene que ser más universal, sobre todo para una persona que tiene ya dificultades de por sí, brindarle un servicio más completo.
4: A la manifestació, que ja arriba al seu final perquè els socorristes s'han d'incorporar als seus llocs de feina, a les platges, també hi han participat alguns socorristes de Palma que fa una setmana es manifestaren també precisament davant l'Ajuntament de Cort per reclamar millores pel col·lectiu.
1: Gràcies, Toni. En directe des de l'Ajuntament de Calvià, precisament el consistori assegura que aquesta trobada es va cancel·lar per motius d'agenda. Expliquen que estan pendents d'una nova data i que en cap moment s'han negat a parlar amb el col·lectiu dels socorristes. Clàudia Maller, bon dia.
6: Bon dia. La regidora de Turisme, Platges i Litoral de Calvià, Elisa Montserrat, puntualitza que l'empresa concessionària, Marsafe, és la responsable del col·lectiu de socorristes. Tot i això, la regidora es posa a disposició per parlar amb ells, així com fan, diu, amb la resta de la ciutadania.
7: Si li demanes un canvi de dates, el que no mos després, el dia següent, mos han d'armar una manifestació. Pues, com comprendrà, això no és agradable, perquè nosaltres estem treballant cada dia per millorar pues, les situacions i en cap moment estem fent cap incompliment. Per lo tant, pues, bueno, esperem poder trobar una data per poder xerrar amb aquests joves.
6: Montserrat assegura que compleixen amb la normativa de la Direcció General d'Emergències, que és la que regula el salvament de les platges. Explica que compleixen amb els horaris mínims de vigilància a totes les platges i que, fins i tot, els superen durant els mesos de juliol i agost, des de les 10 del matí fins a les 7 i mitja de l'hora baixa. Un fet que, segons la regidora de platges, no sempre havia estat així.
7: Abans, a la passada legislatura, només estaven fins les 6 del capvespre. Però nosaltres consideram que és vera perquè hi ha molta fluïtat de gent, sobretot les platges més grosses, han d'estar cobertes fins a les 7 i mitja del capvespre.
6: L'Ajuntament de Calvià indica que en aquests moments el contracte de socorrisme està en vigor, finalitza el 2027 i es mostren oberts a introduir canvis per millorar el servei una vegada hagi finalitzat.
1: Canviem de qüestió, Poyan se torna a dir no a les plantes de bateries de liti previstes al municipi, en dues ubicades en finques en sòl rústic de Llenaire i el Madrava. La plataforma veïnal ha recollit ja milers de firmes i anuncia que continuarà a les mobilitzacions.
8: En sòl rústic, una indústria no hi ha. Hi ha puestos adequats per posar-ho, hi ha polígonos, hi ha zones que no molestaran ningú.
6: Ajuntament, veïnats i entitats exigeixen la paralització d'aquests projectes. Ja s'han recollit milers de firmes en contra i s'estan preparant al·legacions també en contra. Ho ha explicat el batlà Martí Marc i Jaume Torrander, i és veïnat i advocat.
9: Nosaltres presentarem dos tipus d'informes tècnics, un informe jurídic i un informe més ambiental, per entendre-nos, i nosaltres anem en aquesta direcció. La vàrem presentar abans, la presentem ara, i ara també la plataforma també farà els seus informes.
10: En quan repiquem l'informe ambiental, és el que emplearem per fonamentar les nostres al·legacions, sobretot des d'un punt de vista ambiental. Sí, tenim altres arguments des d'un punt de vista social i un punt de vista legal, però sobretot s'han de fonamentar des d'un punt de vista tècnic.
6: El consistori té prevista una reunió amb la Conselleria d'Energia perquè es posicioni en contra. Una de les principals crítiques és que la finca de l'Almadrava s'inunda quan hi ha episodis de pluges intenses, a més de la proximitat de pous, torrents i una cinquantena d'habitatges.
1: 8 i 52 minuts, més qüestions. Més de la meitat dels treballadors del turisme a Calvià van en transport públic per anar i tornar de la feina. Són dades del pla pilot del govern, l'Ajuntament i hotelers per afavorir la mobilitat. Mentre l'administració ha reforçat línies, algunes empreses disposen de bus llançadora pels seus empleats.
6: El govern ho veu positiu per una banda, però per l'altra afegeix que posa de manifest la necessitat d'adaptar serveis a la demanda existent. Lorena del Valle és directora general de Mobilitat.
11: En certes línies, a certs horaris, hauríem de reforçar, i això ja ho hem fet per part del govern. Per part del govern, el darrer mes hem reforçat amb 3 autobusos addicionals en la línia 104 de Magaluf, i això ha suposat un increment del 25% de les freqüències en d'aquesta línia.
1: Paral·lelament, a Calvià, algunes empreses han optat per cercar solucions pròpies per facilitar els desplaçaments dels seus treballadors. És el cas del mandarín oriental Punta Negra, que destina 6.000 euros mensuals a un servei extern de transport per als empleats que no disposen d'alternatives de transport públic a causa dels seus horaris laborals. Carla Alazo n'és la directora de Recursos Humans.
12: Transfer els recueix a centrada de personal i tenen 3 parades diferents. ¿Vale? Entonces, ells ja directament eligeixen no aturar-se, on els hi queda un poc més a prop de casa seva, i en aquest cas tenim que s'aturen a la Juaneda Miramar, a Ocimax i a Plaça Espanya.
6: Aquest hotel de Calvià preveu augmentar la plantilla fins als 400 treballadors, una ampliació que obligarà a replantejar el servei de bus llançadora.
12: Quan tinguem els 5 restaurants oberts i el hotel totalment treballant, segurament tinguem més turnos, veurem més idees, i per ara estem bastant satisfets.
6: El director general de Diàleg Social i Transició Econòmica, José Antonio Caldés, defensa que aquestes iniciatives de transport per l'efecte positiu que té en relació amb els treballadors.
13: Nos quitan parte de las horas del día, el desplazamiento a determinadas zonas de trabajo, y hacer esa manera de una manera más eficiente y sobre todo trabajando con medidas que pueden ser lanzaderas, pero también ha habido otras que se han desarrollado como parkings para empleados, preferentes, medidas de conciliación de horarios también para flexibilizar horarios, etcétera. Es decir, que hay un conjunto de medidas.
6: Les empreses amb més de 200 treballadors o amb més de 100 empleats per torn tenen fins desembre per elaborar un pla de mobilitat sostenible al treball d'acord amb la legislació estatal de 2025. El document haurà de ser consensuat amb els treballadors.
1: Amb aquest apunt sobre la mobilitat dels treballadors del turisme a Calvià arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IBT Ràdio.

0: Escoltau Informatiu Matí i de Tres Ràdio.
1: I d'aquí a 5 minuts arribarem a les 9. És el moment ara per escoltar les notícies de la cultura.

0: Música de cambra i de coral varen ressonar ahir als peus de la Serra de Tramuntana en una nova edició del tradicional concert al Torrent de Paraís. Ja en són 62, una vetllada en què prop de 500 persones varen quedar a l'indret per escoltar la capella mallorquina, el cor juvenil Revelation i el quartet de corda Elegia, que dedicaren una part important del concert a la música de cinema com aquest Don't Cry For Me Argentina d'Evita, que ara sona de fons.
1: Aquest racó de Sacalaura va tornar a convertir-se en un auditori natural inigualable, podrien dir. Les parets de roca varen amplificar la màgia de les veus i dels instruments en una cita en què, com ja és tradició, va ser d'accés lliure i gratuït per tots els assistents. L'edició d'enguany va ser especialment emotiva, deien, perquè com a gran novetat va incorporar un cor infantil o juvenil, aquest Revelation, aportant frescor i sensibilitat al concert. Un diàleg intergeneracional que va agradar molt als assistents.
2: Ah, això és superemocionant, i més per una mallorquina.
3: Hem arribat en el barco de la una, i bueno, hem dinat aquí, ja han agafat puesto.
4: Emblemàtic 100%. He venit de petit i ara he vengut de gran. I de moment estic com espantat, perquè m'agrada molt això.
0: I és la segona setmana d'aquest mes de juliol de festivals i de revetlles. Arriba una setmana plena de cultura. I ens atam la nostra agenda de cada setmana parlant de Sau.
1: Ni més ni manco, que ja sonen de fons. Abans de res, però, deixeu-me dir-vos que avui, dilluns a les 7 de l'hora baixa, es projecta el documental Sacar Pecho, un viatge contra el miedo, al Teatre de la Societat de Calvià, a les 7 de l'hora baixa, en un acte solidari organitzat per donar suport a la investigació contra el càncer de mama. Però parlàvem i escoltàvem Sau. Perquè venen de nou aquest dimarts a Mallorca, serà a Pollença, al claustre de Sant Domingos, un muntatge que fa el guitarrista original de la banda, el 50% de Sau, Pep Sala, amb altres cantants i algunes parts de vídeo que són d'un documental sobre aquesta banda. Els acompanya, i no pot ser d'una altra manera, Fora de Sembrat, que s'apunten només o s'ajunten per fer aquestes ocasions especials, com amb Sopa de Cabra, com amb L'Axan Busto, en la seva versió original, i ara també Sau. I atenció dimecres, perquè torno una cita, podríem dir ja clàssica de l'estiu. Són les nits de flamenc del Teatre Sants de Palma. Tots els dimecres a les 9 de la nit. Espera Mestre, director del teatre.
5: És un espai emblemàtic i un ambient màgic on artistes flamencs de gran rellevància, premiats internacionalment, fan un espectacle molt especial. Un espectacle que es basa fonamentalment en ball i coreografies flamenques, però que també incorpora una fusió amb jazz.
1: Això serà tots els dimecres, però aquest dimecres...

0: Ni més ni manco que els Amics de les Arts, ja el sentiu de fons, tocaran amb Pèl de Gall. Mireu quines combinacions que fan a Pollença. Allà mateix on actuarà Sau, el claustre de Sant Domingo, a partir de les 8 de la nit, segur que no faltarà aquest mític Jean-Luc en aquesta ocasió que escoltam de fons, però fet amb els barcelonins Sidoni.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès.
0: L'endemà dijous, dèiem, reveles que tenen gust a nous clàssics a Andratx, Joan Miquel Oliver. Serà al Castell de Sant Mas a partir de les 9 de la nit, i és que Oliver era guitarrista de La Fosca en els anys 90, també va tocar en temps de Fora del Sembrat, i, evidentment, amb Antònia Font. I divendres... A Falanitx, a les portades de l'Hospici, a les 7 del capvespre es presenta un nou col·lectiu, i amb ells presentaran Reina, també Nita, Saïm i Garrafa Nadal. Amb ells, ara mateix els escoltant de fons, una bona música i banda sonora.

0: I són ara a les 9, repassam les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda, Antoni Costa, confia a poder aprovar els nous pressupostos de la comunitat per l'any que ve, pel 2027, dins del calendari ordinari. Això, un cop es coneguin les bestretes a compte del sistema de finançament i la senda d'estabilitat a escala estatal. Paraules del portaveu en una entrevista a l'Informatiu Matí el mateix dia que assisteix a una nova reunió avui del Consell de Política Fiscal i Financera.
1: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha convocat les comunitats autònomes per fixar la senda d'estabilitat. És una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. El també portaveu de l'executiu autonòmic, Antoni Costa, ha avançat que votaran en contra de la proposta del govern espanyol.
2: No ens ho vot des de Illes Balears, perquè aquesta senda és incomplible, però probablement s'aprovarà. Probablement demà el govern de l'Estat i el Consell de Ministres, no?, aprovi aquesta senda d'estabilitat i s'inici els pressupostos de General de l'Estat pel 2027.
0: I el cap de setmana està marcat per la cadena humana organitzada per entitats ecologistes Estrenc. Més de 10.000 persones, segons els organitzadors, el GOP Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, participaran en la protesta.
1: Sostenen que els darrers canvis legislatius del govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP Mallorca.
3: A demanar que Estrenc no sigui rebaixat en la seva protecció que té des de que tenia, millor dit, perquè aquesta llei òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem.
1: I, en canvi, la presidenta del govern, Marga Provenç, ha reiterat que la protecció d'Estrenc i d'altres espais naturals està garantida.
0: I avui també destacam una recerca científica del CSIC que confirma per primera vegada que els aliments frescos envasats dins plàstic absorbeixen substàncies químiques nocives pel cos.
1: Són substàncies com el bisfenol A, que provoquen malalties greus. La doctora Etel El-Jarrat n'és investigadora principal.
4: Estos compuestos también son capaces de liberarse del material plástico y llegar a absorberse en la comida, que luego es la que nosotros vamos a comer, por lo que también vamos a estar ingiriendo estos compuestos químicos.
1: La Unió Europea ha aprovat prohibir a partir del 2028 comercialitzar qualsevol envàs de plàstic amb químics perillosos a tota Europa.
0: I a Eivissa continuen les investigacions per aclarir el motiu de dos apunyalaments ahir diumenge a Sant Antoni i a Santa Eulària.
1: Una de les víctimes, un home de 38 anys, la varen trobar morta dins un cotxe accidentat. El seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. L'altra víctima, un jove de 21 anys estranger, ja ha estat donat d'alta. La policia creu que l'agressor li volia robar el rellotge.
0: I avui, quan Mallorca i Menorca es troben en nivell màxim de perill per incendi forestal, amb la prohibició de fer foc en aquests espais de boscos i de franges adjacents, els bombers de Libanat alerten que aquesta campanya no augmenta el risc.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el membre del comitè d'empresa de Libanat, Vicenç Crespí, avisa que les onades de calor, cada vegada més recurrents, i també l'acumulació de massa forestal i matoll afavoreixen els focs. Una de les causes, diu, també és el tipus d'incendi.
5: Relativament pocs incendis que hagin cremat moltes hectàrees, o sigui, el que serien incendis que hagin topat en saconatos, i això també ha fet que hi hagi més combustible a dins el bosc, i clar, això, pues, aquest combustible també grava els perills.
1: Crespí, que és també responsable de l'Associació Pro Bombers Forestals de les Balears, continua reivindicant millores laborals malgrat el reforç de les plantilles d'efectius arran de les noves contractacions.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia. Passeu una bona jornada de dilluns.
6: Més informació a ib3notícies.com.

el minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts, 27 graus de temperatura, sol pràcticament a tot l'arxipèlag i bons ànims per començar aquesta setmana i bona energia, sens dubte. Ahir va començar una nova onada de calor a la península en temperatures que arribaran als 43 graus al vall del Guadalquivir. Les altes temperatures s'han produït sobretot a la meitat nord peninsular. És una situació meteorològica que es perllongarà durant bona part d'aquesta setmana. Aquí, a les Balears, les màximes oscil·laran entre els 36-38 graus. Avui, sobretot i demà, seran els dies quan la calor pegarà amb més força. Com dèiem, aquí també tenim calor, però a la península encara se superen aquestes altes temperatures. Escoltam algunes de les primeres impressions de la gent que intentava fer el més bo de dur possible aquesta onada de calor. Tot d'una recuperarem aquest àudio. Sembla que també la part tècnica a vegades està de dilluns i no tenim de moment possibilitat d'oferir-vos aquests comentaris. Però bé, bàsicament és que fa calor, calor i molta calor. Ara sí, els escoltam.
1: Calor lo llevo sinceramente bastante mal, porque aquí como es un calor húmedo se nota muchísimo más. O sea, es que te duchas y como si no te hubieras duchado.
2: Ventilador e intentando tener las ventanas cerradas. Ir por la sombra, básicamente, bebiendo mucha agua.
3: Bueno, han subido mucho las temperaturas. Este año, 42 grados, 40 grados.
0: Home, 42, 41, és veritat que se fa molt difícil començar setmana amb aquestes altes temperatures. Però a Espanya, fixeu-vos en Quetzal, Europa, 99% de les llars del país superen els 25 graus a l'interior dels habitatges en plena onada de calor. Els experts adverteixen que aquestes altes temperatures continuaran acompanyant-nos, malauradament, les pròximes setmanes, per la qual cosa és necessari dur-les de la millor manera possible, condicionar les cases i, sobretot, hidratar-se. Avui, però, dilluns, en bon dilluns, destacam una cita important en la política. Bon dia, Joana.
4: Bon dia, Marti. Doncs sí, perquè les comunitats autònomes es reuneixen avui amb el govern espanyol en el Consell de Política Fiscal i Financera. L'objectiu de la trobada és fixar la senda d'estabilitat, una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Des de les Balears assisteixen a la reunió el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa. Segons les previsions del govern espanyol, es tornarà a convocar a les comunitats autònomes abans d'agost per parlar del sistema de finançament autonòmic. Serà, Marta, un dels temes que avui abordarem a la nostra tertúlia d'actualitat.
0: I repàs també la crònica de successos. Bon dia, Xisco Nadal.
5: Bon dia, Marta. Un home ha estat detingut a la barriada palmesana de Songo, Leu, per un presumpte delicte de maltractament després d'insultar i d'amenaçar de mort la seva exparella amb un matxet. Els agents de la Policia Nacional el varen localitzar quan intentava fugir del lloc dels fets. Poc abans, han de dir que va intentar amagar l'arma sota un camió, però la trobaren gràcies al testimoni de la víctima. També pendents de com evolucionen els incendis que afecten la península, més de 10.000 persones varen ser evacuades ahir a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà i que va cremar a prop de 2.000 hectàrees. Sobre el terreny han actuat durant tota la nit prop de 700 bombers en 200 vehicles i 9 aeronaus.
0: Un apunt també important respecte als preus, ara que començàvem, Joriol. Bon dia, Maria Antònia.
6: Bon dia, Marta. Així és, sí, cada dia tenim sorpreses. Els consumidors que tinguin contratada la seva tarifa de gas en el mercat regulat veuran un import increment en les seves factures a partir d'aquí en mes de juliol. La factura pujarà de mitjana un 21,5% al juliol respecte al preu a l'abril. Aquest increment està motivat per la pujada dels hidrocarburants i la recuperació de la fiscalitat habitual. Han fet els números aproximats i els usuaris experimentaran que la seva factura puja dels 40 als 49 euros amb un consum anual de 9.000 quilowatts per hora. És a dir, l'increment anual serà de 103,70 euros a l'any.
0: Frase del dia. També en bon dilluns nosaltres reflexionam i aturam una mica en què hem de pensar avui.
5: Idò, les cites de l'autor nord-americà William Faulkner, mort tal dia com avui de 1962, i un dels mites recordant de pel·lícules com Amanece, que no es poco. En este pueblo siempre hemos sido muy de Faulkner. Deia en aquesta pel·lícula. No recordeu? El Nobel va escriure que no podràs nedar cap a nous horitzons si no tens el coratge de perdre de vista la costa.

0: Jo crec que era un dilluns, molt dilluns, i tu has intentat cercar qualsevol excusa per posar Rocío Jurado, i has estat aquesta.
1: És que qualsevol dia millora, si sona la més grande, no ho poden negar.
0: I de què parla tothom avui?
1: Idò, d'una història d'amor al Palau de Kensington, la dels assessors dels prínceps de Gales. L'amor també pot sorgir entre els passadissos del Palau de Kensington. Segons publica el Daily Mail, l'exassistent i estilista de Kate Middleton, Natasha Archer, manté una relació amb en Rob Dixon. Se m'han mesclat ses X, perdoneu. Que fins fa poc era un dels col·laboradors més propers del príncep Guillem. Archer va deixar la Casa Reial, volien dir, l'estiu passat, després de 15 anys fent feina al costat dels prínceps de Gales. Ho va fer per emprendre una nova etapa professional en la seva pròpia consultoria, i la seva sortida es va produir, diuen, en bons termes. De fet, encara són amics. Mesos més tard també es va publicar la seva separació del fotògraf reial, en Chris Judson, en qui s'havia casat el 2017 i tenia dos fills. Per què seria? I ja ho sabem, ara diverses fonts asseguren que Archer i Dixon han començat a aparèixer junts en actes socials, alimentant els rumors d'una relació que hauria nascut després d'anys compartint feina dins l'entorn de la família reial britànica. Una història que demostra que, de vegades, entre reunions, actes oficials i passadissos de palau, també hi pot haver lloc per a l'amor i per al festeig. No sé què vos sembla aquesta notícia, i volia demanar-vos si heu tingut mai qualque història d'amor a la feina. Vos escolt. Maria Antònia Esquina, si vols començar per tu.
2: Jo tampoc he tingut tant de temps. Fa d'ençar d'avui que faig feina oficialment. Però si has de destacar alguna cosa...
1: És a dir, no has tingut temps, però no ho descartes. Tu creus que és un tema que t'agradaria que passàs, no has tingut oportunitat perquè ets molt jove.
2: Jo crec que és una cosa habitual, no? Tothom m'ha contat historietes que passen a la feina. No sé si per ventura...
1: T'escoltam?
2: No.
1: T'escoltam, estimada.
2: Jo xerraré de les meves experiències. Vaig fer feina a un restaurant de platja, i sí que es veurà que hi ha els turistes que venen, ai, Rosetta, no sé què, i venga. I jo així en la paella, en la mà, pensant, me pot deixar que te servesqui? I me'n vaig, ja està. Gràcies.
1: Que tot s'ativa, no?
2: A la feina, se fa feina.
1: Molt bé,
0: exactament.
1: Molt bé, Esquina.
0: No, molt bé, Maria Antònia.
1: Treballadora de l'any.
3: Clar, no, total. És que, de fet, hi ha una dita que no reproduirem, perquè és una
0: no és necessari.
1: Per on vas.
3: Exacte, que diu que allà on fas feina no...
0: No has de mesclar altres coses.
3: Però mireu, jo sí que he de confessar que en el meu cas, la meva pare la vaig conèixer a la feina. O sigui que...
1: També... O sorpresa,
3: no ho sabies, en Xisco Nadal no ho sabien, això. Diuen que els periodistes i els metges o sanitaris en general són dels col·lectius que més relacions hi ha entre ells mateixos. Supos que...
0: Moltes hores, sí.
3: Tipo de feina... També t'entens per aventura millor que... No sé per quin motiu exactament, però en el meu cas sí. Jo sí que vos he de dir que d'aquest cas, d'aquesta moda palau, m'ha recordat, i tot abans de tu, Xisco, en els romans que hi poden veure una de les sèries d'aquestes british, que és la reina Carlota, en què Brimsley, que és el secretari de la reina Carlota, i en Reynolds, que és l'ajudant de càmera del rei George, també tenen un idili molt guapo, molt guapo.
1: Què t'agrada a tu, l'univers Bridgerton?
3: M'encanta l'univers Bridgerton, i m'ha fet pensar en que per ventura d'aquí uns anys també hi podrem veure la gran pantalla a The Crown, per ventura, sí? Aquesta història d'amor.
1: The Crown ja l'han finiquitada, crec.
0: Bé, si ja no segueixen,
1: però no t'interessa, perquè el que havien d'explicar
3: ja no
1: li feia tanta de gràcia.
0: I jo te diré que no les recoman, les relacions a la feina, perquè a excepció d'ara, Joana Maroto, no?
1: Sí, sempre hi ha faves comptades. Sempre,
0: exactament, surten malament. Jo totes les que he conegut que han passat...
1: Que t'han contat.
0: No estic dient...
1: Totes les que t'han contat.
0: Tenc una amiga, de veres, han sortit malament. Han acabat com la processó de la moixeta, crec que no convé. Després, mira, si surt malament, que és bastant probable...
3: Mentre entre iguals no hi ha cap problema. Es problema bé quan,
0: entre iguals. Tu arribes un dia i tens un mal dia i ja no estàs fart de veure aquesta persona perquè han passat coses i te'l trobes. No és necessari.
1: Es guanyar fa riure. I sempre i quan comparteixis horitzontalitat, arribar a la feina, te pot fer fins i tot il·lusió o gràcia, passar per de vora la taula i dir-li, ai, deixa'ns la grapadora.
0: Sí, però quan tot això s'ha acabat, què?
1: Exacte, s'agrapadora és una emprenya.
0: I vols desconnectar.
1: Quan tot això s'ha acabat, tenir-los a feina és un problema. Jo mai he tingut relacions a feina, més enllà de

0: Somo d'Ella, que eres fotògraf reial, i la reina Camila, d'un bon disgust, perquè sabeu que aquest fotògraf Somo d'Ella, d'Anna Arker, era protegit d'Anna Camila. Hi ha una mica de, maror a la Casa Reial.
1: Ja
0: no sé si faran una sèrie.
2: I deuen parlar quan tenen Esti Time d'això?
0: Supos que sí.
1: Look
0: at this.
1: A vegades no. Sempre en qüestions d'amor, a vegades que no pots anar en contra d'allò que sorgeix. Vull dir que, per ventura, ells no ho han anat a cercar, ells no en fan comptes, ells no ho tenien previst, i allò ha passat. I clar, aquella frase que diu moltes vegades en Xisco, per ventura som els dolents de Colco, de la història de Colco.
0: Sempre.
1: Segurament, en aquest cas, aquest home, aquest fotògraf, ha acabat pensant que, ostres, mira quina m'han feta.
0: Ja.
1: Però bé.
0: Però ja ho cantaven a Caballo Viejo. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta.
1: Exacte.
2: Idò sí, i sorgeix
0: entre,
2: així.
0: Entre foto i foto,
2: de sobte. D'aquesta manera començam la setmana, però sempre amb bona companyia. La vostra, per descomptat, i també la d'Ivan López, els comandaments tècnics, Miquel Rosselló, Alejandro Rubio, Catejaume i Yolanda Ruiz, a la producció. Començam la setmana.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, i IB3 Ràdio.
1: Comença la nostra tertúlia, començam setmana i, com sempre, el repassa l'actualitat. Saludem els periodistes. Pep Maria Aguiló, bon dia.
2: Bon dia.
1: José Luis Miró, bon dia.
3: Què tal, buenos días.
1: Guillem Porcel, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Com duis aquesta calor? Perquè segona onada de calor de l'estiu, avui dia àlgid, temperatures que poden arribar als 38 graus, 43, 44 a la península, aquí quasi 40... ¿Cómo os está afectando?
3: Yo casi te iba a pedir que me quitaras el aire que me está pegando en la nuca, pero...
1: Ah. Aquí tenemos un microclima. Pero el podem al manco condicionado no. Una mica.
4: He de dir que s'agrada deixar aire.
3: Sí, però no, te lo decía un poco sí. En broma, pero aquí se está bien.
4: Clar, la cosa és que tenim aquesta temperatura ara. Jo no sé d'aquí un mes, a lo millor, quina temperatura tindrem. I sobretot és que jo... Crec que cada vegada serà més normal que les cases tinguin, per exemple, aire condicionat.
1: El que passa és que les cases no estan acondicionades com toca. El manco aquí a Espanya estem al capdavant. Vos deixo algunes xifres que ens poden ajudar a valorar, no?, com aquesta calor, perquè avui, sí, volem començar parlant de calor, ja que estem... ja que podem donar per... o podem oficialitzar l'inici d'aquesta segona onada de calor, són temperatures extremes. Hi ha un estudi de la OMS que conclou que la productivitat laboral cau entre un 2 i un 3% per cada grau que hi ha per sobre dels 20 graus. Són riscos per la salut que inclouen de tot, no? Home, per la gent que fa feina a l'exterior, insolació, deshidratació, disfunció renal, trastorns neurològics, són conseqüències socials i econòmiques greus, i es calcula que la meitat de la població mundial ja pateix aquests efectes del calor. Vos dono una xifra més, que és interessant. Espanya encapçala Europa. 99% de les llars del país superen els 25 graus a l'interior en plena onada de calor. Els experts diuen que com que ens anirà acompanyant aquesta calor durant les pròximes setmanes, és necessari condicionar les cases. Clar, no totes ho estan. No sempre se pot, no sempre tenim les millors condicions ni molt manco, així que aquí vos deixo la reflexió, José Luis.
3: Bueno, jo el fin de setmana passado, en el que se supone que hemos sufrido una ola de calor brutal, no he tenido la percepción de que fuera tal. Es decir, me ha parecido días muy calurosos de una estación calurosa, que es el verano en julio, que es el momento en el que tiene que hacer, lógicamente, más calor. También debo decir que estuve en el norte, ¿no?, o en el nordeste de Mallorca, en la zona de Cala Ratllada, y que ahí las temperaturas... incluso por la tarde, se podrían calificar de agradables. Yo lo digo porque de un tiempo a esta parte yo estoy empezando a darle más credibilidad y más importancia a lo que ven mis ojos y perciben mis sentidos que a muchas estadísticas que hay. Yo creo que hay como forma parte de un... no sé,

0: como de un movimiento, el estar permanente hablando del calor, el haber cambiado el color de los mapas del tiempo.
1: Tú dices que mentre parlem de la calor no parlem d'altres coses.
0: Exactament. Bueno, a part que no se habla d'altres coses...
1: Jo tinc una llista llarga avui, eh?
0: No, Ivan, iba por ahí el tira. No te lo enfocaba por ahí, pero es cierto que es un tema de debate, y hablar del calor en verano, pues bueno, pues podemos seguir haciéndolo ad infinitum, ¿no? Porque tendremos calor siempre en verano. Yo creo que de verdad que creo que se estaba sacando un poquito de madre continuamente esto, y me di cuenta el otro día porque una de las noticias que circuló hablaba, ahora saca unas estadísticas, ¿no?, de cómo se deja de rendir en el trabajo. Bueno, eso también es de perogrullo, es decir, si hay mucho calor pues te cuesta más trabajar, y si trabajas al aire libre ya ni te digo, ¿no? Es decir, porque si trabajas en una zona donde hay un aire acondicionado, pues puedes seguir rindiendo exactamente igual que si estuvieras en enero o en febrero, que también hay que hablar del frío. La cuestión es que el otro día, mirando las cifras de fallecidos por calor, pues a mí me parecieron brutales.
1: Brutales. O
0: sea, claro, pero es que yo dije, ¿cómo se establecen que han muerto tan miles de personas por calor? Claro, yo pensé, esto será un examen forense, habrá alguien, no sé, vendrá determinado que ha muerto de golpe de calor o que... No, es una estadística. Es decir, muertes por golpe de calor...
1: Sí, a part que parlant de milers a França i de funeràries col·lapsades,
0: és dir, jo no quiero decir que esa estadística no sea cierta, pero lo que sí que creo que debe saber la gente cuando oye que en Francia han muerto miles de personas por el calor, es que son personas que han fallecido por otras causas que se han asociado estadísticamente al calor.
1: Que la calor ha agreujat aquestes causes.
0: Efectivamente. Pero no individualmente, sino a modo de estadística. Es decir, no son datos forenses. Es decir, no esos certificados de defunción no ponen muerto por golpe de calor o muerto por calor. No digo que no sea importante la cifra, pero creo que es muy importante explicar la metodología de las encuestas que nos dan pie a ese tipo de cifras.
1: José Luis apunta que no se desvirtuï.
0: Bueno, bien. José Luis en su línia negacionista, però bueno, com sempre.
2: Bé, jo crec que sí que hi ha problemes a certes bandes, i per exemple, a París i a Bèlgica s'ha notat darrerament, i a més, sobretot les autoritats s'han adonat de que no estaven preparades per segons quines onades de calor, i això, per exemple, a Bèlgica, sortís l'altre dia un polític dient que durant tots els anys anteriors havien suposat que no s'arribarien a aquest punt, i ara quan s'han adonat han vist que no hi havia fet. També crec que, per exemple, hi ha ciutats que no estan adaptades segons quines bandes en el tema de la calor. Per exemple, l'altre dia pensava en la Porta del Sol a Madrid, que no hi ha, per exemple, cap ombra. I això també té una repercussió directa a l'hora de per les persones i per la gent que hi viu. Però és vera que, clar, nosaltres estem habituats a que faci aquesta calor, però jo és vera que crec, o al manco pareix, que sí que hi ha un canvi de tendència. El que no sé fins a quin punt pot afectar a que Balears deixi de ser, per exemple, una destinació agradable. Jo crec que arribarà un punt, si en cas de que acabi escalant, arribarà un punt que deixarà de ser, però es veurà que aquí segueix venint gent i cada any xerrant que fa més calor. Així que no sé, jo sí que tindrà una repercussió directa.
3: Per qüestió d'edat, me sent molt, molt estimat ara, perquè vaig a la redacció i em diuen, Pep Maria, com te trobes? Has anat per sombra? Ves alerta? Vols que te duguem un aigua? Estàs suant? Estàs bé?
1: I jo, o sigui, que els teus companys
3: són molt joves,
1: per la teva salut.
3: Ah. Sí, sí, i tal. I, bueno, he d'anar a una roda de premsa, jo què sé, a la platja de Palma. No, Pep Maria, no hi vaig, ja... O sea, jo només puc dir coses bones perquè me traten, i no crec que tingui mai un cop de calor de tan bé que
1: me traten. Noves generacions que venen, a més, molt solidàries.
3: Totalment.
1: Amb els que ja tenim una edat.
3: Sí. Jo som jove encara, com sabeu, però bé, ja com és així.
1: Però la calor i les altes temperatures no impedeixen que el curs de la política continuï. De fet, avui tenim una cita important, no?, en clau política. Les comunitats autònomes es reuneixen amb el govern espanyol en el Consell de Política Fiscal i Financera. Ja sabeu que l'objectiu d'aquesta trobada és sempre fixar els números a la senda d'estabilitat, una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Des d'aquí, des de les Balears, assisteix el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa. Podíem escoltar-lo abans amb els nostres companys dels serveis informatius a través d'una entrevista. Però, segons aquestes previsions del Govern, es torna a convocar aquestes comunitats autònomes abans de l'agost per poder parlar del sistema de finançament autonòmic. Així que vos demà, si confieu en que se pugui arribar avançar en algun moment a un nou sistema que sigui positiu per les nostres illes. Guillem, una cita important, però què podria suposar per nosaltres, per les Balears?
2: Bé, en els consells de política fiscal i financera mai tinc una gran expectativa, diguéssim. I mira que n'he hagut de seguir un parell aquests anys, sobretot perquè hi ha una qüestió...
0: Precisamente por eso.
2: Sí, exacte, sí. Que hi ha una qüestió i és que no hi ha suport necessari perquè uns pressupostos surtin endavant, ni crec que surtin un pressupost endavant, i això pues, condiciona tot l'altre. És a dir, segurament serà una reunió més política que en el final tècnica, en el sentit de hi haurà una confrontació entre el govern espanyol, que intentarà dir que tot va bé i que durant un pressupost quan no els pot dur, i després les comunitats...
1: Hi ha divergències fins i tot entre diferents representants de comunitats
2: exacte.
1: Autònomes. Sempre
2: sí.
1: Passen coses.
2: I sobretot que Espanya té una recaptació disparada. És a dir, hi ha més recursos, però a l'hora de, per exemple, fer un pressupost, que és la forma que tens de repartir recursos i de que aquests recursos, per exemple, arribin millor a les comunitats i als ciutadans, doncs això no està funcionant, perquè fa, crec que són 3 o 4 anys que no hi ha pressupost i funciona amb un pressupost prorrogat. I després hi ha la qüestió del finançament autonòmic, que crec que se deixarà per agost, no serà en aquesta reunió, però és un tema que sortirà o se posarà damunt la taula i que està relacionat també amb aquesta qüestió. És a dir, si hi ha més recursos, el sistema s'ha de reajustar perquè certes comunitats hi ha un balanç en quant a el que aporten i el que reben. Però és vera que, pues, com els darrers consells de política fiscal i financera, no tenc cap expectativa de que surti res concret, sinó que crec que en el final el missatge serà més polític que tècnic o econòmic.
1: Segur que demà podran fer algunes valoracions més concretes, però, igual que en Guillem deia, no tenc esperances en aquesta trobada, José Luis i Pep Maria...
0: Yo se lo digo a los oyentes, les emplazo a que pierdan toda esperanza de que haya presupuestos y de que de aquí a septiembre o antes del otoño se resuelva el viejo asunto de la financiación autonómica. Es decir, esto es, en fin, es otro debate que tenemos sobre la mesa. Supongo que también le interesa mucho al gobierno hablar de, por ejemplo, yo me acuerdo que lo que hizo Pedro Sánchez el día que, ya no sé qué día fue, puede ser el día que aparecieron las joyas o el día que cualquiera de las historias que han ido ocurriendo, él dijo, salió muy solemne y dijo, bueno, ya he dado orden a mis subordinados para que empiecen a preparar la ley de presupuestos, ¿no? Y entonces tú dices, pues si estás con los presupuestos prorrogados desde la anterior legislatura, ¿qué nos estás contando en este momento, ¿no? Pues esto es un poco lo que creo que está ocurriendo. Se está hablando de algo que no va a ocurrir. No habrá ni presupuestos, ni por supuesto habrá, se resolverá el asunto de las cuentas autonómicas.
1: Pep Maria, per cloure aquesta intervenció.
3: Amb ells dos. Sí, és cert que normalment ens donen bons titulars els consellers econòmics, i això és la meva esperança, que no canviï res demà, però que hi hagi no sé què, i Sánchez i tal, o sigui, dos o tres titulars d'aquests bons que ens donen vidilla, jo crec que demà
1: sí que els tindrem.
0: Però esto es para nuestro biotopo de periodistas, o sea, esto a la gente le importa un bledo, ¿sabes?
2: Claro. Sí.
1: Poca confiança respecte als pressupostos, el manco aquí, en aquesta taula de tertúlia, com explicaven, segur que a partir de demà podrem concretar i tenir més detalls, no?, d'aquesta reunió, d'aquest Consell de Política Fiscal i Financera. En aquesta reunió participa el vicepresident del govern, Antoni Costa. Veurem què pot suposar per nosaltres, per les Illes Balears. Són les 9:29, si vos sembla. Escoltam a la ràdio el bisturí de Javier Alarcón i a la part televisada del programa. Fem una petita aturada per publicitat. Tornem tot d'una.
4: El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
5: Buenos días. La noticia del día es tener que hablar de Strink, que precisamente los problemas de cualquier espacio natural protegido empiezan cuando algunos, con la excusa de protegerlo, acuden en masa a ocuparlo. Cuando millares de Homo sapiens, esta especie invasora y destructora, lo destruyen para denunciar que necesita la protección que ya tiene. Cuando esos salvadores mienten para protegerse a sí mismos. A ver si vamos entendiendo que lo mejor que se puede hacer por la serra, por Dragonera o por el tren, es no tener que pisarlo. Que para defender algo lo mejor que puedes hacer es un comentario en este arenoso bisturí, mandar una carta reciclada al director o hacerlo desde tu mullida y ecológica casa. porque si no, lo único que haces es dañar y generar la desprotección que predicas. Si el titular es que miles de personas forman una cadena humana para protestar por la desprotección del tren, es que cualquier medida jurídica que se cambie para evitar esa manada de homínidos salvadores de un plumazo es bienvenida. Que hay que prohibir a la de ya desde el Consejo de Gobierno que miles de personas puedan concentrarse en el paraíso. Y si quien incita a hacerlo es ese negocio adolescente llamado Mens Turismo, Mens Vida, o una sociedad mercantil y anónima como el GOM, dedicado últimamente a la selección natural de los sueldos de sus directivos, o la sectaria terraferida, que prefirió desaparecer antes de las elecciones pasadas, a criticar a los que en el año 23 hicieron exactamente lo mismo. Entonces ya sabemos quién y sobre todo para qué se toca el trenc. Y ya mañana, siempre en la arena.

0: Són les 9:30, passen d'un minut, i si just vos acabeu d'incorporar ara, vos trobeu al dia aquest programa que va a través de la ràdio, però també a través de la televisió, i que comença setmanes que el fan motors parlant d'altes temperatures i parlant de com ens afectava, no?, aquesta segona ja onada de calor, que ja se pot dir de manera oficial, s'esperen aproximadament uns 38 graus en aquesta jornada. Clar, tenir problemes amb l'aigua, no me vull imaginar el que pot suposar en plena onada de calor, i sobretot si alguns d'aquests problemes ja venen de temps enrere o que s'estan, podríem dir, cronificant en el temps. A Sa Pobla, ho sabeu, no és la primera vegada que en parlam, a Sa Pobla no es pot beure aigua del grifo. 6 mesos després de declarar que era potable, torna a no ser bona per al consum humà perquè té, com sempre, més nitrats del que s'ha permet per llei. El motiu és que han hagut d'aturar la planta potabilitzadora durant 2 dies per unes obres de manteniment i genera aquestes inconveniències. Volem parlar amb el batlle Vial Ferragut sobre aquesta qüestió en concret. Valde, com va? Bon dia.
1: Bon dia, com es trobam?
0: Quina és la situació en aquest començament de setmana? Ha pogut canviar? Torna-se potable? En quin punt se troba?
1: Sí, nosaltres ja m'heu comentat, ha hagut un procés de digitalització de tot el que s'ha plantat. Ja fa molts anys que teníem tots els sistemes informàtics antiquats i s'ha actualitzat tot el que és la tecnologia, control i supervisió de tots els sistemes. Això fa que en el mateix moment, o sigui, online, tant a través de l'ordenador com també a través del mòbil, tu pots controlar tot el que et planta i la dosificació dels productes, el cloro, nitrats... Per tant, ara el que tot aquest procés ha fet...
0: Batlle, si m'ha permet, anem a intentar millorar la connexió, perquè estava esperant que pogués millorar una mica, però me confirmen des de control que és millor que el tornem a telefonar. Tot d'una ho intentem per poder escoltar ben bé el seu argument. Jo vos demano, companys, hi ha pobles on això no és nou, sobretot alguns pobles d'interior, que precisament per aquest mateix tema, el dels nitrats, no se pot beure aigua amb tot el que suposa, no? A vegades no se pot ni utilitzar per cuinar. Que això mos passi aquí i que sobretot no s'arribi a solucionar en el temps, no? Sap greu, sobretot perquè afecta moltíssims de consumidors, parlant de moltes persones.
2: Esto se produce generalmente en... Creo que no me veo. Ahora sí.
0: Ahora sí.
2: Esto se produce generalmente en zonas donde hay cultivos y, es decir, intensivos, ¿no? Porque los nitratos se filtran a los acuíferos, y supongo que este es un problema que debe tener Sa Pobla desde hace mucho tiempo por su propia naturaleza productiva y económica. El problema, creo que por lo que estaba esbozando en la declaración del alcalde, lo que hemos podido entender, es más bien de la infraestructura que tiene que potabilizar o tiene que...
0: Parlaba de problemas tecnológicos,
2: de problemas informáticos, ahora sí, seguramente podemos volver a escucharlo. Pero bueno, eso es un problema que tiene que ver más con la infraestructura que con la calidad del agua. La calidad del agua ya es la que seguramente es por la contaminación de los propios acuíferos.
0: ¿Qué vos sembla tenir problemes, sobretot... No és un problema nou. Ara parlam d'una actualització del sistema, però han tingut problemes des de molt de temps enrere, aquí, en Pep Maria.
3: Sí, a més, crec que cada estiu hi ha les denúncies dels ajuntaments i de certs ajuntaments que tenen problemes amb el tema de recursos hídrics, ja no només per un tema de la xarxa de distribució de l'aigua, sinó també per una sobreexplotació dels aqüífers i un tema de la sequera. Per exemple, cada any veiem com, segons quins ajuntaments, han de demanar, per exemple, que no s'omplin piscines, que no se facin segons quins usos d'aigua, perquè no en tenen abastament. Entenc que això també està relacionat amb el gran consum d'aigua que hi ha en segons quins mesos en aquestes illes. Mm-hmm. Me refereixo, no és el mateix millor un mes de febrer que un mes de juliol i agost, òbviament. Però crec que ja no només hi ha un tema de la xarxa de distribució i d'infraestructures, que crec que s'hauria de fer una gran inversió en aquest sentit, i crec que és una inversió que no s'ha fet, i això afecta directament a la població, sinó després hi ha un tema de... utilització, sobreutilització de recursos hídrics en aquestes illes, també per aquesta qüestió de que en certes èpoques de l'any el consum és tan elevat que no dona abastament.
0: Recuperem el batlle de Sa Pobla, el senyor Vial Ferragut, qui ens estava explicant fa uns minuts, no?, com per una actualització del sistema, finalment era la tecnologia, crec recordar, vostè ho pot explicar amb major qualitat de so, si li sembla, batlle, què és el que estava passant i quina és la situació a hores d'ara amb el tema de l'aigua.
1: Sí, el que explicau, pues, teniu part de rebot de tot el que explicau, ja, si podeu, farem un resum. El que se fa ara és una digitalització de tot el procés, que mitjançant, pues, a través de l'ordenador o del mòbil, pues, se podrà saber en el dia, en el mateix moment, totes, així com tindrem la supervisió i control de tots els sistemes de la planta. Podrà saber a nivell de cloro, a nivell de nitrats, controlar-ho tot en el minut. Què ha fet això? Que hem hagut d'aturar, perquè la veritat és que la planta, com molt bé heu comentat, se va fer l'any 2007 per una població d'unes 11.000 persones, ara són 15.000 persones, hi ha 4.000 persones més, va a ple rendiment, i qualsevol cosa que facem, hem d'aturar una part, i una part ja fa, que tenim aigua, però sé que no és potable. O sigui, perquè ha de passar per tot el procés, que sigui d'osmosis inversa i no dona. Hi ha un projecte ja que van firmar l'any passat amb el govern balear, un projecte per connectar-nos amb la xarxa amb altes, la xarxa amb altes com si fos l'autopista de Saigo, per connectar-nos en la zona del Cudi i Muro, però això, clar, ara s'ha licitat el que és el projecte, que són 217.000 euros, però el que és el projecte en si, que són 100 milions d'euros, haurem d'esperar 2 o 3 anys que se pugui fer. Però els recursos hídrics, en aquest moment, mos va donar aquesta opció. No teníem inicialment, ja fa 2 o 3 anys, la idea i una subvenció per fer una planta nova, però des de recursos hídrics el que no volen és que hi hagi més sobreexplotació dels aqüífers. Per tant, el que volen és que mos connectem amb aquesta xarxa i que no es treguem més aigua de lo que és el nostre aqüífer.
0: Batlle, i a banda de les...
1: S'ajunta tot, sí? Aquí, s'ajunta que per exacte. Una part no podem ampliar la planta, sinó que hem d'esperar a connectar-nos a la xarxa amb alta, i per una altra, la planta queda molt justa per la població que tenim.
0: Clar, va explicar vostè, no?, els diferents factors, no? Però a hores d'ara, la situació de cara als usuaris ja està solucionada?
1: Bueno, avui hem de ser en sanitat, nosaltres ja havíem passat els nivells que són bons i mos han donat l'ok. Si avui dematí mos donen l'ok, ja, a nosaltres ja mos surt bona l'aigua.
0: O sigui, que podria ser que avui tornés tota la normalitat.
1: Entre avui i demà, si no hi ha res de nou, perquè mos surt a 36, 37 o 36,5, el que és el nivell de nitrat, i si el nivell de nitrat està per davall de 50 mil·lígrams per metro cúbic, és potable. Per tant, ja surt bona, el que passa que sempre mos agrada passar el que són les analítiques a sanitat i que sanitat mos doni l'ok.
0: Batlle, moltíssimes gràcies per aquesta informació. Com vostè bé ha explicat, entre avui i demà ja tindran aquest ok que serà traslladat als usuaris i que a poc a poc tornaran a aquesta normalitat tan desitjada, sobretot quan parlem d'altres temperatures. Vial Ferragut, Batlle de Sa Pobla, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, una abraçada forta i bona setmana.
0: Igualment per vostè. I és vera que tal vegada quan parlem de segona onada de calor de l'estiu tenir incidències amb l'aigua és el que ningú desitja, veritat?
4: Sí, a més, com han dit els dos companys, i es parla molt bé, és com si s'ajuntés tot.
0: Tot multifactorial, exacte.
4: Efectivament. I jo crec que, en part, els residents de Sa Pobla, altres municipis, ho donen ja per descomptat cada estiu. És a dir, passarem uns dies malament, o potser una setmana, i s'arreglarà. I com millor o pitjor s'acaba arreglant, les inversions s'atorben un poquet. Hi ha certes inèrcies de que siguin un problema preocupant, tal vegada no és extremadament greu, i cada estiu passa, potser cada estiu serà un poc més rellevant, però de moment no se prenen mesures.
0: Recordem, entre avui i demà aquesta situació podria tornar a la normalitat. Vull parlar d'Estrenca amb Voltros, que com sabeu va ser un dels temes més destacats de la jornada d'ahir, una concentració, una reunió de més de 10.000 persones segons els organitzadors. Varen participar a la platja de Serràpita en aquesta cadena humana per reivindicar la protecció d'espais naturals de Mallorca. Entitats com, per exemple, Terra Ferida, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, el GO, varen alertar que els darrers canvis de la llei impulsats pel govern, com la llei Òmnibus, la futura llei agrària, podrien perjudicar aquestes àrees d'interès natural. L'executiu reitera que la protecció d'aquesta, d'Estrenc i d'altres espais naturals està garantida, però els manifestants reclamen evitar activitats que posin en perill la conservació de la costa. També va haver crítiques a les pintades que van en els diferents búnquers d'aquest espai natural, així que vos demano una valoració. Estem compartint les imatges que descrivim per als oients d'aquesta concentració, més de 10.000 persones ahir a Serràpita. José Luis.
2: És que jo he estado intentando analizar bien qué está pasando con Estrenc, y claro, en Estrenc y en otras áreas naturales, antiguamente se montaba una gran manifestación cuando había un proyecto, ¿no? Había un proyecto para el hotel que se iba a hacer en Serràpita, ¿os acordáis? Bastante cerca. Y entonces tú decías, bueno, pues es que esto es como una especie de manifestación preventiva. En Strenk, en principio, no hay ningún proyecto para que cambie absolutamente nada. Las autoridades dicen de todas las maneras que se les han ocurrido, incluso el conseller metido en el agua, estas cosas que se hacen hoy así tipo TikTok y cosas así, ya no saben cómo decir, no va a pasar nada en Strenk. Pero entonces hay montado aquí una polémica y no entiendo muy bien que por las ciertos cambios que ha habido en las leyes, sobre todo que permiten que se puedan hacer ciertas cosas por decreto, ¿no?, sin tener que pasar por el Parlamento, creo que van por aquí un poco los tiros, pero bueno, esto es completamente preventivo. Yo a esta manifestación, yo creo que el movimiento ecologista no está en sus mejores momentos en Mallorca, en Baleares en general. Está, el GOP ve que Terra Ferida le coge sitio, Terra Ferida que había desaparecido ahora vuelven. Yo creo que a mí me parece que esta es una manifestación con un componente principalmente político, porque a Strenk, al menos de manera inminente, no parece que le vaya a pasar absolutamente nada. Y lo de las pintadas contra antiturísticas, eso es más antiguo, se hacían con brocha antiguamente en los búnkers de Strenk. Yo me acuerdo de una muy bonita que ponía push turistas, que estaba hecha pero a brocha, ¿sabes?, en los años 90. Es decir, eso.
0: Han viscut de tot, aquests búnkers. Estos búnkers son poemas,
2: claro,
0: fins a...
2: Estos búnkers son como una plataforma de expresión, lo cual me parece muy bien. Eso no me da igual, porque al fin y al cabo también están un poco sobrevalorados, ¿no? Parece como si fueran grandes monumentos históricos, ¿no? Y, en fin, bueno, tienen su gracia, pero no dejan de ser nidos de ametralladora.
3: Bé, jo crec que la mobilització va sorprendre a molta gent, perquè és vera que moltes vegades deim que els mallorquins costa que se
2: moguin. Alguns.
3: Sí, exacte. No, i això sempre s'ha dit, però crec que sobretot és una qüestió de posar-se en alerta de lo que pugui passar. Mm. I jo crec que com a societat tot això està bé, és a dir, que la gent s'ajunti i se mobilitzi per dir, escolta, crec que certes coses no s'haurien de tocar, jo ho veig bé. És vera que el govern ha dit que no té plantejat que se faci cap canvi ni que se faci cap projecte, però és vera que el manco com a periodista jo sempre estic, sigui qui sigui, un poc amb alerta quan el que diuen les institucions, perquè això ho hem vist moltes vegades i qualsevol periodista ho sabrà, que te diuen ara una cosa i d'aquí un temps te'n diuen la contrària. Però jo crec que la mobilització d'ahir crec que és important. És vera que durant molt de temps les mobilitzacions, a lo millor, hi havia aquesta sensació de que la gent s'havia de mobilitzar més, en segons quines qüestions. Crec que Strenk, en el final, és un símbol, i això també fa que molta gent, que a lo millor per altres qüestions no se mobilitza, per Strenk sí que ho faci. I després jo crec que s'hauria de desvincular aquest tipus de mobilització amb una ideologia concreta. És a dir, molta gent se pensa que això és una mobilització d'esquerres, quan jo crec que és una mobilització transversal. Ahir hi havia votants del PP en aquesta manifestació coneguts. No, ho dic perquè les crítiques moltes vegades van en aquest sentit, no? I crec que és un clam social i una mobilització que s'ha d'escoltar des de totes les parts. Jo crec que des del Consolat i des del Govern s'escoltarà lo que ha passat, i sobretot crec que una mobilització, tot i que sigui preventiva per lo que pugui passar, crec que com a societat sempre és bona, sempre i quan se mantengui amb uns mínims.
4: Sí, jo crec que la paraula clau és preventiva. És a dir, la mítica llei òmnibus, que només faltava regular si necessitava havien de dur espardenyes o sandàlies, que això no se va regular, la resta sí. Què passa amb Strenk? Que de moment no hi ha previst cap projecte, però aquesta qualificació de parc natural, si en el futur s'hagués de fer qualque canvi, serà més ràpid i més senzill. Hi ha gent que pensa que s'obrir la porta un camí que podria baixar la protecció. Des del govern diuen que no.
2: Tu saps el coste, perdona que t'interrompa, Pep Maria, el coste que tindria hacer efectivo el coste político que tendría para el Partido Popular o cualquier partido conservador hacer, preparar, modificar cualquier ámbito de protección que tenga actualmente precisamente Strenk? Es decir, es que a mí no se me ocurre que eso pueda ni siquiera ocurrir ni como posibilidad. Yo entiendo que se plantee como preventivo, con carácter general, porque puede afectar a otras zonas, pero tú lo has dicho, el símbolo, o no sé, alguien ha hablado aquí del símbolo, del poder simbólico que tiene Strenk para los mallorquines. Es decir, en Strenk es prácticamente imposible que se haga nada, y si se hace algo, será con un coste político que ningún partido querrá asumir, o yo lo veo así. No sé si vosotros pensáis que esta manifestación tiene que ver más con o con lo que yo creo que es una cuestión puramente política, porque yo sí que al movimiento, a salvo excepciones y personas que puedan ir a una manifestación, uh-huh. al movimiento ecologista históricamente en Baleares, y eso sería negar la realidad más evidente, pues tiene un sesgo de izquierdas. Eso es, entonces yo veo allí, en este asunto veo pues una motivación política. Pero es que no creo que pudiera ser posible hacer nada en Strenc. No sé si lo veis.
0: Convertiu aquesta postura? Bé, aquí em diu no, clar, sí que veu no, una intenció.
3: És vera que sobretot uh-huh. històrics, i ja no dic només ecologistes, sinó, per exemple, periodistes aquests dies que feien anàlisis de la situació i de lo que pot canviar, i de lo que és vera que recorregut històric sempre ha hagut una intenció de que en Strenc hi pugui haver certa activitat econòmica, i a vegades s'ha paralitzat en grans mobilitzacions, i això és una realitat. Ara bé, jo també crec que el govern i la presidenta no s'atrevirà a fer segons quines coses en Strenc, i sobretot en una situació en què jo crec que hi ha una sensació generalitzada, que crec que aquesta sí que és transversal, de que el creixement ha estat desbocat en aquestes illes. Ho hem vist, per exemple, amb el tema de sòl rústic. Hi ha imatges de tema de sòl rústic que són esfereïdores, i jo també tinc la sensació de que no se farà una, no s'acceptaran qüestions com aquestes. Però és vera que m'apareix potent i important que la societat se mobilitzi, ja sigui de forma preventiva, per dir, escoltau, nosaltres considerem que això no s'ha de fer i defensarem Strenc fins que sigui.
2: Però és que crec que has dit una cosa que és important. Dices, la presidenta no se atreverà. És que jo no crec que la presidenta no se atreverà a fer. És que la presidenta no lo tiene ni en la cabeza a hacerlo. Es decir, hay como una especie de presunción de que los gobiernos conservadores o de derechas pues van a depredar el territorio por su propia forma de ser, ¿no? Yo no creo que haya ningún indicio de que el gobierno actual
3: Per exemple,
2: tenga intenció de hacer nada. O sea, de Campos, no és que s'esté cortando de no hacerlo, no, però, que no tiene ninguna gana.
3: Per exemple, la Bellesa de Campos fa uns anys, no fa molt, va demanar que se llevés. Ella deia que era... demanaria que no fos parc natural perquè això suposava unes limitacions i, és a dir, després hi ha hagut, és vera que altres governs anteriors que han intentat que hi hagi una certa activitat allà que ara mateix no és. Mm-hmm. És a dir, crec que és normal que hi hagi una certa preocupació social. Ara bé, crec que la situació actual no és com perquè el govern prengui una decisió sobre...
0: Me permeteu darrera pausa per publicitat en aquesta tertúlia i tot d'un encaram ja a la recta final. Són les 9 i 49 minuts.
5: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
9: Tentol!
10: Tentol!
8: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: 9 i 51 minuts. Continuem en conversa amb els periodistes Guillem Porcel, José Luis Miró i Pep Maria Aguiló, repassant l'actualitat del dia d'aquest començament de setmana, d'aquest dilluns, no deixant de banda les qüestions relacionades amb l'habitatge. I en concret amb el lloguer. El sector immobiliari urgeix a les administracions públiques el fet que puguin prendre mesures que permetin ampliar el nombre de persones que es puguin acollir a les ajudes al lloguer amb la pujada del topall màxim de fins a 1.200 euros al mes. Recordant que el topall ara mateix està baixat, està en 900. I clar, tot això el que fa és que deixa moltes famílies sense capacitat per accedir a les ajudes públiques. No se va preveure que en realitat era un topall que no s'adaptava al mercat immobiliari i se podrà rectificar, creus, Pep Maria, per tal d'adaptar-lo, no? Una realitat més, no sé, més adequada als preus de mercat que hi ha ara, perquè és vera que trobar un lloguer per 900 ara mateix, si no és una habitació o un estudi, és impossible.
1: Sí, jo crec que com a mínim s'haurà de repassar. Era un topall 900, sí, un poc baix. No me'n record, fa anys ja, quan fins a Santiago era conseller de Serveis Socials, sempre deia que per tot s'ha de posar un topall, una línia, i de vegades no estàs segur. I si hauria de ser aquí, hauria de ser allà, i prens la decisió, i de vegades canvies perquè veus que no s'ajusta a la realitat.
0: Actualitzes, s'adaptes.
1: I jo crec que hi ha possibilitat real de que se pugui, a lo millor no 1.200, o 1.100, 1.150, jo crec que en aquest cas sí.
0: I és pot haver canvi. Si no, deixa molta gent a fora d'aquestes ajudes.
2: Jo, és que este tope lo que establece es la frontera entre lo que es suntuario y no. Es decir, pensar que un piso de 1.200 euros hoy es algo que pertenece a alguien que no merece ayudas cuando es prácticamente imposible encontrarlo incluso por ese precio, es que eso es que ocurre, que esto va muchísimos pasos por detrás de cómo ha ido el mercado. El mercado crece y se dispara a una velocidad y la burocracia va muy por detrás, y en este caso yo creo que va, es que incluso a 1.200 es que hasta me parecería poco, es que no hay casas a 1.200, no digo casas, a lo mejor estudios, una habitación, algo así, pero una casa decente donde pueda vivir una familia es prácticamente imposible de encontrar.
0: Entonces, de ahí mínimo dos habitaciones.
2: Entonces, tanto como decir que una familia que no encuentra casa no tiene derecho a esas ayudas, que pues, no tiene ningún sentido.
3: Crec que a més el problema de tot això és que el criteri s'estableix per tot Espanya. I això provoca que segurament aquest topall pugui tenir un sentit a Extremadura o una altra regió, i a lo millor aquí a Balears no. És a dir, segurament a Extremadura llogués fins a 900 euros en pots trobar. Però el problema és que aquí per 900 euros ja no trobes res. I clar, quan se fan lleis s'han de tenir en compte les realitats pues, territorials de segons quines comunitats, perquè no és el mateix una que l'altra. I si no m'haig equivocat, sempre hi ha el mateix problema amb el tema de les ajudes en el lloguer, que se posen uns límits que a Balears se queden curts i altres bandes van bé. Així que crec que és aquí on hauria de haver la batalla.
0: Adaptar-la a cada comunitat autònoma, no?
3: Exacte,
0: a les particularitats de cada comunitat autònoma. Sí. I està clar que la nostra no té res a veure amb altres comunitats autònomes. Un darrer punt, són les 9:55 minuts, parlem de justícia, o millor dit, de l'opinió que tenen els espanyols de la justícia. Sembla que els hi costa confiar en el sistema judicial en un moment en què els tribunals s'acaparen l'agenda i el debat públic per l'acumulació d'escàndols de corrupció a la política, o al manco, aquesta és un poc la conclusió que posa en evidència l'estudi de l'Institut 40DB sobre la justícia. Diu que la majoria, i estem parlant d'un 82%, pensa que és massa lenta, poc independent. Un 32% creu que les resolucions sobre assumptes polítiques sí que són justes i imparcials, però hi ha un 65% que considera que existeix lawfare, aquesta guerra judicial, i gairebé un 60% creu que el poder judicial vigila i sanciona poc o res els jutges que fan malament la seva feina. Faig una ronda de valoracions, comença ara per tu, Guillem, sobre aquestes conclusions.
3: Bé, crec que això és una constatació de la que veiem en molts casos. També crec que, si no vaig equivocat, se fa una diferenciació, per exemple, entre segons quines institucions. És a dir, no consideren, per exemple, que el Tribunal Constitucional sí que té una part molt més política que, per exemple, els jutjats de primera instància. També és una realitat que el sistema judicial en aquest país va molt lento i, sobretot, per exemple, en aquestes illes, ho veiem que cada any surten els estudis de que diuen que s'eternitzen molt de casos, i això acaba afectant també en el ciutadà normal. És a dir, quan té un problema de justícia, s'eternitza i ja no només són recursos, sinó no també tens. Però crec que aquest tema de la politització de la justícia, que sempre se n'ha parlat, o la confiança de la gent en la justícia, crec que és un tema greu, perquè és vera que el 60% és una mostra molt gran. És vera que no sé, he mirat la mostra i he mirat l'estadística, però si és una mostra gran...
0: Aquí 60, el que fa referència, creu que el poder judicial vigila i sanciona poc o res els jutges que fan malament la seva feina, José Luis.
2: Bueno, un apunte anterior. La justícia és molt lenta en Espanya perquè la justícia en Espanya és molt garantista i, además, los españoles somos muy litigadores. Entonces, cuidado, porque también hay gran parte de la culpa de que la justicia sea tan lenta es que nos pasamos el día presentando demandas. Lo digo porque siempre, a cualquier juez que se lo pregunte, te lo dice. Y luego tienes todo un proceso de garantías, de recurso, de reposición, de bla, bla, bla, bla, y al final acaba eso eternizándose y no hay manera de que acabe el proceso.
0: Sí, que si parles de demandas como un hábito.
2: Se pone mucha demanda que a lo mejor se podría evitar o llevar a un arbitraje. En cuanto al lawfare, el lawfare no existe. Lawfare es un unicornio. Si el 65% de los españoles creen que hay lawfare, según esa encuesta, hay que preguntarse por qué el 65% de los españoles se creen eso. ¿Quién puso a rodar el concepto lawfare en España? Y que nos tiene bailando. Podemos y los independentistas en su día. Hasta entonces nadie había utilizado, ni siquiera se había empleado esa palabra en España. Y si tú a eso le añades una maquinaria mediática de propaganda financiada con dinero público, como es Televisión Española, donde cada día, a todas horas y después de cada programa hay una tertulia donde se pone sobre la mesa si en España el lawfare, pues ¿qué se consigue? Pues que el 65% de las personas crean que existen los unicornios.
0: Pep María, pots recollir els arguments dels teus companys sobre la justícia i sobre el que la població pensa de la justícia.
1: Com sempre, aquesta línia centrista...
0: Vinga,
1: que a José Luis li agrada...
0: Dóna-mos un equilibri.
1: Recolliria tots els seus arguments i només afegiria que, objectivament, mirant un poc endarrere, en qüestions ideològiques, el PP ha estat condemnat, o membres del PP durament, i també del PSOE. Jo, com a ciutadà, crec que en la justícia hauria de ser un poc més ràpida, però aquest mític lawfare jo no el veig. Veig que aquests darrers anys... El PP i el PSOE, per el que han governat i per les coses que han fet malament, i no diguem ja els partits independentistes, hi ha hagut judici, jo crec, on és, juts i en resolucions correctes. Jo ho veig així.
0: Arribem d'aquesta manera a les 10. Que tingueu un bon començament de setmana. Guillem, José Luis, Pep Maria, que no passeu molta calor. Per certa emergència, es manté activa l'alerta groga per calor a Mallorca, a Eivissa i Formentera. Temperatures que us havien confirmat just a l'inici podrien elevar-se als 37-38 graus, així que moltíssima precaució. Que tingueu bona setmana, tots tres.
2: Moltes gràcies. Hasta la pròxima.
0: A la part de ràdio del nostre programa, escoltam els nostres companys dels serveis informatius, petita aturada per publicitat a la tele i tot donant-se tant aquesta segona hora de programa.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. Els socorristes de Calvià es reuniran finalment amb l'Ajuntament. Serà demà matí a les 8, després de la manifestació que han fet aquest matí davant les portes del consistori per denunciar inseguretat a les platges i la precarietat laboral que, segons diuen, pateix aquest servei. Després, però, d'una hora de xiulets, de reivindicacions, el batle de Calvià, Juan Antonio Mengual, ha sortit a parlar amb ells, els ha demanat un llistat de peticions per poder estudiar quina és la seva situació. El portaveu del socorrista, Sadil Gauna, assegura per la seva banda que els horaris, que el calendari del servei de socorrisme calvià és ara mateix insuficient i que, a més, l'Ajuntament s'escuda en aquesta figura que per ells no compleix amb els pilars bàsics de la professió.
1: El socorrista reactivo no vigila, no previene y a la hora de socorrer ya llega tarde. Es un amaquero que le han adosado funciones de socorrista. Digamos que es una figura absolutamente incongruente, no tiene ni pies ni cabezas.
0: I més qüestions que també marquen l'actualitat d'aquest dilluns. El vicepresident del govern, també conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa, confia a poder aprovar els nous pressupostos de la comunitat per l'any que ve, pel 2027, dins del calendari ordinari. Això, un cop, però, es coneguin les bestretes a compte del sistema de finançament i la senda d'estabilitat a escala estatal. Són paraules del portaveu en una entrevista avui, aquest matí, a l'informatiu, el mateix dia que assisteix a una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. En tot cas, Costa ja ha avançat que votaran en contra de la proposta que preveu presentar el govern espanyol.
2: No ens ho vot de les Illes Balears, perquè aquesta senda és incomplible, però probablement s'aprovarà. Probablement demà el govern de l'Estat i el Consell de Ministres, no?, provi aquesta senda d'estabilitat i s'iniciïs els pressupostos de General de l'Estat pel 2027.
0: I parlem d'economia. Cada llar de les Balears gasta de mitjana prop de 37.800 euros a l'any. Són les darreres dades de l'enquesta de pressupostos familiars elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística, que situen l'arxipèlag gairebé un 8% per damunt de la mitjana estatal. Tot i que, això sí, el darrer any la despesa va baixar un moderat 1%, si miram 10 anys enrere, les famílies de les illes gasten avui un 20% més. I la gran culpable de tot això són dues qüestions, l'habitatge i els subministraments, que acaparen 4 de cada 10 euros de pressupost. De fet, les Balears són la comunitat autònoma on aquesta xifra, aquesta proporció, és més alta, un flet que obliga a retallar, evidentment, a la resta de despeses, segons ha explicat Alfonso Rodríguez, que és president de Consoval.
3: Hay que tener en cuenta que el incremento del coste de la vivienda y de los suministros, pues lo que hace es que nos impide que podamos gastar en otras cosas, como podría ser menos urgentes o menos indispensables, como es el vestido.
0: I avui dilluns arrenquem una setmana amb les pitiuses i també bona part de Mallorca en alerta groga per altes temperatures. Podrien arribar als 36 o als 37 graus a les hores centrals del dia, sobretot a l'interior. A més, Mallorca i Menorca es troben al nivell màxim de perill per incendi forestal amb la prohibició de fer foc en aquests espais de bocs i granges adjacents. Els bombers de Libanan alerta que, a més, que aquesta campanya d'enguany n'augmenta el risc. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el membre del comitè d'empresa de Libanat, Vicenç Crespí, ha avisat que les zones de calor cada vegada més recurrents i també l'acumulació de massa forestal i de matoll estan afavorint els focs, que és una de les causes dels incendis. I d'on aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Als serveis informatius actualitzem i tornem amb més a partir de les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 10 i 5 minuts, continuem segona hora de programa i les temperatures continuen pujant, 29 graus. La veritat és que ja se comença a fer feixuc. La calor torna a ser protagonista, però de fet no només avui, ho serà pràcticament tota la setmana. Les temperatures pugen a totes les illes, especialment a l'interior de Mallorca i també a les Pitiüses. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Marta. I doncs, si torna a mi, torna i amb aquesta calorada, segona onada de calor, les màximes es mouran avui entre els 32 i els 36 graus a bona part de l'arxipèlag, però a l'interior de Mallorca els termòmetres podran acostar-se i fregar els 38 graus. El cel es mantindrà ben serè, amb sol pràcticament a tot arreu, el vent bufarà fluix i la mar estarà poc alterada. Això sí, amb marejol, unes condicions ideals per anar a la platja sempre, això sí, xisco Nadal, amb molta precaució durant les hores de més insolació, per dir-ho d'alguna manera.
2: Així és, Joana. De fet, avui s'activa l'avís groc per calor al nord de Mallorca i també a les Pitiüses. La previsió indica que la temperatura encara continuarà pujant al llarg d'aquesta setmana, així que tocarà hidratar-se bé, cercar l'ombra sempre que sigui possible i evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia. I si no hi ha més remei, com deim sempre, protecció, protecció, protecció. Ja sigui de pantalla, que vos poseu més roba damunt, amb un parasol, o si no, en crema solar.
0: I és una situació generalitzada a les Balears, a Espanya, a tota Europa, just abans que compartíem algunes imatges, no?, de diferents ciutats europees. Tot d'una goitarem a l'exterior per veure si ja es percep aquesta calorada d'avui, però continuem pendents també de com evolucionen els incendis que estan afectant la península. Greus
1: sí,
0: incendis.
1: Sí, Marta, efectivament, més de 10.000 persones han estat evacuades aquest diumenge, ahir mateix, a la Catalunya Nord, a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà i que ha cremat unes 2.000 hectàrees. Sobre el terreny hi ha actuacions, ja han actuat tot l'hora baixa d'ahir, prop de 700 bombers amb 200 vehicles i també 9 aeronaus. Per cert que afecta el funcionament també de l'etapa d'avui del Tour de França, aquest incendi.
2: Mentrestant, més al sud i ja en territori espanyol, a la Bisbal de l'Empordà, a nit es varen reduir els efectius per combatre les flames amb vistes que el foc ha evolucionat com s'esperava i continua l'activitat eruptiva al volcà Etna a Sicília, que aquest diumenge ha obligat a tancar part de l'espai aeri italià a causa de la gran quantitat de fum i gasos que surten d'aquest cràter. El volcà va iniciar la seva activitat el passat 26 de juny i ha arribat a emetre considerables quantitats de lava.
0: Ara sí, obrim finestres a l'exterior i podem compartir algunes de les càmeres que tenien repartides a diferents indrets de l'arxipèlag. La primera, a Menorca, veiem una estampa preciosa amb un cel totalment blau. Pràcticament no se pot distingir cap núvol. Una aigua també amb tan sols res. Si pega o copeja un poquet a la costa, és mínim. Algunes embarcacions que ja estan gaudint d'aquest primer dia de la setmana, d'aquest dilluns, de sol i d'altes temperatures. No hi ha millor pla que aquest, que partir i pegar un cafico a alguna de les platges que tenim moltes.
2: Ara mateix seria la mar de bé. Sempre ho hem demanat, poder fer un al dia exterior des d'aquest indret de Cala Torret, que mos encanta, i t'ho imagina't, dos parasols, tres gandules, i nosaltres fent desplegament directe, que la gent vagi passant com si allò fos una pel·lícula. Però tenim més estampes, més imatges en directe, quan a ta mare, en la colònia de Sant Pere, a Artà, a Mallorca, i el paisatge és més o manco semblant. Veiem un blau intens.
0: Preciós.
2: Avui, no sé si és la definició de la càmera, però és talment un blau meravellós.
0: Avui trobar un nígul seria com aquests llibres de On és el Wally. I deu pràcticament igual, perquè no n'hi ha cap, no n'hi ha cap. Tot un cel perfectament blau i altíssimes temperatures en aquest començament de setmana en què vos volen parlar també d'altres qüestions. En Crònica Internacional seguim ben pendents de Veneçuela. 11 dies ja després del doble terratrèmol que va sacsejar el país, el balanç continua empitjorant. Les autoritats eleven ja la xifra de víctimes mortals a més de 3.300, mentre que els ferits superen els 16.000. Serà impossible quantificar aquestes xifres que se van malauradament actualitzar dia rere dia.
1: Sí, Marta, les tasques de rescat continuen en marxa, però cada vegada són més complicades. Més de 6.400 persones han estat rescatades en vida, però encara hi ha molta incertesa sobre els desapareguts. Tot i que el govern no ha actualitzat la xifra, sí que poden dir que una plataforma ciutadana ja ha registrat més de 31.000 els desapareguts, 31.000 persones amb qui familiars i amics encara no han pogut contactar en cap moment.
2: La tragèdia també deixa una enorme crisi humanitària. Més de 17.000 persones han perdut casa seva. S'han habilitat 79 campaments provisionals i milers de famílies depenen de l'ajuda humanitària. La distribució d'aliments, aigua i material de primera necessitat continua mentre voluntaris, bombers i equips de protecció civil continuen retirant enderrocs.
1: Hem de dir això sí que els equips internacionals de rescat ja s'han anat retirant mica en mica, però sobre el terreny encara hi fan feina milers de voluntaris veneçolans. Els experts adverteixen que a partir d'ara els grans reptes seran l'atenció als desplaçats, la salut mental, atenció en aquest tema, i també la protecció dels infants.
0: Uns terratrèmols que, per cert, ja són considerats els més mortífers que ha viscut Veneçuela en gairebé 6 dècades i que mantenen tot un país pendent d'una reconstrucció que serà llarga i molt complexa. Des d'aquí, l'ajuda també s'ha desplaçat, diferents entitats han anat a Veneçuela per poder donar una mà. És el cas del Grup Balear de Rescat. Escoltem el seu president, Manuel Sánchez.
3: De aquí, del estado de Venezuela, estamos haciendo 4 o 5 actuaciones diarias. Somos 4 grupos y sin descanso. Apenas dormimos porque el tiempo es oro. Por ahora los equipos nuestros solamente han sacado fallecidos, entre 35, pensamos, 35 o 40 fallecidos, pero sí se han sacado víctimas con vida. Ayer se sacó una mujer de lado de nuestro puesto, antes de ayer se sacó un señor y hoy anda positivo en otro sitio. Bueno, se dan varios positivos diarios. Porque se oyen ruidos y bueno, no se descarta poder sacar más gente con vida. En principio ahora se ha dado un positivo en una zona y hay otro grupo trabajando, a ver si entre, creo que son coreanos y estadounidenses, lo están con esto ahora y bueno, esperemos seguir trabajando para conseguir más gente. Mi nombre es Manuel Sánchez Rodríguez y a vuestra disposición.
0: Com explicàvem, al capdavant del grup balear de rescat són moltes les persones que estan intentant contribuir a portar el seu granet d'arena, no?, per dur aquesta crisi humanitària de la millor manera possible, si és que se pot, 11 dies després d'aquests terratrèmols. Parlant d'altres qüestions, fem referència als preus. Us contem que els consumidors que tinguin contractada la seva tarifa de gas en el mercat regular veuran un important increment en les seves factures ja en aquest mes de juliol.
1: Sí, Marta, la factura pujarà de mitjana un 21,5% aquest mes de juliol si el comparam amb el preu que hi havia el mes d'abril. Aquest increment està motivat per la pujada dels hidrocarburs i també de la recuperació de la fiscalitat habitual.
2: El passat 1 de juny varen decaure les mesures anticrisi que afectaven la llum i el gas aprovades pel Consell de Ministres el mes de març passat amb motiu de la guerra a l'Iran. A diferència del que ha ocorregut amb els carburants, on el govern ha trobat una altra fórmula per mantenir unes certes ajudes, encara que serà més car repostar, el gas no té mesures extraordinàries.
0: Però, clar, la pregunta és quan puja en concret, que jo crec que Maria Antònia Bondia és el que volen seure realment els consumidors.
4: Així és, bon dia, Marta. Han fet un poc la mitjana, és a dir, els números, i experimentaran que la seva factura puja dels 40 als 49 euros amb un consum anual de 9.000 kW per hora. És a dir, l'increment anual serà de 103,70 euros a l'any. Per una llar petita amb un consum de 3.000 kWh anuals, l'impacte s'estima en un 37,53 euros més a l'any, que s'eleven a 154,85 euros en el cas de la llar gran i a 222,71 euros per a un xalet amb 20.000 kWh de consum anual. Podeu fer un poc el càlcul més o manco. I, per cert, he fet també el repàs d'altres coses que pugen al mes de juliol i, atenció, viatges, allotjaments, combustible i les compres internacionals a les plataformes, amb una taxa de 3 euros per compra, així que ja podeu anar alerta.
1: Com poden veure, no, Maria Antònia ha fet els números, ha fet els càlculs, els nombres, els números, i, clar, dit això, puja el gas, pugen altres coses, també allotjament, viatges, combustible. M'ho demanant també de quina manera afectarà tot plegat a la nostra butxaca. És per això que avui hem convidat a passar per el dia en Alfonso Rodríguez, de Consubal. Aquí ja poden saludar. Bon dia, Alfonso, com estàs?
5: ¿Qué tal? Buenos días, encantado.
1: Bé, sobre la pujada del gas, si t'assembla, començant per aquí, qui afectarà exactament aquesta pujada? No sé si només en els clients d'aquest mercat regulat o també en el desmercat lliure. I també, com es tradueix això, Alfonso, a la factura d'una família? Recordem que parlàvem d'un increment, ho dèiem abans, no?, d'un 21,5%. Però en temes reals, això com afectarà?
5: Bueno, efectivamente, en un principio quienes van a ser más afectados van a ser los de la tarifa regulada, porque la gran mayoría de los que están en el mercado libre tienen una tarifa fija y, consecuentemente, no van a haber modificado el precio, como tampoco lo vieron cuando se redujo el 21% del IVA. Indudablemente, la finalización de los beneficios fiscales nos va a afectar. Nos va a afectar porque vamos a pasar de pagar un 10% de IVA a pagar un 21%. Consecuentemente, ya tenemos aquí un 11% de incremento. Y la verdad es que durante el verano el consumo de gas es inferior a lo que suele ser en el invierno, pero indudablemente nos va a afectar y lo vamos a ir viendo en la factura y, consecuentemente, nos va a perjudicar a la hora de poder llegar a final de mes de una forma más o menos desahogada.
0: ¿Qué recomiendas, Feba?

0: més que en el comerç local o que deixin de comprar tant en aquestes plataformes. Però dubt, Alfonso, no sé si estàs d'acord.
1: Però 3 euros en un preu petit?
0: 3 euros en un paquet, no ho sé, perquè aquests productes són bastant econòmics i per ventura encara pagarà la pena a molta de gent comprar a través d'aquestes plataformes. No sé què en penses, Alfonso.
2: Sí, sí, no va a afectar mucho. Hay que tener en cuenta que nos hemos acostumbrado a eso, a ver el producto, la inmediatez, la compra desde casa, no tener que salir, y creemos que no va a afectar mucho. Habrá quienes lo hagan, pero hay que tener en cuenta también que la gran mayoría de estas plataformas, los gastos de envío van muy ligados a el importe que hemos adquirido. Por lo tanto, vamos a tender a hacer compras más grandes, pero indudablemente no creemos que tenga mucho impacto y que sigan comprando. También hay que tener en cuenta qué perfil de consumidor compra este tipo de productos tan baratos y qué tipo de producto estamos comprando. Esto es muy importante. Compramos, es compra compulsiva de productos que al final luego no utilizamos, porque la gran mayoría de estos productos tan baratos siempre presentan algún tipo de problema.
3: I, Alfonso, se suposa que no serà 3 euros per producte, serà 3 euros per grup d'enviament, que eren dubtes que tenien molt de consumidors d'ençà que ha d'aplicar aquesta taxa Shein. Si qualcú compra una cosa d'un euro i en sa mateixa compra adquireix 4 coses més d'un euro, no li cobraran 3 euros per cada producte, sinó que ho aglutinaran tot amb una mateixa taxa, no?
2: Efectivamente. La taxa és per envio, no és per el contenido, sinó per envio. Bueno, si una persona compra 4 botecitos de pinta uñas y unas tijeras para cortarse las cejas, pues al final pagaremos los 3 euros por todo el envío.
3: És important tenir unes bones estiradores de ceres, Alfonso, que a vegades, i més ara en s'estiu, que convé anar ben esmotxat.
2: Es que, además, tú, Chisco, que eres una persona muy puesta, sabes que se compra en este tipo de productos. Y además compramos 50.000 productos totalmente inútiles, pues porque nos cuesta un euro o nos cuesta un euro 50.
3: No, així és. Aquestes plataformes, allò que creen, són necessitats. A lo millor...
1: Mai ens havíem pensat en tirar moltes
3: ceies. En les mateixes estidores que te talles la barba i trobes allà per un euro 50, 2 euros, estidora de ceies o altres aplicacions, i acabes picant, com molt bé diu n'Alfonso. Hem d'anar alerta.
1: Exactament.
3: També, sobretot amb aquesta compra compulsiva, sobretot de roba, que de vegades en parlam aquí,
1: no,
3: que dius per una camiseta que te costa 3 euros, 4 euros, però tot es fens... Que això produeix, que en parlàvem l'altre dia,
1: sí, ara mateix,
3: el residu que produeix la roba.
1: Ara mateix, per és tant, el primer, està al capdavant.
3: Que aquesta taxa, bàsicament, allò que intenta és pal·liar aquest gust per la compra compulsiva, veurem si funciona o no, però ja m'agradaria anar al Alfonso de Consubal, que no serà gaire desincentivant aquests 3 euros.
1: Això sembla, ho veurem, perquè just és una taxa que se comença, no?, a adaptar. Veurem el balanç, probablement, en uns mesos. Alfonso Rodríguez, des de Consubal, moltíssimes gràcies, que tinguis bona setmana.
2: Igualmente, y hay que aprovechar que estamos en rebajas, tenemos muy buenos precios, tenemos muy buenos productos y hay que aprovechar para comprar todo aquello que realmente necesitemos y nos podamos permitir.
1: Exactamente, y al petit comerç, si pot ser, clar que sí. Alfonso, moltes gràcies. Mireu, sabeu el que ajuda realment a estalviar, ja que avui hem començat parlant de números, parlant de xifres, parlant de com afecta Joriol a les nostres butxaques, i de, sens dubte, comprar producte de temporada. I per descomptat, ara ho dèiem, no? Producte local. Però sabem realment quines fruites seríem de comprar, per exemple, ara, els mesos d'estiu? Idò, la nostra companya Maria Antònia Esquines ha sortit al carrer amb les nostres becàries, na Victòria i na Francesca, a descobrir si la gent sap mem quines són les fruites de temporada. Música.

0: Doncs així, els companys, menjar fruita de temporada no només ens ajuda a estalviar, sinó que també cobreix les necessitats del cos humà. De fet, una curiositat, a l'hivern, amb el fred i la falta de sol, el nostre cos reclama més nutrients i vitamina C, i en canvi a l'estiu, amb la calor i el nostre cos, requereix més aigua. Però sap realment la gent, els nostres oients, els nostres espectadors, quines són les fruites d'aquests mesos? Els han posat a prova, com ha avançat abans na Marta, de fet, els escoltam.
1: Bueno, aquí d'Espanya, pues... No me viene nada a la mente, por favor, no, no.
0: Podeu veure, hi ha gent que no coneix molt bé la diferència entre elles i d'altres ens confessen que no es saben el nom, però aquestes fruites són presents a les seves fruiteres o a les seves bosses de compra.
2: Melón, sandía... Bueno, he comprado varias, pero no me acuerdo ahora mismo del nombre, la verdad.
0: Ja veus, companys, però amb els que sí han estat capaços de dir-nos alguns dels noms de les fruites característiques d'aquí en mesos de calor, han decidit posar-los a prova i ens han contat el següent.
3: De temporades, la síndria, el meló, les freses, les cireres, hi ha moltes, les pomes, hi ha de tot, i plàtanos, hi ha de tot, ens es diu.
4: Estan encertades gairebé totes. La poma entraria dins aquesta categoria perquè hi ha pomes tot l'any, perquè hi ha diferents races,
0: ah,
4: i també hi ha pomes d'estiu. Aquesta fruita, però, principalment s'ha de menjar cap a la tardor, i en el cas del plàtan, hem de dir, recorda'm que en podem menjar durant tot l'any. Però continuem amb aquest joc que han plantejat les nostres becàries i la Maria Antònia Esquines per saber quines són les fruites de temporada. Vos escoltam.
5: Per exemple, prunes, melicotons, albercocs, figues, me pareix que també. Les figues són un poquet més en van, me pareix, me sembla. I què més? Cireres, freses...
6: Justamente las cerezas, los melocotones, la sandía, el melón...
0: Correctament, ja. Quasi totes
7: Ara
0: les fruites.
7: Ara quasi totes,
0: sí.
7: No?
0: Així és. De fet, heu repassant, si voleu, companys. Maduixes, meló, cindria, cireres, albercots, figues i melicotó és el que han dit els nostres oients i espectadors. No sé si haguéssiu encertat tantes vosaltres.
7: Mira, jo suspenc. Ja ho puc confessar, perquè tu has fet els deures, que, ostres, estic estorada, eh?
4: No, bàsicament, tenir un ropit que se dedica en aquest tema fa que t'arribi fruita fresca cada dia, i jo sé el que has de fruitera de que nostra. M'afits, sobretot, perquè una cosa és el que m'adus meu ropit i una altra és el que jo compro. Perquè la fruita que jo he de comprar et se queda de fora, que serien els gerds, els navius, que ara estan tan de moda. Això hi ha producció tot l'any perquè venen de fora.
7: No, la veritat és que ho hem de tenir per mà, sobretot sempre. Perquè ens ajuda a estalviar. Me permeteu que pugui...
8: I que menjam més bona fruita quan és de temporada.
7: Exactament, també és una qüestió de gust.
8: Indubtablement.
7: De gust, de sabor.
8: Tu te menges una cindri el mes de gener i segurament fa gust a tot menys la cindri.
0: No soc capaç ni de comprar-la.
8: I que val, per ventura, no sé, 20 euros... un quart
0: no,
8: de cindri.
0: No, val més esperar l'estiu.
8: Sí,
0: cada cosa en el seu temps.
8: Sí.
7: Me permeteu un apunt. Abans d'arribar a les 10:30, abans de passar a publicitat, vos contam que els bombers de Mallorca han rescatat dues dones que varen quedar atrapades a un ascensor per una fallida elèctrica que va provocar un incendi declarat en un restaurant del Port de Alcúdia. És informació facilitada a través de les xarxes socials per la policia local del municipi. Un incendi que es va declarar ahir diumenge a hora baixa en un restaurant del Port de Alcúdia. El fum va provocar una gran acumulació sobretot de foc i va obligar la mobilització de la policia local d'Alcúdia, bombers de Mallorca, Protecció Civil, Guàrdia Civil i serveis de salut. Diverses persones, principalment treballadors de restaurants, van ser ateses per inhalació de fum i aquestes dues dones en concret van tenir que ser rescatades d'un ascensor després de quedar atrapades per mort d'aquesta fallida elèctrica que es va causar durant l'emergència. Quin ensurt trobar-te un ascensor quan hi ha una alerta per fum. Són les 10:30 ja, perdoneu, petita aturada per publicitat per l'AM d'actualitat laboral. De ballis termòmetres a 25. Considera que la virtut és prou elàstica per menjar-te la mare tan gusta de ser fi. D'un mal dia en tu no sé... El dia. IV3 Ràdio.
9: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
10: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
11: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
12: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
13: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
11: Sí, sí, sí.
10: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
11: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
14: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.

0: 10 i mitja passen de 2 minuts. Obrim consultori amb el nostre vocal laboralista Pere Quecles per parlar de temes laborals que avui hem centrat bàsicament en aquesta època. L'estiu, ja sabeu que per milers de persones és precisament la temporada alta, l'època de més feina. Hotels de gom a gom, terrasses a vessar, platges amb serveis al màxim rendiment i contractacions que es multipliquen.
1: Cambrers, cuiners, personal de neteja, socorristes, monitors, dependents, són molts els treballadors que fan possible que la temporada turística funcioni, però coneixem realment quins són els seus drets, què passa amb els contractes temporals, les hores extres, s'han de pagar sempre, qui fa feina al sol en ambients en temperatures molt elevades pot exigir mesures de protecció i les vacances, com es gestionen al bell mig de la temporada alta.
2: I d'avui volen resoldre aquests i d'altres dubtes amb en Pere Quecles, perquè conèixer els drets és la millor eina que poden tenir per evitar abusos i també afrontar, en aquest cas, l'estiu en totes les garanties. Pere, bon dia, com estàs?
3: Bon dia.
2: Benvingut.
3: Gràcies.
2: Dèiem, obrim consultori perquè moltes vegades desconeixem, no?, els nostres drets, la manera que tenim de, no sé, de preservar-los en aquests drets, etcètera, etcètera. Però sigui com sigui, l'estiu aquí, a les Balears, és una època de molta contractació. D'entrada, quins són els drets bàsics que hauria de conèixer qualsevol treballador abans de signar un contracte?
3: Abans de signar un contracte, primer de tot, el que s'ha de fer és llegir-lo. Perquè vos sorprendríeu de la quantitat de gent que no llegeix el seu contracte. Li posen una carretada de fols i li diuen signa aquí. I ha signat i ja està.
2: I això què és? Per peresa? Per ignorància? Perquè, clar, moltes vegades, com que som ignorants en una matèria, m'on afluixam perquè no ho entendrem o perquè no sabrem ben bé què vol dir o... Per què és això?
3: Hi ha un pot de tot. Hi ha presa, hi ha excés de confiança, ja sabem molt bé els confiats, i això és el que passa, perquè, clar, no hi ha problemes fins que n'hi ha, i després, quan hi ha problemes i tu li dius a un treballador, això ho has signat tu. Però i això? Jo no ho sabia. Que no ho sabies. Fa 3 mesos que has signat el contracte i no... També hi ha la part contrària, és a dir, se mos ha de donar una còpia del contracte i hi ha empreses que tarden 3 o 4 mesos o fins i tot no el te donen. Que és el que hem de saber fonamentalment? Salari, que cobraré, la categoria que tindré i quin horari tindré. Perquè, clar, això és un element fonamental també pel tema de la conciliació de la vida laboral i personal.
0: Què trobes molts de casos de gent que ha dit no, jo això no, sí, no ho vaig veure, o sigui, és el pa de cada dia,
3: sí,
0: això,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí. A més, hi ha una part final, normalment, en els contractes que posen clàusules addicionals. I a vegades, res, són 4 o 5 paràgrafs, però moltes vegades és més llarg la part addicional que el propi contracte. Perquè, clar, el contracte és un formulari, són formularis bàsics, però les clàusules addicionals, les empreses redacten les que elles consideren que són necessaris. I vos puc assegurar que és 80% dels treballadors no se llegeixen les clàusules addicionals. I estan parlant de temes de protecció de dades, estan parlant de temes de tal vegada fer hores extres o estructurals, o etc. Possibilitat de moure't de centre de feina, perquè hi ha empreses que tenen diferents centres de feina, Palma, Acull, llavors sigui. És a dir, és important la part de clausulat addicional llegir-la.
1: Encara hi ha molta confusió entre contractes temporals i fixos discontinus.
3: Sí.
1: Hi ha diferència? No n'hi ha? Què els hi podrien dir als nostres oients?
3: Els contractes eventuals, vos puc dir que quasi no existeixen. L'eventual és per una cosa molt concreta, però molt, molt, molt concreta. Tots recordarem, o ho tindrem en el cap, aquestes campanyes que tal vegada se fan en aquests grans magatzems que tothom coneix. Hi ha aquestes lotes, o aquests lots que ens ofereixen un pot de formatge, un pot de tal, un pot de... Clar, això pot ser un eventual, perquè és una cosa circumstancial i que no està prevista tal vegada. Sabem què passarà, però no sabem quan.
2: És que emboliquen els paquets també de Nadal.
3: També.
2: No, que és també el meu somni de feina, embolicar paquet de regals.
3: Jo crec que en el primer m'aniria bé, però després d'haver fet 10 o 12,
2: ja,
3: crec que faria
2: vera,
3: com aquell lot que comença a estirar el paper i diu, sí, mira, ja ho deixem anar.
2: Sí.
3: La meva paciència no dura tant.
0: Però ho fas amb molta il·lusió. Jo he tingut l'oportunitat de fer-ho i és vera que només veure la cara de la gent, no? que te mira com emboliques, intentes donar el millor de tu mateix, perquè és vera.
2: Sempre m'ho anem passant per nisses,
0: sí,
2: però és vera.
0: Tota la raó.
3: Bé, però, està bé, però jo també te puc dir que tal vegada ho vas fer fa un temps, no direm quin,
0: molt,
3: i la gent tenia més paciència. Ara, si has, has de fer un paquet i el vol fer molt ben fet i tardes més,
0: sí,
3: del que l'altra persona
0: totalment
3: pensa que
0: d'acord
3: has de tardar, ja s'arma aquí la història. Però el que vos deia, els eventuals és per això, per una cosa molt concreta, i fins i tot discontinu, és una feina que sabem que cada temporada passarà i l'atendrem, i estem dins el cicle regular de dins d'una empresa i mos cridaran, perquè és una feina fixa, com diu el nom, però discontinua. discontinua dins el temps. Mos han de cridar, hauran de fer una cridada, ben que digui, no, per telèfon, però mos envien un paper i mos diuen tal dia vostre començarà a fer feina aquí i tal dia acabarà.
2: Jo vull fer una tongada de preguntes sobre les hores extres. Perquè, clar, ara parlaven d'estiu, de sector serveis, clar, moltes vegades a un restaurant, allà on sigui, la cosa s'allarga, no? I voldrien saber quant una hora de més se converteix en una hora extraordinària, com els mos han de pagar, si mos ho poden tornar amb descans, per exemple, i si és important també guardar proves, no? Quins documents o evidències poden servir per una possible reclamació?
3: Aquí se mesclen moltes coses. En primer lloc, hem de dir, hores extres són voluntaris. No hi ha hores extres obligatoris. No n'hi ha, salvo determinades circumstàncies, i ni tan sols així. És a dir, per exemple, hi ha hagut una inundació dins el local i hem de fer segon quin tipus... Podria ser, però són voluntaris. Màxim d'hores extres anuals, 80.
2: Anuals?
3: Anuals. Va. Què passa? Que aquestes 80, una de dues, o se paguen o se compensen en descans. És a dir, els has de pagar, l'empresari, i o...
2: Vacances.
3: M'has de donar doncs, un dia més, un dia i mig, etc. Això funciona així. Què passa? La majoria de convenis col·lectius el que fan és sancionar la realització d'hores extres. Com se fa? Pues tot el que superi la jornada habitual, se carrega un 175% damunt el preu d'una hora habitual, que no mos han de confondre. Una hora d'un treballador, 12 euros, 15 euros, és a dir, no m'ho anem molt més enllà, salvo categories molt altes, això és el que cobra un treballador, que passa que si després ho sumam mensualment, m'ho anem una nòmina i tot queda un poc camuflat. Però això és així. Per tant, se sancionen, s'han de pagar de més. Proves.
0: I guardar, clar, aquí has de guardar el material, o no?
3: Clar, aquí el problema que tenim, bàsicament, és que d'un temps cap aquí... El registre de les hores extres era un registre específic. És a dir, que si se feien hores extres, existia un registre específic dins les empreses, obligatori, que llavors s'havien de registrar les hores extres a part de les hores ordinàries. Què passa? Que d'un temps en aquesta part, tot el registre horari ha canviat i ara se registra tot. L'entrada, la sortida... Què passa? Que se va instaurant aquest sistema nou, com el van posar, que era a través d'una aplicació, que està en connexió amb inspecció de treball, com sabem, tot això va com
0: va. L'has de dur el dia.
3: Clar, tot això va com va. I no s'ha de poder trastocar. Què passava? Què passava? El que passava era que tu arribaves a la feina i l'empresari t'ha de dir, aquí no has entrat a les 7, allò, signa aquí. Sortiràs a les 3, signa a les 3. Clar, si sortís a les 5, ja no hi havia possibilitat.
2: No hi havia proves.
3: No hi havia possibilitat. Manera
2: o
3: de
2: fer... la prova estava alterada.
3: A més que no se pot fer. És a dir, inspecció de treball aquí sanciona de manera molt forta. Proves, sí. Fotografies, testimonis, qualsevol tipus de prova que pugui acreditar que aquell dia, en aquell moment, vas fer una hora de més, o dues, és possible. Què passa? La presentació en el jutjat de segon quin tipus de proves és un poc complexa. No mos van posar fàcil. Però sí que se pot documentar i se pot fer, clar que sí.
1: Clar, no, també hi ha la voluntat del treballador de reclamar aquestes hores extres, perquè si ets de reclam es pot ser... l'acomiadament també s'atraca a la teva vida laboral.
3: Se podria atracar, però has de tenir en compte que ara els acomiadaments s'han posat molt costa per amunt pels empresaris si no tenen una causa real. És a dir, tu me pots acomiadar si una causa real existeix. És a dir, no faig bé la meva feina i ho pots provar, no rip un mínim d'estàndards i ho pots provar, me n'he duit qualque cosa.
1: Però parlant d'acomiadaments procedents.
3: Clar, però és que si te despedeixen i no hi ha una causa real de base i tu has demanat a l'empresa perquè estàs fent hores extraordinàries, per això seria un nul, perquè és una vulneració d'ordre fonamental. És aquí on anem. Hi ha moltíssimes empreses que me'n fan consultes i te diuen, no, és que me vull llevar aquest treballador damunt. Això és la frase més típica. I clar, tu llavors fas un correu i els dius, primer de tot, està embarassada, per exemple, o té lots menors, un home igual, exactament igual, té conciliació familiar, i comencen a dir, sí, sí, doncs, pues, oblida't, si no hi ha una causa real, real, ha posat massa caixa, ha pegat a qualcú, ha insultat un client, etc. I fins i tot en aquests casos no és possible un acomiadament indirecte moltes vegades. El dret laboral és progressiu en quant a les sancions. Si en fas una molt grossa, és possible que te puguin acomiadar. Però, si no, hem d'anar sumant una miqueta, un poquet cada dia, i això de... en el carrer, no.
1: I abans en parlàvem amb Joana del tema de Saqueló, que de cada vegada se complica més fer feina amb aquesta calorada. Mm-hmm. Nosaltres, perquè som aquí de dins, i més enllà de qualque braga passar acondicionat, podem anar circulant una mica i passant el dia més o manco bé. Però si fas feina exterior, amb aquestes onades de calor, amb aquestes calorades, te pots negar a fer feina per dir, escolta, és que m'hi va sa vida, bàsicament.
3: Bé, si t'hi va sa vida, evidentment... Que...
1: Ja, però com se quantifica això, també? Perquè el que per mi és una calorada... Però tu pots fer una caloreta. Com se contempla, o com se gradua, o com se regula?
3: Hi ha un Real Decret de l'any 2023 que determina que a partir de determinada temperatura exterior no se poden fer feines a l'exterior. No sé si ho recordeu, això va sortir arrel de... Però què va ser l'any 2023 o en el 22, no me'n recordo molt bé, que hi va haver un parell de morts consecutives per cops de calor. I clar, el legislador veu un problema i regula. Tard, però regula. I en el 23 se va regular. És a dir, si exteriorment o des de l'AEMET se dona una alerta per temes de calor, s'han de prendre determinades precaucions. La llei de prevenció de riscos ho determina. Zones d'ombra, hidratació cada X temps, pauses més sovint, etc etc. I si se fan feines a l'exterior, jardineria, construcció, s'han de suspendre les feines si arribem a un determinat grau.
0: És molt important
3: grau.
0: Aquest dia, espera, perquè estem ja oficialment en aquesta segona onada de calor de l'estiu. Si, per exemple, necessiten aturar, també.
3: S'han d'aturar.
0: Igualment, això ja depèn de la salut de cadascú.
1: Però això suma les hores en el final del dia?
3: Clar, són hores de feina.
1: Si, clar, o sigui, dic, si, si resulta que ara tu ets jardiner, o ets cambrer, o ets obrer, i estàs en el sol, i dius, amb aquesta calorada no podem fer feina. Si tu tures 3 hores per la calor, aquestes 3 hores les has de sumar després a la teva jornada laboral, en lloc d'acabar a les 7, acabar a les 10, per recuperar aquestes 3 hores, o aquestes 3 hores que no has fet per mort de la calor se donen per perdudes i demà serà un altre dia.
3: El que has de tenir en compte, bàsicament, per determinar si les hores són treballades o no, és si estàs en el lloc de feina. Si estàs en el lloc de feina a disposició de l'empresa, són hores treballades. És a dir, si en aquestes 3 hores te dius a l'empresa, escolta, vés a casa i ja veurem què farem. Bueno, se podria entendre que no són hores treballades, si bé és una interrupció molt ocasional, que no és una cosa habitual, etc. Però si estàs allà perquè te diuen... no faràs feina aquí, sinó que faràs feina en el menjador, però faràs feina, no seran 3 hores, sinó que seran 2, has d'estar a disposició. Si estàs a disposició, hores de feina.
0: Hi ha un punt que jo desconeixia i que crec que és important també compartir amb oients i espectadors, a banda de les altes temperatures, no? Ja que hem arribat a aquesta conclusió, que no coneixem els nostres drets ni tampoc llegim els contractes, què passa si ara una persona té vacances però se posa malalta, no? I se posa no un refredadet... se posa malalta de bon de veres quan li tocaven vacances. Aquesta part segur que no tothom ho sap, així que, per favor,
3: bueno,
0: t'escoltam.
3: Tu sorprendries, la gent sap més els drets, moltes vegades quan venen despatx darrere.
2: Se la saben ben llarga.
3: Que nosaltres mateixos, i els dius, no, això és així.
0: Quan és en el seu
3: favor,
0: eh?
3: Sí,
0: i
3: diuen,
0: mira, desconeixia aquesta part.
3: Si hi ha, ara que avui no hi ha Mateu, però si hi ha, a nosaltres mos destrossa.
2: Clar, és que t'anava a dir, una cosa és informar-se i una altra cosa és demanar a ChatGPT que te digui cosones, i a vegades ja sabem que és molt complaent, i mos diu allò que volem escoltar, i no sempre mos hem de fiar.
3: Sí, hem d'anar molt alerta en això, sobretot nosaltres que som operadors jurídics, que m'han dit que el que susto important. En quant a les vacances, claríssim, la jurisprudència és molt clara. Si tu caus de baixa durant un període vacacional, s'interromp el període vacacional i l'has de disfrutar més endavant. Per què? Perquè les vacances són un moment per gaudir, per esbarjo, i si estàs malalt s'entén que no pots gaudir del teu temps. No és el mateix, evidentment. Hi ha molta gent que et diu que no és el mateix tenir un peu rampot damunt una cadira que, no ho sé, tenir una depressió o tenir un problema, és que sigui, és igual. no miren l'entitat de la malaltia, sinó que un metge t'ha donat una incapacitat temporal.
0: Exactament.
3: Per tant...
0: I poca broma, perquè durant les vacances moltes vegades davallen, no? És veritat, de sobte totes les teves defenses se'n van en orris i és més habitual, no?, que deixes l'estrès de banda, que t'agafis un refredat o que t'acostipis.
1: Sí, però també s'ha de fer com si fóssim en el nostre lloc de feina, s'ha d'anar al metge que mos doni sa baixa.
0: Exactament, igual, igual.
1: No és que tu després arribis dilluns a sa feina
0: que...
1: i li diguis en el teu cap dimarts, dimecres vaig tenir febre i vaig estar de baixa, no vaig poder fer, no vaig poder fer res.
2: Això no val.
1: I ara dono justificació que potser si tu vas a fer feina...
0: Desmetge, clar.
1: Sí, però si vas a fer feina i t'ho malament i t'ho vas estar a casa, pot ser que si no deixes el paper de sa baixa no és cap drama, però durant les vacances xicades ha de quedar com a metge justificat.
3: No, ha quedat totalment justificat. És a dir, ha d'haver una baixa metge, això d'estar malalt... Tot mos constipam en els aires acondicionats.
0: Exactament.
3: I més quan, ja, quan no fem feina, perquè el que deien així és que els aires acondicionats és una de les discussions més grosses que hi ha dins les oficines.
0: I tant que sí. De fet, ara jo tinc una mica de fred, no sé vosaltres.
3: Perquè el tens a darrere.
1: Quan tornin per a Quecles, m'agradaria encetar aquest meló de dret laboral i aire acondicionat.
0: És un tema fascinant, eh?
1: Sí, sí, no, ho dit de bones. M'agradaria saber què diu la jurisprudència sobre si un company té molta calor i l'altre té molt de fred. Què dius a legislació?
2: Termes mitjos.
3: Has d'anar fresquet, si tens molta calor, i si tens fred, dus una jaqueteta i la te poses.
0: Ai, tan
1: Pere.
0: Senzill com això. Pere, que clar, moltíssimes.
1: No? Ai, Pere.
0: Moltes gràcies, com sempre, i per favor, a llegir els contractes, sí, perquè és que si no, vos dureu més d'un ensurt i no és gens necessari. Que tinguis una molt bona setmana.
3: Igualment per vosaltres.
0: Uns consells i seguim amb més temes que compartim amb vosaltres.
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té, va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Ja som aquí, ja hem arribat.
8: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
9: De fluència.
8: El paraigua en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
8: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
4: El dia, amb Marta Grau.
0: Deu i 50 minuts, vos contam que aquest estiu la música també servirà per ajudar al patrimoni. El pròxim dissabte, el dia 11 de juliol, a les 8 del vespre, l'Església del Cap d'Allà acollirà un concert molt especial i, a més, amb un objectiu solidari.
2: Així és, Marta. El protagonista serà Álvaro Chávez, que és el guanyador del concurs d'IB3 Televisió, el recordeu, la, i participant també del programa Àrea de Televisió Espanyola, que oferirà un repertori que combinarà òpera, cançó napolitana, grans clàssics i també un crossover internacional. I no estarà tot sol, perquè l'acompanyarà la soprano Elena Català en una ballada que promet emocionar a tot el públic assistent en un escenari tan singular com és aquesta església del Cap d'Allà.
1: A més, el concert serà amb entrada inversa, és a dir, cada assistent podrà fer una aportació voluntària en acabar aquesta actuació, un doblers que es destinaran a continuar la rehabilitació de l'interior de l'església del Cap d'Allà. I com a colofó, hi haurà un petit refrigeri per compartir amb tots els assistents. Per tant,
0: això mos interessa.
1: Concert més pica-pica.
0: El
1: concert
0: perfecte?
1: Ja mos interessava, però on era pica-pica, allà
0: jo que crec, companys, que el pla, com explicàveu, és perfecte, i per això avui volem descobrir com s'ha preparat aquest concert, que hi escoltaran, sobretot, i també la vessant més solidària d'aquesta iniciativa. Saludam Álvaro Chávez, que ja és aquí als nostres estudis. Álvaro, com va?
10: Molt bon dia, Marta, com estàs?
0: Benvingut. Què significa, sobretot, actuar en un lloc tan especial com l'església de Capdellà?
10: I a més amb una història molt interessant, no? Reconstruïda al segle XVIII, no? Després aquell llamp que li va pegar el no ho sabeu, el 1978, crec que va ser, i ara amb aquestes obres de reconstrucció i de preparació de l'església, i doncs un moment especial i sempre per arreglar algo que és de tots, no? Que és un bé per tots. O sigui que molt content de poder aportar el meu granet d'arena.
2: Álvaro, ho dèiem abans, no? El públic te coneix, sobretot per haver participat en aquest programa de Ca Nostra, que és aquest La La Land. També, ho dèiem també abans, has participat un altre concurs, un altre programa de televisió espanyola. Conta'm-nos una miqueta com ha canviat o com ha evolucionat fins i tot la teva carrera des de que vas ser proclamat guanyador de La La Land i també les altres experiències que has tingut televisives.
10: La veritat, me telefonen més i per fer concerts i per participar en concerts com aquest. Però la vida dia a dia continua
2: igual.
10: Meravellosament igual, estudiant cada dia, intentant millorar i aprenent repertori per emocionar la gent, que al final és per lo que mos aixec cada dia, no?
1: Ara ho deien a na Joana, aquest repertori serà molt variat, òpera, cançó napolitana, grans clàssics i també temes d'aquest on faràs de crossover, on faràs de crooner, en definitiva. Com heu triat aquest programa? Vull dir, perquè, clar, dins una iglesi, segons quin tipus de cançons, no sé si se poden cantar.
10: Correcte. Hi ha cançons que no toca, pel context, però sí que en aquest cas han trobat cançons que xerren d'amor, que xerren d'amistat, i aquestes són les cançons que mos donarà aquest fil conductor per un concert que la gent espera que li agradi molt.
1: I com entres en contacte amb Irene Catalán? Ja vos coneixíeu, éreu companys, li vas dir, escolta, m'han oferit fer que concert benèfic, necessito una partener, vine en jo, i com que és amb finalitats solidàries, costa dir que no, m'imagini, més per una església com s'ha descat d'allà, que s'ha de restaurar i ha de quedar preciosa.
10: I doncs, mos van conèixer la Lala, ella va guanyar és la guanyadora de la primera gala que se va emitir a Ivetres, i nosaltres mos van conèixer a la semifinal. Allà mos van conèixer i d'allà mos van caure molt bé, i jo trobo que té una qualitat fantàstica per aportar moltíssim en els concerts, sobretot per ajudar-me, i al final pues, compta amb ella per aquests concerts.
0: Com condicionen els espais per als cantants?
10: Moltíssim,
0: no és el mateix, no? Cantar, jo
10: què
0: sé, a un lloc com aquest, no? Ja que impressiona que l'acústica és determinada davant d'una assistència important. Això condiciona d'alguna manera? Te prepares de manera diferent?
10: De fet, per aquest concert jo normalment tinc una obertura diferent, un poc més canyera, i amb aquest concert he dissenyat una obertura molt més operística i introspectiva, que la gent li agradi i li agafi el gustet des del principi d'una manera més tranquil·la, més clàssica.
0: És que és
10: més
0: molt
10: clàssica.
0: Important transmetre, perquè si tu t'emociones, el públic s'emociona.
10: Bueno, jo m'emociono des del minut 1. O sigui, ja, amb les peces que tenc la sort d'interpretar, escoltant les lletres, escoltant la història de les cançons, sempre un s'emociona i supos que això és el que arriba.
0: Jo no sé vosaltres, però a mi m'emociona molt quan veig que els cantants s'emocionen de quan ells mateixos canten.
2: Quan tu vols que el cantant ho senti, viu tant, clar, això se
10: transmet. No? Supos que sí.
2: Clar, és vera que sobretot l'òpera, la música clàssica, té allò de que és una mica elitista, llunyana. Clar, que hagis guanyat un la-la-la cantant, interpretant aquest tipus de música també, no sé, jo crec que és apostar per un estil musical diferent dels que se solen fer en aquest tipus de concursos. I no sé si creus que també serveix per acostar aquest tipus o aquest estil de música a la gent, no? Perquè qui mos hagués de dir que és primer la-la-la d'ara, sí, hagués estat guanyat amb una interpretació com la teva. Vull dir, que sempre se sol apostar més per pop, rock, bé, per altres estils,
10: claro.
2: I en aquest cas, bé, vale, ets el guanyador amb aquesta gran veu que tens i amb aquest estil tan particular.
10: Jo crec que demostra que sí que és un estil que agrada molt i que emociona i que arriba a la gent, i això és el més important, no? Al final, sigui la música que sigui, si està ben feta, si està ben interpretada i està emocionalment donant-ho tot, jo crec que és el que la gent valora.
1: que també parlaven en Joan, aquesta música clàssica té aquest punt, o té aquesta fama d'elitista, però també hi ha hagut gran grup, jo ara penso en Bill Divo, també en
2: Bocelli,
1: en Richard Clayderman, en Sopiano, que varen atracar el que era la música clàssica en el gran públic, això també han de perdre una mica la por a tot aquest tipus de Bill Divo. Han de perdre una mica sa por a escoltar clàssica perquè està molt bé i només que l'escoltis diu ai, és que no sé de què xerra, no sé què canten en anglès moltes vegades tampoc saben què diuen i l'escoltant sense cap problema, sí. No sé per què sa música clàssica li posen tant d'emperons.
10: Jo crec que això va començar un poc amb els tres tenors quan varen fer aquells concerts populars en els anys 80 ja ficaven peces com a New York, New York, My Way. I aquí va començar un poquet el que ara se denomina crossover, no? O sigui, cantar des d'un punt de vista clàssic temes més populars.
1: Sí, però m'agrada molt de patir molta crítica en Pavarotti,
10: i
1: Carreras
10: i Domingo.
1: I Plácido Domingo els van criticar bastant perquè deien que era una mica com a prostituir l'essència del món de l'òpera, duent-lo a escenaris populars. Això també de vegades, d'una banda, se critica d'elitisme, però quan s'intenta atracar en el públic, se la critica per massa popular.
0: Per això vull com sona aquest home, és que estic estorada. Deixem sonar i compartim amb oients i espectadors.

0: és bé, eh?
1: Tots estem aquí.
0: De veres, eh? Uau, impressionant, impressionant. I quin repte, no? Sobretot interpretar els grans.
2: Ja, en els companys d'Ària ens van demanar que és per tu l'òpera, no? I tots deien cadascú la seva, i jo vaig dir creixement personal. Però és perquè és això, sempre que em pos davant un públic, intento interpretar peces que siguin un repte per mi. Que no sigui una cosa fàcil, sinó que no, a nivell tècnic...
0: I tant repte, no se m'ocorre. Un major repte, no?
1: Que no, interpretar Pavarotti. Recordem, per favor, que tenim poc temps.
0: Exactament,
1: que aquest dissabte,
0: Joana,
1: tothom que vulgui pot venir amb aquesta entrada inversa, que pot aportar tot allò que vulgui per aquesta causa solidària i d'alguna manera patrimonial, no?, per... adobar i arreglar aquesta església del cap d'allà, i que entrarà en Álvaro en directe, i després hi ha un pica-pica, que en Xisco Sol ja...
0: Allà hi serem.
3: I només diré que els fans de na Joana Maroto poden anar en aquest concert perquè na Maroto hi serà. Per tant, en el concert no cantarà, però en el pica-pica li podran demanar una foto.
1: Els fans d'en Xisco Sol també poden estar contents perquè també hi seran.
0: Álvaro, ha estat un gust tenir-te. Moltíssimes gràcies. Gran concert. Idò, per favor, preneu bona nota. Arribem d'aquesta manera a les 11. Notícies, publicitat i tornant tot donar.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Uns 3.000 treballadors del sector públic instrumental percebran la carrera professional amb efectes retroactius de gener de 2026. Es tracta d'un complement que, en el cas del personal laboral, en la categoria més alta i que fa 20 anys que és a l'administració pública, passarà a cobrar 12.500 euros anuals, mentre que els empleats en categories inferiors i pocs anys d'antiguitat, aquest complement serà notablement inferior, de 1.400 euros anuals. La implantació de la carrera professional entre aquest personal laboral es farà, però, de manera progressiva. Enguany es percebrà el 25% del complement. Ja al gener de l'any 2028 s'arribarà al 100%. Tant el govern com els sindicats han qualificat l'acord com a històric. És la consellera de Treball i Funció Pública, Catalina Cabré, després Mateu Mollà, del sindicat Estell.
2: Per aquest govern, els empleats públics no són un problema, sinó que sempre són part de la solució. I volen comptar amb uns treballadors públics, eficients i professionals. Volem una funció pública que avanci, que es modernitzi i que es dignifiqui.
3: A més, és una manera de reconèixer el servei a treballadors, diguem-ne, que són sa cara, moltes vegades, de lo que és el servei públic. Quan necessites una ambulància, quan té a foc, quan agafes el tren, quan ets usuari d'un port, tot això és sector públic instrumental.
1: I el batlle de Calvià, José Antonio, a Manguant, ha defensat la seguretat a les seues platges i ha citat els socorristes després de la protesta que ha fet avui el col·lectiu aquest matí a les portes del consistori. Demà, finalment, es trobaran amb dues parts, això després que aquests treballadors del servei subcontractat per l'Ajuntament hagin denunciat la seua precària situació laboral que asseguren que compromet la seguretat de les platges de Calvià. A Manguant, però, ho ha negat.
4: El que hem fet nosaltres és allargar les temporades, hem donat més hores de servei i hem complementat tota una sèrie de reforços a lo que són els propis concessionaris que ara duen les platges al davant. I, per tant, nosaltres per això estem satisfets. Les seves reivindicacions venen més donades cap a lo que és el concessionari o l'empresa gestora del servei de socorrisme.
1: I més per Palma, lamenta que el govern bonifiqui fins al 80% els infractors per lloguer turístic si, a canvi, posen el pis en qüestió al servei del programa Lloguer Segur. La regidora portaveu de Més per Palma considera que això suposa un premi als que fan lloguer turístic il·legal, perquè, a més de veure com es redueixen les sancions notablement, també diu els permetrà cobrar milers d'euros a través d'aquest programa que impulsa el govern.
5: Però, a més, se'ls hi premia en que una vegada que se'ls ha multat s'han pogut bonificar del 80%, també poden incloure aquest habitatge en el programa de lloguer segur i tenir ingressos per aquest lloguer durant els 7 anys d'aquest programa.
1: I delegació del govern ha informat de l'arribada de dues embarcacions amb persones migrants aquest matí a les costes de les Balears. La primera ha estat interceptada quan quedaven 10 minuts per les 8 del matí, concretament a la zona de Sestanyol, al migjorn de Mallorca. A bord hi viatjaven 27 persones d'origen subsaharià que han estat atesos per la Guàrdia Civil. 10 minuts més tard, ja a les 8, n'ha arribat una altra, en aquest cas a Formentera, a la zona de Sestufador. Dins hi viatjava una quinzena de persones, en aquest cas d'origen magrebí. La unitat de seguretat ciutadana de la comandància de la Guàrdia Civil també se n'ha fet càrrec d'aquestes persones en concret. I amb aquesta informació arribaran com sempre a les 11 i 4 minuts als serveis informatius. Actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 12.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tentol.
1: Tentol!
2: Tentol!
3: Tentol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

Són les 11:06. Nosaltres encetem aquesta tercera i ja darrera hora de programa. S'incorpora Marga Xifra als comandaments tècnics i recuperam aquella notícia que ens ha semblat curiosa a les 9 i que ara a les 11 podem ampliar. És una història d'amor al Palau de Kensington i en concret fa referència als assessors dels prínceps de Gales.

0: La mort també pot sorgir entre els passadissos del Palau de Kensington. Segons publica el Daily Mail, l'ex-assistent i estilista de Kay Middleton, Natasha Archer, manté una relació amb Rob Dixon, que fins fa poc era un dels col·laboradors més pròxims al príncep Guillem. És a dir, l'assessor d'ella i l'assessor d'ell ara són parella.
1: Comparteixen horitzontalitat, perquè mos entenguem.
0: Això ho diu una Joana Marot.
1: Amo,
0: jo no
1: sí,
0: els he vist.
1: No? Bé, Archer va deixar la Casa Reial Britànica l'estiu passat després de 15 anys treballant al costat dels prínceps de Gales. Ho va fer per emprendre una nova etapa professional amb la seva pròpia consultoria i la seva sortida se va produir en bons termes. Mos ha arribat mesos més tard, també es va fer pública la seva separació del fotògraf reial, allà tots estaven mesclats, Chris Jackson, amb qui s'havia casat l'any 2017 i tenia, o té, perquè els té encara, dos fills. Per què seria?
0: I d'ara diverses fonts asseguren que Archer i Dixon han començat a aparèixer junts a actes socials, fet que alimenta rumors d'una relació que hauria nascut després d'anys compartint feina dins l'entorn de la família reial britànica. Una història que demostra que, de vegades, en reunions, actes oficials i passadissos de palau, també hi pot haver lloc per l'amor. I volia demanar, com he demanat a primera hora, ara m'ho tornen a canviar de càmera, ara és aquí, no és aquí. Heu tingut qualque història d'amor a la feina? Joana Maroto, vos escolt.
1: Joana Maroto, vos escolt, és que és tan dolent. Ell disfruta d'aquestes coses, que ho deix moltíssim. I d'allò sí, jo m'he enamorat de sa feina i, de fet...
0: Sorpresa!
1: La meva parella és d'aquest món nostre, i clar, jo vos he de abans, és que clar, dins dos sectors és allà on se produeixen més parelles. Un és el sanitari, metges, infermeres, etcètera, etcètera, i l'altre és periodístic. No sé si és perquè en el final passes molta estona, comparteixes moltes coses... Sí, com sigui, hi ha moltes relacions
2: dues
1: amoroses.
2: Dues vides molt intenses.
1: Exacte, també, vides intenses.
0: Home, estimada, vides molt intenses, ni que no tots estiguessin descobrites Watergate cada setmana. Anem a tranquil·litzar-nos tots una mica, que tots, qui més qui manco, les dues sou mares de família i cada dia arribeu a casa per poder donar sopar als nins. Ho dic perquè que ningú s'imagini que d'aquest programa són com a Carmen San Diego, que està rebostejant de sota les pedres per trobar exclusives.
2: No volia dir això exactament, però que sí que tens...
0: També depèn de la intensitat, sí.
2: Exactament.
1: Intensitat sí que hi és.
2: Però jo volia afegir que, igual que a vegades sí que funciona, aquí tenim un cas en concret, el de la Joana Maroto, crec que 99,9% de la gent que troba la mala feina no funciona. Passa factura, surt malament... I després la cosa s'embruta i has d'enfrontar, tornar a la feina i trobar-te amb aquesta persona.
1: No és que ho hagi de defensar, però sí que és veritat que sóc la prova viva...
2: De que funciona a vegades.
1: De que pot funcionar. Sí. I de que... Joana Maroto, pregunta
2: molt important. Vosaltres xerreu molt de feina?
1: Moltíssim.
2: En arribar a casa?
1: Sí. No sé si és bo
2: o dolent. I no teniu un pacte de dir, de tal hora a tal hora, no xerrarem de feina?
1: No.
2: No, eh?
1: No, però bueno, clar, supos que el fet de que siguem tots dos passionals, la intensitat i tal, fa que a cap dels dos li sobri. Però bé, no vol dir que sempre funcioni, però bé. Per ventura són de les excepcions, no ho sé. Estabilitat, sí que som un dels matrimonis parelles més estables dins del món de... desperiodisme en aquests moments.
0: Sempre ha estat una dona excepcional.
1: Exacte,
0: les coses com són.
1: Sí,
0: supos que també ho demostres en la teva
2: relació
0: de parella.
2: Nadal?
0: Jo m'he tingut parelles d'aquest mitjà, em sap greu. Hauran tingut un sies noes en colco qualque vegada.
1: Com cantava
0: Rafael, que sabe nadie. Però parella no. Que va. Crec que jo sempre penso en el dia després, perquè jo no crec en el per tota la vida. Crec que és per tota la vida, és una lluita diària i és molt complicat mantenir-lo. Per tant, haver de trobar l'endemà a la redacció picant una entrevista quan t'acabes de separar i que te passi per de vora la teva exparella, no ho sé. Jo per això crec que aquestes coses que passen en els sopars de Nadal, segons m'han contat, que la gent quan ha pres qualque aigua misteri perd una mica la noció del temps, de la vergonya i de les conseqüències i passen coses en aquests sopars. I després hi ha com aquella tornada a la feina dilluns de matí que m'han dit que alguna agència l'ha fet una mica costa per amunt. Jo mai ho he experimentat. No t'he dit que d'aquí, no ho sé, la vida fa moltes voltes, però m'acostaria molt perquè pens que fer feina amb gent en què has tingut qualque cosona s'ha de fer complicat.
1: Jo vull aclarir una cosa també. que clar, que per ventura...
0: Molt bé, quan... per al·lusions.
1: No, per al·lusió no. Però que per ventura, en el moment en què sorgeix o comença la relació, estàu fent feina plegats, o estan, en el meu cas, per exemple, sí que fem feina plegats.
0: Sí, però pots canviar però... de redacció o de programa.
1: Exacte, vull dir que no vol dir que a lo millor...
2: Que estiguis...
1: Colze a colze.
2: Exactament, no. Exacte. No, no, no, que pot ser un altre departament, una altra àrea... No taula en taula, volien dir, tampoc.
0: També, vos, també, com vos dic una cosa, vos dic una altra. I Vetres no és tan gran. És a dir, no hi ha tantes àrees. És a dir, hi ha gent que hi fa feina, som una gran corporació, una gran, una gran ràdio telepública, però tampoc
2: home,
0: és que...
2: Home, aquí seria difícil, a la redacció de ràdio, però a la tele és més gros. Hi ha altres espais, allà sí que te pots no topar amb qualcú.
1: Aquí seria difícil no topar.
0: Jo aquí veig molta
2: autobiografia. Difícil,
0: així com ho dius, veig molta autobiografia.
2: No
0: és veritat,
2: jo he dit abans no, que no m'escaria mai
0: no,
2: feina amb
0: no te
2: amb
0: topes, troc que tens els racons de la tele, de la teva època
2: i
0: televisiva molt controlats.
2: No m'escaria amb en feina si la part cerebral d'una persona permet això, que després ja sabem que això no se pot programar.
0: Però uns contes fa sasa i uns altres es traginer.
2: Exactament.
0: I com diu Rubén Darío, el corazón tiene... No, la razón tiene... No, com era? El corazón tiene razones que el corazón no entiende. Una cosa així, i a vegades que quan te pega, te pega.
2: Exactament. I de volíem parlar d'amor. A Kensington ha funcionat. Jo vull saber si de Camila i en Charles en parlen a l'hora del te o en Katie
0: ella,
2: en William.
0: Ella d'un bon disgust, en Camila,
2: romans, per
0: perquè
2: això, ho han comentat
0: en,
2: les
0: en Chris Jackson, que és el fotògraf de Palau, sabeu que és molt, molt besti de la reina Camila.
2: I no li ha agradat
0: i ella,
2: això,
0: No.
2: Clar. Que canvi, no?
0: Que també t'ha dit.
1: Que també t'ha dit.
2: Ella no pot dir res.
0: Ha d'anar xerrant a Camila de res. Que també t'ha dit.
2: Camila,
0: qui més hauria de pegar un puntet
2: no
0: a sa boca,
2: piulis,
0: és qui més comenta.
2: Totalment d'acord. Camila no pot piular de res respecte a les relacions. Són les 11 i 12 minuts. Tenim altres notícies que compartir, altres espais que just vos descobrim tot d'una. Estiu. Sinònim de vacances, de platja, de piscina, d'excursions i, sobretot, de moltíssimes hores a l'aire lliure. Però quan hi ha infants pel mig, també és època de molts de dubtes. Mengen prou, mengen bé, beuen tota l'aigua que necessiten, quins aliments han d'evitar quan, per exemple, fa tanta calor, o sigui, aquesta mateixa setmana.
0: Tot i això, si afegeixen, Marta, les cremades solars, les picades d'insectes, escots de calor, o, per exemple, les petites urgències que sempre apareixen quan manco t'hospedes. La bona notícia és que moltes d'aquestes situacions es poden prevenir en gestos molt senzills.
1: I per això avui volem fer un repàs en els consells més pràctics perquè les famílies que molt beuen puguen gaudir d'un estiu tranquil, d'un estiu saludable i també sense ensurts. I ho fem amb la infermera pediàtrica Patri Mas, que comparteix diàriament recomanacions clares, properes, basades en l'evidència científica, ben important això, per ajudar a mares i a pares a viure la criança amb una mica més de calma. Així que ja la poden saludar. Patricia o Patri, com estàs? Bon dia, com va?
3: Bon dia, com estàu?
1: Gràcies per avui ser aquí amb nosaltres, passar consulta en directe i donar-nos aquests consells per a les famílies. D'entrada, te vull demanar, quins són els errors més habituals que cometen les famílies amb infants durant els mesos d'estiu?
3: Bé, jo destacaria tres coses. La primera seria... Bé, l'estiu és una època on les rutines... no són com a l'hivern, hi ha canvis a les rutines i és normal relaxar-nos. Llavors, és important, primer, assegurar que els nostres infants tenen una hidratació adequada, perquè, bé, juguen...
2: S'obliden de beure, a vegades.
3: S'obliden de beure i han d'estar un poquet damunt. I ara més, cada vegada les temperatures són més altes i és un aspecte que han de tenir sempre en ment i és important pensar-ho. També és habitual molt relaxar i no planificar tant el tema dels dinars, dels sopars, i moltes vegades improvisar. I aquestes improvisacions a vegades no són tan saludables, no passa res, no fa falta però bé, ho hem de tenir en compte també a l'hora, a l'estiu, i planificar-nos una miqueta més dins dels temps que tinguem com a famílies, no? I un tercer aspecte que jo destacaria és la protecció solar, no? Pensar que si estan dins aigua no se cremaran, o si estan dins baix de sombrilla no se cremaran, això també és un error. I és important tenir cura de la radiació del sol durant l'estiu.
0: Perquè la pell té memòria. Hem de recordar que pot ser coses o excessos que hi ha comès durant la infantesa, que jo me'n record, la primera insolació que vaig agafar va ser el primer dia que vaig anar a l'aquapar fora amb ma mare.
3: És habitual.
0: Me vaig posar crema a primera hora i jo estava tot feliç amb els tobogans per amunt, per avall, i quan vaig arribar a casa meva i ma mare me va veure, va dir, no tornaràs per
2: ti. Eres un cranc.
0: Però és que, bé, cranc, bé, són cranc d'horòscop, i era un cranc talment perquè estava vermell, que vaig estar una setmana que no podia dormir d'esquena perquè me feia una malada. I això, jo vas pena que un dia no me reboti, m'he cremat tres pins mai en la meva vida. Però, clar, sempre està quan he anat

0: Llavors, el que has dit és així, la pell té memòria i cada vegada que mos cremam és una petita lesió celular que, juntades amb moltes petites lesions, quan som grans, podem tenir conseqüències.
1: Clar, has parlat que un dels primers errors és el tema de deshidratació. És veritat que ja de grans mos costa moltes vegades recordar que hem d'anar bevent. Els infants, per ventura, també ho tenen manco en compte. Com podem saber si el nostre infant, el nostre fill o filla, està ben hidratat i què podem fer perquè hi estiga?
0: Bé, hem de tenir en compte que quan un infant i una persona adulta té set, això ja és un signe...
2: Ja estàs deshidratat.
0: Ja estàs deshidratat. És una cridada que te fa el teu cos, escolta, necessit hidratació. Llavors, hem d'intentar anar per davant. Sobretot els infants, quan estan a la platja, quan estan a la piscina, no hi pensen, perquè estan a altres coses.
2: Juguen.
0: No és important això per ells. Llavors, hem d'estar damunt i els hem d'hidratar. Quines coses mos poden indicar que un nen està ben hidratat? Per exemple, que urina constant, no? Si és un nadó que du bolquers, pues que feim diversos canvis de bolquer. Que sigui una urina clara. Quan mos aixecam de matí, que hem estat tot el vespre fora a veure, l'orina és groga i és una urina concentrada.
2: Que aquest test també se'ls veig per nosaltres, Patrícia.
0: Clar,
2: mirar,
0: clar.
2: I si realment és clar, és un groguet clar, estem ben hidratats.
0: Estem ben hidratats. També una altra cosa que mos podem fixar són els llavis. Uns llavis que no estan secs, que tenen un color saludable, que estan ben hidratats. Això també és un indicatiu de que el cos té una bona hidratació. I després, jo sempre dic el mateix a les famílies, els has de mirar en els nins, si és un nin que està actiu, que juga, que riu, que dorm, que plora, que s'enfada, és que té un comportament normal, és que està bé.
1: Si està una mica més aplatanat perquè mos entenguem, una mica més cansat, per ventura és això, que li falta una mica d'aigua, no?
0: Per ventura. Sempre hem d'estar oferint aigua. I hi ha nins i nines que els hi costa beure més aigua. Podem fer gels amb fruitetes, podem posar fruitetes congelades, podem fer coses que facin que aquest acte de beure sigui un poc més divertit. Que amb els nins funciona molt bé, fer-ho tot com un joc.
3: Sí, perquè la hidratació no passa només per beure aigua, sinó que també hi ha moltes altres fórmules, com ara preparaves tu aquesta de fruita congelada, o senzillament una carmanyola amb una mica de cindri, amb una mica de meló, si se la mengen ja, com que un 90% d'aquesta fruita és aigua, com us explica cada setmana Fanny Pons, que per cert d'aquí no res vendrà a parlar-nos d'olives, com que aquesta fruita és molt aquosa, també és una manera d'hidratar-se gairebé sense temer-se'n. I no va de passar pena d'estar tot el dia en sa botelleta, sí, en sonina darrere.
0: Hem de prioritzar aliments, sobretot fruites, que són els aliments que més contingut d'aigua tenen, prioritzar aquests aliments a l'estiu, perquè a més els hi agraden, són dolços, i sa fruita, en general, els infants se'ls en mengen.
2: Clar, també hem de saber que no han de dur a la platja, perquè més d'un estiu hi ha surts sobre determinats aliments, sobretot fruita teada. De fet, avui que precisament s'ha fet referència, no?, a una eliminació de la fruita teada en un futur a través de l'Organització de Consumidors per el risc que suposa, també hi ha aliments que haurien d'evitar, veritat?
0: Hi ha aliments que, amb les altes temperatures que tenim durant l'estiu, tenen molta facilitat de que hi hagi un creixement bacteriani, no me surt la paraula, bacteris, que són bacteris que multipliquen.
3: Creixement bacterià. I
0: aquests aliments són sou, tots els plats que puguin dur ous, com són les maioneses, les ensaladilles russes, tot això, han d'anar molt en compte amb aquests aliments. Les carns i els peixos cuinats, una vegada cuinat, s'han de conservar en fred.
2: Clar.
0: Els lactis, aquests aliments els poden dur a platja, els poden dur d'excursió, però sempre han d'intentar mantenir aquesta cadena de fred dins geleres, motxilles amb plaques de gel, que ara en tenim per tot. Llavors, és important, amb aquest tipus d'aliments, mantenir hidratació.
1: Ara que parlant d'alimentació, abans també que molt de nins també en l'estiu tenen com manco ganes de menjar, no? Nins que mengen manco. És normal? Mos hem de preocupar? O quant és normal i quan mos hem de preocupar?
0: És habitual, pensar que l'estiu, en la calor, el cos necessita menys energia per regular la temperatura. Llavors, com que necessita menys energia, és habitual i és normal tenir menys gana. I això ens passa a nosaltres i els hi passa en els infants. Llavors, hem de prioritzar sempre aliments que siguin frescs, que siguin lleugers i sobretot que siguin

0: saludables, no? Si jo present un plat que ara mateix no té ganes de menjar-se i després a les dues hores mamà té gana i li don congelat o li don una cosa que no és tan saludable, després arribarà el sopar i no tindrà gana perquè ja ha menjat. Llavors no hem d'entrar en aquest cicle i oferir...
1: Però això ho fan molt de pares i moltes mares que quan el nen no menja,
0: sí,
1: opten perquè triï allò que vol menjar i normalment no sol ser una opció saludable. Pon nins, te diran, mo mare, ara menjaria un bròquil. Te solen demanar o una hamburguesa o te solen demanar un tros de pizza o, quan tu deies, un gelat. Clar, com equilibrar amb això? Deixar tranquil·la la consciència de pares perquè el nin el manco ha menjat qualque cosa, com diria mo mare, que té aliment, o donar-los una cosa saludable.
0: Bé, hem d'intentar, jo sempre dic el mateix, hem d'intentar no tenir aquests aliments a casa, aliments. No són aliments, són coses que mos poden menjar, però que a nivell nutricional no mos aporten gaire beneficis.
2: Evitar,
0: no?,
2: comprar-los, no?
0: Evitar comprar-los.
3: Evites el pecat, clar.
0: Si no ho tenim, no ho oferirem. Tenir opcions saludables. Però bé, tampoc no hem de ser rígids i no mos han d'agobiar. Vull dir, l'estiu també l'han de disfrutar i a tots mos agrada menjar un gelat. Tampoc han de ser...
1: L'estiu és una festa.
0: És una festa.
3: Home, i els gelats nutricionalment també són molt potents. A vegades un gelat...
0: Depèn del gelat. Tot depèn de com s'ha elaborat, no? I dels ingredients.
3: Hi ha més saludables, no? No els processats com a tal, sinó
2: un
3: quesolà,
2: clar.
3: Un quesolà, per exemple.
0: El que passa és que ja també sempre tot ho poden fer a casa i poden fer spa i sempre serà millor, però la realitat és que les famílies no tenim temps, no? Llavors, bé, hem d'intentar cercar aquest equilibri i oferir sempre, poden donar a triar en els infants, no? I que hi participin de avui que menjarem, avui que soparem, però les opcions que tinguin que siguin saludables. I després, en qualque moment, pues sí, no intentar oferir-lo com a premi, ni com a si t'acabes això, te donaré un gelat, no? Perquè llavors, si t'ha dit, si t'acabes el bròquil, te donaré un gelat, on deixam el bròquil i on deixam el gelat, no?
1: Yeah.
0: Vull dir, que això ho tenim superintegrat i ho feim sense donar-nos compte. Però, bueno, d'intentar prendre consciència d'això i oferir sempre opcions que siguin fresques i lleugeres i saludables.
2: I ara que aquesta setmana patim ja aquesta onada de calor, la segona onada de calor, quins símptomes mos han de fer pensar que un infant pot patir un cop de calor o una deshidratació? Insistim una miqueta en aquest tema perquè precisament aquesta setmana és una setmana de molta de calor i hem de fer cap viu, no? Perquè ja veiem que no només passa de manera puntual, sinó que de cada vegada hi ha més gent que, malauradament, mor a conseqüència o per mort d'un cop de calor.
0: Sí, és important... Bé, és important saber que un cop de calor és una emergència mèdica. Vull dir, quan hi ha símptomes de cop de calor, hem d'anar tot d'una a un centre mèdic i que aquest infant rebi atenció mèdica, perquè és una emergència. Els primers símptomes serien, bé, que l'infant té set, quan l'infant té set, ho has explicat molt bé, ja està deshidratat. Llavors, hem de donar per veure que se comença a marejar, que té mal de cap, que comença a estar un poquet entabanat. Això són els primers símptomes. Aquí podem actuar des de casa, anar hidratant i poc a poquet l'infant anirà, aquests símptomes aniran millorant. Quan tenim una segona tongada de símptomes, que ja són aquí ja on han d'anar, que és que aquesta criatura, bé, tingui molta somnolència, que estigui confós, que tingui febre alta, la pell molt calenta, això ja és un símptoma de que és un cop de calor. I l'actuació, com he dit, ha de ser una intervenció mèdica. No basta amb oferir-li només aigua.
3: I algun consell o algun medicament en concret que no hi hagi de faltar a la farmaciola aquest estiu, perquè no hem parlat de picades, i és moscars, aranyes, insectes... Què és el que no ha de faltar en aquestes petites farmacioles que tenim?
0: Jo, bé, les coses que considero més importants són, primer, un termòmetre, un termòmetre que funcioni.
3: Que funcioni, tu vas dir, que funciona, que no estigui rovellat anys enrere.
0: Un termòmetre, tenir 4 o 5 cosetes per fer una cureta ràpida, per si hi ha una quiguda, per si hi ha...
3: Oxigenada, per exemple?
0: No.
3: Mira, ja comés malament. Ja he de revisar la meva farmació.
0: Unes gassetes, que això ho poden comprar en el supermercat, no fa falta. Unes gassetes, sèrum fisiològic,
3: sí.
0: si tenim aigua i sabó, amb aigua també. I sabó està genial per fer-ne una ferida, però si no, també sèrum fisiològic, i un antisèptic, ara mateix antisèptic de l'acció, és la clorexidina, que a més això ho trobam en el supermercat en format spray, és superfàcil sí. d'aplicar, són potets petits, els aduïm a damunt, bon, anant de viatge els ficant dins la maleta, i col apòsits o tirites per si aquesta ferida està la pell exposada, pues, te parla perquè no s'infecti.
2: Molt ara d'explicar, o l'hem d'explicar a Marta per Grau, no? Perquè per o millor no? Que no hi hagi aquesta aigua oxigenada que
3: de
2: sempre
3: tota
2: hem tingut.
3: La vida.
2: Per què no?
0: No bé, l'aigua oxigenada no és un antisèptic.
3: Ah. Vull dir,
0: no és un antisèptic, és un producte que emprem per altres coses, no? Per què emprem ara mateix les infermeres i els sanitaris l'aigua oxigenada? Doncs pues mira, van superbé per dissoldre taps de cera, no? Uh-huh. Si diluïm aigua oxigenada amb aigua, dissolen molt bé la cera. També va bé quan mos tocam de sang, que nosaltres mos tocam molt de sang. Tiram un poquet d'aigua oxigenada damunt la roba i la ficam dins la rentadora. També va molt bé per això. Però mai hem de posar aigua oxigenada damunt una ferida.
3: Ostres, i serveix també per desmuntar mites, eh?
1: Ja ara que parlem de mites, que ja fa dos feeds que me surt per Instagram, aquest netejador d'orees japones. Fins ara havíem entès que no havien de fer servir el bastonet de ses orees, i ara hi ha com un aparatet que te'l poses a l'orea i no, fica com a aigua i te fa com a un circuit i llavors tota sa brutó cau dins un dipòsit que tenen.
2: Home, això quasi millor que te faci una infermera, no?
1: Aplicar aigua, no, ho dic perquè segons...
2: Home, aigua amb aigua oxigenada, jo sí que ho
1: he fet. Com que hi ha coses en aquesta vida que a força de repetir-se ara s'ha parat de moda, lo de prendre el sol fora protecció i seguint se creu que és bo, ja d'aquí ja n'han parlat que no... I m'ho ha dit una infermera, volia demanar-te això de ses hores. Si poses aigua per dissoldre un tap, més enllà d'una goteta d'aigua oxigenada, si se fa servir un aparell d'aquests, no és recomanable, intuesc. És que m'hi ha de fer un pot de por.
0: Jo no he vist aquest aparell, no sé quin aparato
1: és. És com un aparato que te'l
3: poses
1: a sora.
3: Però tu te l'has comprat?
1: No, no me l'he comprat. T'ha dit que m'ha sortit dos o tres pits per Instagram, jo ho he vist, i com que me conec...
2: Deixa-ho anar.
1: Abans de pecar, ara que tenim un
3: professional...
1: Que el volies
3: comprar i vols que te passi i t'assessori.
1: Evidentment, ja que tenim un professional, jo sempre... Potser la fan un metge, però bueno, ara que tenim un infermer li deman. No, per començar a desmuntar aquest mite, si és cert o no, perquè a mi me sona molt publicitari. També
0: sí, segurament, també. Per Instagram us volen vendre moltes coses, llavors hem de ser conscients d'això, també, no? Quan mos donen un missatge, segurament hi ha una intenció darrere. Això ho hem de tenir clar. No he vist aquest aparell, el puc mirar i el puc veure com funciona.
1: Però ficar aigua dins les orelles no pot ser perillós per se.
0: Amem, no hem de ficar res dins les orelles.
1: Bum, ja està, idò. Ja queda resposta.
3: Ni ficar res.
0: I això, no sé si ho heu sentit, però ho deim molt, que és que les orelles se fan net amb el colze.
3: És a dir, no se fan netes.
2: No se toquen.
0: Mos feien les orelles netes per de fora, se parca se bou, però de dins no feien res. I què passa? Que quan tenim un tap de cera, que anem al metge, anem a l'infermera, i mos diuen, tens un tap de cera. Aquí nosaltres t'explicarem, mira, t'has de posar durant uns dies unes gotetes d'aigua diluïda amb aigua oxigenada.
2: Aigua oxigenada.
0: Perfecte. Però això ha de ser una recomanació que te faci un professional sanitari quan ha fet un diagnòstic i ha dit que realment tens un tap de cera.
3: Ja heu vist que mos han de posar al dia, que les nostres farmacioles no estan com toca.
1: I que se les fan netes en el colze. Ni bastonets ni
3: aparells.
1: Veus? Per això és que sempre has de tractar amb un professional.
3: I que a més podeu seguir en a Patri Mas a través de les xarxes socials perquè ho explica molt bé en tots aquests vídeos tan didàctics, sobretot ara a l'estiu i amb infants, que molts segur tindreu moltes dubtes. Jo crec que pot ser una bona opció informar-se com toca.
2: Que m'ho recordi, si Instagram, que no el tenim apuntat.
3: Apunta'm, Patri.
0: Soy Patri Mas.
3: Soy Patri Mas, així de clar, i la seguiu a través de les xarxes i vos informeu en tots aquests continguts tan interessants. Patri, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Abans d'anar... Igualment per tu. 11:30 en punt. Abans d'anar a publicitat, un apunt respecte a arribades o diferents arribades d'embarcacions. Un total de 42 persones han estat rescatades aquest dilluns en dues embarcacions diferents, una Llucmajor, Mallorca, i l'altra a zona de s'Estufador a Formentera. Segons s'ha informat delegació de govern, ha estat a les 8 del matí, quan 27 persones d'origen subsaharià han estat rescatades a la zona de s'Estanyol. Com dèiem, a Llucmajor han intervingut diferents efectius de la Guàrdia Civil, de Llucmajor, major també de Campos i la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància, la UCECIC. I posteriorment, ha estat a les 8, 15 minuts de diferència només, han estat interceptades altres 15 persones, en aquest cas d'origen magrebí, a la línia de costa, a la zona de Sestofador, a l'illa de Formentera, també ha intervingut la Guàrdia Civil en el lloc de Formentera, i la UCECIC. Amb aquesta informació, com dèiem, fem una petita aturada per publicitat i continuem parlant de nutrició amb la nostra col·laboradora Fanny Pons per parlar de les olives, un altre clàssic de l'estiu. A qui no li agraden unes olivetes, no?, entre hores, per poder gaudir de l'estiu de manera saludable. Vos ho conten tot d'una.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
1: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
0: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
0: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

És dilluns. Ara mateix no vos vendria de gust, tal vegada, sobretot entre hora, un aliment que, a més, està sempre de moda, no passa el temps, per les olives.

0: Quan pensàvem en bolívars, moltes vegades pensàvem en un vermut, en aperitius o en tapetes, però darrere d'aquest petit fruit hi ha molta d'història, cultura, gastronòmica i també ciència. Formen part del patró d'alimentació mediterrani des de fa segles i més enllà del seu sabor característic aporten greixos saludables, compostos antioxidants i també nutrients d'interès.
1: Ara bé, també són un aliment que genera dubtes. Les olives engreixen, les verdes són millor que les negres. Quantes en poden menjar? Què passa amb la sal que de vegades duen aquestes olives? Avui en parlam amb la nostra experta en nutrició, Fanny Pons, una dona que ha anat qualque vegada a Coll Oliva. Com estàs?
2: Aquest bolero. Coll Rem he anat, Coll Oliva no.
1: Has Coll Rem, però Coll Oliva
2: Rem,
1: no.
2: Coll Rem, Oliva no.
1: Jo sabia.
2: He vermat, això sí. Però olives no n'he anat a cercar.
1: És una dona de semicamp. Arrencant parlant de les olives que, ho dèiem, acostumen a comparèixer com un aperitiu senzillet, però nutricionalment, quin lloc ocupen dins d'una alimentació saludable, precisament el protagonista d'avui, les protagonistes, les olives.
2: Anem a veure, el rei de la dieta mediterrani, l'oli d'oliva, s'estreu d'aquest producte natural, de l'oliva. Seria la matèria prima per poder extreure el rei de la dieta mediterrani. Tenen un lloc, un paper important dins una alimentació saludable i mediterrània, com dèiem. El que passa que sí que tenen moltes avantatges a nivell nutricional, però també no estan exentes de contraindicacions si abusam del seu consum. És a dir, a nivell nutricional, què mos aporten? Mos aporten greixos saludables, sobretot greixos monoinsaturats, que seria l'àcid oleic, que és el mateix que trobem present a dins l'oli d'oliva. Per un costat, això, greixos saludables. Per altra banda, mos aportaran vitamines. Mos aportaran vitamina E, que és una vitamina liposoluble, i mos anirà perfecta per reforçar el sistema immunològic. I, a més, aquesta vitamina E, també, com que és un potent antioxidant, farà, també la trobarem present dins l'oli d'oliva, i protegirà en aquest oli perquè no se'n ranci, perquè no mos torni ranci. Per altra banda, també tenen vitamina A, que també és una vitamina liposoluble. A nivell de minerals li poden destacar la presència de calci, de ferro, sobretot aquest ferro en forma vegetal a les olives negres, no tant a les verdes, i seria un bon aliat per prevenir anèmies, com tots sabem, el ferro, i també fòsfor, magnesi, potassi, vull dir, tenen una bona riquesa a nivell mineral. I, per altra banda, també tenen compots antioxidants, i per això sempre deien que l'oli d'oliva, i lògicament les olives que parteixen d'ell, són unes bones aliades, o és un bon aliat, per lo que és prevenir malalties de tipus cardiovascular.
0: Per tant, podríem dir que són completes, que són... tenen una bona base...
2: I tenen fibra, també. El nutrient que més m'agrada en altres. No molta, però en tenen.
0: Però, engreixen o no engreixen?
2: En aquest cas sí que poden xerrar d'engreixar perquè la quantitat de greix que tenen és considerable. Si tu me demanes quines engreixen més, les verdes o les negres, te diré que les verdes, que és una oliva que encara se recolleix que no és madura, té un gustet més amarg, és un poquet més ferma de lo que es textura, però tenen més quantitat de greixos. Per això mos aportaran més calories.
3: Tantes en tenen? Perquè jo havia sentit que fins a 16 calories per oliva.
2: Mira, per 100 grans, més o manco, les verdes mos aportarien, en funció de si són en conserva o no duen, en funció de lo que els hi agregam, podrien anar entre 145 calories i quasi 200.
3: A grapadet, si eren quantes cireres eren la setmana passada?
1: Entre 7 i 15, en funció d'allò que necessitessis.
2: Les olives són 7. Les olives...
1: 7 olives.
2: 7 olives diaris. Què mos passa amb aquestes coses? Que si se...
3: està bé.
1: Clar.
2: La persona és prou prudent per dir, mira, antes de començar a dinar o sopar, me menjaré 7 olivetes per contribuir a lo que és la meva dieta mediterrània saludable, perfecte. Però el problema, torn a repetir, vos posen un plat d'olives i fins que s'acaben. I tu això ho saps molt bé, Kat.
1: És que mira, ara ho confessaré, és que ets mala persona. Perquè és que pens dimecres, que na Fanny i jo vam preparar sopar, mos vam posar un platet d'olives, jo Finca me les vaig acabar.
2: Gràcies no vaig... a Déu que a mi no m'agraden, perquè no si m'arriben poder... a agradar,
1: no, vaig poder
2: no hagués pogut. No t'agrades tar-les.
1: Amb això és tu, és cert.
2: No,
1: les olives són addictives.
2: Me'n puc menjar les cordals, que són més grosses, aquestes sí que m'agraden, i a lo millor una oliva trencada, així mallorquina, també, però no me donguis una oliva sevillana farcida d'anxova, perquè
0: ah, no, jo tampoc.
2: No m'agraden, eh? O sigui, no, no és una cosa que jo triaria, per això, quan no me sopa i mos no posen, no mos barean perquè ells els de se menja totes.
1: Se mida en què edat que són, 7 olives, més o menys, per fer una reacció diària, sí. Allò que podrien consumir sense tenir disgustos.
2: O afegir, jo què sé, si faig, per exemple, una pizza, crec que és la napolitana, que du sí. Olives, doncs podrien repartir-hi 7 olivetes allà damunt, per exemple... Fic dins una ensalada que dius, venga, me faré una ensalada i ficaré un parell d'olives. Pues, més o manco serien unes 7 olives diaris, la ració saludable perquè els beneficis siguin superiors a la contra. Perquè
3: parlant de la sal, abans.
2: És que exacte, és una sí. Locura. Van en salmuera, a part. L'oliva sempre se somet a un procés de fermentat, perquè, si no... seria massa amarga, no mos podríem menjar, curat i fermentat. I solen guardar-se a dins sal. I la quantitat de sal que arriben a proporcionar és una locura. 100 grans d'olives pràcticament mos aporten el tope d'aquests 2 grans que mos recomana l'Organització Mundial de la Salut que han de consumir durant un dia.
1: Per això són tan, com diuen segons quins experts, tan palatables i tan addictives. Quan agafes una oliva és que tot és gust.
2: Efectivament. Ses negres no tenen tanta de sal. Però ses verdes, déu-n'hi-do. Per tant, com a contraindicació, persones que puguin tenir problemes d'hipertensió, de retenció de líquids...
0: No convé.
2: No convé. I...
1: Oh, si tens gola, negra pensida.
3: El manco pots menjar-ne més.
2: En podries menjar un parell més, perquè ja t'he dit, tenen manco calories i manco sal. De totes maneres, igual que d'exhalar, per exemple, un bacallà, també se podrien d'exhalar ses olives, és a dir, deixar-les en remull el vespre anterior... i has de matí canviar-lis, fer-lis un parell de rentades en aquesta aigua a la fi de disminuir aquesta concentració de sal.
1: Jo això ho he fet, però no valen un gafet. Vaig agafar unes olives d'aquestes sevillanes, vaig dir, són molt salades, me vaig recordar de tu, li vaig pegar 3 cops d'aigua i llavors menjar aquelles olives i per menjar les olives així no paga la pena.
2: És millor menjar-les.
1: Menjar-ne 4, bones.
2: En tot lo seu i menjar-ne 7. Que és el que dèiem. Persones en sobrepòs o obesitat també haurien d'anar alerta perquè tenen greixos, la gran majoria d'aquests greixos, lògicament, són molt saludables, però tots els greixos engreixen igual. Per tant, si mos volen cuidar un poquet, per molt saludable que pugui ser un producte, si té greixos, han d'anar un poquet en compte, perquè tots mos aportaran 9 kilocalories cada gram. Vull dir...
1: I tu deies que en el mercat trobam olives farcides, amanides, condimentades... Evidentment, s'ha de llegir l'etiqueta abans de consumir, per saber una mica què duen i, sobretot, tot allò que mos pot repercutir nutricionalment, que mos pensam, no és que Nafani m'ha dit que són 7 olives, però que són olives fetes amb mel i sal,
0: exactament,
1: i que els hi han posat...
0: O si són així de grosses.
1: Els hi han posat ceba crispy, evidentment, aquelles... Però, 7 olives, potser només és una.
2: Però no me veuran. No ho poden dur sempre en el terreny de que han de menjar olives cada dia sí o sí, perquè tenen beneficis. No, se trata de que podem incloure l'oliva a dins un context d'alimentació saludable. L'afirmació és sí.
1: Sí.
0: A mesura.
2: Però tot a mesura. N'han de menjar, és obligatori menjar-ne cada dia? Pues no.
1: Ser ser humà no és mesurar per naturalesa. Ara està de moda fer com a olives per picar i n'hi ha unes que hi posen fuet, oliva, lo comencen a trencar i comencen a sumar i en el final és un aperitiu meravellós que jo m'ho menjo en sos ulls, però m'he negat a provar-ho que nostre perquè dic, és que arribarà un moment...
3: De totes maneres, no teniu unes
1: problema.
3: Ganes d'olives...
1: Ara mateix jo faré una tapeta d'oliva. Negra pensida.
2: És que no podem destapar tant de melons.
3: No, ara mateix no puc pensar en una altra cosa, però crec que no mos dona temps, la publicitat per menjar olives. Ja serà després. Fanny, que tinguis un molt bon començament de setmana.
2: Igualment. Bona setmana a tots.
3: Igualment per tu. Petita pausa, continuem.

0: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la nectarina granel a 2,89 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre ses is.
5: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
6: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada.
7: Si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: 11 i 47 minuts, com sabeu, els predins ens han marcat en una cosa o una altra en un moment determinat de les nostres vides. De fet, l'origen de la teoria del terme mitjà d'Aristòtil, prova d'allò que hem escoltat tots, entre poc i massa, la mesura passa.
1: I escoltar les tradicions arrelades de padrins en nins, llegint coca, rondaia, padrí que dau, i així m'explicau que el torrent és caliu i aprendre a fer escap viu.
2: Així és, Marta, i jo afegiria que haurien de ser atents, però bé, hem de recordar, ara ho des tu, aquella teoria del terme mig, que explicava que qualsevol cosa en excés pot ser perjudicial. Igual que les olives, no en poden menjar moltes, i en tota la vida tot ha de ser un terme mig. O sigui, que ja sabeu, ni molt, ni poc, ni gens.
3: De què anaven de frases fetes? Tots els masses fan mal.
2: Totes les masses fan mal,
3: per exacte. Exemple, molt d'aquests hobbies solen ser manualitats, ceràmica, ganxet, o la creació d'àlbums fotogràfics destaquen, precisament entre el jovent. I no és casualitat que haguem adoptat aquelles tasques manuals que vèiem fer cada cap vespre i cada hora basses les nostres padrines, ja que els seus beneficis són més que evidents. Maria Antònia Esquines, la jovençana d'aquest programa, que tant t'agrada subratllar-ho a través dels teus guions, tu n'has adoptat algun d'aquests hobbies, d'aquestes afeccions?
4: T'he de dir que, si es vaig de vot, si consideres, és que encara duc a terme, però no m'he tancat a res i he intentat fer ganxet per la qual cosa vaig agafar una tendinitis durant dues setmanes perquè estava tan tensa així que la podrina m'intentava ajudar, ho vaig deixar anar, i també es punt mallorquí, ma mare encara el fa, i a que nostre està ple de que tenim teles amb vidres i de més, i jo em vull aprendre perquè això és una cosa preciosa i vull tenir aquestes coses a casa meva. Per tant, sí, de fet, després ja més en van si vol demanaré si voltes també duis a terme alguna d'aquestes pràctiques. Per això avui venim a parlar dels hobbies generacionals, aquells que pres, com comentaven, gràcies als padrins, i avui els posam en pràctica. Tenim avui amb nosaltres el psicòleg Marc Tur per xerrar-ne. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Com esteu?
4: Marc, conta'ns, aquests efectes que hi ha entre joves amb aquest tipus d'activitats té a veure amb la salut mental, o pensa que simplement la gent vol ser els padrins fer-ho i ho vol seguir fent ells també?
5: Bé, és veritat que últimament s'està recuperant, hi ha una certa tendència a recuperar certes activitats manuals i llocs tradicionals. Vull que arriba ja a ser com un moviment com a ser global, no? De certa desconnexió digital. No? I a més, mostra és quan arriba l'estiu, no? Que cada vegada ens trobam més campaments, més activitats d'estiu, on prohibeixen l'ús de pantalles, l'ús de mòbils, l'ús de tablets. Vull dir que realment, en certa manera, estem ara, aquest mes d'estiu, són bons mesos per desintoxicar-nos, no? de tanta pantalla. No? I arrel d'aquesta desintoxicació, doncs és veritat, quan comencen a entrar doncs, aquest tipus d'activitats que ara estan en auge, doncs, de compartir amb els seus padrins, jocs de taula, jocs tradicionals a l'aire lliure, i crec que cada vegada bueno, els tenim més presents, no?
4: I quines característiques troba que han de complir aquestes activitats per ser beneficioses, com han dit abans, per la nostra salut mental?
5: Bueno, anem a veure. Jo crec que tot allò que sigui retornar una mica a lo analògic, és a dir, ajuda a reduir una mica l'estrès provocat a vegades per aquesta constant activació que ens produeixen les pantalles, no? Per exemple, jocs a l'aire lliure, quins efectes té? Ens ajuda a desenvolupar la nostra cognició, el nostre desenvolupament motor, ens ajuda activar, diguem, a evitar aquest sedentarisme que sabem que està associat a aquest tipus d'ús, i sobretot una cosa que és fonamental, enforteix els vínculs familiars, comunitaris, els jocs socials, els jocs de taula, el que dèieu de ball de bot, ganxet, tot això ens ajuda a enfortir aquests vincles familiars i a compartir millor activitats que no faríem durant l'any i que podem compartir doncs, aquests mesos d'estiu que tenim doncs, un poc més de temps lliure, no? Sobretot els nostres infants i les famílies.
4: Moltíssimes gràcies, Marc. I ho tindrem en compte i recuperarem un poc aquestes tradicions generacionals per tal de passar aquest estiu més monòton.
5: Molt bé, perfecte. Gràcies a vosaltres.
4: Companys, ja ho heu sentit. Hi ha persones que necessiten algun espai per començar a desenvolupar aquests projectes, i en els darrers anys els tallers de costura s'han omplert de bar en bar amb gent de totes les edats que cerca aprendre un nou passatemps. De fet, xerrar amb Mar Valdeosio, propietari de l'Espacio Valdesorio. Molt bon dia.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: Conta'ns, Mar, com va néixer el teu taller de ganxet, Norbera?
6: Sí, yo tengo un taller en Binissalen de costura creativa y de ganchillo, de crochet. Y bueno, salió porque yo tenía un trabajo de oficina y de la noche a la mañana me vi sin trabajo y pensé, ¿qué sabes hacer? Pues esto es lo que sé hacer. Entonces empecé a dar talleres monográficos y poco a poco la gente demandaba más. Entonces empecé las clases de costura en una mercería en Palma. Y un día vivo en Binissalen, y un día paseando por allí, vi que se alquilaba un local y dije, ahora o nunca.
0: Aquesta és la meva, eh?
6: Sí, esta es la mía. Y nada, lo monté y bueno, pues ahí voy. Cada vez viene más gente.
4: I exacte, ara anàvem a comentar això, si considera que en els darrers anys s'han inscrit més gent, si han canviat un poc els perfils que s'apunten en aquestes iniciatives d'ençà anys anteriors.
6: Sí, sí. Al principi venien gente joven havia, però de un anyito i medio atrás se apunta de cada vez gente más joven. Yo doy clases a niñas entre 8 y 12 años y de cada vez viene gente pues entre los 18, 25 y gente mayor. Hay de todo, pero sí que es verdad que de cada vez la gente quiere hacer cosas con las manos. Yo lo hago. I jo me lo pongo.
4: Sí, adoptar aquestes activitats que per ventura feien els seus padrins, els seus pares.
6: Sí.
4: De fet, abans
6: hem
4: parlat amb el psicòleg Martur, ja que els experts diuen que activitats com la ceràmica o el ganxet són beneficioses per a la salut mental. No sé si ens podries contar alguna experiència personal d'algun dels teus alumnes del taller que utilitzi el ganxet com a per millorar mentalment.
6: Sí, sí, sí que hay. Viene gente que... Les cuesta concentrarse o tienden a estar tristones, y vienen para aprender, da igual si me equivoco, lo deshago, lo vuelvo a hacer, y dicen que es como poner la mente en blanco. Yo, de hecho, a mí me pasa, yo me cuesta mucho dormir, y yo todos los días antes de ir a dormir hago ganchillo, porque es como poner...
0: Tot se fa ganchet ara mateix. Home... Però és vera, els beneficis, ho està explicant de Marc, t'ajuda per dormir, però també, per exemple, per la concentració.
6: Per la concentració.
0: Per exemple.
6: Les niñas, que és una lástima que solo vengan niñas, que deberían de venir niños también, y creo que debería de darse en los coles, porque te ayuda a concentrar, te ayuda a estar concentrado. Mientras estás haciendo eso, no estás pensando en lo que tienes al lado. Y, bueno... Para mí todos son beneficios.
0: I
6: para
0: des
6: mí
0: d'aquí,
6: las chicas que vienen.
0: Jo crec que hem d'intentar adoptar molt més les manualitats que formin part del nostre dia a dia, perquè és vera. I sobretot ara l'estiu, sí, que tenim més temps, tenen moltíssims, sí, de beneficis, i prova d'això és que les escoles estan plenes. Marc, moltíssimes gràcies.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros.
0: Tu fas ganxet, Maria Antònia.
4: Ho vaig intentar, record, vaig agafar tendinitis, vaig durar dues setmanes.
0: Però saps, en saps.
4: Te sabria fer mitja bufanda. No,
0: bé,
4: ja crec
0: està.
4: Que no ripa.
0: Sé que no, Joana Maroto, també.
7: Sí, jo m'agrada molt.
0: Veritat?
7: Que sí. Sí.
0: En Xisco sé que tal vegada en una altra vida.
3: Jo l'estava bocant aigua i dic, ripa, que no m'enganxi, no em soplano, però ja me n'he posat, no poso pena.
0: Jo el que sé és molt bàsic, però sí m'agradaria aprendre.
3: Si no record malament, jo vaig fer macramé a escola, però no sabria dir-te
0: res. Per favor, activitats manuals, que ajuden moltíssim a desconnectar el cervell aquest estiu i sobretot que afavoreix l'atenció.
7: I està manco davant la pantalla, que també és important.
0: Exactament. Tot d'un dels esports.

0: Miqui Tous, bon dia.
1: Bon dia. I d'avui en els esports començant parlant del Mallorca, perquè ha començat a rodar el Mallorca 2026-2027. Ho ha fet avui a les primeres proves mèdiques, un grup de jugadors, entre ells futbolistes importants com Antonio Raillo, que no ha volgut parlar, Martin Valient o Manu Morlanes. El Mallorca, que de moment comença aquesta setmana la pretemporada i només ha fet un fitxatge al del davanter Adrián Fuentes, per tant, pendents d'aquest mercat de fitxatges, a veure si el Mallorca continua sumant incorporacions. Això pel que fa a l'actualitat del conjunt vermell. I en el Mundial, avui hem d'estar pendent d'Espanya, que juga a les 9 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo i Samu Costa, el combinat de Luis de la Fuente, que cercarà aquesta classificació per als quarts de final contra l'equip portuguès. I també en el Mundial, pel que fa a la jornada d'ahir, el Brasil, sorpresa, ha quedat eliminat, va perdre per 1-2 contra Noruega en 2 gols de Haaland. I també de la jornada d'ahir hem de destacar la derrota de Mèxic, de Javier Aguirre, i el mallorquí Toni Amor, que va perdre per 2-3 contra Anglaterra. Per tant, el combinat mexicà, que també diu adéu al Mundial, i Javier Aguirre, que ha anunciat que deixa la selecció.
0: I després ampliem aquesta informació. Ara repassa el contingut del programa al dia. A Menorca, Clara i Pere Gibert, bon dia.
2: Bon dia. Com tots els dilluns tenim tertúlia. Els analistes que ens acompanyen avui són els periodistes Pere Begú i Lola Maiques i l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent. Amb ells parlarem de l'onada de calor, d'incendis forestals, de com tenim cura dels nostres boscos i d'un estudi que s'ha difós avui matí, que indica que els trams naturals del Camí de Cavalls de Menorca no tenen pràcticament residus plàstics. Tots es concentren als trams de les zones urbanes i als trams de vora la mar.
0: Moltíssimes gràcies, companys. I el dia a Mallorca, per cert, parlaran d'un dia molt especial. Tal dia com avui, 6 de juliol del 57, es van conèixer John Lennon i Paul McCartney gràcies a un amic, un tàndem que va revolucionar la música sota el nom de The Beatles.

0: Tenim el cinquè Beatle, que és en Jaume Noguera, el tenim de vacances, i en Marín Toni Esquines i jo serem els encarregats de fer la desconnexió a Mallorca. Parlarem d'aquest dia dels Beatles, que recorda, varen passar per Mallorca perquè tenien aquesta connexió amb en Joan Mascaró, i de fet en John Lennon i en Yoko Ono varen ser detinguts aquí. Per cert, un capítol meravellós, que és el quart de Divas i Divins, recupereu-lo a la carta,
1: que parla
0: d'aquest tema. Però nosaltres també farem balanç de la temporada del Teatre Principal de Palma, parlarem de dansa, del Festival AIMA, el Festival de Dansa Contemporània, i també intentarem investigar la darrera hora del sector lleter a Mallorca i una mica d'humor perquè tenim en Xavi Canyelles. Tot això avui a la desconnexió del Dia Mallorca. En Francisco Nadal i en Marín Toni Esquines, que faran tàndem. Què t'apareix, secretari?
2: I amb la música dels Beatles. Per cert, quant de dies mundials dels Beatles hi ha?
0: N'hi ha 4 o 5.
2: Ostres,
0: Sí.
2: I l'oficial és aquest o no se sap?
0: És que no té a veure amb oficial o no, té a veure amb les ganes que tinguis de celebrar.
2: Bé, avui, en tot cas, es van conèixer Lennon i McCartney. Arribam d'aquesta manera a les 12, tornant demà a partir de les 9, que passeu un bon dilluns.
3: 3 Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia. Notícia destacada d'aquest dilluns. 3.000 treballadors del sector públic instrumental percebran la carrera professional amb efectes retroactius de gener 2026. La implantació es farà de manera progressiva, segons han acordat sindicats i govern. Per exemple, enguany es percebrà el 25% d'aquest complement. Ja al gener de 2028 es podrà arribar al 100%. Tant el govern com els sindicats han qualificat aquest acord d'històric. Sentim primer la consellera de Treball i Funció Pública, Catalina Cabré, després Mateu Mollà, del sindicat Estei.
5: Per aquest govern, els empleats públics no són un problema, sinó que sempre són part de la solució. I volem comptar amb uns treballadors públics eficients i professionals. Volem una funció pública que avanci, que es modernitzi i que es dignifiqui.
6: A més, és una manera de reconèixer el servei a treballadors, diguem-ne, que són la cara, moltes vegades, de lo que és el servei públic. Quan necessites una ambulància, quan té a foc, quan agafes el tren, quan ets usuari d'un port, tot això és sector públic instrumental.
4: I continuem parlant de treball, en aquest cas, però, de l'absentisme, perquè les Balears han registrat la taxa més baixa de tot l'estat durant el primer trimestre de l'any. Concretament es va situar en el 5,9%, quan la mitjana estatal és del 7,2%. Ho reflecteix l'empresa Randstad Research a través de dades obtingudes de l'enquesta de costos laborals publicada per l'Institut Nacional d'Estadística. Pel que fa a l'absentisme directament relacionat amb baixes mèdiques, la taxa de Balears va reduir-se una dècima respecte al mateix trimestre del 2025, fins al 4,3%. En aquest cas, també per sota de la mitjana estatal, que és del 5,6%. Per sector, la taxa més elevada aquí a les Illes la registra el dels serveis, seguit d'indústria, i en darrer lloc la construcció, on aquesta taxa d'absentisme és només un 3%, un 2,4%. Sí, mira, les relacionades directament amb les incapacitats temporals. I anem amb més qüestions, perquè preocupa i molt l'evolució de l'incendi declarat ahir a la província de Castelló. Continua cremant, de moment sense poder ser estabilitzat. Durant tot el vespre, els bombers han intentat contenir les flames, però, com deim, de moment està sota sense control. Per això s'han desallotjat mig miler de persones de les zones adjacents i l'UME ja s'ha incorporat al dispositiu, amb 200 agents sobre el terreny. El que més preocupa des d'ara és que l'onada de calor que ja afecta la regió i els forts vents previstos podrien complicar encara més la situació, segons ha explicat el president valencià Juan Fran Pérez Llorca.
7: Pero es cierto también que aunque en estos momentos las condiciones meteorológicas son bastante buenas, la previsión es que a partir de las 11 de la mañana empeoren, ¿no? Que tengamos y entramos en esta ola de calor y además vamos a tener rachas de viento que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora y que por lo tanto todo el trabajo que se avance ahora pues será serà, jo crec que, important.
4: Mentrestant, a les Gavarres, província de Girona, a l'Empordà, el foc ja s'ha pogut estabilitzar després de consumir més de 2.200 hectàrees. Al sud de França també situació molt complicada per l'incendi, que ha consumit més de 4.600 hectàrees a prop de Perpinyà, on a més les condicions meteorològiques també són molt desfavorables. Recordem que avui bona part de l'estat es troba en alerta per calor. En el cas de les Balears, avui són les illes de Mallorca i les Pitiuses les que podrien arribar als 37 graus a l'interior. Demà aquesta alerta, en principi, serà ja taronja. També el risc d'incendis a la comunitat és extrem, sobretot a Mallorca i a Menorca. Com sempre, molta precaució. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: El dia a Mallorca. Amb Xisco Nadal. I Vetres Ràdio.
1: Són les 12:04. Començam amb una mica de música al dia a Mallorca.

0: Sigueu benvinguts al Dia Mallorca, la desconnexió insular de la major de les Balears. El titular del programa, Jaume Noguera, és de vacances i aquesta setmana i...
1: Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears.
0: Ja ho teniu clar, i de tot això farem a la propera hora, per la qual, Maria Antònia Esquines, molt bon dia, com estàs, estimada?
2: Molt bon dia, Xisco, beníssim.
0: Hem preparat un menú 5 estrelles, però què du avui aquest menú?
2: Avui aquest menú implica fer balanç de la temporada 2025-2026 del Teatre Principal de Palma pel Festival EIMA de Dansa Contemporània, per la darrera hora del sector lleter a Mallorca, i tancarem dilluns amb una mica d'humor gràcies a la visita de Xavi Canyelles.

0: Un menú de pinyol vermell que vos servirem gràcies a Yolanda Ruiz i a Francesc Mateu a la producció i a Marga Cifra al control tècnic. Així que amb una mica de Beatles, que avui celebren el seu dia internacional, sieu benvinguts al Dia Mallorca. Començam. I ja ho anunciàvem just en el començament, Maria Antònia. Volem anar al teatre, concretament al Teatre Principal de Palma.
1: Així és, la temporada 2025-2026 ha estat aquesta primera que Miquel Martorell ha pogut dissenyar íntegrament com a director del Teatre Principal de Palma. Una temporada, atenció, marcada per una programació amb més de 70 espectacles. L'aposta per la producció pròpia, el teatre, la dansa i fins i tot la música, i una efemèride molt especial, els 40 anys de la temporada d'òpera.
0: I per parlar-ne, connectam amb ell des de Menorca, perquè és allà, i ara m'ho explicarà, perquè per fer aquest balanç d'aquest curs i parlar dels reptes de futur. Miquel Martorell, director del Teatre Principal, com estàu?
2: Bon dia, com va? Molt bé, aquí.
0: Encantats, com sempre, de saludar-te. I, Miquel, crec que ets a Menorca perquè hi ha una producció del Principal que ha anat a l'illa de Menorca.
2: Efectivament, venim bé. Avui estem de tornada amb la companyia que cap de setmana m'està convidats en la producció de l'Enemic, de l'Enemic del Poble d'Ibsen, que va dirigir en José Martret. Ha fet dues funcions en el Teatre del Bon de Ciutadella, que han anat superbé, i estem molt contents de estar convidats aquí a la seva programació d'estiu.
0: I aquesta temporada arriba al final, després d'haver estat la primera que Miquel Martorell ha pogut planificar de cap a peu.
2: Bueno, exactament, és la segona.
0: Ah, la segona, perdona, tens tota la raó. Segona temporada. És que, clar, ho fas tan bé, Martorell, que sempre és com si debutassis del tot, les coses com són. Com valores la feina que has pogut fer enguany, ja segona temporada dissenyada íntegrament per tu?
2: Bé, primer de tot, molta alegria i agraïment en el públic i a l'equip del teatre, perquè la temporada la pots dissenyar, però no la faig possible jo, la fan possible les companyies, el públic i sobretot el personal que aixeca el teló cada vespre, no? Però molta alegria perquè les coses van pel camí un poc traçat del projecte de direcció 2024-2030 que vaig presentar, en quant a objectius, mirades, arribar més gent, tot el projecte de compromís social, que per això és molt important, la connexió del teatre amb la ciutadania, i anant per aquest camí i complint objectius i passeta a passeta amb resultats cada vegada més positius.
0: I diverses entrevistes has defensat que el Principal ha de ser un teatre variat, de qualitat i social. Clar, quan mires enrere, en quins aspectes creus que aquesta idea està pogut materialitzar millor a la temporada d'enguany?
2: Bueno, així el més a prop que tenim aquest mes passat és que hem presentat una programació d'estiu a la Misericòrdia totalment gratuïta, en quatre espectacles, pensada precisament per tornar a la ciutadania al teatre, a la fresca, fora a pagar. També hem portat la sarsuela a les residències de persones majors de Simàs, del Consell de Mallorca, que això és un projecte que mos enamora i mos dona molt d'orgull, però sobretot pel benefici que fa. I també pos molt en valor tota la part d'inclusió del teatre. És a dir, el punt de vista que li han donat, que han fet créixer per tenir el teatre obert a les persones que tenen discapacitats de molt de tipus, sensorials o físiques. A Rigoletto hem fet la primera visita tàctil per persones cegues. És a dir, estem molt amb aquesta línia de que el teatre tothom s'hi senti convidat. I això ens dona molta satisfacció, però també feina, però després molt de retorn, molta alegria. Ja, per això és molt important.
1: Clar, i Miquel, un dels grans eixos de la temporada, d'aquesta segona temporada, ha estat el 40è aniversari de la temporada d'òpera. Sí. Què em diria que representa arribar en aquesta fita per a un teatre públic com és el Principal?
2: Bueno, vol dir que les persones que la varen iniciar varen tenir molta visió. Això també ho posa en valor tots els escrits que han presentat enguany dels 40 anys, perquè jo he recollit una gran feina feta per molta de gent. Vull recordar el senyor Guiscafré, que en aquell moment se'n van anar els polítics i li va dir això és un teatre públic i hem de fer lírica, òpera i sarsuela. Tot allò en els anys 80 era una fantasia. Darrere molt d'esforç de moltíssima de gent, d'escora, del teatre, de l'orquestra simfònica, han fet possible 40 anys, a vegades amb major cert, a vegades amb manco, va sobretot donant vida a lo que és història del teatre, perquè tu quan entres en el teatre sempre veus cartells de fa dos segles que ja se feia lírica en el principal. Per tant, aquest lligam amb la música escenificada que el teatre públic va voler continuar, doncs nosaltres l'hem rebuda i crec que l'hem intentat millorar i dignificar amb aquests 40 anys que hem celebrat tot just ara, que hem acabat fa dues setmanes en Rigoletto.
0: Han estat tres òperes per aquesta temporada, sí. Com cada any. No sé si el director del Teatre Principal mos pot avançar, ja que en parlam, si ja teniu pensades algunes de les òperes de la temporada 41.
2: Sí, tenim la 41 i la 42 ja dins del forn, perquè aquestes coses xisco se fan amb molta d'anticipació. Ara, en breu, ho presentaré en el patronat, però sí que saps que sempre que me telefones intentant donar qualque exclusiva. Oh?
0: Molt bé, estic aquí apuntant, senyor Martorell.
2: Te'n donaré una. Començarem, a més, amb moltes ganes, començarem la temporada amb Faust de Gounod, una inversió integral que convidam amb una producció de París, d'Òpera Còmic de París i Òpera de Lille, que bueno, mai s'ha fet, l'integral de Faust, que vol dir que se fan tots els diàlegs en francès, amb els dos ballets, etc. I mos posam el gisto molt alt per començar la 41.
0: Se nota, senyor director, que teniu gust per l'òpera, perquè és el primer Wagner que es feia en aquesta temporada d'òpera, i ara sí. Serà aquest primer Faust integral, no, íntegre, sí. Que també es farà sí. Ja la temporada 42. No sé quin serà el repte que s'ha pogut plantejar Miquel Martorell.
2: Aquí ja no n'hi ha un molt gros, però no te'l puc avançar. S'està cuinant.
0: No conformaré en la temporada 41.
2: El que sí que vos puc avançar també és que, fruit de l'èxit que estem tenint de públic, que això és de molt agrair, etc., ja començarà a haver títols que tindran quatre funcions, perquè mos quedan plens fins dalt i la gent demana més i és una de les propostes que farem el patronat, perquè també afecten el pressupost, com és lògic, però sí que de qualque títol hem de començar a fer quatre funcions, perquè mos quedam sense tiquets tot d'una, i això és una alegria, però també vol dir que hem de créixer, o sigui que també és una de les novedats de la pròxima temporada.
0: Com deia Aníbal Letter, el silenci dels anyells, per estimar qualque cosa l'has de veure cada dia, no? I ara, gràcies al principal que ha creat aquest gust per l'òpera, ja tres funcions queden petites, han d'anar a la quarta.
2: La gent s'ha engrescada molt en la 40 temporada, quan de la teva companya ens han acompanyat en totes les propostes que n'hi havia d'arriscades, també, quan la veu humana de Polanc, i bueno, a seguir.
1: Clar, i Miquel, si parlam de títols entre les produccions sí. pròpies, destaca L'enemic, sí. no? L'adaptació que sí. José Martet ha fet de clàssic sí. d'Ibsen. Per què consideraven sí. important portar avui aquesta història dels escenaris?
2: Bueno, és hiperactual. Ahir vespre, la bellesa de Ciutadella i tot, que sé de veure jo, que mos va acompanyar, he estat pensant tota la peça, no? Perquè analitza la manipulació dels mitjans, el paper dels polítics, el paper de la ciutadania quan decideix o qüestiona coses. José, quan mos vàrem seure fa dos anys, perquè això se prepara molt de temps, i vaig dir, José, m'agradaria que dirigissis qualque peça, ell ja me va dir, jo tenc un títol a dins del camp, Miquel, que troc superactual, el que m'agradaria fer una versió, refrescant-lo un poquet, etc. I me va presentar Ibsen i estic molt satisfets. També he de dir que ha estat l'espectacle de teatre més vist de la darrera temporada. Ara ja estem fent recull de xifres, diguem, de resultats de la temporada 25-26, i aquest enemic ha estat l'alegria més grossa de teatre que hem tingut. I aquí a Ciutadella també ens ha acompanyat el públic les dues funcions que hem fet.
0: També és que tenia un molt bon cast d'actors,
2: sí,
0: Toni Gomila, Lluc Guerrero, etcètera, etcètera, Caterina Lorda...
2: Tots estar dir... sistema mallorquí.
0: Exactament, el who is who de l'escena illenca va voler reunir-se en aquest enemic.
2: Però també hi havia dos premis mags en els creatius, en Pedro Llaue d'Il·luminació, acaba de guanyar un altre mag, no sé quants en té, l'Aleixo Meloni, que feia les escenografies Premi Mats, en José, en Jaume Manresa, que ha fet unes músiques meravelloses... Bueno, hi havia molt d'ingredients, però també crec que ha de ser aquesta, el segell del principal. Som els que tenim el pressupost i el teatre més gros de les illes, i per tant els produccions han d'estar a la pa de lo que podem fer en la nostra tecnologia i les nostres capacitats, perquè també el públic ho disfruti. No sols lo gros ha de venir de fora. Nosaltres també en sabem de fer les coses aquí.
0: També en sabem, tot i així, Miquel Martorell, amb qui som ara en conversa, director del Teatre Principal de Palma, estan fent un balanç de la temporada d'enguany, la segona, que no la primera, que ell dissenya íntegrament, ja podem dir que el segell Martorell, m'agrada, té com a rodolí, segell Martorell, ja se pot notar en el Teatre Principal, però no heu descurat el tema de les coproduccions i m'agradaria demanar per aquesta que fareu amb el Nacional de Catalunya, aquest Hostal de les Tres Camèlies, que s'estrenarà el novembre a Barcelona, i després arribarà al Teatre Principal de Palma, on també repeteixen Toni Gomila i Xavier Frau, que ja formaven part, precisament, d'aquest enemic d'Itzen, que tant d'èxit ha tingut.
2: Sí, aquestes estratègies de coproduccions en tenim dues. Primer de tot, amb el teixit mallorquí i llenc de coproduccions. Ara, tot justament aquesta setmana, tancam la selecció de 10 projectes, perquè invertim en la col·laboració público-privada del sector mallorquí, que també ens dona

0: illes, i molt, un projecte molt agosarat, que ja ens han presentat l'escenografia d'en Paco Azorín, que és preciosa, i un text també molt poc fet de Rodoreda. Vaig trobar que era molt adient també, i bueno, i en la Carme mos ha mentat superbé, i serà un dels projectes estrella de teatre de l'any que ve.
1: Sí, perquè d'hostals teatrals hi havia l'Hostal de la Glòria, l'Hostal de la Bolla, però aquest Hostal de les Tres Camèlies jo mai l'havia representat, de fet no l'he llegit ni quan vàrem estudiar Rodoreda a la facultat, i és cert que només per qui participa també hi haurà a Pepa López entre repartiment, en Isaac Ferriz, entre d'altres, ja fa molta gola.
0: És molt bon projecte.
1: Haurem d'esperar que arribi el teatre principal.
0: Arribarà per la setmana del Dia Mundial del Teatre, com cada any, el mes de març, i ens fa molta il·lusió. També hi haurà qualque funció en gira, ja que venen, i per visitar altre teatre de Mallorca, però bueno, ja t'he dit que és un dels objectius, poder coproduir en centres públics com nosaltres i a unar esforços, pressupostos, i també fer que les coses creixin i girin, perquè a vegades les coses se queden sols un territori, i en canvi crec que en territori, sobretot de parla catalana, el producte pot girar molt. Per tant, anem a per ella.
2: Clar, i actualment estem en un moment, no?, en què l'oferta cultural és pràcticament infinita i les plataformes digitals competeixen pel temps del públic. No
0: Totalment.
2: Sé si ens pots dir que continua oferint el teatre que no es pugui trobar en cap pantalla.
0: I és directe. És directe, i aquella sensació de que cada vespre és diferent. Ahir vespre la funció va ser bona, però va ser distinta del vespre anterior, per exemple, aquí a Ciutadella, no? El públic va vibrar igual, però va respondre de manera diferent. A l'assemblea de públic, no sé si heu vist la producció, que se fa enmig de pati de butaques, les reaccions van ser diferents. Tota aquesta adrenalina i aquesta vivor de l'espectacle en directe, crec que el manco mos salva les arts escèniques i també les arts en general de lo que, en tot el meu respecte, de lo que és un producte digital que tu elegeixes assegut en el sofà de casa teva, no? O sigui, també la capacitat de socialitzar, de sortir, de connectar entre altres persones, no? La competència és molt dura, com bé deies. La gent per triar mos té molta oferta, s'ho ha de pensar molt en què gastes dos bes. I per això també crec que nosaltres, com a teatre, hem d'oferir qualitat i hem de fer aquestes apostes, explicar què feim, per què ho feim, amb valors socials i d'inclusió també, per què no, amb esperit crític, de dur propostes que també ens facin pensar, perquè si no, la gent se quedarà a casa seva i farà unes altres feines que són molt dignes, però que no serà l'espectacle en viu. I això sí que... apost per l'espectacle en viu, sigui de la disciplina que sigui.
1: Senyor Martorell, director del Teatre Principal de Palma, me queda una pregunta. Mos heu fet com un aperitiu de la temporada 41 sí. d'òpera. Han dit que hi haurà sí. aquest Faust de Gounod, una producció sí. que ha mandat de París, on se farà la funció sí. íntegra, com havia estat dissenyada sí. per l'autor. No sé si d'arts escèniques, de teatre, també podríeu avançar-nos qualque cosona, o ja sembla que va ser exclusives
0: bueno,
1: en aquesta entrevista.
0: Bueno, hem parlat de l'Hostal de les Tres Camèlies, te diré que després vendrà un Tennessee Williams i ja està aquí podo leer.
1: Molt bé, idò, Gounod i Tennessee Williams al Teatre Principal de Palma en aquesta segona temporada íntegra de Miquel Martorell, en qui hem estat parlant una estona. Enhorabona, senyor director, mos veiem al teatre.
0: Moltes gràcies per la convidada. Bon estiu a tots.
1: Bon estiu, una abraçada. I no deixant de banda la cultura, Maria Antònia, perquè ara toca pegar un vot fins al Festival EIMA de Dansa Contemporània.

0: I ho deia Maria Antònia, no deixant de banda la cultura, perquè volen saludar a una de les figures imprescindibles de la dansa contemporània a ca nostra, Maria Antònia Oliver.
1: Així és, compartint nom, no sé si te n'havies d'anar a compte.
0: I tu seràs imprescindible de la comunicació.
1: No, és que ara vull dir compartint nom i que ella també és coreògrafa, ballarina i des de fa més d'una dècada també impulsa un projecte que ha anat molt més enllà d'un festival d'arts escèniques. Parlem d'EIMA, una iniciativa que connecta creació, territori, patrimoni i fins i tot comunitat. Maria Antònia Oliver, molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Mireu, el 29 de juny va inaugurar l'edició d'enguany. No sé, quin balanç fas d'aquestes primeres jornades?
2: Doncs mira, el que hem fet ha estat una setmana molt intensa de feina, de creació, perquè

0: estat dos projectes que s'han anat creant. Un és Instabili Vaganti, que se va presentar ahir vespre, aquí a Maria de la Salut, que és un projecte d'una companyia italiana amb quatre ballarines d'aquí de Mallorca. I després l'altre és el site específic que estem treballant per presentar dia 10 a Sant Fornès.
1: Ara que me parles d'aquest site específic, Maria Antònia, que vol dir que és una obra creada per un espai en concret, per això és específic.
0: Exacte.
1: És una passa important que heu fet des d'AIMA i és sortir de Maria de la Salut per arribar a Sant Fornès i també a la comuna de Lloret. No sé què significa aquest creixement per al teu projecte, que ja era fabulós, però en guany és com una volta de rosca meravellosa.
0: Sí, perquè després de 10 anys, doncs, sempre passa, no?, que ja t'acomodes i tothom s'acomoda, no? Aleshores, per nosaltres, com que som artistes, ens agrada el risc, ens agrada molt. Aleshores, han dit, és moment de canvis i també de complicitar-te amb altres espais, perquè a nosaltres ens és molt important saber des d'on treballem, amb qui treballem i com treballem. Aleshores, li donen molta importància a on vivim i des d'on fem feina. Per aquest motiu, ens interessa moltíssim aquests dos espais, són Forners, perquè són els jaciments talaiòtics on tot va començar. Aleshores, és una referència molt ferma i un desafiament molt gran per nosaltres. I després anar a un bosc comunal. Què significa tot això? T'ho dic perquè nosaltres tenim molt bona iniciativa, però ens entarem fent feina. És a dir, hem provocat aquest canvi i us ho podrem contar d'aquí un any a veure com ha anat tot això, perquè són experiències noves i anem amb molt respecte a ensumar i a delirar dintre d'aquests espais compartits, clar.
2: Claro.
0: Amb tot el públic que ve.
2: Ara parlaven de talaiots, no? I és que el patrimoni arqueològic i el patrimoni natural entren enguany dins el recorregut del festival. Com dialoguen aquests espais amb la dansa i les arts vives?
0: Doncs enriqueix. És a dir, t'ajuda, així com nosaltres amb el camp de Rostoi ens ha ajudat moltíssim a donar valor, perquè no només és el fet artístic, sinó el lloc on te trobes, com a lloc de trobada per la gent. És a dir, el tipus d'associació que fas tu a l'hora de consumir l'acte artístic, no? Aleshores, per nosaltres ens enriqueix en totes les direccions. És a dir, el lloc on estàs amb el públic, però també el que t'adona en els teus continguts. Com t'adaptes en aquests continguts, no?
1: Clar, i sobretot com fer créixer i veure com creix un projecte. No sé si en Maria Antònia Oliver s'imaginava, quan va començar la primera edició d'AIMA, que més de 10 anys després seguiria amb aquest festival i que tanta de gent s'engrescaria amb el món de la dansa contemporània, que de vegades mos queda una mica llunyà, perquè tothom entén una mica el que és el cinema, el que és el teatre, però de vegades la dansa és una mica com la cosina lletja de les arts escèniques, i Maria Antònia Oliver ha aconseguit posar-la a primera plana, no només dels diaris, sinó també del gust de la gent. Ara ho parlava amb el director del principal, en la temporada d'òpera. Hi ha molta de gent que li agrada l'òpera perquè se fa bona òpera. Hi ha bona gent que li agrada la dansa perquè companyies com Maria Antònia Oliver ofereixen bona dansa.
0: Bueno, ja ho sabem, no?, que és un tòpic que es digui que la dansa no té públic i que la dansa no s'entén. És un tòpic que haurien d'acabar. Jo sempre dic, han de fer una proposta de canvi d'hàbits, no? És a dir, de canvi d'hàbits de certes coses. És a dir, sortir d'això, perquè quan jo vaig arribar aquí fa 25 anys, quan vaig tornar a Mallorca, dansa no n'hi havia, però després de 25 anys sí que n'hi ha, no? Hi ha centres de creació, no només de dansa, sinó d'altres àmbits, és a dir, han crescut molt, han fet molta feina, hi ha molt bones ballarines, hi ha gent, per suposat, som nòmades, perquè aquí no hi ha formació, hi ha la formació bàsica, però no hi ha més, no hi ha formació, és a dir, les infraestructures són minces, no? Però la gent, el talent sí que hi és, i es busca la vida, viatja i torna, i han creat, crec, aquí una infraestructura on tenim aquesta comunicació amb els artistes que van i venen i que ofereixen els seus continguts de molt talent i de qualitat, no? Aleshores, nosaltres estem molt orgulloses de poder compartir. Ahir estàvem a la plaça de l'Iglésia de Maria de la Salut, en la plaça plena de gent, hi havia 200 persones, veient més de 2 hores de dansa. És a dir, que hi ha públic, hi ha ganes, hi ha desig, i d'això és el que nosaltres ens alimentem, no? De desig.
1: I de desmuntar mites, la dansa es per tothom. De fet, la meva companya, la Marina Esquines, ella també és una, sí, és una fanàtica de la dansa i és molt bona ballarina.
2: Sí, de fet, he llegit que celebrareu també la semifinal del certamen Art Jove 2026. No sé si troba que el futur és dels joves, de la dansa, de qualsevol tipus d'estil de dansa.
0: El futur és dels joves, tot el futur és dels joves. Nosaltres el que hem de fer és acompanyar-los i donar-los ànim pel coratge. Necessitem coratge per investir en tot. Per fer art necessita molt coratge, no tenir por a la crisi, no? I perquè fer art és enfrontar-se a la crisi i tenir coratge, alimentar el desig i tenir coratge. I nosaltres, la gent madura que m'ha entregat la vida, estem aquí per acompanyar. Ahir se va fer la semifinal de les cinc projectes que se van presentar, es triaran 3. Ara aquests 3 projectes faran residència per anar alimentant el seu projecte i presentar-se a l'octubre. I el que ens fa falta és aquesta bona combinatòria d'institucions amb projectes privats, amb artistes, crear conversa per poder crear possibilitats. Nosaltres el que necessitem és fer feina. I fer feina significa trobar les maneres, hem de ser estrategues i entre tots hem de crear estratègies perquè la dansa pugui ocupar, si no està dintre dels teatres, a fora. És a dir, que podem ocupar molts espais. Això queda molt demostrat.
1: M'ha agradat això, Maria Antònia, que heu dit d'alimentar el desig. M'han vengut en escap aquells versos de Marià Villán Gómez, no? Que voler impossible ens cal i que no mori el desig, que el desig sempre alimenta i esperona i fa que tot creixi. Ho deia, en gran final de festa, com una de Lloret, dissabte dia 11, també queda aquest site específic que ara ho deieu, que mos quedaven una sèrie d'obres encara per poder gaudir aquests dies, com per exemple la de Son Fornés, aquest site específic que comentàvem. Queden entrades o ja està tot exaurit?
0: No.
1: O encara és que feien tard tenint temps?
0: No queden entrades, ho sent molt, eh? Son Fornés s'ha exaurit molt ràpid perquè no tenim coratge d'admetre més de 150 persones. Anem a espais que requereixen de molt respecte. Molt respecte.
1: I en el de la comuna de Lloret encara hi som a temps?
0: A la comuna queden entrades.
1: I del que he dit.
0: I aquí a Maria de la Salut, que anem a entrar dins una portassa molt gran que ens han deixat, estan les germanes Pico Hueso fent 2 actuacions del seu espectacle Sky is Full, que també queden entrades.
1: Idò,
0: esteu tot convidats.
1: Tothom al web d'AIMA, aquest festival de dansa contemporània, per veurem on queden buits per poder gaudir d'aquests espectacles. Maria Antònia Oliver, una abraçada molt forta, un plaer, com sempre, parlar.
0: Moltes gràcies, endavant.
1: Fins aviat. I ara, moment, Maria Antònia, per fer una pausa per publicitat i en tornar, parlarem del futur de la producció lletera feta des de Mallorca, però abans, t'he de contar,
2: i
1: hem d'escoltar una mica de música, perquè tal dia com avui, però de 1971, moria Louis Armstrong, una de les figures més influents de la història del jazz, i amb ell farem la primera pausa del programa d'avui en Cheek to Cheek, una cançó que m'encanta, que ara tu i jo ballarem Cheek to Cheek, galta en galta, durant aquesta publicitat, i ell la canta acompanyat de la seva amiga Ella Fitzgerald. Una mica de música i tot una tornem aquí, en aquesta desconnexió del dia, que és el Dia Mallorca.

0: reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: I si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Radiografia mallorquina.
5: I ho comentàvem a principi del programa, Maria Antònia, el sector lleter mallorquí viu un dels moments més determinants de les darreres dècades.
6: Així a Xisco, després del tancament de gamma, moltes explotacions ramaderes es trobaven davant un futur incert. En aquest context, Formatges Grimalt ha fet una passeta endavant amb una operació que canvia el mapa del sector. Atenció, la companyia recollirà pràcticament tota la llet de vaca que es comercialitza a Mallorca.
5: L'entrada d'un nou accionariat majoritari no només garanteix la continuïtat de les 8 vaqueries que encara comercialitzen llet a la illa, sinó que també obre la porta a nous projectes com la comercialització de llet fresca per al sector de la restauració i l'expansió dels formatges Grimalt. I en parlam de tot plegat amb en Pedro Monroig, que és gerent d'aquesta empresa de formatges Grimalt. Pedro, molt bon dia, com estàs?
7: Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per tenir-nos.
5: No, encantat de saludar-te. El tancament de gamma va generar molta preocupació dins del sector. No sé quin diagnòstic vareu fer des de formatges Grimalt per decidir que era el moment d'assumir aquest repte.
7: Bueno, no, el diagnòstic era dolent, no?, pel sector, però al final hi havia ganaderies molt grosses que subministraven llet a gamma que quedaven penjades, i aquí a Grimalt sempre, darrerament, pues, bueno, anant minvant la producció de llet. Al final a Mallorca hi havia moltes ganaderies que ja no hi són, que van tancant, i mos pareixia un pas lògic intentar, pues, arribar a un acord amb Sant Carbó, que són els nous accionistes, però si pot garantir la producció de llet a molts anys i intentar, pues, això, salvar el poc sector lleter que mos queda dins la illa.
5: Sí, perquè poden dir que Grimalt ha recollit pràcticament o recollirà tota la llet de vaca que se comercialitza a Mallorca. Com que envia això la dimensió i, sobretot, la responsabilitat de formatges Grimalt? Perquè si la cosa no anés bé, no només vos repercutiria a voltes, sinó també a tots aquests productors lleters que ara mateix han vist un bri d'esperança amb aquesta opció.
7: Exacte, sí, sí. Bé, actualment, a dia d'avui, tota la llet que es comercialitza a Mallorca està sent recollida a Grimalt. Al final queden dues petites explotacions ganaderes que fan el seu propi formatge, per tant, aquestes no entrarien dins d'aquesta equació, però la resta d'explotacions ganaderes sí que mos duen tota la llet a nosaltres. I això, al final, bueno, en el principi, els començaments sempre són un poc com són, no? Un poc de nervis i de més, però bueno, ara ja fa una estona que hi som, que mos coneixem, i al final, en tots els ganaders que hem tingut la sort de xerrar, pues, tots ho veuen bé, no? Al final, això dona futur, dona estabilitat en el sector, o almenys el que anem a intentar fer, i és una bona notícia, jo crec, pel sector, i almenys si tira, poden recuperar i tornar a fer més llet, així com se feia anys enrere.
5: Clar, darrere les xifres hi ha una realitat preocupant, que és que Mallorca ha passat a tenir més d'un centenar de vaqueries a tenir-ne només 8. I vosaltres heu insistit que el primer objectiu com a empresa és donar seguretat als ramaders. I jo te volia demanar, des del punt de vista empresarial, com se construeix aquesta confiança quan el sector lleter aquí a Mallorca ha viscut tant de trasbalsos i, sobretot, moments tan delicats?
7: Bé, te vull fer una puntualització antes perquè facis com de preocupantes el tema. El mes passat n'hi havia 8, aquest mes ja almenys n'hi ha 7. Cada un el mes passat. També per una qüestió de que no hi havia ningú que succeís la tradició de la ganaderia, que això també és algo que passa, que això no ho podem evitar, però cada dia hi ha menys gent que se vulgui dedicar al sector primari, no? Això també és una notícia trista, però aquí sí que ja no poden fer res si una ganaderia no té ningú que els succeís aquí.
5: Per tant, te repeteix la pregunta, com se construeix aquesta confiança? Ara m'ha de dir, sí, que no tenim 8 explotacions, només en tenim 7, perquè en els darrers mesos s'han quedat fora relleu. També una feina que, per joves, resulta poc atractiva, precisament perquè no li veuen gaire futur. Clar, això, mesclar-ho en que tu com a empresa necessitau aquesta llet, com se construeix aquest pacte?
7: En el final, aquí hi ha un vot de confiança per part de totes les parts, no? O sigui, nosaltres intentant prometre o intentant garantir a tots els ganaders que venim per molts anys. Al final, nosaltres és un relleu de més generacional, som gent molt jove, sé que ho agafem ara, i tindrem nosaltres pues, això, ganes i ànims per molts anys i així també intentant que els ganaders vagin un futur, no? Perquè al final n'hi ha molts que han de fer inversions, que haurien de posar més vaques i altres històries, i en vez d'anar minvant, que sempre més vol fer minvar que anar cresquent, pues, a més, si jo com a ganader tenc una garantia de que la meva llet la podré vendre i si en faig més també me la compraran, però bueno, espero que ells entenguin aquest missatge i l'augmentin, que per ara l'entenen. I nosaltres també, amb els plans que tenim de poder donar més llet a tota la població mallorquina, tres de formatge, llet fresca ara i un futur, si puguem, més derivats lactis, és una part un poc de confiança mútua, de que ells ens donin més llet i que ells confiïn en que nosaltres li donem sortida tota aquesta llet crua que li donem.
6: I Pedro, una de les novetats no és la voluntat d'entrar en força al canal Horeca. Per què aquest mercat pot ser una oportunitat per al producte mallorquí?
7: No se crec per ningú, no? Que Mallorca, el tema de l'hostaleria, ens dona molt de menjar a tots. És veritat que és estacional, però és una gran temporada que cada pic dura més i que no s'ha de desaprofitar. A més, això també, a dia d'avui, formatges Gremalt, del mes se ven a Mallorca, però, vulguis que no, també és un escaparat de cara a la península, inclús a l'estranger. Per xifra de negoci ens interessa el canal Horeca, però també perquè tots aquests consumidors que venen a disfrutar de la illa també se'n puguin dur algo més, un record. A dia d'avui hi ha molta gent que ve i s'atura la nostra fàbrica a comprar un bocinet de formatge i diuen que és una aturada obligatori per a ells, és comprar formatge Gremalt quan venen a la illa i volen que això sigui atracció per molta més gent.
5: Sí, però fins ara sempre hem parlat de producte de proximitat, d'apostar per el producte illenc, en el cas de Mallorca, per el producte mallorquí, però entrar dins aquest cercle de ses grans cadenes hoteleres fins ara no havia estat del tot senzill. Supos que és una cosa de tots, perquè en declaracions de fa no res ha apel·lat directament en els consumidors. Quin paper pot jugar la ciutadania o ses empreses en el futur del sector lleter mallorquí? Perquè és com quan parlem de comerços emblemàtics, que dèiem, m'encanta aquesta merceria, però quan anys fa que no hi compram un botó. Clar, les empreses no se mantenen de l'aire.
7: Exacte. Bé, nosaltres, ara que serà el canal Horeca, inicialment estem intentant negociar amb cadenes mallorquines. Antes que negociar amb cadenes estrangeres, ja intentem apel·lar en el mallorquinisme i en el sentiment de pertanyança de l'illa. Per tant, cercam hotels mallorquins, que al final, vulguis que no, és una empresa, necessitem uns ingressos i el volum que treu un hotel sempre és major que és el consumidor minoritari. Evidentment, nosaltres, la nostra idea és que tot ho pugui consumir el mallorquí i el consumidor minoritari també. Passa que això du més temps i hem de tenir una acceptació en el mercat i una voluntat per la gent, que és més difícil de negociar en tota la població mallorquina que amb el departament de compres, per això, dels 3 o 4 hotels mallorquins amb els que estem tractant.
5: Idò, quedarem pendents. Pedro Monroig, gerent de Formatges Gribalt. Enhorabona per aquesta iniciativa. Tant de bo vagi beníssim, perquè això voldrà dir que el manco, el sector lleter illenc, té futur, que és allò que volem, que és allò que volem tots. Una abraçada forta.
7: Moltes gràcies, una abraçada.
5: Fins aviat. I ara hem d'anar a publicitar, Maria Antònia.
6: Sí, sí, sí. Moment ara per fer una pausa acompanyats de la Topolino Radio Orquesta i el seu gran hit dedicat a la llet, Tengo una vaca lechera.

0: ja que parlaven de vaqueries i de llet de vaca, que millor que la vaca lechera de Topolino, Ràdio Orquestra. Sí, no, és que,
1: Anna,
0: és que na Yolanda és molt coreògrafa, na Yolanda Ruiz nostra. En tornar, acabarem programa amb una mica d'humor, perquè ja tenim aquí a sa peixera, a l'estudi 1 d'Ivetra Ràdio, en Xavi Canyelles. Una miqueta de Topolino i tot una tornada.

0: TV3 Ràdio és informació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol! Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Darrer tram ja d'aquest El Dia Mallorca d'aquest dilluns 6 de juliol. Però abans d'acabar, toca repassar l'actualitat del cap de setmana, que passa pel concert d'Oci Far de divendres passat, que ara ja escoltàvem, i ja que xerran de música, avui precisament el Dia Internacional dels Beatles. I per comentar tot això, ja és amb nosaltres en Xavi Canyella. Xavi, com estàs?
1: Molt bones, efectivament, aquest gran concertasso d'Oci Far. Hi vas anar tu, Xisco?
0: No, jo hi vaig anar l'any passat, quan va anar Inca, General Luque, però divendres es vaig sortir tard de la tele i ja tenc una edat. Però qui va anar va ser en Joana Maroto, que m'ha dit que va tornar a tenir 15 anys, perquè va cantar totes les cançons. Hi havia en Maroto, en Jaume Rovira, deus com anam. Estaven tots dos allà reunits i m'han dit que varen fer maig.
1: Genial. Jo l'any passat també hi vaig anar, varen passar una calorada, una suor, tothom allà, jo pareixíem sipis. Això que patines quan te trobes amb una altra persona d'aquests concerts.
0: M'ha agradat el concepte sipi. Jo pot ser, estic per dir que sardinetes al llauna, també seria un símil correcte, però Oci Far s'ho mereix,
1: Oci Far s'ho mereix, De fet, jo crec que s'hauria de fer un musical d'Oci Far. Un musical. Tindria un excitarro.
0: Se va fer musical d'en Tomeu Penya. Pens que si qualcú altre en aquestes illes nostres són Tomeu Penya, Llorenç Santa Maria i Oci Far.
1: Però Llorenç Santa Maria sempre se jubila i mai se jubila. Fa anys que se jubila.
0: Perquè l'estimen molt.
1: Això és vera. Jo ja li vaig dir. Sempre li dic que ja t'has jubilat i diu no, encara no. Però sí.
0: I Anna Maria Antònia, tu has dit que alguna cançó d'Oci Far sí que coneixes.
2: Alguna, però no eren ses suficients com per anar en els concerts sense.
1: Clar, és que tu ja ets una altra generació.
2: Però no,
1: tu ets més...
2: son pare de sa meva millor amiga va dir que va al·lucinar pel fet de veure gent jove que recupera aquestes cançons de fa un parell d'anys perquè segueix agradant.
1: Sí, no, i fixa't, és una cosa grossa.
0: Ara m'he al·lucinat que cada setmana, Xavi, que varen passar divendres d'Oci Far a diumenge ahir en Romeo Santos, sense canviar d'ubicació, a Son Fusterat.
1: Directament, allà a Son Fusterat, és una zona que és impressionant. I llavors també hem de recordar que també, tal dia com avui, bé, avui és el Dia Internacional de The Beatles.
0: Exactament.
1: Los Beatles, els Beatles. Que seria escarabats, però bé, varen canviar sa E amb sa A i totes aquestes coses, i per tant, sa música és música, com sempre diríem. No?
0: Sí, i qui en sap molt de música i de gruts com els Beatles és en Joan Campos, el nostre DJ d'aquest salera, que crec que la setmana que ve fas anys, per cert.
3: Exacte, rascataplan, com estàs, amic meu? Cagontera. Cacau et torrat, això és el que sempre
0: però estàs igual, Joan.
3: Sempre estic igual. Mira, ara fa 3 anys o 4, no sé, que vaig tancar la tenda i estic feliç, tu. Molt bé, Xisco, estic content de veure't.
0: I tu ets de punxar els Beatles.
3: Sí, jo el punxar, s'ha de punxar, perquè quan se punxa s'ha de punxar, no com avui en dia que se posen la playlist allà en sobre... No, a punxar en sos discos, se posen allà en la tormenta que balla i totes aquestes coses. Liverpool 1960, amb els nostres, Liverpool. Ai, quantes coses, amb en John Lennon, en Paul McCartney, en Rico Polestar, en George Harrison. Ai, una cosa grossa.
0: No que, avui precisament celebrem aquest dia, Joan, tu ho sabràs, perquè ets una enciclopèdia, perquè dia 6 de juliol del 57 en John Lennon feia un concert, tenia 17 anys, i en Paul McCartney el van a veure.
3: El van a veure, això va ser una cosa impressionant. Jo tinc una fotografia amb en Paul McCartney, després un l'he fermada, i va ser nunca cau et torrat, va ser rasgadablant.
0: Va ser una meravella. I te volia demanar, aprofit, que feia dies que no coincidíem, i l'altre dia te vaig enviar un missatget perquè va morir el cantant de Village People.
3: No passis pena, el que feia
0: de policia, que Village People sempre sonen els concerts en Joan Campos. Tu quan vas viure aquest disgust, perquè jo vaig estar tot el dia tristíssim.
3: Vaig estar molt trist, el que passa que estava pitjant i m'ho va dir el dia següent, la meva doneta i tot això. Però bé, la veritat és que sí, que se mereixia molt més de lo que s'ha dit. Bé, me'n vaig quedar pitjat també a preparar.
0: És que tu, tota hora... Sí. Tot el dia.
3: Tot hora,
0: es de matí a la piscina punxant cançons.
3: Exacte.
0: A l'hora de ser migdiada, Joan Campos DJ, i els vespres sempre poden comptar amb tu per tenir música i bon rotllo.
3: I ara col·labores dissabtes a IB3 hora baixa, però jo també pinxaria.
0: Surs molt guapo, t'he de dir, a dissabte directe.
3: I no m'has vist quan duia mostatxos, quan era jove. Bé, moltes gràcies, enhorabona per aquest programa, me n'he d'anar.
2: Déu.
3: Jo ara... Adiós, reina, adiós.
2: Volia fer un apunt que, tot i que la calor és pròpia de l'estiu, en Xisco i jo han tingut un dubte. sempre n'ha fet tanta com ara o no la recordem molt bé? Jo crec que qui ho sabrà segur és l'amo en Bernat de Can Picafort. Pinxa tort.
1: Ai, ja és que ve cada dilluns perquè la seva neta el ve a cercar aquí de vora, deixen el cotxe i és un home que és molt major, molt major.
0: Va un home que pot ser anat a Can Picafort,
2: clar, pot ser,
0: però demà el nom és Bernat de Can, de Can Pixatort.
1: Pixatort.
0: I la Luisaneta? Ah, me pensava que no hi éreu, Don Bernat.
3: He arribat, allò. I no en Noguera, avui.
0: En Noguera té una setmana de vacances.
3: Sí, sí, ja fa molta més en Noguera. Però cada dilluns venc a veure ja en Noguera. I tu ets en Xisco.
0: Jo som en Xisco i la Maria Antònia.
3: Maria Antònia. Sí, Maria Antònia. I no, en Xisco, la meva dona, te dona recuerdos.
0: Ai, doncs ja volia una abraçada forta.
3: Perquè te sent cada dia. Te sent, és que diu, sóc en Xisco, si el veus, dona recuerdos.
0: I doncs ja volia una abraçada ben forta, perquè no l'heu duita?
3: No.
0: A conèixer les instal·lacions de la ràdio.
3: Va venir un dia i va dir, no te'n pus. Perquè vam esperar dues hores.
2: No va tenir bona experiència. No.
0: Això també, això també ho té la ràdio, que de vegades han d'esperar.
3: Sí, quina és la pregunta, tu?
0: La Montbernat. No, parlàvem de la calor i de si sempre... Veus que ja teniu una edat i que ja heu viscut moltes onades d'aquestes de calor. N'ha fet sempre o és una cosa nova?
3: Ei, i tant com ara, no. Perquè jo, un temps, feia calor, però no com ara. Pentura un dia feia una xalocada, el mes d'agost, i feia la calor que fa avui. Però cada dia no, saps? I un temps la gent anava tapada. I ara va destapar i fa més calor. I ara hi ha faldes i aquestes coses. El que s'ha de tenir en compte que s'ha de regar quan no fa sol. La gent rega quan fa sol, és un error, això. Tens?
0: No, i també les persianes tancades tot el dia perquè la casa no se'n volen que l'enteixi.
3: Sí, això mateix. I aquesta mania que té la gent d'anar a la plaia no, no és res, és per fer feina, la mà. Només hi anaven els pescadors i els coïdors d'alga.
0: Sí, perquè a la vostra època, en el fill petit li solien deixar els terrenys de la vora a la platja i ningú els volia perquè no se podien conrear.
3: Això mateix. I vam fer un pelotazo. Tot aquell que no servia per res li donaven la mà. I llavors la mà és on més rics. Què t'apareix? Vam fer hoteles.
0: Canvis de paradigme, l'amo en Bernat.
3: Jo me'n vaig a la
0: neta. Heu de partir.
3: Sí, he de partir. Jo vull... Digues, nina.
2: No, que vagi molt bé i anar-te amb el sol.
3: Sí, anar amb el
2: sol. Perquè l'on ha fet sempre, és la conclusió.
3: Sempre ha fet sol, però ha fet de calor. Adiós.
2: Adéu. I és que juliol no només és conegut per ser un mes estival, també té moltes efemèrides històriques fins i tot abans de que existís el mes de juliol mateix. Gaspar Valero, bon dia. Què ens pot dir sobre aquest tema?
4: Molt bon vespre, vull dir molt bon dia. Ara s'estava equivocat de tantes generacions enrere i en avant. Efectivament, tal dia com avui, el 371 abans de Crist, l'Eutre, la gran batalla a la guerra de l'Eutre de Tebas contra Esparta, els espartans que van perdre contra el comandant Espaninòmides, que va ser el que se va inventar aquest sistema nou de lluites, de tàctiques, de s'atac, com tots vosaltres sabeu. Alguna pregunta més?
0: No, Gaspar, me tens regirat, perquè et cerca de tot saps història. No sé si és que no fas respús que documentar-te cada vegada que passeges per una casa, per un carrer, per un poble, és que sempre tens qualque cosona que portar.
4: Això mateix, aquells camins, aquells paisatges que mos donen cap a les fonts de tramuntana i que mos recorden que tal dia com avui, com ja he insistit, el 371 abans de Crist, hi va haver la batalla de l'Eutre.
0: Qualque dia, quan venguis, ja si en Noguera o si tornem a coincidir, podràs fer història d'Ivetres.
4: Exacte.
0: Que m'interessa moltíssim, Gaspar, que m'ho expliquis una mica la gènesi d'aquesta ràdio televisió pública.
4: Estaria molt bé i molt bona reflexió has fet, estimant Xisco Nadal. Xisco, que ve de Francisco. Nadal, Nadalis, Natalis, Natalu, que significa nativitat de quan va néixer el sol i el cristianisme celebra el naixement de Crist Jesucrist, nostre senyor. Xisco Nadal.
0: Que sempre van dir Xisco, no Paco. Que exacte. Paco seria perquè Sant Francesc era el cap de la seva comunitat, que és Pater Comunitatis.
4: Pater Comunitatis en Recomunitatum.
0: Molt bé, Gaspar. Moltes gràcies, estimat.
4: Bona a tots.
0: Una abraçada. I en el camp, quins cultius podem ja coir i quins poden sembrar, en volem parlar amb en Felip Monà, que ell ho té tot per mà. Molt bon dia, estimat.
3: Molt bones, com estàs? Avui sempre hem de tenir les coses com nosaltres sempre sabem, i és que glosar en aquestes èpoques són coses importants i necessàries, i diguem moltes coses, no he dit res. Ara som dents, precisament, de sembrar ses faves, de sembrar pastanagues, i també, sobretot, de poder fer aquelles coses que nosaltres sabem de... no he dit res, però anem a glosar. Si vols venir, ja vendràs. A sort, coïm a granes, que estens que les coiràs. No seguesc, perquè estem en horari infantil.
0: T'anava a dir, gloses verdes. En aquesta hora, estimat, no puc, perquè...
3: Exactament.
0: No m'agradaria ni coses. Tenir problemes per sort i perquè en Margar Cifres, la nostra companya de so, i en Maria Antònia Esquina, són molt joves per escoltar segons quina cosa verdenca.
3: Quants joves que poden ser de joves, ué com anam, ué com va, són joves que són tan joves que sempre són joves i que, a més, no són joves perquè són joves, sinó perquè no havien nascut abans de l'any de la picó.
0: Ara que parles de joventut, Felip, avui hem fet una enquesta per demanar als nostres oients per ses fruites de temporada, i no te pensis que tothom tenia tan clar que ara era temps d'obercot, de cireres, també de prunes...
2: I no de plàtans i pomes.
0: Per exemple.
3: Ara és temps de ses fruites d'estiu, com poden ser els obercocs, o com poden ser també els melons, però de temporada, perquè després hi ha un altre melons. Ja ho diu la glosa, un bon meló verd sempre serà verd, perquè si és marró no és verd.
0: Clar. És que la lògica popular tenia això.
3: Exactament, tot això, Felip. I molt més. Moltes gràcies, enhorabona, per aquest meravellós programa. I enhorabona, Xisco, per la gran feina que fas.
0: No, gràcies a tu, Felip, que a mi m'encanta molt Esguec Quina Fira.
3: Esguec
0: com anant jo al Mir cada dijous.
3: Exacte,
0: perquè m'agrada saber com està la pagesia. Ja saps que el meu ropit és pagès.
3: Exacte.
0: I que no m'ho perdó en cap capítol.
3: En
0: però
3: Antònia,
0: a mi Esguec Quina Fira m'encanta perquè... A mi no m'agraden ser multituds.
3: Exacte.
0: I troc que això que fa IB3 en sa missa dels diumenges, sí. I es guai quina fira et servei públic.
3: És una cosa
0: perquè
3: total.
0: Ja no has de sortir de casa.
3: Sí, avui tenim també en Antònia. Antònia, com estàs? Sa web quina fira, sa fira d'IB3.
5: Avui quina fira presentarem també a tot aquell presentador. Alguna vegada heu conegut en Xisco Nadal i d'avui a web quina fira el tenim en altres.
3: Moltes gràcies,
0: Antònia. No sabia qui hi havia en Antònia, però d'on per fer que m'ho convidaran a Esguec Quina Fira? Ho dic perquè
3: sí,
0: me faria una il·lusió bàrbara, que diria mo mare.
5: No te preocupis, Xisco, perquè segur que te convidarem.
0: No, Antònia, que estàs triomfant ara, els dissabtes, en el dissabte directe. Una
5: exacte.
0: Gentada que cada cap de setmana està pendent del vostre programa.
5: Mai no hagués pensat aquest gran èxit. Un dia has de venir, per cert, a l'estudi i te farem una entrevista molt important.
0: M'agrada, se nota que bona professional, perquè en Antoni ja està fent producció en directe.
3: És que és sempre dir... és una cosa...
0: No, hem de pedar. Res de telefonar no després, si no anem a produir-ho,
3: sí,
0: i ja anem a tancar l'entrevista.
3: Fa tot, la producció ja ho fa tot, ja ho diu la glosa. Oh, Antoni, que bé que produeixes. Tanta sort que creixes. Si no creixes, no creixes. Antònia, presentes el programa dels dissabtes. No ha arribat, però sona bé.
0: No, m'encanta. Que bé que produeixes. A partir d'ara, jo vull una camiseta amb aquest eslògan.
6: Clar que sí.
0: I res, me queden 3 minutets i sí. Crec... clar, com que jo no som el titular d'aquest dia, en Noguera m'ha deixat apuntat que normalment sol venir una nina, Laureta.
6: La Laureta, que també sa mare la deixa per aquí perquè va a escola aquí de vora i sempre entra amb un dinosauri i totes aquestes coses.
0: Dinosauri o tiranosauri?
6: No, perquè... tiranosauri. O sigui, dinosauris són tots. Si tiranosauri seria un. Que no saben quin so feia, perquè això és una invenció per les pel·lícules. Però bé, es diu, uau, se fa so, i ja està.
0: I quin és el so de...
6: Espera, clar, cara. És que la du ella. Espera, obrim la porta. Laureta.
7: Ja sabeu, sí. Ai, la Laureta. Hola, Xisco.
0: Hola, Laureta, com estàs?
7: Ja te sento a vegades a la ràdio.
0: Me feia molta il·lusió conèixer-te, perquè m'han dit que ets una nina educadíssima i, sobretot, amb molt de coneixement d'allò que seria el món dels dinosaures.
7: Sí, jo en sé molt. I fins a tal punt que tinc un dinosauri de veres que el duc cada dilluns.
0: I què li dones per menjar?
7: Menja pollastres.
0: Pollastres?
7: Sí, pollastres, i li tira així la boca i se'l menja.
0: Sí. I te xerra, no?
7: No, un poc, que jo l'entenc, però només l'entenc jo.
0: I què te diu, normalment?
7: Ara el vas veure.
0: Home, clar. Sí.
7: Tu que no ens?
2: Maria Antònia.
7: Maria Antònia.
2: Jo estic expectant a veure sí. com parlau el dinosaure i la laureta.
7: I el rosetó.
2: Sí.
7: Jo també som rosetó.
2: Ja ho veig.
7: Ara vaig a cercar. Espera. Això són els passos.
2: No, i trepitja fort.
7: Ara ja pot saludar. Mira, aquí hi ha en Xisco i la nena rossa de Felanitx.
2: Santanyí.
7: De Santanyí, és igual, la mateixa.
0: Ai, no. Laureta, ai, no, estimada, estàs sí. creant un conflicte territorial que això és pitjor pobreta, que l'extinció dels dinosaures.
2: Tot s'oblida.
7: Què faig? Mira, el dinosauri, digue-li qualque cosa d'aquests dos. Ja està.
0: Però l'haureta nosaltres no parlant i dinosaure.
2: A mi me fa com a por, Xisco.
0: A mi també.
2: I què ha dit?
7: Ha dit hola.
2: Ah, hola.
0: Hola, hola, en tiranosaure, és tota aquesta síl·laba.
7: Sí, qualsevol colla. Sí.
0: I tu, quan vas acabar d'aprendre a parlar, tiranosaure?
7: Un dia que vaig anar a la dragonera, hi havia sergantana, si vaig agafar una, jo vaig a un meu conca, que història genètica, i el va mutar, i el va transformar en tiranosaure.
0: És a dir, que això és com un parc juràssic, però sí. versió illenca.
7: Sí, sí, exacte. És una sargantana de la dragonera mutada. Que t'apareix.
0: Però mutada molt ràpidament.
7: Sí, molt ràpidament.
0: Perquè normalment passen certes generacions, però tu l'has aconseguit.
7: Sí.
0: Perquè tu tens... Quant d'any tens, Laureta?
7: Sí.
0: Quatre anys. Quatre anys. I ja has aconseguit un tiranosaure, déu-n'hi-do.
7: Sí, el me'n puc tornar.
0: Sí, però a mi m'agradaria una cosa.
2: Que vols dir Déu, tiranosaure?
0: No, que el tiranosaure digui, escoltau, IB3, sempre en tiranosaure.
7: Sí, escoltau.
0: Que és que ho sabria fer, Laureta?
7: Escoltau sempre, si ve, que no és per al tiranosaure.
0: Sí, com ho faria ell?
7: Se te tros. Ho aguantes? Sí.
0: Més o manco, sí. perquè me l'has fet una mica com a Pedra Rosetta. Sí. És a dir, me l'has fet com a traductora i ha anat una monada. Crec que, com deia Tagore, ningú pot afegir res a un arbre,
7: no.
0: Tampoc a una vertadera no. obra d'art, com ha estat no. aquest so sí. que ha creat aquest no. tiranosaure. Per tant, nosaltres ho deixem aquí
7: sí.
0: i demà hi tornem. Laureta, no. moltes gràcies.
7: Si se torna, vaig, que me'n vegi de cercar. Au, nen,
0: tiranosaure! I nosaltres tornem demà, sense tiranosaure.
8: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
9: Bon dia. Detingut l'ICO per tercera vegada en poques setmanes. El fill de la coneguda narcotraficant de Sombanya, la Paca, ha estat arrestat per apunyalar un home i per tallar el cabell amb un ganivet a una dona en aquest poblat. La Policia Nacional va fer ahir hora baixa la detenció, ho va fer a Sombanya, on es trobava Francisco Cortés, tot i que té un ordre d'allunyament del poblat. Va intentar escapar, però finalment va poder ser interceptat. És la tercera vegada en pocs dies que és detingut per diferents fets. En les dues anteriors ocasions va quedar en llibertat en càrrecs. I anem amb més qüestions. El govern assegura que les noves mesures que contempla la llei Òmnibus permeten reforçar la lluita contra l'oferta turística il·legal. És una qüestió que s'ha tractat avui en la celebració de la segona mesa de la lluita contra l'intrusisme entre les principals mesures i a la imposició de multes diàries de fins a 5.000 euros als propietaris que continuïn comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció. Altra de les accions contempla un nou protocol de coordinació i intercanvi d'informació entre les policies locals d'Eivissa i també els serveis d'inspecció turística. Escoltem la vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles.
10: Afirma que el policia que tres o quatre vegades va allà, això ja ha constant, si no s'ha perdut aquesta informació dins el Consell Insular, que té la capacitat, sí que té la capacitat inspectora de seguiment.
9: I els visats d'obra nova a Mallorca han augmentat prop d'un 29% durant el primer semestre de l'any. Són gairebé 1.300 habitatges, que és la xifra més alta per aquest període dels darrers 5 anys. Són dades presentades pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics avui. També destaquen l'augment de visats d'habitatges plurifamiliars. S'han disparat gairebé un 60%. Enfront del 0,3% que ha crescut el nombre d'unifamiliars. El president d'aquest col·legi, Luis Alfonso de León, però, diu que tot i aquest increment és insuficient per satisfer les necessitats residencials actuals.
11: Es una cantidad aún insuficiente para dar respuesta a la demanda de la población, pero se ha conseguido las mejores cifras de los últimos 5 años. La previsión es que esta tendencia de crecimiento se mantenga.
9: Per municipis, Palma engloba el nombre més gran de visitants de plurifamiliars, seguida de Calvià i de Cap de Pere. En canvi, els unifamiliars es concentren principalment també a Palma, però ho fan, a més, a Manacor i a Santanyí. I l'Obra Cultural Balear ha reiterat al Ministeri de Transports la seva petició per canviar el rètol de l'aeroport de Son Sant Joan, modificar l'actual Aeropuerto de Palma de Mallorca per adaptar-ho a la toponímia oficial i que passi a dir-se Aeroport de Palma, amb Mallorca entre parèntesi, o directament Aeroport de Palma-Mallorca. El president Antoni Llebrer recorda que la denominació oficial de la capital balear és únicament Palma. Tot això aquí a les Illes. Mentrestant, també és notícia avui destacada, Pamplona.
12: Pamploneses! Viva Sant Fermín! Inuit de Roc! Hola, Sant Fermín!
9: Ja s'ha donat el sus al Sant Fermín 2026, com sempre des del balcó principal de l'Ajuntament de Pamplona. Més de 12.000 persones s'han seguit en directe al llançament del coet que anuncia l'inici d'aquestes festes que són de les més multitudinàries i conegudes arreu de l'Estat. I dos són qüestions que, com sempre, ampliarem a partir de les dues. Seran temps d'informatiu migdia. En Juan Luis Marcos, ara quedeu amb tota l'actualitat del món dels esports a IB3.
8: Més informació a ib3noticies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dilluns 6 de juliol. Bon dia al Mallorca 2026-2027. Ja ha començat a rodar, ho ha fet avui amb les habituals proves mèdiques d'inici de la pretemporada. Amb Iván López al control tècnic, començàvem les portes d'avui. Ja han vist els primers futbolistes del Mallorca. Avui de matí passar les habituals revisions mèdiques, proves mèdiques d'inici de pretemporada en una clínica de Palma. Ho ha fet el gruix de la plantilla actual amb futbolistes importants que avui ja han passat aquestes revisions mèdiques, com són el capità Antonio Raillo, un capità que no ha volgut parlar ni a la sortida ni a l'entrada d'aquesta clínica de Palma, no ha volgut parlar davant els mitjans de comunicació que se trobaven allà. No hagués estat malament també que el capità, que Antonio Raillo, s'hagués aturat uns minuts a parlar amb els mitjans de comunicació i així també enviar un missatge, no sé si d'il·lusió, d'optimisme o de qualsevol cosa, a l'afició que ara mateix està una miqueta indignada en tot el que està passant durant aquest estiu. El Mallorca, com deia, els jugadors han tornat avui en aquestes proves mèdiques. Ho ha fet només amb un fitxatge, amb el d'Adri Fuenter, i també amb moltes incògnites de futur de futbolistes que avui han passat aquestes proves mèdiques, com són el cas del mateix Raillo. També ho ha fet Martin Valien, que sí que ha tret els mitjans de comunicació, i també un Manu Morlanes que ha expressat les seves ganes de continuar a l'Illa, al Mallorca, i tornar al club a la primera divisió. Tot d'una els escoltarem i analitzarem com arriba el Mallorca en aquest inici de pretemporada, en tot el que ha passat durant aquest mes i mig d'aturada, amb moltes coses que analitzar ho farem amb el nostre analista, amb en David Gui. Els futbolistes han passat proves mèdiques avui de matí i ahir va arribar el nou tècnic Luis García a Palma ja per posar-se en marxa. L'entrenador asturià diu que està il·lusionat, que el projecte li fa ganes, un projecte ambiciós. Això sí, no assegura que sigui un projecte per pujar a primera, diu que han d'anar a poc a poc.
1: Mucha ilusión, muchas ganas de volver a un sitio donde he sido muy feliz y con mucho entusiasmo para trabajar mucho y hacer las cosas bien y ojalá pues poder conseguir cosas bonitas.
0: Tot d'una també escoltarem tot el que va dir Luis García a la seva arribada a l'aeroport de Palma. Demà, més proves mèdiques dels futbolistes que avui no han comparegut a la clínica de Palma. I ja dimecres, primer entrenament a les ordres de Luis García a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Tot d'una parlant de l'actualitat del Mallorca, però també avui toca parlar i molt del Mundial, perquè a les 9 juga a Espanya el combinat espanyol que cercarà la classificació per als quarts de final del campionat. Ho farà contra la Portugal de Cristiano Ronaldo i també de l'encara jugador del Mallorca, Samu Costa. A la prèvia d'aquest partidàs ha parlat, com no, el tècnic de la selecció espanyola, Luis de la Fuente.
2: Aquí ya sabes que mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos. Y yo cuando me refiero al margen de mejora que tenemos es porque yo soy tan optimista y tengo tanta fe y tanta confianza en estos futbolistas que creo que todavía estamos siempre en margen de mejorar.
0: A les 9 es disputarà aquesta Espanya-Portugal i a les 2 de la matinada s'enfrontaran als Estats Units i Bèlgica, un partit envoltat de polèmica que també tot d'una en parlarem amb el nostre company amb en Miquel Verger. Això pel que fa al que ens espera avui en el Mundial, però de la jornada d'ahir, mare meva, una bona sorpresa, el Brasil ha quedat eliminat, va perdre per 1-2 contra Noruega en dos gols de Haaland, i també ha quedat fora la selecció de Mèxic, de Javier Aguirre, i del mallorquí Toni Amor, que va perdre per 2-3 contra Anglaterra. Una derrota que deixa fora del Mundial a Mèxic, i també va ser el darrer partit com a entrenador de Javier Aguirre.
3: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol. Cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol. Ellos son un gran equipo. Y hicimos lo que pudimos, sí.
0: I del Mèxic queda fora d'aquest Mundial. I ja per acabar, en pàdel, Gemma Triay i Del Fibreas tornen a quedar a les portes de sumar un nou títol al circuit Premier. Aquesta vegada la derrota ha arribat a la final de Bordeus, una derrota contra tot pronòstic davant Tamara Icardo i Claudia Jensen, que s'han convertit en la parella revelació del torneig. Una i 11 minuts.

0: Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Miqui. Bon dia a tots.
0: Molt bé, estàvem aquí pendents i expectants de la feina que diu Luis García, que està fent la direcció esportiva, que està fent molta feina, però de moment, de cara a la galeria, de cara als aficionats que han de renovar el seu abonament, aquesta feina encara no s'ha vist, perquè David, dia 6 de juliol, fa un mes i mig que el Mallorca va baixar a segona divisió, només un fitxatge i encara moltes sortides que se poden produir, no?
1: Sí, Miqui, està, la veritat que has de treure la bolla de vidre, no? de cristall, per veure quin rumb pot prendre aquest equip, perquè hi ha moltes incògnites, no? Ahir me sorprenia que just ahir arribés l'entrenador, que han fitxat un davanter que fa, crec que 2 anys, estava a segona ref, o primera ref, no ho recordo ben bé, amb certes, ja amb 29 anys, també, si no he dit malament.
0: Es veu que segona divisió la temporada passada va marcar 14 gols amb el Córdoba, ha tingut un bon rendiment, sí. Però és cert també que la seva edat, en els 29 anys, només ha jugat una temporada com a professional.
1: Com a professional, i després pots pensar que potser que el rendiment... després ja, quan puguem fer un anàlisi més profund, agafarem les estadístiques que normalment te permeten pujar a primera divisió, no? Quan estàs a segona, i en 14 gols no puges. És a dir, de fet, el Córdoba no ha pujat, no?
0: Sí.
1: Per tant, aquí hi ha moltes incògnites. Jo penso, i hi ha jugadors, perquè te puc confirmar que ja estan fent feina, estan amb il·lusió, el mateix Morlán l'han sentit, però n'hi ha que han tingut menys protagonisme que volen tenir. Jo agafaria ara dues parts, Miqui. Una, que hem après a vegades dels errors, d'aquestes renovacions que ningú en tenia, no? Ja no s'han produït, ja no s'han produït aquestes renovacions de jugadors que eren pràcticament testimoniats en el equip, ja s'ha acabat el contracte i s'han hagut de cercar un altre destí. Després, les ventes, és a dir, han estat productives. Sí que és vera que la venda de l'entrenador ha estat un xoc per tots,
0: sí.
1: Però pareixia clar que Leo Román havia d'agafar un altre destí i caixen en feta, no? Ara bé, jo crec que han de fitxar entre 12 i 14 jugadors.
0: I tant.
1: I això, i encertar entre 12 i 14 jugadors que tots estiguin a un nivell com estan, és complicat, eh?
0: Home, David, ara hem de tornar del Mundial a Mójica i també en Samu Costa, que tot fa indicar que tots dos partiran. Tenim en Raillo, que té més ganes de partir que de quedar. Tenim en Martín Valiente.
1: Quasi te podria dir que Raillo quedarà, no?
0: Quedarà. Idò, mira, si queda, ja està.
1: Jo crec que sí.
0: Idò, a veure si queda o no, però avui no ha volgut parlar. I també, que així com està el tema, amb un descens, un jugador que du tant d'anys en el Mallorca, el capità, no s'aturi 2 minuts, no xerrant sobre el mitjà de comunicació, que són els que estan allà, sinó d'enviar un missatge a l'afició, una afició, David, que està absolutament cremada amb el fet de que el Mallorca només hagi fet un fitxatge aquesta temporada, perquè, clar, quan estàvem a primera divisió, quan el Mallorca estava a primera, donàvem per fet que les incorporacions arribarien a la recta final del mercat, ja en la temporada començada, perquè el Mallorca era un d'aquests equips que havia d'esperar que els equips grans i descartar 5 jugadors o qualque sessió de darrera hora, però és que ara el Mallorca, en teoria, és un dels poderosos de segona divisió. I me diràs que en un mes i mig només se pot fer un fitxatge? No ho sé, és que això no m'entra dins el cap.
1: Costa d'entendre, Miqui. Jo crec que costa d'entendre. Pensa, també hi ha una altra cosa que no hem parlat, crec que han pagat 3 milions d'euros per jugar al Córdoba.
0: Sí, però també n'han rebut molt, no, de moment?
1: Sí, no, però que els equips saben que tenim papers, saben que tenim uns ingressos i saben que tenim, que sobretot, que tenim una necessitat de necessitat. És a dir, és que comptàvem fins fa 2 dies, comptàvem amb l'únic davanter que tenim, que era Don Prats.
0: Sí.
1: És a dir, ara tens un problema a la porteria. 2 puestos importantíssims. Ja no xer si queda Raillo, em serà que queda Raillo, que Valgent, que ja no són aquests Antonio Raillo i Valgent que probablement teníem fa 3 o 4 anys que estem per damunt de la resta, no? Jo crec que tenim dubtes en bandes, moltes dubtes en posicionaments en bandes, no? I després,
0: realment, llevat de centre del camp, que si queden en Morlanes, en Pablo Torre i companyia, mira, encara ho surts, però a partir d'aquí, laterals, davanters, estrens, porteria. Fa 2 anys tenien

0: la millor porteria de futbol correcte. Professional i amb un any i mig ha acabat a no res.
1: Sí. I després una altra cosa fonamental, que és que tu fins fa 4 dies tenies un entrenador, m'invento, que el sistema era un 4-4-2, ja resulta que 5 dies antes de començar la pretemporada endús un altre i que potser el seu sistema era un 4-2-3-1. Mm-hmm.
0: Sí, sí.
1: Llavors, ja les peces que tu tenies pensades incorporar per de Michelis, pues te'n sobren dos, a lo millor.
0: És un bon berenar per endavant, ta mare de Déu.
1: Jo crec, sincerament, que per evitar desesperacions ja és una crida en els aficionats.
0: Jo, venga. Ja que el Mallorca no la fa, fer-la tu, a veure si els hi dones
1: no,
0: el pot d'optimisme.
1: Jo crec que han de tenir bastanta paciència. Bastanta paciència perquè no és fàcil reconstruir un equip tan debilitat en posicions tan importants i concretes com les que la necessitat que tenim ara. Que sí, sigui sí. Capaç Pablo Ortiz o no, el temps ho dirà. Ara, també
0: home, habitualment Luis García sol emplear un 4-3-3, segons me diu en Miqui Berger, que ara saludaran que per parlar del Mundial. Un 4-3-3, no sé si amb els jugadors que sí. Té Mallorca és un bon sistema, jo crec que sí, no?
1: Depèn, Miqui. Depèn de qui posis per bandes. Depèn dels fitxatges de banda i el davanter, sobretot, centro que tinguis.
0: No sé, sí.
1: Però jo he de dir una cosa. Ortiz se juga, jo crec, sincerament, el seu futur en el Mallorca.
0: Això ja no ho sé, perquè se l'ha jugat moltes vegades i ens pensaven que ja havia finiquitat el seu crèdit, però veig que encara continua fent enfadar l'afició, perquè és la planificació de la temporada. No sé com està, jo perquè jo no som dins del despatx, però el que t'he dit jo, David, de que eres aficionat, està que seva. Que jo, és que m'agradaria saber quant d'aficionats han renovat el seu abonament des que se va iniciar la campanya, perquè el Mallorca solia posar les seves xarxes socials. Ja són 1.000, ja són 2.000, i de moment no han piulat, saps?
1: Però bé. Jo seguim pensant, Miqui, que per evitar desesperacions mos hem de posar en modo espera, en modo avión.
0: Sí.
1: I veurem què passa, perquè jo insistesc que tots els fitxatges, jo més o manco crec que ho s'haurien de fer per si aquest equip vol lluitar per els primers llocs. La segona divisió, com tots sabem, és duríssima. Sí que és vera que potser l'entrenador pues té un perfil que mos pot agradar més o manco, però sí que coneix la lliga, amb la qual ja és un punt important. I en resumen, jo crec que queda moltíssim mercat. Fins que no mos diguin que se tanca això, ojo, també mos poden donar una sorpresa que mos duguin 5 jugadors i s'ha acabat.
0: Sí, també.
1: Uh-huh. I aquí després sí que realment podrem fer un anàlisi, Miqui, de...
0: Però això, David, no pot ser com a primera. El Mallorca, a segona divisió, sent un dels equips més potents, a dia 15 d'agost, quan comença la pretemporada, la plantilla ha d'estar, no sé si en el 100%, però el 99,9% ja tancada.
1: Jo te puc dir que, xerrant amb gent, inclús molt propera en el club i aficionats de tota la vida, hi ha gent inclús que pensa que això acabarà segona a primera vez.
0: Mare meva...
1: I clar, és un sentiment estrany, perquè
0: No.
1: No han començat dient això, però és vera que els seus arguments que tu dones també, no? És a dir, escolta, és que això ja hauria d'estar mig engirgolat i el que haurien de faltar, potser són 3-4 fitxatges de darrera hora importants, no? Que és el que se sol fer, no?
0: Sí.
1: Ja tenir tot més o manco cuinat i després posar efectivament els condiments perfectes, però no hi són.
0: Ara mateix el plat està ben buit, no tenim ingredient ni res, de moment, però bé, ja veurem si ens sorprenen.
1: Sí, hi ha aquesta... solla, però sí. Hi ha magró.
0: Sí. Res, David, estem en contacte, veurem si hi ha novetats i en parlam.
1: Sí, jo en tindria qualcuna, però no és el moment, perquè no sabem encara cap on partirà, però jo des meu coneixement te puc dir...
0: Sí.
1: Que sí que hi ha algo que s'està cuinant i que estan fent feina.
0: En quant a fitxatges importants i tot aquest tema, no?
1: Sí, però és, encara és molt prest, és vera que... Però des del meu coneixement estan fent feina, però no surt tot el que se pretén, evidentment.
0: I de veure si arriba a bon port aquesta feina. David, estem en contacte i si saps res de nou, me lo dius i te telefonam, eh?
1: Perfecte,
0: vinga, primer, gràcies. Segon, Sabaró. Vinga, David.
1: Una ferrada
0: gràcies, que vagi gràcies. Molt bé. Una ferrada forta, bon David, aquí, l'actualitat del Mallorca, que passa per aquesta tornada, no la feina, però sí per aquestes primeres proves mèdiques. Dimecres, primer entrenament a la ciutat esportiva de Som i Biloni. 1:28, aturada ràpida per la publicitat i parlam del Mundial, perquè avui juga a Espanya.
2: A IB3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio és esport.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
5: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
6: I que fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
0: Acaben de tocar la 1:30 del migdia. Continuem Esport 3 i IB3 Ràdio. Hem de parlar com cada dia del Mundial, perquè entra en un moment ja decisiu tant la competició com també Espanya, perquè avui el combinat de la Fuente se juga la seva classificació per als quarts de final. Saludam el nostre company Miquel Berger. Miqui, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, amigui, tot bé? Vosaltres què tal?
0: Molt bé, aquí estem ja amb ganes que comenci aquest partit, comenci a rodar la pilota en aquesta Espanya-Portugal. És cert que Espanya va fer un gran partit contra Àustria, però ara sí que ja arriba un os, eh?
7: Clar, ara ja s'ha de... Espanya ja sap que pot donar, contra l'Àustria ja va demostrar que pot donar un nivell superior i ara encara necessitarà pujar un nivell més perquè el d'avui ja és un partit més seriós davant una, no sé si candidata al títol, però sí un equip que podria jugar perfectament unes semifinals d'aquest Mundial. És cert que segurament tampoc està demostrant la seva millor versió fins ara, però bé, ja ha arribat fins als vuitens de final i serà el gran rival d'Espanya. Veurem quin onze presenta De La Fuente, perquè xerren que podria entrar en Marcos Llorente, perquè ara amb Roberto Martínez ha ficat com a titular en Rafael Leao, que és un extrem molt potent. Jo crec, no sé, jo crec que no canviaria. De fet, l'11 titular que ha guanyat els dos partits amb Espanya és el mateix, amb en Pedro Porro, que fins i tot va fer un gol l'altre dia, sí que no sé si tindria molt de sentit un canvi a l'11, però bé.
0: Ja se l'han dit que si la cosa funciona que no la toquis, però veurem si De La Fuente fa qualque canvi per aquest partit contra Portugal. Una Portugal, Miqui, que tu comentaves, no està per tirar coa, no fa un joc molt vistós, però de moment continua sumant victòries.
7: Sí, el fet de que Cristiano jugui, ja sabien tots un poquet que segurament era, no diria un avantatge per als rivals, però sí que condiciona molt el joc de Portugal, moltíssim, però sí que te preocupava més el mig del camp, que jo crec que es podria debatre perfectament quin és el millor centre del camp, si el d'Espanya o el de Portugal. I la realitat és que, encara que sigui un tema que es pot debatre, la realitat és que els tres migcampistes de Portugal no estan fent un gran Mundial. Jo crec que és un poc on està decebent un poquet la selecció de Roberto Martínez, perquè els dos del PSG, João Neves i Vitinha, no estan jugant bé. De fet, Vitinha l'altre dia va ser el primer canvi de Portugal, el van llevar molt, molt, molt prest, i tampoc Bruno Fernández està mostrant la seva millor versió, i Bernardo Silva, el nou jugador del Madrid, fins i tot ja és suplent Nuno Mendes. Jo crec que serà el duel del partit, el de Lamine Yamal amb Nuno Mendes. Uh-huh. Nuno Mendes sí que està millor, sí que podríem dir que està fent una millor versió que els seus companys del PSG, el lateral esquerrà, però tampoc és la millor versió que hem vist de, per jo, el millor lateral esquerrà del món. Així que veurem, perquè Espanya, al moment que la competició li ha demanat donar una petita passa, sí que l'ha donat, i Portugal avui sí que se l'exigirà, i de moment no l'ha donat. Veurem si avui es converteix en un rival molt més dur per Espanya.
0: Ha demostrat que este Mundial que pot passar qualsevol cosa. Ara parlarem del partit del Brasil i també de sorpreses que ja han succeït, però si mirant favoritismes pel partit d'avui, Miqui, podríem dir un 60-40 per Espanya.
7: Sí, jo crec que estic d'acord. Jo fins i tot hauria dit un 50-50 abans dels 16 de final. Després de veure com Espanya elimina Àustria, en quina versió, i com Portugal elimina Croàcia i en quina versió, jo crec que sí que poden donar un poquet més a la selecció de Luis de la Fuente, que ja s'assembla més a la selecció que ens imaginàvem, sempre amb l'absència de Nico Williams, que també canvia un poquet la fisonomia del conjunt de Luis de la Fuente.
0: I doncs anem a escoltar ràpidament el que ha dit el tècnic de la selecció espanyola, Luis de la Fuente, a la prèvia d'aquesta partida d'avui vespre contra Portugal.
8: Aquí ya sabes que mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos. Y yo, cuando me refiero al margen de mejora que tenemos, es porque yo soy tan optimista y tengo tanta fe y tanta confianza en estos futbolistas que creo que todavía estamos siempre en margen de mejorar.
0: Confía en els seus jugadors, Luis de la Fuente. ¿Y qué diu Cristiano Ronaldo, la estrella de Portugal, del partido d'avui?
9: Pase lo que pase mañana, estaré feliz, ¿sabes? Yo no puedo poner presión a mí mismo, llegar al final de mi carrera y saber, tienes que ganar, tienes la obligación de ganar. No, sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Es disfrutar cada día, disfrutar cada partido, disfrutar en una gran competición como es el Mundial. Y creo, aparte de algunas opiniones diferentes de vosotros, que no estoy así tan mal. Ya he hecho 3 goles, a 8 que hicieron más, porque estoy muy bien, pero yo no estoy mal, creo. Hay que seguir, a ver si gano mañana y marco un golito.
0: ¿Está bien, Cristiano, Miqui?
7: No, a veure, ja és un altre jugador, ja no és qüestió d'estar, és que el nivell que té és el que té. Té una fan de gol i això no ho perdrà mai. La seva obsessió és arribar a les 1.000 dianes com a professional i ho aconseguirà, segurament a l'Aràbia Saudita, però bé, és cert que ha fet 3 gols, que no és una xifra dolenta en aquest sentit, té tota la raó del món. I una mala notícia, jo crec que per Espanya, és que encara que no estigui bé, fins ara era intocable. Contra Croàcia ja Roberto Martínez el va llevar en el moment que el partit exigia, i ho exigia dràsticament, que un canvi en el sistema, perquè en aquell moment jugaven dos davanters Roberto Martínez i un acabava d'entrar, i va llevar Cristiano Ronaldo. Jo crec que això no és una bona notícia per Espanya, perquè és el que dic, jo crec que és un jugador que com a conjunt fa pitjor el seu equip, però sí que és cert que té... És que és una cosa estranya, un anàlisi estrany, sí. Però com a conjunt sí que empitjora l'equip, però de cara a porteria segurament no ho faci.
0: És així, és un jugador sempre a tenir en compte. Res, a les 9 del vespre, que està Espanya-Portugal, ja ràpidament després, Miqui, a les 2 de la matinada tenim un partit a l'Estats Units-Bèlgica, que arriba envoltat de polèmica, crec que la polèmica més sonada d'aquest Mundial, perquè la FIFA li ha llevat la targeta vermella a l'estrella dels Estats Units, el seu davanter.
7: La FIFA el que ha fet és posar un atac com els Estats Units de gran al Mundial, sí, amb una decisió totalment incomprensible. És una decisió totalment incomprensible, perquè és una vermella de bar, és una vermella que no té... Bé, de fet, no li han llevada tècnicament, només l'han posat en stand-by. Mm. Així que encara té manco sentit.
0: Bèlgica ha presentat recurs, no? A les mans en el cap.
7: Sí, clar, és que ja no és Miqui la decisió, sinó quan es pren la decisió. Mm. És a dir, Bèlgica està preparant el partit 3-4 dies sense balogun, sense el davanter estrella dels Estats Units. i ara ha de preparar d'un dia per l'altre el partit amb l'estrella del rival. Jo crec que els que ja tenim una edat, tot això ens ha retornat a l'any 2002 amb el Mundial escandalós de Corea i Japó, que varen empènyer la selecció coreana fins a les semifinals. I la sensació és aquesta, que
0: era mitjans, que fins i tot diuen que la FIFA, que el seu president va rebre una telefonada d'en Donald Trump. Ja és que rufa, no?
7: Sí, ho en diuen els mitjans seriosos dels Estats Units. En Donald Trump ha fet un outing, però a les seves xarxes sí que
0: xerrat. Sí, celebrant aquesta decisió, no? Que ha anat pas que correcte.
7: Exacte, perquè feia justícia, és a dir, no s'amaguen. I és un poquet el que dic, per això el comparava un poquet amb Corea i Japó, perquè el 2002 no es van amagar i ara tampoc estan dissimulant gens ni mica... Ni els importa les seves decisions de per molt incomprensibles sí. que la resta del món es pugui parèixer.
0: Fins i tot la UEFA ha fet un comunicat.
7: Exacte. Sí, la UEFA també ha fet un comunicat, clar, és que és del tot incomprensible i és del tot injust i és el que dèiem. És
0: una atac la competició immensa, d'una manera sí, tal qual, importantíssima. Miqui. Sí, mare meva. Veurem què passa. Com diu en Miqui, encara hi ha temps perquè ha presentat un recurs a Bèlgica perquè estan estorats els belgues amb aquesta decisió, veurem si finalment arriba o no a bon port. I ara sí, ja per acabar, de la jornada d'ahir, sorpresa, mare meva, en Haaland, quin dos gols va marcar el davanter de Noruega, ha deixat fora el Brasil.
7: Increïble, un partit que el Brasil va demostrar una vegada més la seva mediocritat, però també el seu esperit competitiu, perquè ja, fins que va aparegut en Haaland, el millor ha estat Nilan, el porter del Sevilla, que per jo era un dels pitjors porters de la primera divisió la temporada passada, i ara jo crec que és un dels millors porters del Mundial, o el manco l'exhibició que va fer ahir és la d'una de les més importants o de les més cridaneres d'aquest Mundial. I després això, el Brasil té el que té, i Noruega va aprofitar el seu moment amb dues pilotes que va tocar Erling Haaland i clar, per dins, li és igual que davant tingui Magallàs, un dels millors centrals del món, quan la va tenir, la va aprofitar i ha ficat a Noruega als quarts de final en una nova exhibició del davanter del City.
0: I aquesta matinada m'ho han aixecat, jo no he vist el partit, sincerament, però quan m'he aixecat he mirat el resultat i m'he duit una bona tristor, perquè ha quedat fora el nostre estimat Miqui, Javier Aguirre, Mèxic, ha quedat fora de la competició juntament amb el mallorquí Toni Amor en un gran partit, també, un partit emocionant, eh?
7: Un partidarro, un autèntic partidarro. Jo crec que els mexicans, que són molt crítics, segurament excessivament crítics amb la seva selecció de sempre, jo crec que poden estar ben orgullosos del que ha fet l'equip de Javier Aguirre, perquè jo crec que és una de les pitjors seleccions que recorda de Mèxic i avui poden dir que ha caigut eliminat de manera injusta contra Anglaterra, contra un dels candidats al títol. Javier Aguirre i Mèxic el que ha fet és pagar 90 segons. En 90 segons ha rebut dos gols. La reacció que han tingut ha estat encomiable amb un Raúl Jiménez espectacular. Pickford també ha estat un dels homes destacats, el porter dels anglesos que ha evitat aquesta derrota, perquè just després s'han quedat amb 10 homes. Ja veurem, ara el dubte és si aquest homenet d'Anglaterra que va veure la targeta vermella podrà jugar o no.
0: Veurem una mena de FIFA perquè apuntira, no? Veurem si m'ho sorprèn una altra vegada.
7: Exacte. Ah, però bé, just després de l'expulsió, el nou jugador del Barça, Gordon, provoca un penal i ja crec que ja ha estat massa, tot i que el Mèxic ha tornat a retallar distàncies, ja Anglaterra el que ha fet és ficar centrals un darrere l'altre i ha estat un munt impenetrable per la selecció de Mèxic, que ja t'he dit, jo crec que ha evolucionat molt durant el mateix Mundial, jo crec que ha donat un rendiment superior al que el manco jo esperava i se'n va amb el cap alt, però se'n va a casa seva.
0: Clar que sí, Javier Aguirre, que ha anunciat que deixa la selecció. Estava cantat, però ha anunciat que després d'aquesta derrota ho deixa.
7: Sí,
0: no?
7: Sí, ja, de fet, era un poc la tendència que es va dir era Javier Aguirre agafa la selecció, fica dins el cos tècnic a Rafa Márquez, que en teoria la idea era que fos el seu substitut. Sí. El que no tinc d'anglès és que en Aguirre no torni a entrenar. Ja xerren d'Aràbia, l'equip d'en Rajkovic que el volia. Bé, ja veurem què vol fer Javier Aguirre, que jo crec que no és dels que està... tranquil·la a casa.
0: Sí, ja, no hauria d'estar aturat, sempre ho deia, no? Que la seva dona li deia que entrenàs, perquè si no era insuportable dint que seva, eh? Mare meva.
7: Sí. I ara, després de la pressió de Mèxic, mira, anar-te'n a l'Aràbia, guanyar diners, estar tranquil per entrenar, ja li haver supost.
0: No has pagat. Res, Miqui, veurem què passa avui vespre en aquesta Espanya-Portugal, eh?
7: Aferrada forta, veurem què passa. Jo crec que passarà a Espanya.
0: Esperem que sí. Gràcies, Miqui, que vagi molt bé. Adéu,
7: Aferrada, cuida't. Igual.
0: Gràcies, adéu. Miquel Berger. 1:42, darrera aturada ràpida. I continuem parlant de futbol.
2: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.

0: 1:43 minuts, continuem parlant de futbol perquè ja tenim aquí als estudis el nostre comentarista, diria excomentarista, però li van deixar anar cedit a un club de Colòmbia, el Pasto, com a director esportiu. Ha estat 6 mesos allà, li ha anat molt bé. I res, ja mos acompanya aquí per contar-nos una miqueta la seva experiència, com es viu el futbol a Colòmbia i també dels seus plans de futur. Rafael Sastre, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia, Miqui.
0: Ja te trobàvem a faltar, eh? Diumenge a les 12, girem-me i no veure-te. Se m'ha fet estrany, eh?
1: Tot està igual, eh?
0: Sí, sí.
1: El micro, color magenta, tot està igual, no ha canviat res.
0: Tot continua igual. I tu què? Continues igual o no? T'ha canviat molt sa vida des de que vas aterrar a Colòmbia fa 6 mesos?
1: És un canvi important. Ara estem xerrant un poquet abans en arribar i és un canvi cultural en el que t'impacta, pues, la manera tan diferent que tenen ells d'afrontar la vida. Ells tenen una manera, pues, un poc més, diguem, de viure en el dia a dia, de viure amb alegria. Sí que hem de dir que ells viuen el moment, disfruten del moment, tenen una altra perspectiva de com s'ha de preparar el dia a dia en aquest que te comento. I ara bé, pues, aprendre sobretot d'altres cultures, maneres de fer les coses, apuntar tot el bo que tenen i, pues, sobretot també corregir nosaltres el que tenim aquí en el que hem pogut aprendre aquests 6 mesos.
0: Mm-hmm. Quan vas aterrar allà com a director esportiu, no sé què és el que més t'ha sorprès del canvi de tarannà, no? De fer feina allà que aquí a Espanya.
1: A Espanya avui en dia tot està pràcticament planificat, en mil·límetre.
0: Tot és com a quadricular, no?
1: Tot el que passa a un club, a un camp de futbol, ha de ser el que estigui escrit en el llibre de meteorologia del club, i allà, pues, encara existeix aquest jugador un poc més de carrer, aquest jugador que se crea pràcticament per naturalesa, un jugador que no tàcticament és perquè és pitjor si el vol comparar amb un futbolista europeu, però també té la seva part positiva, és que no està tan mecanitzat. Mm-hmm. I en qualsevol moment, pues, un moviment que no estigui planificat abans, com hem dit, pot rompre un partit. I també són jugadors que la seva manera de ser, la seva naturalesa, la seva genètica, fan que siguin jugadors molt forts, jugadors ràpids, jugadors que poden mantenir esforços molt més que els europeus. Ara bé, clar que les seves mancances tècniques i tàctiques encara se fa estar un parell de passetes per darrere de jugador en l'educació europea.
0: Uh-huh. El dia a dia d'un futbolista a Colòmbia és també semblant aquí a Espanya, són estrelles, anava a dir que viuen com un altre món, però no, però són més, entre cometes, normals que aquí, o també són estrelles que van allà, entrenen i no saps res més d'ells en tot el dia?
1: El dia a dia és el mateix. El jugador s'aixeca de matí, se'n va a la ciutat esportiva, fa l'entrenament, de vegades hi ha jugadors que per sobre baixa tenen que complir, pues, actes publicitaris com tenen aquí els jugadors que surten pel carrer i els aficionats, pues, quan guanyen li donen l'enhorabona, si perden li fan qualque comentari que han d'anar cap endavant.
0: S'ha vist molt el futbol allà, en les derrotes, més que res? Hi ha molta pressió afegida en els futbolistes?
1: El futbol allà és la victòria, és la normalitat, uh-huh, i la derrota és...
0: És un drama, no?
1: És un drama. Uh-huh. És un drama de pressió i de vegades empat també perquè que sigui un drama. I el futbol allà sí que agrada, però no és el nivell i tal vegada que se pugui tenir de passió de Brasil o de passió que té Argentina. Sí que perquè hi ha moltes altres activitats que a Colòmbia agraden, el futbol és una d'elles, però jo no vaig trobar que fos una prioritat per ciutadà colombià.
0: Mm-hmm. A vosaltres vos ha anat bé, heu fet una bona temporada, vau caure el play-off al quart de final, a casa vos vau fer molt fort, per tant, en principi, Rafael, els objectius de l'equip de Pasto, amb la teva presència, se varen complir, no?
1: Sí, l'objectiu, el club el va posar en arribar en el play-off. Vam estar tota la lliga que vam arribar a ser líders, vam estar sobretot a la segona posició, vam jugar aquesta posició que donava un avantatge deportiva contra Júnior de repartida ja a casa seva, on vam caure 4-2, anàvem guanyant 1-2, però en el final Júnior és un equip que té jugadors que tots hem vist aquí a Espanya, com en són en Muriel, com són en Carlos Baca, mm-hmm, pues que tenen la seva presència i tenen el seu futbol que són... Pues que tenen, com te dic, passetes per davant de lo que puguin tenir altres tipus de futbolistes. Ara bé, vàrem arribar en el quart de final, vàrem caure contra Tolima, que és un equip que ara mateix ha de disputar octau de final de Copa Libertadores, que vendria a ser la Champions d'allà, o sigui, un equip que té presència, un equip que està fent bé les coses, un equip que també té un director esportiu espanyol, en aquest cas, i sobretot contents de que la ciutat va viure un moment d'alegria, de que la ciutat va viure com el seu equip una altra vegada se ficava a jugar contra els millors equips de Colòmbia i amb els objectius complets, com tu has dit, i amb la tristesa de no poder continuar-hi.
0: Jo comentava, a casa molt forts, a 2.600 metres no, d'altitud.
1: Sí, Colòmbia és un país que té costa, que te'n vas a jugar contra el Junior de Barranquilla i jugues com si juguessis a Mallorca,
0: sí, sí.
1: I te'n vas a jugar a Bogotà o vens a jugar a Pasto, Pasto i estem xerrant de 2.500 metres d'alçada, que els jugadors, sobretot...
0: Ho noten els que venen de fora, mare meva.
1: Això ho diuen, els primers 20 minuts són un infern.
0: Sí, sí,
1: són
0: sí,
1: un
0: sí,
1: infern.
0: Ja
1: i si sí. aconsegueixes fer córrer rival i que tingui aquest punt d'intensitat en el minut 20, pues nosaltres veiem com molts d'equips intentaven aturar els partits, que els partits fossin molt més lents, que no hi hagués aquest ritme de pilota que ells se pogués ofegar, i tot el contrari, quan nosaltres teníem que anar a jugar contra els equips costeños, com ells diuen, que el ritme és un altre ment diferent, i sobretot un tema que nosaltres, perquè som mallorquins, ja estem avessats, però la humitat, quan anaves a jugar amb aquest equip de la costa, pues un jugador de l'alçada que està criat a la muntanya, pues la temperatura, més humitat, més baixada, li costava molt.
0: Ja ho crec, ja ho crec, a Pasto, mare meva. Què t'anava a dir, Rafaelet, futur? Continuau, tu vols continuar, quedaràs a Pasto, teniu ofertes? Perquè jo supos que els jugadors d'allà, de la Lliga Colombiana, clar, el seu objectiu com a entrenador deu ser pujar de nivell, no? En altres lligues, tant a Sud-amèrica com també pegar el vot al futbol europeu.
1: Allà formates...
0: Hi ha futbolistes a Pasto, per exemple, que tu vegis en condicions de poder pegar el vot al futbol europeu a Espanya? No sé, però sí, Ortells també, si m'ho escolta, li pot donar qualque nom. També
1: primer n'hi ha canvi de format, allà no se juga com a Europa, que és una lliga de 38 partits, allà juguen dos torneigs, que és apertura i clausura, és a dir, hi ha dos campionats de lliga. Això fa que jugadors en 6 mesos que facin una bona temporada pues, estan molt encelsats, altres que estiguin 6 mesos desapareguts, pues, li costa tornar a ficar-se. I jo sí que crec que hi ha dos jugadors allà a seguir en el Pasto, que és un lateral esquerre, que és Nervin Goyes, que és de 9 anys, que és un jugador que té molt de futur, projecta de que vagi també a la selecció sub-20 de Colòmbia, que és una passa important, i un altre que és un mig centre, que era en Johan Caicedo, jugador de 21 anys, que ja va tocar el futbol brasiler, no va tenir sort perquè va anar i va estar lesionat la majoria part de temps, va tornar... La ciutat de Baston ha estat un jugador important i són dos jugadors que en condicions normals poder venir a Europa, pues, tu saps que moltes vegades han de donar molt de condicionants, sí que tenen condicions per venir al Manco fer-ho bé. Fins a quin nivell? Pues, moltes vegades la gent se pensa que poden jugar en el Barça, en el Madrid, en equip de Champions, però en principi crec que sí que podrien donar el vot a jugar equips d'aquí, com podrien ser el Mallorca o equips d'aquest nivell, i si les coses li surtin bé, pues ja veurem on està el sostre d'aquest futbolista, però sí que crec que a la Lliga hi havia nivell de 30-40 jugadors colombians que podrien venir a Europa i donar un nivell pues, similar a lo que tenim en Johan Mújica.
0: Sí, Johan Mújica. I deu una bona febre ara amb el Mundial, no?, que per Colòmbia. Tu has tornat fa estoneta, no sé si ho has pogut viure en primera persona, però alerta Colòmbia perquè apunta que pot arribar en fora.
1: Allà hi havia molta il·lusió. Jo vaig estar fins que hi van volar per anar cap al Mundial i sí que havia pues, tots els partits amistosos que jugava la selecció en Colòmbia, com ells deien, pues, era un event en el país, de matí la gent sortia amb la camiseta oficial en el partit, o sigui, a la feina per anar després en el partit, tots els restaurants i bars, comerci de la zona estaven preparats i la il·lusió, sobretot, que havia despertat la gran temporada que va fent Luis Díaz en el Bayern de Múnich, tenir una estrella, com ells dia, pues, es va situar al Manco, no entre favorits, però sí entre aquests aquí que poden...
0: Pot donar sorpresa, exacte, pot estar a prop.
1: Ells són conscients de que fer campió és molt complicat, però si al Manco somien pues, arribar a un bon quart de final, fer una bona semifinal, ser campió amb equip, pues, té Espanya un gran equip, i nosaltres, Me'n costa creure.
0: Sí, sí, està clar, però alerta perquè tenen un bon equipat i poden donar la sorpresa. Està molt obert aquest Mundial. Per cert, tenia un jugador espanyol, en Iago Herrerín, el mític jugador basc, no?
1: Sí.
0: Es trobava a Pasto, no?
1: En Iago va arribar a jornada número 2, va debutar contra Millonarios, contra en Falcao, que va ser justament company d'en Iago quan van jugar a l'Atlètic de Madrid. I un jugador que, bueno, jo he xerrat amb ell, n'hi ha altres jugadors com el Nander Herrera, que també va anar a Argentina a jugar, Níker Muniain també va anar a San Lorenzo, crec que va estar Níker Muniain, i jo ahir li deia, dic, això és algo que en el vestuari de l'Atlètic, per xerrar, tenir experiències a Sud-amèrica, sí que nosaltres, vist per la tele, futbol argentí, futbol colombià, futbol brasiler, és un ambient totalment diferent a l'europeu, perquè també és un altre tipus de preparació pues, física, mental, tàcticament, en Iago molt ho comentava, que els jugadors pues, tenen carències a l'hora de prendre decisions, sobretot, és algo que s'està intentant millorar, per això hi ha tant d'entrenador europeu que està anant cap allà per intentar canviar aquest tipus de mentalitat de jugador i que puguin prendre millors decisions. Mm-hmm. De fet, tornant a la selecció de Colòmbia, hi ha molt de jugador colombià que està jugant a Europa i això és el que li ha fet aquest vol qualitatiu ara mateix tingui la selecció Colòmbia.
0: Sí, sí, entreix a Mójica, Mójica, que veurem què passa amb el Mallorca. No ho sé, Rafael, m'ho hem de fer il·lusions, tornaràs a la pròxima temporada, tornaràs cap a Colòmbia, haurem de negociar amb Pasto, no sé, com ho tenim?
1: Ara la idea és primer solventar un tema que va sortir aquí, uh-huh. Un tema privat,
0: sí, sí.
1: I a partir d'aquí pues, no tancar mai la porta a la que pugui venir. Han estat 6 mesos d'aprenentatge, de viure...
0: I que no te'n penedeixes de prendre aquesta decisió, no. Que tampoc va ser fàcil en el seu moment, perquè tu tenies moltes coses aquí, família, feina, i vas decidir apostar per aquest projecte de Pasto amb tota la il·lusió, i t'ha sortit bé, que també és important.
1: En absolut, jo me'n vaig anar content, tornar content en la feina i en tot el que hem pogut fer allà 6 mesos que he estat a Pasto, i ja t'he dit, de vegades, o en aquest nivell que jo estic, o la meva educació que han tingut, nivell familiar lo més important, i quan tot estigui solventant, si les portes continuen són obertes o sortís una altra opció, estudiar, prendre la decisió, i si encertant, pues, tant de bo sigui, i si hem de tornar, pues, no hi ha cap problema, perquè,
0: sí.
1: Com tu dius...
0: Tens les portes obertes, aquí ho saps sempre, Rafael, ja ets un mític, un clàssic de Divetre Ràdio des diumenges. Més enllà del futbol, si hi ha gent que va de viatge a Colòmbia, de vacacions, aconseguiries pegar un bot a Pasto?
1: Sí, al final...
0: Vacacions, passar-ho bé i tranquil·litat, eh?
1: És una ciutat petita, és parecuda a Palma en el nivell de que te pot anar caminant on vulguis, de que sí que hi ha molt de cotxes, també a Palma, jo quan vaig tornar no recordava tant de cotxes, fa fred.
0: Fa fred?
1: Fa fred, fa 2.500 metres, fa fred, tots els dies plou.
0: Mare meva, però... mare meva, si però... m'han d'anar a Pasto per veure ploure, Rafael,
1: no, però...
0: quin negoci.
1: Sí que té història de que és la darrera ciutat espanyola que va ser, diguem, tornada a Colòmbia, i sí que quan estàs allà visites pues, edificis, pues, veu que és tot molt parecut a el que és quan surt per Andalusia, Castilla...
0: Ah, ja,
1: són edificis pues, de construccions espanyoles, la gent d'allà tenen una estima alta per l'espanyol. De fet, nosaltres vam anar a dinar un parell de vegades amb el vicecònsul, que m'ho podria conèixer.
0: Tens bo.
1: He deixat bo, per si qualque dia he de pagar un bo.
0: No anem al teu nom, eh? si anem per allà i tenim bo.
1: Tenim bo.
0: Molt bé.
1: Així que els espanyols allà són gent estimada.
0: Idò, està molt bé. Rafael, que gràcies per venir.
1: No, a voltes
0: per
1: convidar-me.
0: Per cert, què t'assembla, ja que te tenc aquí, què t'assembla la planificació del Mallorca? Hem parlat amb en David aquí des d'en fora, perquè ho has viscut d'en fora, però què t'assembla tot plegat? Tenim un minutet perquè puguis donar la teva opinió.
1: Sí, jo escoltava en David i estic amb ell. Crec que el Mallorca, siguent un dels referents de segona divisió, sapiguent que el Mallorca perdria jugadors perquè han anat en el Mundial, són jugadors en cartell, tal vegada pensava que en tornar a començar els entrenaments pues, tindria aquests 4-5 jugadors referents que han estat a segona divisió. Aquests jugadors...
0: És que teòricament els jugadors bons de segona, bons per segona, haurien d'anar a locos, no? Per venir en el Mallorca, en el Girona, aquí com aquest, no?
1: I sobretot...
0: costa creure que només n'haguin pogut fitxar un en un mes i mig que saben que són de segona.
1: Jugadors d'aquells que tu saps que tenen un parell d'ascensos a l'esquena, jugadors que t'atrequen al manco en el play-off, perquè després fer primer o segon és molt complicat. I sobretot també el que has comentat, Miqui, que pareix que el Mallorca no ha despertat il·lusió als socis, als aficionats, i que està tot com molt aturat.
0: No és que no l'hagi despertat, és que m'ha parit que l'ha enfonsada més amb aquest estiu. No
1: hi ha fitxatges, una campanya de...
0: De Michelis que parteix dues setmanes després de renovar.
1: Una campanya de Bonac que no ha agradat.
0: Que mirada que tampoc ha estat aquí a tots. És que no ha anat res bé.
1: Ara bé, després pot començar la Lliga, fa 9 punts els primers 3 partits.
0: Això canvia tot, sí.
1: I tot se dispara. Però sí que és veritat que de moment no està agafant un color d'esperança.
0: Veurem si canvia, veurement si va millorant.
1: Hi ha marge.
0: Ja tens. Dimecres comencen els entrenaments a Sant Vivironi. Rafael Sastre, gràcies, estem en contacte per saber el teu futur, veurement per on passa.
1: Molt bé, moltes gràcies a tu, Miqui.
0: Gràcies, Rafael Sastre, que m'haurà contat la seva experiència com a director esportiu del Pasto de la primera divisió colombiana. Segons per arribar a les 2 del migdia, així acabam aquesta edició de dilluns d'Esport 3 aquí a IB3 Ràdio, tornant com sempre puntuals demà a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Adeu!

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. El sector de la construcció agafa impuls a Mallorca en un context marcat per la greu emergència habitacional que pateixen les illes. Aquesta embranzida es deu sobretot al boom dels pisos, que s'han disparat gairebé un 60% en la primera meitat de l'any. En total s'han visat a prop de 1.300 habitatges nous entre plurifamiliars i xalets, parlant de la xifra més alta en un primer semestre dels darrers 5 anys. Els aparelladors diuen que són xifres positives, bones, però a la vegada insuficients per cobrir tota la demanda real. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns, 6 de juliol. Ho feim amb Marga Cifra, el control tècnic titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Acord històric per als empleats públics de les Balears.
2: Uns 5.000 treballadors del sector públic instrumental de les Illes cobraran fins a 12.000 euros més a l'any gràcies a la carrera professional. Un pacte aplaudit pels sindicats que adverteixen, en tot cas, que continuaran lluitant perquè no hi hagi empleats de segona.
0: Avui també es noticia que el govern reforça l'ofensiva contra el lloguer turístic il·legal.
2: Imposarà multes diàries de fins a 5.000 euros als propietaris que continuïn comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció. Si persisteixen en la infracció, els expedients es poden traslladar a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència. La mesura s'inclou dins la llei òmnibus.
0: A les Pitiuses, les associacions d'usuaris denuncien una situació crítica a l'unitat de salut mental. Carmen Cires, bon dia.
3: Avui hi ha de baixa 5 dels 13 psiquiatres d'adults de la unitat de salut mental de les Pitiuses. Les associacions de pacients denuncien que se senten desemparades perquè no se'ls atén ni en situacions crítiques. Aseguren que els 30 llits d'hospitalització breu estan sempre plens. Diuen que tampoc no es fa seguiment dels pacients que surten de l'Hospital Can Mises.
0: A Mallorca, els socorristes de Calvià es reuniran finalment amb l'Ajuntament. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Serà demà a les 8 del matí, després de la manifestació d'avui davant les portes del consistori. Denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei. El Balda els ha demanat un llistat de peticions per estudiar la situació del col·lectiu.
0: I a Menorca, la Policia Nacional ha detingut un home que va robar un vehicle de lloguer valorat en 30.000 euros a Mahó. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Els agents van descobrir el vehicle en una operació rutinària 6 mesos després. Estava mal estacionat i, en comprovar la matrícula, van veure que figurava com a denunciat per robatori per part d'una empresa de lloguer. En el seu interior van trobar documentació i el dispositiu mòbil del presumpte autor dels fets. Es dona la circumstància, a més, que mentre els agents inspeccionaven el vehicle van rebre una trucada que hi havia hagut una brega en un local proper. Va resultar ser un avís fals que s'ha comprovat que va realitzar un familiar de l'acusat per mirar de desviar l'atenció.
0: A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. Avui la notícia és que el Mallorca ha encetat el nou curs. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. La temporada 2026-2027 ha començat amb les proves mèdiques. És la primera passa d'una nova etapa a la segona divisió després d'un lustre a primera. Avui, un primer grup de jugadors com Abdon Prats, Raillo, Martin Valiant o Manu Morlanes han passat per la clínica. Demà continuaran les proves i dimecres faran el primer entrenament a Son Bibiloni, la primera sessió del nou entrenador Luis García, que, per cert, serà presentat demà a les 12:30. Pel que fa al Mundial, Espanya cercarà avui contra Portugal un bitllet pels quarts de final. Ja el tenen Anglaterra i Noruega, que es varen classificar ahir guanyant a Mèxic i al Brasil respectivament. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat avui la campanya d'abonats per la nova temporada. Festa soci i ja ho veurem. És el lema en un any en el qual no hi ha gaires canvis respecte al passat curs pel que fa al sistema i els preus d'abonaments, però sí en el format de la competició.
0: Encetem la setmana i ho feim amb avís groc a les Pitiuses, també a bona part de Mallorca, per altes temperatures que poden arribar als 36 o 37 graus a les hores centrals del dia, també a l'interior de les illes. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia. Hem encetat una setmana que estarà dominada per la calor intensa. Des d'avui fins a final de setmana, valors de temperatura per damunt de 35 graus a tot l'arxipèlag. De fet, ara mateix ja arribam en alguns punts, els 37, 38 graus, i fins i tot poden superar aquests valors. Tenim avís groc activat avui, també demà, però a partir de dimecres l'avís passarà a ser taronja, risc important per temperatures ben elevades. Tampoc no baixarà de vespre. El cel estarà gairebé destapat avui, demà com a molt arriben alguns núvols alts a Eivissa i a Formentera que deixaran el cel enteranyinat, però just demà a darrera hora. I aquests dies el vent bufa de component sud. Això farà que, sobretot, la temperatura màxima la registrem a l'interior i al nord de cada illa. Amb aquests valors, que aquests dies es repetiran dia rere dia, amb valors màxims de 35 graus, podem arribar a fregar a partir de dimecres els 40 en alguns sectors de les illes. També tindrem una situació a la mà bastant tranquil·la, amb marejol només en qualque redol de maró a punts del sud de l'arxipèlag.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Dues i sis minuts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu. Els avisats d'obra nova a Mallorca han augmentat a prop d'un 30% durant el primer semestre de l'any. Són gairebé 1.300 habitatges, la xifra més alta per aquesta període dels darrers 5 anys, segons dades presentades avui pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics.
8: La xifra més significativa és l'augment d'avisats d'habitatges plurifamiliars en gairebé un 60%, enfront del 0,3% d'unifamiliars. Durant els sis primers mesos de l'any s'han visat 769 pisos per 527 unifamiliars. El president del Col·legi, Luis Alfonso de León, però, diu que és insuficient per satisfer les necessitats residencials actuals.
9: Es una cantidad aún insuficiente para dar respuesta a la demanda de la población, pero se ha conseguido las mejores cifras de los últimos 5 años. La previsión es que esta tendencia de crecimiento se mantenga.
10: Siempre hemos dicho que se estaba en 1:1. Con estos datos vemos que hemos pasado de 1 a 1,5 y lo adecuado sería pasar de 1 a 4. Es decir, 4 viviendas plurifamiliares por una unifamiliar.
8: Per municipis, Palma engloba el nombre més gran d'avisats de pisos, seguida per Calvià i Capdepera. En canvi, els xalets es concentren principalment a Ciutat, Manacor i Santanyí. El col·legi també destaca bones xifres en visats de reformes impulsades en part gràcies als fons Next Generation. Mateu Moya és el secretari tècnic del col·legi.
11: Estamos hablando de un 17%, 1.700, pero son 1.700 visados. ¿Qué quiere decir eso? Que eso podemos estar hablando de 5 o 6 mil viviendas afectadas por ese proyecto de rehabilitación. Se está invirtiendo mucho con recuperar y rehabilitar el parque edificado, que creemos que es una de las líneas más importantes, ¿no?
8: També s'han duplicat les reformes d'hotels i no se n'han visat la construcció de cap de nou.

0: I ho dèiem en titulars, prop de 5.000 treballadors del sector públic instrumental passaran a percebre la carrera professional. Això serà possible després que el govern ha tancat avui un acord amb els sindicats UGT, Comissions, STEI, USO i CESIF. Tant el govern com els sindicats han assegurat que es tracta d'un acord històric que s'emmarca dins un pacte global de millores pels treballadors públics que també inclou altres punts ja aprovats i tancats, com és la indemnització per residència. La carrera professional és una reivindicació històrica dels empleats públics que s'ha desbloquejat d'aquesta legislatura i suposarà un cost de 14 milions d'euros. Carme Moreno, bon dia.
1: Bon dia. La consellera de Treball i Funció Pública, Catalina Cabré, ha detallat que la quantia màxima que es percebrà per la carrera professional serà de 12.500 euros anuals. La cobraran els treballadors que tinguin la categoria més alta, són aquells que estan inclosos al grup A i que faci 20 anys que treballin a l'administració pública. El mínim per la carrera professional serà de 1.400 euros pels empleats en categories inferiors i amb pocs anys d'antiguitat.
2: Per aquest govern, els empleats públics no són un problema, sinó que sempre són part de la solució. I volem comptar amb uns treballadors públics eficients i professionals. Volem una funció pública que avanci, que es modernitzi i que es dignifiqui.
1: La implantació de la carrera professional entre el personal laboral es farà de manera progressiva. Enguany es percebrà el 25% del complement i el gener de 2028 s'arribarà al 100%. Són José María Brif, de CESIF, i Mateu Moyà, de l'STEI.
3: También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
4: A més, és una manera de reconèixer el servei a treballadors, diguem-ne, que són sa cara moltes vegades de lo que és el servei públic. Quan necessites una ambulància, quan té a foc, quan agafes el tren, quan ets usuari d'un port, tot això és sector públic instrumental.
1: Els treballadors subrogats del GSAIP i d'IB3 percebran un tram de la carrera a partir de l'any 2028. Es faran dues convocatòries extraordinàries per a aquests empleats públics. L'administració tan sols els reconeixerà l'experiència professional dels anys que han estat internalitzats.
0: I també hi ha novetats importants pel que fa als funcionaris de l'administració de l'Estat a les Illes. Avui migdia, el govern espanyol i els sindicats han acordat equiparar la indemnització per residència amb els treballadors destinats a les Canàries, que també era una reivindicació històrica. L'increment del plus de residència es començarà a percebre aquest mes.
1: Sí, les quanties oscil·len entre els 105 i els 697 euros mensuals en funció dels diferents grups professionals i l'illa de destinació. En el cas dels treballadors de Mallorca, les quanties van del 214 als 105 euros mensuals. Els treballadors de l'administració de l'Estat destinats a Menorca i les Pitiuses són els que més es beneficiaran de l'increment del complement de residència. Per les categories inferiors serà de 297 euros i pel grupat de 697 euros mensual. El president del sindicat CESIF a les Balears, Luis Apolinar, diu que és una primera passa, però reclama més millores.
5: Pero queremos que se haga una norma reguladora propia que afecte a todos los empleados públicos independientemente de la administración. Ya no solamente para los de empleados públicos estatales, sino también para los de la administración autonómica y también para la administración local, que principalmente son los ayuntamientos y los consejos insulares, el de Mallorca, el de Menorca, el de Ibiza y el de Formentera.
1: En la reunió d'avui, l'executiu espanyol també s'ha compromès a actualitzar les quanties que s'han aprovat pel que fa al complement de residència i això se farà en una reunió a finals d'enguany.
0: I més novetats de la plana laboral, perquè el govern ha anunciat noves ajudes pels autònoms destinades a cobrir les quotes de la Seguretat Social en períodes d'incapacitat temporal. L'anomenat escut de l'autònom cobrirà un màxim de dues mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari.
6: L'ajuda se centra en els dos primers mesos perquè a partir del tercer els autònoms no estan obligats a pagar les quotes. La dotació de l'ajuda és de 600.000 euros, la meitat per a l'any 25-26. La presidenta del govern, Marga Proens, afirma que es tracta d'una mesura que vol facilitar la feina dels treballadors.
7: Moltes vegades hem sentit a dir allò de que els autònoms ni tan sols se poden posar malalts, perquè quan un autònom està malalt, dona igual si no ha d'anar a fer feina perquè ha de seguir pagant la quota a la Seguretat Social. I d'això s'haurà acabat i s'ha acabat a les Illes Balears.
6: Per tal de facilitar els tràmits als autònoms, també s'ha inaugurat l'Oficina de l'Autònom, un punt on els professionals podran rebre assessorament i acompanyament en la seva activitat.
0: Arribem a les 2:14. A més qüestions, la llei Òmnibus, que ja és vigent, incorpora noves mesures per reforçar la lluita contra l'oferta turística il·legal. Unes novetats que el govern ha traslladat avui a la segona reunió de la mesa de lluita contra l'intrusisme. Recordem que entre les principals mesures hi ha la imposició de multes diàries de fins a 5.000 euros als propietaris que continuïn comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció. Si persisteixen a la infracció, els expedients es poden traslladar a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència.
6: Una altra de les mesures és un nou protocol de coordinació i d'intercanvi d'informació entre les policies locals d'Eivissa i els serveis d'inspecció turística. Això permetrà que les actuacions policials derivades de molèsties veïnals o altres incidències puguin donar lloc també a inspeccions per detectar allotjaments turístics il·legals. És la vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles.
8: Permet que es policia que 3 o 4 vegades va allà, això ja és constant, si no se perd aquesta informació dins el Consell Insular, que té la capacitat, sí que té la capacitat inspectora de seguiment.
6: El conseller de Turisme, Jaume Bausà, també ha explicat que la norma reforça la protecció dels allotjaments turístics reglats davant les ocupacions il·legals.
9: Això el que fa és, bueno, primer, lluitar contra aquells que s'aturen, que massifiquen, que abusen del territori i, per altra banda, dignificar aquells que compleixen la llei.
6: Els establiments podran demanar la intervenció immediata de les forces de seguretat per desallotjar ocupacions que impedeixin o desvirtuïn l'activitat turística autoritzada.
0: I la multitudinària cadena humana organitzada ahir en es trenca per reclamar la protecció dels espais naturals de Balears marca avui també el debat polític. Hi varen participar més de 10.000 persones, segons els organitzadors, el GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida. El govern reitera una vegada més que la protecció d'estrenca no es toca amb aquesta llei òmnibus i qualifica la manifestació de preventiva.
6: Les entitats ecologistes alerten que els darrers canvis legislatius impulsats pel govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. La presidenta Proens mostra el seu respecte a la protesta, però reitera que la protecció del Parc Natural d'Estrenc, de Campos i d'altres espais naturals està garantida. A la vegada ha tornat a condemnar les pintades aparegudes en els búnquers.
10: És una manifestació preventiva, no és una manifestació sobre una cosa que hagi fet el govern, el manco que hagi fet el govern distint a lo que va fer el govern d'esquerres. El meu govern ha modificat l'ECO exactament en els mateixos termes com ho va fer el govern de Francina Armengol per 12 espais naturals. Per tant, jo entenc que també hagués pogut fer en aquell moment una mobilització.
6: Sobre l'actitud de la balassa de Campos, Xisca Port, que es va enfrontar als manifestants, però ens ha censurat la seva manera d'actuar.
10: Ja saben que el meu estil és el respecte, el meu estil és no entrar en provocacions i el meu estil, evidentment, és que som una terra lliure on tothom ha de poder dir la seva, per tant.
6: Més per Mallorca, per part seva, celebra l'èxit, diu, de la cadena humana d'Estrenc. La formació ecosobiranista considera que la mobilització demostra el rebuig d'una part molt important de la societat mallorquina a les polítiques territorials impulsades pel govern de Marga Proens. Vots, en canvi, exigeix que s'identifiquen responsables de les pintades aparegudes en els búnquers.
0: I en aquesta hora, quan són les 2:17, encara continua reunit a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera, on el Ministeri d'Hisenda presenta a les comunitats els objectius de dèficit, deute i regla de despesa amb l'objectiu de presentar els pressupostos generals de l'Estat. La trobada és el primer gran pas del calendari pressupostari, però també es preveu complicada. I és que el govern, com la resta de comunitats gestionades pel PP, no pensa donar-li suport.
6: Així ho avançava el vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa, avui de matí a l'informació.

0: Matrà-la al Congrés dels Diputats, on afrontarà el principal obstacle polític. Per tirar-la endavant necessitarà el suport de tots els socis d'investidura, també de Junts, que ja va votar en contra de la proposta corresponent al 2026. L'executiu manté la previsió de presentar el projecte de pressupost del 2027 abans de l'octubre. Serien els primers comptes de l'actual legislatura i substituirien els pressupostos del 23 prorrogats fins a 3 ocasions.
1: Són les 2:09.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: Chico, al lío, pide un crédito.
5: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
4: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Us dèiem en titular, situació crítica a l'unitat de salut mental de les Pitiüses. 5 psiquiatres segueixen de baixa. Les associacions d'usuaris denuncien que, amb l'actual col·lapse, és impossible aconseguir un llit per superar una crisi. Diuen que tampoc no es fa seguiment dels pacients que surten de camises.
6: El dia d'avui hi ha de baixa 5 dels 13 psiquiatres d'adults de la Unitat de Salut Mental de les Pitiüses. Les associacions de pacients denuncien que se senten desemparades perquè no se'ls atén ni en situacions crítiques. Els 30 llits d'hospitalització breu estan sempre plens. Ho explica Toni Díaz, de l'Associació de Pacients i Familiars de Persones amb Malaltia Mental.
7: ¿Qué tiene que pasar, no?, para que te atiendan o te ingresen y que no te pueden atender porque no hay camas? Entonces, claro, esto lleva a pensamiento... Bueno, hemos tenido gente con pensamiento autolítico, ideas de suicidio...
6: Els professionals que tenien la patologia dual s'han repartit altres serveis i tampoc hi ha, segons diuen, ningú destinat a casos de persones amb ideacions suïcides. Després d'una crisi, quan el pacient necessita un seguiment per estabilitzar-se, no hi ha cites disponibles. Soledad Manzano és la presidenta de l'Associació de Persones amb Patologia Dual d'Eivissa i Formentera, que són casos on es combina una addicció amb una malaltia mental.
8: I vas entrar per una desregulació, per un brote psicòtico, per una situació grave en la que tu vida corre peligro. Cuando se sale de esa unidad, al paciente no se le da cita.
6: Els darrers mesos les cites s'estan anul·lant sense explicació i s'estan desatenent situacions crítiques. La conselleria ha implantat un reforç de l'atenció primària amb psicòlegs i les associacions confien que així els psiquiatres es puguin centrar en casos greus, però el punt de partida és molt dolent, especialment a Formentera.
8: Aquí tenemos sobrecarga y tensión hospitalaria, pero es que en Formentera están sin nada.
6: Segons han denunciat a IB3 persones coneixedores de la situació, algun dels professionals atén consultes privades tot i estar de baixa, un fet que no ha confirmat la conselleria.
1: Una conselleria, per part seva, que resta gravetat a la situació.
0: L'agència de camises nega que cap pacient hagi quedat sense atendre durant una crisi, encara que reconeix que l'acumulació de baixes ha obligat a prioritzar els casos urgents i les persones hospitalitzades. Això ha afectat la resta de serveis. També esperen que la reestructuració del servei, que s'ha posat en marxa amb una nova coordinadora de salut mental per adults, faciliti que els professionals vagin tornant a la feina.
1: I avui també destacam que l'Hospital de Son Llàtzer ha incorporat un robot de farmàcia que permet dispensar medicaments a pacients en 40 segons, quan abans els sanitaris estaven d'haver 5 minuts per aconseguir-lo. El nou sistema funciona ara fa una setmana i, segons asseguren els professionals, suposa una millora i una atenció més àgil. Laura Marcos, bon dia.
9: Bon dia. El robot on caben uns 6.000 envasos forma part de la nova unitat de pacients externs de farmàcia de Son Llàtzer, que també ha incrementat els espais d'aquest servei de 2 a 5. La farmàcia de l'hospital atén d'haver 150 persones al dia, una demanda que el nou robot ajudarà a resoldre amb més agilitat. Montse Vilanova, cap de servei de farmàcia, afirma que tenen fins a 500 referències

0: diferents i medicaments en diverses dosis. Per tant, amb el sistema manual era relativament fàcil equivocar-se.
1: Fins ara nosaltres buscàvem a mà en una estanteria els medicaments. Ara no els estem buscant, ens els busca ell. Igual estem parlant de 30 o 40 segons d'arribada del medicament, o sigui que és molt ràpid. Per tant, és un guany molt important.
0: Ara assegura, els professionals estan més tranquils perquè els pacients estan més segurs. La consellera de Salut, Manuela García, ha inaugurat avui el robot i la nova unitat de farmàcia i ha destacat la importància d'invertir en innovació.
2: Lo que pueda hacer una máquina no tiene que estar una persona mirando una caducidad ni colocando manualmente, que facilita el error. Cada medicación es única, es decir, tú no puedes meter ni falsificar ni volver a meter una medicación que ya has metido, porque el robot te la va a captar y va a decir, no, esta medicación ya está dentro o esta medicación ya la he usado y te lo va a devolver, ¿no? Esas medidas de seguridad son las que son el futuro.
3: I més d'un 40% de les persones en risc d'exclusió social ateses en els serveis d'atenció laboral de la Fundació de Xalles han aconseguit un contracte de treball durant el 2025. És una de les dades destacades de la memòria d'activitats que ha presentat avui l'entitat, que afirma que ara el perfil d'usuaris correspon al de persones amb múltiples problemes com el de l'accés a l'habitatge.
0: En aquest sentit, la directora de la Fundació, Xisca Martí, ha apuntat que l'entitat es planteja oferir ajuda a les persones que tenen en qüestió d'habitatge, sobretot als treballadors d'inserció laboral. És el reflex d'una societat en què la manca d'habitatge i els elevats preus fan que tenir un contracte de feina no sigui garantia per viure de manera digna.
4: Les persones que necessiten ajuda són persones multiproblemàtiques, que no tenen una única cosa a treballar, sinó que tenen moltes coses a treballar. Sí que és vera que hem de destacar que hi ha un dels factors que són els factors econòmics, però també tenim persones, fins i tot persones que tenen un contracte d'inserció i estan cobrant un salari digne, que estan vivint en el carrer.
0: Durant el 2025, la Fundació de Xalles ha formalitzat 162 contractes d'inserció a través de les tres empreses d'inserció vinculades a l'entitat i de diferents serveis ambientals.
3: I avui, en plena de successos, destacam que el Lico ha estat detingut per tercera vegada en un mes. El fill de la coneguda matriarca de Son Banya, la Paca, ha estat arrestat per apunyalar un home i tallar el cabell amb un ganivet a una dona al Poblat. La Policia Nacional va fer ahir la detenció a Son Banya, on es trobava Francisco Cortés, tot i que té, recordem-ho, una ordre d'allunyament activa. Dues i 26 minuts fora de les Balears. Se preocupa l'evolució de l'incendi declarat ahir a la província de Castelló, que continua cremant de moment sense poder ser estabilitzat. Durant tot el vespre, els bombers han intentat contenir les flames, però de moment continua sense control.
5: S'han desallotjat mig miler de persones de les zones adjacents i l'UME ja s'ha incorporat al dispositiu amb 200 agents sobre el terreny. El que més preocupa a hores d'ara és que l'onada de calor que ja afecta la regió i els forts vents previstos podrien complicar encara més la situació, segons el president valencià Juan Fran Pérez Llorca.
6: Però és cert també que, aunque en aquest moment les condicions meteorològiques són bastante buenas, la previsión es que a partir de las 11 de la mañana empeore, ¿no? Que tengamos y entramos en esta ola de calor. Además, vamos a tener rachas de viento que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora y que, por lo tanto, todo el trabajo que se avance ahora pues será yo creo que importante.
5: Mentrestant, a les Gavarres, província de Girona, el foc ja s'ha pogut estabilitzar després de consumir més de 2.200 hectàrees. Ara falta, però, poder-ho donar per controlat. Al sud de França també situació molt complicada pel foc que ha consumit més de 4.600 hectàrees prop de Perpinyà. 10.000 persones han estat, en aquest cas, evacuades davant el risc i, a més, les condicions meteorològiques són molt desfavorables.
3: Per cert, recordem que avui Mallorca i Menorca es troben a nivell màxim de perill per incendi forestal. I a l'exterior, Hamas dissol el seu govern a Gaza en un gest per desbloquejar la segona fase del pla de pau que du 6 mesos encallat. Es tracta de l'òrgan que ha exercit com a govern de facto a la franja durant 2 dècades. Un moviment amb el que se cerca facilitar l'entrada del Comitè per l'Administració de Gaza, que és l'organisme tècnic dissenyat per assumir la gestió civil de l'enclavament a la postguerra.
5: Mentrestant, durant els propers 2 dies se celebraran noves reunions al Caire entre Hamas, altres faccions palestines i mediadors egipcis, amb l'objectiu de tancar escletxes sobre l'aplicació de la segona fase de l'acord. Entre els principals esculls continuen figurant el futur de l'arsenal de Hamas, el desplegament d'una força internacional d'estabilització, així com aquesta entrada efectiva del comitè tecnòcrata a Gaza.
3: I també l'actualitat d'aquest dilluns passa avui per Pamplona. Ja s'ha donat el SUS al Sant Fermí 2026 des del balcó principal de l'Ajuntament.
5: Més de 12.000 persones han seguit en directe el llançament del coet que anuncia l'inici de les festes de les més multitudinàries i conegudes de l'Estat. Dos representants del Servei d'Urgències han estat els encarregats d'encendre la flama com a reconeixement als treballadors sanitaris després de ser triats per la ciutadania en votació popular.
3: Així arribarem a les 2:30, moment ara, per a la informació de cadascuna de les illes.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. Els socorristes de Calvià reuniran finalment de l'Ajuntament. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Serà demà a les 8 del matí després de la manifestació d'avui davant les portes del consistori. Denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei. El batlle els ha demanat un llistat de peticions per estudiar la situació del col·lectiu.
1: L'Ajuntament de Felanitx ha posat en marxa el nou servei municipal de bus urbà de Porto Colom.
2: És gratuït, funcionarà de manera complementària al TIP i es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a l'octubre.
1: I han acabat les obres de protecció del talús de la vall del torrent de Fornalutx.
2: L'actuació evitarà el risc d'esllavissades en una zona molt transitada a l'entrada principal del municipi. L'obra ha costat 180.000 euros i era molt esperada a Fornalutx, ja que el talús està damunt un aparcament i l'aturada de bus.
1: Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
3: Complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de les sortides des de Son Rapinya fins a l'altura de l'interpolació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit a la Port. També trobaran retencions a l'autopista d'Andratx, a l'altura de les sortides des de Benguinat fins a l'altura de l'interpolació, cap a la via de cintura, i en el túnel de Llena van sentir Palma. I per acabar, també feia retencions a l'autopista de Llumelló, a l'altura de la sortida cap al Coll d'en Rabassa, fins a l'altura de sortida cap al polígon de Sonom, en sentit Llumelló. Això fa pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Marga Cifra, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars de socorristes de Calvià reuniran finalment amb l'Ajuntament. Serà demà matí a les 8 del matí, després de la manifestació d'avui davant les portes del consistori, denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei.
2: Després d'una hora de reclamacions, el batlle de Calvià, Juan Antonio Mangual, ha sortit a parlar amb ells. A Mangual els ha demanat un llistat de peticions per estudiar la situació del col·lectiu. Tot i la trobada de demà, l'Ajuntament puntualitza que l'empresa concessionària Marsafe és la responsable dels treballadors.
5: El que hem fet nosaltres és allargar les temporades, hem donat més hores de servei i hem complementat tota una sèrie de reforços a el que són els propis concessionaris que ara duen les platges al davant. I, per tant, nosaltres per això estem insatisfets. Les seves reivindicacions venen més donades cap a el que és el concessionari o l'empresa gestora del servei de socorrisme.
2: El portaveu dels socorristes, Ariel Gauna, explica que els horaris i el calendari del servei són insuficients. El col·lectiu reclama allargar la temporada. Durant la temporada baixa, els mesos de març, abril i novembre, els socorristes reactius cobreixen el servei, una figura que asseguren que no compleix amb els pilars bàsics de la professió.
6: El socorrista reactivo no vigila, no previene y a la hora de socorrer ya llega tarde. Es un amaquero que le han adosado funciones de socorrista. Digamos que es una figura absolutamente incongruente, no tiene ni pies ni cabezas.
2: L'Ajuntament de Calvià indica que en aquests moments el contracte de socorrisme està en vigor, finalitza el 2027 i es mostren oberts a introduir canvis per millorar el servei una vegada hagi acabat.
1: I qui també es concentrarà en aquest cas demà serà el comitè d'empresa del Duty Free de l'aeroport de Palma. Serà entre la 1:30 i les 3:30 a Sant Joan com a protesta per les condicions de treball que pateixen els 250 empleats.
2: Entre altres qüestions, els treballadors es queixen que ni AENA ni la direcció del Duty Free ha fet res per evitar que hagin de treballar amb ventalls i ventiladors per mal funcionament de l'aire condicionat. Els sindicats també denuncien la precarització en les condicions del personal fix discontinu, que ha d'acceptar contractes de 20 i 26 hores setmanals davant de les 40 hores d'anys anteriors, mentre se suporta molta pressió i una sobrecàrrega de treball inassumible.
1: Canviem de qüestió. Parlem ara d'un investigador mallorquí que lidera un projecte europeu per millorar el tractament del càncer infantil. Miquel Segura encapçala una recerca centrada en un medicament per combatre els neuroblastomes i altres tumors sòlids agressius en infants i joves de fins a 18 anys.
2: El neuroblastoma afecta el sistema nerviós, causa un 8% dels càncers infantils i un 15% de les morts. Ara, des de l'Hospital Vall d'Hebron, l'investigador mallorquí Miquel Segura lidera el projecte internacional per millorar el tractament del neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius amb un nou fàrmac. Fins ara només l'han provat en alguns adults i pensen que pot millorar les taxes de curació i la qualitat de vida dels infants, ara amb menys possibilitats terapèutiques.
7: Sabem que a part del mecanisme d'acció d'aquest fàrmac és potenciar l'activitat del sistema immune. Com el seu mecanisme d'acció és diferent a la quimioteràpia convencional, vam pensar que podria ser una bona opció, donada que els efectes secundaris que s'esperen serien gairebé nuls o en cas d'existir que desapareixerien quan el tractament acaba.
2: La investigació comença i se centrarà en 50 pacients de fins a 18 anys.
7: M'agradaria que d'alguna manera tinguessin els resultats tan o millors que el que s'han obtenit en el càncer de l'adult.
2: Cada any 6.000 menors són diagnosticats amb aquesta classe de tumors a Europa.
1: I més notícies, perquè tots els usuaris de la targeta única ciutadana ja poden comprovar si s'ha traspassat correctament el saldo que tenia la targeta ciutadana de Palma.
2: A partir de l'1 de juliol s'ha fet aquesta transferència dels doblers. Es pot comprovar de manera molt senzilla introduint el DNI i el número de la targeta al següent enllaç tip.org. Si no l'han rebut correctament, es pot demanar cita a l'EMT de Palma per resoldre la incidència a citaprèvia.mtpalma.cat.
1: Mentrestant, el PSC denuncia el col·lapse circulatori a Soia i a tota la Serra de Tramuntana, així com la manca d'accions concretes des del Consell Insular per a limitar-hi l'entrada de vehicles. Joan Ferrer, conseller del grup socialista a l'Institució Insular, explica que Soia simbolitza aquesta problemàtica.
8: És el símbol de la inacció del govern de Llorenç Galmés en el Consell de Mallorca, on no està actuant amb mesures concretes per a la Serra de Tramuntana, on no està actuant tampoc amb mesures concretes i reals de limitació de vehicles i on es palesa una vegada més que totes les promeses de Galmés de desembossar Mallorca de fa més de 3 anys han quedat precisament en res.
2: El conseller també ha mencionat que el grup socialista va deixar aprovada l'anterior legislatura una proposició de llei per a la Serra de Tramuntana que preveia actuacions per reforçar drets dels residents, delimitar el trànsit i preservar el patrimoni de la UNESCO i lamenta que no s'hagi tramitat.
1: Per aquest motiu, al plenari de dijous, el PSC durà una proposta al Consell. Ho explica Jaume Mateu, portaveu del grup socialista de Soia i també membre del grup socialista al Consell.
9: Que nosaltres deim és aprovar una limitació de vehicles, d'entrada de vehicles a la Serra Tramuntana a tota la comarca, però a part d'això s'ha d'acompanyar, pensant que se pot acompanyar, d'una xarxa d'aparcaments dissuasius fora de la serra, en els quals la gent que vulgui accedir per fer la visita pugui deixar el seu cotxe i estigui connectat amb un servei de bus específic per aquests aparcaments.
2: Mesures que requeririen ajudes econòmiques als ajuntaments, coordinació entre els diferents consistoris i reforç a la xarxa del transport públic del govern.
1: I a tot això, l'Ajuntament de Felanitx ja ha posat en marxa el nou servei municipal de bus urbà de Porto Colom. Funcionarà de manera complementària al TIP i es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins al mes d'octubre.
2: L'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir una alternativa de transport públic i per aquest motiu serà gratuït. El recorregut s'ha dissenyat estratègicament per donar cobertura a zones del nucli que fins ara no eren accessibles i el servei s'oferirà de dilluns a diumenge amb un mínim de 7 sortides, entre les 9 del matí i les 11 del vespre. Toni Penya és el regidor de Turisme de Felanitx.
10: L'intenció nostra és evitar pues, que la gent es desplaci en vehicles propis, que pugui desplaçar-se per tot el transport urbà, que és gratuït, perquè se n'aprofitin molt de residents i també visitants que venguin a veure-nos, pues, també és una manera de que puguin estacionar o puguin venir millor encara en transport públic de línia regular, com es dic, perquè hem fet que els horaris se posin de manera coordinada.
2: Amb aquesta iniciativa es vol reduir el nombre de vehicles i la saturació dels principals llocs d'interès del nucli, a més de fomentar l'ús del transport públic.
10: I d'aquesta manera pues, fem un pas més extensiu a servei de bus. I és una manera pues, intentar evitar que s'aglomerin vehicles a zones com, per exemple, la Capella, a zones com el Segonal i en Porto Colom en general.
1: 2:40, ho dèiem en titulars, han acabat les obres de protecció del talús de la vall del torrent de Fornalutx. L'actuació evitarà el risc de llevissades en una zona molt transitada a l'entrada principal del municipi.
2: Abans de les obres, el talús a l'entrada de Fornalutx es trobava en un estat delicat, però després de 5 mesos de feina s'ha aconseguit assegurar l'estabilitat de tot el mur amb una malla nova de doble torsió i amb ancoratges d'11 metres de profunditat dins la paret. També s'han instal·lat drenatges per evacuar infiltracions d'aigua i evitar esllavissades. Llorenç Galmés és el president del Consell.
11: Unes obres molt esperades perquè l'any 2019 hi va haver un avís d'un possible desprendiment. I des d'aquell moment, l'anterior legislatura no se va iniciar cap millora per tal de garantir la seguretat de totes les persones que circulen per aquest indret.
2: El Consell i l'Ajuntament han inaugurat l'obra, que ha costat 180.000 euros i era molt esperada a Fornalutx, ja que el talús està damunt un aparcament i l'aturada de bus. Francisco Marroig és el batlle.
12: A una centrada principal de Fornalutx, a part de que nosaltres també perdíem molt d'aparcaments, tant si 5 aparcaments són 50 a una altra banda.
2: Amb aquesta actuació s'assegura l'estabilitat del talús com a mínim durant 25 anys més. Rafael Gelabert és el director insular d'Infraestructures.
13: Aquesta malla de C té una vida útil superior als 25 anys. El que sí que veurà que en aquest moment preparam un contracte de manteniment d'aquestes actuacions.
2: Aquest contracte, valorat en 1 milió d'euros, permetrà revisar anualment l'estat de les malles de protecció de tota la serra per garantir-ne la conservació.
1: I també destacam que, a més, per Palma denuncia les conseqüències de la llei òmnibus en matèria d'habitatge i ho qualifica de retrocés en la lluita contra el lloguer turístic il·legal.
2: La portaveu d'Omès a l'Ajuntament, Neus Trullol, ha recordat que cada habitatge és destinat a lloguer vacacional és un habitatge manco destinat al mercat residencial. Segons afirma, la llei òmnibus bonifica a qui fa lloguer turístic il·legal perquè redueix les sancions imposades.
14: Ja que aquesta llei permet que qui hagi estat, qui se sancioni per lloguer turístic il·legal, pugui tenir una bonificació del 80% de la multa per lloguer il·legal.
1: A més, Trullol critica que després d'haver estat sancionats, els propietaris poden incloure l'habitatge al programa Lloguer Segur, un fet que qualifica d'incentiu.
14: Però, a més, se'ls hi premia en que una vegada que se'ls ha multat s'han pogut bonificar del 80%, també poden incloure aquest habitatge en el programa de lloguer segur i tenir ingressos per aquest lloguer durant els 7 anys d'aquest programa.
2: Amb tot, Més per Palma lamenta que amb la llei òmnibus, com explica la seva portaveu, es premia aquell que fa lloguer turístic il·legal.
1: I parlam ara de música de cinema en un escenari incomparable com és el Torrent de Parells, que va tornar a ser ahir l'escenari natural d'un concert emblemàtic que un any més ha tornat a reunir centenars de persones.
2: Agafar un bon lloc i tenir la càmera preparada per immortalitzar el moment eren ahir els requisits per viure un any més l'experiència musical que ens deixa el tradicional concert del Torrent de Parells.
15: Arribat en el barco de la una i, bueno, hem dinat aquí, ja han agafat puesto i ara, pues, que no mos ho llevin.
16: Arribat des de matí en barco i, bueno, hem dinat aquí també.
2: Damunt un escenari natural, la capella mallorquina acompanyada per la coral juvenil Revelation, l'orfeó infantil balear i el quartet de corda Elegia. Entre el repertori d'enguany, una dotzena d'obres, totes elles bandes sonores de pel·lícules de renom. Josep Maria Moreno és el director de la capella mallorquina.
17: Podrem sentir fragments de Cats, de West Side Story, Sonrisas y Lágrimas, Los Chicos del Coro...
2: Una conjunció d'art i natura que va deixar el públic encisat.
18: Espectacular. És la primera vegada que venim, però m'han contat molt, molt bé, molt guapo.
19: Primera vegada. I de moment estic com espantat, perquè m'agrada molt això.
16: Superemocionant.
2: Una cita musical que, com mana la tradició, va culminar amb la interpretació conjunta de La Balanguera.
1: I prop de 5.000 persones han visitat la Catedral i el Museu d'Art Sacre de Mallorca dins de programes educatius, culturals i socials impulsats pel capítol de la Seu.
2: Les visites guiades es consoliden així com un dels eixos principals de divulgació de la Seu. La majoria de participants ho van fer a través de la iniciativa Endinsa't a la Seu i el Museu d'Art Sacre de Mallorca i varen ser alumnes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional i educació per adults de la diòcesi de Mallorca. L'objectiu d'aquestes visites és difondre i acostar el patrimoni de la catedral i del Museu d'Art Sacre a la societat.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a IB3 Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Dues i 45 minuts, temps ara per a la informació esportiva. Avui la notícia és el retorn del Mallorca a la feina. Ha encetat un nou curs. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia. La temporada 26-27 ha començat avui i ho ha fet amb les proves mèdiques i físiques. És la primera passa d'una nova etapa a la segona divisió després d'un lustre a primera. Avui un primer grup de jugadors com Antonio Raillo, Abdon Prats, Martin Valiant, Manu Morlanes, entre d'altres, han passat per la clínica. Sentim el que deien Abdon, Valiant i Morlanes.
3: Les coses s'han de fer bé, no han de córrer i han de tenir paciència, no? Jo crec que el que han de fer és estar tant el club, l'afició, jugadors i tots vosaltres, els periodistes, més junts que mai, no contagiar negativisme, ser positius.
4: Hay que hacer cosas bien, nosotros, el club, todos, para que pueda haber presupuestos de hacer un año ilusionante.
5: Sí, bueno, yo creo que todos estamos expectantes un poco con ver lo que depara el mercado. Somos conscientes que faltan jugadores por llegar, pero bueno, al final creo que esto va a ser un mercado largo porque con el Mundial de por medio y tal. Pero bueno, confiamos en la dirección deportiva y bueno, al final los que estemos pues somos los que tenemos que dar el callo e intentar entre todos unirnos para conseguir el objetivo.
2: Demà continuaran les proves mèdiques i ja dimecres Luis García dirigirà el seu primer entrenament a Son Bibiloni. El nou tècnic mallorquinista va aterrar i a Palma. El sentim a la seva arribada.
6: Con mucha ilusión, muchas ganas de volver a un sitio donde he sido muy feliz y con mucho entusiasmo para trabajar mucho y hacer las cosas bien y ojalá pues poder conseguir cosas bonitas. Bueno, ya veremos poco a poco, hay que ir poco a poco. La categoría es muy difícil, tenemos que hacer un buen equipo y después ya veremos. Sí, pero mucha confianza en el club, en la dirección deportiva. La gente está trabajando muchísimo para hacer un buen proyecto y tenemos mucha, mucha ilusión.
2: Demà sentirem més a Luis García perquè serà presentat a les 12:30 a Somos. Del tècnic n'han parlat Abdon i Valiant.
3: Bueno, vaig xerrar amb ell com a capità de l'equip, vaig xerrar amb ell quan va firmar aquí per telèfon i ara aquest dia és el veuré i bueno, molt il·lusionats. Al final crec que és un entrenador que ens aportarà molt i molt feliços que estigui aquí amb nosaltres.
4: Se ha hecho una decisión muy lógica con un entrenador que tiene mucha hambre, que conoce la categoría y creo que viene con mucha determinación y muchísima ilusión.
2: El tècnic mallorquinista disposa de moment de 17 jugadors en nòmina, dos d'ells, Samu Costa i Johan Mojica, encara a la Copa del Món amb les seves seleccions. Amb només un porter del primer equip, Bergström, i un nou vingut a la plantilla com és Adrián Fuentes. A més, hi ha futbolistes que amb tota probabilitat obrin la porta de sortida, com són Jan Virgili, Pablo Torre, aquest en qualitat de cedit a un equip de primera, i els ja esmentats Samu Costa i Mojica. Recordem que el debut del Mallorca en la temporada 26-27 serà el 16 d'agost a Somos, davant el Valladolid.
1: Temps ara pel Mundial. Espanya cercarà avui contra Portugal un bitllet per als quarts de final.
2: La selecció espanyola jugarà quan siguin les 9 del vespre amb l'objectiu de superar els vuitens de final. A Texas, a la ciutat de Dallas, el combinat nacional cercarà llevar-se l'espineta de la final perduda de la Lliga de les Nacions fa poc més d'un any contra la selecció lusitana. El seleccionador, Luis de la Fuente, parla d'encert per no acomiadar-se de la cita mundialista.
7: Aquí ya sabes que mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos. Y yo cuando me refiero al margen de mejora que tenemos es porque yo soy tan optimista y tengo tanta fe y tanta confianza en estos futbolistas que creo que todavía estamos siempre en margen de mejorar.
2: A banda de millorar, Espanya haurà de tenir en compte aquests aspectes davant Portugal.
7: Yo creo que Portugal se tiene sobre todo un grandísimo equipo y creo que hay que tener pendiente, estar muy pendiente de todos. En este caso, nosotros por planteamiento, obviamente, trataremos de estar pendiente del rival cuando no tengamos el balón, pero lo que queremos es que ellos estén más ocupados de nosotros, de nuestra banda derecha, sea Marcos, sea Pedro, sea Lamin o sea quien X el que juegue. Y yo creo que ese sería uno de los mejores planteamientos que podemos hacer.
2: Un dels noms propis d'aquest Mundial hi serà avui, Cristiano Ronaldo, que cercarà allargar la seva llegenda contra una selecció contra la qual, diu, li agrada molt jugar.
8: España es siempre candidata a ganar lo que sea, mundiales, Eurocopas, Confederation Liga. Sabemos que mañana ellos ya ganaron esta competición. España, teóricamente, es favorito porque ya ganó y tiene más títulos de que Portugal. Pero es una competición diferente, jugadores diferentes, hay cansancio, hay lesiones, el ambiente. Es un partido bueno de disputar. Yo a mí me encanta jugar contra España.
2: Si Espanya supera aquests vuitens de final, estarà pendent de qui serà el seu rival a quarts. Sortirà del guanyador del partit de les dues de la matinada, els Estats Units o Bèlgica. Qui guanyi s'enfrontarà als espanyols, o en el pitjor dels casos, als portuguesos, divendres a les 9 del vespre. Qui ja són a quarts de final són Anglaterra i Noruega, que s'enfrontaran dissabte a les 11 del vespre. Els anglesos varen patir per superar Mèxic, varen començar guanyant 0-2, escurçava distàncies la selecció mexicana amb l'1-2 abans del descans, Anglaterra tornava a copejar amb l'1-3, però quan mancaven 20 minuts i amb els anglesos amb 10 jugadors, Mèxic feia el definitiu 2-3 que dona el passi a Anglaterra. Amb la derrota de Mèxic acomiadam a dos dels pocs representants balears d'aquest Mundial, Toni Amor i Pol Llorente, tots dos part del cos tècnic de l'exentrenador mallorquinista Javier Aguirre. Sentim el mexicà que, per cert, deixa la selecció després de 78 partits al front.
9: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol. Cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol. Ellos son un gran equipo. Y hicimos lo que pudimos, sí. Y no te puedes equivocar porque te condena, ¿no? Tuvimos ahí un par de errores y me da tristeza por la gente, pero bueno, creo que mis jugadores pueden estar tranquilos porque hicieron lo que pudieron ante un gran equipo.
2: I l'altra selecció que diu adeu al Mundial és la del Brasil, de Carlo Ancelotti, que va ser superada per Noruega per 1-2. Sentim el tècnic italià.
10: Penso que sí, és una experiència, per mi part, deludente per el resultat, obvio, perquè estem molt tristes, però una experiència que ha sido bonita, hemos creado un bon grup. Agradecer a los jugadores que trabajaron muy bien, que crearon un buen ambiente.
1: Parlem ara de futbol sala, perquè l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat avui la campanya d'abonatge per a la nova temporada 2026-2027.
2: Festa, soci, i ja ho veurem. És el lema en un any en el qual no hi ha gaire canvis respecte al passat curs pel que fa al sistema i als preus d'abonaments, però sí en el format de la competició. Pels abonats de la passada temporada es mantenen els preus i tan sols hi haurà una petita pujada per les noves altes. Ho explica Ivetra Ràdio, el responsable de l'àrea social del club, és Martín López.
11: La renovación mantiene los precios, que creemos que tenemos que ese sentimiento de pertenencia que tenemos de cara a los aficionados se mantenga, y hay una subida muy, muy reducida para las nuevas altas. Creemos que es muy importante que se sientan queridos, y una forma de ello pues es mantener las cuotas tal y como son.
2: També hi haurà dies on s'oferirà la possibilitat de que cada abonat pugui anar acompanyat d'una altra persona adquirint l'entrada a preu reduït. Com dèiem, les novetats les posen els canvis en la configuració de les competicions tant de Lliga com de Copa, amb tornes d'obertura i clausura a la Lliga i la unificació de les dues copes, la d'Espanya i la del Rei, en una sola competició. Sentim Martín López.
11: Novedades, digamos que es el formato, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible de cara al abonado. De hecho, la campaña va un poco enfocado en eso, ¿no? De qué es apertura, qué es clausura, la nueva Copa de España, el tema de la Copa del Rey, pero creemos que hemos encontrado la fórmula o la tecla para que nuestros abonados no se vuelvan locos ni se hagan un lío.
2: El club s'espera una resposta positiva com els darrers anys, aquesta vegada sense competició europea, però pensant en omplir el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix sempre amb les limitacions d'aforament ja conegudes.
1: I acabam, Marta, amb dos apunts més.
2: En pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva companya Delfi Brea varen perdre la final del Premier Pàdel de Bordeus davant Tamara Icardo i Clàudia Hensen per 2-16-1, i es queden així les portes del que hagués estat el quart títol de la temporada. I en ciclisme, avui es disputa la tercera etapa al Tour de França amb sortida a Granollers i ja amb arribada a França amb 195 quilòmetres de recorregut i el primer contacte amb els Pirineus. Ahir la victòria va ser per Isaac del Toro.
1: Són les 2:54. Fem una petita pausa i després temps per a la cultura.
12: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Al temps de cultura, vos contam que la segona edició de la Fira del Llibre Menorquí arriba aquest cap de setmana a Maó. Ens ho conta Axel Camarasa.
13: Comptarà amb la participació d'una vintena d'escriptors i dues llibreries, a més d'entitats vinculades a la cultura i al patrimoni de Menorca, com l'Enciclopèdia de l'Illa, l'Agència Menorca Talaiòtica o Sauba Edicions, entre d'altres. L'objectiu és donar a conèixer tant autors locals com llibres sobre Menorca. Joan Pons Torres és el conseller insular de Cultura.
14: Crec que hem aconseguit el que volíem, que era posar en valor i posar damunt la taula el fet de que Menorca és una illa referent en cultura i en llibres, i com que estem orgullosos d'això, la Fira del Llibre és un dia per reivindicar-ho.
13: Una de les novetats d'enguany és que es dedica un espai concret a la novel·la negra.
14: Feim un espai que es diu Menorca Negra, on hi haurà tres presentacions de llibres de temàtica de llibres sobre Menorca, però de novel·la negra.
13: La inauguració oficial tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 7 i quart del capvespre i comptarà amb una cercavila dels gegants de Llumassanes i la xaranga de Mó.
1: Segona setmana d'aquest juliol de festivals i de revetlles, arriba una setmana que vessa de cultura com la d'abans. Sí, parlam una vegada més de Sau a la nostra agenda.
15: Abans, però, avui a les 7 de l'hora baixa es projecta el documental Sacar Pecho, un viatge contra el miedo, al Teatre La Societat de Calvià. És un acte solidari organitzat per donar suport a la investigació contra el càncer de mama, però parlàvem i escoltàvem Sau. Perquè venen de nou aquest dimarts a Mallorca. Serà a Pollença, al claustre de Sant Domingo. És un muntatge que fa el guitarrista original de la banda, el 50% Pep Sala, amb altres cantants i alguns vídeos que són part d'un documental sobre la banda i els acompanya, no pot ser d'una altra manera, fora de Sembrat, que també s'ajunten només per ocasions especials, amb Sopa de Cabra, amb Lats amb Busto i ara també amb Sau. I atenció a dimecres perquè torna una cita ja clàssica de l'estiu. Són les nits de flamenc del Teatre Sants de Palma. Tots els dimecres a les 9 de la nit és Pere Mestre, director del teatre.
16: És un espai emblemàtic i un ambient màgic on artistes flamencs de gran rellevància, premiats internacionalment, fan un espectacle molt especial. Un espectacle que es basa fonamentalment en ball i coreografies flamenques, però que també incorpora una fusió amb jazz.
15: Això tots els dimecres, però aquest en concret... Ni més ni manco que els Amics de les Arts amb Pèl de Gall. Mireu quines combinacions que fan a Pollença, allà mateix on actuarà Sau. Serà al claustre de Sant Domingo a partir de les 8 de la nit. Segur que no falta aquest mític Jean-Luc que varen fer juntament amb els barcelonins Sidoní.

I l'endemà, dijous, les Ravel·les tenen gust a nous clàssics. Andrat, Joan, Miquel, Oliver serà al Castell de Sant Mas a partir de les 9 de la nit. I és que Oliver era guitarrista de La Fosca allà pels 90 i també va tocar un temps en Fora de Sembrat, a banda d'Antonio Font.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars d'aquest dilluns, 6 de juliol, una actualitat marcada per les dades de construcció. El sector agafa impuls a Mallorca en un context marcat per la greu emergència d'habitatge que pateixen les illes, segons explica el Col·legi d'Aparelladors. Oliver Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta embranzida es deu sobretot al boom dels pisos, que s'han disparat gairebé un 60% en la primera meitat de l'any. En total s'han visat prop de 1.300 habitatges nous entre plurifamiliars i xalets. És la xifra més alta en un primer semestre dels darrers 5 anys. Els aparelladors diuen que són xifres bones, però insuficients encara per cobrir la demanda real, segons el degà Luis Alfonso de León.
2: Es una cantidad aún insuficiente para dar respuesta a la demanda de la población, pero se ha conseguido las mejores cifras de los últimos 5 años. La previsión es que esta tendencia de crecimiento se mantenga.
0: Acord històric per als empleats públics de les Balears.
1: Uns 5.000 treballadors del sector públic instrumental de les illes cobraran fins a 12.000 euros més a l'any gràcies a la carrera professional. És un pacte aplaudit pels sindicats, que adverteixen que, en tot cas, continuaran lluitant perquè no hi hagi empleats de segona. José María Brif, del CESIF, confia més que ajudi a fidelitzar els treballadors del sector públic.
3: También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
0: I pel que fa a l'administració de l'Estat, el govern espanyol i els sindicats han acordat equiparar la indemnització per residència amb els treballadors destinats a les Canàries.
1: L'increment del plus de residències començarà a percebre ja aquest mateix mes. Les quanties aprovades oscil·len entre els 105 i 697 euros mensuals, això en funció dels diferents grups professionals i també de l'illa de destinació.
0: Mentrestant, la presidenta Marga Proens evita donar suport explícit a la balança de Campos després que intentés boicotejar la cadena humana que va concentrar més de 10.000 persones a la platja d'Estrany.
1: Una manifestació multitudinària per rebutjar la desprotecció d'aquest parc natural. Una manifestació preventiva, segons ha qualificat la presidenta, que manté que no té intenció de rebaixar la preservació d'un dels entorns naturals més destacats de les illes. Respecte de l'actitud de la batllessa Xisca Porqué, però ens assegura que el seu estil, el d'ella, és el de respecte cap a les mobilitzacions.
4: Ja saben que el meu estil és el respecte. El meu estil és no entrar en provocacions i el meu estil, evidentment, és que som una terra lliure on tothom ha de poder dir la seva.
0: Avui també vos contem que el govern reforça l'ofensiva contra el lloguer turístic il·legal.
1: I ho farà amb multes diàries de fins a 5.000 euros als propietaris que continuïn comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció. Si persisteixen en la infracció, els expedients es poden traslladar a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència. La mesura s'inclou dins la llei Òmnibus.
0: I acabem de saber que Hisenda ofereix a les comunitats un dèficit del 0,1% del PIB i els majors recursos de la seva història per 2027.
1: Ha estat la primera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, presidida per Arcadi Espanya. El ministre proposa el mateix objectiu que l'any passat i que, de fet, ja va ser rebutjat pel Congrés dels Diputats en el seu moment. La trobada, en tot cas, és el primer pas del calendari pressupostari, també, però es preveu complicada perquè les Balears, com la resta de comunitats del PP, ha assegurat prèviament que no pensava donar-li suport.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IBTS Ràdio, als butlletins de l'hora baixa, també a l'informatiu vespre a partir de les 7. Ara fem un tenton.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Bon dia, sí, bon dilluns. Al Tombat avui parlem d'aquest plat, una fritada feta amb patates, preves i també domàtiga, que es fa a Mallorca i a Menorca. Tombat s'escriu amb bo, Tombat, tot i que segurament ho pronuncieu amb bo, Tombat, i segurament ve de tombar, quan s'han de tombar les peces de verdura per fregir-se. Originàriament, però, és un plat vegetarià, és a dir, que és viudor de carn i de peix, però darrerament n'haureu vist amb llom de porc, amb costelles de mè, o bé amb peix, com ratjada, o fins i tot amb llagosta i també ous estrellats. Ara, el cuiner mallorquí Santi Taura ha llançat una reivindicació de la gastronomia insular a través de les seves xarxes socials, posant en valor el tombat, un plat de verdures que diu que considera injustament reconegut en detriment d'altres preparacions.
1: Coneixeu el pisto i serratat ull? Segurament sí. Però estic convençut que molta d'aquesta gent no sap el que és un tombat. I és curiós, perquè el tombat no té res que envejar en aquests plats. De fet, tot formen part de la mateixa família mediterrània. La samfaina, la caponata, el pisto, el ratatouille i el tombet. Però d'on surt realment el tombet? Abans del tombet ja existien les greixoneres medievals d'Ubergini. I tot fa pensar que és d'aquí d'on evoluciona el tombet que coneixem avui. I aquí a Mallorca ja el troben documentat a un manuscrit mallorquí del segle XIX. El tombet no és el germà petit d'aquesta família. És que encara no l'hem presentat com se mereix. Moltes vegades pensant que les grans receptes venen de fora, i no.
0: I sí, l'aubergini, ingredient imprescindible per fer un tombat. De fet, aubergines en trobam de tres tipus. De morada, que és la tradicional, però després hi ha la negra i també la ratjada, aquesta que té ratxes blanques i també morades. Aquestes són les tres aubergines que trobam per les nostres contrades i que, com molt bé diu el cuiner Santi Taura, és un plat molt més antic d'allò que podia pareixer mosa. Tot fa pensar que el tombat evoluciona de les antigues greixoneries medievals d'Ubergini i que ja trobam els antics receptaris del segle XIX com aquests antics receptaris de cuina mallorquina. Com d'altres altres receptes tradicionals, el tombat no va néixer dins un restaurant, va néixer a les cases, aprofitant allò que donava l'hort a l'estiu. Ubergines, preves, domàtigues, patates, fregides per separat, amb un bon oli d'oliva i muntades per capes. Amb el temps, acabarà convertint-se en un dels plats que millor expliquen la nostra cuina. Començam.

0: Raimund Tendol. Tendol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Benvinguts un dia més a Tendol. Ben tornats a aquest programa que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a Ivetra Ràdio, un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui som dilluns, som dia 6 de juliol, és ple estiu i tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Celestí Oliver, en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: Bon dia, Celestí Oliver, com anem?
1: Bon dia.
0: Bon dia, bé. Maria Pons, com estàs?
2: Bon dia.
0: Ben tornada. Bon dia, Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com anem?
3: Bé.
0: Miquel
3: bé.
0: Fa bona cara perquè demà se'n va de vacances.
2: Faig les piules i tot.
3: Una bona setmana de vacances.
1: Ja fets, et surts.
0: Se nota, se nota. Però, bé, com dèiem, heu menjat un veig aquest estiu?
2: No. Ara que ho dius? No.
3: No. Encara no, encara no.
1: Mira malament. Que és el meu plat preferit.
0: Sí?
1: Sí.
0: Idò, mira, ja hi vaig dinar perquè me'l va fer mo mare.
1: És que m'agrada més.
2: És que d'ofoina, un trompó, anava a dir. Trompó sí que n'he menjat. Un tombat d'ofoina.
0: Molta, molta. Sí. I amb aquesta calor han d'obrir foc, han de fregir.
2: Sí.
0: Tot i que se pot menjar fred o calent, això també és vera, i que també se pot posar carabassí, tot i que submergini, és un dels ingredients que no pot faltar ni sa patata ni sa tomàtica. A vosaltres vos agrada viudo, vos agrada en carn, en peix?
3: Jo en carn i en peix, de certa manera, m'agrada molt.
2: Jo m'agrada més en peix perquè som més de peix, però després a casa nostra agrada molt amb ous.
3: També.
2: No sé
3: també.
2: Això, que tal ho veus vosaltres. Sí.
0: També, amb ous estrellats, deliciós.
1: Jo el menjo tot sol.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ets tradicional.
1: Bé, com... Evidentment el puc acompanyar, però a casa nostra se fa tot sol.
0: Com se feia... Entens. Molt bé, doncs aquesta és la introducció. Avui hem parlat d'aquest origen del tombat, que ho explica tan bé el cuiner Santi Taura. Ho podeu trobar a les seves xarxes socials, però ara hem de saber quins són els continguts del programa d'avui. I Maria, començant per tu.
2: Sí, jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem de la revista Fent Carrerany. Ho he dit bé, de Maria de la Salut, perquè aquest mes de juliol fa 40 anys. He fet un

0: sal. El naixement de les revistes Paral·lel, el de l'Associació Cultural Fent Carrer Any, de la qual forma part, va ser l'any, el maig de l'any 1986, que se va fundar l'entitat, i el mes de juliol següent va aparèixer el primer número de la revista. Parlarem dels 40 anys de la revista amb Joan Gelabert Mas, secretari de Fent Carrer Any.
1: I de 40 anys de Fent Carrer Any, aquesta revista de Maria de la Salut, avui ho celebrarem, com sempre la premsa local, i avui, però també és dilluns, hem de parlar de literatura. I el nostre lector bron, Josep Maria Nadal Suau, se n'ha anat a fer poses per Madrid, però això no impedirà que parli d'uns dels clàssics de la literatura.
2: D'aquí a dues setmanes s'estrena l'Odissea, la nova pel·lícula de Christopher Nolan. Cadascú pot pensar el que sigui de Nolan, d'això en parlem si ho voleu després. Però sigui com sigui, està clar que és un dels esdeveniments cinematogràfics de l'estiu, culturals fins i tot. I també està clar que és una excusa excel·lent per parlar de l'univers d'Homer, de la seva obra, sí, però en aquest cas a mi m'agradaria parlar d'alguns aspectes misteriosos que l'envolten. És a dir, primer, qui era Homer, si és que va existir algú, dit així. I segon, la guerra de Troia, fins a quin punt té una base real o no. Són misteris que envolten aquesta figura fonamental de la cultura occidental i sobre ells en parlarem el lector, no?
3: Tu saps molt bé que no és un joc, que no tot és qüestió de sort.
1: I doncs, si avui parlarem de l'Odissea, s'estrena la nova pel·lícula de Christopher Nolan i és una bona lectura d'estiu, perquè és llarga i un poc feixuga, però una proposta que tenim per avui dilluns, després en parlarem amb en Nadal Suau. Miquel, però aquest cap de setmana què has fet?
4: Aquest cap de setmana...
1: Se pot comptar?
4: Sí, se pot comptar. Dissabte vaig anar a Campanet en el carnaval d'estiu.
5: Ui, és comptador.
4: Sí. M'ho vaig passar bé.
5: Tens de compte.
4: No contaré més coses, tampoc. Però bé, vaig aprofitar per fer un reportatget sobre la gent que anava disfressada en aquest carnaval d'estiu. I tenim molt de testimonis.
1: Interessant.

0: I doncs, ja sabeu que Campanet fan carnaval en estiu, van més lleugers de roba, òbviament, i l'han fet aquest cap de setmana. En Miquel ha estat i mos farà un reportatge després de tot allò que va passar.
1: Vaig aprofitar que me varen convidar per a dinar, per quedar una estona. To,
2: I com anaves tu? Que...
1: Jo...
3: Després ho dirà, no? Jo
1: ja
3: ho diré
1: després. Ho diràs,
0: però t'has de disfressar sí o sí, no?
1: Sí, i
0: no hi pots anar fora disfressant.
1: Jo m'he disfressat quasi en el darrer moment, perquè en teoria no havia de quedar, però al final vaig quedar. I vaig improvisar un poquet. Després ja vos ho contaré.
2: Això l'hem fet, també, eh? Sí. De no fer-ne comptes i allò va quedar.
3: Són les millors festes, sí. Llavors, sí.
0: I doncs sí, carnaval d'estiu de Campanet, però també tindrem altres temes, Celestim.
2: Sí, a la tercera hora de Tento, les a dir a partir de les 5, entrevistarem la vicepresidenta i consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antoni Roca, i Miquel Àngel Cau, que és el codirector del projecte d'extracció i conservació del derelicte de Ses Fontanelles, per parlar precisament de la primera exposició que es farà a partir de novembre d'aquest jaciment subaquàtic, d'aquest vaixell romà enfonsat fa més de 1.600 anys, a Ses Fontanelles.

0: I del JUP del Centre Cultural de la Misericòrdia de Palma acollirà la primera exposició que durà a terme el Consell de Mallorca d'aquest derelicte de Ses Fontanelles. S'inaugurarà el mes de novembre i serà una mostra de caràcter immersiu pel fet que tractarà de recrear l'excepcional jaciment subaquàtic que Ses Fontanelles s'ha trobat a través de la recreació de l'embarcació i també de projeccions audiovisuals i altres sistemes museístics. Mm-hmm.
1: Doncs sí, moltes ganes de saber més coses sobre aquest derelicte que s'ha trobat a Ses Fontanelles amb els seus experts. I avui també, però, han de viatjar perquè vendrà l'historiador Jaume Bernat Adrover, que dedica la seva secció als primers turistes que varen visitar les nostres illes. Avui, a Turistes de Morro Fi, una viatgera que va viure moments molt importants de la història de Mallorca.
2: Hola, viatgers. Avui, a Turistes de Morro Fi, parlarem d'una viatgera escocesa, na Mary Stuart Boyd, que després de fer la volta al món va recalar a ciutat, on va poder veure una mòmia d'un rei. Probablement se devia sentir com la descobridora de la tomba d'en Tutankamon, però això no és tot. Va anar a Manacor i va presenciar l'enderrocament de l'antiga parròquia. I Andratx va descobrir que els mallorquins fumaven tabac de contrabando. De tot això i molt més en parlarem avui, a Turistes de Morro Fi, en Mary Stuart Boyd.

0: t'ha agradat aquesta cançó, Celestí? M'agrada,
1: m'agrada. Sí.
2: Sí. Sí. Cantava. Sí.
0: L'he vist. Ha fet el xiulet i tot.
3: Sí. L'he vist.
1: L'he fet, segona vol. No m'han sentit, però.
0: No, però m'ho sentiu
1: altres.
0: Sí,
1: no,
3: sí. Canta el veo.
1: Sí. Si m'hi cregués sense els micros, m'haurien sentit.
0: I va ser 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: No, Maria, ja riu. Perquè...
3: Ja, és que jo no. Avui m'he proposat no riure. No ho diguis, Miquel, és que ja és impossible.
2: També me'n podeu escriure a Instagram, a rabatentol.iv3, al Facebook de Tentol.
1: O bé, al correu electrònic.
3: O sorpresa. Sorpresa.
1: Que bé.
3: Avui ha estat el dia que m'ho ha quedat millor.
0: Sí, clar,
1: per començar setmana està bé, eh? Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: Molt bé, Maria, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Maria, no te'n vagis molt tan fora, que avui faràs de jurat,
3: eh? He de posar-s'ho i en marxa, i he de sintonitzar beníssim.
0: Una primícia, però abans saludam el nostre tècnic. Avui tenim a les vies de so el nostre estimat Iker Hernández. Iker, moltes gràcies. Les 3 i 21 minuts i ara sí, mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a la batussa de Tenton.
4: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si vos havíem promès, avui començam la batussa de Tèntol, aquest joc en el qual els protagonistes són els pobles de les Illes Balears. Ja sabeu que cada dia i durant aquests mesos de juliol i agost dedicarem el programa a un poble de les Illes. L'objectiu és que el representant de cada poble que venguin aquí a jugar facin el major nombre de puntuació possible perquè a principi de setembre reunirem els pobles que més puntuació hagin tingut i sabrem quin és el poble més Tèntol de les nostres illes. Per tant, avui començam amb el primer poble que entra en competició i jugarà a Tèntol. Arriba el moment de saber quin poble ets, Celestí.
1: Quin nervis, eh? I el poble que ha ençat aquesta batussa de Tèntol en aquest inici d'estiu és Pollença.

I de si vull jugar amb el poble de Pollença. Pollença, ja sabeu que és aquesta vila municipi del nord de Mallorca, formada per un parell de nuclis poblacionals. De fet, Pollença poble té de més 9.000 habitants, però també la formen els nuclis d'Esport de Pollença, Oport, Cala Sant Vicenç, Bellesguard, Cala Cingala, l'urbanització de la Font o el Vilar. El gentilici dels pollencins és, efectivament, pollencins i pollencines. I d'on ve el nom de Pollença? I del topònim de Pollença deriven tota seguretat de Polèntia, aquesta ciutat romana que va fundar Quint Cecili Metel el 1203 abans de Crist. Ja sabeu que molt a prop del Cudi. I el seu origen és, per tant, llatí i significa potent, poderós. A època musulmana prendia la forma de volança o bullança, que es catalanitzà després de la conquesta del rei Jaume I, adoptant la forma actual, Pollença. I parlarem de l'escut. L'escut de Pollença podria ser encara més antic que

la bandera del poble, segons els experts. Hi ha autors que diuen que d'ençà del segle XV figura amb diverses interpretacions el seu escut. Compost per tres polls, tres arbres polls, posats en faixes. El primer sobremuntat d'un estel vermell i els polls són de color de sinople. També té un gall vermell, òbviament. L'orla és d'atzur i les lletres posen Vigilanta Pollent Intercidera. Aquest és el nom que posa l'escut de Pollença, que du aquest gall, que és tot un símbol pel poble.

0: Actualment, el llinatge espollencí més comú són Cifre, Cerdà, Vives, Llompart, Seguí, Cànaves, Martorell, Sales, Plomer, Serra, Marc, Campomà, Capllong, Llobera i Torrendell. També en destaca, però, el parlar pollencí, el parlar de pollença, que té com a característica principal que no utilitza l'article salat. La singularitat lingüística del pollencí podria haver estat afavorida pel fet que es tracta d'una localitat perifèrica, enrevoltada de muntanyes i que antigament estava poc comunicada amb la resta de l'illa. I avui el refrany que hem trobat sobre Pollença diu així: si a Pollença vols anar, has de venir cada dia. Jo per tu faria maldament passar la mà.
1: I de jo, Margalida, te'n diré una altra.
0: Ah, sí?
1: Sí, a Pollença diuen la, i a Solla diuen l'u, i a Valldemossa tu, i a Ciutat, vostra mercè.
0: I no, dit i fet, avui parlam i jugam amb el poble de Pollença. Pento.

0: I a banda de conèixer els nostres jugadors d'avui, que ja estan aquí preparats a punt d'entrar a l'estudi, han de saber quina és la pregunta del dia. I aquest estiu vos demanarem per pare gentilicis. Mos direu que vol dir aquesta paraulota, aquesta paraula un poc tècnica, que és pare gentilicis. I doni més ni manco, que són els malnoms que reben els habitants d'un poble que posen els pobles de veïnat o del seu redol. Segur que vos ve algun al cap dels pobles descostat. Per exemple, Llonguets, zones de Palma, Taparots, zones de Llubí, els Talacons són de Maria la Salut, Dolces són de Mó, els Berros del Mercadal, o també, jo que sé, els Virots de la Mola, Formentera, els Punxasàrries de Sant Agustí d'Esvedrà, Eivissa, o els Paios de Sant Francesc de Formentera. Malnoms, vosaltres sí. En sabeu, no? Mm. De malnoms,
1: n'hi ha. No sé què mos deis amb un tuiri. No és el gai dins.
0: Això quan t'arribi el gai, ja parlarem.
1: D'acord.
0: Perquè avui hem de ser de Pollença.
1: Exacte, sí. No xerrant ni del gai ni de Montuiri.
0: No. Quin malnoms diuen els habitants de Pollença?

0: Doncs aquesta és la pregunta del dia. Quin mal nom reben els habitants de Pollença? I per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu. La primera, a través de l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, i la segona, telefonant al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
0: Ara tornem.

0: Metres Ràdio és patrimoni.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
10: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
11: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
12: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
11: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Ets ambidestre o...?
13: Sa mà es dretana i sa cama es escarrana.

0: Les 3 i 31 minuts ja anirem més aquí, oh?
1: N'hi ha.
0: Tenen ganes de jugar. Nosaltres de conèixer els nostres concursants d'avui que representaran Pollença. Però abans han demanat els oients, amem, com els hi diuen en els pollencins de mal nom de poble? I ja tenim respostes ben interessants.
1: Què diuen?
0: La Maria Antònia Pasqual mos diu xues. També en Toto mos diu xovinistes. Ui, ja començam
1: fals.
0: Xovinistes.
2: Un pot de pique ja.
0: Després tenim en Joxis, que mos diu rebessons.
1: Bé. D'acord.
0: Pollencim fins. I ja està, de moment tenim això. També tenim un oient que mos diu mos podíeu donar la resposta correcta. Justament ara ve que avui no podem perquè la resposta és múltiple i ja... tant de mal noms com si gent els hi vulgui posar.
1: Exacte.
0: Va vostre. Avui, mal noms de Pollença, exactament. I ara sí, és l'hora de conèixer les persones que representaran avui el poble de Pollença.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I com sempre, abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
4: El qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou? No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
0: Nom i adreça?
10: Andreu, Canyelles... I què meva?
1: I adreça, sí.
10: Però ahir m'ho vendran a robar.
0: I va dir que és...
10: Vale, que mida i en aire zona 5-8. És una finca.
1: Bé, va bé.
11: Marga Cifra, carrer Cifra, número 7.
0: Hala!
1: Ah, mira, per bon.
11: Tot Cifra.
12: Som parents? Som casats?
10: No, som amics.
11: No, amics.
13: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
10: 28 anys. Soc nutricionista, però actualment faig un ridícul per xarxes. I què era més? Estat civil, solter.
11: Jo en tinc 22 anys. Soc tècnica de so i V3 Ràdio. I soltera, també.
14: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Vaig anar a Sant Jordi de petit i després a Montición. I a l'institut?
11: Vaig anar a Pollença, no dient Cifra, i després a Binissalem.
15: Vull saber coses teves. On treballes?
10: Som autònom. No tinc... Aquí meva, eh?
11: Aquí, a IB3 Ràdio.
16: Té molta feina?
15: Què hi fa, exactament?
10: Ja ho he dit, ho ridícul per xarxes ara mateix.
11: Realitzar programes en directe.
17: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
10: No poden xerrar dos pes, si no, ja ho has dit. Saben on és que me robaran.
11: Jo no m'ho puc queixar.
18: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
0: Andreu, no pot quedar malament, ara.
10: No, vaig a córrer perquè per setembre me'n vaig fer el Camino de Santiago. He donat aquí una primícia.
11: Jo vaig a un gimnàs.
19: Sap algun acudit?
0: Vamos, hem proposat aquest estiu acudits balears. En sabeu cap?
10: Qui no té cap, té cames.
11: Que s'ho pugui dir en directe, no.
0: La Marga diu que no se pot dir.
11: En directe, no.
10: Que és verd.
11: Sí.
10: Ah, vale. Qui no té cap, té cames. Qui no vol pols que vagi l'era. No, qui no... És així?
11: Sí.
10: Vale, i... No sé, ara mateix ja no m'ha sortit cap més.
15: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
10: Per sortir de festa o vespre? I per dormir de matí?
11: O vespre van d'anar a dormir.
2: Una actuació extraordinària.
16: Deixem-ho per avui.
20: Moltes gràcies.
0: En Santé respon el qüestionari electrònic i ja poden saludar el representant de Pollença, Andreu Canyelles.
10: Hola, com va això?
0: Pollensi.
10: Saps què passa? Sempre que venc a la ràdio m'ho pentin i ta mateix no se me veu.
0: No.
10: És un fallo que faig.
0: Però mira, avui tenim una persona que te fa un vídeo.
10: Això és vero.
0: En David.
10: Jefe d'en Guisquefré.
0: Exacte.
10: És que el conec així.
0: Sortiràs, sortiràs. I avui, segrestat, de qualque manera, sí. Sempre bé, eh? A la nostra tècnic, la Marga Cifra.
11: Hola.
21: Ha passat.
0: Ai, Marga,
21: a l'altra banda de Teixeira.
11: Nerviosa.
0: Sempre no, xerrant de tu, però ni, no t'havien sentit mai?
11: No, jo davant del micròfon, no, darrere sí, davant.
21: Fas beníssim.
0: Però sempre prevejant que no marques de Pollença. Mm. I clar, avui el teu poble, Júlia.
11: Avui me toca aquí.
0: Idò, estàs contenta?
21: L'has de representar avui.
0: En Andreu.
10: Claro, ho hem de donar tot.
11: Bon companyero.
10: Es que arribarem a la final i guanyarem.
21: En Andreu, que ha dormit avui de matí. Has dormit.
10: Això és bueno. He dormit un poc malament, però encara venc en ressaca de carnaval.
0: Això t'anava a dir, eh? Pollencins de vuit llinatges... El vostre cas?
10: No, mon pare és llosatí.
0: Ton pare és llosatí?
10: Sí, que n'hi és bé de llosató. Ja, ja comem malament, ja comem... Sí, no m'ho heu demanat res, vols, quan no hauria de venir.
21: Per remuntar, però.
11: Jo sí, jo sí.
0: Una cifra sí.
11: Que cifra i vila.
0: Cifra i vila. I de Pollença, un poble amb molta entitat.
10: Sí, són xovinistes, és veritat, el que han dit.
0: Estaries d'acord?
10: Sí, crec que tothom està d'acord.
0: Qual mal nom més que vulgueu dir?
21: Sou fins?
10: Com que som fins?
21: Pollencins fins.
10: Ah, putes i fins.
11: Exacte.
21: Ah, això no ho han dit.
10: I pollencines, putes i fines. Ah. Això és el que se diu. Bueno, jo no ho sé. Ara el Marga m'he passat, aquí.
11: Nosaltres ho podem dir.
10: Exacte,
21: no, nosaltres... Pollencins fins.
10: Vale. I no s'ha equivocat, li ha faltat una cosa. El millor volia ser un poc... No volia ser gitana conja.
0: En tot cas, un dels pobles més festius que tenim per les nostres contrades, perquè ara començareu festes i...
10: No, sí,
0: quants ja... dies de festes teniu?
10: Una setmana, més després també Sant Antoni, perquè ara ve la patrona.
0: Clar.
10: I és dur.
0: Però
10: és
0: ja
10: dur.
0: Començarem amb les votacions.
11: La setmana que ve.
0: La setmana que ve, votacions.
10: Dia 17.
0: Quantes persones se presenten enguany per Joan Mas?
10: Bé, Marga, expliqueu.
11: Per Joan Mas se'n presenten 9.
21: 9?
11: Sí. Després, per Rei Moro i tot, 5 candidatures.
0: Uf.
11: I jo també en ve a 2.
0: Anireu a votar?
10: Sí, home, hem de votar el nostre amic Toni Rebessó. Ah, Toni Torrandell, Rebessó.
0: Fas campanya.
10: Bueno, i també se me presenten amics de Dragut, si els voleu votar, Àlex Parrado, Pere Trujillo i Miquel Vic.
0: Ah, sí?
10: Sí.
0: I com ho faràs?
10: No ho sé, m'hauré de xapar. És que jo sempre som Moro, però si surt en Rebessó també em fa gana ser cristià. I l'hauré d'ajudar. Ara, jo de barrera
21: poca. I canviaràs enguany.
10: Sí. Sí, sí, canviaré.
21: De bando.
10: Sí. I mira que no... Ho he estat una vegada, cristià, i no me mata. Però per ell ho faré. Així que ja me convidarà a veure la ciutat del sopar. No passa res.
0: I bona nau a fer la volta a Mallorca, Andreu.
10: Ah, sí, avui.
0: Partiu avui.
10: Avui cap vespre.
0: Vos han agafat.
10: Sí, sí, d'aquí ja me'n vaig directe cap a...
21: Conta.
10: Sí, amb Mel, a la plataforma digital d'IV3, fèiem de Pollença, sortim cap de Pere, bé... Porto Cristo, sí. Mundan Santanyí, tota la costa de Mallorca. I partim
0: home, de Pollença, cap de Pere, molt de pobles per mitja.
10: Sí, és que hem de fer adjectius.
0: Ah, d'acord.
10: Sets pobles. I avui quedem a dormir-se ràpida, amb la banda dièsel, i demà tornem a partir i hem d'arribar a Pollença.
21: I tu quan doncs que teva?
10: No, avui i demà.
0: Ah, ho heu de fer tota la volta a Mallorca en dos dies.
10: Exacte. Sí, un dia, però xaparem per dormir a la banda dièsel. I som tres. No sé com ho farem, ens haurem de tocar molt.
0: En Toni i tu?
10: I en Moreno, un amic, i li va tocar el sorteig.
0: Aquest no el coneixem.
10: No, és que van fer un sorteig per a men qui participava i li va tocar un amic nostre per sort. No
0: I
10: van
0: que més de Pollença?
10: Sí, és de Pollença. Així que tot va bé. Arribarem i et sortirem d'allà mateix, tots tres.
21: Per haure d'anar escapats?
10: La banda és el de 59 que baix. Escapar no hi anirem, perquè si no tot mos t'anarà a rompre.
0: Andreu, llavors parlarem, però mos han dit que aquest cap de setmana t'han imitat.
10: Sí, m'han imitat. Érem, no eren rebessó, sinó jo tenia un bessó també.
0: Que és...
10: Antonio Rach se va disfressar de don Andreu. Però jo li vaig dir, tu vas d'aquí? I em diu, no, vaig de tu. I dic, cago en d'ell. M'ho van malament.
0: I s'ha aixecat avui en el teu pentinat.
10: El meu pentinat.
0: No sé com ho du, llavors li demanarem. Uf,
10: li queda bé, però m'ha agradat. El que passa que ell va dir, mai me reparé, i se l'ha fet. Però, per fer-se de jo.
0: Molt bé. Marga Cifra, estàs preparada per representar el teu poble? Sí. Estàs nerviosa, eh? No t'ho paires.
11: M'han avisat 10 minuts abans.
0: Ho sabem. En som conscients. Sí.
10: Espera que hagi robat però les
0: això,
10: preguntes.
0: Això no, va així, eh?
11: Això no ho puc fer.
0: Clar, és que no, no. Si l'hagués no mirat el guió, perquè allà hi t'excés.
10: Ja, per això, almenys si m'ha mirat algo.
0: Avui, en Andreu Canyelles i la nostra estimada Marga Cifra, jugam amb Pollença.
3: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Començar amb el concurs, Marga, Andreu, ja sabeu que aquí barat és cat sagrat i ara vos haureu de gratar el cap perquè en aquesta primera prova haureu de lligar paraules, és a dir, haureu d'encadenar paraules en la darrera lletra de la paraula que vos diguem, d'acord? Una paraula per hom.
21: Vinga, sí, posar en càrrec en marxa. I heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obtindreu un punt per paraula encadenada.
0: Vinga. I la paraula d'avui és patrona. Pot sona?
10: Sí.
0: Sí?
10: Sí, sí, sí.
0: Comença amb la lletra A. Teniu un minut. Temps. Arbre.
10: Bé, estàtua.
11: Avió.
10: Òrgan.
11: Mm-hmm. Nígul.
10: Lluna.
11: Astronauta.
10: Avioneta.
11: Tot és en va.
10: És fàcil, home.
11: Ai.
20: Vinga, en duis quatre per on, de moment.
0: Ai.
11: Ai.
10: Ai.
11: Ai.
10: Ai. I Irina. Però... o amb Y.
20: No.
0: No,
20: el...
0: no.
10: Ah, vale, vale. No.
0: També pot ser un ai de... amb vela, amb dall. Bé.
11: El que te vagi millor.
10: Ah, jo amb jo de Irina. Jo
0: Irina, vinga, és un nom.
11: Auriculars.
0: Molt bé.
10: Salsa.
0: Mm-hmm.
10: Li deixo tot en va.
11: Ai, amb ell.
0: Ella.
10: Vale.
0: Llampuia.
10: Llampuia,
0: molt bé. Temps.
10: Crec que totes les programes han acabat en va. No m'he fet apostes.
20: Heu estat ràpids, però.
0: Maria Pons, com ha anat això?
20: Si mateix jo he comptat, si no m'he equivocat, 8 paraules per cap, és a dir, 16 punts.
21: Saps?
20: Si el meu càlcul són correctes.
10: Te n'ha faltat una. Que ho sàpigues.
0: I d'aquesta han estat la puntuació, 16 punts inaugurant marcadors. Marga, ho ha fet molt bé per començar. Bon equip. Tenim una altra prova i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara Andreu Canyelles i Marga Cifra haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 15 punts per qui ho encerti tot, és a dir, 5 punts per encertar l'illa, 5 punts per encertar el municipi. La persona no, perquè no la coneixereu. Per tant, són 10 punts, no 15. Val?
10: Vale.
0: 5
10: vale.
0: punts per illa i 5 punts per municipi. D'acord? Estau preparats?
21: Vinga.
10: Vinga, dali.
21: Sabeu d'on és aquesta persona?
22: Aquell temps, en terrenys, hi havia tres categories, tercera, segona i primera. Sortien d'aquí de Sant Bartomeu. Si era de tercera, just aquí dalt, esturaven. Si era de segona, arribaven dalt a la costa. I si era de primera, arribaven al cementeri.
0: Andreu està nerviós.
10: Vale,
0: jo ja ho sé, jo ho sé.
20: Que illa és...
21: Diu que ho sap.
0: Illa, començant per Silla.
10: Menorca.
21: Menorca.
11: Mm-hmm. Irà a Menorca.
10: Mm-hmm. No hagués dit Menorca.
11: És que no ho sé.
10: Jo crec que això és menorquí.
0: Molt bé, tenim Silla i ara mos falta no, municipi.
10: Bueno, però la Margada està d'acord.
11: No, jo t'he vist.
10: Ah, vale, vale.
11: Començo.
10: Vinga, deixem Menorca. Menorca.
21: Sí?
10: I jo diria un poble de pel mig, Ferreries...
0: Per què t'ha fet pensar això?
10: No ho sé.
0: Ah.
21: Hi va molt, per Menorca.
10: Bueno, som...
20: Ha donat
10: no
20: una pista, clar.
10: Mm. És que ha dit Sant Bartomeu.
20: Mm-hmm.
10: Jo no és que celebren Sant Bartomeu a Menorca. Sant Bartomeu és 24 d'agost.
0: Mm, molt bé.
10: Hosti, que toca,
20: eh? Uau, Andreu, avui ha vengut, però jo no sé què s'ha après.
10: Claro, on hi ha jaleos dia 24 d'agost?
11: No ho sé, fa que no vaig a Menorca, jo.
10: Ah, web, Sant Lluís.
0: A Sant Lluís?
10: Fan jaleos.
21: Segur?
10: Sí.
21: Segur?
10: Sí, sí, sí, estic molt clar.
0: Molt bé. Per tant, tenim Menorca, municipi Sant Lluís.
11: M'ho fiden, Andreu.
0: Celestia Oliver, aquesta persona és de Menorca.
21: És de Menorca, evidentment. 5 punts, 5 punts guanyats.
10: Espera que m'ho trobi la camiseta, si era de Sant Lluís.
21: Però aquesta persona no és de Sant Lluís.
0: Oh.
21: I ho havies dit.
0: Anaves molt bé.
21: Anaves bé. Era de Ferreries.
10: És la primera intuïció. Marga, m'hauria dit, di Ferreries. Però ha dit Sant Bartomeu. Bueno, l'Iglésia de Sant Bartomeu.
0: És que Sant Bartomeu són les festes de Ferreries.
21: Anaves bé, primera intuïció.
10: I no són les de Sant Lluís, tampoc.
21: A vegades no fa falta pensar.
10: Ja, no, i no se m'adona bé pensar.
0: Sí, sí, Ferreries és festa grossa.
10: Oh, i no m'ho puc donar Sant Bartomeu. Set i mig? Ho he dit?
21: Clar, la meitat, dius.
0: Sí, punta, me sap greu, sí, puntats. Que demà també estan convençuts.
21: Perquè llavors demà també mos demanaran aquest, sí, aquest mig punt.
10: Però és que ha estat... Domènec ha dit dos i un ha estat bo. Bueno, bueno, ja
0: 5 punts més, que ja sumen al marcador dels nostres pollencins. Quant de punt tenen, Maria?
20: Mira, és que jo no sé si heu fitxat la persona més idònia per sumar, perquè jo sempre suspenia les matemàtiques, però bé. Jo
0: no
20: diria que 16 més 5 són 21.
10: Vale. Crec que anem sí,
21: corremol.
20: Perfecte, vinga, recompte 21.
0: Anem molt bé. Tenim una altra prova.
10: Venga,
0: un embarbussament.
3: L'embarbussament.
0: Idò, si tenim un embarbussament fantàstic que haureu de dir sense interrupcions ni errades. O podeu dir tots dos, un dels dos, com vulgueu. Quant de punts seran?
21: Seran 10 punts si el deis perfecte.
10: Vale. Dir,
21: sense cap errada ni una. Vale. I si hi ha errades, baixarem, evidentment, puntuació.
10: Aquí sí.
21: Sí, segons el nostre criteri.
0: Efectivament, però atenció, perquè l'embarbussament que haureu de reproduir avui és aquest.
4: Au, aquestes pernins. Vem si ho escoltau i llavors apreneu. Escremar bum-bum, posa oli. Escremar bum-bum, posa oli i n'es llum.
5: Si n'es llum no n'hi ha, s'escalfata. Si n'es llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
10: Ah, molt bé.
6: Escremar bum-bum, posa oli.
23: Escremar bum-bum, posa oli i n'es llum.
6: Si n'es llum no n'hi ha, s'escalfata.
23: Si n'es llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
24: Escarabat, bum-bum.
25: Posa oli.
24: Escarabat, bum-bum.
25: Posa oli en el llum. Si en el llum no n'hi ha...
24: A s'escalfata.
25: Si en el llum no n'hi ha...
24: A s'escalfata n'hi haurà.
0: Ah, mira que mos l'han repetit, eh? Sí, n'Andreu el ve molt animat.
10: La primera part, Marga, t'has de parar la segona.
0: Au, idò, quan vulgui.
21: Vinga, som-hi.
0: Sí.
10: Vol que ho intenti?
0: Vas tu.
10: Vinga. Escarabat, bum-bum, posa oli. Escarabat, bum-bum, posa oli en el llum.
0: Si en el llum no n'hi ha... Ah, Andreu.
10: No, jo t'he dit que s'ha de
0: ser la segona part. Si en el llum no n'hi ha, escaramboli. Si en el llum no n'hi ha, escaramboli n'hi haurà. No sé, escaramboli no existeix. No sé. Només has fallat aquesta paraula.
21: Sí, és una paraula afegida.
10: Marga, molt bé. Escaramboli.
20: Bon equip, no? Molt bé, jo crec que era... Hi havia nivell.
0: Ho heu fet molt bé, heu fallat una paraula.
21: Sí.
10: Sí, bueno, pot dir. No,
0: no vol tornar a dir.
21: No, segur.
0: Deixam així.
10: La primera ho he dit bé, no? Està tota bé.
0: Sí.
10: I jo la segona no l'he escoltada. Ja m'he quedat a la primera.
20: S'ha quedat allà.
21: Ho deixam així?
10: Sí.
0: Ho deixam així?
21: Sí.
0: La paraula és escaufeta, d'escaufar.
21: Si en el llum no n'hi ha, s'escaufeta.
10: Però més o menys ho ha dit.
0: Ho ha dit tot bé, manco, aquesta paraula.
20: Me l'he inventada.
0: Quant de punts els hi donam?
20: Andreu, ja està bé de voler boicotejar aquest concurs, no?
21: Jo crec que em poden donar...
0: Estic tan malament.
21: Set, està bé, no?
10: Jo posaria 8, eh?
21: Tot i que heu estat originals amb aquest escaramboli, has dit?
20: Escaramboli.
21: Ja no ho sé ni repetir.
20: La creativitat se puntua?
21: Sí, original ho ha estat, eh?
0: 7 puntets.
10: Vinga, va.
0: Som en el marcador, molt bé.
21: Que estan bé, 7 punts.
10: Vinga, que vull jugar a Portugal i jugar al bitxo.
0: Maria, quant de punts de pollença?
20: 28, de moment.
0: Fem una pausa, respirem un poc i tornem tot una.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Guanya qui la sap més llarga.
2: Mos queden 8 minutets de programa. Avui som en Andreu Canyelles i en Amarga Cifra perquè han començat aquesta batussa de Tèntol, aquesta disputa entre els pobles de les Illes Balears. Avui jugam amb pollança, pollancins d'aquests. Vosaltres sou molt pollancins.
3: Sí, sí, és que si no ets de pollancí, te treuen. Això és el problema.
2: Te lleven el carnet.
3: Te lleven un carnet. Has de passar una prova i és que has de ser molt xovinista, per això ho han dit.
2: Totalment. Tenim unes proves més abans de que partiu. Quant de punts tenim, Maria?
4: Recordant que duen 28 punts, 28 aquest pollancins.
3: 21 més 7, 21, vale, està bé. No m'ha fijat, Anna Maria.
4: No, no, gràcies per repart, no sé què, toma
5: com m'equivoco. Està bé per ser primers d'aquesta batussa.
2: Ara us farem dues preguntes relacionades amb el vostre poble. Pollança, Andreu Marga, primera pregunta. El pollancí és un parlar que té com a característica principal que no utilitza l'article salat. Això és així, no? Per tant, feia servir l'article literari. A banda d'aquest fet, el pollancí també té qualque paraula més o manco genuïna que teniu. Per exemple, una paraula que comparteix amb Lleida en valenci i que sempre com a sinònim d'infant. Sabeu a quina paraula mos referim?
5: És xic o xica, amic i mica.
2: Xic.
3: Xic. Xic, xic, xica.
2: Aquesta és molt
3: Bendit.
2: Fàcil.
3: Claro, sí. Jo pensava que hi hauria un nivell espectacular.
4: Espera que ara treure'ns les bones, eh?
2: Dos puntes més. Xiqui-xiqui, ho deus valtros.
3: Sí, a vegades sí. M'assurt. Mm-hmm. O lot, o lota,
2: sí.
3: També.
2: Se refereix a això, un
3: nen petit.
2: Un xic o una xiquia.
3: Mm-hmm. Aquí està ple de xics. Mm-hmm. Vol dir que està ple de nen petits.
2: Ple de lots. Molt bé. Segona pregunta. Ara parlant de llinatges pollancins, perquè entre els primers pobladors de Pollença trobam destacar llinatges com Bonet, Bosch, però actualment els llinatges pollancins més comuns, sense dubte, és Cerdà. Coneixeu molt de cerdans?
3: Sí.
2: Un parell. Cerdà és un llinatge també molt present a Catalunya i a València, tot i que s'escriu amb S, com en Xavier Cerdà, però és el mateix llinatge, sembla. La pregunta, però, és què vol dir el llinatge Cerdà?
5: Que ha nascut a la Cerdanya o que ha nascut a Cerdanya?
2: Mm.
3: Vale, mem. Marga, anem a pensar una cosa, vale?
5: Una.
3: No, no crec que sigui de les...
4: Oh, jo diria no sé, que és la primera.
3: Però és que és la lògica. I jo sempre, quan és la lògica, tinc l'altra.
4: Clar,
3: Cerdanya crec que va ser colònia catalana, no? O m'estic dient un triplo.
5: Mosa, és a dir, t'hem de contestar?
3: Jo estic xerrant amb un jutge. Bueno, Marga, tria tu, au. No vull saber res d'aquestes.
4: Jo diria que és la primera.
2: I ho diràs molt bé, Marga. Sí, no? Clar que sí, segueix la teva intuïció.
5: Clar, clar, de la Cerdanya.
2: Perquè Cerdà ve de la Cerdanya, és a dir, que nosaltres ho escrivim Cerdanya, ve Cerdà, en C-E, okay. Cerdà, Cerdanya. Molt bé. Cerdanya vos hem embueat molta.
3: Jo, vos, pen massa, no he de pensar tant.
4: Jo pensava que ja estaves entrenat, jo en sé més que tu, de respondre... Sí.
2: Quatre punts.
3: El pròxim feia pensar tant, jo en sé més que tu, que encara agafa amb aquest d'això.
2: Quatre punts més que sumen al marcador. Sí. De Pollença en tenim?
4: Per tant, en teníem 28, més 4, són 32.
2: Molt bé. Una altra prova.
6: Amb la paraula a la boca.
2: En aquesta prova, Marga i Andreu tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble.
5: I sí, ara triarem a l'atzar en quines paraules jugueu. Si amb malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges.
1: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
2: Comerços! Preparats? Teniu un minut.
3: Comerços qualsevol.
2: Sí. Mm-hmm. Poden ser bars, poden ser...
3: Ja està, jo.
2: Un minut per dir comerços de Pollença. Temps.
4: Can Moixet, Nu Plaça, Obermut, Club... La birreria, s'ha d'anar, Andreu.
3: La parra, Ferro Busso.
4: Cantoni.
3: Cantoni, ocell...
4: Font Can Rebussó.
3: Bar Cifra, bar... Ai, ara m'he mullat. La Trenquedora.
4: Bar Cifra, l'has dit?
3: Sí, Monument, sí. Quevedo Dimoni, Milar, Opac de Pollença.
4: Calma Graner.
3: Conta. La mà dolça.
4: Teixit Vicenç. Teixit Vicenç, Mobles Pago.
3: Marga, m'he quedat embullat.
4: Forns.
3: Forn de Can Vizquerra.
4: Això.
3: Can Rebussó l'has dit?
4: Sí.
3: Correus. És un comerç. Panort.
4: Panort.
3: Electrònica Quadrado.
4: Jo estic estupefat ara mateix.
3: Ho he donat tu. La Marga ho ha donat tot i jo també. Jo no podia fer més.
4: Ho hem deixat, però.
5: Clar, hem decidit si Correus
4: i Espac
5: entren. Com a comerç.
4: Espac no és un comerç.
5: No.
3: I
5: Correus tampoc. Bé,
3: i he pensat en
4: Correus encara. Encara,
5: sí.
3: Correus sí. És general, però bueno.
4: Correus no podien anar per
5: mal. Considerat un establiment comercial.
4: Opac de Pollença.
3: És que el fan nou i ara m'ha vingut opac. Sé que sé. Tot el que m'ho venia.
4: Jo n'he comptat 24. Què trobau, llevant aquests?
7: Ah, llevant aquests, jo en tenia 21.
4: Mem en Celestí, quants en té?
5: 24, també.
4: 24. Sí, no, 24.
7: Però heu repetit i jo m'he embueat.
3: Ja, sí.
7: Ho he fet d'aposta.
4: Seran 24 els punts. Venga. Que sumen el marcador de Pollença. Per tant, ja tenim la puntuació definitiva. I avui, de Marga Cifra i d'Andreu Canyelles, representant el poble de Pollença, han aconseguit
7: 56 punts.
4: 56 puntassos!
7: Sí, vale.
3: Està bé, no?
4: Està molt bé.
3: Guanyarem, bueno, arribarem a la final.
7: Han de veure el nivell dels pròxims concursants. Això no ho sabem,
4: encara. Ses primers, té que no teniu pressió perquè no sabeu els punts que han fet els altres.
3: Això és vera. Ho haguéssim donat tot igual, eh? No passava res.
7: Jo crec que sí, ho heu donat
4: tot. Ara el que queda de setmana aniré comparant.
3: No, tu pots fer trampes per darrere.
4: No, que mostraran, Andreu. 56 punts heu fet, heu jugat molt bé. Enhorabona, Marga. Ja pots estar aquí, en aquesta banda.
7: No, jo me quedo darrere.
4: Segur? Estàs segura?
7: Sí.
4: T'estimes més estar allà darrere?
7: Està més tranquil.
5: Bé, però si heu de tornar, haurà de tornar.
7: Sí, això sí.
4: 56 punts. Aquí. Andreu, que vagi molt bé aquesta volta a Mallorca.
3: Moltes gràcies, és un honor sempre venir a Tento. Ja almenys si torn venir qualque dia.
4: Vos ho contareu com ha anat.
3: Claro,
4: recordem que avui i demà fareu tota la volta per el litoral.
3: Per la costa de Mallorca.
4: I vos aturareu o no?
3: Mos aturarem en un poble on hem de fer aquests objectius.
4: I quins objectius són?
3: No els he mirat bé, però crec que el podria fer molt. Mira si vaig preparar.
5: Són bons de fer.
3: Sí, fer una foto en un cartell del Cudi, sé que vaig de mos a comprar una coqueta de patata, a Magaluf trobar un mallorquí, i allà quedarem 7 hores, perquè trobar un mallorquí a Magaluf crec que és més o impossible.
5: Clar.
3: Però bueno, ja ho veurem. A lo millor estarem una setmana per fer el repte.
4: I de sort, i ànims. I sort també amb en Toni, que a veure si li va bé les eleccions.
3: Exacte.
4: A Joan Mas, que enguany
3: si surt,
4: està complicat, nou persones que se presenten.
3: Massa.
4: No serà fàcil, Marga Cifra, Andreu Canyella, 56 punts. Enhorabona i moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Que vagi bé.
4: Gràcies a vosaltres. Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia, un camió s'ha pegat foc a la part de darrere de Mercapalma i està provocant un incendi en cadena sumant altres camions i també remolcs.
2: El gran fumeral negre provocat per aquest foc han set les alarmes de molts de conductors que van o tornen de l'aeroport, així com les zones voltant de Mercapalma. De moment han confirmat a IB3 Ràdio que no hi hauria cap ferit, però, per si un cas, per prevenció, s'han acostat diverses ambulàncies fins al lloc del sinistre pel que podria ser. Això sí, a les persones que es troben en els edificis més propers se'ls ha demanat que tanquin les finestres, que quedin confinats i no surtin fins a nova ordre per por a possibles inhalacions de fum. El primer camió on s'ha originat el foc seria de l'empresa Mascaró Morella.
1: De moment, tot i que les flames estan prop de l'aeroport, no tenen afectació al trànsit aeri, segons ha confirmat AENA. Precisament, però, sí, aquest incendi està provocant retencions a l'autopista de l'aeroport en sentit Llucmajor. Per saber exactament quina és la situació, connectam amb la Direcció General de Trànsit. Claudia Zavala, bon dia.
3: Sí, muy buenas tardes. En estos momentos pues encontrarán retención en la vía de cintura en sentido aeropuerto desde São Mons hasta las piscinas de São Luís a la altura de Génova. En la autopista de Inca en sentido decreciente también tenemos circulación lenta en la llegada a Palma desde São Cladera hasta el enlace con la vía de cintura. En la autopista de Andrade en sentido Palma desde Portal Novo hasta el enlace con la vía de cintura. Y en la autopista de Llucmajor en sentido creciente tenemos retención desde el enlace con la vía de cintura hasta Safarinera a la altura del kilómetro 5, ya que debido a un incendio provocado. También en sentido Palma desde el Pilaría hasta las cercanías del aeropuerto. También encontrarán un poco de circulación lenta en la MA30, sentido decreciente desde Sontarriola hasta el Coy de Enrebasa. Es todo por el momento. Lo que es, le pedimos a los conductores que tengan un poco de precaución en este momento debido al incendio que se está generando. Gràcies, molt bona tarda, tot per el moment.
1: Gràcies, Clàudia Zavala, per aquesta informació. Més qüestions, perquè les Balears han votat en contra de la proposta de regla de despesa del 4% presentada aquest dilluns pel govern espanyol durant la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera celebrada a Madrid.
2: El vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa, ha justificat el vot en contra perquè considera que el límit de despesa és insuficient per fer front a l'increment de costos dels serveis públics. Segons ha explicat, només la pujada salarial prevista per als funcionaris el 2027 ja supera el 4% plantejat pel Ministeri d'Hisenda. Costa també ha criticat que l'executiu de Pedro Sánchez impedeixi les Balears incrementar la despesa, tot i que, assegura, la comunitat compleix àmpliament els objectius de dèficit i deute. En aquest sentit, ha destacat que el govern ha reduït el deute a més de 500 milions d'euros durant els darrers 2 anys i que encadena 3 exercicis consecutius amb superàvit. Segons ha explicat Costa, Pedro Sánchez vol avançar aquest estiu també en la reforma del sistema de finançament autonòmic.
4: De repente, el senyor Sánchez li ha agafat una pressa insòlita que nosaltres l'atribuïm una cortina de fum per intentar tapar els nombrosos casos de corrupció que afecten en el govern d'Espanya. S'intenta simular per part del Ministeri d'Hisenda una suposada normalitat en quant als pressupostos, en quant a la negociació del sistema de finançament, que evidentment és absolutament contrària a la situació que està vivint el govern d'Espanya.
1: I dues persones a Sant Antoni de Portmany per robar rellotges d'alta gamma. Són dos joves de 26 i 27 anys que haurien usat la tècnica denominada Ronaldinho per distreure la víctima. Arribam amb aquest punt a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que dissabte es va fer el Carnaval d'estiu de Campanet.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per encetar la segona hora de Tentol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell aquí, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb el poble de Pollença i hem encetat la batussa de Tentol, ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: Vinga, sí, mos toca saber quina és la notícia del dia. Així que saludam en Miquel Jung.
1: Bon dia.
0: En Celestí Oliver.
2: Bon dia.
0: I na Maria Pons.
3: Bon dia, bon dia.
0: Esgotats d'aquesta primera hora.
4: Està molt emocionant.
2: Està trepidant, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: És que cansa.
4: Aquest poll en cinc són intensos.
0: Ja no me'n recordàvem de la batussa de Tento.
2: Les estiu passat.
0: Són moltes coses.
2: Sí, són moltes coses.
0: Ens encanta aquest concurs estiuenc entre els pobles de les Illes. Avui ha començat Pollença, demà tindrem un altre poble. I així cada dia. Així que, si vos fa ganes participar, també, diu, jo som del CUDI i vull participar. Perfecte, telefonau-mos, mos escriviu a l'Instagram, allà on vulgueu.
1: No Maria ho agrairà.
4: Per favor, que mos diguin coses. Tots els voluntaris són benvinguts i benvingudes.
0: Vos esperam, efectivament, per representar el vostre poble aquest estiu. Però bé, com dèiem, aquest cap de setmana ha hagut una festa grossa a Campanet. I en Miquel ha estat. Miquel, ens has preparat un reportatge.
1: Bon reportatge, sí, sí.
4: Sobre... Tot el dia esperant aquest moment.
0: Sí, i no, ha arribat el moment del reportatge sobre el carnaval d'estiu de Campanet. Carnaval.

0: Ja fa 21 anys que Campanet enceta en les seves festes de Sant Victorià amb el Carnaval d'estiu, un esdeveniment ple de festa, colors i disfresses, clarament. Jo dissabte hi vaig ser a Campanet, m'ho van convidar a un dinar, i ja que hi era, vaig quedar una estona també.
1: Ja aquí som.
0: Ja aquí som, vaig dir, va, sortirem un poquet.
1: Tots sabíem que passaria això, Miquel,
0: Jo. De fet, jo no hi volia quedar, però, no, en, el però... final, en el final varen quedar.
2: Un dinar, una casa, una portassa, men.
0: Una portassa.
2: Fins on poden comptar.
0: I no sé quanta gent érem, de més 40 persones.
3: A quina hora s'hi posa, però? A quina hora comença la festa?
0: Nosaltres ens vam convocar a la 1:30 per dinar. Però la festa no comença a fer les 6, que fan espregó l'amo i la madona, ara vos ho contarem. Però sí, són moltes hores, són moltes hores. I jo vaig aprofitar que era per allà per fer un reportatget sobre aquesta festa. I ja que no endevinau quina persona va ser la primera que vaig veure... Just quan vaig baixar... Bé, no, és que encara no havia ni baixat del cotxe. Vaig aparcar i darrere jo aparca un cotxe amb una L d'una persona que s'ha tret.
1: Una persona jove,
2: ja. Persona jove. Podrien ser moltes.
0: Un company d'Ivetre Ràdio.
1: Ja tenim moltes pistes,
0: Ja sí, va ser Antoni Guiscafaró, que va aparcar just darrere jo.
2: Antoni el nostre.
0: Venia en el mateix dinar que jo, i jo ni ho sabia, no m'havia dit res. I me'l va dir que no era la primera vegada que anaven al Carnaval d'estiu, me'l va contar això.
4: No, la segona, però em fa moltes ganes, perquè feia estona que no venia. Sé que és una festa molt bruta i ara, avui que fa calor, me'l passarem bé i em veig a mi, campanetet, i un pot de trull. I a més hi ha gent de per tot Mallorca, i mentre mos comportem... Ja va bé.
0: I de què vas disfressar tu, Toni?
4: Jo vaig de ballarina, perquè m'ha dit un Joan Biel que d'un tutu i un Mariola. I mira, anant de ballarina, si érem un parell, no sé quants, però més de 10.
0: I has ensenyat qualque ball?
4: No, però és bona aquesta.
0: Sortiran avui vespre?
4: Jo crec que sí, qualque ball, Déu sap. Que dur fos, sobretot. Bailaremos sin parar.
2: I aquí ja el duen, el tutu.
0: Sí, jo,
2: ja el duia posat.
0: Quan baixar del cotxe, ja caracteritzat de ballarina.
2: Festa bruta, ha dit, i fa calor.
0: I fa calor, sí.
2: Bé.
1: Hagués pogut fer de Rosalia si anava vestit de ballarina?
0: Sí.
1: No sé si se va donar.
0: No anava molt lluny, però...
1: No.
0: Sí, encara va anar bé, va anar bé.
2: Bé, tu també, Miquel, vas demanar un grup de joves campaneters i campaneteres que significa aquest dia per ells, i ens han explicat que el Carnaval d'estiu és la festa grossa del seu poble i que l'esperen amb molta ànsia durant tot l'any.
5: Per Campanet, el Carnaval d'estiu és fer poble, és fer tradició, és seguir una festa que fa 21 anys que se fa i seguir una tradició tots junts i cada vegada s'afegeix més gent, fer coses noves.
0: I encara no vos heu disfressat d'altres, de què anireu disfressades?
5: Anem de segurat de l'home i la madona i anem amb un tutu rosa, unes ulleres fosforitos roses, crec que duim un auricular, una camisa, una americana... que molt moriran de calor, i després duim unes calces roses també i amb unes crocs.

0: Quins temassos avui, eh?
1: Sí, sí.
0: Això...
1: Mm.
2: Això és gran. Carnaval i tots els cançons.
3: Sí, les cançons, sí, tot i que ja sabeu que nosaltres Carnaval tradicionalment el celebram
2: per febrer,
3: en hivern, sí, però vaja, els campaneters els agrada anar lleugers de roba.
0: Sí, aquest Carnaval d'estiu l'organitza cada any l'associació Sa Llengua Bona i tot comença a Sora Baixa, com de en Miquel Alexís, amb el sus a la festa i el pregó que fan l'amo i sa madona des de l'Ajuntament del poble. Dos personatges triats per votació popular mesos abans. En Miquel va tenir l'oportunitat de xerrar amb ells abans de fer aquest pregó, perquè ell és una persona privilegiada, i començam escoltant en Rafael Pons, que enguany ha estat l'amo. Mos explica què representen aquestes figures.
4: Bueno, la figura de l'amo i la madona va sortir després d'un parell d'any de fer carnaval d'estiu. Se li va voler donar un altre impuls i se van crear els personatges de l'amo i la madona per fer el pregó i donar al començament el que era el carnaval d'estiu, que realment era una festa de mig, que va començar, que se fa igualment a la plaça de Son Bordoi, se va muntar allà, però era una festa de mig. Va anar agafant molta força i, per donar-li un poc més d'impuls, se van crear aquests dos personatges, que són els que fan el pregó, abans de començar el que és el carnaval d'estiu.
3: I doncs Rafael ha estat l'amo d'enguany. Sí, sí. Sí, tot molt simbolitzant el tema d'estruc, no?
2: Sí, clar, és que aquesta festa l'organitza una associació que es diu Sa Llengua Bona, que també és una peça d'estruc, sí. Mm. I clar, van triar aquestes imatges de l'amo i la madona. I van disfressat de l'amo. I de, igual que la carta, bàsicament. Sí, sí.
3: I de 10 d'oros. Mm,
2: exacte.
3: Sa madona...
2: És 10 d'oros,
3: sí,
2: no?
3: Sí, però vull dir que van... Disfressats,
2: sí, sí, van disfressats així. Sí, sí. Cada any és un pot diferent, perquè cada parella d'amo i madona trien així com van, però sí que està caracteritzat com les cartes d'estruc. Bé, ara anem a dir que som un privilegiat.
3: 11 de bastos, l'amo.
2: Sí, sí, 11 de bastos, 10 d'oros.
3: 11 de bastos, sí.
2: La madona. I bé, jo vaig tenir la sort que per causalitat vaig dinar a la mateixa casa que ells dos, així que va ser fàcil poder conversar amb ells durant aquestes hores prèvies.
0: I ja anàvem a
5: vestir. Vas topar tothom, ja.
2: Sí, sí, sí. Ja t'he dit jo que en aquest dinar sempre...
5: Eres a portar.
2: Ja el millor, el millor, sí.
3: I ja anàvem vestit de l'amo i de
2: la madona. Ara no, però se varen disfressar ja i després ja varen sortir disfressats i en processó cap a l'Ajuntament, que no era molt lluny.
5: De què vareu dinar?
2: De paella, de paella.
5: De paella.
0: Sí. Que fàstia, no?
2: Com anada, com anada.
3: Aquí moltes preguntes.
0: Aquí estan tots intrigats.
2: De fet, com anada a la Pobla.
0: Ah, ja ho dius.
3: Per favor, Miquel, és que no sé ni per què mos han plantejat que campanem.
5: I dolç, fer-ho dolç.
2: Sí, encimada hi havia. Encimada no sé d'on era, no sé si la van anar a cercar a Pobla, Campanet o Buja, no ho sé. Però bé, també vaig xerrar amb Caterina Rabassa, que era sa madona d'enguany, i mos explicava com funcionen aquestes votacions que trien en els dos encarregats de donar aquest sus a la festa del Carnaval d'estiu de Campanet.
6: Realment va ser un pot dit i fet. Ja quasi que els darrers dies van dir ei, que foten, ja em fa ganes, jo també, pum, pum, pum, i van posar amb això. Realment, quan menys ho penses, millor. Com més t'ho penses, després te fugen les ganes de fer-ho. Pues realment se presenten candidatures. Hi ha anys que n'hi ha menys, només hi ha una candidatura, altres anys que n'hi ha moltes. I després hi ha com una setmana de reflexió i el dia abans de la fira de maig de Campanet, tot el matí fins a les 6 del vespre, és quan els campaneters voten, i també gent de fora del poble. I després al vespre pues, se fa el recompte de vots i surt qui és. A part de molt de nervis de sentir tot el recompte de vots, pues, després sent com un aló i pot ser, òbviament, il·lusió de tenir aquest paper en aquest dia tan important per tots els campaneters.

0: I precisament a Caterina Rabassa, la Madonna d'enguany, també li varen demanar com se prepara aquesta disfressa i ens va explicar això.
1: Va fer com un disseny així especial, perquè cada any és un estil diferent.
2: Cada Madonna va així com vol.
1: Exacte, sí. Mentre la Madonna i la modista decideixen i és un disseny propi de cada any. Es queda per record, al final. Estem bastant tranquil·la. Bueno, pues al final és una cosa que l'hem fet nosaltres, el dominam, el que hem de dir. I que si mos equivocant, tampoc passa res. Fer festa i passar-mos bé. I al final, sense pressió, és que com més pressió te pots, pitjor.

0: I ja mos ho deia na Caterina, és millor no pensar en els nervis i en la pressió que suposa ser aquest personatge de la festa. Per altra banda, en Rafael Pons, l'amo, també ens explicava que estava molt tranquil durant els moments previs al sus del carnaval d'estiu.
1: Estem preparats, els nervis supos que ja han estat vestits, hem començat a pujar dins els cotxes, això. Cada vegada aniran augmentant i espero que ens anem damunt del balcó. Ja mos fugin i ja mos surti tot, així com ho hem ensenyat i com ho hem preparat. Una de les festes grans de Campanet, i els que estimem Campanet, és una festa que estimam i volem que segueixi cresquent i la vivim amb moltes ganes, molta il·lusió.
2: I que creixi en respecte, però...
1: Fa que no falta, sobretot molt de respecte, tant en el poble com en la festa, com en tot. És a dir, és festa, no és venir a taxa, ni botelló, ni coses d'aquestes. Vaig venir a disfrutar de la festa, disfressar-se en l'estiu, una festa diferent.
2: Després passar-se bé.
1: Exacte.
2: Per riure un poc.
1: Exacte.
3: Jo aquí era, vos puc dir que varen fer aquest pregó molt bé.
0: Sí?
3: En Rafael Pons i na Caterina Rabassa varen donar aquest sus en el carnaval d'estiu amb un pregó anglosa. Això està molt bé. Ple de versos que repassaven l'actualitat política i social de, tant de Campanet com de Balears, amb un to humorístic, crític i irònic. Va ser graciós i divertit. I a partir d'aquell moment, Campanet se va omplir de gent disfressada de moltes coses diferents. I un dels que me vaig topar per allà va ser una persona que coneixem també, Antonio Rac.
0: Bueno,
4: que ja és de Campanet, no, Antonio?
3: Sí, és de Campanet. Sí. I
0: s'ho
3: passa molt bé aquest dia. I bé, escoltau de que anava disfressat perquè abans ho hem avançat un poquet, però millor que m'ho expliqui ell.
5: Guany, vaig un personatge conegut pel públic d'IV3. Vaig de Don Andreu Canyelles, Doctor Amor, que juntament amb Joan Rebassó va participar aquells 11 mesos inolvidables a Joan Samescató. I en teoria jo havia preparat que cadascun anés d'un, però en Andreu s'ha negat a tenir-se la barba. Però jo no, jo m'he fet el degradat en Andreu.
2: Sí, no, els cabells són iguals, eh? Degradat, increïble.
5: Ara, clar, no ho veig, perquè això és la ràdio, però duc un tupé espectacular. Amb un de mirar les xarxes i veure un tupé espectacular.
2: Però és en Tintín.
5: Tatus, piercings... Ben recreat.
2: Els tatus són els mateixos que du l'Andreu, o no?
5: Exacte. Tatus, he mirat, per exemple, d'una rosa, jo m'he portat una rosa. Ell du en el braç dret més així, rotllo, no sé si el blackout, no sé què sigui, més gros, junt, l'he fet igual. Està ben recreat tot.
6: I de bo recomanant visitar el perfil de Casa Urraca.

0: perquè aquest pentinat...
1: No, no, sí, no?
2: Cada 15 dies o cada...
1: Cada setmana, me pareix, que segons dia.
2: O cada dia.
1: Sí, sí, jo sé de gent que hi va cada setmana, no és degradat aquest... Molt de temps i molt de dobles.
2: Sí, sí, dedicació.
3: Jo no hi vaig tant.
1: No. No, jo tampoc.
2: Bé, Miquel, tu te vas trobar en Andreu per Campanar, precisament, i li vares demanar que em pensava sobre aquesta disfressa. Clar, en aquell moment era fresc.
3: Clar, jo no me recordava que venia dilluns. I li vaig demanar.
2: Bé,
3: però
2: bé,
3: ja va anar bé, ja va anar bé.
2: Avui hem intercanviat impressions, però ara sentirem aquest moment fresc.
3: Jo quan el va veure, fa 5 minuts que...
2: Ai, que deia.
4: Molt bé, però la putada és que tothom li dirà que va d'aquí jo i després dirà, no, vaig de don Andreu. I això ara me farà mal propaganda. Jo li he dit que si guillo, m'han de cridar jo, no l'han de cridar ell. Per què? Està en el meu personatge, això.

0: Ja mos ha fet saber avui que era fadrí en Andreu. Sí. Per tant, si lliga, que me creien era jo.
1: És molt important,
2: clar,
1: aquesta...
2: Si hi ha dos Andreus, ara, com ho faran? No.
1: Bé, Pentura dirà més un nou Andreu, si gent,
2: no, sé, no,
1: no,
2: sé.
1: Això no ho sabem.
2: Jo no he dit res.
0: No, mirem,
2: jo,
0: no. Va, ho deixarem així.
1: I durant aquest carnaval d'estiu de Campanet, en Miquel també es va trobar en Sebastià Crespí, que va passar un parell de vegades per Tèntol, també, i duia una disfressa ben original. Escolta-ho.
3: Anàvem de tècnics i metges d'ambulància, però de pe a pa, eh? Xaleco, logos, benes, vies, suero, tot el que te puguis imaginar. Enduïs l'ambulància en la camilla i tot, per si hem de carregar amb algú. No ho som, tècnic, com vols, però ho suposar. Sí, Maria, soy de você.
2: I aquest grup anaven superben caracteritzats, és que no vos ho podeu imaginar. Duen una ambulància feta per ells, anaven tots amb, bé, vestits de tsamo, però igual, jo me pensava que eren tan nit d'ambulància de veres, m'ho pareixien.
1: És que estaves en sa jet set, Miquel, o sigui, tu, vares anar amb els MVPs.
2: Te trobaves a tothom, allà, sí. A Campanet, no... Era posar un pot sull i trobaves a sa gent.
0: Vos ho vareu passar bé.
2: Molt, molt, molt.
4: I vi una gentada.
2: Una gentada, tot i que vaig trobar que n'hi havia manco que sí? Altres anys que hi havia... Bé, jo fa un bon grapat d'anys que no hi anava ara, però vaig trobar que si podia estar el manco a la plaça de Sant Bordó. Que...
1: Massa bé.
0: Hi ha molta oferta, no?, aquests dies, moltes festes a moltes bandes.
2: Ja està bé que la gent vagi un poc per tot.
0: Sí.
2: En Gabriel Perelló, que també anava amb aquest grup disfressat, mos explicava que s'ho varen passar, sobretot bé, preparant aquesta disfressa.
5: I bé, o sigui, el carnaval d'estiu representa el fet de passar-se bé, el fet de passar-se bé una setmana o dues abans, també per juntar-se amb els amics i preparar disfraç, no anar a una tenda qualsevol a darrera hora i això, o sigui, és estar junts amb els amics i passar-se bé responsablement i respons.

0: I ja per acabar aquest reportatge, ja volia demanar a vosaltres quina és la millor disfressa que ho fem mai. Ui. Encara que no sigui de carnaval d'estiu, de carnaval d'hivern també.
1: Ui.
2: No és que ja m'agrada tant disfressar-me.
3: Sí?
1: Jo ara fa molta.
0: És que a Maria Val li he xivat un poc la pregunta aquesta i m'ha dit, mira, normal com ho has dit, perquè m'ha disfressat tant.
2: I s'ha cap passant, no? Que se m'ha oblidat i no ho he pensat. Però mira, jo recordo un carnaval d'estiu que vaig anar, sí, totes les amigues varen fer cadascuna d'una princesa Disney.
1: Oh, wow.
2: I jo anava de na Jasmine, perquè com que jo som la més morena de pell i tal, ma mare m'ha fet la disfressa, que ella cosa i superbé i és un artista, i tothom m'ha de... És que en Jasmine. I dues ses monedetes, tiqui-tiqui, se'n movia un poc, feia renou, va ser molt divertit. Uh-huh. I no vaig passar calor, perquè, clar, panxa l'aire i això,
0: clar,
2: al final.
0: A vegades, el millor, en l'estiu.
2: I Celestí?
1: Ui,
3: jo...
1: Jo fa molt que no m'he disfressat, a veure. Sí, però des de Obelix, quan era petit, a Hostesa, de Val...
2: Aquesta m'agrada molt.
1: Ara pens, ara pens.
2: Ara pens. Passajeros al
3: Modóvar.
1: Sí, hi ha documents, sí, de cada... Sí,
0: jo crec que vos pot passar les fotos.
1: Hi ha documents.
2: Necessim per això.
1: Però ara no me'n venen més en el cap, però sí.
2: Perquè...
1: Ara, vinga, l'any que ve me desfressaré.
0: Podem anar tots.
2: Podem anar tots.
1: Que m'he anat mai.
0: Aquí ho anem tots, en el carnaval d'estiu.
2: Encara no mos has dit de que te vas disfressar, ho estàs acordant per final.
0: És perquè era molt... molt improvisada, la disfressa. Jo hi anava amb un amic meu, que en teoria no havíem de sortir després, el que el mateix de matí m'ho va dir, va, que et poden quedar una estoneta.

0: I vamos, haurem de disfressar. I la cosa és que tots dos teníem una camiseta d'Argentina, de la selecció d'Argentina, i van dir, aniran de jugadors d'Argentina dels anys 80, perquè van trobar dues perruques també.
1: Ai, Déu meu.
0: Però clar, no vos podeu imaginar la calor que fa amb la perruca.
1: Clar,
0: cada 10 minuts me l'havia de llevar perquè suava. Era complicat.
2: Clar.
0: De fet, la vaig perdre ja.
1: Sí. És un clàssic, som... també.
3: Tampoc no te va sempre molt de greu.
0: No, perdó. Hora de sopar ja vaig dir, ja basta. Ja no la vull més.
3: Aquest ha estat el reportatge que ha fet en Miquel Junc per aquest carnaval d'estiu de Lloseta, de Campanet.
0: No te sentin, era de Campanet.
3: Dit de Lloseta, perquè Lloseta el fan en hivern, però no, Campanet.
0: Exacte,
3: Campanet.
0: Exacte, d'estiu, d'estiu.
3: Sí. D'estiu. Molt bé, Miquel, moltes gràcies. Els testimonis que han pogut recollir. Ara hem de fer una petita pausa i tornem tot una.
4: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Quin és el teu moment de Tèntol?
5: Hola, som la Marina i el meu moment Tèntol és quan jugo a bàsquet. El temps s'atura i fa que només pensi en el joc.

0: TV3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. I que també ho... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Sol, sí, però ben protegits. Abans de fer qualsevol activitat a l'aire lliure durant l'estiu, és imprescindible protegir-nos dels rais solars. Per això, convé tenir sempre a mà una bona crema solar. Per triar-la correctament, hem de tenir en compte el que tècnicament s'anomena fototip, que es basa en el color de la pell, dels cabells i dels ulls, així com en la manera com la pell reacciona a l'exposició solar. Hi ha 6 fototips que van des del més clar al més fosc. A partir d'aquestes característiques, poden determinar quin és el factor de protecció solar, o FPS, més adequat. En aquest sentit, l'assessorament d'un dermatòleg, d'un farmacèutic o d'un esteticista es pot ser de gran ajuda. Actualment, els FPS més recomanats són el 50 per a les pells molt clares, el 30 o el 50 per a les pells mitjanament clares i el 50 o el 30 per a les pells fosques. En cas de dubte, sempre és preferible optar pel factor de protecció més alt. I recordeu que després d'una exposició prolongada és recomanable aplicar una crema post-solar. La pell ho agrairà. I terme explicat, terme acabat.
1: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: Ai, el nostre Led Tobró, en Josep Maria Nadal Sou, que és un poquet en fora d'aquí. Com estàs, estimat?
1: Què tal? Com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, a Carabanchel.
2: Mira per on.
0: I fa calor, Madrid.
1: Com
0: el Manolito
1: que fot, eh? Sí, que em fa.
0: Sí?
1: Que em fa, sí.
0: Vaja.
1: Sí. Mm-hmm. Nosaltres ens hem creat el nostre microclima, però vaja, allà de fora. A més, ja sabeu que la nostra calor és més humida i al final és més habitat, és més bona de viure.
0: Ah, sí?
1: Perquè almenys, què sé jo, sues, en fi, transpires, però a Madrid te cau sa calor com si fos un pes damunt les teves esquenes. És una cosa digna de viure's.
0: Vaja. Bé, i de protegit, o llegeix l'Odissea?
1: Efectivament.
0: Per què no? Sí, sí. De fet, no ets la primera persona. Tenc una amiga que també l'està llegint ara, aprofitant aquest moment.
1: Sí,
0: i l'estiu. Que... A més, hi ha una reedició de Blacky Books, que és preciosa.
1: Sí, bueno, ja sabeu que Blacky Books té una col·lecció que es diu, si no recordo malament, Clàssicos Liberados. És una idea fantàstica, la veritat, perquè la idea és fer clàssics en edicions molt maques, però a més de molt maques, edicions que miren de llevar-li aquesta cosa com a sagrada en els clàssics, no? Uh-huh. I acostar-te'ls amb molt de textos que els posen en context i que te'ls apropen i que els fan més bons d'abordar. I efectivament l'Odissea està en aquesta col·lecció. I sí, és una època boníssima per rellegir un clàssic com l'Odissea o com l'Ilíada. I per tant, llegir Homer. El que passa és que, a més, aquest estiu sabeu que l'Odissea serà protagonista, no?, de l'agenda cultural.
0: Sí. Jo ja he vist el tràiler, t'he de dir.
1: Sí? I què t'ha semblat?
0: Que l'aniré a veure. Crec que serà com menjar una patatilla. Ja ho vaig dir l'altre dia que vaig anar a veure la darrera de... que tu també hi vas anar, la d'en Spielberg.
1: Sí.
0: Però crec que m'agradarà menjar patatilla. M'agrada molt la patatilla, qualque dia.
1: Sí. Home, anem a veure. La nova adaptació és de Christopher Nolan, un director una mica divisiu, no? Perquè per un costat és molt prestigiós. Hi ha gent que el considera el gran director contemporani, no? I d'altres, en canvi, consideram que se passa una mica de solemne i d'èpic i, bueno, en fi, li hem agafat una micona de tírria, potser, no?
0: Bé.
1: Així tot, és un home que sap oferir espectacle, eh? Vull dir, i com tu dius, haurem d'anar a tastar, no? A fer les crispetes. Jo hi aniré.
0: Sí, jo també.
1: Sí. Després, si toca criticar, fantàstic.
0: Ja la criticarem. Però mira, amb l'Odissea de Christopher Nolan, que a més s'estrena dia 17 de juliol, en plena calorada, en ple juliol.
1: Sí, supos que la tindrem en gloriós IMAX i tal i qual, i en fi... Jo tinc curiositat, de tota manera, per veure com... Perquè Nolan és un d'aquests directors que tu pots veure pistes de com entén ell el món contemporani i el moment polític que travessam sense que en parli directament, no? És a dir, ell no fa pel·lícules polítiques, però indirectament pots veure algunes pistes de com està veient el món actual. Llavors, jo tinc curiositat per veure com ha interpretat aquest clàssic de la literatura, que a més és un clàssic pel qual jo sent moltíssima, moltíssima estima. Vull dir, els clàssics són clàssics i són per tots, i són tal, però després n'hi ha alguns que, pel que sigui, a tu te'ls estimes especialment. I a mi me passa amb Homer, perquè té molt present que va ser... el primer, tant l'Ilíada com l'Odissea, amb una edició que tenia l'editorial madrilenya Acal. Va ser el primer llibre, o els dos primers llibres adults, que mon pare me varen regalar.
0: Ah, sí? Uau.
1: Sí, recordo, a més, perfectament. Va ser un viatge a Astúries. Bé, en definitiva, que li tenc estima, que li tenc estima a Homer. Com sabeu, l'Odissea el que ens explica és el llarg viatge de tornada d'Odisseu o Ulisses, depèn de com, a partir de la primera traducció llatina del text va començar a ser anomenat Ulisses, però originalment era Odisseu, d'aquí el títol de l'obra. Mm-hmm. Odisseu és un rei i guerrer que ha participat de la Guerra de Troia, ha vençut a la Guerra de Troia, és un home de gran astúcia, de gran intel·ligència, i en el seu camí de tornada a casa, a la famosa illa d'Ítaca, li passen tota mena d'aventures. La primera és que es passa una carretada d'anys a una illa anomenada Ogygia, amb una nimfa, Calipso, que el té, no?, dolçament segrestat, fins que ell decideix que ha de tornar a casa. Uh-huh. Bueno, llavors, aquesta història, no explicaré res més, només que hi ha un moment preciós, ja el meu gran moment de l'Odissea, és quan ell finalment arriba a Ítaca, i l'únic que el reconeix després de tant d'anys qui és el seu vell ca, Nargos.
0: Tenc just un veïnat que li ha posat, ha agafat, sí?, un ca i li ha posat Argos. I, m'encanta. I clar, estic enamorada de Nargos sempre que passejam pel carrer.
1: Veiem en Argos. És un gran moment. I en el tràiler de la pel·lícula de Christopher Nolan ja sabeu que en Argos hi surt. És a dir, que aquest moment l'han adaptat, no? Mm. Bé, llavors, el cas és que a la figura de... Perquè ja no explicaré res més de l'Odissea, està allà perquè el llegiu o perquè aneu a veure la pel·lícula o idealment per les dues coses, no? Però a la figura d'Homer l'envolten molts de misteris. Mm-hmm. I un d'aquests misteris ens porta a un veïnat, a un vell veïnat de Mallorca, Robert Graves.
0: Ah, sí?
1: Mm-hmm.
0: Uau,
1: ara has
0: d'explicar aquesta connexió.
1: Oh, no, connexió, més a més, bueno, en el seu moment coneguda, després passen els anys, i no ens en recordem tant, però Robert Graves tenia una teoria sobre qui era Homer, perquè no sabem qui era, no? És a dir, la filologia ens permet dir amb bastanta certesa que Homer va viure i escriure... Homer, fos qui fos o el que fos, no? Uh-huh. Diguem que l'Odissea i la Ilíada ens arriben del segle VIII abans de Crist. Això ho sabem, en fi, per característiques de la seva escriptura, etcètera, etcètera. Uh-huh. Però les teories sobre qui era verdaderament Homer són superamples. De fet, per començar, tenim una gran divisió entre els que consideren que era un sol autor, que efectivament la Ilíada i l'Odissea són fonamentalment obres d'una sola persona, no? Però d'altres creuen que no és així. Altres consideren que són obres que són resultat de sumar peces i fragments que venen de llocs diferents, que han estat escrits, pensats per altres persones i que, a més, van tenir durant molt de temps una, diguem, una distribució oral. És a dir, que eren versos i històries que s'explicaven de plaça en plaça per gent que les recitava i que se van recollir per escrit més endavant, no? Uh-huh. És a dir, no sabem realment ben bé qui era ell. De fet, hi ha tot tipus de teories. Alguna d'aquestes teories parlen de que era un home sec que residia a l'illa de Quios. Aquesta imatge d'Homer com un home sec és molt típica. Un altre diu que era un home de Babilònia que va ser presoner dels grecs. D'aquí vendria Homeros, que pot voler dir hostatge, presoner de guerra. Bueno, com veus, ja en el seu moment, en el moment en què l'Odissea i l'Ilíada es substancien com dues grans obres, ja hi ha moltíssim de mite entorn a la figura d'Homer. Uh-huh. I aquí entra Robert Graves. Robert Graves, com sabeu, era un especialista en mites grecs, uh-huh, en cultura clàssica, etc. I ell, seguint, s'ha de dir, una teoria anterior d'un altre autor britànic, de Samuel Butler, decideix o conclou que potser Homer era una dona.
0: Una dona!
1: Sí. Uau. Sí.
2: Vaja.
1: De fet, és, bueno, és a dir, vam a veure, el consens és que això molt probablement no sigui cert, és a dir, no és la tesi acadèmicament més ben considerada, tampoc és la més desbaratada, no? Vull dir, diguem que es manegen un 20% de possibilitats, per dir-ho d'alguna manera, no? Però no és tampoc un desbarat absolut. Vull dir, els arguments de Graves, com ara veurem, tenen un cert sentit. El cas és que ell, que tingui curiositat, pot llegir una novel·la... Bueno, perquè Graves això ho explica a alguns assajos, a alguns fragments del seu llibre Els mites grecs, però sobretot li va dedicar una novel·la que es titula La filla d'Homer, que és de 1955. Quan Robert Graves escrivia novel·la, ho feia, tot i que ell era un gran intel·lectual i un erudit i tal, quan escrivia novel·la ho feia amb una intenció molt, molt lúdica, no? És a dir, ell escriu novel·les que la idea és que siguin entretengudes i que puguin arribar al gran públic de l'època. Amb rigor estilístic, tot el que tu vulguis, era un gran escriptor, però són novel·les molt abastables, no? Llavors,
0: és a dir, que també la poden llegir aquest estiu, La filla d'Homer?
1: Sí, i tant, està disponible.
0: Està reeditada, no? Sí.
1: Tenc el dubte si la... Que va haver una traducció catalana, d'això n'estic bastant segur, però no sé si la trobarem fàcilment o no. Això no ho tenc clar del tot. Però en castellà segur que sí, perquè jo et diria que he tingut a la mà, a banda del meu exemplar a casa, que he tingut a la mà fa no gaire alguna llibreria de Palma. Llavors sí, la podem trobar i veureu que és un llibre molt, molt curiós. Bueno, aquí hi ha dues coses. Una és la teoria de Graves, que l'autor era... És en realitat una autora. Això va per un costat. I després, quan decideix fer una ficció, evidentment, en aquesta ficció ja introdueix molts elements que no són ja la seva teoria, diguem-ne, filològica sobre el tema, sinó ja és creació i, en fi, i imaginació, no? Llavors, ell s'emporta aquesta història a Sicília, a un petit regne de Sicília, on la filla del rei, que nom Nausicaa, ha quedat tota sola a palau, perquè el germà gran ha marxat de viatge, no està tornant, hi ha preocupació i el rei decideix partir a la recerca del seu fill i Nausicaa queda tota sola. Llavors, aprofitant l'absència del rei i de l'hereu, hi ha un grup de nobles ambiciosos, cobdiciosos, que decideixen plantar-se en el palau amb l'excusa de ser pretenents de la mà de Nausicaa, però amb l'intenció oculta, bueno, sí, de desposar-se amb ella, però sobretot de desposar-se amb ella, no per estimació ni per admiració, sinó per conquerir el poder, no? Tot això, qui conegui l'Odissea, li sonarà d'alguna cosa, perquè és molt parescut en el que passa a Ítaca, no? Llavors, hi ha un moment en què un nàufrag, que nom Aethon, arriba a Sicília accidentalment per mort d'una tempesta i d'un naufragi del seu vaixell, i Nausicaa el troba, esdevenen aliats, i no termin de contar-ho per si qualcú s'hi acosta, no? Però, com veieu, hi ha una ficció que, d'alguna manera, se relaciona amb tot el tram final de l'Odissea. I això seria perquè, quan acaba l'aventura que explica Robert Graves, la protagonista Nausicaa decideix que vol contar aquesta història. Però, clar, una dona no té l'autoritat necessària per escriure un llibre i contar-ho, de manera que li demana a un poeta local que escrigui un poema i que el faci passar, explicant aquesta història, però que el faci passar per un poema homèric. No? És a dir, ara faran veure que això és obra del mateix autor de la Ilíada. I així la meva història, la meva vida, quedarà gravada a la literatura universal, però anònimament, perquè no me puc permetre signar-ho, perquè la meva condició femenina no fa que la societat no m'ho permeti, no? Llavors, és un joc molt divertit, perquè això implica que Nausicaa està a l'Odissea, però de forma indirecta. Té una certa modernitat, fins i tot, no? Que s'ha de fer l'autobiografia, però sota una aparença d'una ficció i un pseudònim, diríem, no? La novel·la està superbé.
0: Molt bé.
1: Però, evidentment, hi ha molta recreació. Aquesta història, evidentment, no té res d'històric. Però els arguments que Robert Graves i Samuel Butler tenien per defensar que l'Odissea era l'obra d'una dona, sí que són tres arguments, sobretot tres arguments curiosos i que tenen un cert pes. Uh-huh. Si voleu, us explico molt ràpid.
0: Sí.
2: Vinga.
1: El primer és que a l'Odissea la perspectiva domèstica i femenina, que en aquell moment era quasi, en aquell moment de la història de la humanitat era quasi el mateix, és molt potent a l'Odissea. És a dir, a l'Odissea hi ha moltes anècdotes i molts detalls sobre com seduïa una casa en aquella època, no? Com se teixia, com se feien a la roba, com s'organitzava un palau, com se preparava un banquet, com se cuinava. Això, els homes, no en sabien. Òbviament que un autor o una colla d'autors poden investigar-ho i incorporar-ho perfectíssimament, és evident. Però és cert que no és el món masculí de l'època, ni de bon tros. No? Uh-huh. Després, i això també tenen raó Butler i Graves, ells defensen que els personatges femenins estan tractats amb molta simpatia i amb un protagonisme inusual per una obra èpica d'aquell moment. Uh-huh. I això també és cert, és a dir, Penèlope, la mateixa Calipso, la mateixa Nausicaa, que és un personatge secundari, però aquí hi apareix un personatge anomenat Nausicaa, no? Reben un tractament psicològic d'una certa riquesa i, sobretot, no hi ha cap mostra, diríem, de judici, ja no misògin, que no, sinó ni tan sols... Bueno, no ho sé, estan tractats amb una simpatia que crida l'atenció, no? I a l'inrevés, si hem dit que la perspectiva sobre les coses, sobre el món domèstic, és molt complet, bueno, doncs Graves i Butler defensen que, en canvi, els assumptes masculins estan plens d'errades a l'Odissea. És a dir, que per ser la història d'uns senyors que van en vaixell i que són militars i soldats experts, etc, etc, doncs resulta que de tàctica militar i de qüestions de navegació, l'autor anomenat Homer fa mostres de no saber-ne gaire. Jo sóc, a mi és la part que em costa més assegurar si tenen raó o no, perquè jo tampoc en sé gens de navegació, no? I de tàctica militar del segle VIII abans de Crist, però semblen tres arguments, si més no, curiosos.
0: Clar,
1: no?
0: Sí.
1: I la tesi de que
0: el podria ser una dona,
1: podria ser una dona...
0: O podria estar molt ben assessorat o molt ben influenciat.
1: Bueno, clar, l'altra hipòtesi podria ser, i això ja ho estic dient jo, que si la teoria de que Homer és en realitat moltes persones, podria ser que alguna d'aquestes persones...
0: fossin dones, o fossin
1: a Eders, vaja, poetes que es volguessin adreçar a un públic femení i que per això tractessin aquests temes amb més cura i que després de la versió final això quedés ben encastat. No ho sé, però des d'una perspectiva contemporània la tesi d'Homer com dona és molt simpàtica, és provocadora en el millor dels sentits i, a més, tenim una novel·la que ho explica molt bé i per part d'un autor fantàstic i que va viure entre nosaltres, doncs mira, com a lectura d'estiu, per què no?
0: I tant.
2: Ideal.
0: Sí, la podem envestir. Mm. És vera que es feixuga, que és mala de llegir, que... mala d'entendre.
1: No. La novel·la, dius?
0: Sí.
1: No. Bueno, anem a veure.
0: Bé, no, t'estic parlant de... Sí, de de l'Odisseu.
1: Ah, de l'Odisseu, sí. Perdó. No, jo crec que en absolut. És a dir, bueno, és una bona pregunta, perquè aquí la cosa depèn un poc, pot ser, de quina traducció triam. Això sí que és vera que té una certa, que pot tenir una certa influència, no? És a dir, l'Odissea, igual que la Ilíada, està escrita en vers. Però com la traduïm? Hi ha dues formes de traduir-la, tant en català com en castellà podeu trobar traduccions de les dues maneres. Una és mirar de reproduir aquesta aparença versificada, i l'altra és fer-ne prosa. Que en realitat és una narració. Bueno, això que diré no és cert, però per entendre'ns, nosaltres la podem llegir com una novel·la, no? per dir-ho així. Clar, se pot traduir també en forma de prosa. Jo, personalment, la primera vegada que la vaig llegir va ser en prosa, i la trob una experiència més... una experiència millor per un lector contemporani com som qualsevol de nosaltres. És a dir, tot depèn de com... No sé, si vas a llegir-la assegut amb un llapis, amb una gran... No? Doncs pots triar les versions en vers i llançar-t'hi com amb més ambició, però si vols gaudir narrativament... estan molt poc avasats els lectors contemporanis a llegir una cosa tan narrativa en un format de versificació èpica, i resulta molt més amable, molt més agradable per nosaltres llegir-ho, doncs això, com una novel·la i en prosa. Si se fa així, jo crec que, i amb una traducció més o menys moderna, record que en castellà n'hi ha una de Miguel Temprano que està molt bé, per exemple, jo crec que al revés, que és un plaer, jo, de veritat que no li tindria cap por.
0: Envestim l'Odissea i envestim també amb aquest llibre que ens has explicat de Robert Graves, que també...
1: Ah, sí, aquest és divertit, també.
0: Està vull dir, molt bueno, bé.
1: El de Graves té una arrencada, potser una mica pesada. Potser necessita un 40 pàgines per agafar embranzida, però després és una novel·la molt divertida.
0: Sí, idò, sí. Ho deixem aquí, La filla d'Homer, de Robert Graves, escrit l'any 1955, i la Odissea, a punt per anar a veure la pel·lícula que s'estrena dia 17 d'aquest mes de juliol. Nadal suau, una ferrada molt forta.
1: Un altre per vosaltres des de Madrid.
0: I que te cuides des de Madrid.
2: Que vagi bé.
0: Exacte.
1: Gràcies.
0: Adéu.
3: I de tres ràdio és humor. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
4: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
3: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
0: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
5: El paraigua en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
3: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

I ara vos hem d'explicar que la revista mensual de Maria de la Salut, anomenada Fent Carrerany, celebra aquest mes de juliol el seu 40è aniversari.

0: I de fet, cada any aquesta publicació que brufa el 40 aniversari ho ha fet amb una efemèride important i amb diverses activitats. Una d'aquestes activitats va ser la conferència del periodista Antoni Bassas, titulada Veritat o mentida, reflexions sobre la informació i la desinformació. Però la segona és un sopar que s'ha convocat per aquesta mateixa setmana.
1: I nosaltres en volem parlar amb el secretari de l'Associació Cultural Fent Carrerany, també membre del Consell de Redacció de la revista, com és en Joan Gelabert. Joan, com anem? Benvingut.
2: Hola, què tal?
1: Com estàs? Molt bé, vosaltres?
2: Perfecte.
1: 40 anys no se fan cada dia, Joan?
2: No, no, jo crec que és una ocasió per celebrar i festejar de manera ben vitenca aquest 40 anys d'existència que crec
1: clar
2: que s'ho
1: paga. Sí. Tu ja hi eres, Joan, fa 40 anys?
2: Jo era en aquell món, però no era Maria, precisament.
1: Ah.
2: En aquell moment pol·lulava i feia feina per Barcelona, i quan va començar, diguem, l'associació el 86, bé, al cap d'un parell de mesos de constituir l'associació amb gent i joves de Maria i inquietuds, varen considerar que era bo tenir un mitjà de difusió que donàs veu en els actes d'aquesta associació i alhora fos un espai de trobada de les opinions, inquietuds, debats i tot allò que pogués dinamitzar i posar en valor la vida del poble i totes les inquietuds que hi havia. I en el mes de juliol del 86 se va publicar el número, no 1, sinó el número 0, se va publicar un número 0 en guany, en mes de juliol, han fet 40 anys.
1: 40 anys.
0: Com va ser aquell primer número, aquell número 0?
2: Ai, com va ser? En aquell moment, la premsa forana de Mallorca, a l'hora de dur endavant qualsevol publicació d'aquest tipus, era tot una odissea i una manera molt especial de fer les coses, perquè penseu vosaltres que tot això d'ordinadors i processament de textos i totes aquestes històries en aquell moment no existia i la precarietat era absoluta i la manera de treballar era ben diferent. La gent que fèiem, quan ens trobàvem allà, diríem a l'hora de confeccionar la revista, eren molts, s'escrivia màquina en tiretes, en línies de text escrivint en la màquina, s'arrateava, s'enganxaven sobre un paper i allà s'hi aferraven les fotografies, s'hi feien els dibuixos i si t'equivocaves amb una línia, amb una paraula, havies de tornar a escriure en la màquina i tornar a enganxar. I quan tenies totes les pàgines col·locades, les dues a una impremta, que en aquell moment, els primers anys, el punt de trobada de gairebé totes aquestes revistes era una impremta que hi havia a Petra, que era dels frares de Petra. I allà se publicava, imprimien la major part de totes aquestes revistes i durant un bon grapat d'anys se va fer d'aquesta manera.
0: Tot ben artesanal, tot
1: sí,
0: això ha canviat.
1: De llavors en sai.
2: Tant. Encara guardam totes aquestes revistes, diríem, tal com les presentaven, perquè allà, diríem, les passaven a offset i els anàvem a cercar una vegada que estaven publicades.
1: Mm. Idò, Joan, moltes gràcies. Visca la premsa local, Fent Carrerany, a fer 40 anys i fareu un sopar per celebrar-ho. Així que moltíssimes gràcies.
2: Molt bé.
1: I per molts anys més, Joan Gelabert.
2: Molt bé.
1: Gràcies.
2: Vinga, gràcies.
1: Una ferrada. Ara arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.

0: Bon dia. La cortina de fum negre provocada per un incendi múltiple arran d'un camió que s'ha pegat foc a Mercat Palma es veu encara hores d'ara des de bona part de ciutat i voltants. Allà hi ha la nostra companya Victòria Morell. Bon dia. Victòria, està controlat? Què ens pots contar?
1: Bon dia, Maria Eugènia. Doncs sembla que l'incendi sí que està controlat, tot i que els bombers continuen fent feina a la zona per extingir completament el focus que encara queden actius i evitar que es pugui revifar. Ja ho dèiem, tot ha començat avui a les 3:30 de l'hora baixa, quan un camió s'ha incendiat a l'interior de Mercat Palma i les flames s'han propagat ràpidament a un altre tràiler, provocant una gran columna de fum negre. El fum, però, sí que ha obligat també a confinar preventivament alguns habitatges propers. Els serveis d'emergència han recomanat mantenir portes i finestres tancades per evitar inhalacions de fum, mentre diverses ambulàncies també es troben aquí, desplaçades per precaució. De moment, no consta cap persona ferida i ara s'investiguen les causes que han originat aquest incendi. Hauran d'esperar, però, que estigui tot controlat i finalitzat per poder conèixer de primera mà pel servei d'emergències què és el que ha succeït.
0: Gràcies, Victòria. L'incendi, tot i estar molt a prop de l'aeroport, no ha afectat l'arribada i sortida d'avions de Son Sant Joan, si, en canvi, el trànsit de la carretera de Llucmajor. Hi haurà un Consell de Política Fiscal i Financera específica per parlar de finançament autonòmic. Serà dia 29. Avui, però, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també ha convocat les comunitats en aquest òrgan multilateral, però per aprovar la regla de despesa de les administracions públiques per l'any que ve, el que marca el límit de despesa, el que es pot gastar a tots els pressupostos generals de les comunitats i també de l'Estat.
2: Les Balears han votat en contra de la proposta de regla de despesa del 4% presentada pel Ministeri. El vicepresident econòmic, Antoni Costa, creu que és insuficient per fer front a l'increment dels costos dels serveis públics. Costa creu que s'obre el debat de finançament autonòmic i del pressupost per desviar l'atenció dels ciutadans.
3: De repente, el senyor Sánchez li ha agafat una pressa insòlita que nosaltres l'atribuïm una cortina de fum per intentar tapar els nombrosos casos de corrupció que afecten en el govern d'Espanya. S'intenta simular per part del Ministeri d'Hisenda una suposada normalitat en quant als pressupostos, en quant a la negociació del sistema de finançament, que evidentment és absolutament contrària a la situació que està vivint el govern d'Espanya.
0: I més d'un 40% de les persones en risc d'exclusió social ateses en el Servei d'Atenció Laboral de la Fundació de Xelles han aconseguit un contracte de treball durant el 2025.
2: És una de les dades destacades de la memòria d'activitats que ha presentat avui l'entitat. Assegura que ara el perfil d'usuaris correspon al de persones amb múltiples problemes com l'accés a l'habitatge. La directora de la Fundació és Xisca Martí.
4: Les persones que necessiten ajuda són persones multiproblemàtiques, que no tenen una única cosa a treballar, sinó que tenen moltes coses a treballar. Sí que és vera que hem de destacar que hi ha un dels factors que són els factors econòmics, però també tenim persones, fins i tot persones que tenen un contracte d'inserció i estan cobrant un salari digne, que estan vivint en el carrer.
0: Són les 5:04, les notícies tornaran a les 6, molt pendent d'aquest incendi que sembla ja controlat al Mercat Palma.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Oda sabrà que el mes de novembre podrem veure exposada les restes del jaciment del vaixell romà trobat a les Fontanelles.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Arriba el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardell, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui tenim la companyia d'Antònia Roca, vicepresident i consellera insular de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, i Miquel Àngel Cau, codirector del projecte d'extracció i conservació del derelicte de les Fontanelles.

0: A partir de novembre podrem veure l'aljub de la Misericòrdia, la primera exposició de les restes trobades al vaixell romà enfonsat a Ses Fontanelles. Serà una mostra immersiva que recrearà el jaciment subaquàtic amb una recreació del vaixell descobert aquell 2019 a la platja de Palma per part d'un ciutadà quan nedava i que, recordem, va destapar el major conjunt d'àmfores amb etiquetes romanes documentat en el Mediterrani. Tot ha estat davall l'aigua uns 1.700 anys i una vegada tot extret a la superfície, aviat es podrà veure part d'aquesta mercaderia que transportava aquest vaixell des de Cartago a Espartària, l'actual Cartagena.
1: En profunditat.
2: I tenim ganes de saber quines són les darreres novetats d'aquesta notícia. És per això que han convidat a la vicepresidenta i consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca. Benvinguda.
3: Hola,
2: com estàs?
3: Bones tardes. Molt bé.
2: Gràcies per ser aquí un altre dia. I també Miquel Àngel Cau, codirector del projecte d'extracció i conservació d'aquest derelicte de Ses Fontanelles. Com estan? Benvingut.
4: Bones tardes.
2: Miquel Àngel, gràcies. Clar, ha estat un procés tan delicat, que tenim tan poca informació, també, perquè també ha hagut de ser una miqueta ocult per la ciutadania per tal de preservar tot plegat, Norbert Antònia.
3: Sí, la veritat és que ha estat un projecte intens. Jo crec que és un projecte també no, que ha duit moltíssima de feina i un dels, diria jo, més apassionants, no? Jo crec que és del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, perquè són coses que no passen cada dia. Es va de fer aquesta feina conjunta per fer possible l'extracció d'aquest vaixell després de 1.700 anys, no? Amb aquestes condicions que s'han trobat, i la veritat és que moltíssima emoció i també moltes ganes que, com tu dius, la ciutadania conegui la història d'aquest vaixell, conegui què succeïa dins aquest vaixell fa 1.700 anys, possibles rutes, no? Tot allò que han investigat les universitats que formen part d'aquest projecte, que tanta informació han estrat i que puguem mostrar a tota la ciutadania, perquè és fonamental, no?, la difusió de tot allò que envolta en aquest derelicte de Ses Fontanelles.
2: Totalment, i que és tan extraordinari, Norbert, Miquel Àngel.
4: Realment és una troballa molt singular, molt extraordinària.
0: I per allò que sabem, o per allò que ens ha arribat, d'un estat de conservació excepcional, no?
4: Un estat de conservació excepcional.
0: Com pot ser que després de 1.700 anys tot estigui en bon estat?
4: Té una explicació, i és que és un derelicte, el vaixell s'ha d'haver enfonsat molt ràpidament i d'haver quedat tapat per arena molt ràpidament, també. Això crea unes condicions que deim nosaltres anaeròbiques, sense oxigen, i això ha fet que l'estat de conservació sigui realment espectacular. Penseu que se conserva, a part de la fusta, se conserva matèria orgànica, no?, que hi havia en el derelicte. Sabates dels mariners, per exemple, cistelles de fibra vegetal, fins
0: increïble.
4: I tot... És increïble. Sí, o sigui, és realment un estat excepcional.
2: I també allò que se veu, allò que hi havia dins les àmfores, perquè és el conjunt d'àmfores més grosses que s'ha trobat.
4: Conjunt d'àmfores impressionant. 320 àmfores, moltes d'elles senceres, encara algunes sellellades amb els taps i amb els continguts, i a més amb aquesta inscripció que molt bé vos referíeu, no? La col·lecció més important d'inscripcions pintades amb un derelicte a tota la Mediterrània, no? Un centenar d'aquestes inscripcions que mos informen dels agents comercials i dels productes que portaven.
2: I aquestes. I que duen.
0: Clar, és a dir, vos ha permès reconstruir aquest comerç marítim, no?
2: Sí.
0: Permetrà,
2: sí, sí,
0: això.
4: Sobretot duien, i amb aquest ordre, de més, de volum de material. No de volum d'àmfora, sinó de volum de contingut, portaven oli, una salsa de peix que es diu liquaminis flors, que és flor de garum, és una salsa excelsa, no?
2: És a dir, és més bo que és garum.
4: És més bo que és garum.
0: Més bo que és garum.
4: Més bo que és garum. Aquí... la part més bona del garum, wow, diguéssim.
2: És que aquí n'hem parlat a vegades del garum, perquè era una salsa que sabeu que per les nostres contrades n'érem especialistes en fer-ne, o això se diu,
4: sí,
2: no sé,
4: sí,
2: si és així.
4: En fer-ne i exportar per tot l'imperi, sí, sí.
2: I aquesta que s'ha trobat encara és més, és una qualitat superior.
4: Sí, i a més se diu flor de garum. Recordeu, per exemple, la flor de sal, no? Pues la flor de garum vol dir això, la part més bona del garum, no? Una salsa molt, molt excel·lent. I a part d'això, no mos podem oblidar també del vi. També portava vi.
2: També hem trobat
4: amb
2: àmfores
4: un altre tipus d'àmfores.
0: I en bon estat? És a dir, cap d'aquestes àmfores s'ha destapat per saber si l'interior, el contingut, està en bon estat?
4: Hem excavat algunes de les àmfores que estaven tapades i hem fet una microexcavació de l'interior. Evidentment, el producte està contaminat d'aigua de la mà, perquè la mà va percolant, diguéssim, per la porositat de la ceràmica i no trobes els productes sencer. Però hem fet restes d'anàlisis orgàniques d'aquests residus per confirmar que eren aquestes substàncies i, efectivament, les anàlisis donen pues, això, no? Que teníem oli, aquest càrum, aquesta salsa de peix i aquest vi.
2: Quantes persones treballaven aquest projecte?
4: El projecte és molt gran. Hi ha una part de persones que són les que ens han dedicat fonamentalment a la part d'arqueologia subaquàtica, que són les que veieu més o menys a la platja i entrant dins aigua, però darrere hi ha una quantitat d'investigadors i investigadores de moltes institucions. De les tres que porten el projecte, diguéssim, des del punt de vista universitari, que són la Universitat de Barcelona, la Universitat de Càdiz i la Universitat de les Illes Balears, juntament amb el Consell, evidentment, però també de moltes altres que ens ajuden, sobretot, a la part d'anàlisis de laboratori. Una feina que no se veu mai dels arqueòlegs i arqueòlegues. Eh? Molt bé és quan estem en excavació, però el que feim als laboratoris és més difícil de veure.
2: Clar que, Antoni, a banda de se treballa, clar, s'ha hagut de coordinar tot això, perquè de cop vos apareix això i heu de coordinar que tres universitats s'impliquin per la recerca, més tota la gestió i supos que també la despesa de gestionar.
3: Sí, jo crec que ha estat un bon exemple de col·laboració conjunta, no?, la que s'ha duit a terme, perquè ha estat pues, moltes administracions les que estaven incloses i això, per una banda, dona moltíssima tranquil·litat, perquè nosaltres sempre hem dit que el criteri científic era el que havia de prevaleixer en totes i cada una de les decisions que se prenguessin, no?, perquè era una cosa massa important i que passa només una vegada en sa vida com per fallar. Per tant, sempre hem anat de sa mà del criteri del tècnic, de ses universitats. Varen fer jornades de reflexió a la Universitat de Barcelona, després també aquí varen fer unes jornades internacionals per sempre pues, tenir totes ses veus i unificar els criteris dels passos que s'havien de seguir. No? I jo crec que tot ha arribat a bon port, mai millor dir que s'ha aconseguit dur a terme després de totes aquestes feines, no?, que han fet d'excavació i també d'estudi, no?, com dius, director, que és moltíssima de feina i que en el final després per me contar la història, no?, aquesta història que contarem a la Misericòrdia.
2: I el pressupost entenc que s'ha repartit entre totes aquestes institucions.
3: Sí, efectivament, el pressupost en el final és una part econòmica que hi destina el Consell de Mallorca, també les universitats, perquè les universitats, clar, són catedràtics, són professors i són personal d'universitats i, per tant, cadascú ha posat en aquest projecte que en el final pues, ha acabat amb èxit i que ara continua, no?, clar. Però continua.
2: Clar, és una feina, com dèiem, d'equip, d'un equip gros, Miquel Àngel, que ha estat molt coordinat i que supos que cada dia implica una feina en directe des d'allà. Òbviament, la feina subaquàtica, que ha estat molta, però després una vegada estret, que tot el perill que hi va haver i tota la dificultat que tenia aquest procés, una vegada fet això, sou moltes les persones que investigueu.
4: Moltes, sí. Hi ha una cinquantena de persones darrere del projecte. És un projecte molt ampli. Jo vull destacar la coordinació de les institucions i el paper també que ha jugat fonamental el Consell de Mallorca, no?, com a, diguéssim, una institució que ha vehiculat tot aquest conveni interinstitucional i que ha fet un seguiment, jo diria que extraordinari, no?, del que ha estat el projecte. Evidentment, la part científica recaia més en les universitats, però ha sigut un exemple de col·laboració institucional fantàstica, que ens ha permès arribar a bon port i treure el vaixell.
2: I treure-lo bé, no?
4: Treure-lo bé.
0: Sí. Allà baix ja no hi queda res, perquè recordem que les àmfores recuperades van ser el 2022, que hi ha hagut diferents etapes. Com han estat aquestes etapes de campanyes d'extracció?
4: Mireu, el 2019, just després del descobriment, el Consell, amb molt bon criteri, va fer una primera campanya d'urgència, que dèiem nosaltres, no?, per valorar l'estat de la conservació i de què era aquell delicte. Quan va veure l'entitat i la magnitud és quan van llegar aquest projecte interinstitucional del qual parlàvem, no?, i a partir d'aquí van començar realment el projecte que es diu Arqueomallornauta, que és un projecte que, evidentment, té com a peça central el delicte de les fondrenies, però no només això. No? També volia aquest projecte contextualitzar aquesta troballa en un mar més ampli del comerç tardoantic, no?, de la Mediterrània, i, per tant, té altres fases d'aquest projecte que precisament desenvoluparem a partir d'ara. El més important va ser l'excavació del 2022, que va ser l'excavació del carregament complet, no?, d'aquestes 320 àmfores, però no només del carregament, sinó també de objectes que portava la tripulació de l'embarcació. I, per tant, ens ha donat una informació històrica fantàstica. El 2024 vam fer una altra campanya més dedicada a l'arquitectura naval i a començar a entendre com estava el delicte realment per poder començar a emprendre accions encaminades a l'extracció. Per exemple, vam veure que sequilla no hi era i, per tant, si sequilla no hi era, no tenia una consistència com per poder fer una extracció en bloc sencera, i per tant això ja també va, diguéssim, condicionar la forma en què finalment m'he tret.
2: Que ho va haver de fer per fases, no?
4: Efectivament, per parts, no? Per porcions, diguéssim, fins que van quedar dues porcions finals, que són les més planes, que van més al costat de la quilla, i aquestes van sortir senceres, no? Amb una estructura metàl·lica sustentant-la, amb unes cinxes i amb una xarxa, que és aquesta imatge espectacular que hem vist, no?, per ser notícies, no? I aquesta darrera fase ha sigut una fase llarga, no?, d'extracció. Penseu que hem estat dins aigua des de principis de març fins a finals de juny, cada dia, de dilluns a diumenge, sense descans.
2: Cada dia,
4: i cada bussetjador, o cada arqueòleg subaquàtic o arqueòloga subaquàtica, al voltant d'unes 4 o 5 hores d'aigua. Jo dic, així en broma, no?, que hi havia dies que arribava a l'apartament i no tenia ni força per dutxar-me, que era damunt el llit.
2: Tu també has...
4: Ostres. Sí, sí, jo he fet 4 o 5 hores d'aigua diàries i m'encanta bussetjar, vull dir... És el meu mitjà, el medi aquàtic.
2: I tu també per preservar la seguretat de tot plegat.
4: Sí, evidentment, s'han segut totes les mesures de seguretat de busseig i tot, o sigui, ha anat molt bé, la veritat, estem molt, molt satisfets.
0: Clar, una vegada extret, per exemple, el darrer ha estat el vaixell, ara el vaixell és a Sant Carles, no? I allà què s'hi fa? Quin tractament, quin procés segueix cada una de les peces? O han seguit, per exemple, les àmfores, perquè suposo que també s'han de dessalinitzar, s'ha de llevar sal i altres components que puguin tenir.
4: Efectivament. Ara hem tret no només les fustes, sinó també hem excavat al voltant de lo que era el cas de l'embarcació i, evidentment, han sortit sorpreses i han sortit més materials. Tot això està en procés de dessalació. No? S'ha transportat a Sant Carles, on s'han habilitat el que nosaltres coneixem com un laboratori ex situ, amb unes carpes, amb unes piscines, i el primer procés de tot això és precisament posar-lo dins aigua salada, aigua salada en la qual progressivament s'anirà reduint el contingut en sal perquè vagi dessalant totes aquestes peces. Tant les fustes com la ceràmica, com els metalls que han sortit, tot el material que surt. Això és el primer procés. Amb un procés posterior, que serà d'aquí uns anys, ja s'haurà de fer, per les fustes en particular, una impregnació amb un líquid que es diu PEC i amb una liofilització que es porta la fusta a un nivell de congelació perquè tingui pues, la conservació definitiva. No? I després s'ha de remuntar, o sigui, ara està desmuntat, però el que fa falta és fer un puzzle perquè la ciutadania, quan dèieu molt bé, al final pugui veure el derelicte que nosaltres hem tingut la sort de veure de baix aigua, no?
2: Clar, i això és l'objectiu. Això ocorrirà, això passarà, Antonio?
3: Aquesta safita final és un procés llarg, ara com dèiem, pues ve aquesta fase que s'està fent a Sant Carles, que és de selecció, després s'haurà de fer aquesta fase de liofilitzar, i bueno, això són una sèrie d'anys, molt xerren de 3-5 anys, és que s'ha de dur a terme tot aquest procés i després ja, clar, la fita final es tornar a veure aquest vaixell de les Fontanelles, tot sense
2: ja
3: com estava originàriament. Tenim una idea d'on anirà, on seria un bon espai.
2: Sí. També aneu pensant on tots per la conservació, perquè clar, pentura dins la mà segurament se conserva millor que de fora, no ho sé.
4: Sí, el problema que tenies de relicte i per això aquesta extracció és que estava a un lloc molt singular. Fixeu-vos que estava a 65 metres de la costa d'una de les playes més turístiques de Palma i només a 2 metres de profunditat, a més, en el punt on rompen les onades. Això vol dir que una tempesta igual que la que el va descobrir en qualsevol moment el podria destruir. Això és un tema interessant que jo intento sempre explicar, no? I és que amb els efectes del canvi climàtic, les tempestes tenen cada vegada més alta energia i altres processos com l'increment del nivell de la mar, l'acidificació de l'oceà,

0: l'arba, diguéssim. Ho podíem considerar així? És una cosa tan important?
1: Sí, és una petita Pompeia, salvant les distàncies. Mirau, això és molt fàcil d'entendre. Una desgràcia del passat és sempre un tresor per un arqueòleg o una arqueòloga. No? I per tant, Pompeia, que va ser destruïda per l'erupció del Vesuvi, va quedar tot allà, i el derelicte se va enfonsar, i va quedar tot allà, tot el que hi havia en aquell moment tràgic, que va ser tràgic en el seu moment, i per nosaltres ha estat un tresor. Podríem dir que és una petita Pompeia, salvant les distàncies.
0: Clar, òbviament, i que és un vaixell, però que, com deies... materials, com, sabem com anaven vestits les persones que tripulaven aquest vaixell, que menjaven, si duen metalls, que sabem més d'aquesta gent?
2: Sí, sabem quanta, fins i tot quanta tripulació podia dur aquest vaixell.
1: Sí, un vaixell d'aquest tipus, penseu que el vaixell té 12 metres de llarg per 5 d'ample, no? És un vaixell que se pot governar tranquil·lament entre les 4 persones. De fet, tenim 3 sabates, amb la qual cosa, com a mínim, que no són les mateixes, vull dir. Per tant, com a mínim n'hi havia 3 que el duien, no? Però ha sigut molt interessant, perquè han trobat entre els objectes de la tripulació, per exemple, una llumeta per il·luminar, no?, amb un cap de Diana Lucífera, que és una peça espectacular. Han trobat un trepant d'arc per fer forats a les fustes, com si duguéssim una caixa d'eines en el vaixell, perquè aquests vaixells van ensamblats amb una sèrie de forats, i han de, per reparar, han de fer aquests forats i duien aquest trepant, que és una peça extraordinària. N'hi ha 5 a tota la Mediterrània i un el tenim a les Fontanelles, no? I un munt d'objectes. Han trobat 4 àncores, per exemple, de l'embarcació. I han trobat, darrerament, en aquesta campanya, no?, com una de les fites, que jo diria, més extraordinàries, han trobat fins i tot les veles d'aquesta embarcació, no?, caigudes en el costat de babó i parcialment per davall dels cares. Ha donat un munt d'informació.
0: Com era? De quin material eren?
1: Està feta de lli, amb panys de lli cosits, però, a més, porten una sèrie de cordes trençades per donar-li consistència. Fan com uns quadradets de corda per donar-li més consistència. Està en molt mal estat de conservació, no s'ha pogut extreure de l'aigua, però sí que han pogut fer tot un procés de documentació exhaustiva per entendre com estava feta i com s'havia utilitzat.
0: I les sabates són de...
1: Les sabates en tenim 3. Una de pell, que devia ser d'algú més important, i 2 d'espart. I, per tant, com a mínim mos acostam en aquesta vida quotidiana a bord de l'embarcació.
2: Clar, bé, anem a pans, perquè...
0: Són moltes clar, coses,
2: el vaixell no el podrem veure fins d'aquí uns anys. Ara, aquest mes de novembre, amb aquesta primera exposició, què podrem veure? Quines peces podrem veure cap d'aquestes àmfores amb Garum amb oli?
3: Aquesta és ara la primera passa, no?, que el pròxim mes de novembre la ciutadania pugui conèixer totes aquestes troballes que hi ha hagut a les Fontanelles i conèixer la història. Per això a les Salles de la Misericòrdia s'està projectant una gran exposició, no?, que explicarà precisament cada una de les salles a part de la història d'aquest vaixell. I una d'elles és això, no?, és el dia a dia a bord, com era, com hi vivien, què hi succeïa. També s'hi podran veure les àmfores, que s'han trobat una sèrie d'àmfores que exclusivament s'han trobat a ses Fontanelles i que no s'havien trobat abans a cap altre vaixell. També se podran veure aquestes àmfores perquè la ciutadania les conegui i també, no?, aquest contingut de que xerràvem, no?, d'aquest oli, aquest vi i aquests garum, pues que també se puguin veure, inclús si se puguin sentir, se puguin olorar, no?, per de qualque manera viure l'experiència de lo que succeïa a dins d'aquell derelicte. També hi haurà una part, no?, on se xerrarà de ses rutes comercials que hi havia en aquell moment com a illa de Mallorca, no?, i tot el que succeïa en aquell voltant, i també una part que jo crec que serà bastant espectacular serà Seu Jup. Sabeu que les Salles de la Misericòrdia ja està darrere part que és Seu Jup, i ja que xerram d'un vaixell que se va enfonsar, allà també s'aprova una projecció, no?, d'una possible hipòtesi de la que va succeir amb l'enfonsament de les Fontanelles, i jo crec que tot plegat serà una exposició que serà una vivència, no?, que mos permetrà comprendre molt bé tota aquesta troballa, no?, i ja ses conclusions de moltes de les investigacions que les universitats han fet al voltant des de l'elicte.
2: És a dir, que l'exposició serà més enllà de Seu Jup. Acollirà altres espais.
3: Serà les salles de Seu Jup. Són 3 salles les que conformen Seu Jup, que ara una anirà destinada pues, en aquesta part de conèixer més el material, de veure les rutes que se produïen, i després a dins Seu Jup mateix també hi haurà una intervenció específica relacionada, en aquest cas, amb l'enfonsament de les Fontanelles.
0: És a dir, que serà una exposició temporal o la tindrem...
3: La veritat és que esperam que estigui un any, perquè jo crec que és una exposició pena, no?, important, com dic, aquesta càpsula, aquest tresor, aquesta càpsula del temps que s'ha trobat a la playa de Palma, no passa cada dia.

0: No? En una playa pues, que tant de milers de persones allà pues, haver trobat i ara han fet feina durant aquests 3 anys amb aquesta exposició, amb aquest projecte de museïtzació i creiem que és merescut que tothom que vulgui pugui passar, inclús a escola, jo crec que també serà importantíssima no? que també els infants a les escoles s'assumin en aquest projecte perquè en el final és, és internacional, no? Nosaltres i més els directors, però és veritat que moltíssima de gent demanava per aquest projecte d'altres països i que ha tingut moltíssima difusió i jo crec que és una oportunitat aquesta primera exposició, ja que haurem d'esperar una mica més per el tractament de les fustes, doncs és una primera passa per començar a veure, a entendre i a conèixer aquest misteri, aquest tresor d'aquest derelit a les fontanelles.
1: Miquel Àngel, teniu qualque altre exemple a la Mediterrània?
2: De vaixells?
1: Sí, en aquest bon estat de conservació.
2: N'hi ha alguns, sí. Sobretot a més profunditat. El que sobta és que tan poca profunditat estigui tan ben conservat. Perquè en aquestes profunditats normalment l'efecte de la mà els ha erosionat molt, no? Però sí que n'hi ha. Però fixa't, és molt singular, perquè és l'únic vaixell romà que coneixem a tota la Mediterrània que portava un carregament provinent del sud-est peninsular. És l'únic. Això també és una singularitat que té.
1: I sabem per què?
2: Perquè no n'han trobat cap altre. L'únic que tenim el tenim aquí, de moment.
1: Clar.
2: Això també és molt important.
3: Però venia aquí?
2: No ho sabem.
3: No ho sabem. No, era un vaixell que arribava aquí, no ho sabem.
2: No ho sabem. Sabem que venia de Cartagena, cap aquí, que se va enfonsant les fontanelles. Cal recordar que les fontanelles està a un lloc que tenia segurament un port llacunà en l'antiguitat, que era part d'aquesta albufera que anava amb el pla de Sant Jordi, que arribava fins al poble de Sant Jordi, pràcticament. De fet, un dels aspectes del projecte que mos queda per desenvolupar és entendre des d'un punt de vista paleoambiental com era aquesta llacuna. Això és una de les fases posteriors del projecte aquest més ampli que vos deia Arquemó i Arnauta, no?
1: Okay.
2: Per tant, es va enfonsar aquí, segurament perquè estava intentant entrar a port i li va enganxar una tormenta o el que fos, però no sabem més del final. És molt important això que dius perquè, fixeu-vos, ara que coneixem aquestes àmfores, que no se coneixien, com molt bé deia la vicepresidenta, ara hi ha una feina de resseguir aquestes àmfores en jaciments terrestres. I si les trobam i podem marcar els punts de distribució, potser podem refer les rutes comercials antigues i veure fins a on arribaven aquests productes que portava el vaixell.
3: Clar, amb aquestes inscripcions que hem trobat, fins on hem arribat? Fins on poden reconstruir aquesta distribució del comerç marítim?
2: Les inscripcions no mos ajuden amb això. Mos ajuden a entendre que hi havia dos personatges, Alumnus et Ausonius, que era una societat mercantil, d'alguna manera, no? I que aquests produïen aquests productes, envasaven aquests productes, com el liquaminis flors i altres productes. També és molt interessant que han trobat amb les àmfores d'oli, estaven sellellades amb uns taps que porten una inscripció i amb crismó, com a símbol cristià o símbol constantinià, no? I aquests també ens informen d'uns altres personatges relacionats amb la família Flàvia, no? Amb una família important de Roma. Això ens està dient, però no ens diu a on anava. Això serà una feina que haurem de fer rastrejant on arribaven aquestes àmfores.
3: Clar.
1: Interessantíssim aquest projecte. Ara ja tenim ganes que sigui novembre per poder venir a veure aquesta exposició que trobareu a la Misericòrdia. Avui en parlava amb Antònia Roca, vicepresidenta del Consell, i també amb Miquel Àngel Cau, codirector d'aquest projecte d'extracció i conservació del derelit de les Fontanelles. I abans de que partiu, vos hem de fer unes preguntes més curtetes. Més amables. Bé, també ho han estat, però bé, aquestes encara més.
4: El paraulòmetre.
1: I per això entrant a Maria Pons, Maria, mam, quines preguntes li farem avui a en Miquel Àngel i en Antònia?
5: No sé si són tan fàcils, a veure què trobeu. Vinga, començarem amb Miquel Àngel.
2: Vinga.
5: Quina peça de totes les estretes és la vostra preferida?
2: Quina pregunta més bona i més dolenta a la vegada.
5: Sí, ara m'ho dius un poc.
2: Jo t'ho dic. Per jo, precisament, el que just abans comentava, els taps que porten el crismó. Perquè jo estava dins aigua, estan conservats, no són els taps, són el negatiu que han deixat els taps a la sorra acumulada. Jo estava dins aigua quan va sortir el primer. No el vaig trobar jo, el va trobar un company meu, me'l va ensenyar, el vaig reconèixer de seguida i crec que els meus ulls eren així de grans. I per tant, és un record que guardo en el meu.
1: No vareu plorar perquè no, dins aigua és complicat.
2: Perquè és complicat, si no, a lo millor hagués sortit alguna llàgrima.
1: Antoni, en el teu cas, per allò que has pogut veure...
0: Bé, la veritat és que jo recordo un dels dies que vàrem anar, que just acabaven i estàvem fent les excavacions a la plaia de Palma, crec que era la fase del març d'abril de l'any passat, anava a dia del 24, perquè estem passant molt aviat, que vàrem trobar la moneda.
2: Ah, sí?
0: Que, clar, anàvem allà a fer una roda de premsa d'una altra excavació a les Fontanelles i arribar allà i que havien trobat la moneda que col·locaven davall la Carlinga i que, a més, va donar informació important perquè, bueno, els indicava que a partir d'aquell moment podien datar el vaixell i no abans, pues, va ser una troballa inesperada i que va coincidir amb aquesta excavació i tenc que recordar d'aquest dia com un dia també emocionant.
1: Clar, perquè la moneda vos va permetre fer la cronologia més exacta, no?
2: Sí, sí. És una moneda que va sortir a la Carlinga, que és el forat on posen el pal major. Això és un ritual votiu, com si diguéssim. I és una moneda que ens dona una data del 320 després de Crist. Això vol dir que el vaixell havia de ser del 320 o posterior. I, per tant, ens ajuda a fixar molt bé la cronologia.
3: Clar.
5: Després, seguim amb les preguntes. Vos agrada fer submarinisme? Miquel Àngel, entenc que sí, no, Álvaro?
2: M'encanta, jo som un peix. Estic dins aigua com a casa meva. O sigui, pot donar hores d'aigua que jo me'n vaig.
5: I l'Antònia no sé si ho ha provat mai.
0: Jo submarinisme amb botelles no n'he fet mai, sí que faig snorkel i ho agrades molt, però en aquest nivell no he tingut el plaer.
5: Clar, clar, bé, se n'ha de sobre també, no?, per ficar-se de baix aigua, segons quines profunditats.
0: Efectivament, ho deixaven els experts, en aquest cas.
5: I tastaríeu el garum?
2: L'hem tastat?
5: Sí?
2: Sí? Sí, hi ha projectes de reproducció de garum antic, i de fet, s'embotella, sabent, vull dir, es pot comprar. Sí. I n'hem fet algun tast.
1: I és bo?
2: Molt bo.
3: Però no salsa... de les àmfores, eh?
2: No, de les àmfores no, no, un altre.
3: No
2: un
3: altre. Aquest, garo.
2: Aquest no, aquest no.
3: Un altre. I és bo?
2: És bo, sí, sí, sí. Una salsa bastant salada, però com a condiment. Escolta, fonamental a la cuina romana i jo crec que el podem reintroduir a la nostra cuina. Si
0: seria un bon projecte.
1: Antònia, tu l'has tastat?
0: Jo no l'he tastat, no. Però la veritat que no he xerrat tant, que m'ho fa ganes,
3: si
0: tinc l'oportunitat, exacte. No la deixaria perdre, perquè ha estat un dels que més han comentat, no?, dels continguts de les àmfores.
5: I ja per acabar, un plat d'estiu. No sé, vosaltres, de quins sou més partidaris, perquè, clar, aquí en tenim molts.
0: Jo d'un trompó.
5: Sí,
0: ara
5: no?
0: És bé que es fiquin vespres de calorada, un trompó, troc que és ideal.
2: I tu, jo ho tinc claríssim, això, un tombet.
5: Ah, mira, just avui enxerràvem, sí. Un tombet.
2: Sens dubte, o sigui, no hi ha color.
5: No
2: falla. M'agrada el trompó, eh? Antoni, em sap greu, no estem d'acord.
3: Els dos dels millors plats.
5: Sí.
3: Tots dos.
1: I tant que sí. I de moltíssimes gràcies, moltes ganes de saber més sobre aquest derelicte, sobre aquest vaixell fantàstic. 1.700 anys a les costes, enterrat de Vallserena, i ara en poden saber més informació. Gràcies a tota la feina que heu fet els investigadors, els científics. Miquel Àngel, enhorabona, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: I també gràcies al Consell de Mallorca, que coordina aquest projecte i en fa divulgació.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies,
0: ens veiem el novembre.
1: I tant que sí, gràcies. Ara tornem.
4: IB3 Ràdio és cultura.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
8: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Són les 5:35, tot d'una saludarem amb en Bernat, en Jaume Bernat, que és aquí per parlar de turistes, però abans hem de connectar amb la nostra companya dels serveis informatius, na Victòria Morell, perquè tenim una darrera hora des de Mercat Palma. Sembla que allà hi ha un incendi de dos tràilers. Victòria, què ens pots explicar?
1: Sí, bon dia, Margalida. Doncs en aquest moment un helicòpter continua fent descàrregues d'aigua per refredar la zona. L'incendi està controlat, però encara no es pot donar per extingit i els bombers continuen treballant per eliminar els darrers punts calents i evitar que el foc es pugui revifar. L'operatiu continua sent important i ho ha estat perquè els bombers de Palma s'hi han sumat efectius del parc de Calvià, Inca, Llucmajor i Samilana, a més dels bombers d'Aena i de la base aèria de Son Saint Joan. La informació és confusa, arriba a comptagotes, però sí que ens acaben de confirmar ara des de Valia que el foc ha arribat a Son Banya i que s'ha hagut de fer un desallotjament preventiu d'alguns dels seus habitants. En qualsevol cas, aquesta informació encara no s'ha confirmat del tot. Ara ho sabrem quan puguem parlar amb el tinent de Valia, Javier Boneta.
0: I de Victòria, moltes gràcies per aquesta darrera informació. Sentíem els avions sobrevolar per darrere de tu. Clar, sou molt a prop de l'aeroport. De moment no hi ha afectació, no?, a la zona de l'aeroport.
1: De moment no hi ha afectació. Sembla que els vols operen en normalitat. De fet, des d'aquí podem veure com s'enlairen i com arriben els avions. Llavors, la situació està controlada. Poca informació tenim, això sí, Margalida. Hem d'anar esperant que les fonts oficials acabin de treballar, acabin de tenir controlat aquest foc per explicar realment què és el que ha passat, com s'ha originat i quines conseqüències materials s'haurà de tenir, perquè de moment personals no n'hi ha hagut.
0: I David Ari Morell, moltes gràcies. D'aquí una estona t'actualitzem la informació. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Fins ara, a partir de les 6, tindreu el butlletí informatiu tota la darrera hora d'aquest incendi que s'ha produït a Mercat Palma, molt a prop de l'aeroport i de Son Banya, com ens explicava na Victòria Morell. Però bé, ara sí, moment per les nostres viatgeres de Morrofí.
2: El Valldemossa, el Formentor.
3: Turistes de Morrofí.
0: Jaume Bernat, com estàs? Ara de Jaume Bernat a Drobé, benvingut.
4: Un poc com remogut, amb tantes notícies, tantes històries, aquest programa que
0: avui
4: ho fet tan viatger avui, començant parlant de Ulisses, d'aquest descobriment de les fontanelles, i ara m'ho anem al segle XIX, que tu m'ho deus.
0: Contemporaneïtat.
4: És molt contemporani, de veure el que heu xerrat avui.
0: Avui mos hem posat molt tantits, eh? Sí. Però bé, fent viatges en els temps, segurament aquest derelicte no venien a fer viatges de ple, sinó que era cosa comercial, però bé, també eren els primers viatgers, si se pot considerar de qualque manera, així,
4: sí.
0: Tot i que no tenim escrits, però sí d'aquesta viatgera que ens parlaràs avui, que ella sí que va poder documentar la seva estada a Mallorca. De qui parlam?
4: Parlam de la viatgera escocesa Mary Stuart Boyd, que va venir a principi del segle XX, i han de dir que el seu nom real era realment Mary Rennie Wilson. Ja van dir que normalment aquestes autores empraven pseudònim. Uh-huh. La seva primera obra coneguda és el nostre Estiu robat, que fa referència a un estiu que va passar fent la volta al món. Imagineu-vos, van de venir a Mallorca, wow, se'n va anar a rodar per tot el món i va passar per allò com Gibraltar, Marsella, Nàpols, Chicago, Nova York, però sobretot va fer estada a Nova Zelanda, a on hi tenia una germana. També va destacar com a novel·lista, però avui no en parlarem d'aquesta vessant seva, sinó que parlarem de la seva vessant com a autora de llibres de viatge per parlar de The Fortunate Islands, referint-se a Mallorca, Menorca i Eivissa, un llibre que va publicar l'any 1911 amb les il·lustracions del seu marit, el dibuixant Alexander Stuart Boyd. Durant aquest viatge a les Illes Balears també el va acompanyar el seu fill de nom Stuart, que també era dibuixant. Finalment, aquesta obra sí que se va publicar a Mallorca l'any 2008, que si la voleu consultar és accessible, la va publicar l'editorial Documenta Balear, baix el títol Les Illes Venturoses.
0: Les Illes Venturoses, és a dir, que sí que és a l'abast de tothom que ho vulgui, aquest document d'aquesta dona que, com us deies, viatjava aquesta vegada amb la seva amo i el seu fill.
4: Sí, tot i que a ella li varen recomanar que no vengués a les Illes Balears.
0: Ah, no?
4: A diferència de George Sand i molt altres viatgers, li varen recomanar que no vengués. De fet, ell ho comenta en el pròleg de llibre, no sé si en Celestí mos ho pot
5: dir,
4: en un segon.
5: Diu així, t'avís que no et divertiràs gaire, estan allunyades de tot, no hi ha turistes, ningú no entén una paraula d'anglès i no hi ha res interessant a fer. Si vols seguir el meu consell, no hi vagis.

0: I de la senyoreta Mary Stuart, bé, la senyora Mary Stuart, li van recomanar que no vengués a les Balears.
1: Li van dir que no vengués, però ella no va escoltar, no va escoltar aquesta persona que li va fer, que li va donar aquest consell, i no va quedar a cap fonda ni cap hostatgeria, com feien normalment les viatgeres que han comentat fins ara, sinó que se va llogar una caseta a Son Espanyola. Ah. Podríem dir que seria com un precedent d'esturisme vacacional.
0: Sí, jo, jo la penso primera. Sí.
2: No hi havia, tu, no hi havia turistes, però ella va ser sí, la primera
1: una
2: turista
1: pionera,
2: que va fer
1: una pionera.
0: Que va fer una casa vacacional, però, que va llogar.
1: Sí, però fixeu-vos que no tenia llum elèctrica, aquesta casa. Mm. No,
0: perquè quin any estan parlant?
1: En torna l'any 1906-1907. I hem de pensar també que una de les coses que va fer va ser contratar llum elèctrica, de lo primer que va fer en arribar allà, i va trobar que era molt barat. Va fer una instal·lació de llum elèctrica. Mm. No sé si vosaltres quan... Vos imagineu llogar un Airbnb i va de posar l'instal·lació de llum elèctrica, i d'això ho va fer en Mary Stuart Boyd, que no va quedar en el gran hotel perquè trobava que era massa car.
0: Massa car. Mm.
1: Així com Margaret Deste, que en vam parlar la setmana passada, ho va poder pagar perfectament, no va poder pagar els dobbers que costava estar en el gran hotel, però sí que un dia no va poder estar d'anar a tastar les delícies de xef del gran hotel. Va dir, mira, no puc quedar a romandre, però manco.
0: Però hi anirem a sopar.
1: Anirem a sopar en el gran hotel.
0: Bona feina. I...
2: I quins llocs varen visitar, a part de Palma, Jaume?
1: Bé, va visitar molt de llocs de ciutat, que mos podem imaginar, tòpics, però segurament vos sorprendrà que va visitar la Seu i un lloc molt concret de la Seu. Va visitar la tomba del rei Jaume II de Mallorca, que era una cosa molt curiosa, perquè ella conta que va obtenir un permís especial. I amb què consistia, amb aquesta visita d'Utertomba? Consistia en que va poder observar el taüt on estava on hi havia les despulles del rei en aquell moment, va aixecar la tapadora i va poder veure el rei jacent, mort, momificat, i, de fet, incorpora una imatge del rei, del rei Jaume II.
0: Mare de Déu, no podem oblidar que abans de la reforma de Toni Gaudí, el sepulcre del rei Jaume II se trobava ben mig de la nau central de la catedral de la Seu i era conegut com sa banyera per la forma que tenia Jaume.
1: Clar, originàriament estava dins un sepulcre que tenia aquest nom de sa banyera, que és Gutó Sabatini, però quan va arribar en Gaudí el va fer retirar perquè trobava que estorbava la vista de la nau central, igual que va fer llevar els coros i tot això, i el van traslladar momentàniament dins aquest taüt de fusta que va ser en aquell moment en què en Mary Stuart Boyd va poder veure aquest sepulcre. Després ja no, i després ja se va traslladar en el lloc definitiu, la capella de la Trinitat, en els sepulcres d'en Frederic Marès. Però el curiós és que quan se trobava en Jaume II a dins la banyera, ja ho visitaven altres viatgers. Per exemple, Gaston Villiers diu que a canvi d'una propina li varen mostrar el cadàver del rei, i no només això, que diu que moltes vegades els turistes o viatgers del segle XIX s'enduen un trosset d'os, un trosset de roba del rei a moda de souvenir.

0: Llega la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a qui la suerte impía.
1: Han quedat un par regirats, sí. Jaume, per aquesta notícia. Clar, després d'aquesta experiència d'ultatomba que va tenir aquesta senyora Palma, ella no va quedar aquí, sinó que na Mary Stuart Boyd va visitar més coses.
2: Va visitar més coses, va anar a Serra de Tramuntana, que era el més habitual en aquell temps. Sobretot va passar temps a Pollença i a Vall de Mossa. Però també va visitar Soia, on va destacar que va conèixer un jove entusiasta artista de l'Argentina, que poden suposar que era en Francisco Bernarelli, que aleshores se trobava pintant per Soia, i que finalment va recadar a Santanyí, on se va establir definitivament l'any 1909.
1: Però Jaume Bernat no va estar només per la Serra de Tramuntana, sinó que va fer més coses, perquè no fa gaire vaig veure un vídeo de Parlars Mallorquins en què es fa referència a l'estada de na Mary Stuart Boyd a Manacor, precisament. Que mos pot contar d'aquest capítol tan divertit, o no, de l'estada d'aquesta dona a Manacor.
2: I d'ella, com la majoria de turistes d'aquella època, de morro fi, va agafar el tren, se'n va anar cap a Manacor i se va hostatjar a la Fonda Femenies, que era un lloc bé, dels pocs establiments turístics que hi havia en aquell temps, que segurament vos hi heu fixat si heu anat a Manacor, perquè està just de vora l'església, i des de baix, des del carrer, pot veure la planta noble, en el primer pis, unes pintures que va pintar un turista, diuen, que va passar per allà, que no tenia per pagar l'hostal, i va fer aquestes pintures, perquè era pintor mural. I encara se van veure aquestes pintures exòtiques a la façana de la Fonda Femenina.
1: Sí, que és aquesta casa que fa cap de cantó just davant l'església. Sí.
2: Exacte. I en aquesta casa se va allotjar a Mary Stuart Boyd per després anar a Porto Cristo a fer les típiques excursions a la Cobra de Drac.
3: Ah, clar.
2: Però el que la va sorprendre va ser, després de romandre, berenar bé, haver-se aixecat de matí, que va començar a sentir una renou molt estrident, i era que es bucaven l'antiga parròquia del Dolors per fer la nova, l'església neogòtica que tenim actualment, que hi va haver una època que es va usar això d'esbucar esglésies i fer-ne de noves. I jo, major, per exemple, van anar a esbucar la vella i van fer la neoclàssica.
3: Que o sigui, tenim... Na Mary Stuart ho va viure en directe.
2: Na Mary Stuart ho va viure en directe i va quedar molt sorpresa, perquè conta que primer hi van fer missa, després la van enderrocar i després, el 100 de maig, ja havien llevat tots els escombros, els homes, uns 300 homes, les dones ja havien fet net i ja tornaven a dir missa dins l'església mig enderrocada i ja començaven a construir l'altra.
1: I d'ací que els va retre.
3: Sí.
1: Que curiós. I aquesta és una de les històries que també es conta aquesta senyora. Les...

0: Les illes del Manacorí guien de fac per il·lustrar aquest episodi tan desbaratat que va viure l'escriptora escocesa Mary Stuart Boyd a Manacor.
1: Mm, però a Mary Stuart n'hi varen passar de tot colors per Mallorca, perquè Andratx també va viure una situació ben particular relacionada amb el contraband de tabac, una pràctica estesa a principis del segle XX de Mallorca.
2: Exacte, Margarida, de fet, és una anècdota molt, molt... Bé, jo personalment, de les que em van fer riure mera de llibre, i és que veuen una botiga autoritzada, suposadament, per vendre tabac, senten molta de gent que canta, que xerren, que conversen, que fan festa, i decideixen entrar. I quan entren, se sorprenen, perquè tothom calla quan veuen aquell grup d'estrangers escocesos, ja vos podeu imaginar l'aspecte que devien tenir, tothom calla, silenci sepulcral, i es fi, tot decidit, se'n va cap en el taulei, cap en el mostrador, i demanen al botiguer que, per favor, li servesqui la millor caça de tabac que tinguin a l'establiment. Aquell home li diu que no en té. I diu, però com pot ser? Si tota aquesta gent que està xerrant està fumant, com pot ser que no tinguis tabac? I diu, bé, dona'm una altra marca, per exemple, una altra d'aquella època, no? I li diu que tampoc en té. Amb això, Carnin se torna a mirar i diu, i que està fumant tota aquesta gent? I tothom en el mateix tel li contenta, està fumant tabac de contrabando.
1: Ah... Vaja, quines coses. Idò, aquesta també és una de les altres històries.

0: En va viure de tot tipus,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: D'aventures, aquesta Mary Nostra. Tal vegada va quedar escalivada.
2: No, va quedar
0: que no?
2: Encantada, va quedar fascinada, va quedar convidada a tornar. Fixeu-vos les paraules que deixa escrites en el final del seu llibre, que ara mos delectarà na Margalida,
1: sí,
2: que és un gran ràxola.
1: I de la gent que la trepitja per primera vegada en relativa indiferència acaba tornant-hi una i altra vegada. I en cada visita s'enganxa més al seu encant. Mallorca és un lloc magnífic per viure ociosament, per viure-hi ociosament. No conec un altre indret on una persona pugui experimentar més plaer el mer gust d'estar viu. Vaja.
2: No sé far niente, Margalida.
0: Sí.
1: Però no quines paraules que me'l va deixar, no? Més fantàstiques.
0: Un elogi. Vol dir que na Mary Nostra va tornar a Mallorca?
2: Va tornar,
0: ah,
2: va
0: sí?
2: tornar. I, de fet, ho sabem perquè el traductor de l'obra, en Jaume Boada, se va entrevistar amb Antoni Jaume Ripoll, de DEA, natural de DEA, i li va explicar que na Mary va tornar a DEA, concretament l'any 1912-13, amb la seva família, per fer una estada, i va fer aquesta amistat amb aquesta família de DEA. De fet, tenen una prova irrefutable, i és que el fill de na Mary Stuart Boy se va enamorar de la filla d'aquesta casa.
0: Ah.
2: I els hi va regalar un quadre d'aquesta mallorquina que encara té aquesta família.
1: Vull dir,
2: aquesta
1: el
2: família,
1: tenen.
2: Aquesta família encara té el quadre de la filla de la casa, de la que se va enamorar el fill de na Mary Stuart Boy. Malauradament...
1: I quant any tenia aquell...
2: Tenien uns 17 anys, una cosa així. Però malauradament la cosa no va acabar massa bé perquè va haver d'anar a lluitar a la guerra, el fill de na Mary Stuart Boy, va morir.
1: Ah.
2: Na Mary i Somo varen quedar molt decepcionats, desencantats de viure, i se'n varen anar a viure a Nova Zelanda, allà on tenia una germana, sí que varen participar en la vida literària i cultural d'allà, però na Mary Stuart Boy, malauradament, va deixar d'escriure. Però, per sort, encara poden gaudir dia d'avui d'aquestes illes venturoses.
1: Molt recomanable, les Illes Venturoses. I si vos heu quedat amb ganes de saber més coses de na Mary Stuart Boy i les seves aventures per les Illes Balears, perquè també va anar a
2: Menorca, Eivissa... Sí, va anar
1: per tot, i també ho explica.
2: Tot i que ja on va passar més temps va ser a Mallorca. Normalment, el que feien aquestes viatgeres era venir a Mallorca i després feien un parell de dies a Menorca, Eivissa... Tot i que veure que les britàniques no tenien molt d'interès en Menorca, perquè, clar, com que havia estat baix ocupació britànica, no els hi resultava tan exòtica com, per exemple, Mallorca o Eivissa, que encara lo consideraven més salvatge i més africana que Mallorca.
1: Ah, sí? I de tot això ho podeu llegir en aquesta obra publicada per Documenta Balear, que diu Les Illes Venturoses, que és un llibre traduït com d'Espen Jaume Boada.
2: Un gran traductor de llibres de viatge, que esperem que no fa gaire bé xerrar amb ell. M'ha dit que en tenia un altre entre mans. Esperem que no s'atorbi.
1: Que bé.
2: Que no s'atorbi, que m'ho faci gaudir una altra vegada d'aquest viatgers o viatgera, no sé què serà en aquest cas, però gràcies a ell hem pogut descobrir na Mary Stuart Boy i també aquesta dona increïble, perquè és interessant comentar que moltes vegades aquests viatgers només coneixem la seva obra que dediquen a Mallorca i no coneixen la seva biografia, i normalment tenen biografies molt extenses i som un autèntic professional de la literatura. En el cas, per exemple, de na Mary Stuart Boy, no només va escriure llibres de viatge, sinó que també va escriure novel·les. Però trobant perfils molt, molt variats. També trobant perfils de periodistes, vull dir, per exemple, ara m'he escrit a Claude Derven, que també va guanyar un premi de la literatura francesa sobre aquell llibre que havia escrit sobre Mallorca, des que parlarem la setmana que ve. Però vull dir que era gent molt instruïda i que ofereixen una visió molt, molt culta de les Illes Balears i que també combinen amb aquestes aventures curioses, com
1: clar,
2: per exemple aquesta que dèiem ara
1: de la Mare Déu dels Dolors
2: de la Mare Déu de Dolors, o d'aquesta tomba d'en Jaume II,
1: clar,
2: que va poder
1: història,
2: veure
1: sí.
2: na Mary Stuart Boy, però
1: i que hi ha fotografies d'aquest moment.
2: Hi ha fotografies.
1: Wow.
2: Jo he vist una foto del fotògraf Jerani Joan Tous que és exactament igual a la imatge del llibre de na Mary Stuart Boy, que és un gravat, per tant, vull dir, realment poden dir que realment el va veure, perquè
1: la
2: imatge de Jerani Joan Tous,
1: de
2: Jaume II, és igual en el gravat del llibre de les Illes Venturoses. Que així tot, tenim un altre gravat que ens va proporcionar Gaston Villiers, on se veu aquest rei Jaume II, on, a més, en Villiers ens conta que a les òrbites de la calavera pareixia que el rei plorava, perquè, clar, quan s'atracaven en el taüt, s'atracaven amb una candela, amb un llum d'oli, i moltes vegades vessaven les gotes de cera damunt la cara, i feia aquell efecte monstruós de que, per així, el rei plorava amb les gotes de cera que li degotaven pels ulls. Mm-hmm. Vull dir que venien a cercar també eren viatgers de caire romàntic. O sigui, venien a cercar aquesta cosa...
0: L'esquelet de Jaume II té la cera de les espelmes de...
2: Jo no sé ara si li té o no, no ho he vist, haurien de fer una exhumació a la capella de la Trinitat, no sé si això ara seria possible o no, però en aquell moment se va fer. Però venint a cercar això, perquè, per exemple, Nameri, quan va estar, em fa gràcia xerrar d'ell de Nameri, com si fos una cosina meva, quan va estar Andratx, també se'n va anar a fer una volta pel cementeri d'Andratx, vull dir que tenien aquest punt romàntic que es venia donat de segle XIX.
1: Però també de coneixença del lloc allà on visitaven, fins al punt de voler veure la tomba del rei.
2: Sí. De fet, moltes vegades aquells llibres s'introduïen en un petit capítol dedicat a la història de Mallorca. Sobretot si saben molt la mirada amb en Ramon Llull, que era una persona que els hi seduïa, i sempre el presentaven com el gran viatger de l'edat mitjana.
1: Clar.
2: Vull dir que això és interessant, sabeu que no només és una guia de viatge, sinó que també és tota una història, perquè heu de pensar que llibres en els que anaven destinats en aquests lectors britànics o estrangers probablement mai vendrien a Mallorca.
1: Clar.
2: Per tant, havien d'oferir un relat d'aventura i que s'ho passessin bé en definitiva, no? Que no només fos anar aquí, anar allà, sinó que també havien d'entretenir.
1: Era molt interessant el relat de Mary Stuart Boyd i que per sort el poden tenir publicat. Jaume, moltes gràcies.
2: Gràcies
1: posam
2: a vosaltres.
1: Posam un pot de música i van de partir.
2: Vinga.
3: IB3 Ràdio és participació.
4: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
5: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Arribam a la part final del programa, la nostra píndola musical. Avui, Miquel Jung, dedicada a Joao Giberto.

Avui hi havia moltes efemèrides musicals, n'hi havia bastantes, però ja que el reportatge d'avui l'han fet sobre el carnaval de Campanet, hauran de volar fins al Brasil, al país del carnaval, perquè tal dia com avui de l'any 2019 me'l va deixar a 88 anys, Joao Gilberto, un dels pares de la Bossa Nova. Va!

Jo, Gilberto va aprendre a tocar la guitarra de manera autodidacta i va començar a actuar amb una banda anomenada Garotos da Lua, de la qual va acabar sent expulsat. I ara bé, la idea de crear noves formes d'expressió musical varen continuar dins el seu cap i l'esforç va funcionar.

0: Jo, Gilberto va revolucionar la música brasilera amb una manera de cantar gairebé xiu-xiuejada i amb una música que fusionava la samba amb el jazz nord-americà, amb l'ajuda del pianista Antonio Carlos Jobim i el saxofonista Stan Getz varen fer les primeres passes per crear un nou estil musical, aquest, la bossa nova, que va traspassar fronteres amb aquesta cançó tan coneguda.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, doce balanço.
2: I de quina bona manera d'acabar aquest programa d'avui. Miquel, jo, moltes gràcies, bones vacances.
0: Moltes gràcies.
2: Passa-t'ho molt bé.
0: Sí, sí, molt bé, d'aquí més d'una setmana.
2: Sí. Maria, Celestí, fins demà, valtros.
3: Fins demà,
2: sí. Jaume, fins la setmana que ve. Gràcies, fins demà, una ferrada, vos deixem aquí.
3: Fins demà. Ja vi passar.
1: Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.

0: Bon dia. L'incendi originat a un camió a Mercapalma bota a un solar i se'n va cap a Sombanya. Allà hi ha la nostra companya Victori Morell. Victori, bon dia. Es pot fer ja un balanç a gran tret del que està cremant i de les dotacions de bombers que estan fent feina?
1: Sí, bon dia, Maria Eugènia. Doncs podem fer un petit primer balanç, i és que l'incendi està controlat, tot i que encara no ha extingit. Ha afectat a 5 camions d'una mateixa empresa i també s'ha estès fins a l'entorn del poblat de Sombanya, on, per precaució, l'Ajuntament ha ofert als seus habitants la possibilitat de desallotjar la zona de manera voluntària. Pel que fa al dispositiu, continua sent molt ampli i treballa amb bombers de Palma, reforçat per efectius del parc de Calvià, Inca, Llucmajor i Samilan, així com també hi ha hagut bombers d'ENA i de la base aèria de Sant Joan. A hores d'ara, però, encara estan pendent que els bombers puguin quantificar amb exactitud l'abast del sinistre i oferir una valoració definitiva. De moment, no hi ha hagut cap persona ferida. L'única incidència ha estat la d'un bomber que ha patit un cop de calor durant les tasques d'extinció i, malgrat la proximitat del foc en l'aeroport de Sant Joan, l'operativa continua desenvolupant-se amb normalitat i els vols no s'han vist afectats.
0: Gràcies, Victori. Seguirem pendent de tot el que passa quan la presidenta Margà, però, ens ha explicat a les xarxes socials que està pendent també d'aquesta evolució de l'incendi i demana a la ciutadania que només faci cas a la informació dels canals oficials. Així que per això connectam a la DGT per saber si l'incendi segueix afectant el trànsit. Claudia Zavala, bon dia.
2: Sí, muy buenas tardes. En este momento se encontrarán retención en la vía de cintura en sentido aeropuerto a la altura de Génova. En la autopista de András en sentido presente a la altura de Palma Nova, esta retención es generada por un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 12, por lo que se le pide a los conductores un poco de precaución en esta zona. Y en la autopista de Llucmajor aún tenemos un poco de circulación lenta debido al incendio que se generó en esa zona, pero de ahí el resto de las carreteras pues están en la circulación es normal. Es todo por el momento. Buenas tardes.
0: Gràcies, Clàudia. I acord històric per als empleats públics de les Illes Balears.
3: Uns 5.000 treballadors del sector públic instrumental de les Illes cobraran fins a 12.000 euros més a l'any gràcies a la carrera professional, un pat aplaudit pels sindicats que parteixen en tot cas que continuaran lluitant perquè no hi hagi empleats de segona. José María Brief, de CESIF, confia que ajudi a fidelitzar els treballadors del sector públic.
4: También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
0: I l'autoritat portuària crea prop de 40 places noves de pàrquing al port de la Sabina i preveu arribar a la cinquantena.
3: La Sabina ja té 39 places més d'aparcament que s'ubiquen al passeig de la Marina. Han estat habilitades just on abans hi havia el carril per a bicicletes que s'ha desplaçat tan sols uns metres a la zona del passeig. La població feia temps que lamentava la manca d'aparcament a la Sabina.
5: És una mejoría bastante buena, la final para los trabajadores, porque siempre veníamos a primera hora de la mañana o a cualquier hora, no encontrábamos ningún parking.
6: Era bastante complicado trobar un aparcamiento.
7: Sí que era un poco necesario, la verdad. Hacía falta más plazas.
8: Sí, creo que era necesario.
0: La policia local de Palma posa 30 denúncies en una setmana als que fan massatges il·legals a les platges.
3: Ho ha fet a les zones de bany de la ciutat, a la platja de Palma, Camp Pere Antoni i Cala Major, en el marc de la campanya de reforç estiuenc. L'operatiu s'ha desenvolupat entre el 29 de juny i el 5 de juliol.
0: Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7 en punt, a l'informatiu vespre.
9: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: El talent de José Domingo i els Foscats de Lítica. Benvinguts a l'espai de cultura d'IB3 Ràdio.

0: José Domingo ens presenta avui el seu disc Ses dones d'aigua. Són 7 temes que va publicar a mitjans de maig i justament ara ve de tocar el Monkey Week, al Puerto de Santa Maria, entre d'altres llocs, a sa península. Ara mos ho contarà. Després, un altre dels festivals més singulars de l'estiu, sobretot per l'espai on es fa. Són les Pedreres de Lítica. Més tard, les actuacions programades als Fosquets i una exposició que celebra els 25 anys del taller d'escultura i aquesta mostra du per títol Del Marès a l'Alabastre. I per acabar, tindrem novetats musicals avui amb Terra i Sal. Tot això amb Andrea Sánchez al control. Comença.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Els temes d'aquest disc de José Domingo comencen molt suau. De fet, ara, abans d'entrar a l'estudi, ho comentàvem, és una música molt d'estiu, no? Molt tranquil·la, molt d'acompanyament i fins i tot inclou també alguns temes instrumentals. José Domingo, com estàs? Benvingut.
1: Hola, bona tarda a tothom. Gràcies.
0: Molt bé. Ses dones d'aigua. Quin títol més suggerent, no? Qui són aquestes dones?
1: Ses dones d'aigua és un personatge mitològic d'aquí, de Mallorca i, de, en principi, de tot el món. En realitat, la llegenda aquesta la té tot el món, que és una mica les guardianes dels aljubs, de certes cases, és una figura mitològica. I diu la llegenda que aquestes dones d'aigua protegien la casa i ajudaven el fadrí, el soltero de la casa. I els ajudaven amb les tarees domèstiques, però, clar, el fadrí, si la descobria ajudant-lo, estava obligat a casar-se amb ella. I si algun dia descobria que la seva dona era una dona d'aigua, ella desapareixia i el maleïa, i, per tant, aquella casa caia en una maledicció bastant important. Això és la llegenda. A mi m'ha servit una mica per lligar un tipus de música que jo faig, que jo diria que té molt a veure amb el paisatge mallorquí o mediterrani, no? De fet, hi ha algunes cançons que estan ubicades quasi com a fotografies sonores, no? I és un disc molt orgànic, molt acústic i molt psicodèlic. Los

0: cosa que acaba de dir en José Domingo, que és un disc molt orgànic. Això sona també que s'ha fet d'una tirada, no? Que s'ha compost realment amb un espai de temps relativament curt. Com ha estat?
1: Bueno, en realitat aquest disco el vaig compondre en pandèmia. Que estava fent...
0: Carai, com que no, prolífic en pandèmia.
1: Com no tenia molt a fer, doncs me vaig dedicar a fer música, no? I altres coses. Però realment era un disco que vaig començar a compondre en pandèmia, però després de la pandèmia vaig gravar el disco aquest de Tupides de Galàxia, que és un projecte de ciència-ficció, en el qual el disco era la banda sonora, hi havia una fotonovela i un curtmetratge, no? I mentre gravàvem aquest disco, també estàvem gravant aquest de Ses Dones d'Aigua com per descansar. Per desestressar-nos d'un disco, ens estressàvem amb l'altre. I la veritat és que ha quedat com molt lliure, perquè era una proposta totalment amb poques ínfules comercials. No?
0: Aquesta.
1: Poques, sí, i era una cosa que ens donava molta llibertat.
0: Això se nota, no? Aquesta... no està forçat a fer res en concret, no? Que sona com una maqueta, que estava allà, vos ho passau bé. Imagino que els temes estaven treballats abans d'anar a l'estudi o els heu gravat també a vostra?
1: No, això se va gravar amb les sessions. Jo tenia unes demos, no? Unes versions més primitives, i després amb la gent que hi havia per allà, inclús gent que passava per allà, també va col·laborar.
0: Com sona això de gent que passava
1: per allà? Estava molt bé, perquè és un disco, jo li dèiem el disco hippie, no? I pues, era una mica el plantejament, oye, tu quieres col·laborar? Venga, va, pues pásate, no? I se venia, no? Ha participat aquí, per exemple, músics tan il·lustres com en Jaume Reus, de Jamski, tocant la flauta, per exemple, també ha col·laborat amb en Toni Ferrer,
0: que fan, per
1: Toni? No podia faltar. Pues fan unes veus, locures de les que fa ell. També hi ha en Gerard Mangolda, el gran amant.
0: Oh, mira, l'altre dia va venir.
1: Pues després ell en persona. I ens van trobar al súper, al cantó de l'estudi, i li vas dir. Després també hi ha en Alex Sancho, que és un músic que quasi sempre surt als nostres discos perquè passa per ahí i li diuen, va gravar alguna cosa. I a part d'aquests col·laboradors mallorquins, no, també hi ha en Nep Cotí, que és un cantant de Manchester, que és un amic meu que l'admiro molt i que té una música molt guapa, que també m'ha fet una mica de pont amb la discogràfica. I després hi ha, pues, per exemple, en Roberto Cubero, de Los Hermanos Cubero, posant la mandolina psicodèlica, i Àlex García Amat, que és un amic meu que està músic, però treballant en moltes ràdios com Gladys Palmera i, bueno, un altre personatge a tenir en compte.
0: Que bo, i els estudis són els d'en Puter, o...?
1: Sí.
0: Sí, aneu a Can Puter a gravar Palam.
1: Palam, no? Palam, Palam.
0: Molt bé. I d'en Puter està a sa banda, no?, d'esteu directe, en
1: claro,
0: Mané, en
1: claro.
0: Juanmi, no?
1: La banda, en realitat, som com a base Mané Capilla, la bateria o percussions, en aquest cas, depèn de quin tipus de concert fem. Si fem un elèctric, bueno, al final som els mateixos. Però després en Puter, per exemple, dintre el que és l'acústic, presentacions d'aquest disco ha fet en contrabaix, en Barc, i després jo toco la melòdica a la guitarra, també, i després hi ha un Juanmi Bosch, una altra llegenda del rock mallorquí, no? I que també toca la guitarra acústica o elèctrica, depèn de com.
0: És que només uns privilegiats teniu a aquesta banda, eh? Perquè,
1: la
0: de fet,
1: és que
0: tots tres ja s'entenen perfectament.
1: Jo estic, claro, jo estic molt content perquè ells ja empasten sols. Jo puc fer el que vulgui.
0: Exacte, no? Això està molt bé. Idò, en José Domingo ha parlat també de Tu piel és la galàxia, que és aquest altre disc amb curtmetratge, amb fotonovel·la, que també va produir durant la pandèmia i que t'ha duit tant de premis, s'ha presentat a tant de festivals del món el curtmetratge. La resta ha anat tan bé, la fotonovel·la, clar, deu ser més difícil, no? Però també s'ha venut molt.
1: Bueno, jo la veritat és que no tinc ni idea. Això és Outsider Comics, que tenen la base a Cineum, vale? I són gent que se mou molt amb el món del còmic. Jo, gràcies a ells, he pogut anar a presentar la fotonovel·la, el curt i el disco a diverses ciutats. com a un, ja te diria, una obra de tres pates, no? Perquè pues, anàvem a presentar la fotonovel·la, però a la vegada projectàvem el curt i jo feia un concert, o ho fèiem a la nit a Madrid, per exemple. Va ser una gincama, vam fer la presentació i vam sortir tots corrents, públic, i nosaltres per tocar amb el lloc on te tocàvem. I tot això ha sigut bastant divertit, no? Perquè és un projecte molt poc habitual, no? Va ser bastant difícil de parir, però a la vegada ha sigut molt guapo de presentar.
0: La veritat és que si hi ha un tema darrere, és únic en català, que has inclòs de les dones d'aigua que has pensat en la teva bellesa, que un poc me recorda, no?, els temes de Tu pieles la galàxia. No sé si tu li veus a...
1: Tu pensa que aquesta cançó la vaig fer amb 11 anys o 10 anys. És la primera cançó que vaig fer a la meva vida.
0: Què me dius?
1: Sí, sí, i la vaig incluir en aquest disc perquè... quasi que m'ho havia oblidat, i un dia me va venir al cap mentre estàvem fent les sessions i vaig dir, ei, tinc aquesta també, i la vam amoldar una mica el que és la visió de tot el disc i tal, no? Però és una cançó que se toca amb un dit, a la guitarra, perquè jo era un nen petit i no sabia ni tocar la guitarra, però la vaig fer per ensenyar al meu oncle, que és en Pep Laguarda, no? I clar, pues, la història era una mica que això pues, me donava un peu també a introduir la figura del meu tio també dintre d'aquest projecte, que volia també fer-li un guinyo tant en el meu tio com una mica l'escena aquesta de Deià dels anys 70 per aquí a la Serra Tramuntana, no?
0: I d'ara parlarem. Anem a escoltar un poc d'aquest tema que trobau en el disc Ses dones d'aigua, de José Domingo, i és aquest tema, el primer que va compondre quan era petit, pensant en la teva bellesa.
2: Pensant en la teva bellesa és com si estigués

0: José Domingo, mos ha parlat d'aquest disc, aquesta cançó, la que el Tanca la va compondre quan tenia... Quan t'has dit?
1: Pues 10 anys, havia 10 de dir, anys. O 12, no ho sé. La primera vegada que vaig agafar una guitarra,
0: drin,
1: segurament.
0: Drin, drin, drin. No, però sentíem ara com un xilòfon, no? I deies que era un
1: sí.
0: instrument un poc particular.
1: No és un xilòfon, és un litòfon, uh-huh. que vol dir que està fet de pedra. El xilòfon és de metal, no? I aquest és de, fet de marès, de la pedra d'aquí, marès. I ho fa Antoniot, i en Potter té, és un moble, és com un piano, no? Com tecles de piano que vas tocant, com una marimba, però és de pedra, de marès.
0: Que bo, que interessant. Sí. Parlaves del teu tio, que vivia d'allà quan tu eres petit. Conta-mos un poc aquesta història. Era músic, també...
1: Ell, més que viure, el que va fer és anar a gravar uns estudis, va gravar el seu disco, que es diu Brossa d'Air, que us ho recomano, que és... va anar, hi havia uns estudis allà d'en David Allen, sí, no? Que vivia allà.
0: Sí,
1: i amb
0: sí,
1: en
0: sí.
1: Kevin Ayers, en Robert Graves i tota aquesta penya de la grenya que estaven allà vivint i pues, suposo que disfrutant, no? Perquè en aquell moment devia ser meravellós. No? I clar, pues, dintre d'aquesta escena tan internacional i de gent tan lliure, se va contagiar una mica, pues, suposo que via Bibiloni, no? Via Joan Bibiloni, via Pau Riba, que també va anar a gravar ja els estudis aquests, van anar amunt, no? I el meu oncle, el meu tio, Pep Laguarda, va anar a gravar el seu disco Brossa d'Air, no? I vulguis que no, com jo des de petit estic sentint totes aquestes històries i a més estic sentint aquest tipus de música, pues he fet un disco que té roza el larguero, no? Però és un guinyo, és un guinyo. Volia fer un guinyo al meu tio, un guinyo a aquella escena hippie, aquest canvi de paradigma de lo que és comercial i lo que no és comercial, també ho trobava interessant.
0: Que bo. O sigui, ell va venir, va gravar i va estar un temps...
1: Sí, suposo, sí. Sí. I va estar-se un temps per el que gravava el disco i va conviure amb tota aquesta gent i després va tornar a Rafael Bunyol, que és el poble de València d'on te viu, on te vivia, de fet. I bueno, el cas és que recomano el disco aquest Brossa d'Air perquè és una meravella.
0: Idò, el cercarem, artista d'estió, d'en José Domingo, que és avui el nostre primer convidat, parlant del seu darrer disc, Ses dones d'aigua. De fet, l'any passat vas tocar en Scranc, enguany has tocat en es Monkey Week.
1: Sí.
0: Com va anar? Perquè, clar, a més, va pujar en Paco Loco, no? O
1: sí.
0: alguna cosa així.
1: Sí.
0: Conta-mos-ho, perquè deu ser també un festival... dels que aquí diríem que és molt especial, no?
1: Jo aquests dos festivals tinc especial carinyo, primer perquè al final m'he fet amic de la gent que organitza, perquè coincidim molt,
0: sí.
1: i he estat a les primeres edicions d'aquest festival, he vist com ha crescut, he vist com realment han obert una línia bastant personal, el Monkey Week, en el cas del Monkey Week, jo vaig tocar Monkey Weekend, que és el petit, que li diuen Monkey Chico,

0: Aquesta és la flauta d'en Jaume Reus, no?
1: Sí, senyora.
0: Bé, anem reconeguent els músics que José Domingo ha citat al principi d'aquesta conversa. Parlàvem de Smokey Week, de Paco Loco, de S'Ambient... Com és? Jo no he anat mai, no? Però conta-mos un poc com és.
1: Bueno, és un festival de petit format en el qual el públic, jo diria que ha coincidit en bastantes ocasions. Inclús el Monkey Weekend té una cosa molt particular, que és que possiblement vagis i no coneguis el 80% de la gent que toca. Vale? O sigui, vas a un festival, quasi te diria, perquè sí, t'agrada estar allà, però després realment ells com a selectors són molt, molt bons. Jo, per exemple, he anat, he conegut a 4 o 5 coses que no coneixia de res i que vaig pensar, hòstia, aquesta gent darà que hablar, no? Perquè hi havia un nivell molt, molt fort de talent. I nosaltres vam tocar amb en Paco Loco perquè ens van conèixer el Cranc, de fet, el Cranc de l'any passat, i ell tocava després de nosaltres i es van fer molt col·legues i li vaig dir cuando venga al puerto te llamo y tocamos juntos, i així va ser.
0: Que bo, que simpàtic. De fet, tot això se pot veure a l'Instagram d'en José Domingo, que és José Domingo Music.
1: Música.
0: O música, sí. Exactament. Allà trobau bé aquestes petites anècdotes que mos ha ajudat a saber que també vas actuar a Tarragona ara fa un temps, no?
1: Sí,
0: no,
1: vam fer un cap de setmana que vam fer Tarragona i presentant les Dones d'Aigua en format acústic, vam fer Tarragona i Barcelona. I la veritat és que va anar molt bé, perquè, clar, aquestes cançons en petit format és la manera, perquè quasi que toquem sense amplificació. De manera que el públic s'ha d'involucrar molt i està bastant callat i tal. I de moment, igual que aquí també vam fer el Petit Bric, això que munta Antoni Toledo al Bric Hotel, i va ser un concert també molt petit format, amb molta gent d'aquí, molt macos, i tothom va estar molt, molt calladet. Això que diu que a Mallorca tothom parla, jo considero que Girona és d'on te parla. Jo soc de Girona, jo soc de Girona.
0: Allà no escolten.
1: Allà no escolten.
0: Home, mira, sí que està bé que ho diguis. A més, tu, José, has tocat també a Menorca l'any passat. Has estat a Eivissa, que també...
1: No encara, no encara. He estat allà, però no he tocat.
0: Aidò, hem de cercar...
1: Hem de tocar.
0: Coneixes animals marins?
1: Sí, senyora.
0: Aidò, amb ells heu de fer alguna cosa, no?
1: Sí, sí, tant, estaria encantat.
0: Aidò, segurament si ho aconseguiu organitzar.
1: Molt bé.
0: M'ha sorprès, José, que dius que, bueno, tant Tu piel és la galàxia com ara Les Dones d'Aigua, bueno, enmig has tingut Almeria, una reedició d'un disc que ja havies publicat ara fa 10 anys, que no sé si vam arribar, crec que sí que ho varen comentar, en el programa vas venir segurament
1: sí.
0: A parlar-ne, però, clar, tot això, ara deies, es dis d'ara i Tu piel és la galàxia, gravats o creats, pensats durant la pandèmia, que ara ja vulguis o no, fa uns anys, darrerament que fas.
1: Què va ser, el 20?
0: Sí.
1: Març del 20, potser?
0: Jo crec que sí.
1: Març del 20, jo crec, sí. És que ho vaig mirar, però jo no me'n recordo.
0: Jo
1: sí.
0: Tampoc, però sí, sí. Vull dir, i el que has fet després?
1: Ah, bueno, doncs pues he fet acumular. Això que dius tu de que vaig tenir un somni, que estava gravant aquestes cançons, o no sé quines cançons, en un estudi amb el tal Juan Medina, i l'endemà el trobo pel carrer i li dic, i pues, no li vaig dir en el moment, li vaig entrar per les redes socials, però... li vaig comentar que havia tingut un somni i que si li semblava bé doncs podíem fer un projecte junts. I va ser que vam acabar fent una revisió del disco Almeria, no? Que a mi personalment m'encanta, perquè treballar amb un personatge

0: Vaig així, és un autèntic filigrana com a artista, no? Bueno, el cas és que ara estic fent diversos projectes. Puc comentar alguna cosa, però no molta, perquè al final, com no surti el que ha de sortir, pues quedarem una mica malament, no? Ja amb aquestes dones d'aigua que em vaig venir aquí a l'aviador, pues, me van dir que estava fent, i ho deia, muntant una secta. I volia fer-ho, però estava fent el disco de les dones d'aigua i vaig fer la banda sonora de la secta, que si te diria, no? Perquè és hippie i tal. Però ara estic fent una banda sonora d'un... Estic bastant apassionat amb la música de... que es diu, un subgènere que es diu giallo. El subgènere giallo és la música italiana de les pel·lis aquestes que eren terror erótico, vale? Que eren aquestes pel·lis... Pues, posa-li la banda sonora de Manuel, te diria, no? Però una mica més misteriós i tal. Pues, per exemple, Morricone o Piero Umiliani, hi ha noms increïbles, uns... Li diuen subgènere, però hi ha milions de discos d'aquesta gent, i per mi boníssims. Estic estudiant això i estic fent una banda sonora perquè volia fer una pel·li, però és que una pel·li és molt de curro perquè són 2 o 3 anys. I la veritat és que no tinc tanta paciència ja per fer tant... Ja amb el Tupi i la Galàxia vaig fer un projecte molt faraònic, i ara mateix pues, el que volia és fer algú de passada, no? I vaig fer el hippie, i ara pues, el disco aquest del giallo, que jo li dic, que ja el tinc molt en marxa, ja el tinc molt en marxa. I clar, tinc altres coses que ja parlarem.
1: Però és un disc instrumental.
0: Sí, bàsicament, sí.
1: I el tocaràs en directe? O...
0: No, això és una cosa amb un fetitxe personal, que farem 4 amics que estiguin bé, però també m'he muntat un estudiat a casa i volia fer-ho jo. A veure què faig jo sol, també, per provar-me.
1: I bé, també te volia comentar això d'en Bumburi, no?, que ha fet algun comentari sobre la teva música.
0: Sí, bueno, al seu moment, en Bumburi, pues, sorpresivament, perquè jo personalment no l'he conegut mai, no?, però sí que ens hem escrit, jo li he agraït, no?, perquè en un seu moment, pues, d'una manera molt, molt generosa...
1: Però ell tot sol, vull dir, sense que ningú li demanàs...
0: Sí, sí.
1: Jo... Ah, mira, si té valor.
0: Sí, sí, té un valor, pues això, que jo també vaig acabar escrivint-li i diguent-li, oye, muchas gracias, porque no tienes por qué, però pues el tio va dir que li agradava molt la meva música, que el disco Almeria sobresaliente i que el disco Vertical, pues, que també li havia agradat molt, i que pues, José Domingo va fer una descripció de mi, que ara no recordo, però era molt maca, molt maca. De fet, va dir coses que jo ni me'n recordava de mi. De lo que havia fet i lo que havia deixat de fer, no? I pues, m'agradaria trobar-me'l un dia i dir-li personalment, no? Moltes gràcies.
1: Que bé. José, tens concerts que puguem anunciar ara?
0: Ara mateix tinc una cosa que m'acaben de confirmar abans de venir, que estic molt, molt apassionat i molt emocionat, i ara quan surti aquí tinc que fer telèfon a fondo, que és que hi ha una banda de Mali que fan un estatge a Almeria, sí, Almeria, entre Almeria i Granada, la setmana que ve. I la setmana que ve nosaltres anem allà també, tota la banda, i farem una gravació conjunta, 2 bandes que no es coneixen de res, de 2 mons diferents, i farem una fusió de les nostres músiques, pues estarem 2 dies gravant, te diria.
1: O sigui, com una 8 hores
0: diàries. Sí, una residència en la qual ells posaran el seu punt de vista de la música, nosaltres posarem el nostre punt de vista, però no ens coneixem de res, i estarem 2 dies convivint...
1: Aquí?
0: I, no, a Almeria.
1: Bueno, Almeria.
0: A Granada, Almeria.
1: Ah, sí, com ha dit.
0: Sí, i pues això, i la veritat és que ho volem documentar en vídeo, amb àudio, i bueno, pues aquesta experiència tan galàctica que pot ser, perquè som dos mons diferents, i segur que la música ens uneix.
1: Segur que sí, trobeu molt de punts de
0: connexió. Sí, i segur que surt algú irrepetible. Això no ho dubtem.
1: Que bo. I de José Domingo mos ha parlat avui de moltes coses. Bé, això d'aquesta col·laboració haurem d'esperar. Veurem que surt quan tinguis els discs de les bandes sonores també. Seguint les teves xarxes socials podrem saber si hi ha alguna actuació que surti o no.
0: A Granada ja al setembre. Ara, que jo sàpiga, que estigui confirmat. Després hi ha moltes altres coses com Madrid o així que també s'estan fent, però encara no sé dates.
1: Molt bé. I bé, tu has estat a Lítica, no?, en aquestes pedreres,
0: sí, senyora, sí.
1: A prop de Ciutadella.
0: Una meravella. M'agradaria tocar allà, també.
1: I d'aquí un moment parlarem dels concerts que s'han programat enguany, i bé, la veritat és que podem visualitzar i escoltar la teva música.
0: Ho recomano totalment. Això de Lítica és una meravella. Jo vaig anar a mirar, i quan me vaig enterar que feien actuacions tant de dansa com de tecno, com de música tradicional, amb un espai que és una cantera preciosa, i enorme, monumental, vaig pensar que era una idea genial.
1: Mira, ja visualitzava amb els companys de Mali, has dit, o de Senegal.
0: Ah, sí. Però seria un flip,
1: Estaria molt bé anar a fer-ho allà. José Domingo, gràcies per haver vengut. Sempre és un plaer tenir-te als estudis i al programa, i que continuïn tenint bona vida les dones d'aigua.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Mònica. Adéu.

0: IB3 Radio és cultura.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. L'Aviador. IB3 Ràdio.

Són les 6:35 minuts. Molt anau ara, com acabeu d'escoltar, que comentàvem amb en José Domingo, fins a Ses Pedreres de Lítica. De fet, ja ha començat aquest cap de setmana, fa uns dies, el primer dels concerts que tindran lloc o que han tingut lloc ja en aquest espai. El primer ha estat a càrrec de Guillem Soldevila, que ha fet la seva proposta, el seu disc dedicat a les germanes Bronte.

0: Bé, així sona la música de Guillem Sol de Vila per parlar de tota la programació que està prevista al llarg d'aquest estiu en aquests Foscats de Lítica. Ens acompanya Anna Begur, que forma part de l'equip de direcció i també de programació de Lítica. Anna, benvinguda i moltes gràcies per acompanyar-nos en directe a l'Aviador.
1: Hola, bona tarda a tothom i moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: No, sempre ens fa molta il·lusió i és vera que a les illes tenim molt de festivals, moltes trobades musicals, però realment aquests Foscats de Lítica són uns dels més especials, no?, per aquest espai on s'acullen aquestes actuacions que, a més, li donen també un aire especial, no?, perquè no agafau qualsevol concert o mirau en cura, no?, qui duis a tocar en aquest Foscats?
1: Bueno, tenim dues coses. Una, com tu deies, l'espai, que és bastant únic i fa que l'ambient sigui especial. I després que aquest festival s'està enfocant i ja s'ha consolidat com un festival de músiques del món. Per tant, tenim gent que ens ve d'Iran, que ens ve d'Índia, que ens ve d'Àfrica, i també tenim menorquins, i a veure si entram i ens obrim més a Balears, perquè aquesta és la idea de Menorca al món, però el món ve a Menorca. Seria un poc això.
0: Idò, això està molt bé. I a més, supos que els artistes, quan venen, també queden com a impressionats, no?, per l'espai i per l'acústica, que és també molt especial.
1: Bueno, la veritat és que s'adapten. Per exemple, en Guillem Sol de Vila, com que ja sabia on anava, li ha sortit un concert més que rodó, amb tot aquest ambient i aquesta música quasi hipnòtica que ha fet, però tots els altres, quan arriben, s'han d'adaptar, perquè és com tu dius, acústica dona lloc a una sonoritat molt, molt especial. I tot el que són els riders s'han d'adaptar a que les parets juguin també com un actor més, no?, com un artista més a cada concert.
0: Ah, que bé, idò, bé, entenem que en Guillem Sol de Vila, que ha fet s'estrena, s'inauguració d'enguany d'aquests Foscats de Lítica, clar, ja coneixia molt bé l'espai, i efectivament els artistes que vendran a partir d'ara, alguns no, però d'altres hauran seguit també, hauran vist l'espai a través de les xarxes o d'internet. Has fet de dur músiques de tot el món, clar, enriqueix també al públic, no? Qui sol es publica que s'acosta en els Foscats?
1: Tenim un percentatge de visitants bastant alt, però el que són els locals, els menorquins, però també es ve gent de Mallorca, bastanta, aquests aprofiten el dia que sona a Menorca, aprofiten aquell dia especial per venir almenys una vegada en l'estiu a fer un concert a Lítica. Perquè sempre és allò que tu deies, no? Sempre crea una experiència que és un poc diferent. Llavors, tenim gent adulta, gent que li agrada l'experiència de la Lítica, com per exemple seria una plana, que tots volen ser-hi, però després, cada vegada més, tenim gent que ve per als concerts. Ara tenim el pròxim, que són els sons dels teixits, el Woven Sounds, que hi ha gent que ja els coneix. O, per exemple, la Ganàvia, que és una cantant de Nova York, però hindú, i aquesta comença, és una artista emergent i comença a tenir ja molt de seguidors. Llavors, aprofiten aquests noms especials per venir a Lítica.
0: I aprofitau que estan de gira per Europa o més a prop, perquè, clar, venen fins i tot de diferents continents.
1: Sí, sí, ara ja t'he dit que ara venen aquests... aquest grup d'Iran, o avançau, són venen d'Iran. Ella, és a dir, és un espectacle que està centrat, reprodueix els cants durant els teixits de telers de les dones. Llavors és una cosa molt tradicional, que està en vies de desaparèixer, però ells venen d'Iran, el músic i la cantant venen més, que estan a Alemanya, no?, que estan ja a Europa, però aquests dos precisament venen d'Iran. Tu no saps el que han passat per aconseguir visats, perquè estava tancada l'ambaixada, perquè no s'obria, perquè era complicat demanar i que te donessin visats. Per tant, sí, venen de diferents punts i volen que sigui el més autèntic possible. No, no són tots els concerts així, que venen de molt enfora, però aquests, per exemple, de Woven Sounds, que és de proper dijous, i Ganàvia sí que són dos moltíssim especials, que m'ho venen d'en fora. Sí, sí.
0: Que bo, que interessant. A més, els instruments que duen, que bé, alguns no els tenim tan vistos com a d'altres, o no els hem escoltat tant. Per tant, música molt interessant, com dèiem a l'inici, i unes propostes que surten dels típics concerts d'estiu. Ara, Nana, mos parlava de les propostes que tenim els pròxims dijous. Aquest dijous serà aquesta trobada d'Iran, de Wawen Sounds. Després tindrem a Ganàvia, que serà Salta dijous, dia 16, i després arriba una gran cant de cartell que supos que tindrà també molta demanda, que és la Sílvia Pérez Cruz.
1: Clar, aquest és un dels concerts d'estrelles. La Sílvia Pérez Cruz ja ha vingut almenys una vegada a les Pedreres i ella també ja sap on va. Però enguany arriba amb un grup molt gran, són molts músics, i amb aquestes cançons noves que ella ha fet. I com que ella fa feina des de la tradició cap a aquesta innovació i aquest filtrat per la seva meravellosa veu i per la seva composició i els seus arranjaments, crec que mos va molt bé a Lítica, perquè Lítica sempre deien que és un espai arcaic, és una cosa tradicional, antiga, però molt la miram amb ulls contemporanis i la vivim amb ulls contemporanis. I és tota aquesta música que volem dur aquí. I la Sílvia Pérez Cruz és això.
0: És això, clar, malauradament o per fortuna ja no queden entrades per aquest concert, suposo que ha estat un dels primers que s'han esgotat, però això també mos dona molta d'alegria a veure que amb antelació la gent ja està pendent. Anem a escoltar la veu de la Sílvia Pérez Cruz.

0: Una veu meravellosa, la de Sílvia Pérez Cruz. Serà dijous 23 de juliol a Lítica, en els Fosquets, però ja no queden entrades. Sí que vos podem recomanar les propostes que hi haurà després. Per exemple, el següent dijous tindrem flamenc, a més, tal vegada no un gran nom superconegut, però de molta qualitat i de molt de pes dins el món del flamenc, no? En Rancapino Chico.
1: Sí, nosaltres no podem perdre un estiu sense el flamenc, perquè és una cosa que estira molt, mos queda, com que potser sí que mos queda un poc en fora, sempre té molta expectació i molt bona acollida. I de cada vegada intentant cercar coses més d'arrel. En aquest cas, Rancapino Chico és el que tu dius, no? Però que potser no és un nom super, super mega conegut, però té una genealogia bestial, fins i tot és un besnet de l'obispa. És a dir, només amb això ja te diu quina és la seva ànima. Llavors, sí que serà un concert moltíssim especial i està tenint també moltíssima acceptació.
0: Anna, me perdonaràs el meu atreviment, perquè personalment no he pogut venir mai a Lítica, a cap concert, ni en els Fosquets, ni de dia, ni res, però la veritat és que el lloc és meravellós i entenem també, moltes vegades, sense haver estat el comparam amb els concerts, aquestes nits a Bellva, en el castell de Bellva, que, clar, són llocs molt diferents, però que també seus a un lloc únic, veus com se va fent de vespre, encara és de dia, sí. Quan t'arribes...
1: Pedra, no? Vius dins la pedra.
0: Exactament.
1: Sí, és això.
0: També
1: és exactament això.
0: També el verà, no? I has fet que vosaltres li heu posat el nom de Fosquet, que és el pas, no?, del dia a la nit, evidentment, però que és un moment que se torna també molt, molt màgic per la gent
1: molt
0: que hi
1: màgic.
0: És present.
1: Nosaltres el que volíem era això, seguir aquesta tradició de seure a la fresca i començar amb de dia i acabant de nit. I és aquest pas entre el final del cap vespre i la foscor, quan surten les estrelles, això seria el Fosquet. I és un moment molt agradable perquè és també molt tranquil, no? Molt baixa totes les energies i entram dins la pedrera que mos abraça.
0: Està molt bé. Idò, entrem ja en el mes d'agost i també feis molt de cas músiques, en aquest cas també de la península, no? D'arrel ibèrica, de Castella-La Manxa. Vull dir que també són grups, no vull dir de folk, però tal vegada sí més experimentals o de recuperació també dels sons més tradicionals i que també està molt bé que sonin allà, no? Després de Cabra, que és aquesta banda, teniu també propostes de més de música clàssica i també, clar, recorda el Festival de Cançons de la Mediterrània, també, perdona, que se fa a Mallorca, però que vosaltres arribau a tot el món, no? En realitat, ho deia també per Tempus Fugit, no?, que arriben de Còrsega.
1: Sí, és aquesta polifonia de Còrsega també té un punt sagrat, de cant sagrat, i també és aquest element sagrat també és una part d'identitat del festival. Llavors, aquest Tempus Fugit, de Camino, pot ser una cosa molt interessant perquè sí que és a capella total i són quatre veus d'homus amb els seus harmònics aquí que faran vibrar, no?, totes les parets.
0: Vols comentar, clar, ara no vull anar tant en fora, perquè, però bé, m'agradaria sí comentar un poc totes les propostes que hi haurà, però clar, cada una la gent ha d'entrar i s'hi ha de concentrar aquesta nit de lluna plena per dia 28 d'agost, amb un trio que arriba de Palestina, també.
1: Sí, ells me sembla que viuen a Europa, no sé si viu més en París, bé, però són palestins. Ells, la seva tradició són lutiers, llavors ells construeixen els seus instruments i, a més, es basen en tota una poesia palestina i també de reivindicació. Però és una forma de compartir una música brillant, vibrant, alegre. Serà una nit de festa, però amb aquest punt on mos agermanam, no? A través de la música mos agermanam amb el món. I amb aquesta situació també de Palestina. Serà una cosa molt, molt especial. A més, amb projeccions, vull dir que tenim la pedrera es vestirà de llum i es vestirà de moviment.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Després ja al setembre tindreu música sacra africana en escènica mare, que més toca un instrument que està tradicionalment reservat també només als homes, propostes també de música espiritual, en aquest cas també d'altres llocs del món, o fins i tot una banda menorquina també pràcticament per tancar, que és Figues d'un altre paner, que també m'agrada molt. Que tingueu també referències, evidentment, com en Guillem Sol de Vila o en aquesta banda que també té un gruix important a Menorca.
1: Sí, i que està també... És una banda, en aquest cas, mixta, diguem, en el sentit que té gent de Mallorca i gent de Menorca. I llavors és això el que nosaltres volem intentar potenciar. I Figues d'un altre paner és una banda que és com a molt nova, però tots els seus companys tenen molta tradició i tenen moltíssima formació. Llavors pot ser una cosa molt divertida també acabar en estrangers amb ells.
0: Que, perdona, no t'entens això que has dit dels estrangers?
1: Els estrangers. Nosaltres tenim diferents pedreres. Llavors, en la pedrera d'estrangers, que és el jardí, i acabam el setembre a jardins.
0: Molt bé, sí, tens raó. A més, bé, com tu deies, hi ha diferents propostes. Alguns dels concerts venen també complementats amb projeccions de pel·lícules. Dies abans, sol ser també els dimarts, és a dir, demà hi hauria també una projecció d'una pel·lícula iraniana davant aquest concert de dijous que ve. A la pàgina web vostra, fosquetsdelitica.com, allà se pot trobar tota la informació i també les entrades, no?
1: Per això accedir. Mateix. Nosaltres ens agrada molt que la gent pugui estar informada, pugui triar, tenen vídeos, enllaços... Vull dir, la idea és que la gent que vengui ja sabent un poc que ha d'anar a veure, que no tingui aquestes sorpreses de dir, ostres... Però allà hi ha tota la informació i també la idea aquesta de les pel·lícules, que és la manera de complementar la cultura. No només és un concert i prou, sinó que és entrar dins una manera de fer, dins una vivència.
0: Que bé, tenim Anna Begur, que és responsable, bé, forma part de la direcció i també de la programació dels Fosquets de Lítica i de Lítica en general. Anem a escoltar, Anna, si t'apareix bé, un poc de música de Figues d'un altre paner i després parlam d'una mostra que també heu inaugurat aquest cap de setmana i que també fa una pinta increïble.
1: Perfecte.

0: La música és de Figues d'un altre paner, i vos volien dir també això, que s'ha inaugurat una mostra que han titulat Del marès a l'alabastre, als tallers de lítica. I és que en aquest tallers de lítica s'han fet ja 25 anys de trajectòria fent escultura en aquest espai. Una exposició que s'ha inaugurat a l'espai Xec Coll de Ciutadella aquest dissabte i que encara romandrà oberta fins al mes d'agost. Conta-mos, Anna, si vols, un poc. Hi ha dues obres per 10 participants, és a dir, 20 obres que han hagut de fer els participants d'aquest taller, que, imagina, alguns ja eren veterans, no?, assidus en aquest taller d'escultura de lítica.
1: Bueno, de fet, són alumnes d'aquest taller de marès que venen principalment als estius. Són moltes gent de fora o estudiants. Tenim un estudiant de Belles Arts que ha acabat ara. I han treballat els marès. Alguns no sabien fer exactament res. Exacte, vull dir que no sabien ni agafar una pedra. Però amb 2 o 3 anys han entrat i han sabut deixar-se endur primer per els marès, aprendre el llenguatge d'una pedra que és tova però és dura, que té molt de gra, per tant no permet detall, que és molt geomètrica, i han après a entrar dins aquest marès, i quan ja estaven més còmodes intentant cada un fer una obra més pròpia, no només una pica o un relleu, va venir un d'aquests alumnes, un arquitecte, i diu: "Oh, jo conec una pedrera de l'alabastre, Aragó." I es va presentar un dia en 2 pedres de l'alabastre. Els va entusiasmar i van dir: "Vinga, ho provam. I així va sortir aquesta idea de fer una exposició. Què té de diferents a l'alabastre? Doncs que té una manera de treballar-se que és molt tou, també, però permet detall. I les marques queden, les eines, que solen ser quasi eines de fuster, gúbies, i, permet deixar marques. Llavors es van convertir en un altre tipus d'escultor. Una cosa és fer marès, molt geomètric i més ondulant, i una altra cosa és fer alabastre, que pots fer coses molt concretes. I, a més, incorpora la llum. L'alabastre és transparència, també. I aquí va sortir aquest joc. I ha quedat una exposició molt curiosa i al mateix temps amb obres molt polides, perquè s'han fet amb moltíssima estimació.
0: Que bé, són obres de gran format o hi ha de tot tamany?
1: Bueno, no, hi ha obres... tenim una de molt grossa, que és l'obra d'Anna Letícia, que és un tòtem, que fa el millor 20, i les altres són com a molt de 60, que seria la mida d'una rodona, 60 per 40 per 33. I llavors es roden per aquí, obres de 60, de 40, un poc així.
0: Que interessant. I doncs aquest espai, bé, ara el que veiem a les xarxes, està obert de dilluns a divendres de 10 a 1 i mitja i els capvespres de 5 a 8, dissabtes només els matins i diumenges i festius està tancat, però encara teniu temps fins dia 6 d'agost de visitar aquesta mostra del marès a l'alabastre, que ara m'has comentat també Anna Begur. Bé, tot això mos ha semblat fascinant i ja mos agradaria poder venir més sovint a gaudir també de totes aquestes propostes que teniu a Lítica. Anna Begur, moltes gràcies per haver-nos-ho contat tan bé avui.
1: Bueno, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, una ferrada. Feim
1: bon estiu.
0: Que vagi molt bé, molt bon estiu. Feim una petita aturada i entrem ja a la part final del programa.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: L'Aviador. IB3 Ràdio.
3: I avui, per acabar, tenim música, una novetat d'un grup també mig menorquí, mig mallorquí. Se diuen Terra i Sal. Actuaran dia 11 d'agost en Esclaustre, a Sineu, i dia 3 d'octubre a la llibreria Quart Creixent de Mallorca. Anem a escoltar com presenten aquest nou tema que se diu Esclat.
4: Hola, oients de l'Aviador. Som Terra i Sal i aquest és el nostre nou senzill. Un crit col·lectiu per un futur més sostenible i habitable a les Balears front a la massificació turística, l'especulació urbanística i la degradació progressiva del paisatge. Forma part del nostre segon disc, que veurà la llum el pròxim setembre. Esperant que el gaudiu tant i el sentiu tant vostre com nosaltres. Això és Esclat, ja disponible a totes les plataformes.

Estem escoltant a Lídia, però també hi ha a Júlia, que és de Palma, a Lídia, és de Porto Cristo, a Paula de Marratxí, Ciutadella, i en Carlos, d'Espuig d'en Valls, a Santa Eulària de Riu. Per tant, un grup molt de les illes, amb terra i sal, i amb el seu tema Esclat acabam avui. Demà tornarem a partir de les 6. Quedeu ara en l'informatiu vespre. Adéu.

0: Un incendi a quatre camions i un semirremolc a Mercat Palma ha obligat a desallotjar de manera preventiva diverses persones de Son Banya i posen alerta l'aeroport de Palma per la proximitat de les flames. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: El vent ha afavorit la propagació de les flames cap a una zona de Rostoi situada a la proximitat del poblat, on s'han cremat una vintena de vehicles, i cap a la zona de Son Sant Joan. Tot i això, els vols han pogut operar avui hora baixa amb total normalitat, encara que hi hagués una densa columna de fum negre visible des de molt de punts de Palma. Fins a 15 dotacions de bombers i libanat, amb 60 efectius en total, també mitjans aeris, han treballat en les tasques d'extinció. El foc està controlat, com explica el cap de bombers de Palma, Eder García, però encara estan treballant a l'espera de poder-lo extingir.
2: Els punts més calents són en la zona de vehicles. Aquí els semirremolcs i tràilers és un punt molt calent. Un d'ells està carregat de cel·lulosa i costarà molt d'extingir. I a l'entrada del poblat de Son Banya, on hi havia tants vehicles amuntocats, doncs allí també és un punt molt calent i estarem unes quantes hores aquí refrescant i fent relleu.
0: Pel moment es desconeixen les causes de l'incendi, tot això en un dia en què el fill de la PACA, Helico, ha passat ja a disposició judicial després de ser detingut per tercera vegada en un mes. Està acusat de presumptament apunyalar un home i tallar el cabell amb un ganivet a una dona al poblat. Tot d'una ho ampliam, és dilluns dia 6 de juliol i la policia local d'Eivissa ha obert un acte per un lloguer turístic il·legal que cobrava 27.500 euros al mes. Maria Tomàs, bon vespre.
3: Bon vespre. L'actuació es va iniciar arran d'un avís dels veïns per molèsties a la música. L'acte està remesa al Consell d'Eivissa, qui té la competència per multar el propietari en sancions que es poden arribar en casos molt greus als 400.000 euros. Tot això quan el nou reglament preveu multes diàries de fins a 5.000 euros als propietaris que continuïn comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció.
0: Acord històric per als treballadors públics a les Illes Balears.
3: Uns 5.000 treballadors del sector públic instrumental de les Illes cobraran fins a 12.000 euros més a l'any gràcies a la carrera professional. Un pat aplaudit pels sindicats que adverteixen en tot cas que continuarà lluitant perquè no hi hagi empleats de segona. José María Brif, del CESIF, confia que ajudi a fidelitzar els treballadors del sector públic.
4: También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
0: I Hisenda ofereix a les comunitats autònomes un dèficit del 0,1% i recursos rècord pel pròxim any.
3: L'executiu espanyol limita el creixement de la despesa de les autonomies al 4%, una proposta presentada per l'executiu espanyol durant el Consell de Política Fiscal i Financera que les comunitats del Partit Popular com les Balears han rebutjat, ja que la consideren insuficient per fer front a l'increment dels costos dels serveis públics. És el vicepresident econòmic Antoni Costa i el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya.
5: De repente, el senyor Sánchez li ha agafat una pressa insòlita que nosaltres l'atribuïm una cortina de fum per intentar tapar els nombrosos casos de corrupció que afecten en el govern d'Espanya.
6: No pueden decir que no a 5.849 millones de euros adicionales en los próximos tres años. No tendrían cómo explicárselo a sus ciudadanos y ciudadanas que renuncian a esto con tal de provocar una derrota parlamentaria del Ejecutivo.
3: Hisenda ha convocat les comunitats dia 29 de juliol per abordar el nou model de finançament.
0: I els visats d'obra nova a Mallorca han augmentat prop d'un 30% durant el primer semestre de l'any.
3: Són gairebé 1.300 habitatges, la xifra més alta per aquest període del darrer 5 anys, segons dades presentades pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics. La xifra més significativa és l'augment de visat d'habitatges plurifamiliars en gairebé un 60%.
0: I en els esports, la plantilla del Reial Mallorca ha començat la pretemporada. Xisco Ribas, bon vespre.
7: Bon vespre, i ho ha fet avui migdia a les habituals proves mèdiques. Un primer grup d'11 jugadors, com Abdon, Raillo, Valient, Morlanes o Vigili, han passat per la clínica. Demà continuaran les proves i dimecres faran el primer entrenament a Sant Bibiloni. Pel que fa al Mundial, Espanya s'enfrontarà a Portugal a les 9 del vespre per cercar un bitllet pels quarts de final, una ronda a la qual ja s'han classificat Anglaterra i Noruega, eliminant ahir a Mèxic i el Brasil, respectivament. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat la campanya d'abonats per a la nova temporada sota el lema Festa Soci i ja ho veurem.
0: Això pel que fa als esports i pel que fa al temps. La segona onada de calor manté bona part de Mallorca i les Pitiüses. Avui en avís groc per temperatures que poden arribar als 37 graus, avisos que demà s'estendran també a Menorca. I dimecres, atenció, perquè celebraran avís taronja. Serveis meteorològics d'aquesta casa, divendres. Dani Capó, bon vespre.
8: Bon vespre, Aina.
0: Estan davant una onada de calor que es perllongarà molts dies?
8: Sí, de fet, pot ser el més distintiu d'aquesta onada de calor la seva persistència, perquè ha començat la setmana ja amb alguns valors que han superat els 38 graus i han d'anar a més tots aquests pròxims dies. Cada dia superarem els 38 o 39 graus a qualque banda de les illes, en funció d'on giri el vent. Demà tenim vent de sud i de mitjorn, per tant, de sud i de llebeig, volíem dir. Per tant, serà cap al nord de cada illa, principalment nord de Mallorca i nord d'Eivissa, on més es poden enfilar, i al llarg de la setmana continuarem en registres molt elevats, i segurament la punta la podem assolir en vista del cap de setmana, quan ja clarament superarem els 40 graus.
0: De fet, aquest vent, encara comentaves, és un vent que ha propiciat que les flames avui migdia es propagassin cap en aquesta zona del poblat de Sant Banya, com dèiem, a Palma. Dani, en aquesta zona està previst que durant les properes hores, allà on encara s'estan fent tasques d'extinció, bufi el vent o ja està calmat?
8: No, no gaire. No esperam que el vent sigui una complicació. Hauria de bufar fluix i, de fet, aquesta pròxima matinada segurament serà pràcticament inexistent, el vent.
0: I pel que fa a l'estat de la mà, les properes hores?
8: Bé, trobarem la mà bastant tranquil·la, tindrem marejol generalitzada. Es veurà que demà cap al sud de les illes poden tenir qualque redol de maró, però en termes generals la mà anirà bastant bé, sí.
0: Sembla que quan hi ha onades de calor o tant de dies de calor, pensant que aquestes temperatures no són habituals per l'època de l'any, estan parlant d'una anomalia o no?
8: Bé, onades de calor sempre n'hi ha hagut. Tenim dades històriques per damunt dels 40 graus o molts anys, però és veritat que aquesta onada de calor destacarà per la seva persistència. És molt mal de fer recordar, de fet, probablement no hi ha precedents d'una onada de calor que pugui durar fins i tot més de 7 dies, perquè ara mateix els models això mos indiquen, que podria durar tota aquesta setmana i inicis de la que ve. Si això acaba passant, sens dubte serà fets extraordinaris, independentment de la temperatura més alta que puguem assolir, que ja veurem si pot arribar fins i tot a superar els 43 o 44 graus.
0: Ho anirem detallant aquests dies. Gràcies, Dani. Estem en aquest començament de la segona onada de calor. Per tant, precaució, sobretot en hores punta, davant la previsió de l'AEMET d'aquests avisos grots i també taronja en els propers dies. I en cultura, avui que encetem setmana, la segona de juliol, tenim moltes propostes culturals per fer-vos en format d'agenda. També parlarem de la segona edició de la Fira del Llibre Menorquí, que aquest cap de setmana se celebra a Maó. Serà minuts abans de arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Són les 7 i 8 minuts. Ho dèiem, en començar un incendi declarat avui migdia a Mercat Palma, calcinat un total de 4 camions i un 100.000 remolc dins les instal·lacions, també una vintena de vehicles a la zona del poblat de Sant Banya, i és que aquest incendi ha obligat a desplegar un ampli dispositiu d'emergències. Les flames s'han propagat fins a l'entorn d'aquest poblat de Sant Banya, on s'ha hagut d'intervenir i recomanar el desallotjament preventiu dels residents. La gran columna de fum visible des de nombrosos punts de Palma també ha posat en alerta l'entorn de l'aeroport de Son Sant Joan per la seva proximitat, tot i que l'operativa dels vols no s'ha vist finalment afectada en cap moment. A Mercat Palma hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. En quines tasques s'estan fent ara d'aquest incendi?
9: Bon vespre. Doncs en aquest moment l'incendi no s'ha donat per finalitzat, tot i que està estabilitzat, i els bombers encara treballen en aquest moment per refrigerar els punts més calents, especialment la zona dels 4 camions i els semiremolcs calcinats, un dels quals transportava cel·lulosa i també treballen ara mateix a l'entorn de Son Banya, on les flames s'han propagat avui a través del rostoll. Per controlar el foc han estat necessaris desplegar un ampli dispositiu format per 15 dotacions i més de 60 efectius de bombers de Palma, bombers de Mallorca, Líbana, bombers d'Aena, la base aèria de Son Sant Joan i voluntaris de protecció civil. Tot i que en aquest moment no hi ha actiu tot aquest dispositiu, sí que hi ha efectius de bombers que, com dèiem, treballen per intentar donar per finalitzat aquest incendi. El cap de bombers ho explica el cap de bombers de Palma, Eder García.
2: Ara és refrescar. Ara ja tenim l'incendi estabilitzat i controlat, però falta extingir-lo. Els punts més calents són la zona de vehicles. Aquí els semirremolcs i tràilers és un punt molt calent. Un d'ells està carregat de cel·lulosa i costarà molt d'extingir. I a l'entrada del poblat de Son Banya, on hi havia tants vehicles amuntocats, doncs allí també és un punt molt calent i estarem unes quantes hores aquí refrescant i fent relleu.
9: Ja ho dèiem, el foc també ha arribat fins al poblat de Son Banya, on ha calcinat una vintena de vehicles que hi havia estacionats. Afortunadament, no hi ha hagut cap dany personal, només materials. Tots i així, l'Ajuntament de Palma ha recomanat el desallotjament preventiu dels residents mentre els equips d'emergència acabaven de controlar les flames. Ho explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bausà.
10: El que s'ha fet ha estat recomanar desallotjar el poblat de Son Banya i totes les persones que així ho han volgut han sortit del poblat. Aleshores, que el que se feia era extingir el foc que hi havia a l'entrada del poblat, una zona de rostoll.
9: Hores d'ara no hi ha hagut cap persona ferida, més enllà d'un bomber que ha patit un cop de calor durant les tasques d'extinció. Els bombers calculen que encara els queden aproximadament 2-3 hores de feina abans de donar el foc per extingir definitivament. Serà aleshores quan la Policia Nacional assumirà la investigació per determinar les causes de l'incendi.
0: Gràcies, Victòria Morell, en directe des de les instal·lacions de Mercapalma. I un nen de 5 anys roman en estat greu a l'Hospital de Son Espases després de caure des d'un primer pis avui hora baixa a un bloc de pisos al carrer Andrea Doria de Palma. El succés ha passat a les 5 i quart de l'hora baixa. I a Eivissa, l'autòpsia haurà de determinar les circumstàncies de l'apunyalament mortal d'un jove de 38 anys.
3: El cadàver va ser localitzat aquest cap de setmana amb ferides d'arma blanca després de patir un accident de trànsit a la carretera de Santa Eulària. De moment, no es descarta cap hipòtesi, fins i tot es considera la possibilitat del suïcidi. A banda de l'accident, el vehicle circulava lentament fins que va pujar la mitjana de formigó i va trabucar.
0: I encara en plana de successos, ha estat detingut per tercera vegada en un mes Helico, el fill de la coneguda matriarca de Son Banya, la Paca. Ha estat arrestat per presumptament apunyalar un home i tallar el cabell amb un ganivet a una dona al poblat.
3: Francisco Cortés ha passat a disposició judicial després que fos detingut ahir al poblat de Son Banya, tot i que té un ordre d'allunyament activa. Els agents varen rebre un avís que una parella havia estat atacada després d'un incident amb un home a qui varen localitzar a una de les casetes del poblat. Va ser detingut per un delicte de lesions i un altre per rompre la mesura judicial. Helico ja havia estat detingut el mes passat per presentar-se a l'Hospital de Sant Llàs amb una pistola simulada i una altra per intentar robar un patinet amb arma de foc. En tots dos casos va quedar amb llibertat en càrrecs després de passar a disposició judicial.
0: Passen 13 minuts de les 7, canviant de qüestió. La llei Òmnibus, que ja és vigent, incorpora noves mesures per reforçar la lluita contra l'oferta turística il·legal. Entre elles, multes diàries de fins a 5.000 euros als propietaris que continuïn comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció. Si persisteixen en la infracció, els expedients es poden traslladar a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència.
3: Una altra de les mesures és un nou protocol de coordinació i d'intercanvi d'informació entre la policia local d'Eivissa i el Servei d'Inspecció Turística. Això permetrà que les actuacions policials derivades de molèsties veïnals o altres incidències puguin donar lloc també a inspeccions per detectar allotjaments turístics il·legals. Novetats que el govern ha traslladat a la segona reunió de la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme, ho explica la vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles.
11: Per mi que es policia que tres o quatre vegades va allà, això ja hi ha constància i no s'ha perdut aquesta informació dins el Consell Insular, que té la capacitat, sí que té la capacitat inspectora de seguiment.
3: El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, també ha explicat que la norma reforça la protecció dels allotjaments turístics reglats davant les ocupacions il·legals.
12: Això el que fa és, bueno, primer, lluitar contra aquells que s'aturen, que massifiquen, que abusen del territori i, per altra banda, dignificar aquells que compleixen la llei.
3: Els establiments podran demanar la intervenció immediata de les forces de seguretat per desallotjar ocupacions que impedeixin o desvirtuïn l'activitat turística autoritzada.
0: Precisament, al municipi d'Eivissa, una inspecció de la policia local ha destapat un possible lloguer turístic il·legal per 27.500 euros mensuals.
3: L'actuació es va iniciar arran d'un avís dels veïns per molèsties ocasionades per música en un habitatge. Les persones ocupant de la casa varen explicar que es trobaven de vacances i que havia llogat l'habitatge per al període d'un mes. A requeriment dels policies varen presentar el contracte d'arrendament i la documentació de pagament, efectuant mitjançant quatre transferències bancàries que sumaven un import de 27.500 euros. Els policies varen aixecar acta d'inspecció que serà remès al Consell Insular d'Eivissa, administració competent en matèria d'ordenació turística.
0: I el govern reitera que la protecció d'estranc no es toca en la llei Òmnibus. Així ho ha defensat la presidenta Marga Proens l'endemà de la multitudinària cadena humana que, segons els organitzadors, el GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme Més Vida va acollir 10.000 persones per reclamar la protecció dels espais naturals de les Illes Balears.
3: Les entitats ecologistes alerten que els darrers canvis legislatius impulsats per l'executiu com la llei Òmnibus i la futura llei agrària poden perjudicar aquestes àrees. La presidenta de Provenç mostra el seu respecte a la protesta, però reitera que la protecció del Parc Natural d'Estrenca, celebrada a Campos i d'altres espais naturals està garantida. A la vegada ha tornat a condemnar les pintades aparegudes en els búnquers.
13: És una manifestació preventiva, no és una manifestació sobre una cosa que hagi fet el govern, el manco que hagi fet el govern distint a lo que va fer el govern d'esquerres. El meu govern ha modificat l'ECO exactament en els mateixos termes com ho va fer el govern de Francina Armengol per 12 espais naturals. Per tant, jo entenc que també hagués pogut fer en aquell moment una mobilització.
3: Sobre l'actitud de la balassa de Campos, Francisca Porqué, que es va enfrontar als manifestants, però ha censurat la seva manera d'actuar.
13: Ja saben que el meu estil és el respecte, el meu estil és no entrar en provocacions i el meu estil, evidentment, és que som una terra lliure on tothom ha de poder dir la seva.
3: Més per Mallorca, per part seva, celebra l'èxit, diu, de la cadena humana d'Estrenc. La formació que sobiranista considera que la mobilització demostra el rebuig d'una part molt important de la societat mallorquina a les polítiques territorials impulsades pel govern de Marga Proens. Vots, en canvi, exigeix que s'identifiqui els responsables de les pintades aparegudes en els búnquers de la platja.
14: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Prop de 5.000 treballadors del sector públic instrumental percebran la carrera professional després que el govern hagi arribat a un acord amb el sindicat UGT, Comissions Obreres, Estell, Usó i també el CESIF. Un pacte que inclou alguns punts ja aprovats i tancats, com és la indemnització per residència. La carrera professional és, però, una reivindicació històrica dels empleats públics que Carme Moreno s'ha desbloquejat aquesta legislatura i suposarà un cost de 14 milions d'euros.
15: La consellera de Treball i Funció Pública, Catalina Cabré, ha detallat que la quantia màxima que es percebrà per la carrera professional serà de 12.500 euros anuals. La cobraran els treballadors que tinguin la categoria més alta. Són aquells que estan inclosos al grup A i que faci 20 anys que treballin a l'administració pública. El mínim per la carrera professional serà de 1.400 euros pels empleats en categories inferiors i amb pocs anys d'antiguitat.
16: Per aquest govern, els empleats públics no són un problema, sinó que sempre són part de la solució. I volen comptar amb uns treballadors públics eficients i professionals. Volem una funció pública que avanci, que es modernitzi i que es dignifiqui.
15: La implantació de la carrera professional entre el personal laboral es farà de manera progressiva. Enguany es percebrà el 25% del complement i el gener de 2028 s'arribarà al 100%. Son José María Brief, del CESIF, i Mateu Moyà, de l'Estell.
4: También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
17: A més, és una manera de reconèixer el servei a treballadors, diguem-ne, que són sa cara moltes vegades de lo que és el servei públic. Quan necessites una ambulància, quan té a foc, quan agafes el tren, quan ets usuari d'un port, tot això és sector públic instrumental.
15: Els treballadors subrogats del GSAIP i d'IB3 percebran un tram de la carrera a partir de l'any 2028. Es faran dues convocatòries extraordinàries per a aquests empleats públics. L'administració tan sols els reconeixerà l'experiència professional dels anys que han estat internalitzats.
0: I els treballadors públics, depenent de l'administració de l'Estat, destinats a les Illes, rebran a partir d'aquest mes de juliol la mateixa indemnització per residència que els treballadors destinats a les Illes Canàries, una equiparació que implicarà increments d'entre 105 euros i 697 mensuals en funció del diferent grup professionals i l'illa de destinació. Es tracta d'una antiga reivindicació que beneficiarà uns 11.000 treballadors públics estatals.
3: En el cas dels treballadors de Mallorca, les quanties van des del 114 als 105 euros mensuals, segons l'acord assolit amb el govern espanyol i el sindicat.

0: 11.000 treballadors que han empleat aquesta administració general d'Estat.
1: El president del sindicat Sisyfe, les Balears, Luis Apodinar, espera que a final d'any es comencin a negociar una nova llei que afecti també els treballadors d'altres administracions.
2: Queremos que se haga una norma reguladora propia que afecte a todos los empleados públicos independientemente de la administración. Ya no solamente para empleados públicos estatales, sino también para los de la administración autonómica y también para la administración local, que principalmente son los ayuntamientos y los consejos insulares, el de Mallorca, el de Menorca, el de Ibiza y el de Formentera.
1: L'executiu espanyol s'ha compromès a actualitzar les quanties aprovades pel que fa al complement de residència a final d'any.
3: I el govern ha anunciat noves ajudes pels autònoms destinades a cobrir les quotes de la Seguretat Social en períodes d'incapacitat temporal. L'anomenat escut de l'autònom cobrirà un màxim de 2 mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari.
1: L'ajuda se centra en els 2 primers mesos perquè a partir del tercer els autònoms no estan obligats a pagar les quotes. La dotació de l'ajuda és de 600.000 euros, la meitat per a l'any 2025-2026. La presidenta del govern, Marga Proens, afirma que es tracta d'una mesura que vol facilitar la feina dels treballadors.
4: Evidentment, tenen dret a posar-se malalts, a tenir períodes d'incapacitat temporal, i per això aquest govern vol acabar amb una injustícia que s'ha donat fins en aquests moments. Aquesta ajuda cobrirà fins a un màxim de 2 mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari.
1: Per tal de facilitar els tràmits als autònoms, també ha quedat inaugurada l'oficina de l'autònom, un punt on els professionals podran rebre assessorament i acompanyament en la seva activitat.

0: Demà el Consell de Ministres aprovarà la senda d'estabilitat pressupostària. És una passa més de cara a elaborar els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve. Avui el Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid li ha donat el vistiplau amb el vot en contra de les Balears, tal com ho han fet totes les comunitats governades pel Partit Popular. Una decisió que ha molestat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que reunirà per primera vegada en tots els consellers des que es ministra.
1: Hisenda ha ofert a les comunitats un marge de dèficit d'una dècima de PIB anual, equivalent a més de 5.800 milions d'euros, però mentre que l'any passat les comunitats del PP es varen abstenir a la votació, avui han dit que no a aquest marge per al període 2027-2029. Arcadi Espanya assegura que no ho entén.
2: No pueden decir que no a 5.849 millones de euros adicionales en los próximos tres años. No tendrían cómo explicárselo a sus ciudadanos y ciudadanas que renuncian a esto con tal de provocar una derrota parlamentaria del Ejecutivo.
0: Les Balears també han votat en contra de la proposta de regla de despesa del 4%. El vicepresident econòmic, Antoni Costa, considera que el límit de despesa és insuficient per fer front a l'increment de costos del servei públic. Segons ha explicat, només la pujada salarial prevista per als funcionaris el 2027 ja supera el 4% plantejat pel Ministeri d'Hisenda.
1: Costa també ha criticat que l'executiu de Pedro Sánchez impedeixi a les Balears incrementar la despesa, tot i que assegura la comunitat compleix àmpliament els objectius de dèficit i deute, un fet que podria canviar més endavant perquè el ministre s'ha mostrat partidari de marcar objectius asimètrics per comunitats, com ha reclamat Catalunya.
3: De repente, al senyor Sánchez li ha agafat una pressa insòlita que nosaltres l'atribuïm una cortina de fum per intentar tapar els nombrosos casos de corrupció que afecten en el govern d'Espanya. S'intenta simular per part del Ministeri d'Hisenda una suposada normalitat en quant als pressupostos, en quant a la negociació del sistema de finançament, que evidentment és absolutament contrària a la situació que està vivint el govern d'Espanya.
0: El ministre d'Hisenda ha convocat a una altra reunió bilateral a les comunitats autònomes per parlar de finançament autonòmic. Serà dia 29 d'aquest mes i aquesta setmana les conselleries d'Hisenda rebran les propostes del ministeri. Dia 14 hi haurà una reunió tècnica entre el ministeri i les comunitats per avançar amb la proposta de finançament autonòmic. Parlem ara de construcció perquè el visat d'obra nova a Mallorca han augmentat prop d'un 30% durant el primer semestre de l'any. Són gairebé 1.300 habitatges, la xifra més alta per aquest període del darrer 5 anys, segons dades presentades pel Col·legi de

0: Aparelladors i arquitectes tècnics, Clàudia Mallia.
1: La xifra més significativa és l'augment de visats d'habitatges plurifamiliars en gairebé un 60%, enfront del 0,3% d'unifamiliars. Durant els 6 primers mesos de l'any s'han visat 769 pisos per 527 unifamiliars. El president del col·legi, Luis Alfonso de León, però, diu que és insuficient per a satisfer les necessitats residencials actuals.
2: Es una cantidad aún insuficiente para dar respuesta a la demanda de la población, pero se ha conseguido las mejores cifras de los últimos 5 años. La previsión es que esta tendencia de crecimiento se mantenga.
3: Siempre hemos dicho que se estaba en 1 a 1. Con estos datos vemos que hemos pasado de 1 a 1,5 y lo adecuado sería pasar de 1 a 4. Es decir, 4 viviendas plurifamiliares por 1 unifamiliar.
1: Per municipis, Palma engloba el nombre més gran de visats de plurifamiliars, seguida per Calvià i Capdepera. En canvi, les unifamiliars es concentren principalment a Palma, Manacor i Santanyí. D'altra banda, el col·legi també destaca bones xifres en visats de reformes, impulsades en part gràcies als fons Next Generation. Mateo Moya és el secretari tècnic del col·legi.
4: Estamos hablando de un 17%, 1.700, pero son 1.700 visados. ¿Qué quiere decir eso? Que eso podemos estar hablando de 5 o 6 mil viviendas afectadas por ese proyecto de rehabilitación. Se está invirtiendo mucho con recuperar y rehabilitar el parque edificado, que creemos que es una de las líneas más importantes, ¿no?
1: També s'han duplicat les reformes d'hotels i no s'han avisat la construcció de cap de nou.
0: 2 minuts per arribar a les 7:30. Més d'un 40% de les persones en risc d'exclusió social ateses en el Servei d'Atenció Laboral de la Fundació Deixalles han aconseguit un contracte de treball durant l'any 2025.
5: És una de les dades destacades de la memòria d'activitat que ha presentat avui l'entitat, que afirma que ara el perfil dels usuaris correspon al de persones amb múltiples problemes, com el de l'accés a l'habitatge. La directora de la Fundació és Xisca Martí.
6: Les persones que necessiten ajuda són persones multiproblemàtiques, que no tenen una única cosa a treballar, sinó que tenen moltes coses a treballar. Sí que és vera que hem de destacar que hi ha un dels factors que són els factors econòmics, però també tenim persones, fins i tot persones que tenen un contracte d'inserció i estan cobrant un salari digne, que estan vivint en el carrer.
5: Amb tot, durant el 2025, la Fundació Deixalles ha atès 1.053 persones en el Servei d'Orientació Laboral, un 41% de les quals han trobat feina. A més, s'han formalitzat 162 contractes a través de les 3 empreses d'inserció vinculades a l'entitat i de diferents serveis ambientals. En total, l'entitat ha acompanyat 1.557 persones en els diferents programes.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. Un nen de 5 anys ha caigut des d'un primer pis al carrer Andrea Doria a Palma i es troba en estat greu.
5: La policia local ha confirmat que l'infant ha patit politraumatismes i ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital de Son Espases. L'accident ha estat de vés les 5:15.
0: I un incendi a 4 camions i un semirremolc a Merca Palma ha obligat a desallotjar de manera preventiva diverses persones a Son Banya i posa en alerta l'aeroport de Palma per la proximitat de les flames. El foc està controlat a l'espera d'extingir-lo. Victòria Morell, que es troba a les instal·lacions de Mercapalma. Victòria, bon vespre. Quina és la imatge en aquests moments?
8: Bon vespre, Aina. Doncs la imatge que tenim ara mateix dista molt de la que hi havia fa només un parell d'hores. En aquest punt de Mercapalma feien feina més de 60 efectius per intentar controlar un incendi que, a hores d'ara, encara no es pot donar per extingit. Ara per ara, una petita dotació dels bombers continuen refrigerant els vehicles calcinats i els punts més calents per evitar que el foc es pugui revifar. L'incendi, declarat cap a les 3:30 de l'hora baixa, ha afectat 4 camions i un remolc d'una mateixa empresa. Les flames s'han propagat fins als rostolls de l'entorn de Son Banya i això ha obligat a l'Ajuntament de Palma a recomanar el desallotjament preventiu dels habitants del poblat. Ho explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bausà.
9: El que s'ha fet ha estat recomanar desallotjar el poblat de Son Banya i totes les persones que així ho han begut han sortit del poblat, aleshores que el que se feia era extingir el foc que hi havia a l'entrada del poblat, una zona de rostoll.
8: Afortunadament no hi ha hagut cap dany personal, més enllà d'un bomber que ha patit un cop de calor durant les tasques d'extinció. Segons han explicat els bombers, encara queden aproximadament un parell d'hores de feina per acabar de refrigerar tota la zona i donar el foc per extingit definitivament. Serà després, aleshores, quan es podrà iniciar la investigació per determinar les causes que han originat aquest incendi.
0: I en 70 setmanes, amb el començament de la segona onada de calor d'enguany, que pot durar al Manco una setmana, segons els meteoròlegs.
5: La situació està motivada per la persistència d'una massa d'aire molt càlida i seca sobre la península i Balears. L'EMET manté l'avís groc per demà a bona part de Mallorca, les Pitiuses i Menorca per temperatures que poden arribar als 38 graus. Als 39 dimecres, quan l'avís s'elevarà a taronja gran part de Mallorca i les Pitiuses.
0: Acord històric pels treballadors públics de les Balears.
5: Uns 5.000 treballadors del sector públic instrumental de les Illes cobraran fins a 12.000 euros més l'any gràcies a la carrera professional. Un pat aplaudit pels sindicats que parteixen en tot cas que continuaran lluitant perquè no hi hagi empleats de segona. José María Brief, del CESIF, confia que ajudi a fidelitzar els treballadors del sector públic.
10: También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
0: I a Menorca s'estrenarà aquest curs dues noves infraestructures educatives. El nou Centre Integrat de Formació Professional de Ciutadella obrirà al setembre.
5: En canvi, la nova escola d'Es Mercadal no estarà a punt per a l'inici del curs. Els alumnes començaran les classes al Col·legi Mare de Déu del Toro i el trasllat al nou centre es farà durant el primer trimestre.
0: Vos ho explicarem a la següent mitja hora de l'informatiu, com també vos explicarem que Felanitx ha estrenat avui el nou servei municipal de bus urbà de Porto Colom per reduir la dependència del vehicle privat.
5: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins dia 1 d'octubre i que funcionarà de manera complementària al TIP. El recorregut s'ha dissenyat estratègicament per donar cobertura a zones del nucli que fins ara no eren accessibles, ho explica el regidor de Turisme, Toni Penya.
11: I d'aquesta manera pues, fem un pas més extensiu a servei de bus i d'una manera pues, intentar evitar que s'aglomerin vehicles a zones com, per exemple, la Capella, les zones que van segonal i en Porto Colom en general.
5: El servei s'oferirà de dilluns a diumenge amb un mínim de 7 sortides entre les 9 del matí i les 11 del vespre.
0: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
7: Informatiu vespre. Esports.
0: Esports que Xisco Ribas començant parlant de futbol perquè la plantilla del Reial Mallorca ha començat ja la pretemporada.
12: I ho ha fet avui migdia en les habituals proves mèdiques. És la primera passa del Club Vermell en aquest curs 2026-2027 en què tornarà a jugar a la segona divisió 5 anys després. Són 11 els jugadors del Mallorca que han passat avui el reconeixement mèdic. Abdón, Raillo, Valient, Morlanes, Virgili, Antonio Sánchez, Mateu Morell, Calumba, Sali, Mar Domènech i Orejuela. L'artenant Capdon Prats diu que el més important és estar tots junts.
13: Hem d'estar el més junts possible, no? Jo crec que al final mos ho mereixen tots, han sofrit, cadascú a la seva manera, cadascú en el seu, a la seva empresa, en el seu àmbit, a la seva situació privada, i ara el que hem de fer, si mos hem distanciats o separats, tant club, jugadors, com he dit tantes, afició, la premsa, hem d'estar més junts que mai, no? I això és el missatge. Jo crec que si no feim això, al final mos estem equivocant i mos estem tirant terreny a damunt del nostre sostre.
12: I el migcampista Manu Morlanes ha confirmat la seva continuïtat al club.
14: Sí, bueno, en principio sí, yo tengo contrato aquí, la gente sabe que estoy muy feliz aquí, pues al final esto del fútbol tampoco sabes lo que depara, ya se está viendo con compañeros que todo cambia de un día para otro, pero bueno, yo estoy feliz en Mallorca, que tengo la familia aquí y ya te digo, ilusionado con lo que viene y ilusionado también con devolver al club a Primera División.
12: Demà continuaran les proves mèdiques i el nou tècnic del Mallorca, Luis García, serà presentat a les 12:30 del migdia a Somos. Precisament de l'entrenador n'han parlat Abdón i Valient.
13: Bueno, vaig xerrar amb ell com a capità de l'equip, vaig xerrar amb ell quan va firmar aquí per telèfon i ara aquest dia és el veuré i, bueno, molt il·lusionats. Al final crec que és un entrenador que mos aportarà molt i molt feliços de que estigui aquí amb nosaltres.
15: Se ha hecho una decisión muy lógica con un entrenador que tiene mucha hambre, que conoce la categoría y creo que viene con mucha determinación y muchísima ilusión.
12: El tècnic mallorquinista dirigirà el seu primer entrenament dimecres a Son Bibilani. Ara mateix disposa, de moment, d'una plantilla de 17 jugadors. Dos d'ells, Samu Costa i Johan Mojica, encara a la Copa del Món a les seves seleccions, amb només un porter del primer equip, que és Lucas Bergström, i també amb el només l'únic nou fitxatge, Adrián Fuentes. El Mundial, la selecció espanyola, s'enfrontarà a Portugal quan siguin les 9 del vespre per cercar un bitllet pels quarts de final, un partit que es disputarà a l'estadi Dallas, a Texas, amb l'anglès Anthony Taylor com a àrbitre principal. I, per cert, ja tenim l'11 inicial d'Espanya. En porteria Unai Simón, en defensa Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Marc Cucurella, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i a dalt Àlex Baena, Lamine Yamal i Mikel Oyarzabal. És exactament el mateix 11 amb el que va sortir el darrer partit contra Àustria. Per tant, Espanya cercarà superar uns vuitens de final després de, ni molt manco, 16 anys. El seleccionador Luis de la Fuente diu que serà un partit molt igualat.
16: Es verdad que nos enfrentamos dos equipos de unas características muy similares en todos los aspectos, en tanto en el aspecto defensivo, que creo que somos dos equipos que apretamos muy rápido en la presión tras pérdida, nos aplicamos con mucha intensidad, recuperamos rápidamente el rival y luego también que nos sentimos muy cómodos con el balón, con la iniciativa del juego, con el dominio, el control, el juego combinativo. Veremos quién es el que al final decanta la balanza a su favor. Pues vamos a intentar estar muy pendiente de todos esos detalles para tener opciones reales de ganar el encuentro.
12: De fet, el darrer partit entre ambdues seleccions va ser la final de la Lliga de les Nacions de l'any passat, amb victòria als penals per als lusitans. Precisament, el capità de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha parlat del combinat espanyol.
17: Espanya és sempre candidat a ganar lo que sea, mundials, Eurocopas, Confederations Liga. Sabemos que mañana ellos ya ganaron esta competición. España, teóricamente, es favorito, porque ya ganó. Y tiene más títulos que Portugal. Pero es una competición diferente, jugadores diferentes, hay cansancio, hay lesiones, el ambiente. Es un partido bueno de disputar. Yo a mí me encanta jugar contra España.
12: I el guanyador d'aquest enfrontament estarà pendent del partit de les dues de la matinada entre els Estats Units i Bèlgica, perquè d'aquest maig sortirà el seu rival per als quarts de final. I qui ja estan classificats per aquesta ronda són Anglaterra i Noruega, que precisament s'enfrontaran dissabte a les 11 del vespre. Els anglesos es van imposar per 2-3 a Mèxic, una derrota que suposa el comiat de la selecció mexicana de Javier Aguirre i el mallorquí Toni Amor d'aquest Mundial. I l'altra selecció que diu adeu a la competició és el Brasil. El combinat de Carlo Ancelotti va perdre contra Noruega per 1-2 en doblet d'Erling Haaland i un gol de penal de Neymar al darrer minut de partit. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat la campanya d'abonats per a la nova temporada 2026-2027 sota el lema Festa Soci i ja veurem. Un any en què no hi ha gaire canvi respecte al passat curs, ja que es mantenen els preus i hi haurà una petita pujada per a les noves altes. Ho explica a IB3 Ràdio Martín López, responsable de l'àrea social del club.
18: La renovació mantiene los precios que creemos que tenemos que ese sentimiento de pertenencia que tenemos de cara a los aficionados se mantenga y hay una subida muy, muy reducida para las nuevas altas. Creemos que es muy importante que se sientan queridos y una forma de ello pues es mantener las cuotas tal y como son.
12: Entre les novetats està la nova configuració de les competicions nacionals en torneig d'obertura i clausura a la Lliga i la unificació de la Copa d'Espanya i la Copa del Rei. Escoltant de nou Martín López.
18: Novedades, digamos que es el formato, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible de cara al abonado. De hecho, la campaña va un poco enfocado en eso, ¿no? De qué es apertura, qué es clausura, la nueva Copa de España, el tema de la Copa del Rey, pero creemos que hemos encontrado la fórmula o la tecla para que nuestros abonados no se vuelvan locos ni se hagan un lío.
12: Tot i que enguany no jugarà a les Champions, el Palma Futsal espera una resposta positiva per part de l'afició, pensant en omplir sempre el Palau d'Esports de Son Moix. I acabam en tres breus. El Premier Padel de Bordeus, la menorquina Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea van perdre la final contra Tamara Ricardo i Claudia Jensen per 3-6, 6-1 i 6-1 i es queden així a les portes del quart títol de la temporada. En bàsquet, l'Aaron Smith no continuarà al Figuí Mallorca la pròxima temporada i en ciclisme, la tercera etapa al Tour de França, victòria per l'eslova Tadej Pogačar, que es situa com a nou líder a la general superant el danès Jonas Vingegaard.
0: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
19: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
20: Chico, al lío, pide un crédito.
21: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
20: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
7: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Situació crítica a la unitat de salut mental de les Pitiüses. 5 psiquiatres segueixen de baixa i les associacions d'usuaris denuncien que amb l'actual col·lapse és impossible aconseguir un llit per superar una crisi. Diuen que tampoc no es fa seguiment dels pacients que surten de l'hospital Alberto Ferrer.
22: El dia d'avui hi ha de baixa 5 dels 13 psiquiatres d'adults de la Unitat de Salut Mental de les Pitiüses. Les associacions de pacients denuncien que se senten desemparades perquè no se'ls atén ni en situacions crítiques. Els 30 llits d'hospitalització breu estan sempre plens. Ho explica Toñi Díaz, de l'Associació de Pacients i Familiars de Persones amb Malaltia Mental.
23: ¿Qué tiene que pasar, no?, para que te atiendan o te ingresen y que no te pueden atender porque no hay camas? Entonces, claro, esto lleva a pensamientos... Bueno, hemos tenido gente con pensamientos autolíticos, ideas de suicidio...
22: Els professionals que tenien la patologia dual s'han repartit altres serveis i tampoc hi ha, segons diuen, ningú destinat a casos de persones amb ideacions suïcides. Després d'una crisi, quan el pacient necessita un seguiment per estabilitzar-se, no hi ha cites disponibles. Soledad Manzano és la presidenta de l'Associació de Persones amb Patologia Dual d'Eivissa i Formentera, que són casos on es combina una addicció amb una malaltia mental.
24: I va centrar per una desregulació, per un brote psicòtic, per una situació grave en la que tu vida corre peligro. Cuando se sale de esa unidad, al paciente no se le da cita.
22: Els darrers mesos, les cites s'estan anul·lant sense explicació i s'estan desatenent situacions crítiques. La conselleria ha implantat un reforç de l'atenció primària amb psicòlegs i les associacions confien que així els psiquiatres es puguin centrar en casos greus, però el punt de partida és molt dolent, especialment a Formentera.
24: Aquí tenemos sobrecarga y tensión hospitalaria, pero es que en Formentera están sin nada.
22: Segons han denunciat a IB3 persones coneixedores de la situació, algun dels professionals atén consultes privades tot i estar de baixa, un fet que no ha confirmat la conselleria.
0: De fet, la Conselleria de Salut resta gravetat a la situació. La gerència de Can Misses nega que cap pacient hagi quedat sense atendre durant una crisi, encara que reconeixen que l'acumulació de baixes ha obligat a prioritzar els casos urgents i les persones hospitalitzades. Això admeten que ha afectat la resta dels serveis.
5: També esperen que la reestructuració que s'ha posat en marxa amb una nova coordinadora de salut mental per adults faciliti que els professionals vagin tornant a la feina. L'àrea de salut assegura que l'atenció infantojuvenil està fora d'aquesta situació. El proper dijous s'incorpora al servei un psicòleg clínic, a més del terapeuta ocupacional que va començar el juliol, i un treballador social.
0: I l'Hospital de Son Llàtzer incorpora un robot de farmàcia que permet dispensar medicaments a pacients externs i crònics en 40 segons, quan abans els sanitaris estaven prop de 5 minuts per aconseguir-ho. El nou sistema funciona des de fa una setmana. Els professionals diuen que suposa una millora en la seguretat dels pacients i una atenció també més àgil.
5: El robot on caben uns 6.000 envasos forma part de la nova unitat de pacients estents de la farmàcia de Sol Llàtzer, que també ha incrementat el espai d'aquest servei de 2 a 5. La farmàcia de l'hospital atén de 150 persones al dia, una demanda que el nou robot ajudarà a resoldre amb més agilitat. Montse Vilanova, cap de servei de farmàcia de l'hospital, afirma que tenen fins a 500 referències diferents i medicaments en diverses dosis. Per tant, amb el sistema manual era relativament fàcil equivocar-se.
1: Fins ara nosaltres buscàvem a mà en una estanteria els medicaments, ara no els estem buscant, ens els busca ell. Igual estem parlant de 30 o 40 segons d'arribada del medicament, o sigui que és molt ràpid. Per tant, és un guany molt important.
5: El robot de farmàcia de Sol Llàtzer inclou una zona refrigerada per conservar la temperatura adequada a tots els medicaments i ha costat més de 500.000 d'euros.
0: Menorca estrenarà aquest curs dues noves infraestructures educatives, però en calendaris diferents. El nou centre integrat de formació professional de Ciutadella obrirà el mes de setembre. En canvi, la nova escola d'Es Mercadal no estarà a punt per a l'inici del curs. El trasllat s'ajorna, Carles Marquès, al primer trimestre.
2: Les obres del nou col·legi de Sa Fontassa d'Es Mercadal no estaran enllestides per a l'inici del curs. Els alumnes començaran les classes al Col·legi Mare de Déu del Toro i el trasllat al nou centre es farà durant el primer trimestre quan les obres ho permetin. És Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitats, i tot seguit el batlle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
3: Anem un poc just per arribar a principi de curs. De totes maneres, sí que jugam amb la variable que dins és tot d'una que se pugui fer estrellat.
4: A l'escola doncs, hi havia la dubte de si podrien fer ja preparar estrellat aquest estiu. Al final no està possible, però bueno, tots els docents ja tenen preparat un poc el material que volen dur cap aquí i és que ja no necessitaran.
2: El nou col·legi, amb una inversió de 8,3 milions d'euros i capacitat per a 450 alumnes, resoldrà els problemes d'espai que arrossega el municipi. Silvana Coll és la directora del col·legi Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal. La sentim.
6: Confiem en que sigui com abans millor, no? Pensam que mitjans d'octubre, a principis de novembre, tal vegada podríem venir.
2: A Ciutadella, el nou centre integrat de formació professional d'hoteleria i turisme manté la previsió d'obrir aquest setembre, després d'una inversió de 3,8 milions d'euros. És altre cop el conseller Antoni Vera.
3: Preveiem la recepció de les obres entre la darrera setmana de juliol i la primera d'agost. Tenim ja tot el mobiliari nou comprat.
2: A més, la conselleria destina més de 2 milions d'euros a rehabilitar el poliesportiu Sant Joan de l'Institut Maria Àngels Cardona amb una nova coberta després dels danys causats pel temporal de 2022.
0: I Felanit ja ha posat en marxa avui el nou servei municipal de bus urbà de Porto Colom. Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins dia 1 d'octubre i que funcionarà de manera complementària al TIP.
5: El servei s'oferirà de dilluns a diumenge amb un mínim de 7 sortides entre les 9 del matí i les 11 del vespre. L'objectiu és oferir una alternativa de transport públic per reduir la dependència del vehicle privat. El recorregut s'ha dissenyat estratègicament per donar cobertura a zones del nucli que fins ara no eren accessibles, ho explica el regidor de Turisme, Toni Penya.
25: L'intenció nostra és evitar pues, que la gent es desplaci en vehicles propis, que pugui desplaçar-se per tot el transport urbà, que és gratuït, que se n'aprofitin molt de residents i també visitants que venguin a Volmos, pues, també és una manera de que puguin estacionar o puguin venir millor encara en transport públic de línia regular, com es dic, perquè hem fet que els horaris se posin de manera coordinada.
0: I l'autoritat portuària crearà prop de 40 places noves de pàrquing al Port de la Savina i preveu arribar a la cinquantena. Respon així a una petició de la ciutadania de Formentera que fa anys que es queixa de la manca d'aparcament en aquesta zona.
26: És una mejoría bastante buena, al final para los trabajadores, porque siempre veníamos a primera hora de mañana o a cualquier hora, no encontrábamos ningún parking.
27: Era bastante complicado trobar un aparcamiento.
28: Sí que era un poco necesario, la verdad. Hacía falta más plazas.
29: Sí, creo que era necesario.
0: A A Menorca, els viticultors han començat a instal·lar xarxes per protegir el raïm i és que amb l'arribada de la calor comença la seva maduració, un moment crític per als atacs dels pardals a la producció. El mètode ha resultat ser el més efectiu per garantir la verema, Samat Hoffman.
8: Les principals dificultats per protegir el gra són les plagues o males condicions meteorològiques, però també altres problemes menys coneguts, com els danys que provoquen els ocells. Per reduir-los a la vinya de Son Cremat, han desplegat un sistema de control de danys amb xarxes. Joan Fullana n'és el viticultor i president de l'associació Vida la Terra.
9: Una finca com aquesta, així rodejada d'arbres, com estem aquí i tal, el que no tapam, no cuim, res. Dir, no hi ha res que els espanti prou. O tapes o no cus realment res.
8: Aquestes xarxes protectores varen ajudar que el vi de la terra de Menorca augmentés l'any passat quasi un 30% la seva producció. Enguany preocupa també la calor.
9: Sí, és un enemic també, evidentment. Tot el que sigui extrem és un enemic. És a dir, ocells, si n'hi ha uns quants, no passa res. T'ataquen un pot de... Si n'hi ha molts, és un desastre. S'extrema calor aquesta, si fa un pot de calor, si estiu ha de fer calor. Si fa molts de dies d'ola de calor molt forta, pues també és un problema.
8: Quan parlem del vi de la terra de Menorca, ens referim a un sector que té cultivades 175 hectàrees de vinya repartides entre els 12 cellers que formen aquesta marca protegida que mou 5 milions d'euros anuals.
0: I aquesta setmana ens atén la segona onada de calor d'enguany que afectarà les penínsules, volien dir, les Balears, fins al Mancor una setmana, tot això quan a Catalunya un centenar de bombers fan feina per apagar les flames d'un nou incendi forestal declarat a Sant Benet a Barcelona.
5: Concretament, 27 vehicles terrestres i 7 aeris treballen per apagar les flames d'aquest nou incendi que ha començat a un camp de cultiu i s'ha estès cap a una zona forestal. Segons dades professionals provisional dels agents rurals, les flames han cremat ja 10 hectàrees de terreny. Pel que fa a la província de Girona, els bombers també treballen en dos nous incendis, un de vegetació de vora la carretera nacional 2 entre Vilademús i un altre camps agrícoles entre Terrades i Llers. Això mentre mantenen les tasques que permetin estabilitzar l'incendi de les Gavarres que ha cremat més de 2.200 hectàrees i que de moment està controlat.
0: Ja ha quedat estabilitzat l'incendi forestal a la província de Castelló. Després de cremar 180 hectàrees, s'espera que d'aquí una hora, prop de les 9 del vespre, les condicions meteorològiques per apagar l'incendi siguin més favorables que durant tot el dia d'avui.
5: Una vegada estabilitzat l'incendi, s'ha reduït a 6 els mitjans aeris que continuen fent feina a la zona fins que s'apongui el sol. Per avui vespre reestructurarà la ubicació dels efectius perquè puguin cobrir tot el perímetre, 8.400 hectàrees. Pel que fa als 500 veïns d'Azuébar desallotjats, avui vespre no podran tornar a casa seva a l'espera de l'evolució de l'incendi.
0: I a Toledo, un incendi a la localitat d'Urda s'ha declarat de nivell 1 i s'ha confinat la residència de persones majors Veracruz per mort de l'afectació del fum.
5: A la zona hi fan feina dos mitjans aèrits i mitjan terrestres i altres 25 efectius.
0: Mentre al sud de França, situació molt complicada pel foc que ha consumit més de 4.600 hectàrees a prop de Perpinyà.
5: En aquest cas, 10.000 persones han estat evacuades i, a més, les condicions meteorològiques són desfavorables.
0: 6 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El darrer balanç de víctimes mortals dels dos terratrèmols que varen afectar Veneçuela arriba a 3.342 morts i hi ha més de 35 víctimes espanyoles.
5: Després de 12 dies es poden veure llargues cues per rebre menjar i també medicament. Les tasques de rescat disminueixen i augmenta la presència de maquinària per retirar els enderrots. Un contingent de bombers de les illes és a punt de tornar de La Guaira després de participar en les tasques de rescat. Havien de fer-ho el cap de setmana, però el seu retorn s'ha retardat per motius operatius.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que la cimera de l'OTAN, que comença demà a Ankara, serà un bon moment per avançar cap a la pau entre Rússia i Ucraïna.
5: De fet, Donald Trump va explicar que el president rus, Vladimir Putin, està interessat en que acabi la guerra tant com ho està el president d'Ucraïna. Precisament en aquest sentit ha indicat que la situació d'Ucraïna serà una de les qüestions que es debatran durant la cimera de l'OTAN, que, com dèiem, es duran a terme a partir de demà dimarts i fins dimecres a la capital de Turquia. Les paraules de Trump, però, arriben després d'un atac massiu de Rússia contra Kiev, que ha deixat 20 persones mortes.
0: I Hamas dissol el seu govern a Gaza en un gest per desbloquejar la segona fase del pla de pau que du 6 mesos encallat. Es tracta de l'òrgan que ha exercit com a govern de facto a la franja durant 2 dècades.
5: Amb aquest moviment se cerca facilitar l'entrada del Comitè per a l'Administració de Gaza, que és l'organisme tècnic que dissenya per assumir la gestió civil de l'enclavament a la postguerra. Mentrestant, durant els propers 2 dies es celebraran noves reunions al Caire entre Hamas, altres faccions palestines i mediadors egipcis amb l'objectiu de tancar escletxes sobre l'aplicació de la segona fase de l'acord.
0: I el jutge Peinado s'ha anat de vacances sense resoldre la petició de Begoña Gómez d'acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN.
5: El polèmic magistrat ha iniciat el seu període de descans i no ha resolt aquesta petició. Serà el jutge substitut qui l'haurà d'autoritzar.
0: Minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: La segona edició de la Fira del Llibre Menorquí arriba aquest cap de setmana a Mó, a Tel Camarasa.
1: Comptarà amb la participació d'una vintena d'escriptors i dues llibreries, a més d'entitats vinculades a la cultura i al patrimoni de Menorca, com l'Enciclopèdia de l'Illa, l'Agència Menorca Talaiòtica o Sauba Edicions, entre d'altres. L'objectiu és donar a conèixer tant autors locals com llibres sobre Menorca. Joan Pons Torres és el conseller insular de Cultura.
2: Crec que han aconseguit el que volien, que era posar en valor i posar damunt la taula el fet de que Menorca és una illa referent en cultura i en llibres, i com que estem orgullosos de la Fira del Llibre és un dia per reivindicar-ho.
1: Una de les novetats d'enguany és que es dedica un espai concret a la novel·la negra.
2: Fem un espai que es diu Menorca Negra, on hi haurà tres presentacions de llibres de temàtica de llibres sobre Menorca, però de novel·la negra.
1: La inauguració oficial tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 7:15 del capvespre i comptarà amb una cercavila dels gegants de Llumassanes i la xaranga de Mó.
0: I els darrers minuts de l'informatiu, per propostes culturals, començam en Sau.

0: que demà torna a Mallorca.
1: Serà a Pollença, al claustre de Sant Domingo. És un muntatge que fa el guitarrista original de la banda, el 50%, Pet Sala, amb altres cantants i alguns vídeos que són part d'un documental sobre la banda. Els acompanya, no pot ser d'una altra manera, Fora del Sembrat, que també s'ajunten només per a ocasions especials, en Sopa de Cabra, La Zambusto i ara també Sau.
0: I també a Pollença, dimecres, als Amics de les Arts, amb Pel de Gall.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca.
1: Actuarà allà mateix que Sau, serà al claustre de Sant Domingo a partir de les 8 de la nit. Segur que no falta aquest mític Joan Luc que varen fer juntament amb el barceloní Sidoní.
0: I encara dimecres torna una cita ja clàssica de l'estiu.
1: Són les nits de flamenc del Teatre Sants de Palma, tots els dimecres a les 9 de la nit. És Pere Mestre, director del teatre.
3: És un espai emblemàtic i un ambient màgic on artistes flamencs de gran rellevància, premiats internacionalment, fan un espectacle molt especial. Un espectacle que es basa fonamentalment en ball i coreografies flamenques, però que també incorpora una fusió amb jazz.
0: I ja dijous, Andratx, Joan Miquel Oliver.
1: Serà al Castell de Sant Mas a partir de les 9 de la nit i Escoliver era guitarrista de la Fosca allà pels 90 i també va tocar un temps en Fora del Sembrat a banda d'Antònia Font.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 6 de juliol, en què a aquesta hora continuen les tasques d'extinció de l'incendi que ja ha cremat 4 camions i un semiremolc a les instal·lacions de Merca Palma. El foc Maria Eugènia Egles ha obligat a desallotjar de manera preventiva diverses persones de Son Banya i ha posat en alerta l'aeroport de Palma per la proximitat de les flames.
1: El vent ha afavorit la propagació de les flames cap a zones de Rostoi situades a les proximitats del poblat, on s'ha cremat una vintena de vehicles, i cap a Son Sant Joan, també. El foc està controlat, però, com explica el cap de bombers de Palma, Eder García, el temps no ajuda a l'extinció.
2: Aquest vent és suficient per descontrolar-ho. La temperatura que agafa un vehicle quan s'encén és molt gran, més si és un tràiler, i només de la radiació ha agafat l'herba seca que hi ha aquí darrere del polígono. I amb la mica de vent que ja s'ha propagat en la direcció del vent cap al poblat.
1: Tot i això, els vols han pogut operar en normalitat, encara que hi hagués una densa columna de fum negre. Fins a 15 dotacions de bombers i l'Ivanat, amb 60 efectius, també mitjans aeris, han treballat en les tasques d'extinció. Pel moment, es desconeixen les causes.
0: I a la península cremen i amb força 3 incendis simultanis a Catalunya.
1: Són a Sant Manat, a Barcelona, a la comarca d'Anoia, també a Barcelona, i Artesa de Segre, a Lleida. L'incendi d'aquest cap de setmana a la Bisbal ha cremat més de 2.000 hectàrees. També hi ha grans incendis a Castelló, Toledo i a Cádiz. Allà, al parc de la Serra de Grazalema, han desallotjat un hotel i nombrosos veïnats.
0: Un nen de 5 anys roman en estat greu a l'Hospital de Son Espases després de caure d'un primer pis al carrer Andrea Doria, a Palma.
1: La policia local ha confirmat que l'infant ha patit politraumatismes i ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital Universitari de Son Espases.
0: Acord històric per als treballadors públics de les Illes Balears.
1: Uns 5.000 treballadors del sector públic instrumental de les Illes cobraran fins a 12.000 euros més l'any gràcies a la carrera professional. Un pacte aplaudit pels sindicats, que adverteixen en tot cas que continuaran lluitant perquè no hi hagi empleats de segona. José María Brif, del CESIF, confia que ajudi a fidelitzar els treballadors que estan en el servei públic.
3: También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
0: Hisenda ofereix a les comunitats un dèficit del 0,1% i recursos rècord pel pròxim any.
1: L'executiu espanyol limita el creixement de la despesa a les autonomies al 4%, una proposta presentada per l'executiu espanyol durant el Consell de Política Fiscal i Financera, i que les comunitats del PP, com les del Balears, han rebutjat, ja que consideren insuficient per fer front a l'increment de costos dels serveis públics. És el vicepresident econòmic Antoni Costa i el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
4: De repente, el senyor Sánchez li ha agafat una pressa insòlita que nosaltres l'atribuïm una cortina de fum per intentar tapar els nombrosos casos de corrupció que afecten en el govern d'Espanya.
5: No pueden decir que no a 5.849 millones de euros adicionales en los próximos 3 años. No tendrían cómo explicárselo a sus ciudadanos y ciudadanas que renuncian a esto con tal de provocar una derrota parlamentaria del Ejecutivo.
0: Hisenda ha convocat a les comunitats dia 29 de juliol per abordar el nou model de finançament. I el jutge autoritza la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a viatjar a la graduació de la seva filla, però no a la cimera de l'OTAN.
1: Ho ha fet el jutge substitut de Juan Carlos Peinado, que avui ha iniciat el seu període de descans sense resoldre aquesta petició. I serà aquest, ha estat aquest jutge substitut qui ha hagut d'autoritzar a la dona del president a sortir de l'estat per anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no per anar a la cimera a Turquia de l'ONU, que comença demà.
0: Arribem així a les 8:04. La informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com esteu, com esteu?
0: Com esteu, com esteu, com esteu?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Aina de Mateu.
0: Xavi, t'imagines viure a Barcelona?
1: Bé, ja he viscut.
0: Oh, xulo.
1: Tu no, tu també no. Ah, tu vas viure encara millor a Nova York.
0: Sí, no, però jo me refresc a Barcelona.
1: I del que passa...
0: Te va agradar viure a Barcelona?
1: Sí, però ja m'enyorava molt. M'enyorava molt de que nostra.
0: A veure, és que Barcelona, jo t'ho dic, és la capital mundial ara mateix. Tu saps, no, això?
1: Sí.
0: Bé, és que és la capital del món, perquè que si arribada del Papa, que si Tour de França, que cap de setmana...
1: Sí, el que vulguis, però per què xerran tant de Barcelona, que som a Ràdio Barcelona, a cop i volta? Jo us hi veig a ràdio.
0: Ja ho sé, ja ho sé. Però nosaltres servim a tots els illencs, inclosos els apassionats de ciclisme, que també s'ho mereixen, inclosos la més d'una vintena de mallorquins... segons dades de jo mateix, he dit mallorquins perquè no tenc nòmenes a altres illes, que s'han traslladat a post a Barcelona aquest cap de setmana amb el propòsit de viure de Tour de France.
2: Hola, Aina, i hola, companys del programa Xiu Xiu. I de nosaltres, mira, nosaltres som un grup de cinc amics, tots de Montuïri, de la grupeta d'Estrata Músics, com es deia. Som una grupeta d'aficionats en el ciclisme des de fa... uns 5-6 anys que ho practicam i podíem aprofitar aquesta ocasió per viure en directe a la sortida del Tour de França, ja que ho teníem relativament a prop, a Barcelona. La veritat és que el que més me va sorprendre va ser la quantitat de gent que mou un esdeveniment d'aquestes característiques. Jo sabia que el Tour movia molta gent, però no te'n fas una idea de la gent que mous fins que no ho vius allà en directe. I hi havia un ambient espectacular amb aficionats de tot el món i moltíssima gent per tots els carrers de Barcelona amb una organització a nivell logístic impressionant. Si t'agrada aquest esport, ja sigui com a simple aficionat o com a persona que també el practica, a nivell que sigui, ja sigui més com a aficionat o una mica també a nivell ja competitiu, crec que val molt la pena viure en directe una experiència com aquesta, sobretot per veure l'ambient i que notes i vius que aquest esdeveniment el notes i el vius en la seva verdadera dimensió. Ara bé, també he de dir que és un esport que en directe no se veu tan bé com per televisió. Deu ser esport que tal vegada hi ha més diferència entre viure-ho en directe o veure-ho per la televisió. Estar molta estona esperant, a més fer molt de sol, i costa seguir el que està passant a la cursa. Però bé, així tot, ja et dic, si t'agrada el ciclisme i si t'agrada aquest esport, és una experiència molt recomanable, tant per l'ambient com per tot el que envolta aquest esport. I ja t'ho dic, jo és una experiència que recomanaria a tots els aficionats. Pues, moltes gràcies, una ferrada a tots.
0: Però una mica caducada.
1: Sí, no, les cançons bones no caduquen.
0: No ha corregut en Miguel Indurain aquest.
1: Tu t'agradaria anar a veure el Tour?
0: Jo, que flores, jo, en el Tour.
1: És una experiència, i vols allà tot allà. Bé, és una experiència.
0: Bé, sí, tu t'agradaria, tu t'agrada.
1: Home, jo m'agrada viure experiències.
0: A tu t'agrada la festa, que se crea al voltant.
1: I ciclisme no especialment.
0: No.
1: No. Però com va dir Joan Manel Serrat per a parafrasejant Humphrey Bogart...
0: Ai, per favor!
1: Sempre mos quedarà el Tour.
0: Bé, continuem.
1: Sí, continuem parlant de coses que passen a les Balears i no a Barcelona.
0: Sí, per favor. Avui tenim en Andrea Sánchez, en el control tècnic.

0: Bé, Xavier, i tu que ets tan lector i tan cult que acabes de com és?
1: És que no sé si és correcte, parafrasejar.
0: Bé, i de...
1: Bé, una persona que cita una altra.
0: Millor dit, has citat en Serrat, citant, has fet una recitació en Humphrey Bogart. Què passa? No ho he dit bé.
1: Sí, sí.
0: Ah, d'acord.
1: No, sí, sí,
0: bé, i de, tu ets lector...
1: És que el graduat és de vacances, no ho he explicat tampoc, perquè si ens ha d'anar on és en Jordi.
0: És de vacances,
1: i el que ha de suplir, que és...
0: Totalment. No has anat ni tu ni jo.
1: No.
0: Bueno, tu en tot cas.
1: No, tu, estimada.
0: No, jo no sóc gens intel·lectual.
1: No, jo tampoc.
0: Bé, i de,
1: men, digues.
0: Tu ets lector, tu llegeixes durant les teves vacances.
1: Manco del que m'agradaria, això és una resposta genèrica.
0: Una...
1: que sembla feta per ChatGPT.
0: És una resposta d'intel·lectual,
1: sí,
0: diria.
1: Bueno.
0: Bé, però si te'n vas de viatge per desconnectar absolutament, t'endús un llibre?
1: Un, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, perquè, clar, si no és més complicat.
0: És que és això, perquè, clar, no te'n pots endur molt de llibres si te'n vas de vacances fora, molt en fora, que has d'agafar un avió, perquè, bàsicament, no t'hi caben a sa maleta, o a la motxilla, llibres.
1: Exactament, i això és un problema. De fet, has de triar molt i molt bé quins llibres et endús quan te'n vas de vacances fora de casa, sobretot si has d'agafar, com dèiem ara, un avió.
0: Sí, perquè ocupen espai, ocupen equipatge, i atenció, si dus una bossa en llibres, segons quines companyies, t'ho compten com equipatge de mà. I precisament... És per això que na Dolors Boatella, llibretera de Va de Llibres de Ciutadella, mos proposa una solució. Dolors, molt bon vespre, com estàs?
2: Molt bon vespre, molt bé.
0: Escolta, molt quina solució proposes a poder endur-mos molts de llibres de vacances?
2: Ah, va, molts no ho sé.
0: Un parell.
2: El que sí que fa molt de temps que nosaltres tenim una llibreria aquí a Ciutadella, Va de Llibres, i des de fa una bona estona, que justament des de la pandèmia, que van restringir les mesures d'equipatge de les companyies de vol, aleshores ens vam trobar que alguns dels clients, quan venien a comprar un llibre, miraven la mida del llibre, miraven que potser fos un de butxaca i no dos llibres, perquè no els hi cabia, això que dèieu vosaltres, ara comentàveu, que no els hi cabia l'equipatge. I vaig pensar que hi havia potser una possible solució a aquest problema.
0: A veure,
2: quina és? Bé, hi ha una cosa que podem portar i que no compta com a equipatge de mà, que és una caixa d'ensaïmada.
0: Au, eh?
2: És a dir, entre illes, les companyies aèries respecten que els turistes que venen se'n puguin endur una ensaïmada, i aquesta caixa d'ensaïmada no ha de passar... per com a equipatge de mà i no s'ha de pagar a banda. Per tant, vaig pensar, escolta, i si posem els llibres a dins d'una caixa d'ensaïmada?
0: Que bo. I doncs, de fet, ho has provat aquest cap de setmana.
2: Sí, ho he provat i ha funcionat. I això vol dir que, simplement, en comptes d'emportar-se el record d'una ensaïmada, se'n poden endur, a lo millor, una cosa tan menorquina com la poesia d'en Joan López Casasnoves o un llibre d'Anna Maite Salort.
0: Clar, és que dic que sí perquè un llibre pot ser tan nostrat, un record preciós d'unes vacances a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, on sigui, no? O pot ser igual de producte local, sobretot si és de petit comerç com vosaltres.
2: El que passa és que això és una cosa que s'ha de cuidar, perquè la nostra, el fet illenc ens condiciona molt, i si les companyies no són sensibles a això, ja podem tenir turisme, ja podem tenir visitants i ja podem tenir gent interessada en la cultura d'aquí, que si no se la poden endur serà molt complicat. I aleshores jo crec que són coses que... Jo ara aquest vídeo que he penjat i que s'ha fet una mica viral, ho he fet com una acció divertida i per evidenciar que passa aquest problema. Però realment és una cosa que s'ha de parlar amb l'administració i les companyies s'han de seure i parlar-ho, perquè és molt important. I amb tot el que comporta, és a dir, que tu te'n puguis endur unes abarques, i si hi ha de ser dins d'una caixa d'ensaïmada...
0: Clar, t'anava a dir, això d'aquest truc de ficar llibres dins una caixa d'ensaïmades va funcionar amb obarques, una brusa que vegem a una botiga...
2: I perquè, per què no? I per què no?
0: Això mateix.
2: Seria perfecte. És a dir, que a veure, ja us dic jo ara que les companyies aèries, si és que no se l'han de menjar elles, l'ensaïmada els hi és igual, el que portis dins de la caixa.
0: Ja.
2: Per tant, home, per què no el Consell Insular o el Govern Balear pot agafar i, escolti, Vueling, a partir d'ara, el producte local anirà dins d'una caixa d'ensaïmada.
0: Ah, mira, I com a... Això...
1: Sí, que sí, és un bon
0: eslògan. Identificador, I això, no?, com un segell.
2: I això... Clar, i això deixeu passar, i punto, i ja està, i tothom una mica més content, perquè al final, sincerament, ja ho tenim prou complicat moltes vegades, que només ens falta que aquest tipus d'idees, potser una mica més imaginatives i creatives, s'haurien d'intentar introduir, perquè no estem fent cap trampa. Al final, la trampa la van fer les companyies aèries quan van... restringir molt aquestes mesures durant la pandèmia i no les han revertides.
0: Clar. Perquè tu ho veus com a llibretera que els clients que no són de Menorca doncs, miren que no només un llibre perquè si no després no m'hi cabrà.
2: Totalment.
0: O llibres de butxaca que són més barats també.
2: Totalment, és que si no, no... A veure, ja fa estona que hi dono voltes a aquesta idea, eh? El que passa que m'he animat a fer-la aquest cap de setmana, a fer diguéssim, l'experiment. Però sí, si no, no... És que és un problema. És que això és un problema. I no el tinc jo sola.
0: Perquè si tu dus una bossa de tela en llibres, també te cobren segons quines companyies, no? Te cobren, t'ho compten.
2: Et comptarà com un equipatge extra
0: de mà. Com un equipatge de mà, clar.
2: Que l'hauràs de dur, l'hauràs d'intentar ficar a dins de la motxilla. Estem parlant d'intentar evitar encarir el viatge.
0: Sí, ja mos entenem tots.
2: Però...
0: A vegades també aquestes cert, companyies clar. Són abusives. Escolta, i quant de llibres has ficat a sa caixa aquest cap de setmana?
2: Abans, vosaltres sabeu que hi ha diferents mides d'ensaïmades.
0: Sí, també, veure, quant de quilos? Quant de quilos d'ensaïmada?
2: No, ha de ser una cosa... A veure, jo vaig fer la prova amb un només per veure què passava, però sí que és cert que a la caixa n'hi caben ben bé 3 o 4.
0: Mira.
2: Depèn del llibre, home, si t'agafes un posteguillo d'aquests que són molt gruixats, a lo millor necessites una caixa més gran, però sí, és, a veure, no, jo penso que són mesures que es podrien repensar i que clar, que què t'han de dir si estem pagant per totes bandes? No, ara no vindré d'aquí.
1: No, totalment, però el que està clar, Dolors, és que el que explicava és que la gent ve a la llibreria i te demana per la mida dels llibres. És a dir, no els compra perquè no els hi cap a la maleta. Per tant, és a dir, aquesta és una solució, jo francament la trobo molt creativa i bona. És a dir, per ventura la posem en pràctica.
0: Sí.
2: No estàs fent mal a ningú i estàs fent viatjar la cultura d'una manera original. I a més, si voleu, donem suport al producte local.
1: Exacte.
2: I al comerç de proximitat, perquè si no d'aquí 2 dies tot això serà en caixes d'Amazon i aquestes caixes sí que no ens agraden. Ens agraden molt més les d'ensaïmada, que són molt més dolces.
0: Totalment. Mira, molt bon eslògan. Lectura dolça, no?
2: Exacte. Bueno, és que és el que vaig posar a la caixa, eh?
0: Ah, mira.
2: Perquè no t'ho perdis, vaig fer-li una etiqueta i tot.
0: Que bo. I tu ja n'has com anat de caixes d'ensaïmada per la teva llibreria?
2: Clar que sí.
0: Que bé.
2: Clar que sí. A veure, sí, que ningú em posi l'excusa de que no compro un llibre per això, amb lo difícil que és vendre llibres només faltaria. No, a veure, són idees que són molt, accions molt petitones, però sí que, per què no? I mira, el meu company és músic i si pogués posar-li la guitarra també li posaria dins d'una caixa d'ensaïmada, perquè tenim molts problemes amb aquesta situació que penso que s'han de resoldre d'altres maneres més serioses, però escolta, la imaginació al poder també a vegades...
0: Exacte, els del control de seguretat no te varen dir res, no?
2: No, perquè el control de seguretat no crec que sigui un arma ni... No és perillós. Un llibre no és perillós.
0: Bueno, no ets sospitós d'un llibre dins una caixa d'ensaïmades.
2: A veure, alguns els hi poden fer por, però no té cap perill. I un conte per fillets, una cosa... Tu t'imagines, això no... Qui t'ha de dir res? Doncs
0: no,
2: ningú.
0: Clar.
2: Ja està.
0: I de Dolors, molt bona idea, molt bona solució, que es podrien agafar altres comerços locals de les illes per incentivar que els clients en puguin dur a producte local, que per nosaltres va per davant sempre. Així que és una bona idea que segur que tindrà molt d'èxit. Moltes gràcies, Dolors.
2: Sí. Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon estiu. Passarem per Bada Llibres a Ciutadella.
2: Sisplau, ens posaré una caixa d'ensaïmada.
0: Perfecte. Vendrem una abraçada. Adéu.
2: Que vagi molt bé. Adéu.

0: La situació, el bon lloc, ara a Tailàndia.
1: És relaxant, és relaxant.
2: Una casa inspirada en els llocs menorquins s'ha convertit en un fenomen a Tailàndia. La construcció batiada com a Casa Menorca es troba a prop del Parc Nacional de Chao Yai, al nord-est del país, i és obra de l'actor, productor i interiorista tailandès Duc Banutdejek.
0: Banutdejek cercava una residència de camp estil rústic espanyol i després de viatjar per diferents indrets d'Europa va quedar fascinat per l'arquitectura tradicional menorquina. El resultat és una finca amb una façana blanca, materials naturals, decoració artesanal i fins i tot el nom de la casa escrit amb una tipografia que recorda les lletres característiques de Menorca. La casa ja s'ha fet viral a xarxes socials i en canals de creadors de contingut tailandès en què ha despertat curiositat per l'estil de vida i l'arquitectura de l'illa.
2: I tot això ho han sabut

0: Govern de les Illes Balears.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare...
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada...
2: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
6: Bones tardes a tots. Jo som en Ramon Febrer de Brico Segur, tenda de mobles i decoració a Manacor. Avui mos posem en contacte amb l'equip d'IB3 Ràdio, no només per dedicar aquesta meravellosa cançó que sentim de fons, Mai donis per finit, escrita per Miquel Àngel Riera i interpretada per Joan Bibiloni, sinó també unes paraules per totes aquestes persones que saben estimar, sobretot estimar les seves arrels. Per això han triat un poema d'un poeta manacorí anomenat Joan Antoni Cerrato Rosselló. Aquest poema està dedicat en el poble de Manacor i diu així: Ajudau-me a trobar la boira del poble perdut de ma infància. Terra de llevant, ebenistes i òrfebres de la perla blanca en els meus dies d'esplendor. Olors de fàbrica de pintes i de tabac negre del meu pare. Mitja vida, lluny del teu jaç, no aconseguirà que m'oblidi de l'art de manacoratjar. Bon estiu a tots i recordau estimar sempre lo vostre.

0: Però, per favor, quina qualitat
1: increïble.
0: Dedicatòria que mos ha arribat avui.
1: Formidable.
0: Mare
1: magnífica.
0: Meva, moltes gràcies, Ramon.
1: Amb aquesta veuota que té,
0: una
1: Ramon.
0: Una veu profunda, millor que la teva.
1: Sí, sí, no, francament.
0: Bastant millor, he
1: de dir. Sí, bastant, no, molt millor, diria.
0: No, no és ni millor ni pitjor. És... Perquè una veu no pot ser millor ni pitjor.
1: Exacte, igual que una és... llengua no pot ser més
0: encara
1: o manco
0: més
1: guapa.
0: Encara més seductora que la teva, diria jo.
1: Ah, sí?
0: Seria la paraula.
1: Però és que...
0: He dit més seductora.
1: Home,
0: no?
1: És una veu molt seductora.
0: Sí.
1: I, mare, a part, el que explica el contingut és molt, molt interessant. Sí, té una dicció preciosa, també.
0: Sí.
1: El podrien contractar.
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Si vol, me'n vaig i que vengui ell.
0: No te'n vaig, Xavi. Però ja sabeu com us podeu enviar, com ha fet en Ramon, els vostres àudios en el 646-93-45-01, dedicant cançons a qui estimeu, a qui vulgueu. Com en Ramon, que l'ha dedicat a tothom que estima lo nostre. M'ha encantat.
1: Molt bé.
0: Bé, idò, heu de saber que aquest cap de setmana, ja ho sabeu, ha passat moltes coses, molt de truis, i entre aquest truis... un que no s'ha perdut, un ídol de masses, com és el nostre estimat, no? Toni Orrach, Xavi.

0: perquè ha estat el carnaval d'estiu de Campanet.
1: Efectivament, els oients més fidels sabreu que divendres passat vam entrevistar una figura il·lustre campanetera, Toni Orrach, i mos va deixar amb una incògnita que jo vos he de confessar que no m'ha deixat dormir aquest cap de setmana. I poden saber de què aniràs disfressat?
2: Bé, jo, Xavi, és que m'estimé molt bé, no? Però donen una pista. Voleu ser més xarxes, d'acord?
1: Uh-huh.
2: És a dir, el meu disfraç serà... Jo crec que el millor que fem mai, eh?
3: Uau.
2: Jo aniré d'un personatge que la gent d'IV3 coneix. D'acord? I només diré que tenen un canvi de look radical, eh? És a dir, que m'afectarà durant setmanes.
1: És a dir, has vist el vídeo, tu?
0: Jo no, no ho sé. Ara ho sabré, com la resta d'oients que no saben de què va anar disfressat. Antoni Orrach, l'esdeveniment anual més important del seu poble, Campanet. Toni Orrach, com estàs? Bon vespre.
4: Com anem, home, això?
0: A veure, m'has deixat intrigada, perquè jo no sé de què anaves disfressat. I en Xavi ho sap?
1: Sí, ja he vist el vídeo. Jo dut tot el cap de setmana, mirantament si el pujava, perquè de broma de temem.
0: Toni. De què anaves?
4: Bé, jo m'he disfressat de Don Andreu Canyelles.
0: Oh! Del teu company de Jo en sé més que tu.
4: Exacte, de Nou Fimón, jo en Andreu, i jo anava en Andreu.
0: Però i quan te vas disfressar això... d'en Andreu, no ho entenc.
4: Clar, aquesta és la qüestió, vaig anar amb els cabells de posta i m'he fet estupent, Andreu.
0: Ai, que bo. Clar, perquè en Andreu, per qui no ho sapi, du una espècie de mohicano, que és aquest pentinat que duen ara tots els joves.
4: Sí, exacte, és com el Quillon, Andreu.
0: Ho has dit tu.
4: Va barreteada, degradada als costats, tupé superalt. I jo anava
0: però ja està, no te va...
1: Però no te diu gent ni mica, me sap greu, Toni, aquest pentinat que...
4: Ja, ja ho sé, aquí et sense gràcia, que impressionava jo.
0: Sí. I una pregunta...
4: Fora, no me coneixin.
0: Una pregunta important. Te vas fer les ceies, també?
4: No, les ceies no. Ceies no fan coses, fem-les.
0: I no te vas currar molt, perdona que te digui, perquè això bastava posar-te una camiseta negra, perquè don Andreu sempre va en camiseta negra. No ho sé, però vull dir que no va en cap outfit característic, és una camiseta i ja està.
4: Home, no, bé, jo anava en la camiseta quan fa la millor festa.
0: Ah, d'acord. Molt bé.
4: Bé, no sé, va negre, no, va blanc.
0: Ja ho sé, m'ho he inventat. És que entenc l'imatge de don Andreu.
4: Menim blanc.
0: Però no, és que com que té aquest cabell tan negres...
4: Home, encara que... hi diu més, hi poden recomanar-hi.
0: Sí. Bé, escolta, i com va anar el carnaval de Campanet, que saben que és un esdeveniment importantíssim en el teu poble?
4: Va anar bé, tens seqüeles, però aguanta encara, com un guerrero.
0: Quin eren les preses més èxit, més comentades enguany?
4: Hi va haver, prenien un grup a Bunyola, que venien amb autobús.
0: Ah, mira.
4: Que anaven de pitufos, pot ser això, de brufets.
0: Jo no ho sé.
4: És que em vaig veure com a 40. I eren d'un poble, però com que no hi veia cap bolla, no me'n recordo si Bunyola ni Salema.
0: A mi no me sona que per Bunyola hagi vist barrufets aquest cap de setmana, però ho contrastaré, no ho sé.
4: Sí. Hi havia un autocar que venia a Bunyola, això segur. I després, bé, no ho sé, vaig veure què, després vaig... Bé, n'hi havia una pata curiosa. Però tampoc me'n recordo massa, la veritat, com són.
1: Bé,
4: no hi havia cap mentida.
1: Clar, hi havia unes 6.000 persones a Campanet, això era dissabte... Però, almenys, jo vaig endarrere d'aquesta frase que dues tu. La gent entenia de què anaves, o no?
4: Perquè, clar... Entenia que jo anava de don Andreu, clar, jo d'una xapa i tot amb el nom.
1: Molt bé.
0: Però si hi havia confusions,
1: exacte,
0: clar.
1: Exacte.
4: Que és clar, eh? Sí.
0: Molt bé. Toni, et la nit més esperada de l'any per tu, el carnaval de Campanet?
4: Home, jo estic nerviós. Ja, ha molt d'any que ma part me l'ha i que es per nervis. I jo el dia abans estic nerviós, m'acosta a mi.
0: I ja tens pensada la frase de l'any que ve?
4: La frase de l'any que ve... No, això encara ve a pensar bé. Això s'ha de pensar, s'ha de meditar en tot l'any.
0: Clar. Bé, nosaltres t'enviarem idees, idò, d'acord?
4: Claro, jo apuntaré.
0: D'acord, Toni, de res, només volien saber de què anaves, ja ho hem aclarit, de don Andreu, és fantàstic, això.
4: Don Andreu, i espero l'any que ve tenim un que no vagi a anar a esporroguer, aposta. Aquí un disfraç que sí, és a dir, que no meixi seqüeles, el disfraç.
0: Perfecte, va beníssim.
4: Sí,
0: molt bé,
4: sí, seu.
0: Molt bé, Toni. Idò, ja te passarem les nostres propostes.
4: Ja, moltes.
0: Vinga.
1: Adéu, Toni, que vagi bé.
0: Adéu. Adéu.

0: Xiu Xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
1: Tu no lo sabes. Que cada setmana hago molt de trulls perquè saps qui ha vengut, Xavi Oliver, aquí a les Illes.
2: No ha vengut perquè ja hi són, en Josifar, divendres. 100.000 persones
1: han passat tantes coses, també. La banda del Mercadal m'han dit que ha fet un espectacle brutal de cançons de sempre de Menorca, preciós, molt ben organitzat. Ja en parlarem, també.
2: Bé, i tu també, vas tenir trull.
1: Sí, però això, Xavi, no...
2: Vida privada.
1: No importa
2: no comentable. Molt bé.
1: Trap.
2: Però no ho sé, jo ho proposo.
1: La vida privada queda a la redacció.
2: Jo tiret suret i, per ventura, piquen, no ho sé.
1: Tinc un molt bon cap de setmana, també. Però
2: després ho explicaràs,
1: no
2: segur.
1: Tan bon cap de setmana com els qui han anat a veure en Romeo Santos, que és aquest que sona. Ea!

0: Efectivament, és l'inconfusible rei de la bachata, ni més ni manco, que de 7.000 persones van assistir en aquest macroconcert de Sant Fusterat.
1: A Palma, molt bé. I entre aquesta gentada hi havia Nivana Palacios. Nivana, com estàs?
2: Hola, bona nit.
1: Com estàs? És que aquí tenim molt de renou.
0: Clar,
1: tant
0: estem,
1: com...
0: Estem emocionats per en Romeo.
1: Com el desconcert d'en Romeo. Escolta, Ivana, nosaltres t'hem telefonat perquè mos feis una minicrònica de desconcert d'en Romeo Santos, perquè estic segura que molta gent deu dir, uf, quina música, jo no hi aniria mai en aquest concert.
2: Doncs segurament, però t'heu dit que hi havia de 7.000 persones.
0: Sí, sí,
2: bé?
0: Per ventura s'ha sí, dada...
1: contrastar aquesta...
0: Ara ho contrastarem, aquest... perquè jo també m'ha semblat molt, però bueno, ara...
1: Sí,
2: jo crec que hi havia moltíssima sí. gent, d'això segur, perquè sense entrada dins del recinte va ser terrible. L'organització, pobrets, crec que era poca gent, per tota la gent que va anar en el concert, que era de Romeo Santos i Prince Royce.
0: Exactament. Ivana, perdona que t'interrompi. Es van fusterar de 100.000 persones de diferents generacions i nacionalitats que bailaron a ritmo caribeño en el espectáculo conjunto de la gira Mejor Tarde que Nunca. Això publicava Diari de Mallorca, per tant, de 100.000 persones.
2: Mare meva, és que era moltíssima gent. Jo ha estat el primer concert multitudinari al que he anat i... ho he passat beníssim, però no tornaré.
0: Com així?
2: Perquè he patit molt entrant dins del recintre. Jo que som baixeta, no faig més d'un metre 60. Estava agafada de les meves cosines, que són grans i fortes, perquè jo tenia por d'aquesta gentada que hi havia, que tots volien arribar els primers i bé.
1: Perquè hi ha molt tanta gent, aquest cantant, aquest artista.
2: És que Romeo té molta trajectòria i Prince Royce també. Des de, crec que, principis dels 2000 o d'abans, que fan música que t'arriba i que és molt pegadissa, no? Molt ballable, i que, no sé, jo des de la meva infantesa, la meva adolescència, encara abans d'haver tingut el lot i tot, m'agradava i jo sentia les melodies i totes les lletres que deia i com si estigués xerrant de jo, encara que encara no havia tingut parella.
1: Ivana, hi ha molts detractors de reggaeton. Què els diries en aquests que deuen dir de 100.000 persones, veure en Romeo Santos i en Prince Royce? Què passa? No ho he dit bé.
0: Sí.
2: Doncs,
0: sí,
2: primer diria que reggaeton i bachata no és el mateix. Total, venen de llocs diferents, són melodies diferents, influències diferents, ritmes diferents. És com dir que fandango, bolero i jota és el mateix i no. I no se balla tampoc de la mateixa forma. Igual que salsa, vallenato, vull dir, tot està dins de lo que podem ficar de categoria música latina, però no és el mateix. I què puc dir? Jo quan era adolescent, ventura per encaixar dins del grup adolescent, jo era de les persones que deia que jo no escol reggaeton, aquesta música, no sé què, i totalment mentida, era una petita hipòcrita, perquè jo sí escoltava reggaeton sempre al camió. Reggaeton, bachata i tot el que he dit.
0: Que bé, és a dir, bé, això està genial, és a dir, que es regalai reggaeton i podo dir-ho, és a dir, no hi ha ples culpables, ja ho diuen. Ja ho diuen,
2: clar.
0: Però bueno, Ivana, sabem que Romeo Santos genera un efecte fandom molt potent, no sé si allà vas veure gent que no te vull dir la paraula histèrica, però te la diré perquè mos entenguem, és a dir, gent que desitjava estar allà i que se marejava, si m'entens.
2: Jo crec que Romeo Santos és per la bachata lo que Elvis era pel rock and roll. Saps? I que hi havia gent que fins i tot caia en terra perquè de l'emoció de veure-lo a ell o als Beatles. Aquest furor, sí, hi havia gent que tenia fins i tot la cara de Romeo tatuada al seu braç, al seu nom, perquè sí que ho senten de debò. Jo no me tatuaria la seva cara ni compraria la seva samarreta perquè no som molt de merchandising, però entenc que pugui haver que existir aquest furor.
1: Clar. I tu, com te vares alliberar, és una música també per alliberar-se, una festa, per passar-ho bé, te vares vestir de qualque manera especial, dues qualque cosa especial, tu?
2: Sí, jo mai he estat molt de l'estil aquest de l'animal print o calçons que són més considerats com de moda latina, que hi ha calçons que són pròpiament colombianos. que són així més... Bé, són diferents.
1: Com no són? Com són els que són colombians?
2: Són, no tenen butxaques darrere, són supertocadets i te fan bona figura.
1: Ah, d'acord.
2: I jo he tingut sempre en el meu armari aquesta roba, però no l'he fet servir perquè no... Són més, no sé, m'agrada més el vestit o... O, no sé, diferent. Però sempre he tingut aquesta roba i he trobat que era el moment ideal per fer una mena de disfressa, pràcticament, de poder, no sé, vestir-me diferent i que me sentia superbé, a més.
1: Clar que sí.
2: Com aquesta roba que he trobat el moment just per posar-me-la. I tot roba, a més, que és de mo mare, just dels 2000, els principis dels 2000.
1: Que bé. Home, aquests esdeveniments són per això, Ivana, per passar-ho bé, per ballar, per alliberar-se i per viure l'estiu d'una manera diferent. I una d'aquestes maneres ha estat aquest cap de setmana a Mallorca, a Palma, que ha vengut en Romeo Santos i en Prince. Com és Prince Royce?
2: Prince Royce. Jo convido tota la gent que pot ser, sense ni tan sols conèixer aquesta música, que, sincerament, l'escolti, menys si li agrada o no. De
1: Exacte.
2: Fet, jo he trobat que hi ha fins i tot bachata en català, no ho sabia, i està molt bé. I són ritmes xulíssims i superballables i que se podrien ballar perfectament d'una plaça.
1: Que bona, que bona. I d'ara cercarem aquesta bachata en català, mos interessa. Ivana Palacios, t'escoltant prest, segur. Una abraçada, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Adéu,

0: TV3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Maria Antònia Miró, com estàs?
1: Molt bé, aquí en directe, però des d'una habitació diferent.
0: Ja estic sentim,
1: a habitació.
0: Te sentim molt, molt millor que quan ets a Barcelona.
1: Que curiós, serà que realment estic més a prop? Només estic a les remotes entrades de Sóller, però sí.
0: Uau.
1: No, com estàs,
0: vosaltres? Molt bona diferència.
2: Està molt bé.
0: Està molt bé, Maria Antònia.
2: Dilluns, juliol, fa calor...
1: Fa calor, eh? I és el primer dilluns de juliol. Vull dir, jo crec que és una nova etapa, no?
0: Totalment. Que el dilluns de... El nou...
2: El primer dilluns de juliol.
0: El primer dilluns de l'any.
2: La nova etapa.
1: Exacte, nova etapa i segur que més nou, nova secció! Perquè, clar... És que ha començat l'estiu i, clar, vàrem tenir una reunió interna i, clar, a mi el que me'n preocupava molt és que durant l'estiu... Clar, la gent se desmadri massa, faci massa... No sé, que la gent ja té coses per viure en l'estiu. I després pensava, tots aquests infants que no van a escola, qui els ensenyarà coses? I clar, després dic, a veure, quin servei públic fas, Maria Antònia, com tant anem totes de vomitats i nòvios? No pot ser això! Ja basta!
0: I això què vol dir? Que ja no mos contaràs més anècdotes?
1: No, ara per ara no. Començarem amb una nova secció d'estiu.
0: I com es contaràs, veurem.
1: Clar, descobrirem origen, particularitats i curiositats d'objectes d'aquesta temporada. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el
0: sol, chipirón, todos los días sale el sol. A veure, mem, mos duràs això, objectes de temporada d'estiu. Tenc ganes de saber com va això. Començant, Maria Antònia.
1: Clar que sí. Mira, començava amb l'objecte d'avui. Us volia fer com un endevinar, però és que tot el que escrivia era massa senzilla. Anem, us diré un parell de paraules, ben si ho endevinau. Si us dic nedar, surar, i aquesta és difícil, forma de toroide...
2: Toroide?
1: Que vol dir donut. Ah. Com un donut, forma de donut.
0: Home.
2: Home.
0: Ho tenim clar, no?
2: Sí.
0: Xerram.
1: Digueu-ho.
0: De flotador. De la vida ja llegava el sol. No, Maria Antònia.
1: Exacte, vull xerrar amb desflotadors.
2: Això me recorda un poc com a la sèrie aquella que feien, la sèrie documental que feien a D-Max sobre com se hacen las cosas. No en recordava que sortien les fàbriques, que era brutal.
1: Era brutal aquesta sèrie. Intentarem fer això, però a nivell de la història, perquè visualment era com, mare meva, quantes màquines fent exactament el mateix. Increïble. Història de la televisió. I bastant, he de dir, programa de mirança estiu, també. Sí. Mm-hmm. El que veurem amb el flotador és una cosa que jo crec que veurem amb molt d'altres objectes, i és que als seus inicis, més que tenir un ús particular, a vegades la necessitat de crear aquests objectes venen de grans... esdevenitats, civilitzacions... Evidentment, les primeres mostres de flotadors que tenim van ser d'aquelles civilitzacions que això tenien un gran desenvolupament i podien permetre-se viatjar, estar en contacte amb la mà. I aquests són, per exemple, els assiris, que són aquesta, això, que estaven a la Mesopotàmia, no? Uh-huh. Sabeu com eren els seus flotadors?
0: Estic intrigadíssima.
2: Uh-huh.
1: Normalment deien que utilitzaven pells d'animals cosides i que els inflaven a pulmó.
2: Com una xeremia.
1: Sí, exacte. O fins i tot també romans, que un pot d'aquesta època, també utilitzaven serbufetes i talment les inflaven dels animals. Mm-hmm. Bueno, com curiós.
0: Tot molt natural, no tant de plàstic com els flotadors d'avui en dia.
1: Exacte.
2: Almenys, sí, però almenys, entesos que això suràs, però no acaba de ser un flotador, és a dir, amb aquests rodons que tenim com a l'imaginari, amb un forat enmig...
1: Clar, és vera que el flotador estàndard encara quedava molt de temps per venir, perquè sí, en aquest flotador tan concret, que jo crec que tot m'ho imaginant, que a més és de color taronja, això realment li podem dir salvavides. Help, I need somebody,
0: help, not just anybody. Però parlam del flotador de salvavides, perquè crec que no és el mateix, Maria Antònia.
1: Clar, un flotador tu te'l pots comprar a qualsevol quiosquet de primera línia de mà, però clar, un salvavides podria ser qualsevol tipus d'objecte, ja sigui cinturó, jaqueta, tot el que te permeti tu surar, però segons convenis internacionals és obligatori entre l'equipament de seguretat de vaixells. Per tant... un salvavides té unes crítiques concretes i és necessari, i un flotador no tant, però són cosins germans, que diguéssim. Uh-huh. Tots els flotadors són... no són salvavides, però tots els salvavides són flotadors.
0: Però
1: no?
0: Vols dir que si jo estic a la barca d'en Xavi i m'ho foc i m'ho tiro un flotador que té per allà del seu cosí petit...
2: en dibuixets.
0: No me salvaré.
1: Bé, te podràs salvar, però no tens totes les garanties que tindries si en tinguessis un homologat.
0: D'acord. I com ets història de salvavides?
1: Eva, mira, no hi ha un únic inventor de nom i llinatges, perquè, clar, tot això va ser una evolució industrial, sobretot del mitjan del segle XIX. Es marcava diversos fabricants navals, sobretot a Anglaterra i Estats Units, que bàsicament van encomanar configurant el que ara coneixem com aquest flotador salvavides, no? Però, clar, després, la Marina i altres entitats ho van fer, com dèiem, obligatori. Però, clar, el més curiós és que, així com ara es paria i reglamentat tenir-los, abans, fins i tot, ni se plantejaven posar-se flotadors.
0: Interessant. I, a més, sé que hi ha una llegenda entorn a salvavides.
1: Clar, és que se veu, compten que la Royal Navy, que seria l'armada militar del Regne Unit en aquella època, que han de dir que és el cos més antic que tenen de les seves forces armades, se diu que van prohibir per decret que hi hagués salvavides en els seus vaixells, perquè deien que no volien que els mariners fugissin nedant en la nit. No? I és que, clar, en aquella època, molts dels mariners que reclutaven ho fan a la força, literalment. Segrestaven els gaterulos d'esports, per tant, que no se'n vagin al vespre amb els salvavides.
0: Clar, devia ser horrorós,
2: sí,
0: pobra gent.
2: Terrible.
1: Bé, clar, de fet era... No raim, però és que, a més, s'anomena aquesta pràctica press gang, en català, el que li diem se lleva forçosa. És bàsicament oficials que agafaven homes que acabaven de sortir de festa, els ficaven dins un vaixell i au, durant anys dins de mà. Però, clar, horrible. Clar, tornant-te'n al decret, això que vos he explicat és completament cert, el que prohibissin els salvavides és un mite. No el varen prohibir com a tal, però la veritat és que no n'hi havia. I per què no en duen? Moltes coses diferents, però d'on que els caps de la Marina Britànica del segle IX pensaven precisament que posar mètodes de salvament a bord era de covards.
0: Ostres.
1: O sigui...
0: Que bo.
2: Això sí que és masculinitat fràgil.
1: Exacte, sí. A més, és com masculinitat tòxica institucional, sí, perquè d'on que debilitava el caràcter dels mariners i que també, això és molt curiós, incitava l'abandonament del vaixell. I una altra cosa molt forta, que la majoria de mariners d'aquella època no sabien nedar. Mm. O sigui, i tenien la teoria de que si sabies nedar i en cas de naufragi en alta mà, només aconseguir allargar la teva vida mitja horeta estant en aquell salvavides, millor anar per feina i tant mateix de que t'ha de servir un flotador. Mm-hmm. Si, ja està, no allargam la història i s'acaba més ràpid. Mm-hmm.
2: Sí, és que ara, aquí més que manco, pràcticament tothom s'ha nedat, però abans, clar...
1: Clar, és que... I és veritat que no fa falta que anem en aquesta ironia dels mariners anglesos del segle XIX, perquè jo penso que el meu predit mateixos no estic del tot segura que sabessin nedar. La veritat.
0: És que potser hi ha gent major que mos escolta que no sap nedar.
1: Exacte. Vosaltres vos en recordeu com i on vareu aprendre a nedar? Perquè això també mos diu moltes coses.
0: Sí, de fet, vàrem fer una secció no fa molt de quan anàvem a natació, de com vàrem aprendre a nedar. I generacionalment, els nins dels 90 sí que en vàrem aprendre natació, per exemple, que jo ho passava fatal. I això, no, Xavi? Mm-hmm.
2: Sí, jo em vaig aprendre amb un pare. A la mà m'ensenyava.
1: Clar, és que ha de tenir aquesta circumstància que ton pare i ta mare puguin anar a la mà i passeu temps i vegin un valor, no? I en això d'anar a la platja com a oci. Jo és veritat que també em va ensenyar amb un pare, amb la meva cosina, i és veritat que m'ha costat moltíssim. Us he de dir, però, que l'altre dia vaig tenir una... Com ho he de dir? Com una experiència que no havia viscut mai, i és que vaig anar a una pool party de gent de la quarantena, i evidentment hi havia molt d'infants. I vaig dir, uau, quina pool party més diferent. Bé, en tot cas, jo m'he passat bàsicament tota la festa com amb els infants, parlant, i vos he de dir que vaig passar una penada. O sigui, jo vull dir, mares, pares, tutors legals, responsables d'infants, o sigui, no trobeu que la piscina és una tortura? Perquè he de dir que era jo estava parlant d'un infant de 3 anys que se'n desfeu prou bé, però pensava, i sí? I això, és que hem de dir que...
0: No, s'ha d'anar molt alerta. Jo crec que qualsevol pare o mare Ho sap, que vulguis o no, la mà i les piscines són perilloses. Clar que sí, que sempre s'ha d'anar amb molta, molta cura, molta vigilància dels infants, faltaria més.
1: Exacte. I imagineu-vos, si és fort, aquest passar pena amb l'aigua i els infants, que d'aquest passar pena va haver un altre canvi de paradigma en el flotador.
0: Plàstic, perquè el flotador és tot plàstic, Maria Antònia.
1: Exacte, perquè hem de dir que el gran canvi que va tenir els nostres infants quan d'un 90 al 2000 realment se va remetre aquesta revolució que van tenir del plàstic PVC i això, clar, va poder permetre fer flotadors molt més barats, lleugers, de colorins, clar, tot això va fer que el que estàvem xerrant ara d'aquest objecte militar aïllat de suro i fos purament de supervivència, ara ja pogués ser un element de platja i de consum de tothom, no?
2: És a dir, que el PVC va democratitzar l'estiu, de qualque manera.
0: Democratitzar l'estiu, m'encanta el concepte.
1: Clar, i li sumes aquesta democratització de l'estiu en relació a un material molt senzill i la preocupació d'un pare passador de pena i tenim els maneguets, perquè varen ser creats a Alemanya als anys 60 i el responsable de quan anaves d'excursió amb l'escola d'estiu i haguessis de dur els maneguets penjats en la motxileta i si no els adues no podien nedar, s'anomia Bernard Markowitz.
0: I per què passava tanta pena aquest home? Que li va fer inventar els maneguets?
1: I doncs, sabeu que l'any 56, així, 1956, hi ha diferents versions, que si va ser a un estany, que si va ser a una piscina. A internet he trobat moltes versions, però a la qüestió tots coincideixen que tenia una filla d'un poc més d'un any que s'anomia Gabriela. Llavors, ell va veure que en un moment s'ha de distreure, s'havia va caure, i tot això li va fer com a mala consciència de dir, ui, ui, ui, hem de trobar un mètode que perquè els nens puguin nedar d'una manera molt segura. I després d'aquest susto del 56, ell va anar fent prototips a casa seva i va dissenyar el que seria el primer manegat infable que coneixem avui i va patentar aquest mateix projecte a l'any 64. Per tant, va estar el seu temps, aquest home, pensant com fer maneguets, que en aquella època...
0: Bé, sí, sí.
1: Exacte, eren de color com taronja. Bé, hi ha imatges d'internet si els de cercau i són realment amb aquella estètica de l'època.
2: I els va posar de nom Gabriela?
1: No, a vegades, mira, és curiós, quin hagués pogut fer això amb la seva filla, tio, jo crec que va badar, hagués pogut dir, mira, la meva filla té, dona nom en això. Però no, Alemanya se coneix com...
2: Home, que diferent, però la filla maneguets. Hagués confós, però no.
1: No, però per exemple, l'avió més que vola més temps de paper, la construcció de paper, el nom Susan, perquè l'home que ho va inventar era com s'anomia la seva dona, per exemple. Vull dir, no seria tan raro que una cosa molt aleatòria tingui un nom de persona, no? Però bé, en tot cas, a Alemanya se coneixen com... Ara ho dic, ara faré un poc ridícul.
0: Alemany, Maria
1: Antònia. Schimpflugel.
2: Schimpflugel.
0: Molt bona gent, eh?
1: Schimpflugel.
2: Ah, molt, ara sí.
1: I sí, ara sí, són bàsicament ales de natació. I en Alemanya es diuen així.
0: Per tant, entenc que va tenir èxit aquest invent.
1: Moltíssim. De fet, clar, en el principi cap empresa hi crea i de fet compta en lo tibi d'aquesta narrativa, però bé, que va demanar un préstec personal, s'ha gastat molt de dobles familiars per fabricar aquestes primeres unitats, però bé, quan ja van sortir en el mercat... O sigui, va ser un èxit absolut i immediat a tota Europa. És que a dia d'avui tots hem utilitzat maneguets, sí. Diria
0: jo. Però ja he de dir una cosa, feien un mal quan te'ls llevaves perquè sense aigua, bueno, recordeu? Que se mig aixugava per de dins i quan estiraves feien molt de mal.
2: És que jo no me'n record, és a dir...
0: Ai, Xavi.
1: No, jo me'n record que per haver-te'ls de passar hi havia gent que el que feia era que primer te'ls apassaves i després els inflaves. Però n'hi havia d'altres que les monitores te donen ou de dues maneguets ja inflats de ca vostra. Perquè si no, clar, imagineu-vos unes monitores inflant 20 maneguets. Pobretes, les nines se quedaven esteses.
0: Total, total.
1: I clar, me'n record que t'ho havies de ficar amb aigua perquè és veritat que no passaven. Bueno, jo crec que era una tortura, és la veritat.
0: Té fissures, aquest invent de Nes Rins Fins Fins Fins
1: Té fissures, però...
0: Digues, Maria Antònia, digues.
1: Com dèiem, gràcies a aquest home podem anar...
0: Ah, a la mà, que bona, espera, Andrea.

0: Molt, m'encanta que avui hem après d'on venies flotador i es maneguets, Maria Antònia.
1: Clar, i ara vos duc per acabar aquesta secció un llistat d'objectes alternatius que podem utilitzar en lloc d'un flotador.
0: Vinga.
1: Què he pensat? Mira, per donar-li una altra volta. Mireu, si és a final d'estiu, podeu utilitzar tot estat de suro que hagueu encetat si heu fet sopars aquesta temporada. També és un bon indicador de saber si pots fer un flotador amb tots aquests taps, potser t'has passat. També he pensat carabasses, que no s'atudin, que jo ara no sé què fa gent amb carabasses, decoració no, te'ls afermes amb cinta aïllant en el cos. I he pensat un pneumàtic d'un cotxe que preferiblement no sigui teu.
0: Maria Antònia, jo crec que per fer de MacGyver podem anar a la botiga i comprar-nos un maneguet normals i corrents, o no? Però
1: sí,
0: ara ja no s'usen els de plàstic. Ara s'usen altres coses més ergonòmiques.
1: Sí, aquest infant que vaig cuidar duu com un... Sí, sí, com un...
0: Amb un cinturó,
1: això,
0: no?
1: En totes coses, exacte. Era una cosa molt moderna, vaig dir. Que bé.
2: Que
1: a la meva època no existia.
2: Que pràctic.
0: Els infants d'avui en dia són molt moderns, també. Molt bé, Maria Antònia. I de bon estiu. Bé, m'ho sentit la setmana que ve.
1: I la setmana que ve és estudi.
0: Ah, perfecte.
2: Ah, molt bé, que bé.
0: T'esperam. Beníssim.
1: Vinga, una abraçada.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre. Les tasques d'extinció de l'incendi a Mercapalma s'allargaran tota la nit. Els bombers de Palma han explicat que el foc està controlat passades les 6 de l'hora baixa. L'incendi ha afectat algunes casetes del poblat de Son Banya i, segons han explicat els bombers, cap a les 8 s'ha calat una biga de fusta i han hagut de tornar a entrar, però això sí, ha estat tot d'una sufocat pels efectius. Bernat Moy, copropietari de l'empresa afectada per aquest incendi, ha fet un primer balanç dels danys materials.
1: Ens han avisat que un camió ha començat a cremar i ha afectat en els vehicles que estaven al redador. Tenim comptades 3 tractores, 5 remolcs i un 3 eixos.
0: Entre Inca i Souba crema ara un foc forestal. La Milana dels bombers de Mallorca fan feina per extingir-lo perquè hi ha cases de fora vila a prop. I a més, també un incendi forestal a Sant Llorenç de Balàfia, a Eivissa, també està cremant. En un primer moment s'ha declarat que era de nivell 1, però ara les tasques d'extinció estan fent feina i ja es considera 0. I els visats d'obra nova a Mallorca han augmentat prop d'un 30% durant el primer semestre de l'any. Són gairebé 1.300 habitatges, la xifra més alta per aquest període dels darrers 5 anys, segons dades presentades pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics. La xifra més significativa és l'augment de visat d'habitatges plurifamiliars en gairebé un 60%. Els aparelladors diuen que són xifres bones, però insuficients per cobrir la demanda real, segons el degà Luis Alfonso de León.
2: Es una cantidad aún insuficiente para dar respuesta a la demanda de la población, pero se ha conseguido las mejores cifras de los últimos 5 años. La previsión es que esta tendencia de crecimiento se mantenga.
0: Menorca estrenarà aquest curs dues noves infraestructures educatives. El nou Centre Integral de Formació Professional de Ciutadella obrirà al setembre. En canvi, la nova escola d'Esmercadal no estarà a punt per a l'inici de curs. Els alumnes començaran les classes al Col·legi Mare de Déu del Toro i el trasllat al nou centre es farà durant el primer trimestre. El conseller d'Educació, Antoni Vera, i el batlle del Mercadal, Joan Pellicer, han explicat els detalls.
3: Anem un poc just per arribar a principi de curs, de totes maneres sí que juguem amb la variable que dins es tot d'una que se pugui fer estrellat.
4: A l'escola pues, hi havia la dubte de si podrien fer ja preparar estrellat aquest estiu, al final no està possible, però bueno, tots els docents ja tenen preparat un poc el material que volen dur cap aquí i és que ja no necessitaran.
0: Falaneig ja ha posat en marxa avui el nou Servei Municipal de Bus Urbà de Porto Colom. Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins dia 1 d'octubre i funcionarà de manera complementària al TIP. El servei s'oferirà de dilluns a diumenge amb un mínim de 7 sortides entre les 9 del matí i les 11 del vespre. L'objectiu és oferir una alternativa de transport públic per reduir la dependència del vehicle privat. Ho explica el regidor de Turisme, Toni Penya.
5: L'intenció nostra és evitar pues, que la gent es desplaci en vehicles propis, que pugui desplaçar-se per tot el transport urbà, que és gratuït, que se n'aprofitin molt de residents i també visitants que venguin a veure-nos pues, també és una manera de que puguin estacionar o puguin venir millor encara en transport públic de línia regular, com has dit, perquè hem fet que els horaris se facin de manera coordinada.
0: Són les 9 i 4 minuts, les notícies tornen a les 10 i ara més xiu-xiu.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Doncs a tant de bona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez, on es control tècnic. I atenció, perquè en cada inici de setmana és el moment de tastar...
1: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent...
2: El gran secret, la química.

Nit passada, bon dia i bona hora de diumenge vespre, me vaig permetre un dels meus plaers culpables. Mirar una pel·lícula que ja he vist, i si no me'n record, tanmateix ja sé com acaba. El plaer va ser doble perquè en aquest cas sabia que l'havia vista, però no me'n recordava que fos tan bona. 27 vestidors. No me jutgeu. La protagonista viu obsessionada en ses noces. Li apassiona ser sa dama d'honor perfecta, tant que guarda els 27 vestits de ses 27 noces que ha organitzat per gust. En aquesta història compareix sa seva germana petita i conquereix el cor del seu director, de qui està enamorada en secret. Paral·lelament, també compareix un periodista cínic que no suporta. La història s'enreda tant que quan ja penses la protagonista que ha perdut l'amor del seu director, un vespre se besen. Però la decepció és enorme. La besada no la remou. No senta res, ni papallones ni pessigolles. Res, no hi ha química. En canvi, amb el periodista que no suportava, tot el contrari, la química fa la seva feina. I el cine també, perquè, oh sorpresa, la pel·lícula acaba en final feliç. La protagonista i el periodista de la química. Per això avui mos demanam quina feina fa la química en les relacions de parella. Què és exactament la química? La pot sentir tothom? És física? És una energia?

0: Erika Lizarraga, molt bon vespre.
1: Hola, bon vespre, com estem?
0: Molt bé, i tu com estàs?
1: Estupend, no? Estupendament.
0: N'Erika és neuropsicòloga i avui tindrà totes les respostes que avui plantejam. Espera,
1: ho intentarem.
0: Existeix la química? És física o és energia?
1: Efectivament existeix, vull dir, hi ha molts estudis. Bàsicament, la química de l'amor és similar a la química de les drogues. Val? Vull dir, així, en general, hi ha tres, s'alliberen tres hormones, la dopamina, la serotonina i la oxitocina. La oxitocina, jo millor, pot sonar dels embarassos, mm-hmm. del moment d'espart, coses d'aquestes. Per què? Perquè ets encarregada de crear un llaç amb la persona, un vincle, no? Mm-hmm. Un vincle emocional. I per què vols dir que era com les drogues, l'amor? Pues perquè aquestes hormones s'alliberen així super en una quantitat enorme, però arriba un moment que el nostre cos s'habitua. Uh-huh. Igual que altres coses, no? Que, bé, que de drogues. I què passa? Aquí és quan ens comencem a demanar, uf, s'ha acabat l'amor, ja no sent lo mateix. Uh-huh. I comencen les petites crisis. Uh-huh. Però simplement és que ens hem habituat al nostre cos.
2: És a dir,
1: ja està bé tot.
2: De qualque manera, també arribem a tenir tolerància a les persones, a l'amor. Fixa't
0: en això. Tolerància és a química.
2: És a química. Però, Erika, per què mos passa? Amb algunes persones sí que tenim aquesta química, tenim aquesta alliberació hormonal, però amb altres no. És a dir, per què això... què passa allà?
1: Bueno, a nivell... Penseu que tot aquest alliberament d'hormones, no?, i cada una té una funció específica, tot això és en pos de la reproducció. És una cosa molt humana, molt animal, diguem, no? Molt primitiva. Tot és en qüestió de reproducció. Què passa? Que de vegades la nostra química coincideix amb la d'altres, val? Entonces, mos sentim més atrets a segons qui, com d'aquesta... del 27 vestidos, que encara que no mos, lo millor, no mos agradi massa com és la seva personalitat o mos posi histèric, la química fa molt. Uh-huh. No sempre, en tot el cas, evidentment. Uh-huh. Però sempre com que el cos intenta trobar la millor parella que pugui ajudar a reproduir-nos i que aquelles cries, no, entre cometes, surtin bé, no? Uh-huh. Sobreviven, sobrevisquin.
0: Però, clar, és que potser que algú mos està escoltant i dius... I diu, jo és que ja no sent la química que sentia en la meva parella, perquè que perdura que la química.
1: Bueno, hi ha persones, hi ha autors que diuen que dura 6 mesos, n'hi ha que diuen que dura un any, n'hi ha... Depèn un poc de com ho miris. Jo sempre defens que dura 6 mesos. El que ve després és construir l'amor, no? Realment, la relació i el vincle que tens amb aquella persona, perquè... Tot aquest boom d'hormones, aquest boom de droga, no? S'acaba, mos habituam, i aquí és quan hem de començar a construir la realitat i la habitualitat amb aquella persona.
0: Mm-hmm. M'encanta que han posat la bomba de fons d'en Quina Àfrica. Sí.
2: Vamos, que si hi ha química, és la bomba, com diria el senyor Quina Àfrica. Sí. Però, la química és una cosa que apareix tot d'una, o és una cosa que se pot treballar, també, que per aventura coneixes qualcú, en el principi no, però després... Ai, n'acaba vent.
1: Sí, se pot treballar, no té per què... Aquí, això vos ho dic ja, com a persona normal, no com a psicòloga, mm-hmm. això se pot treballar, no és en el principi... Hi ha moments en els que connectes molt, no?, amb aquella persona, però llavors ens ho veurem-te i quedar, i comences a xerrar, i tenim més coses en comú i tal... I ja te comences a un poc més i te sents un poc més atret i vas un poc més cap allà perquè te comença a generar felicitat, estar amb aquella persona, també hi ha plaer, que no vol dir plaer de sexual, sinó plaer de eufòria de començar a quedar amb una persona nova i conèixer-la i tot això, pues, uh-huh. te fa com apropar-te, no? Un poc més.
2: Per tant, la química, ho explica ella, és Erika Lizárraga, és neuropsicòloga, i, bueno, diu que és el resultat de tres hormones, que són l'oxitocina, la serotonina i l'altra, la dopamina.
1: I la dopamina, exactament.
2: D'això ens sentim a parlar molt, però almenys si poguéssim divulgar, és a dir, explicar cada una per què se segrega, que de quina manera mos condiciona, mos afecta...
1: Val, pues lo que vos comentava, l'oxitocina és la primera, no? És la que, per exemple, en espart se segrega per crear pues, aquest llaç, aquest vincle amb una altra persona. És una hormona pròpia nostra, no?, que la crea el nostre cos, i és que actua com una droga alliberant la dopamina i la noradrenalina, que a vegades fa alliberar un tipus de metamfetamina, val?, que tenim dins el cos.
0: Wow.
1: I aquesta és la que crea un poc aquest primer camí. Llavors tenim la serotonina, que és la hormona de la felicitat, i aquesta és la que ens activa les emocions, val?, i l'estat d'ànim. La que ens fa sentir superbé amb aquella persona nova, superoptimistes, supercontents o contentes, no?, i que ens fa tenir bon humor. Mm-hmm. Val? I finalment tenim la dopamina, que és la desplaia, la que està implicada en el sistema de recompensa. Per exemple, quan ens agrada, quan volem menjar, què te dic, una pizza, avui que hi ha futbol. Una pizza, nosaltres futbol. I tu la menges i dius, uah, quin gustarro, eh? Quin gust haver menjat això ara, pues, perquè m'ho recompensam, perquè m'ho donam aquest lujo, aquest gustito, no? Uh-huh. I s'encarrega un poc de l'amor, de l'eufòria, del principi, i així, en regla general, és un poc el que fan.
0: Uh-huh. Però, clar, mos han de fiar de la química?
1: Ui, mira, aquí para frear... Ui, com se diu?
0: Sí, Tere.
2: Avui hem tingut el mateix.
0: Mos ha passat el mateix. Tu, cerca el sinònim, citar.
1: Perfecte. Pues citaré la meva psicòloga i és... Quan t'agrada qualcú i comences a sentir aquesta química, mos han de demanar. Me convé a mi enamorar-me d'aquesta persona? Hem d'intentar aturar molt i ser un poc racionals en aquest moment. I si la resposta és que sí, saps si és una persona amb un valor adequat en els teus o que estan en coherència amb tu, doncs pues, anem cap en band.
0: Mira, i de com diuen Romeo Santos, mira, puja'l.

0: la meva santa jo crec que no importa el sit-em, perquè a vegades no diu coses molt, molt racionals.
1: Home, és un romàntic, en Romeita.
0: És un romàntic tot xicot. Perdona,
1: ah, sí, que és que tampoc escolta que la seva discografia.
0: Perquè, Erika, jo sé que abans hem parlat de reggaeton, de... Sí. Vets a bachata, perdona, que Ivana mos ha explicat molt bé que, no, que hi ha una bona diferència entre bachata i reggaeton, perquè hem parlat amb Ivana que va anar al concert, etc. Jo no sé, Erika,
2: si tu eres...
0: Ah, veus, sí que ho sabia, però s'havia demanat. I com a neuropsicòloga, per exemple, que mos provoca la bachata o el fet de ballar?
2: Pues també mos va molt... Lo mateix.
0: Això t'anava a dir.
2: Ai, perdona, que t'he trepitjada.
0: No, no, digues.
2: Lo mateix. Mos provoca plaer, no? Si t'agrada... És com qui escolta Ocifar, com qui escolta Anegat, que és el meu cas, per exemple, com qui escolta una música que t'agrada i que te fa, que te transmet, i segregues aquestes hormones. Les hormones de l'amor no només és per les relacions humanes, sinó també per les coses que mos agraden, no? Uh-huh. I en la música mos pot passar això, o en qualsevol activitat que un faci.
0: Totalment.
1: I també mos pot passar una cosa, que imagino que està vinculat a el que em necessita la teva psicòloga, que mos poden arribar a agradar persones, mos poden generar química, poden tenir química en persones que, per X o per I, no mos convenen. Això per què passa?
0: Per exemple, en Romeo Santos.
1: En Romeito.
2: En Romeo Santos, que és un senyor que te tira tot en sa mirada. No, en aquest moment és el que vos deia, no? Si tant és la meva psico, mos hem de fer aquesta pregunta, no? Mm-hmm. Me convé a mi aquesta persona? Intentar apel·lar a sa racionalitat que també la tenim. O sigui, si som animals humans, no? Com deien alguns autors, però també som persones racionals.
0: Mm-hmm. Perquè, clar, aquesta química mos pot jugar males passades, perquè funcionen molt, molt bé les relacions tòxiques, no? Aquesta dependència emocional,
2: la sí.
0: Base d'aquesta dependència emocional és la química, no?
2: Bueno, sí, entre altres coses, no? També pot ser els nostres patrons, els nostres aprenentatges, però sí, té part d'importància també la química. Mm-hmm. Com vols dir, les hormones aquestes són com una droga i, clar, quan més tens, més vols.
0: Mm-hmm. Perquè el cervell pot arribar a detectar si una parella potencial és bona per nosaltres?
2: Jo no m'atreviria a dir ni sí ni no, la veritat. Mm-hmm. Crec que això és una cosa que, de la que s'encarrega la nostra ment, no tant el cervell com a òrgan. Uh-huh. No, sinó més la nostra racionalitat, com vols dir.
0: La química també fa idealitzar?
2: Sí, perquè ja t'ho dic, segregam això, aquesta felicitat, aquesta eufòria, aquest benestar que mos fa sentir estar amb aquella persona, que pot ser... mos equivocam. Uh-huh. Pot ser... no és tan estupenda com pensam.
0: Erika, tu has citat a la teva psicòloga, m'encanta, perquè sí. Això vol dir que les psicòlogues aneu a la psicòloga.
2: A la psicòloga, sí, evidentment. De fet, és una tasca que mos donen a primer de carrera.
0: Sí?
2: O mos donaven al Manco, quan jo estudiava.
0: Que bona, que bona. Escolta, Ida, no pengis, seguim connectats amb tu, perquè nosaltres tenim un consultori, consultori de l'amor, i poques vegades tenim un especialista i avui crec que mos vendrà bé tenir-te.
2: Intentaré estar a l'alçada.

0: Lletres Radioes. Participació.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol! Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare,
8: si a tu te dic pinta,
9: mur, portada,
10: si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot?
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.

0: Idò, avui obrim un consultori i ho feim amb Erika Lizárraga, que és psicòloga, neuropsicòloga, per tant, mos anirà bé, Erika. Preparada per sentir les nostres consultes? Les consultes de tu, Jens?
1: Erika, has de pensar que has de, no t'has de posar

0: Què dic, te sentim?
1: Perfecte, val. Bàsicament, ja s'ha contestat tot sol, o tot sol, aquesta persona. Ja s'ha fet la pregunta, s'ha contestat, no li convé, i a més, si aquella persona no vol el mateix que un, a l'igual, no haurien d'insistir, pot ser.
2: Això com té un nom, eh que sí?
1: Ui, sí,
2: és rotllo, no és ghosting, és una cosa que està mitjana...
1: Ah, és una situation ship.
2: No, crec que és quan te fan tornar boig.
1: Un casi algo.
2: Sí, jo li diria un efecte ibuprofeno.
0: Què és això?
2: Cada 8 hores tens la dosi.
1: Exacte, sí.
0: Això és fatídic. Tu què ets, ibuprofeno?
2: No, jo no.
0: Mare meva, quin persona.
2: No. Bé, és igual. Bé, això, què li deia? Que sí, que no li convé.
0: Això, contestant.
1: Que nec. Com aquell programa d'Antena 3.
0: Sí.
2: Però també si hi ha un pot de foc, vull dir jo, Erika, que també, Xavi, per aventura... Sí, ja està,
0: senyor,
2: no?
0: Senyor psicòloga,
1: no,
2: una discussió.
1: No. Se farà més mal aquesta persona. Ah. Si se deixa endur per la química, se farà més mal. Que ho pot fer i aprendre, clar que sí.
2: Exactament.
1: Però té aquestes dues opcions.
2: Molt bé, per tant queda claríssim. Una altra cosa. Molt bé, més consultes.
0: Sí.
2: Més consultes, va. Aquesta diu... He començat a quedar amb una lota molt bona persona, diu. És simpàtica, intel·ligent, m'escolta, tenim converses agradables i, a més, pareix que li agrada de veres. El problema és que jo no sent aquella espurna, no hi ha nervis, no hi ha papallones, no hi ha aquesta química de pel·lícula. M'hauria de donar més temps. Oh, si no hi ha química al principi, ja no n'hi haurà.
0: A veure, com us diu la nostra professional?
1: Bueno, ho hem dit abans, no? Que no perquè no hi hagi química en el principi, ho hem de mullar. També hem de veure si realment li agrada, no? Si, jo què sé, si coincideix amb el que aquesta persona vol en tota la vida. I, a més, no només m'ho han d'estimar un, també nosaltres hem d'estimar els altres. Bé, l'altre, en aquest cas. O sentir, d'alguna manera.
0: Per tant, el titular, quin seria?
1: Uf,
0: podria provar-ho.
1: Quina responsabilitat.
0: No te preocupis.
1: Se sent còmode, no? Ho provam.
2: Sí, però hem començat com amics, per aventura.
0: No, clar. Que ho provi.
2: Oh, sí, deixa'ls de fer. Que ho provin com amics. I si t'hi va bé, després...
0: Amics ja en deu tenir molts, aquesta persona.
1: Clar, m'ho hem de tirar a la piscina. I més si... Bueno, en qualsevol... anava a dir més si són joves, però és que en qualsevol edat. Perquè un no sap si demà m'ho aixecarem.
2: És a dir, per tant, Nèrica proposa aquí la Ràdio Pública de Balears que mos enllitem en tothom.
1: No, tampoc així, eh?
0: Que mos tirem a la piscina en tots els sentits de la vida, sempre en responsabilitat.
1: Exacte.
0: Molt bé, Erika. I de... Vinga, la darrera. I tranquil·la, que no ets a consulta. Vull dir, això està amb en confiança.
1: Ui, però... Me fai publicitat, ara.
2: Això és
0: sí, no era prou.
1: I és dolenta, mare
0: no,
1: meva.
0: Ho estàs fent fantàstic.
2: Amem, Erika, què mos diu? Duc setmanes xerrant amb un lot per Instagram i per WhatsApp i la conversa és increïble. Mor fent riure, tontejam, tenim gustos en comú i jo ja m'havia muntat una pel·lícula. Però mos vàrem veure en persona i res. Ni nervis, ni tensió, ni ganes de posar-lo. Vas amable, però com si quedes amb un cosí. És normal tenir química per missatge i zero química en directe?
1: Total. Sí, és normal, perquè idealitzam en aquella persona, del que xerràvem. I a vegades, quan quedam, pues, no torna... No hi ha aquesta espurna, no? No hi ha aquesta cosa, aquest juguete o aquestes ganes de fer un poc el benèdit, no? I si no ho has sentit i només és per xat, tal vegada també, next.
0: Exacte. Jo crec que mos hem de guiar entre el cor i el cap.
1: Hem de fer un mix. Hem
0: exacte.
1: De fer
0: un trobar equilibri.
1: Trobar un equilibri.
0: Però s'ha quedat difícil, això. S'ha quedat difícil.
1: Ui, sí, i tant. Moltes hores de teràpia, ja t'ho dic.
0: Exacte.
1: Per poder arribar a dir tot això.
0: I dona Erika Lizárraga, avui mos ha donat consells com a especialista neuropsicòloga.
1: Bueno, i psicòloga i general, perquè sí, diguem.
0: Exacte, sí. I també usuària de l'amor.
2: Exacte.
0: Perquè ho ha dit ella, no ho han dit nosaltres. Molt bé, Erika. I

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella.

0: Idò, ja sona aquesta cançó que aquí mos presenta, Xavi.
1: Una tal Assumpció.
0: Assumpció Gené, com estàs, la nostra col·laboradora d'èxit de la temporada?
2: Bon vespre, com està vosaltres?
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Sona los Bridgerton, aquesta cançó. Bé, no és los Bridgerton, ja ho sabem, sí. Però la versió.
2: La versió dels Bridgerton.
0: I m'encanta, perquè tu ets com una de les nostres protagonistes d'aquesta sèrie tan exitosa.
2: Ah, sí?
0: Sí, te veig entrant amb un vestit d'aquest d'època a un ball.
2: Ah, mira, jo també m'ho imagino. Ojalá, m'encantaria. Bueno, idò...
0: Com estàs?
2: Bien, i vol trobar molta música aquest cap de setmana.
0: Sí, no? Bé, no sé si m'ho has sentit.
1: Com més que d'altres.
0: D'en Romeo Santos.
2: Ah, molt bé. I vas anar a veure qualcú imprès,
0: sí, no? També vaig anar a un festival.
1: Molt bé,
0: música.
1: Ara ho ha dit. Ara, li ha costat 1 hora i 32 minuts.
2: A veure qui anar...
0: Bé, era el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. A Catalunya hi havia molts de grups, artistes, etc. Però jo me va agradar molt perquè vaig veure Namaya.
2: Namaya. Va tocar l'arpa en aquest concert?
0: Sí.
2: La va treure.
0: Vaig pensar tant en tu.
2: Sí,
0: sí, una arpa bastant més petita,
2: sí,
0: que la teva.
2: Sí, una arpa petiteta, però sí, és, una, és multifacètica, sí. Namaya.
0: De fet, anava a enviar un vídeo, però vaig dir... No,
2: ai,
0: no la molestaré. No la molestaré.
2: Bueno,
0: espectacular, la veritat.
2: Començam amb el tema d'avui, que sí. Li he posat de títol Els clàssics també pequen. És un títol un poquet... L'he copiat una mica. La cosa és que aquesta idea no és meva. M'he inspirat en un llibre superguai d'un home que em mir moltíssim, que és en Fernando Argenta. Oients, per qui no el conegueu, segurament no el coneixeu. Aquest senyor va ser un autèntic mite de la divulgació musical. De fet, presentava un programa a la Ràdio Nacional d'Espanya, Els Clàssicos Populares. Ho presentava ell. I el que feia era acostar la música clàssica a tothom d'una forma un poc desenfadada, divertida i sense complexos, que és exactament el que jo intento fer setmanalment en aquest programa.
0: Ets una deixeble a l'alçada de les circumstàncies.
2: Exacte. Jo intento ser una espècie de Fernando Argenta, però en versió mallorquina, amb arpa i aquí a Ivetra Ràdio, però bueno. Bé, a més...
0: I nosaltres te'n miram.
2: Gràcies. Oh, gràcies. Bé, a més també li tinc doble carinyo perquè va estudiar en el mateix conservatori que jo.
0: Així que... És que ets una digna deixeble.
2: Sí. Bueno, així que avui duc salseïtos.
0: Molt
2: salseïtos.
0: Xiu-xius.
2: Sí. Abans de destapar els pecats de cada geni, farem, com sempre, com un mini concurs. El que faré serà posar música d'aquests genis musicals, compositors, i a més endevineu de qui xerraré a continuació.
0: Perfecte.
2: Per tant... Començarem primer de tot amb el barroc. Ens situem en els 1600-1750. Imagineu l'època.
0: Vinga, mos ho imaginem.
2: Art supercarregat. Esglésies plenes d'or. Perruques gegants, molta pompositat. I la música reflectia això. Aquests contrastos tan forts, energia i complexitat. Per favor, control tècnic.
0: A veure, mem, ara escoltarem la cançó 3, eh? A veure, mem, com sona.

0: Bueno,
1: ara mos has descol·locat, Assumpció.
2: Sí.
0: De qui és això?
1: Jo
2: no ho sé.
1: I nosaltres com d'anar a sobre.
0: Amem, vos cantaré el més important.
2: Amem.
0: D'aquesta cançó. Perquè
2: això... Llevant-se música.
0: Ai, però si tu la saps cantar...
1: Jo?
2: No, era l'himne de l'alegria, sa que domina nines.
0: Ai, és vero. Estan tin-tin-tin, taratan.
2: Taratan-tan-tan, taratan. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na
0: Salseo d'en Vivaldi.
1: M'encanta.
0: Com li deien? Li deien escapellà roig, perquè era pel roig. I, de més, era sacerdot.
1: Mm-hmm. Però... No ho sabia.
0: Pues sí. Però el seu pecat va ser molt fort per l'època en què vivia. Resulta que Vivaldi, tot i ser capellà, va protagonitzar un autèntic trio harmoniós en dues germanes.
2: Bé, però un segon, això ho hem de matisar.
1: Harmonios.
2: Germanes vol dir que eren d'allà, monges, o que eren les seves germanes?
0: No, que eren que dues germanetes, no eren germanes monges.
2: Ah,
0: sinó
2: tampoc,
0: que,
2: dues germanes que del poble.
0: Sí, va lligar amb dues germanes.
1: I va fer un trio?
0: Possiblement.
1: Simbòlic. Harmonios, va fer un trio
2: musical.
0: Va fer un trio musical. No, però, bueno, la qüestió és que ell deia...
1: Mira-te-la, Vivaldi.
0: Era ben viu, ben viu. Ell deia que només l'ajudaven amb el seu asma, però a l'Iglesi no li va fer gent de gràcia tot això i que varen fer? El varen prohibir l'entrada a bastantes ciutats per indecent.
1: Home, és que s'excusa de l'asma.
0: Ja. I de res.
2: Un bon mentolín. Un bon Vivaldi.
0: Que vos pareix?
1: Mentolín.
2: Home, no ho sabia.
0: Ja, no, jo sincerament no sabia tampoc que vaig llegir aquest llibre, però sí. Res, Vivaldi, trio, amb dues germanes.
2: Déu-n'hi-do.
0: En fi. Però és que també, a dins del barroc, trobam un altre salseillo. Control tècnic, per favor. Següent tema.
1: Famosíssim, també, aquest
0: molt
1: tema.
0: Famós, és molt famós. De qui és?
2: Jo no sé de qui és.
1: Jo sí.
0: De qui és?
1: D'en Bach.
0: D'en Bach, exacte.
1: Que bona que soc.
2: Increïble.
1: 1-0.
0: Molt bé.
1: Xavi.
0: Bueno, Vivaldi era de líos amorosos, no? Mm-hmm. I d'en Bach era un pare de família definitiu. Va tenir 20 fills. 20 fills.
2: 20 fills?
0: Sí, però no era un sant, en Bach. No era un sant. Mm-hmm. Tenia un caràcter molt dolent. Una vegada se va barear a cot de punys amb un alumne que tocava el fagot perquè en Bach li havia dit que tocava com un fagotista banyut. I li va pegar en el seu alumne. I una altra vegada el van tancar...
1: Era bastant mal professor.
0: Sí, era mal professor, canceladíssim.
1: Mala persona, t'ho diria jo.
0: Canceladíssim, avui en dia.
2: Tu imagina que tu l'únic que vol fer en aquesta vida és tocar el fagot i el teu professor de música et diu que ets un fagotista banyut i després et riu una punyada.
0: I després te pega, sí. Coses de l'època. Bueno, després també el varen tancar a la presó perquè va xerrar en el seu cap d'una forma massa agressiva, així que, bueno, era un personatge bastant agressiu, com podeu veure.
1: El cancelam des d'aquí.
0: Sí, en avui en dia estaria un poc cancelat, en Bach. Però anem a xerrar d'una història seva més de melancolia, no? Encara que tenia aquest caràcter tan fort i quadriculat, també tenia un costat super sensible i sentimental que molta gent desconeix. De fet, una de les tragèdies més doloroses que se poden viure ho va transformar en una obra d'art. Control tècnic, per favor, posam aquesta obra d'art.

0: Lo coneixeu?
1: No ploris, Assumpció, no t'emocionis.
0: Ja, aquesta peça és molt emocionant.
2: Molt, eh?
0: Sí, és que vols
1: explicar. És que ha posat una cara.
0: Sí, és que és molt trista. Això és una xacona en re menor per a violí sol. Només se toca en violí. En el 1720, en Bach se'n va anar de viatge perquè feia feina per un príncep i se'n va badanar.
1: Wow.
0: Va estar fora de casa quasi mig any i quan va tornar, clar, en aquella època no hi havia ni telèfons, ni WhatsApp, ni res. Quan va tornar, la seva dona, Maria Bàrbara, havia mort. I ell no ho sabia. De fet, ja feia 2 mesos que estigui enterrada.
1: Ai, per favor, quin drama.
0: Així que, què va fer? Va agafar tot aquest dolor i el va abocar en el violí i va sortir aquesta obra mestra de xacona supertrista. Per
1: no,
0: tant,
1: no li van poder enviar un telegrama?
0: No, o un colom, tampoc. No, però com podeu veure, aquest home que se bareava, que pegava el cop de punys per ahí, tenia un cor gegant, també, i transmetia això a la seva música.
1: El descansalam.
0: El descansalam, bueno... Ja veurem.
1: Bé, no esteu confosos, això és xiu-xiu. Avui tenim en Assumpció Gené, que és la nostra professora de conservatori preferida, arpista erudita de les Balears, que mos fa una classe magistral de xiu-xius de la música clàssica.
0: Bé, idò, ara hem d'explicar els xiu-xius del barroc, mon anam, en el classicisme. I aquí tot és més elegant.
1: Super emocionada.
0: Uau!
1: Classicisme!
0: Iuhu! Aquí tot és més elegant, és ordenat, és simètric. Així que anem a endevinar, el primer compositor d'aquest bloc. Per favor, control tècnic.

0: De qui és això?
1: No ho sé.
2: Assumpció aquí ja. No,
0: no
2: podem, sap, no podem arribar
0: sona,
2: més.
0: No? Sí. De fet, se diu la sinfonia, mem, la sinfonia, la sorpresa, perquè ara pegarà una sorpresa.
2: A veure, mem.
0: Uau, super, ha
2: quedat superbé. No
1: m'ho esperava. No, però... estem francament sorpresa.
0: Hi ha vídeos que circulen por ahí de que una dona estava en un concert escoltant aquesta peça i quan va sonar la sorpresa va pegar un crit.
2: Normal, sí, és que és una bona sorpresa.
0: Bueno, això és d'en Haydn. Uh-huh. És d'en Haydn, compositor del classicisme. Era un tros de pa, un home supertranquil, però va tenir molt mala sort amb el matrimoni.
1: Oi.
0: Resulta que se va casar amb una tal Maria Anna Keller, una dona que odiava la música. Molt bé. Molt bé, Maria.
2: Sempre ho veuràs.
0: Mm-hmm. No? Casant-se amb en Haydn. Bueno, i quan dic que l'odiava, és literal l'odiava. Lo que feia era fer servir les partitures del seu home, d'en Handel, o sea, ai, d'en Haydn, perdó, partitures que són obres d'art, i les utilitzava com a paper per fer tartes, el paper d'esforç.
2: Ah!
0: Molt bé.
2: Que estètic. Que dirien avui en dia.
0: Sí, molt estètic, però per favor, mare meva, pobre Haydn.
2: Però a veure aquesta dona, perquè odiava la música, qui odia la música, mare meva.
0: Ja, bé, supos que coses del matrimoni, no? Però...
1: Sí, però, és a dir, estàs tots aquests compositors són... i tenien problemes.
2: Però molt de problemes.
0: Bueno, seguim amb el classicisme i ara sí, següent tema, per favor, control tècnic.

0: Aquesta no, no sabem quina és.
1: Mira, molt bé, exacte. Correcte, és una versió actual de la petita serenata nocturna d'en
2: Mozart.
1: Molt bé, d'en Mozart.
2: Clar, així ho hem d'explicar el que ha passat. És a dir, quan hem fet el traspàs de guió, de sistema hem agafat una cançó, que és una versió, evidentment.
0: Mos han traspassat la versió de jazz.
2: És a dir, que fes a sopar un restaurant d'aquests de cas, i que hi diu molt, però no és aquesta, és original.
1: No, això no és original, però no passa res. Està inspirada en... És original. Bueno, de Mozart heu vist la pel·lícula, no?
2: Sí.
1: Ja era un personatge, un personatjot. De fet, tenia una obsessió... Bé, tenia molta obsessió en les bromes escatològiques d'escull, els pets, les caques...
0: Ai, per favor, aquest senyor.
1: De fet, va compondre una obra que se titulava Llepa'm escull.
2: Ah, sí?
0: Sí. Ni que fos ossifar.
1: No, a veure, seria ossifar...
0: En Mozart.
1: En Mozart seria ossifar de la seva època a Àustria, correcte. Així que aquest compositor és més elegant, que feia música coral sobre pets i cacàs per fer riure els seus amics. I això és el Salseo, entre molts d'altres que tenia Mozart, perquè era un autèntic personatge, però això un altre dia. Seguim.
2: Va.
1: Passant al classicisme.
0: A veure si aquesta l'han posada bé.
1: En el romanticisme, contra el tècnic, per favor.

0: Aquesta sí que la coneixem.
1: Aquesta sí, no?
0: Txun-txun-txun.
1: Digue-ho tu, Xavi.
2: Txun-txun-txun.
0: D'en Beethoven.
1: D'en Beethoven, sí, correcte. De fet, diuen que aquest tan-tan-tan-tan és com els copets a la porta que li feia sa mort de tac-tac-tac-tac. I ell s'ha obsessionat amb sa mort perquè va tornar sort, etc. Bueno, la qüestió és que en Beethoven era el pitjor inquilino de la història de Viena. Se va canviar de pis 30 vegades, o més. El feien fora de per tot. Per què? Pues perquè quan ell se dutxava, el que feia era caminar despull per tota sa casa i se tirava barrals d'aigua i, clar, es veïnat de baix...
0: Goteres.
1: Goteres. Goteres.
0: No ho pensaven, això, ell?
1: A part, també, cridava les seves melodies molt fort, perquè estava sort, estiu, entonces les cridava superfort, les seves melodies, i els veïnats de pertot se queixaven d'ell. Després també pegava... És a dir, tocava el piano a la matinada, pegava cots per les parets...
0: Mare meva.
1: O sigui que un super veïnat.
0: Molt bon veïnat, eh?
1: Que ho esperava en Beethoven.
0: No m'agradaria tenir-lo de veïnat.
1: Bueno, i de res, hem xerrat d'en Vivaldi i els seus trios, hem xerrat d'en Beethoven, que inundava pisos despullat, i antes de tancar, vull explicar una coseta.
0: Què vols explicar?
1: Vull explicar que aquest dia tenc una amiga íntima per aquí, per Mallorca, de quan jo estudiava en el Conservatori de Madrid. I lo típic era fer amics de per tot Espanya. I què passa? Com que som mallorquina, aquests amics s'aprofiten en l'estiu i venen tots a visitar-me a Mallorca.
0: Clar.
1: Així que, bueno, tenim aquí una Carla. Ella és venezolana, actualment viu a Tenerife. Tenc amics per tot. I, bueno...
0: Hola, Carla, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
0: Benvinguda.
3: Muchas gracias, qué guay estar aquí.
0: Bueno. Que bé. No t'ho imaginaves, de vacances i a la ràdio.
3: Para nada, para nada.
1: Alvic, que bon amigo.
3: Me he enterado hace poco, además, ha sido sorpresa.
0: Que bé. Si no mos entens qualque cosa, mos ho dius.
3: Vale.
0: Però supos que en Assumpció ja te ten més que ensenyada, no?
1: Sí, sí. Ja qualque paraula en mallorquí, molt que bo, bé. Molt bo, això ho diu molt. Bueno, Carla, escolta, t'hem enredat aquí per seure a la taula de xiu-xiu i tu no mos pots lliurar del salseo. Sé que m'adús una història d'un compositor del segle XX que és digne de pel·lícula d'espies. És un autèntic drama de la Unió Soviètica. De qui xerran, Carla?
3: Sí. Pues he estado escuchando que han estado hablando del salseo de los compositores, su vida, y hay un compositor en concreto que su vida ha sido una tragedia. Nada de tríos ni nada de esas cosas. Horrible.
0: No lo pasó bien.
3: No, no. Y es Dmitri Shostakovich, en la Rusia soviética. Stalin y a la Unión Soviética no le gustaba para nada la música de Shostakovich. Ahora explicaré por qué. Y él vivía en una constante ansiedad y estrés porque se sentía perseguido por el régimen. Y de hecho, dormía, por ejemplo, con una maleta hecha al lado de su cama por la ansiedad de pensar que iban a venir a buscarle a la noche para coger las maletas y salir corriendo.
1: I tot esto, Carla, tot això se nota la seva música, no? De fet, han duit aquí ara una peça que podem escoltar que ho diu tot. Contra el tècnic la podem posar.

0: És efectivament, aquesta cançó folclòrica que se diu... Carla, ¿cómo se llama esta canción?
1: Ah, Yo te daré café.
0: Yo te daré café. I és clavada.
1: Sí. Sí, no? És un superplagio, de fet, això. Sí.
0: Mira bueno. l'anxosta whisky.
1: Anxosta còmic. Que feia valsos russos a costa d'estat espanyol.
0: Perdoneu.
1: Bueno, Carla, gràcies per aquest salseu internacional d'última hora. Espero que gaudesquis de les vacances a Mallorca.
0: Per favor.
2: I si no, no m'ho diguis.
1: Exacte.
0: Escolta, Carla, tu què toques? Quin instrument toques?
1: Ah, jo toco el violí. Uh-huh. Sí. Molt. Li pega el violí,
0: I que, sí, li diu. I què estàs fent aquests dies de vacances per aquí?
1: Pues pasándolo muy bien, disfrutando de la playa, del calor...
0: Que bé.
1: De la comida...
3: Del menjar, sobretot. Sí.
0: Què t'agrada de menjar?
1: Bueno, la ensaimada. Pero me gusta mucho el pan mallorquín.
0: Home, és que el pan pagès és
1: sí,
0: increïble.
1: Sí, tiene algo, no sé, porque yo... No, en Tenerife o en Madrid no encuentro ese pan. No. Asunción me dice que es pan normal, pero aquí, ¿sabe? Diferente. Yo siempre que vengo me llevo pan.
0: Es que es único.
1: Me gusta mucho como sabe.
3: Pan con sobrasada y qué más.
1: Y membrillo. Es mi cosa favorita. Sí, sí.
0: Bona combinació, sapna, Carla. I de Carla, moltes gràcies per aquesta visita.
1: Gràcies a ustedes.
3: Super, i d'horres, els lots. Avui ja hem fet els salseos.
0: Vaja classe, magistral, com
2: sí, no, fantàstic. Vull dir una cosa, que ho feia superinteressant.
0: Sí.
2: Moltes vegades, això, que a vegades agafant distància sense música clàssica, perquè m'has pensant que sí. És elitista, el que vulguis, no ho podem arribar a entendre, però, francament, s'agraeix moltíssim que hi hagi divulgadors musicals com tu, ja te podem considerar com divulgadora.
0: Bueno.
2: Que t'inspiraves en aquest home, qui era?
0: En Fernando Argenta.
2: Fernando Argenta, i d'això és fantàstic, perquè sí. Passava un gustet.
0: No quedes a lluny d'en Fernando
3: Bueno, gràcies.
0: Molt bé, i moltes gràcies a tu, Assumpció, mos sentim la setmana aquí bé.
3: No, pròxima.
0: És que tu també te'n vas de vacances.
3: Exacte.
0: És que tens feina d'arpista.
3: Tenc feina d'arpista a Eivissa.
0: Ah, Eivissa?
3: Sí, me'n vaig a tocar allà.
2: Unes noces?
3: No, un concert de cambra.
0: Ja mos ho contaràs.
3: Ja vos contaré què tal.
0: Fantàstic. Hem arribat en el xiu-xiu número 423. Nosaltres, Xavier, tornarem.
2: Tornem demà, si Déu vol.
0: Exacte, i a vosaltres, gràcies per ser-hi.
2: Adéu.
4: Canyetes a la mar, rebelles a la plaça.
5: Quan hi ha vacances?
0: Quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
0: Nosaltres no ho fem.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
0: Sí.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Els bombers en romandran tota la nit a Mercapalma perquè no revifi el foc que crema fins a les 6 de l'hora baixa després que es pegues foc un camió que ha acabat cremant més vehicles i remolcs del centre logístic més gran de distribució majorista i de comercialització de producte fred de les Illes Balears. Bernat Moll, copropietari de l'empresa afectada, ha fet un primer balanç dels danys materials.
1: Ens han avisat que un camió ha començat a cremar i ha afectat en els vehicles que estaven al rededor. Tenim comptades 3 tractores, 5 remolcs i un 3 eixos.
0: El vent ha afavorit la programació de flames cap a una zona de Rostoi situada a les proximitats de Son Banya i també anaven cap a Son Sant Joan. Tot està controlat, però com explica el cap de bombers de Palma, Eder García, el temps no ajuda.
2: Aquest vent és suficient per descontrolar-ho. La temperatura que agafa un vehicle quan s'encén és molt gran, més si és un trailer, i només de la radiació ha agafat l'herba seca que hi ha aquí darrere del polígono. I amb la mica de vent que ja s'ha propagat en la direcció del vent cap al poblat.
0: Demà el Consell de Ministres aprovarà la senda d'estabilitat pressupostària, una passa més de cara a elaborar els pressupostos general de l'Estat per l'any que ve. Avui el Consell de Política Fiscal i Financera li ha donat el vistiplau amb el vot en contra de les Balears, tal com han fet totes les comunitats governades pel PP. Una decisió que ha molestat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya. El portaveu econòmic i vicepresident, Toni Costa, creu que s'obre el debat pressupostari i el del finançament autonòmic per desviar l'atenció dels ciutadans.
3: De repente, el senyor Sánchez li ha agafat una pressa insòlita que nosaltres l'atribuïm una cortina de fum per intentar tapar els nombrosos casos de corrupció que afecten en el govern d'Espanya.
4: No pueden decir que no a 5.849 millones de euros adicionales en los próximos 3 años. No tendrían cómo explicárselo a sus ciudadanos y ciudadanas que renuncian a esto con tal de provocar una derrota parlamentaria del Ejecutivo.
0: Avui ha estat una jornada d'acords laborals i històrics en el sector públic. A les Balears, uns 5.000 treballadors del sector instrumental de les Illes cobraran fins a 12.000 euros més a l'any gràcies a la carrera professional, un pacte aplaudit pels sindicats que adverteixen, en tot cas, que continuaran lluitant perquè no hi hagi empleats de segona. José María Brif, del CECIF, confia que ajudi a fidelitzar els treballadors del sector públic.
5: También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
0: Acord històric també entre l'administració de l'Estat i els sindicats. Els treballadors públics de l'Estat que fan feina a les Balears tindran el mateix plus d'insularitat que els destinats a les Canàries. L'increment del plus de residència es començarà a percebre aquest mes. Les quanties aprovades oscil·len entre els 105 i els 697 euros mensuals en funció dels diferents grups professionals i l'illa de destinació. Fernando Martorell, del sindicat UGT, diu que aquesta és una primera passa, però insuficient, sobretot pels la gent que fa feina a Mallorca.
6: Que com la situació econòmica de les Illes Balears ha anat a pitjor any darrere any, aquestes quantitats avui per avui són insuficients, sobretot a Mallorca. Mallorca, que hi ha el 80% del col·lectiu de 1.500 o 11.000 treballadors que han empleat de l'administració general d'Estat.
0: El descans del vuitens de final del Mundial, Espanya empata a 0 amb Portugal. Són les 10 i 4 minuts. Aquesta i altres notícies a partir de les 6, aquí, a IB3 Ràdio.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Les cigales fan estiu, no les veiem, però quan les sentim cantar, notam que puja la temperatura ambient. Les cigales, o xigales, fan estiu, estiu del bo, del de migdiades i oloreta a pinar. Avui tombarem un parell de mites d'aquest insecte volador de vida fugaç a la superfície i posarem també els peus en remull a veure si trobam amagada en una escletxa una cigala mallorquina, de les que neden, de closca dura i carn preuada, però nosaltres la deixarem tranquil·la, que n'hi ha poques i tanmateix per menjar tenim alternatives.

Na Joana Pons i les guitarres canten a La Cigarra, en català Cigala o Xigala, que solen pronunciar a les Illes Balears. Aquesta és una cançó mexicana, un huapango, que va escriure Raimundo Pérez y Soto l'any 1950. Lola Beltrán, Linda Ronstadt, Natalia Lafourcade, Natalia Jiménez o María Félix també l'han interpretada.

0: És una forma poètica d'explicar el cicle de vida de la cigala un cop surt a la superfície, després d'anys baix terra. Ella, la cigala, canta així.
1: Com tots els insectes, m'ho de permetre dir que repugnen tant com fascinen, això depèn de qui les miri. Però com que el coneixement sol dur l'estima, nosaltres vos proposem conèixer més d'aquest animal brunzidor. Miquel Àngel Miranda, professor de zoologia de la Universitat de les Illes Balears, catedràtic de Biologia. Com estàs? Benvingut.
2: Hola, què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Escolta, abans de res, hem fet una enquesta demanant com ho fan ses cigales o ses xigales per cantar i ens han dit això.
3: ¿Com canten les cigales? No sé com canten les cigales. Raspen les pates i fan aquest soroll, però no sé si és, per, si és això o no. Sí.
4: O fan amb ses cames de darrere i és com fregar. I ho fan, moltes persones diuen que es passa calor, però un amic meu que li agrada les coses dels insectes i els bitxets i aquestes coses, diu que és quan es reprodueixen per cridar a la femella, per saber que estan allà i és per reproduir-se.
1: A veure, diuen això a les patates. Ha encertat algú? És aquest mecanisme que fa cantar les xigales?
2: I doncs no m'he encertat, perquè això sí que ho fan altres insectes que són molt coneguts i potser és més tipus llagost, però no, les cigales realment no ho fan així, ho fan un mecanisme molt més complicat.
1: A veure, conta.
2: I doncs mira, tenen com una espècie de plaqueta, un rígida, que està allotjada al que seria la part de baix de l'abdomen, i m'ho recordaria molt, tu te'n recordes quan eren petits, que hi havia una jugueta que feia com a clic-clic, que era com una placa metàl·lica.
1: Solia tenir forma com de granota, no?
2: I feia això mateix.
1: Feia aquest clic-clic, sí.
2: Sí, feia aquest clic-clic. Mm. I això seria una cosa molt parecuda. És una placa que pot vibrar i pot fer aquest clic, i quan aquest clic el fa molt ràpid, fa aquest soroll que farien ses cigales. Per tant, no té res a veure amb ses potes, no té res a veure amb ses ales, és realment aquesta placa rígida, com a de quitina, i després l'abdomen fa com a caixa de ressonància. Mm. I això els hi permet emetre aquest soroll, aquest so tan intens.
1: Hem de dir que jo duc dies mirant, bé, escoltant cigales, tots, perquè amb aquesta calorada canten a ple pulmó o a plena membrana. Però l'altre dia vaig sopar amb un article del New York Times en espanyol que començava així: rompen el suelo como los muertos vivientes salen de las tumbas. És que és un animal fascinant, no, Miquel Àngel?
2: Sí que ho és, el seu cicle de vida és fascinant. Primer hem de dir el nom d'aquestes plaquetes que se diuen timbals, que són aquestes que vibren, però sí, realment el seu cicle, hem de pensar que aquestes cigales poden estar, ben bé algunes espècies, fins a de 7 anys, se poden estar alimentant baix terra de les arrels de les plantes.
1: Wow.
2: I després té lloc, cada de 7 anys, té lloc aquesta explosió poblacional i els adults surten, les ninfes surten de la terra, així com descriu l'article que has comentat, i d'aquí després se produeix la darrera muda, que és d'allà on surt l'adult. I això és una explosió demogràfica brutal, que a més ve acompanyada del soroll dels mascles, que són els que canten per atreure les femelles.
1: Canten els mascles, i ho sentíem també en a Paula, que mos deia: tenc un amic que m'ha dit que només canten els mascles. Efectivament. M'imagino que darrere aquest concert hi ha una finalitat reproductiva. No sé què se juguen aquests mascles en cada cant. I com trien parella? Com sap una femella quina és la cigala ideal enmig de tant aquest cor de milers de cigales?
2: Sí, és, realment el cant és només el produeixen els mascles i té aquesta funció de treure les femelles. I, bàsicament, el que determina el que seria la selecció per part de les femelles seria la potència del cant, la freqüència, això és a nivell específic, cada espècie de cigala té la seva, el seu cant particular. Mm. Però, clar, per nosaltres tot pareixen iguals, però les femelles sí que tenen una diferenciació del millor quin és el mascle que està en més condicions per dur a terme la còpula en la femella.
1: Vale. I aquí no hi ha bregues, perquè si totes van al més guapo, com ho feim?
2: Bé, hi ha bregues a nivell d'això precisament, de la potència de cant, de qui és més capaç d'arribar més alt amb el cant.
1: Vale. I quant de decibelis poden arribar a assolir?
2: Idò, molts, molts. De fet, si tens una cigala de vora, de segons quines espècies, pot arribar a ser com si tinguessis una moto de vora, una motosierra o alguna cosa així, el tràfic. Mira, si donem algunes xifres, el cant màxim d'una cigala que estigui prop teu pot arribar a 1.100 decibelis. Wow. I el tràfic normal pot arribar a 1.085 decibelis. I una moto que tinguis de vora pot arribar a 105 decibelis.
1: Imagina't,
2: que realment són potents.
1: I és cert que quant més calor, més alt són aquests decibelis? Realment la temperatura ambient, la calor activa aquest cant?
2: Sí. Com totes les insectes, la seva activitat depèn de la temperatura. I per tant, de part d'alimentar-se i tot això que depèn de la temperatura, aquesta activitat, que és el cant reproductiu, també s'activa en la temperatura i les altres temperatures afavoreixen que hi hagi més cant, que comencin abans i que se prolongui fins a més tard.
1: Per això deia que fa calor, que és un cant que com a fa estiu, no?
2: Sí, el que no fan és explotar, això sí.
1: Vale, aquesta era la següent pregunta, perquè això també, això també se sol dir, que canten fins rebentar. Això és un mite, no?
2: Sí, això és un mite. El que passa que en la cigala hi ha molt de mites. Però aquest és un perquè, què passa? Que tenen un temps de vida molt curt. És un insecte que s'ha passat pràcticament tota sa vida menjant de baix a la terra, en ses arrels, i els adults, quan surten, només tenen aquesta funció, que és la reproducció, s'alimenten una mica, i sa funció principal és la reproducció, i després moren. I jo crec que per això, perquè després és freqüent trobar les mortes en el carrer o sota els pins, i jo crec que potser la gent s'ha fet la idea de que arriben en aquest nivell de soroll que per ell que has d'explotar perquè quan estan allà a tope, i després la gent se la troba morta i diu, s'ha mort.
1: De tant de cantar.
2: Sí, de tant de cantar.
1: Val, i moren una vegada s'han reproduït?
2: No, després d'un temps es poden aguantar encara uns dies, però sí que, per exemple, si ara mos fixam a final d'agost, ja començarem a trobar una major mortalitat d'aquest insecte.
1: Per tant, cada vegada, cada estiu, podem dir que tenim una nova generació de cigales. Cada estiu són cigales que han passat 17 anys, no sé si és la xifra concreta i sempre és la mateixa, 17 anys sota terra.
2: No, depèn de les espècies. Clar. Hi ha espècies que tenen un cicle més curt i n'hi ha aquestes que foren arribar fins a 17 anys. Però sí, cada vegada tenim una generació que s'ha estat alimentant sota terra una sèrie d'anys i després van sortint de manera esglaonada. El que passa a la nostra zona, el que passa que això són sobretot espècies americanes que tenen aquest cicle de 17 anys, que a més és impressionant. Jo, per exemple, me va agafar un viatge que vaig fer a Chicago i vaig arribar al mes d'agost i el soroll que fan a la ciutat és impressionant. Molt més que el soroll que tenim aquí.
1: Que bo. I saps que tenim aquí, quant de temps poden estar a baix terra?
2: Bé, normalment solen estar un parell d'anys, 3 anys, i se van esglaonant les generacions.
1: I ara estava pensant si això, aquest estiu passejant per davall d'un pinar, sentim el renou de les xigales, no les veiem. Jo, al Manco, és molt difícil veure xigales. Qualque vegada n'he vist alguna i no a Mallorca, a un camí, això, a un camí de muntanya. Quantes en pot haver a damunt un pi?
2: Uf, bona pregunta. No te sé contestar perquè, a més, és el que comentes, quan camines i tot d'una senten un soroll, callen i són supermimètiques a nivell de coloració, són molt críptiques, que deim, i són molt difícils de trobar. Però pot comptar que pot haver a prop d'una decena de cigales o una planta, sense cap problema. Allà on jo n'he vist més, quan hem fet mostrejos, per exemple, d'altres insectes i això, ha estat a les vinyes de Menorca. És impressionant la quantitat de cigales que hi ha allà. En general, en Menorca és impressionant la quantitat d'insectes que hi ha comparat amb altres bandes com Mallorca o Eivissa, però sí, crida l'atenció la gran quantitat de cigales que pots veure allà. O sigui, que les vols volant i les vols quan aterren.
0: M'encanta xerrar amb Miquel Àngel Miranda, que és professor de Zoologia de la Universitat de les Illes Balears, perquè, mira, després de xerrar amb tu, mirar els bitxos d'una altra manera. Per exemple, la xigala, que és l'animal d'avui, la literatura no ha quedat mai molt ben retratada. Tenim aquella faula de la formiga i la xigala, que la formiga feia una feinada, se preparava per l'hivern, i la xigala era una mandrosa que només volia cantar. Sí. Hem estat un poquet injustos amb aquest animal, Miquel Àngel.
2: Sí, jo crec que sí, més que res perquè ens hem basat bàsicament en la nostra visió antropocèntrica, no?, d'un insecte que canta i no li vam fer res més i només canta i nosaltres l'hem pensat, idò, mira, aquest se passa la vida cantant mentre que la formiga fa feina de valent. Però, clar, quan se va fer la faula no se va pensar en que realment les cigales se passen anys sota terra acumulant aquest aliment que realment les formigues fan al llarg de anys, les cigales fan al llarg de molts anys, o sigui, fan aquesta feina d'alimentar-se de les plantes. Hem de pensar, a més, que la saba bruta pràcticament no té nutrients i a posta això se pensa que és el motiu de que aquests insectes han agafat aquesta estratègia d'aquest cicle tan llarg, sota terra, fins que surt l'adult al cap d'uns anys i pot completar el cicle. Per tant, aquí estaríem comparat, amb aquesta faula estem comparant ous en gargots. Són estratègies totalment diferents, però igualment vàlides per sobreviure, que és el que intentem fer tots en aquest planeta. No?
0: Idò, jo crec que després d'aquesta xerrada sobre la xigala o la cigala, ara quan sentim el seu so aquest estiu, si ens acompanya això fent una migdiada o passejant cap a la platja, l'escoltarem d'una altra manera. Avui la mirarem amb més bons ulls. Gràcies a en Miquel Àngel Miranda, com sempre. Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel, i bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres i bon estiu també per vosaltres.
5: No se dan cuenta del poder de la palabra. Alguno habla y sin querer queriendo te saca las garras. Hay bocas de las que apuntar en la pizarra. Hay bocas de las que no sale más que chatarra. Si te ven seguro, te aseguro que los inseguros dirán que te subiste a la parra. Dirán que estás como una cabra solo por cantarle las 40 a una cigarra. Lo

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis.

0: que parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
1: Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
3: Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
4: Molt bé, ben renouats.
3: Bé, ara en aquestes hores del vespre, si mos escoltàveu en directe, les cigales ja s'han calmat. Però de dia...
4: És una cosa violenta,
3: no?
4: Violenta, sí, sí. Jo, nosaltres que vivim a la muntanya, te puc assegurar que hi ha hores del dia que has de, si estàs mirant una pel·lícula, has de pujar el volum de la televisió perquè se senten més les cigales que el que estiguis mirant.
3: Vinga, i la cigala és la nostra paraula, Nam.
4: Sí.
3: Tu has agafat diverses excepcions.
4: Sí, jo he agafat diverses excepcions. He intentat, de fet, tocar-les totes. Fins i tot me n'he inventat qualcuna. La cigala... Cigales són, d'entrada, aquests insectes, no? Ho dèiem ara, que fan aquest renou tan particular.

0: I per contemplar les cigales, per entendre com viuen i com aconsegueixen fer sonar aquesta sinfonia tan d'estiu, us convidam a entrar a Microcosmos. L'any 1996, dos documentalistes francesos varen decidir mostrar el món en pantalla grossa, així, a todo trapo, tot allò que suposava ser un insecte. Com mengen, com se reprodueixen, com els hi afecten les temperatures, les tempestes, el vent. Microcosmos és, jo crec que és un dels documentals més fascinants, que te deixen la boca oberta encara de no m'ho puc creure que això m'estigui agradant. Observar com fan l'amor dos caragols...
1: Ets un romàntic, Toni.
0: Bueno, com copulen, idò, dos caragols, amb una càmera posada a 5 mil·límetres del moment de la còpula de dos caragols, amb una música espectacular. És impressionant. O com unes cigales cerquen parella. És tan flipant que va guanyar el Premi a la Tècnica en el Festival de Cannes i el César a la millor fotografia, millor banda sonora, millor muntatge i millor so. I és un documental sobre insectes.
1: M'encanta. No l'he vist i me l'apunto apuntadíssim.
0: És brutal.
1: El pugui veure alguna
0: és brutal.
1: Plata.
0: I abans ho parlàvem. És vera que no té narrador. És una locura absoluta.
1: Cigala és la nostra paraula i ara hem començat pels insectes.
0: I la següent excepció de la paraula cigala és la cigala de la mà, el marisc, un crustaci que és l'obsessió d'un dels millors xefs del món. Giro o no?
2: Ara, en el treball, en el treball, en el treball, en el treball, en el treball, en
0: a un diminut local del metro de Tòquio, un mestre de sushi de 85 anys, en el moment en què se va rodar el seu documental, treballa incessantment cercant la peça de sushi perfecta. Això és Hiro Sueños de Sushi. Suki Yabashi Hiro va ser el primer restaurant de sushi del món a rebre 3 estrelles Michelin. Però Giro Ono no se sent pressionat per aquest reconeixement. Qui si ho fa és el seu fill, que ha d'heredar, haurà de succeir a son pare i fer-se càrrec d'un local tan legendari. És un home que tracta el marisc com si fos una joia. És un miracle de perfeccionisme i de perícia, tant com el miracle d'aquesta pel·lícula que te demostra que una peça de sushi dona per molt més de 89 minuts que dura la pel·lícula. És fascinant perquè no és només un documental sobre

0: penjar, sinó és una reflexió sobre la feina, sobre trobar un camí a la vida i sobre recórrer-lo amb un propòsit molt singular. És una verdadera joia, aquest documental de l'any 2011.
1: Sí que ho és, eh? I a més que li dona cinc les estrelles, això, dins el metro de...
0: Està dins el metro?
1: De, sí, ara ja no té estrelles, però perquè els hi van haver de treure perquè no se podia reservar, bé, coses aquestes...
0: Coses d'aquestes que
1: han de tenir... No acabes de saber el senyor Michelin perquè te dona i te treu. I miràvem, Toni, que el senyor Giro... O no, té 100 anys.
0: Té 100 anys, quasi 101.
1: Quasi 101.
0: D'aquí 3 mesos complirà 101 anys.
1: Meravella de meravella.
0: I segueix allà, teant sushi i cercant aquella peça perfecta. Però la paraula xigala, i aquesta excepció que nosaltres ens hem inventat, també la podem relacionar amb la música.

0: juventud y ve fantasma en la noche de traslum.
1: Això que sona és Vete de mi, un dels temes que interpreten el pianista cubà Bebo Valdés i el cantaor Diego El Cigala en el concert Blanco y Negro que va idear, organitzar i filmar en un documental el director Fernando Trueba. Trueba és, com a bon musicòleg, un dels directors de cinema que més ha fet per difondre la música a la gran pantalla del nostre país. Té un gust exquisit i una manera de filmar única. De fet, ell mateix diu, i a mi m'ho ha dit en una entrevista que li vaig fer una vegada, que ell té una visió molt més ampla que la resta, bàsicament perquè els seus ulls miren una a cada banda. Mm. Aleshores, diu, jo tinc una visió com de gran angular. No la tiene nadie. I diu, sí, té raó. Calle 54, No disparen al pianista, Enrique Morente, Chico y Rita, El milagro del Candeal, tots són històries sobre música i de músics, però sobretot, exactament igual que Blanco y Negro, són història.
2: I mentre xerrava, cercava per què li deien El Cigala, en aquest senyor, que en realitat no en Diego, no en Ramon. I El Cigala, per lo vist, li varen posar aquest nom els guitarristes de la seva banda, perquè era com una cigalita, com un mariquillo, quan era jove, no? Un poc escurridizo, deuríem dir, no? Alegre y con desparpajo.
1: Alegre y con desparpajo.
2: O sigui que mira tu, el senyor Cigala. Vinga, Toni Camps, Cigala és nostra paraula i
1: bueno, clar, ara hem arribat a una excepció
2: que... Jo crec que aquesta no la sap molta gent.
1: Vinga. Que no la sap molta gent, de la paraula cigala, que té més a veure amb l'anatomia humana masculina que amb una altra cosa.
3: En 1977, un chico de la calle...
4: Tal vez deberías pensarte un nombre.
5: Mi nombre, claro.
4: Algo con un poco de gancho.
5: Dirk Diggler.
4: Buen nombre.
5: Me gusta mucho tu nombre.
3: Soñaba con llegar a ser alguien.
4: Jack Horner ha descubierto algo especial en el chico nuevo, Dirk Diggler.
5: Así que permítame que ponga esta cinta de 8 pistas. Escuche y ya me dirá lo que opina, ¿de acuerdo?
3: En 2 años en los que la vida era una fiesta.
2: Venga, ¿qué es eso?
1: A final dels anys 70, un director de cinema exòtic, que és el que diu ell, diu, jo soy director de cinema exótico, descobreix un jove molt ingenu que vol triomfar i que té unes característiques físiques molt adequades per a aquest tipus de pel·lícules.
2: De pel·lícules exòtiques.
1: Exòtiques, exacte. La facilitat d'adaptació que té a la situació i la frescura i, sobretot, el físic el convertiran amb una gran estrella. Uh-huh. I això de gran estrella ho entendreu quan vegeu la pel·lícula. I sí, estem parlant de cine porno i de cigales i... Si estem parlant d'aquestes dues coses, estem parlant de Boogie Nights, una de les millors pel·lícules de Paul Thomas Anderson, que aconsegueix fer un retrat fantàstic d'una època i d'un món que és, no sé, com ho diríem, complexa de mirar en públic. O sigui, així en privat, lo que quieras, però en públic és una miqueta més difícil. És una pel·lícula amb una estructura molt complexa, sí que és vera, però que te fa que entenguis perfectament aquella època i que tinguis la sensació de que l'època era viva, que passaven un munt de coses. De fet, és quasi com un gran reportatge que va omplint la pantalla amb detalls molt subtils i molt autèntics, amb una gran banda sonora, i d'altres detalls, doncs, no tan subtils. Però igual d'autèntics.
2: Però se mostra la cigala?
1: En primer pla.
2: En primer pla.
1: O sigui, és una cosa com a molt evident. Vull dir, és que... No, és una pel·lícula sobre el món sobre el món del cinema porno, en els anys 70, final dels anys 70, i sobre com aquesta gent pues, vivien les pel·lícules, com els rodaven, com se convertien en estrelles, i si no l'heu vist, és meravellosa. A més, té un Mark Wahlberg, una Julianne Moore, Burt Reynolds, Don Cheadle, John C. Reilly, Heather Graham, Louis Goodman i Philip Seymour Hoffman. En Burt Reynolds està absolutament meravellós, fent de director de cinema porno. O sigui, és brutal, brutal, fantàstica. Paul Thomas Anderson, Boogie Nights, any 1997.
2: Molt bé, i crec que vols acabar amb el mateix concepte de cigala,
1: sí,
2: no?
1: Sí, però amb una altra... Ai... Una cosa no tan explícita.
2: Poliso.
1: Exacte. Poliso. Hi havia un home que el que més volia en el món era tenir una gran família. Però en els anys 50, a l'Espanya de postguerra, no era fàcil que ningú t'expliqués com se feia per tenir una gran família ni per què serveix un penis, que també és aquesta excepció de cigala, com acabant d'estar.
6: Solo queremos un hijito para educarle y para darle nuestro amor. Un petinto.
1: Abans de Campeones, Javier Freser va dirigir una de les pel·lícules més surrealistes del cinema espanyol, mos encanta, és que no ho puc evitar, que és El milagro de P. Tinto. La història d'una parella que l'únic que volen és tenir una descendència i que podien confondre els alienígenes amb els infants africans. No ho tenien gaire clar. És una d'aquestes pel·lícules de rialla sana, intel·ligent, que veu d'aquella mítica Amanece que no es poco i que a mi me recorda a la magnífica Delicatessen. Mm. I també me recorda molt en els còmics d'Ibáñez, de Bruguera, d'aquelles coses estranyíssimes que deies, però hi és.
2: Totalment, totalment. És que podria ser perfectament un còmic. Sí,
1: exacte.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Pedazo d'invento, la gaseosa. Que...
2: Un dels alienígenes. Sí, és que és una pel·li còmica, surrealista i podria estar dibuixada.
1: Exacte, perfectament, perfectament. De fet, Javier Freser va dirigir la primera adaptació cinematogràfica amb imatge real de Mortadelo i Filemón, amb en Pepe Villuela i en... Ai, no me'n recordo el nom des que feia Mortadelo.
2: Que era Mortadelo.
1: Era tal com era físicament... Però era fantàstica, aquesta pel·lícula, que de sobte per darrere passava un orangutan amb Vespa, sí, que és igual, exactament igual que en els còmics.
2: Benito Pocino.
1: Benito Porcino.
2: Pocino, Pocino.
1: Pocino.
2: És, home, és que li has dit Freser, també, i és Freser.
1: Freser.
2: I no és Porcino, és
1: no,
2: Pocino.
1: És Porcino, és Pocino. Sí, perdó, perdó.
2: No facis errors.
1: Són molt dolents, en son nom, molt dolents.
2: No
1: són quan no dori.
2: Toni Camps.
1: Salut i cinema.

0: De les cigales que canten a ple pulmó, a plena membrana, anem al crustaci. Aquí haurem de tenir en compte una diferència abans de començar, que és que per una banda tenim la cigala mallorquina, que és un crustaci gros i pla, molt preuat, i el que se sol anomenar cigala, però que aquí deim escamarlà, que és aquest animal, aquest crustaci marí, que té pinces llargues i un cos com ataronjat. En xerram amb en David Díaz Vinyoles, que és científic, és investigador del Centre Oceanogràfic de les Balears, especialista en ecologia marina i en comunitats bentòniques. Com estàs? Benvingut.
1: Hola, molt bon dia, què tal? Molt bé.
0: Molt bé. Escolta, t'apareix que primer de tot, perquè en el cap dels oients quedi clar, diferenciam els dos animals. La cigala, aquesta que és més plana, que de s'escamarlà, que diríem, a més, que comparteixen nom, però que s'apareixen com una ona castanya, no?
1: Sí, efectivament, són completament molt, molt diferents. És cert que la cigala mallorquina és molt més desconeguda per al públic en general. I d'aquí on ve la confusió de tenir un nom molt comú, però ser una espècie molt desconeguda, no? I ve totes aquestes confusions. Doncs, bàsicament, la gran diferència és que són dues espècies que viuen en llocs molt, en hàbitats molt diferents, tenen un tamany molt diferent, una estructura morfològica també molt diferent. La cigala mallorquina, potser els que l'hagin vista, doncs és un individu, un crustaci gros, de color marró, molt dur, i la cigala, que entenem com l'escaramel·là, doncs és aquest que podem veure molts dies a les nostres peixateries, uh-huh. Congelats, en caixes, de color taronja i, com tu has dit, amb les pinces molt llargues.
0: Exacte. I escolta, dèiem cigala mallorquina. És així? O perquè només s'adona a l'illa de Mallorca, està a totes les Balears, on les situem?
1: Aquesta espècie té noms molt diferents. Mm. Té un rang de distribució molt elevat. Aquesta espècie la podem trobar des d'Israel, diguéssim, des del final del fons del Mediterrani fins a les Canàries. Últimament, o sigui, gràcies a la creació de les reserves marines, i que Balears és el lloc on en tenim més, és molt més fàcil de veure ara. Dels llocs on més n'hi ha són en el Parc Nacional de Cabrera i també a la reserva marina de Cala Ratxada.
0: Val. Anem a la seva anatomia, perquè és un animal així com a molt, molt fascinant, molt diferent, no?
1: Sí.
0: Què ens pots contar de com és aquesta cigala?
1: És com un tanc, diguéssim. Llavors, és un animal robust, que moltes vegades, per això, molta gent diu, és que és com prehistòric. No, no és prehistòric. El que passa és que és com una bola molt dura, quan l'agafes és molt dur, té moviments molt lents, i té la curiositat, per exemple, de que si us hi fixeu, té com dos pales a davant, no? Pues això, aquestes pales són les antenes modificades. L'evolució les ha fet curtes i les ha fet planes. Viu en zones molt someres, de poca aigua. I en aquesta part del cicle, per evitar els depredadors, doncs, té aquest cos tan robust. Té els ulls molt ficats a dintre de la closca, de manera que els depredadors no se'ls puguin mossegar ni arrencar. O sigui, és com un vehicle acorassat a fons al mar. I després, amb les antenes modificades, sí, les fa servir, quan se fica amb escletxes, fer com de palanca, no? Les clava allà dintre i és molt difícil de treure-la.
0: Mira, aquí ja tenim una part del seu comportament. Com són? Les agrada viure amagades dins coves, ara parlaves de ses esquerdes, són animals solitaris, grupals?
1: Pues mira, tenen dues fases molt interessants a la seva vida. Tenen una fase no solitària, però bueno, viuen amb més o menys a poca fondària, i tenen una fase de reproducció grupal, que aquesta és la fase clau que les fa vulnerables.
0: Ja.
1: Quan arriba l'època de reproducció, el mes de maig, juny, s'agrupen a dintre de coves, poca fondària, i fan com muntanyes d'una femella i diversos mascles, i allà es reprodueixen. Què passa en aquell moment, quan pescador de... que no fa falta que vagi amb escafandres, diguéssim. Quan entraven en aquestes coves i baixaven allà, veien doncs, 20-30 cigales de cop. I llavors, clar, les agafaves totes d'una sola vegada. Clar, això els fa molt vulnerables a la, a la pesca.
0: Com feis el seguiment d'aquests animals? Perquè que fa molts anys que les estudies, David.
1: Sí.
0: Llegia també d'un article de fa molts anys, no sé si això ha canviat, que una de les coses que més vos sorprenia era justament la part de cicle de reproducció, no? Diríem, les cigales recentnades, que era un animal difícil de veure. No sé si això
1: sí.
0: Encara és així.
1: Encara és així, tristament. No ens hem pogut descobrir encara com funciona la part juvenil d'aquesta espècie. Veiem individus joves, però que ja deuen tenir doncs, 3-4 anys, però no sabem on recluten, on arriben els petits, on es troben. És una espècie molt misteriosa.
0: I el seu grau de protecció quin és, David?
1: És una espècie comercial. Es pot pescar durant una època de l'any. N'hi ha molt poques, la població, però tampoc no hi ha molts estudis. El gran mal ja està protegit, que és que no es poden pescar fent pesca submarina.
0: I tu com a científic, que ara parlàvem de les reserves marines i que les estudiàveu molt i que justament deies en començar a Cabrera, que a la Ratjada funcionen aquests refugis marins per a aquest tipus d'animals? Són necessaris?
1: Sí, sí, són necessaris. I ara, doncs, per exemple, a Cabrera, després de 15 anys de protecció, des del 1990 que es va crear el parc, sí que vam poder plantejar-nos a fer un estudi anualment sobre aquesta espècie. Per tant, gràcies a les reserves marines, tornem a tenir cigala mallorquina a les nostres costes.
0: Molt bé. Idò, David Díaz Viñoles, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver estat amb nosaltres avui parlant d'aquesta cigala mallorquina. Cigala és la nostra paraula i mos ha duit de moment en els insectes i ara en aquest crustaci. David, moltíssimes gràcies.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és servei públic. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestre.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com anem, com esteu?
7: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.
9: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
11: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: El Cigala canta, Bebo Valdés toca i qualsevol que les escolti queda enganxat a aquest ritme i a aquesta música. Làgrimes Negres, un àlbum de 2003 que fusionava flamenc i música cubana. Ja sabien bé el que feien Javier Limón i Fernando Trueba produint aquest àlbum Grammy Llatí, el millor àlbum Premi Ondas de la Música, entre altres reconeixements. Vos direm després fins demà amb una altra cançó d'aquest àlbum, El Cigala en els micròfons, i així tancarem el cercle de la paraula polisèmica d'avui. Però abans, en Quico Martorell, cuiner de Can Boqueta a Sóller, ens dona alguna recepta de les cigales, que en aquest cas són els escamarlans.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
2: Mira, pues, per la planxa jo recomanaria més grossos. I faria un tall de dalt a baix per la meitat i torrar. Jo torraria primer la part de la carn, la part que ens ha quedat destapada, vale? La torraria un parell de segons, pella ben calenta, ben calenta. A la pella hi tiram una capeta de sal molt fina i a l'escamarlà, això antes de torrar, i a l'escamarlà, res, una goteta d'oli per la part aquesta blanca de la carn. Torram aquesta part ràpidament. Després giram per la part de la closca i la part de la closca ja la deixam més estona, perquè ja mos tarda més a coure, ja mos fa com un poc de cocció de dins la mateixa closca que coues el seu suc, i aquí t'ho pots menjar talment, amb un poc de ceba confitada, amb unes patates bullides, una maionesa, com vulgueu. Aquí ja és com el gust de cada un per acompanyar el que seria, diguéssim, aquest marisc torrat, com si fos, torràssim una gamba. Uh-huh. Però vos recoman els més grossos. Uh-huh. I, en canvi, per més petits, el que parlant d'una crema, seria una bisquer de cranc, de cranca, en aquest cas, bisquer d'escamarlans. Pues aquí ja d'un altre tipus d'elaboració. Guardaríem el cap per una banda i les mordales, com que no hi hauria molta popa, o sigui, mordales haurien de pelar l'animalet, el cos de l'animalet, la cor, jo recomano pelar, però aquí mos hem d'ajudar d'unes estidores. Tallem per la part del mig, la part on té les cametes, que és la més bona de tallar, tallem per aquí i intentem amb delicadesa treure la carn. Si no mos va bé, doncs hem de tallar per aquí, per la part d'aquí baix, per la part de l'esquena, i obrir com si fos una closca. Aquesta popa és molt delicada. Aquesta popa hi ha molta manera de cuinar-la, però bueno, anem a lo que seria el fondo bo que necessitem. Tenim aquest cap, tenim aquestes mordales, pues un fondo de ceba, porro, si voleu un poquet de pastanaga, un poquet de domàtiga, tot això, sofregim, primer de tot, sofregim aquest cap sense res i començam a tirar les verdures d'un bunt en una i finalment la domàtiga. Tot això ho tenim com una salsa de marisc, que hi tenim aquestes closques, vale? Uh-huh. Podem posar un poquet de brandi, o podem flambejar, si voleu, o deixem reduir aquest brandi, que aquest brandi va molt bé, perquè a vegades el marisc té un poquet de gust massa fort, a vegades perquè potser no és ben fresc, o potser per lo que siga, que potser és un poquet massa gust de closca, diguéssim, i això el brandi molt suvisa, aquest gust, diguéssim, molt mos ho redoneix. Uh-huh. I, bueno, estem en el punt que tot això fa xup-xup, està sofregint, i ja hi posaríem aigua, que faci brou. Ara ja, a partir d'aquí, aquest brovet, podeu afegir el picadillo que vulgueu. Jo un picadillo que recomano és all, julivert, ametlla, prevabord i licor palo. I ara mos quedaria les coses, els podeu fer bullir una estona tallada dins, els passeu per la pella ben calenta un parell de segons. I serviríem aquesta carneta molt poc feta al mig del plat i la salsa a part. I jo ja vos dono un poc la recepta base, però sempre se tracta de que poseu imaginació. I sempre dic una cosa, hi ha tantes recetes com famílies, o millor dit, hi ha adaptacions de recetes com famílies, ben que dic, cadascú que s'hi ha d'afegir el seu toc especial i competir. I voldria afegir una cosa, si sou atrevits, afegiu-li cacau. Cacau en pols, en aquest picadillo, perquè li pujarà el color, li pujarà un punt, el que ens agrada dir els cuiners, aquest gust umami que tenen el cap de les gambes, bé, de la cigala, i crec que és una bona receta que animaria a provar. Oh? Moltíssimes gràcies.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

Què tal? Benvingudes i benvinguts, com esteu? Comencem una nova sessió de l'Eclèctic, ja ho sabeu, de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre i fins a la mitjanit. Avui vos presentarem el nou àlbum del pianista i compositor brasiler Antonio Alonso, un músic nat a Rio de Janeiro fa pràcticament 76 anys i que aquest passat 2022 signava l'àlbum Octet and Originals, un treball que, com molt bé defineix el títol, està realitzat en format d'octet, amb el que interpreta tota una sèrie de temes, 10 en concret, originals. Han començat sentint Toada Moderna i ara sonarà Heart of Brazil.

Heart of Brazil, una de les veteranes composicions d'aquest pianista, Antonio Adolfo, que recupera per al seu darrer llançament discogràfic, Octet and Originals, un àlbum amb el qual visita alguna de les composicions anteriors, junt amb noves creacions, arranjades expressament per aquest octet que conformà amb músics amb els que ja havia tocat i enregistrat anteriorment. Tinguem en compte que la seva producció discogràfica com a titular sobrepassa la trentena. Tot i que la seva professionalitat és molt gran i el seu bon gust, com han sentit, per a la composició, no deixa de ser curiós que no hagi obtingut una major representativitat dins la música i un reconeixement artístic com a solista. Nosaltres sí que el volem reconèixer aquí, amb aquest darrer àlbum del que ara sentirem, M1.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdios, música.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol! Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Va néixer a Rio, Antonio Adolfo. L'àlbum es titula Octet and Originals. Octet perquè és la formació amb la que se'ns presenta i Originals perquè l'àlbum està farcit únicament de composicions del propi Adolfo. Bé, Amas comentava que no ha estat tot lo reconegut que es mereix i no hi ha dubte que també part d'això, part d'aquesta mancança de protagonisme en la seva carrera és que s'ha dedicat a acompanyar altres artistes, grans veus brasileres, com per exemple Eli Regina, Carlos Lira o Flora Purim, entre altres. A banda també de dedicar-se a la docència i ja se sap, aquesta activitat requereix de molt de temps. Tornem a la música ara en dos temes, Cascabel i Pretty

No sé si aquest darrer tema, Pretty World, vos pugui sonar un poc més que els altres. De fet, és una d'aquestes composicions que ha recuperat de la seva producció, però que, a més, hi feren les seves versions músics com Stevie Wonder, Herb Alpert i Earl Clark. Antonio Adolfo començà els estudis musicals de molt petit i ja a principis dels anys 60 era un habitual dels ambients musicals brasilers, destacant com un gran acompanyant. I precisament amb Eli Regina, amb la que dugué a terme una gira europea, començà aquest reconeixement, com he dit abans, sempre un poc en segona línia. Després, com a tants altres músics, el capturà el jazz i s'establí als Estats Units d'Amèrica. Bé, és el moment de tornar a la música. Ho farem en Teletema.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. TV3 Ràdio és entreteniment. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur, portada.
7: Si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
9: Ja som aquí, ja hem arribat.
10: Com anem, com esteu?
11: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
9: És el moment de posar els punts sobre les is.
12: De fluència.
11: El paraigo en sabates.
9: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
11: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
12: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Això ho ha fet un professional.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Feito en casa és la cançó que donava títol al seu àlbum del 1977, que Antonio Adolfo recupera per al seu darrer treball, aquest Octet and Originals, que han registrat amb Jesse Sadock a la trompeta, Danilo Sana al saxo alt, Marcelo Martins als vents, Rafael Rocha al trombó, Jorge Helder al baix, Rafael Barata a la bateria i Ricardo Silveira a la guitarra. Una àmplia formació on es plaiar-se en el terreny dels arranjaments. I Minor Short és un altre d'aquests temes que trobem a l'àlbum.

Avui a l'Eclèctic Octet and Originals, el darrer àlbum del pianista, compositor i arranjador Antonio Adolfo, editat fa tan sols uns mesos, aquest passat 2022. És també el disc amb el que arribarem fins a la mitjanit. Estimades i estimats, amb Zabumbaya vos emplaçarem fins a una nova edició de l'Eclèctic, on tenim totes les músiques, perquè, per norma, ja sabeu que no sonen a altres llocs. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Joan Jiménez. A la direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Bon dia, sí, bon dilluns. Al Tombat avui parlem d'aquest plat, una fritada feta amb patates, preves i també domàtiga, que es fa a Mallorca i a Menorca. Tombat s'escriu amb bo, Tombat, tot i que segurament ho pronuncieu amb bo, Tombat, i segurament ve de tombar, quan s'han de tombar les peces de verdura per fregir-se. Originàriament, però, és un plat vegetarià, és a dir, que és viudor de carn i de peix, però darrerament n'haureu vist amb llom de porc, amb costelles de mer, o bé amb peix, com ratjada, o fins i tot amb llagosta i també ous estrellats. Ara, el cuiner mallorquí Santi Taura ha llançat una reivindicació de la gastronomia insular a través de les seves xarxes socials, posant en valor el tombat, un plat de verdures que diu que considera injustament reconegut en detriment d'altres preparacions.
1: Coneixeu el pisto i el ratatouille? Segurament sí. Però estic convençut de que molta d'aquesta gent no sap el que és un tombat. I és curiós, perquè el tombat no té res que envejar en aquests plats. De fet, tot formen part de la mateixa família mediterrània. La samfaina, la caponata, el pisto, el ratatouille i el tombat. Però d'on surt realment el tombat? A banda del tombat ja existien les greixoneres medievals d'Ubergini. I tot fa pensar que és d'aquí d'on evoluciona el tombat que coneixem avui. I aquí a Mallorca ja el troben documentat a un manuscrit mallorquí del segle XIX. El tombat no és el germà petit d'aquesta família. És que encara no l'hem presentat com se mereix. Moltes vegades pensant que les grans receptes venen de fora, i no.
0: I sí, l'aubergini, ingredient imprescindible per fer un tombat. De fet, aubergines en trobam de tres tipus. De morada, que és la tradicional, però després hi ha la negra i també la ratjada, aquesta que té ratxes blanques i també morades. Aquestes són les tres aubergines que trobam per les nostres contrades i que, com molt bé diu el cuiner Santi Taura, és un plat molt més antic d'allò que podia pareixer mosa. Tot fa pensar que el tombat evoluciona de les antigues greixoneries medievals d'Ubergini i que ja trobam els antics receptaris del segle XIX com aquests antics receptaris de cuina mallorquina. Com altres receptes tradicionals, el tombat no va néixer dins un restaurant, va néixer a les cases, aprofitant allò que donava l'hort a l'estiu. Ubergines, preves, domàtigues, patates, fregides per separat, amb un bon oli d'oliva i muntades per capes. Amb el temps, acabarà convertint-se en un dels plats que millor expliquen la nostra cuina. Començam.

0: Foi-me um tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàveu? Benvinguts un dia més a Tentol, ben tornats a aquest programa que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a Ivetra Ràdio, un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui som dilluns, som dia 6 de juliol, és ple estiu i tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Celestí Oliver, en Miquel Junc i na Maria Pons.

0: Bon dia, Celestí Oliver, com anem?
1: Bon dia.
0: Bon dia, bé. Maria Pons, com estàs?
2: Bon dia.
0: Ben tornada. Bon dia, Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com anem?
3: Bé.
0: Miquel
3: bé.
0: Fa bona cara perquè demà se'n va de vacances.
2: S'ha fet ses piules
3: una,
2: i tot.
3: Una bona setmana. Està divint.
1: S'ha fet ses sus.
0: Se nota, se nota. Però bé, com dèiem, heu menjat tombatge aquest estiu?
2: No. Ara que ho dius? No.
3: No. Encara no. Encara no.
1: I mira que és el meu plat preferit.
0: Sí?
1: Sí.
0: Idò, mira, jo hi vaig dinar perquè me'l va fer mo mare.
1: És que m'agrada.
2: Saps que du feina? Un trompó, anava a dir. Trompó sí que n'he menjat. Un tombat du feina.
0: Molta, molta. Sí. I amb aquesta calor han d'obrir foc, han de fregir.
2: Sí.
0: Tot i que se pot menjar fred o calent, això també és vera, i que també se pot posar carabassí, tot i que s'obergini, és un dels ingredients que no pot faltar ni sa patata ni sa tomata. I a vosaltres vos agrada viudo, vos agrada en carn, en peix?
3: Jo en carn i en peix, de ser d'una manera, m'agrada molt.
2: Jo m'agrada més en peix perquè som més de peix, però després a casa nostra agrada molt amb ous.
3: També.
2: No sé
3: també.
2: Això, que tal ho veieu vosaltres. Sí, sí.
0: Amb també. Ous estrellats, deliciós.
1: Mm. Jo el menjo tot sol.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ets tradicional.
1: Bé, com... Evidentment el puc acompanyar, però a casa nostra se fa tot sol.
0: Com se feia... Entens. Molt bé, doncs aquesta és la introducció. Avui hem parlat d'aquest origen del tombat, que ho explica tan bé el cuiner Santi Taura. Ho podeu trobar a les seves xarxes socials, però ara hem de saber quins són els continguts del programa d'avui. I Maria, començant per tu.
2: Sí, jugarem atento, el repassarem l'actualitat del dia i parlarem de la revista Fent Carrerany. Ho he dit bé, de Maria de la Salut, perquè aquest mes de juliol fa 40 anys. He fet un...

0: sal. El naixement de la revista és paral·lel al de l'associació cultural Fent Carrer Any, de la qual forma part. Va ser l'any, el maig de l'any 1986, que se va fundar l'entitat, i el mes de juliol següent va aparèixer el primer número de la revista. Parlarem dels 40 anys de la revista amb Joan Gelabert Mas, secretari de Fent Carrer Any.
1: I de 40 anys de Fent Carrer Any, aquesta revista de Maria de la Salut. Avui ho celebrarem, com sempre, la premsa local, i avui, però també és dilluns, hem de parlar de literatura. I el nostre lector bron, Josep Maria Nadal Suau, se n'ha anat a fer poses per Madrid, però això no impedirà que parli d'uns dels clàssics de la literatura.
2: D'aquí a dues setmanes s'estrena L'Odissea, la nova pel·lícula de Christopher Nolan. Cadascú pot pensar el que sigui de Nolan, d'això en parlem si ho voleu després. Però sigui com sigui, està clar que és un dels esdeveniments cinematogràfics de l'estiu, culturals fins i tot. I també està clar que és una excusa excel·lent per parlar de l'univers d'Homer, de la seva obra, sí, però en aquest cas a mi m'agradaria parlar d'alguns aspectes misteriosos que l'envolten. És a dir, primer, qui era Homer, si és que va existir algú, dit així. I segon, la guerra de Troia, fins a quin punt té una base real o no. Són misteris que envolten aquesta figura fonamental de la cultura occidental i sobre ells en parlarem el lector, no?
3: Tu saps molt bé que no és un joc, que no tot és qüestió de sort.
1: I doncs, avui parlarem de l'Odissea, s'estrena la nova pel·lícula de Christopher Nolan i és una bona lectura d'estiu perquè és llarga i un poc feixuga, però una proposta que tenim per avui dilluns, després en parlarem amb en Nadal Suau. Miquel, però aquest cap de setmana què has fet?
4: Aquest cap de setmana...
1: Se pot contar?
4: Sí, se pot contar. Dissabte vaig anar a Campanet en el carnaval d'estiu.
5: Ui, és clar, comptador.
4: Sí. M'ho vaig passar bé.
5: Tens de compte.
4: No contaré més coses, tampoc. Però bé, vaig aprofitar per fer un reportatget sobre la gent que anava disfressada en aquest carnaval d'estiu. I tenim molt de testimonis.
1: Interessant.

0: I doncs, ja sabeu que Campanet fan carnaval en estiu, van més lleugers de roba, òbviament, i l'han fet aquest cap de setmana. A mi que ara ja ha estat i mos farà un reportatge després de tot allò que va passar.
1: Vaig aprofitar que me varen convidar per a dinar, perquè hi ha una estona. To,
2: I com anaves i tu? Que...
1: Jo...
3: Després ho diran, no? Ho hem de desvetllar. Ja ho diràs,
1: ja ho diràs.
0: Però t'has de disfressar sí o sí, no?
1: Sí, i
0: no hi pots anar fora
1: jo, disfressar. Jo m'he disfressat quasi en el darrer moment, perquè en teoria no havia de quedar, però al final vaig quedar. I vaig improvisar un poquet, després ja vos ho contaré.
2: Això l'hem fet, també, eh? Sí. Això de no fer-ne comptes i llavors quedem.
3: Són les millors festes, llavors, sí.
0: I doncs sí, carnaval d'estiu de Campanet, però també tindrem altres temes, Celestim.
2: Sí, a la tercera hora de Tento, és a dir, a partir de les 5, entrevistarem la vicepresidenta i consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antoni Roca, i Miquel Àngel Cau, que és el codirector del projecte d'extracció i conservació del derelicte de ses Fontanelles, per parlar precisament de la primera exposició que es farà a partir de novembre d'aquest jaciment subaquàtic, d'aquest vaixell romà enfonsat fa més de 1.600 anys, a ses Fontanelles.

0: les portes de l'infern. I
1: d'ahir, el JUP del Centre Cultural de la Misericòrdia de Palma acollirà la primera exposició que durà a terme el Consell de Mallorca d'aquest derelicte de ses Fontanelles. S'inaugurarà el mes de novembre i serà una mostra de caràcter immersiu pel fet que tractarà de recrear l'excepcional jaciment subaquàtic que a ses Fontanelles s'ha trobat a través de la recreació de l'embarcació i també de projeccions audiovisuals i altres sistemes museístics.
2: Mm-hmm. Doncs sí, moltes ganes de saber més coses sobre aquest derelicte que s'ha trobat a ses Fontanelles amb els seus experts. I avui també, però, han de viatjar perquè vendrà l'historiador Jaume Bernat Adrové, que dedica la seva secció als primers turistes que varen visitar les nostres illes. Avui, a Turistes de Morro Fi, una viatgera que va viure moments molt importants de la història de Mallorca.
3: Hola, viatgers. Avui, a Turistes de Morro Fi, parlarem d'una viatgera escocesa, na Mary Stuart Boyd, que després de fer la volta al món va recalar a ciutat, on va poder veure una mòmia d'un rei. Probablement se devia sentir com la descobridora de la tomba d'en Tutankamon, però això no és tot. Va anar a Manacor i va presenciar l'enderrocament de l'antiga parròquia. I Andratx va descobrir que els mallorquins fumaven tabac de contrabando. De tot això i molt més en parlarem avui. A Turistes de Morro Fi, en Mary Stuart Boyd.

0: T'ha agradat aquesta cançó, Celestí?
1: M'agrada, m'agrada.
2: Sí. Cantava.
0: Ha fet el xulet i tot.
3: Sí. L'he vist in.
1: Ha fet, segona vol. No m'han sentit, però.
0: No, però perquè s'ha pogut sentir.
1: Sí, no. No
3: canta el bé, oi?
1: Sí. Si m'hi cargués sense els micros, m'haurien sentit.
0: I no, sí, 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: No, Maria, ja riu. Perquè...
3: Ja, és que jo no. Avui m'he proposat no riure. No ho diguis, Miquel, és que ja és impossible.
2: També me'n podeu escriure a Instagram, a rabatentolivetres, al Facebook de Tento.
1: O bé, al correu electrònic.
3: O sorpresa. Sorpresa.
1: Que bé.
3: Avui ha estat el dia que m'ho ha quedat sí, jo.
1: Clar, per com està setmana està bé, eh? Que nosaltres, que Tento, @ivetresradio.com.
0: Molt bé, Maria, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Maria, no te'n vagis molt en fora, que avui faràs de jurat,
3: eh? He de posar su i en marxa, i he de sintonitzar, beníssim.
0: Una primícia, però abans saludam el nostre tècnic. Avui tenim a les vies de so el nostre estimat Iker Hernández. Iker, moltes gràcies. Les 3 i 21 minuts i ara sí, mos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a la batussa de Tenton.
4: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si vos havíem promès, avui començam la batussa de Tèntol, aquest joc en el qual els protagonistes són els pobles de les Illes Balears. Ja sabeu que cada dia i durant aquests mesos de juliol i agost dedicarem el programa a un poble de les Illes. L'objectiu és que el representant de cada poble que venguin aquí a jugar facin el major nombre de puntuació possible perquè a principi de setembre reunirem els pobles que més puntuació hagin tingut i sabrem quin és el poble més Tèntol de les nostres illes. Per tant, avui començam amb el primer poble que entra en competició i jugarà a Tèntol. Arriba el moment de saber quin poble ets, Celestí.
1: Quin nervis, eh? I el poble que ha ençat aquesta batussa de Tèntol en aquest inici d'estiu és Pollença.

I de si vull jugar amb el poble de Pollença. Pollença, ja sabeu que és aquesta vila municipi del nord de Mallorca, formada per un parell de nuclis poblacionals. De fet, Pollença poble té de més 9.000 habitants, però també la formen els nuclis d'Esport de Pollença, Oport, Cala Sant Vicenç, Bellesguard, Cala Cingala, l'urbanització de la Font o el Vilar. El gentilici dels pollencins és, efectivament, pollencins i pollencines. I d'on ve el nom de Pollença? I del topònim de Pollença deriven tota seguretat de Polèntia, aquesta ciutat romana que va fundar Quint Cecili Metel el 1203 abans de Crist. Ja sabeu que molt a prop del Cudi. I el seu origen és, per tant, llatí i significa potent, poderós. A època musulmana prendia la forma de volança o bullança, que es catalanitzà després de la conquesta del rei Jaume I, adoptant la forma actual, Pollença. I parlarem de l'escut. L'escut de Pollença podria ser encara més antic que la bandera del poble, segons els experts. Hi ha autors que diuen que d'ençà del segle XV figura amb diverses interpretacions el seu escut, compost per tres polls, tres arbres polls, posats en faixes, el primer sobremuntat d'un estel vermell, i els polls són de color de sinople. També té un gall, un gall vermell, òbviament. L'orla és d'atzur i les lletres posen Vigilanta Polent Intercidera. Aquest és el nom que posa l'escut de Pollença, que du aquest gall, que és tot un símbol pel poble.

0: Actualment, els llinatges pollencí més comuns són Cifre, Cerdà, Vives, Llompart, Seguí, Cànaves, Martorell, Sales, Plomer, Serra, Marc, Campomà, Capllong, Llobera i Torrendell. També en destaca, però, el parlar pollencí, el parlar de pollença, que té com a característica principal que no utilitza l'article salat. La singularitat lingüística del pollencí podria haver estat afavorida pel fet que es tracta d'una localitat perifèrica, enrevoltada de muntanyes i que antigament estava poc comunicada amb la resta de l'illa. I avui el refrany que han trobat sobre pollença diu així: si a pollença vols anar, has de venir cada dia. Jo per tu faria maldament passar la mà.
1: Mira, jo, Margalida, te'n diré una altra.
0: Ah, sí?
1: Sí, a pollença diuen la, i a Solla diuen l'u, i a Valldemossa tu, i a Ciutat, vostra mercè.
0: Ja, dit i fet, avui parlam i jugam amb el poble de pollença. Penta.

0: I a banda de conèixer els nostres jugadors d'avui, que ja estan aquí preparats a punt d'entrar a l'estudi, han de saber quina és la pregunta del dia. I aquest estiu vos demanarem per pare gentilicis. Mos direu que vol dir aquesta paraulota, aquesta paraula un poc tècnica, que és pare gentilicis. I doni més ni manco que són els malnoms que reben els habitants d'un poble que posen els pobles de veïnat o del seu redol. Segur que vos ve algun al cap dels pobles del costat. Per exemple, Llonguets, zones de Palma, Taparots, zones de Llubí, Estalacons són de Maria la Salut, Dolces són de Mó, Esberros del Mercadal, o també, jo que sé, Esvirots de la Mola, Formentera, Esponxasàrries de Sant Agustí d'Esvedrà, Eivissa, o Espaios de Sant Francesc de Formentera. Malnoms, vosaltres sí. En sabeu, no? Mm. De malnoms,
1: n'hi ha. No ho sé, no sé què mos deis amb un tuiri. No és el gai dins.
0: Això quan t'arribi el gai de ja parlarem.
1: D'acord.
0: Perquè avui hem de ser de Pollença.
1: Exacte, sí. No quin xerram ni del gai ni de Montuiri.
0: No. Quin malnoms diuen els habitants de Pollença.

0: Doncs aquesta és la pregunta del dia. Quin mal nom reben els habitants de Pollença? I per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu. La primera, a través de l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, i la segona, telefonant al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
0: Ara torrem.

0: TV3 Ràdio és servei públic. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, vam escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada.
7: Si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
8: Un minut ja d'Eivissa aquí, oh?
1: N'hi ha.
8: Tenen ganes de jugar i nosaltres de conèixer els nostres concursants d'avui que representaran Pollença. Però abans han demanat els oients, com els hi diuen en els pollencins de mal nom de poble? I ja tenim respostes ben interessants.
1: Què diuen?
8: La Maria Antònia Pasqual mos diu xues. També en Toto mos diu xovinistes. Ui, ja
1: començàvem.
8: Un poc xovinistes.
9: Un poc pique ja.
8: Després tenim en Joxis, que mos diu rabassons.
1: Bé. D'acord.
8: Pollencim fins. I ja està. De moment tenim això. També tenim un oient que mos diu, mos podíeu donar la resposta correcta. Justament, ara ve que avui no podem perquè la resposta és múltiple. I ja... Tant de mal noms com si gent els hi vulgui posar.
1: Exacte.
8: Va vostre. Avui, mal noms de
1: Pollença,
8: exactament. I ara sí, és l'hora de conèixer les persones que representaran avui el poble de Pollença.
0: Tèntol, amb Margalida Mateu.
8: I com sempre, abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
10: El qüestionari electrònic.
11: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
12: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
13: Sigueu benvinguts. Comencem.
14: Qui sou? No m'heu dit el nom.
15: Noms i adreces.
8: Nom i adreça?
16: Andreu, Canyelles... I què meva?
1: I adreça, sí.
16: Però ahir m'ho vindran a robar.
8: I va, digues.
16: Vale, que mida i en aire, zona 5-8. És una finca.
1: Bé, va bé.
17: Marga Cifra, carrer Cifra número 7.
8: Hola.
1: Mira, per bon.
17: Tot Cifra.
18: Som parents? Som casats?
16: No, som amics.
17: No, amics.
19: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
16: 28 anys. Soc nutricionista, però actualment faig un ridícul per xarxes. I què era més? Estat civil, solter.
17: Jo en tinc 22 anys. Soc tècnica de so i IB3 Ràdio. I soltera, també.
3: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
16: Vaig anar a Sant Jordi de petit i després a Montición. I a l'institut?
17: Vaig anar a Pollença un dia en Cifra i després a Binissalem.
6: Vull saber coses teves. On treballes?
16: Som autònom. No tinc... Aquí meva.
17: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: Té molta feina?
6: Què hi fa, exactament?
16: Ja ho he dit.

0: tu, ridícul per xarxes, ara mateix?
1: Realitzar programes en directe.
2: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: No poden xerrar dos pes, si no, ja ho has dit. Saben on és que me robaran.
1: Jo no me puc queixar.
3: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
4: Andreu, no pot quedar malament, ara.
0: No, no, vaig a córrer perquè per setembre me'n vaig fer el Camino de Santiago. He donat aquí una primícia.
1: Ja vaig al gimnàs.
5: Sap algun acudit?
4: Vamos, hem proposat aquest estiu acudits balears. En sabeu cap?
0: Qui no té cap té cames.
1: Que se pugui dir en directe, no.
4: La Marga diu que no se pot dir.
1: En directe, no.
0: Qui és verd?
1: Sí.
0: Ah, vale, vale. Qui no té cap té cames, qui no vol pols que vagi a l'era... No, qui no... És així?
4: Sí.
0: Vale, i... No sé, ara mateix ja no m'ho surt cap més.
6: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
0: Per sortir de festa o vespre? I per dormir de matí?
1: O vespre van d'anar a dormir.
7: Una actuació extraordinària.
8: Deixem-ho per avui.
9: Moltes gràcies.
4: Sentir respon al qüestionari electrònic i ja poden saludar el representant de Pollans, Andreu Canyelles.
0: Hola, com va això?
4: Pollansí.
0: Saps què passa? Sempre que venc a la ràdio m'ho pentini i ta mateix no se me veu.
4: No.
0: És un fallo que faig.
4: Però mira, avui tenim una persona que te fa un vídeo.
0: Això és vero.
4: En David.
0: Jefe d'en Guisquefré.
4: Exacte.
0: És que el conec així.
4: Sortiràs, sortiràs. I avui, segrestat, de qualque manera, sí. Sempre bé, eh? A la nostra tècnic, la Marga Cifra.
1: Hola.
10: Ha passat.
4: Ai, Marga,
10: a l'altra banda de Teixeira.
4: Seriosa. Sempre no, xerrant de tu, però ni, no t'havien sentit mai?
1: No, jo davant el micròfon, no. Darrere sí, davant.
10: Fas beníssim.
4: Però sempre prevejant que no marques de Pollença. Mm. I clar, avui el teu poble, Júlia.
1: Avui me toca aquí.
4: Idò, estàs contenta?
10: L'has de representar avui.
4: En Andreu.
0: Claro, ho hem de donar tot.
1: Bon companyero.
0: Escriurem a la final i guanyarem.
10: En Andreu, que ha dormit avui dematí. Has dormit.
0: Això és bé. He dormit un poc malament, però encara venc en ressaca de carnaval.
4: Això t'anava a dir, eh? Pollencins de vuit linatges. El vostre cas?
0: No, mon pare és llosatí.
4: Ton pare és llosatí?
0: Sí, que n'hi és bé de Lloseta. Uh-huh. Ja comem malament, ja comem... No m'ho heu de demanar res, vos, quan no hauria de venir.
10: Pot remuntar, però.
1: Jo sí.
4: Una cifra, sí.
1: Camet, cifra i vila.
4: Cifra vila. Uh-huh. I de Pollença, un poble amb molta entitat.
0: Sí, són xovinistes, és vera, el que han dit.
4: Estaries d'acord?
0: Sí, crec que tothom està
4: qualque mal nom més que vulgueu dir?
10: Sou fins?
0: Com que són fins?
10: Pollencins fins.
0: Ah, putes i fins.
1: Exacte.
10: Ah, això no ho han dit.
0: I pollencines putes i fines. Ah. Això és el que se diu. Bueno, jo no ho sé. Ara jo Marga m'he passat, aquí.
1: Nosaltres ho podem dir.
0: Exacte.
10: No, pollencins fins.
0: Vale. I no s'ha equivocat, li ha faltat una cosa. Lo millor volia ser un poc... No volia ser gitano conja.
4: En tot cas, un dels pobles més festius que tenim per les nostres contrades, perquè ara començareu festes i...
0: No, sí,
4: quants
0: ja...
4: Quants dies de festes teniu?
0: Una setmana, més després també Sant Antoni, perquè ara ve la patrona.
4: Clar.
0: I és dur.
4: Però
0: és
4: ja
0: dur.
4: Començarem amb les votacions.
1: La setmana que ve.
4: La setmana que ve, votacions.
0: Dia 17.
4: Quantes persones se presenten enguany per Joan Mas?
0: Marga, expliqueu.
1: Per Joan Mas se'n presenten 9.
10: 9?
1: Sí. Després, per Rei Moro i tot, 5 candidatures.
4: Uf.
1: I juntament ve 2.
4: Anireu a votar?
0: Sí, home, hem de votar el nostre amic Toni Rebessó, Toni Torrandell, Rebessó.
4: Li estic fent campanya.
0: Bueno, i també se me presenten enmig de Draguts, si els voleu votar, Àlex Parrado, Pere Trujillo i Miquel Vic.
4: Ah, sí?
0: Sí.
4: I com ho faràs?
0: No ho sé, m'hauré de xapar. És que jo sempre som Moro, però si surten Rebessó també em fa gana ser cristià. Uh-huh. I l'hauré d'ajudar. Ara, jo de barrera
10: poca. I canviaràs enguany.
0: Sí. Sí, canviaré.
10: De bando.
0: Sí. I mira que no... Ho he estat una vegada, cristià, i no me mata. Però per ell ho faré. Així que ja me convidarà a veure la ciutat al sopar. No passa res.
4: I bona nau a fer la volta a Mallorca, Andreu.
0: Ah, sí, avui.
4: Partiu avui.
0: Avui cap vespre.
4: Vos han agafat...
0: Sí, d'aquí ja me'n vaig directe cap a...
10: Conta.
0: Sí, amb Mel, a la plataforma digital d'IV3, fèiem de Pollença, sortim cap de Pere, bé... Porto Cristo, sí. Montan Santanyí, tota la costa de Mallorca i partim
4: avui. Home, de Pollença, cap de Pere, molt de pobles per mitja.
0: Sí, és que hem de fer adjectius.
4: Ah, d'acord.
0: Certs pobles. I avui quedarem a dormir-se ràpida amb la banda ESL i demà tornem a partir i hem d'arribar a Pollença.
10: I tu quan dones que teva?
0: No, avui i demà.
4: Ah, ho heu de fer totes a Val de Mallorca en dos dies.
0: Exacte. Sí, un dia, però xaparem per dormir a la banda. I som tres. No sé com ho farem, us haurem de tocar molt.
4: En Toni, tu?
0: I en Moreno, una mica, i li va tocar
4: el sorteig. Aquest no el coneixem.
0: No, és que van fer un sorteig per a men qui participava i li va tocar un amic nostre, per sort. No
4: I
0: com
4: és de Pollença?
0: Sí, és de Pollença. Així que tot va bé. Arribarem i sortirem d'allà mateix, tots tres.
10: Però haureu d'anar escapats.
0: La banda és el de 59 que baix. Escapar no hi anirem, perquè si no tot mos t'anarà a rompre.
4: Andreu, llavors parlarem, però mos han dit que aquest cap de setmana t'han imitat.
0: Sí, m'han imitat. No eren rebessó, sinó jo tenia un bessó també.
4: Que és...
0: Antonio Rac se va disfressar de Don Andreu. Però jo li vaig dir, tu vas d'aquí? I em diu, no, vaig de tu. I dic, cago en d'ell. M'ho van malament.
4: I s'ha aixecat avui en el teu pentinat.
0: El meu pentinat.
4: No sé com ho du, llavors li demanarem. Uf,
0: li queda bé, però m'ha agradat. El que passa que ell va dir, mai me reparé, i se l'ha fet. Però, per fer-se d'això.
4: Molt bé. Marga Cifra, estàs preparada per representar el teu poble? Sí. Estàs nerviosa, eh? No t'apaires, jo.
1: M'han avisat 10 minuts abans.
4: Ho sabem. En som conscients. Sí.
10: Espera que hagi robat les preguntes.
4: Això no, va així, eh?
1: Això no ho puc fer.
4: Clar, és que no. Si l'hagués
1: no
4: dit, hagués mirat el guió, perquè allà hi té excés.
0: Ja, per això, almenys si m'ha mirat algo.
4: Avui, en Andreu Canyelles i la nostra estimada Marga Cifra, jugam amb Pollença.
6: La batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
4: Començam el concurs, Marga, Andreu, ja sabeu que aquí barat es cat sagrata i ara vos haureu de gratar el cap perquè en aquesta primera prova haureu de lligar paraules, és a dir, haureu d'encadenar paraules en la darrera lletra de la paraula que vos diguem, d'acord? Una paraula per hom.
10: Vinga, sí, posar en carrac en marxa. I heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obtendreu un punt per paraula encadenada.
4: Vinga. I la paraula d'avui és patrona. Pot sona?
0: Sí.
4: Sí?
0: Sí.
4: Comença amb la lletra A. Teniu un minut. Temps. Aura.
0: Bé, estàtua.
1: Avió.
0: Òrgan.
1: Nígul.
0: Lluna.
1: Astronauta.
0: Avioneta.
1: Tot és en va.
0: És fàcil, en va.
1: Ai.
9: Venga, en duis quatre per on, de moment.
4: Ai.
0: Ai. I Irina. O amb Y.
9: No.
0: Ah, vale, no.
4: També pot ser un ai de amb vela, amb dall. Bé.
1: El que te vagi millor.
0: Ah, John B, jo de Irina.
4: Irina, venga, és un nom.
1: Auriculars.
4: Molt bé.
0: Salsa. Li deixo tot en va.
1: Ai, amb ell.
4: Ella.
0: Vale. Llampulla.
4: Llampulla, molt bé. Temps.
0: Crec que totes les paraules m'han acabat en va. No m'he fet aposta.
9: Heu estat ràpids, però.
4: Maria Pons, com ha anat això?
9: Si mateix jo he comptat, si no m'he equivocat, 8 paraules per cap, és a dir, 16 punts.
10: 16.
9: Si el meu càlcul són correctes.
0: Te n'ha faltat una. Que ho sàpigues.
4: I d'aquesta han estat la puntuació. 16 punts inaugurant marcadors. Marga, ho ha fet molt bé. Per començar, bon equip. Tenim una altra prova, i és aquesta.
6: Guanya qui la sap més llarga.
4: Molt bé, ara Andreu Canyelles i Marga Cifra haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 15 punts per qui ho encerti tot, és a dir, 5 punts per encertar l'illa, 5 punts per encertar el municipi. La persona no, perquè no la coneixereu. Per tant, són 10 punts, no 15. Val?
0: Vale.
4: 5
0: vale.
4: Punts per illa i 5 punts per municipi. D'acord? Estau preparats?
10: Vinga.
0: Vinga, dali.
10: Sabó, dones aquesta persona.
11: Aquell temps, en terrenys, hi havia tres categories. Tercera, segona i primera. Sortien d'aquí de Sant Bartomeu. Si era de tercera, just aquí dalt, t'esturaven. Si era de segona, arribaven dalt a la costa. I si era de primera, arribaven al cementeri.
4: Andreu està nerviós.
0: Vale,
4: jo ja ho sé, jo ho sé.
10: Diu que ho sap.
4: Illa, començant per Silla.
0: Menorca.
10: Menorca.
4: Mm-hmm. Irà a Menorca.
0: Mm-hmm. No hauria dit Menorca.
4: És que no ho sé.
0: Jo crec que això és menorquí.
4: Molt bé, tenim Silla, i ara mos falta no, municipi.
0: Bueno, però no m'agrada estar d'acord.
1: No, jo t'he vist.
0: Ah, vale, vale. Vinga, deixem Menorca. Menorca.
10: Sí?
0: I jo diria un poble de pel mig. Ferreries...
4: Per què t'ha fet pensar això?
0: No ho sé.
10: Ah. Hi va bueno, molt, per Menorca.
0: Bueno,
9: ha donat una pista, clar.
0: Mm. És que ha dit Sant Bartomeu. Mm-hmm. I on és que celebren Sant Bartomeu a Menorca? Sant Bartomeu és 24 d'agost.
4: Mm, molt bé.
0: Hosti, que toca, eh?
9: Uau, Andreu, avui ha vengut, ja no s'ha pres.
0: Claro,
4: però ara m'he mirat carnaval.
0: A on hi ha jaleos, dia 24 d'agost?
1: No ho sé, fa que no vaig a Menorca, jo.
0: Ah, web, Sant Lluís.
4: A Sant Lluís?
0: Fan jaleos.
10: Segur?
0: Sí.
10: Segur?
0: Sí, sí, sí, estic molt clar.
4: Molt bé. Per tant, tenim Menorca, municipi Sant Lluís.
1: Me fi d'en Andreu.
4: Celestí Oliver, aquesta persona és de Menorca.
10: És de Menorca, uau, evidentment. 5 punts, 5 punts guanyats.
0: Espera que m'ho trobi la camiseta, si és de Sant Lluís.
10: Però aquesta persona no és de Sant Lluís.
4: Oh.
10: I ho havies dit.
4: Anaves molt bé.
10: Anaves bé. Era de Ferreries.
0: És la primera intuïció. Marga, m'hauries dit anaves sí, bé. Sí, di Ferreries. Però ha dit Sant Bartomeu. Bueno, l'Iglesia de
4: Sant Bartomeu. És que Sant Bartomeu... Són les festes de Ferreries.
10: Anaves bé, primera intuïció.
0: I no són les de Sant Lluís, tampoc.
10: A vegades no fa falta pensar.
0: Ja, no, i no se m'adona bé pensar.
4: Sí, sí, Ferreries és festa grossa...
0: Oh, i no m'ho puc donar Sant Bartomeu. Set i mig? Ho he dit?
10: Clar, la veritat, dius.
4: Sí, puntet, me sap greu, sí, puntet. Mm. Sí, llavors també estan convençuts.
10: Perquè llavors demà també mos demanaran aquest, sí. aquest mig punt.
0: Però és que ha estat... Domènec he dit dos i un ha estat bo. Bueno, bueno, ja està.
4: Cinc punts més que ja sumen al marcador dels nostres pollencins. Quant de punt tenen, Maria?
9: Mira, és que jo no sé si heu fitxat la persona més idònia per sumar, perquè jo sempre suspenia les matemàtiques, però bé. Jo
4: no
9: diria que 16 més 5 són 21.
0: Vale, vale, vale. Crec que anant sí,
10: corre molt.
9: Perfecte, vinga, recompte 21.
4: Anant molt bé. Tenim una altra prova.
0: Venga,
4: un embarbussament.
6: L'embarbussament.
4: Idò, si tenim un embarbussament fantàstic que haureu de dir sense interrupció ni errades. O podeu dir tot dos, un dels dos, com vulgueu. Quant de punts seran?
10: Seran 10 punts si el deis perfecte.
0: Vale. Dir,
10: sense cap errada ni una. Vale. I si hi ha errades, baixarem, evidentment, puntuació.
0: Ah, aquí sí.
10: Sí, segons el nostre criteri.
4: Efectivament, però atenció, perquè l'embarbussament que haureu de reproduir avui és aquest. Pa-pa-ra,
12: pa-pa-pa. Au, aquestes pernins. Vem si ho escoltau i llavors l'apreneu. Escremar bum-bum, posa-hi oli. Escremar bum-bum, posa-hi oli i n'és llum.
13: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata. Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
0: Ah, molt bé.
13: Escremar bum-bum, posa-hi oli.
12: Escremar bum-bum, posa-hi oli i n'és llum.
13: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata.
12: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
14: Escarabat, bum-bum.
12: Posa oli.
14: Escarabat, bum-bum.
12: Posa oli en el llum. Si en el llum no n'hi ha...
14: A s'escalfata.
12: Si en el llum no n'hi ha...
14: A s'escalfata n'hi haurà.
4: Ah, mira que mos l'han repetit, preparat? Eh? Sí, en Andreu el veig molt animat.
0: La primera part, Marga, t'has de parar la segona.
4: Au, idò, com vulgui.
10: Vinga, som-hi.
4: Sí.
0: Vol que ho intenti?
4: Mm-hmm. Vas tu.
0: Vinga. Escarabat, bum-bum, posa-li oli. Escarabat, bum-bum, posa-li oli en el llum.
1: Si en el llum no n'hi ha... Ah, Andreu.
0: No, jo t'he dit que...
1: Si en el llum no n'hi ha... Escaramboli. Si en el llum no n'hi ha... Escaramboli n'hi haurà. No sé, escaramboli no existeix. No sé.
4: Només has fallat aquesta paraula.
10: Sí, és una paraula afegida.
0: Marga, molt bé. Escaramboli. Bon equip,
9: no? Molt bé, jo crec que era... Hi havia nivell.
4: Ho heu fet molt bé, heu fallat una paraula.
10: Sí.
0: Quina era? No,
4: vol tornar a dir?
10: No, segur.
0: La primera ho he dit bé, no? Està tota bé.
4: Sí.
0: I jo la segona no l'he escoltada. Jo m'he quedat a la primera.
9: S'ha quedat allà.
10: Ho deixam així?
0: Sí.
4: Ho deixam així?
10: Sí.
4: La paraula és escaufeta, d'escaufar.
10: Si no, no n'hi ha.
1: I jo pensant en
10: bona. S'escaufeta.
0: Però més o menys ho ha dit.
4: Ho ha dit tot bé, manco, aquesta paraula.
1: Sí. M'he inventada.
4: Quant de punts els hi donam?
0: Meu.
9: Andreu, ja està bé de voler boicotejar aquest concurs. Jo
10: crec que em poden donar...
1: Està tan malament.
10: Set. Sí? Set, està bé, no?
0: Jo posaria 8.
10: Tot i que heu estat original, també és escaramboli, has dit?
9: Escaramboli.
10: Ja no ho sé ni repetir.
9: La creativitat se puntua.
10: Sí, original ho ha estat.
4: 7 puntets. Vinga. Que som en el marcador. Molt bé.
10: Que estan bé, 7 punts.
0: Vinga, que vull jugar a Portugal i jugui al bitxo.
4: Maria, quant de punts de Pollença?
9: 28, de moment.
4: 28. Fem una pausa, respirem un poc i tornem tot una.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Guanya qui la sap més llarga.
2: Mos queden 8 minutets de programa. Avui som en Andreu Canyelles i na Marga Cifra perquè han començat aquesta batussa de Tèntol, aquesta disputa entre els pobles de les Illes Balears. Avui jugam amb pollença, pollencins d'aquests. Vosaltres sou molt pollencins.
3: Sí, sí, és que si no ets de pollencí, te treuen. Això és el problema.
2: Te lleven el carnet.
3: Te lleven un carnet. Ara de passar una prova i és que ara de ser molt xovinista, per això ho han dit.
2: Totalment. Tenim unes proves més abans de que partiu. Quant de punts tenim, Maria?
4: Recordant que duen 28 punts, 28 aquest pollencins.
3: 21 més 7, 28. Vale, està bé. No m'ha fijat, Anna Maria.
4: No, no, no, gràcies per repart. No sé què cosa, toma com m'equivoco.
5: Està bé per ser els primers d'aquesta batussa.
2: Ara us farem dues preguntes relacionades amb el vostre poble. Pollença, Andreu Marga. Primera pregunta. El pollencí és un parlar que té com a característica principal, que no utilitza l'article salat. Això és així, no? Per tant, feia servir l'article literari. A banda d'aquest fet, es pot llençar també qualque paraula més o manco genuïna que teniu. Per exemple, una paraula que comparteix amb Lleida en València i que s'empra com a sinònim d'infant. Sabeu a quina paraula mos referim?
5: És xic, o xica, amic i mica.
4: Xic.
3: Xic. Xic, xic, xica.
2: Aquesta és molt fàcil.
3: Claro, sí. Jo pensava que hi hauria un nivell espectacular.
4: Espera que ara treure'n sorbona, no?
2: Dos puntes més. Xiqui-xica, ho deus
3: valtros. Sí, a vegades sí. M'assurt. Mm-hmm. O lota.
2: Sí. Se refereix a això, un nen petit. Un xic o una xica.
3: Mm-hmm. Aquí està ple de xics. Mm-hmm. Vol dir que està ple de nen petits.
2: Ple de lots. Molt bé. Segona pregunta. Ara parlant de llinatges pollencins, perquè entre els primers pobladors de Pollença trobam destacar llinatges com Bonet, Bosch, però actualment el llinatge pollencí més comú, sense dubte, és Cerdà. Coneixeu molt de cerdans?
3: Sí.
2: Un parell. Cerdà és un llinatge també molt present a Catalunya i a València, tot i que s'escriu amb S, com en Xavier Cerdà, però és el mateix llinatge, sembla. La pregunta, però, és què vol dir el llinatge Cerdà?
5: Que ha nascut a la Cerdanya o que ha nascut a Cerdanya?
2: Mm.
3: Vale, men. Marga, anem a pensar una cosa, vale?
5: Una.
3: No crec que sigui de les...
4: Oix, jo diria no sé, que és la primera.
3: Però és que és la lògica. I jo sempre, quan és la lògica, tinc l'altra.
4: La claro, intuïció...
3: Cerdanya crec que va ser colònia catalana, no? O m'estic dient un triplo.
5: Mosa, és a dir, sí, tant de claro. Contestar?
3: Jo estic xerrant amb un jutge. Bueno, Marga, tria tu, au. No ho sabré res d'aquesta.
4: Jo diria que és la primera.
2: I ho diràs molt bé, Marga. Sí, no? Clar que sí, segueix la teva intuïció.
5: Clar, de la Cerdanya.
2: Perquè Cerdà ve de la Cerdanya, és a dir, que nosaltres ho escrivim Cerdanya, bé, Cerdà, en C-E, okay. Cerdà, Cerdanya. Molt bé. Cerdanya vos hem embueat molta.
3: Jo, pen massa, no he de pensar tant.
4: Jo pensava que ja estaves entrenat, jo en sé més que tu, de respondre... Sí.
2: 4 punts.
3: El pròxim ho feia pensar tant, jo en sé més que tu, que encara agafa'm aquest d'això.
2: 4 punts més que sumen al marcador. Sí. De Pollença en tenim?
4: Per tant, en teníem 28, més 4 són 32.
2: Molt bé, una altra prova.
6: Amb la paraula a la boca.
2: En aquesta prova, Marga i Andreu tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble.
5: I sí, ara triarem a l'atzar en quines paraules jugueu. Si amb malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges.
1: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
2: Comerços. Mm. Preparats? Teniu un minut.
3: Comerços qualsevol.
2: Sí. Mm. Poden ser bars, poden ser...
3: Ja està, idò.
2: Un minut per dir comerços de Pollença. Temps.
4: Can Moixet, Lu Plaça, Obermut, Club... La birreria, s'ha d'anar, Andreu.
3: La parra, Ferro Busso.
4: Cantoni.
3: Ocell...
4: Font Can Rebussó.
3: Bar Cifra, bar... Ai, ara m'he mullat. La Trenquedora.
4: Bar Cifra, l'has dit?
3: Sí, Monument, sí. Quevedo Dimoni, Milar, Opac de Pollença.
4: Calma Graner.
3: Conta. La mà dolça.
4: Teixit Vicenç. Teixit Vicenç, Mobles Pago.
3: Marga, m'he quedat embullat.
4: Forns.
3: Forn de Can Vizquerra.
4: Això.
3: Can Rebussó l'ha dit.
4: Sí.
3: Correus. És un comerç. Panort.
4: Panort.
3: Electrònica Quadrado.
4: Jo estic estupefat ara mateix.
3: Ho he donat tu. La Marga ho ha donat tot, i jo també. Jo no podia fer més.
4: Tem. Ho hem deixat, però.
5: Clar, hem decidit si Correus
4: i Espac
5: entren. Com a comerç.
4: No. Espac no és un comerç.
5: No.
3: Saps què? Correus
5: tampoc.
3: Nou,
5: bé,
3: i he pensat
4: en Correus encara.
5: Encara
4: teu...
5: sí.
3: Correus sí. Sí. Sí. Sí. És general, però bueno.
4: Correus no podien anar
5: no considerat per bona,
4: però...
5: un espac, establiment
4: el...
5: comercial.
4: Opac de Pollença.
3: És que el fan nou i ara m'ha vingut opac. O sigui, sé. Tot el que m'ho venia.
4: Jo n'he comptat 24. Què trobau? Llevant aquests...
7: Ah, llevant aquests, jo en tenia 21.
4: Mm-hmm. Mem en Celestí, quants en té?
5: 24, també.
4: 24, idò, 24.
7: Però seran... repetit i jo m'he embueat.
3: Ja, sí.
7: Ho he fet d'aposta.
4: Seran 24 els punts. Venga. Que sumen el marcador de Pollença. Per tant, ja tenim la puntuació definitiva. I avui, la Marga Cifra i l'Andreu Canyelles, representant el poble de Pollença, han aconseguit...
7: 56 punts.
4: 56 puntassos!
7: Sí,
3: està bé, no?
4: Està molt bé.
3: Guanyarem, bueno, arribem a la final. Ah,
7: hem de veure el nivell de pròxim concursant. Això no ho sabem, encara.
4: Tens primers, ses primers, té que no teniu pressió, perquè no sabeu el punt que han fet els altres.
3: Això és veritat. Però... ho haguéssim donat tot igual, eh? No passava res. No...
7: jo crec que sí, ho heu donat
4: ara
7: tot.
4: Ara el que queda de setmana aniré comparant.
3: No, tu pots fer trampes per darrere. Tu, vas,
4: no, que mos trauran, Andreu. I... 56 punts heu fet, heu jugat molt bé. Enhorabona, Marga. Ja, ara ja pots estar aquí, en aquesta
7: no,
4: banda.
7: No, jo me quedo darrere.
4: Segur? Estàs segura?
7: Sí.
4: T'estimen més estar allà darrere.
7: Està més tranquil.
5: Bé, però si heu de tornar, haurà de tornar.
4: Sí, això sí. 56 punts.
5: Aquí.
4: Andreu, que vagi molt bé aquesta volta a Mallorca.
3: Moltes gràcies, és un honor sempre venir atento. Uh-huh. Ja almenys si torn venir qualque dia.
4: Vos ho contareu com ha anat.
3: Claro,
4: recordem que avui i demà fareu tota la volta per litoral.
3: Per la costa de Mallorca.
4: I vos aturareu o no?
3: Mos aturarem en un poble on hem de fer aquests objectius.
4: I quins objectius són?
3: No els he mirat bé, però crec que el codier fem molt... Mira si vaig preparar.
5: Són bons de fer.
3: Sí, fer una foto en un cartell del Cudi, sé que vaig de mos a comprar una coca de patata, a Magaluf trobar un mallorquí, i allà quedarem 7 hores, perquè trobar un mallorquí a Magaluf crec que és més ben possible.
5: Clar.
3: Però bueno, ja ho veurem, a lo millor estarem una setmana per fer el repte.
4: I de sort, i ànims, i sort també amb en Toni, que a veure si li va bé les eleccions.
3: Exacte.
4: A Joan Mas, que enguany
3: si surt,
4: està complicat, nou persones que se presenten.
3: Massa.
4: No serà fàcil. Marga Cifra, Andreu Canyella, 56 punts, enhorabona i moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, que vagi bé.
4: Gràcies a vosaltres. Gràcies. Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot una.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni. Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem, com esteu?
2: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
3: De fluència.
1: El paraigo en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
1: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
3: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Moment per encetar la segona hora de Tentol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell aquí, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb el poble de Pollença i hem encetat la batussa de Tentol, ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: Sí, mos toca saber quina és la notícia del dia. Així que saludam en Miquel Jung.
1: Bon dia.
0: En Celestí Oliver.
2: Bon dia.
0: I na Maria Pons.
3: Bon dia, bon dia.
0: Esgotats d'aquesta primera hora.
4: Està molt emocionant.
2: Està trepidant, eh? Sí, sí, sí.
1: És que cansa.
4: Aquests pollencins són intensos.
0: Ja no me'n recordàvem de la batussa de Tento.
2: És estiu passat.
0: Són moltes coses.
2: Sí, són moltes coses.
0: Ens encanta aquest concurs estiuenc entre els pobles de les illes. Avui ha començat Pollença, demà tindrem un altre poble. I així cada dia, cada dia, cada dia. Així que, si vos fa ganes participar, també, diu, jo som d'Alcudi i vull participar. Perfecte, telefonau-mos, mos escriviu a l'Instagram, allà on vulgueu.
1: No Maria ho agrairà.
4: Per favor, que mos diguin coses. Tots els voluntaris són benvinguts i benvingudes.
0: Vos esperam, efectivament, per representar el vostre poble aquest estiu. Però bé, com dèiem, aquest cap de setmana ha hagut una festa grossa a Campanet. I en Miquel ha estat. Miquel, ens has preparat un reportatge.
1: Bon reportatge, sí, sí.
4: Sobre... Tot el dia esperant aquest moment.
0: Sí, i no, ha arribat el moment. Del reportatge sobre el carnaval d'estiu de Campanet. Carnaval.

0: Ja fa 21 anys que Campanet enceta en les seves festes de Sant Victorià amb el Carnaval d'estiu, un esdeveniment ple de festa, colors i disfresses, clarament. Jo dissabte hi vaig ser, a Campanet, m'ho van convidar a un dinar, i ja que hi era, vaig quedar una estona més.
1: Ja aquí som.
0: Ja aquí som, vaig dir, va, sortirem un poquet.
1: Tots sabíem que passaria això, Miquel, junts.
0: De fet, jo no hi volia quedar, però no, en el final vàrem quedar.
2: Un dinar, una casa, una portassa, men.
0: Una portassa.
2: Fins on poden comptar.
0: I no sé quanta gent era, de més 40 persones.
3: A quina hora s'hi posa, però? A quina hora comença la festa?
0: Nosaltres ens vam convocar a la 1:30 per dinar. Però la festa no comença a fer les 6, que fan el pregó l'amo i la madona, ara vos ho contarem. Però sí, són moltes hores. I jo vaig aprofitar que era per allà per fer un reportatget sobre aquesta festa. I ja que no endevinau quina persona va ser la primera que vaig veure... Just quan vaig baixar... Bé, no, és que encara no havia ni baixat del cotxe. Vaig aparcar i darrere jo aparca un cotxe amb una L d'una persona que s'ha tret.
1: Una persona jove, ja.
2: Podrien ser moltes.
0: Un company d'Ivetra Ràdio.
1: Ja teniu moltes vistes,
0: eh? Sí, va ser Antoni Guiscafró, que va aparcar just darrere jo.
2: Antoni el nostre.
0: Venia en el mateix dinar que jo, i jo ni ho sabia, no m'havia dit res. I me'l va dir que no era la primera vegada que anaven al Carnaval d'estiu, me'l va contar això.
4: No, la segona, però em fa moltes ganes, perquè feia estona que no venia. Sé que era una festa molt bruta i ara avui que fa calor, me'l passarem bé i amb els amics, campanetet i un pot de trull. I a més hi ha gent per tot Mallorca i mentre mos comportem... Ja va bé.
0: I de què vas disfressar tu, Toni?
4: Jo vaig de ballarina, perquè m'ha dit un Joan Biel que d'un tutu i un Mariola. I mira, anant de ballarina, serem un parell, no sé quants, però més de 10.
0: I has ensenyat qualque ball?
4: No, però és bona aquesta.
0: Sortiran avui vespre?
4: Jo crec que sí, qualque ball, Déu sap. Que dur fos, sobretot.
2: I aquí ja el duen, el tutu.
0: Sí,
2: ja el duia posat.
0: Va deixar d'escotxo, ja caracteritzat de ballarina.
2: Festa bruta, ha dit, i fa calor.
0: I fa calor, sí.
2: Bé.
1: Hauria pogut fer de Rosalia si anava vestit de ballarina?
0: Sí.
1: No sé si se va adonar.
0: No anava molt lluny, però...
1: No.
0: Encara va anar bé, va anar bé.
2: Bé, tu també, Miquel, vares demanar un grup de joves campaneters i campaneteres que significa aquest dia per ells, i ens han explicat que el Carnaval d'estiu és la festa grossa del seu poble i que l'esperen amb molta ànsia durant tot l'any.
5: Per Campanet, el Carnaval d'estiu és fer poble, és fer tradició, és seguir una festa que fa 21 anys que se fa i seguir una tradició tots junts i cada vegada s'afegeix més gent, fer coses noves.
0: I encara no vos heu disfressat d'altres, de què anireu disfressades?
5: Anem de segurar tarda d'home i sa madona i anem amb un tutu rosa, unes ueres fosforitos roses, crec que duim un auricular, una camisa, una americana... que molt moriran de calor, i després duim unes calces roses també i amb unes crots.

0: Quins temassos avui, eh?
1: Sí, sí.
0: Això...
1: Mm.
0: Això és
2: gran. Això és carnaval i totes les
3: cançons. Sí, sí. Les cançons, sí, tot i que ja sabeu que nosaltres carnaval tradicionalment el celebram
2: per febrer,
3: en hivern, sí, per a baix. Sí. Els campaneters els agrada anar lleugers de roba.
0: Sí, aquest carnaval d'estiu l'organitza cada any l'associació Sa Llengua Bona i tot comença a Sora Baixa, com de en Miquel Alexís, amb el sus a la festa i el pregó que fan l'amo i sa madona des de l'Ajuntament del poble. Dos personatges triats per votació popular mesos abans. En Miquel va tenir l'oportunitat de xerrar amb ells abans de fer aquest pregó, perquè ell és una persona privilegiada, i començam escoltant en Rafael Pons, que enguany ha estat l'amo. Mos explica què representen aquestes figures.
4: Bueno, la figura de l'amo i la madona va sortir després d'un parell d'any de fes carnaval i estiu. Se li va voler donar un altre impuls i se van crear els personatges de l'amo i la madona per fer el pregó i donar el començament el que era el carnaval d'estiu, que realment era una festa de mig, que va començar que se fa igualment a la plaça de Sant Bordoi, se va muntar allà, però era una festa de mig. Va anar agafant molta força i per donar-li un poc més d'impuls se van crear aquests dos personatges que són els que fan el pregó abans de començar el que és el carnaval d'estiu.
3: I doncs Rafael ha estat l'amo d'enguany. Sí, sí. Sí, tot molt simbolitzant el tema del truc, no?
2: Sí, clar, és que aquesta festa l'organitza una associació que es diu Sa Llengua Bona, que també és una peça del truc, i clar, van triar aquestes imatges de l'amo i la madona. I van disfressat de l'amo. I bé, igual que la carta, bàsicament. Sí, sí.
3: I de 10 d'oros. Mm,
2: exacte.
3: Sa madona...
2: És el 10 d'oros,
3: sí,
2: no?
3: Sí, però vull dir que van... Van disfressats així,
2: sí, sí. Cada any és un poc diferent, perquè cada parella d'amo i madona trien així com van, però sí que està caracteritzat com les cartes del truc. Bé, ara anem a dir que som un privilegiat.
3: 11 de bastos,
2: l'amo. 11 de bastos, 10 d'oros.
3: 11 de bastos, sí.
2: La madona. I bé, jo vaig tenir la sort que per casualitat vaig dinar a la mateixa casa que ells dos, així que va ser fàcil poder conversar amb ells durant aquestes hores prèvies.
1: Vares topar tothom, ja.
2: Sí. Ja t'he dit jo que en aquest dinar sempre...
1: Era la portada.
2: Ja, lo millor, sí.
3: I ja anàvem vestit de l'amo i de
2: la madona? No, però se varen disfressar ja, i després ja varen sortir disfressats i en processó cap a l'Ajuntament, que no era molt lluny.
1: De què vareu dinar?
2: De paella.
1: Sí.
0: Que fàstia, no? Feta.
2: Com anada.
3: Aquí moltes preguntes.
0: Aquí estan tots intrigats.
2: De fet, com anada a la Pobla.
0: Ah, ja ho veus.
3: Per favor, Miquel, és que no sé ni per què mos han plantejat que campanades.
1: I dolç, fer-ho dolç.
2: Sí, encimada hi havia. Encimada no sé de on era, no sé si la van anar a cercar a la Pobla, Campanet o Buja, no ho sé. Però bé, també vaig xerrant a Caterina Rabassa, que era la madona d'enguany, i mos explicava com funcionen aquestes votacions que trien en els dos encarregats de donar aquest sus a la festa del carnaval d'estiu de Campanet.
5: Realment va ser un pot dit i fet. Ja quasi que els darrers dies van dir ei, que foten, ja em fa ganes, jo també, pum, pum, pum, i van posar en això. Realment, quan menys ho penses, millor. Com més t'ho penses, després te fugen les ganes de fer-ho. Pues realment se presenten candidatures. Hi ha anys que n'hi ha menys, només hi ha una candidatura, altres anys que n'hi ha moltes. I després hi ha com una setmana de reflexió i el dia abans de la Fira de Maig de Campanet, tot el matí fins a les 6 del vespre, és quan els campaneters voten, i també gent de fora poble. I després al vespre pues, se fa el recompte de vots i surt qui és. A part de molt de nervis de sentir tot el recompte de vots, pues, després sent com un aló i pot ser, òbviament, il·lusió de tenir aquest paper en aquest dia tan important per tots els campaneters.

0: I precisament a Caterina Rabassa, sa madona d'enguany, també li varen demanar com se prepara aquesta disfressa i ens va explicar això.
1: Va fer com un disseny així especial, perquè cada any és un estil diferent.
2: Cada madona va així com vol.
1: Exacte, sí. Mentre la madona i la modista decideixen i és un disseny propi de cada any. Es queda per record, al final. Estem bastant tranquil·la. Bueno, pues al final és una cosa que l'hem fet nosaltres, el dominam, el que hem de dir. I que si mos equivocant, tampoc passa res. Fer festa i passa molt bé. I al final, sense pressió. És que com més pressió te pots, pitjor.

0: I ja mos ho deia na Caterina, és millor no pensar en els nervis i en la pressió que suposa ser aquest personatge de la festa. Per altra banda, en Rafael Pons, l'amo, també ens explicava que estava molt tranquil durant els moments previs al sus del carnaval d'estiu.
1: Estem preparats, els nervis supos que ja han estat vestits, hem començat a pujar dins els cotxes, això. Cada vegada aniran augmentant i esper que ens anem damunt del balcó, ja mos fugin i ja mos surti tot, així com ho hem ensenyat i com ho hem preparat. Una de les festes grans de Campanet, i els que estimem Campanet, és una festa que estimem i volem que segueixi cresquent i la vivim amb moltes ganes, molta il·lusió.
2: I que creixi en respecte, però.
1: Clar que no falta, sobretot molt de respecte, tant en el poble com en la festa, com en tot. És a dir, és festa, no és venir a taxa, ni botellón, ni coses d'aquestes. És venir a disfrutar de la festa, disfressar-se en l'estiu, una festa diferent.
2: Després passar-se bé.
1: Exacte.
2: Riure un poc.
1: Exacte.
2: I jo aquí era, vos puc dir que varen fer aquest pregó molt bé.
0: Sí?
2: En Rafael Pons i na Caterina Rabassa varen donar aquest sus en el carnaval d'estiu amb un pregó anglosa. Això està molt bé. Ple de versos que repassaven l'actualitat política i social de tant de Campanet com de Balears, amb un to humorístic, crític i irònic. Va ser graciós i divertit. I a partir d'aquell moment, Campanet se va omplir de gent disfressada de moltes coses diferents. I un dels que me vaig topar per allà va ser una persona que coneixem també, Antonio Rac.
0: Bueno, és ja de Campanet, no, Antonio?
2: Sí, és de Campanet. Sí.
0: I s'ho
2: passa, s'ho passa molt bé aquest dia. I bé, escoltau de que anava disfressat perquè abans hem avançat un poquet, però millor que m'ho expliqui ell.
3: Enguany vaig un personatge conegut pel públic d'IV3. Vaig de Don Andreu Canyelles, Doctor Amor, que juntament amb Joan Rebassó va participar aquells 11 mesos inolvidables a Joan Samescató. I en teoria jo havia preparat que cadascun n'era d'un, però en Andreu s'ha negat a tenir-se separar-me. Però jo no. Jo m'he fet el degradat d'en Andreu.
2: Sí, no, els cabells són iguals, eh? Degradat, increïble.
3: Ara, clar, no ho veig, perquè això és ràdio, però duc un tupé espectacular. Amb un de mirar les xarxes i veure un tupé espectacular.
2: Però gent en Tintín.
3: Tatus, piercings... Ben recreat.
2: Els tatus són els mateixos que du l'Andreu, o no?
3: Exacte. Tatus, he mirat, per exemple, d'una rosa, jo m'he portat una rosa. Ell du en el braç dret més així, rotllo, no sé si el blackout o no sé què sigui, més gros, junt, ho he fet igual. Està ben recreat tot.
4: I de bo recomanant visitar el perfil de Casa Orrac a xarxes socials per veure el procés que va fer en Toni Orrac per disfressar-se del seu amic, en Andreu Canyelles, que precisament avui ha participat a la batussa de Tèntol i en qui...
5: I estava ben content.
4: Sí, estava ben content, en qui ja n'han pogut xerrar.
5: Toni Orrac s'hagués disfressat ell, ara haurà d'un parell de dies aquest pentinat, perquè això no se lleva fàcilment.
2: Jo li vaig dir tot d'una, en Toni, ara hauràs d'estar un mes amb aquest degradat de pentinat, i m'ha dit...
4: Bé, és estiu. Sí.
2: Però avui ja he dit que ja li començava a agradar més. Avui se l'ho ha mirat en el mirall i li ha agradat més ja, Antonio.
0: Pentura fa un canvi de look?
2: Sí, ara
0: Pentura
2: se
0: queda així?
2: És a sobre.
4: Bé, tu, Miquel...
5: Haurà d'anar cada 15 dies en el barber, perquè aquest pentinat...
0: No, sí, sí.
4: Cada 15 dies o cada...
0: Cada setmana, m'aparec,
4: sí.
0: Segons dia.
4: O cada dia.
0: Sí, jo sé de gent que hi va cada setmana. Has degradat molt de temps i molt de dos.
4: Sí, dedicació.
2: Jo no hi vaig tant.
0: No. No, jo tampoc.
4: Bé, Miquel, tu te vas trobar en Andreu per Campanet, precisament, i li vas demanar que em pensava sobre aquesta disfressa. Clar, en aquell moment era fresc.
2: Clar, jo no me'n recordava que venia dilluns. I li vaig demanar. Ja va anar bé.
4: Avui hem intercanviat impressions, però ara sentirem aquest moment fresc.
2: Jo quan el va veure, fa 5 minuts que
4: veure què deia.
6: Molt bé, però la putada és que tot li dirà que va de Quillo i després dirà, no, vaig de Don Andreu. I això ara me farà mal propaganda. Jo li he dit que si Guillo m'han de cridar jo, no l'han de cridar ell. Per què? Està en el meu personatge, això.

0: No, ja mos han fet saber avui que era fadrí en Andreu. Sí. Per tant, si lliga, que me creien era jo.
1: És molt important, clar, aquesta...
2: Clar, que si hi ha dos Andreus ara, com ho faran? No.
1: Bé, Pintura li agrada més el nou Andreu, si ja, no ho sé. Això no ho sabem.
2: Jo no he dit res.
0: No, Miquel?
2: Jo,
0: no. Va, ho deixarem així.
1: I durant aquest carnaval d'estiu de Campanet, en Miquel també es va trobar en Sebastià Crespí, que va passar un parell de vegades per Tento també, i duia una disfressa ben original. Escolta-ho.
3: Anant de tècnic i metges d'ambulància, però de pe a pa, xaleco, logos, venes, vies... suero, tot el que te puguis imaginar. Enduïs ambulància en sa camilleta i tot, per si hem de carregar algú. No ho som, tècnic, com vols, però ho suposa.
2: I aquest grup anaven superben caracteritzats, és que no us ho podeu imaginar. Duen una ambulància feta per ells, anaven tots amb, bé, vestits de samu, però igual, jo me pensava que eren tan nit d'ambulància de veres, m'ho pareixien.
1: És que estaves en sa jet set, Miquel, o sigui, tu, vares anar amb els MVPs.
2: Te trobaves a tothom, allà, sí. A Campanet, no... Era posar un pot sull i trobaves a sa gent.
0: Vos vareu passar bé.
2: Molt.
4: I vi una gentada.
2: Una gentada, tot i que vaig trobar que n'hi havia manco que altres anys que hi havia... Bé, jo fa un bon grapat d'anys que no hi anava ara, però vaig trobar que s'hi podia estar el manco a la plaça de Sant Bordó.
1: Bé, massa bé.
0: Hi ha molta oferta, no?, aquests dies, moltes festes a moltes bandes.
2: Ja està bé, que la gent vagi un poc per tot.
0: Se reparteixin
2: un poc, sí. Gabriel Perelló, que també anava amb aquest grup disfressat, mos explicava que s'ho varen passar, sobretot bé, preparant aquesta disfressa.
5: I bé, o sigui, el carnaval d'estiu representa el fet de passar-se bé una setmana o dues abans, també per juntar-se amb els amics i preparar el disfraç, no anar a una tenda qualsevol a darrera hora i això, o sigui, és estar junts amb els amics i passar-se bé responsablement i respons.

0: I ja per acabar aquest reportatge, ja vos volia demanar a altres quina és la millor disfressa que ho fem mai. Ui. Encara que no sigui de carnaval d'estiu, de carnaval d'hivern també.
1: Ui.
2: No és que ja m'agrada tant disfressar-me.
3: Sí?
1: Jo ara fa molta.
0: És que a Maria Val li he xivat un poc la pregunta aquesta i m'ha dit, menys mal com ho has dit, perquè m'ha disfressat tant.
2: I s'ha cap passant, no? Que se m'ha oblidat i no ho he pensat. Però mira, jo recordo un carnaval d'estiu que vaig anar... totes les amigues varen fer cadascuna d'una princesa Disney. I jo anava de na Jasmine, perquè com que jo som la més morena de pell i tal, ma mare m'ha fet la disfressa, que ella cosa i superbé i és un artista, i tothom m'ha de... És que en Na Jasmine. I dues ses monedetes, tiqui-tiqui, saps? Movia un poc, feia renou, va ser molt divertit. I no vaig passar calor, perquè, clar, panxa l'aire i això,
0: clar,
2: al final.
0: A vegades, el millor, en l'estiu.
2: I Celestí?
1: Ui,
2: jo
1: fa molt que no m'he disfressat, a veure. Sí, però des de Obelix, quan era petit, a Hostesa, de vol...
2: Aquesta m'agrada molt.
1: Ara pens, ara pens. Ara
2: pens. Pasajeros al
3: Modóvar.
1: Sí, hi ha documents, sí, de cada... Sí,
0: jo crec que vos pot passar les fotos.
1: Hi ha documents.
2: Necessit sí, per això.
1: Però ara no me'n venen més en el cap, però sí. Perquè... Ara, vinga, l'any que ve me desfressaré.
0: Podem anar tots.
1: Podem anar tots.
2: En Miquel,
1: que
2: m'he
1: anat mai.
0: No hi ha mai, tots en el carnaval d'estiu.
2: Encara no mos has dit de que te vas disfressar, ho estàs aguardant per final.
0: És perquè era molt... molt improvisada, la disfressa. Jo hi anava amb un amic meu, que en teoria no havíem de sortir després, el que el mateix dematí m'ho va dir, va, que et poden quedar una estoneta. I jo li vaig dir, home, us haurem de disfressar. I la cosa és que tots dos teníem una camiseta d'Argentina, de la selecció d'Argentina, i van dir, va, aniran de jugadors d'Argentina dels anys 80, perquè van trobar dues perruques també.
2: Ai, Déu meu.
0: Però clar, no vos podeu imaginar la calor que fa amb la perruca.
2: Clar,
0: cada 10 minuts me l'havia de llevar perquè suava. Era complicat.
3: Clar.
0: De fet, la vaig perdre ja.
2: Sí. És un clàssic, també.
3: Tampoc no te va ser molt de greu.
0: No, hora de sopar ja vaig dir, ja basta. Ja no la vull dur més.
3: Aquest ha estat el reportatge que ha fet en Miquel Junc per aquest carnaval d'estiu de Lloset, de Campanet.
0: Jo dic de Lloset, però... No te sentin, era de Campanet.
3: Dic de Lloset, perquè Lloset el fan en hivern, però no, Campanet, Campanet.
0: Exacte, d'estiu.
3: D'estiu. Molt bé, Miquel, molta gràcies. Gràcies. Els testimonis que hem pogut recollir. Ara hem de fer una petita pausa i tornem tot una.
4: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Quin és el teu moment de Tèntol?
5: Hola, som la Marina i el meu moment Tèntol és quan juc a bàsquet. El temps s'atura i fa que només pensi en el joc.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Calor.
5: Moscars.
6: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
8: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
8: Les rialles.
6: La bona companyia.
7: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
9: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Sol, sí, però ben protegits. Abans de fer qualsevol activitat a l'aire lliure durant l'estiu, és imprescindible protegir-nos dels rais solars. Per això, convé tenir sempre a mà una bona crema solar. Per triar-la correctament, hem de tenir en compte el que tècnicament s'anomena fototip, que es basa en el color de la pell, dels cabells i dels ulls, així com en la manera com la pell reacciona a l'exposició solar. Hi ha 6 fototips que van des del més clar al més fosc. A partir d'aquestes característiques, poden determinar quin és el factor de protecció solar, o FPS, més adequat. En aquest sentit, l'assessorament d'un dermatòleg, d'un farmacèutic o d'un esteticista es pot ser de gran ajuda. Actualment, els

0: Ai, el nostre Leto Bro, en Josep Maria Nadal Sou, que és un poquet en fora d'aquí. Com estàs, estimat?
1: Què tal? Com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, a Carabanchel.
2: Miro per on.
0: I fa calor, Madrid.
1: Com
0: a mare
1: li toca fota. Sí, que em fa.
0: Sí?
1: Sí, que em fa.
0: Vaja.
1: Sí. Nosaltres ens hem creat el nostre microclima, però vaja, allà de fora. A més, ja sabeu que la nostra calor és més humida i al final és més evita... és més bona de viure.
0: Ah, sí?
1: Perquè almenys, què sé jo, sues, en fi, transpires, però a Madrid te cau sa calor com si fos un pes damunt les teves esquenes. És una cosa digna de viure's.
0: Vaja. Bé, i del protegit, llegeix l'Odissea?
1: Efectivament.
0: Per què no? Sí. De fet, no ets la primera persona. Tinc una amiga que també l'està llegint ara, aprofitant aquest moment.
1: Sí,
0: i l'estiu. A més, hi ha una reedició de Blacky Books, que és preciosa.
1: Sí, bueno, ja sabeu que Blacky Books té una col·lecció que es diu, si no recordo malament, Clàssicos Liberados. És una idea fantàstica, la veritat, perquè la idea és fer clàssics en edicions molt maques, però a més de molt maques, edicions que miren de llevar-li aquesta cosa com a sagrada en els clàssics, no? Uh-huh. I acostar-te'ls amb molt de textos que els posen en context i que te'ls apropen i que els fan més bons d'abordar. I efectivament l'Odissea està en aquesta col·lecció. I sí, és una època boníssima per rellegir un clàssic com l'Odissea o com l'Ilíada. I per tant, llegir Homer. El que passa és que, a més, aquest estiu sabeu que l'Odissea serà protagonista, no?, de l'agenda cultural.
0: Sí. Jo ja he vist el tràiler, t'he de dir.
1: Sí? I què t'ha semblat?
0: Que l'aniré a veure. Crec que serà com menjar una patatilla. Ja ho vaig dir l'altre dia que vaig anar a veure la darrera de... que tu també hi vas anar, la d'en Spielberg.
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: crec que m'agradarà menjar patatilla. M'agrada molt la patatilla, qualque dia.
1: Sí. Home, anem a veure. La nova adaptació és de Christopher Nolan, un director una mica divisiu, no? Perquè per un costat és molt prestigiós, hi ha gent que el considera el gran director contemporani, no? I d'altres, en canvi, consideram que se passa una mica de solemne i d'èpic i, bueno, en fi, li hem agafat una micona de tírria, potser, no?
0: Bé.
1: Així tot, és un home que sap oferir espectacle, eh? Vull dir, i com tu dius, haurem d'anar a tastar, no?
0: Jo,
1: a fer ses crispetes. Jo hi aniré. No?
0: Jo també.
1: Sí. Després, si toca criticar, fantàstic.
0: Ja la criticarem. Però mirarem l'Odissea de Christopher Nolan, que a més s'estrena dia 17 de juliol, en plena calorada, en ple juliol.
1: Sí, supos que la tindrem en gloriós IMAX i tal i qual, i en fi... jo tinc curiositat, de tota manera, per veure com... Perquè Nolan és un d'aquests directors que tu pots veure pistes de com entén ell el món contemporani i el moment polític que travessam sense que en parli directament, no? És a dir, ell no fa pel·lícules polítiques, però indirectament pots veure algunes pistes de com està veient el món actual. Llavors, jo tinc curiositat per veure com ha interpretat aquest clàssic de la literatura, que a més és un clàssic pel qual jo sent moltíssima, moltíssima estima. Vull dir, els clàssics són clàssics i són per tots, i són tal, però després n'hi ha alguns que, pel que sigui, a tu te'ls estimes especialment. I a mi me passa amb Homer, perquè té molt present que va ser... el primer, tant l'Ilíada com l'Odissea, amb una edició que tenia l'editorial madrilenya Acal, va ser el primer llibre, o els dos primers llibres adults,

0: pares me varen regalar.
1: Ah, sí? Uau.
0: Sí, recordo, a més a més, perfectament. Va ser un viatge a Astúries. Bé, en definitiva, que li tenc estima, que li tenc estima a Homer. Com sabeu, l'Odissea, el que ens explica és el llarg viatge de tornada d'Odisseu o Ulisses, depèn de com, a partir de la primera traducció llatina del text va començar a ser anomenat Ulisses, però originalment era Odisseu, d'aquí el títol de l'obra. Mm-hmm. Odisseu és un rei i guerrer que ha participat de la guerra de Troia, ha vençut a la guerra de Troia, és un home de gran astúcia, de gran intel·ligència, i en el seu camí de tornada a casa, a la famosa illa d'Ítaca, bé, li passen tota mena d'aventures. La primera és que es passa una carretada d'anys a una illa anomenada Ogygia, amb una nimfa, Calipso, que el té, no?, dolçament segrestat, fins que ell decideix que ha de tornar a casa. Uh-huh. Bueno, llavors, aquesta història, no explicaré res més, només que hi ha un moment preciós, hi ha el meu gran moment de l'Odissea, és quan ell finalment arriba a Ítaca, i l'únic que el reconeix després de tant d'anys qui és el seu vell ca, Nargos.
1: Ai, Nargos. Que... Tenc un veïnat que li ha agafat sí? un ca i li ha posat Argos. I,
0: sí, clar, sí. És que és
2: preciós.
1: M'encanta. I clar, estic enamorada de Nargos sempre que passejam pel carrer.
0: És que, clar, veiem però, Nargos. És un gran moment. I, és, i en el tràiler de la pel·lícula de Christopher Nolan ja sabeu que Nargos hi surt. És a dir, que aquest moment l'han adaptat, no? Mm. Bé, llavors, el cas és que a la figura de... Perquè ja no explicaré res més de l'Odissea, està allà perquè el llegiu, o perquè aneu a veure la pel·lícula, o idealment per les dues coses, no? Però a la figura d'Homer l'envolten molts de misteris. Uh-huh. I un d'aquests misteris ens porta a un veïnat, a un vell veïnat de Mallorca, Robert Graves.
1: Ah, sí?
0: Uh-huh. Uau,
1: ara ens has d'explicar aquesta connexió.
0: Oh, no, sí, no. Connexió, a més, bueno, en el seu moment coneguda, després passen els anys, i no ens en recordem tant, però Robert Graves tenia una teoria sobre qui era Homer, perquè no sabem qui era, no? És a dir, la filologia ens permet dir amb bastanta certesa que Homer va viure i escriure... Homer, fos qui fos o el que fos, no? Uh-huh. Diguem que l'Odissea i la Ilíada ens arriben del segle VIII abans de Crist. Això ho sabem, en fi, per característiques de la seva escriptura, etcètera, etcètera. Uh-huh. Però les teories sobre qui era verdaderament Homer són superamples. De fet, per començar, tenim una gran divisió entre els que consideren que era un sol autor, que efectivament la Ilíada i l'Odissea són fonamentalment obres d'una sola persona, no? Però d'altres creuen que no és així. Altres consideren que són obres que són resultat de sumar peces i fragments que venen de llocs diferents, que han estat escrits, pensats per altres persones i que, a més, van tenir durant molt de temps una, diguem, una distribució oral, és a dir, que eren versos i històries que s'explicaven de plaça en plaça per gent que les recitava i que se van recollir per escrit més endavant. No? Uh-huh. És a dir, no sabem realment ben bé qui era ell. De fet, hi ha tot tipus de teories. Alguna d'aquestes teories parlen de que era un home sec que residia a l'illa de Quios. Aquesta imatge d'Homer com un home sec és molt típica. Un altre diu que era un home de Babilònia que va ser presoner dels grecs. D'aquí vendria Homeros, que pot voler dir hostatge, presoner de guerra. Bueno, com veus, ja en el seu moment, en el moment en què l'Odissea i l'Ilíada es substancien com dues grans obres, ja hi ha moltíssim de mite entorn a la figura d'Homer. Uh-huh. I aquí entra Robert Graves. Robert Graves, com sabeu, era un especialista en mites grecs, uh-huh, en cultura clàssica, etc. I ell, seguint, s'ha de dir, una teoria anterior d'un altre autor britànic, de Samuel Butler, decideix o conclou que potser Homer era una dona.
1: Una dona!
0: Sí. Sí, de fet és, bueno, és a dir, vam a veure, el consens és que això molt probablement no sigui cert, és a dir, no és la tesi acadèmicament més ben considerada, mm-hmm, tampoc és la més desbaratada, no? Vull dir, diguem que es manegen un 20% de possibilitats, per dir-ho d'alguna manera, no? Però no és tampoc un desbarat absolut. Eh? Vull dir, els arguments de Graves, com ara veurem, tenen un cert sentit. El cas és que ell, que tingui curiositat, pot llegir una novel·la... Bueno, perquè Graves això ho explica a alguns assajos, a alguns fragments del seu llibre Els mites grecs, però sobretot li va dedicar una novel·la que es titula La filla d'Homer, que és de 1955. Quan Robert Graves escrivia novel·la, ho feia, tot i que ell era un gran intel·lectual i un erudit i tal, quan escrivia novel·la ho feia amb una intenció molt, molt lúdica, no? És a dir, ell escriu novel·les que la idea és que siguin entretengudes i que puguin arribar al gran públic de l'època, amb rigor estilístic, tot el que tu vulguis, era un gran escriptor, però són novel·les molt abastables, no? Mm-hmm. Llavors,
1: és a dir, que també la poden llegir aquest estiu, La filla d'Homer?
0: Sí, i tant, està disponible.
1: Està reeditada, no? Sí.
0: Uh-huh. Tenc el dubte si la... Que va haver una traducció catalana, d'això n'estic bastant segur, però no sé si la trobarem fàcilment o no. Uh-huh. Això no ho tenc clar del tot. Però en castellà segur que sí, perquè jo et diria que he tingut a la mà, a banda del meu exemplar a casa, que he tingut a la mà fa no gaire alguna llibreria de Palma. Uh-huh. Llavors sí, la podem trobar i veureu que és un llibre molt, molt curiós. Bueno, ell, aquí hi ha dues coses. Una és la teoria de Graves, que l'autor era... És en realitat una autora. Això va per un costat. Uh-huh. I després, quan decideix fer una ficció, evidentment, en aquesta ficció ja introdueix molts elements que no són ja la seva teoria, diguem-ne, filològica sobre el tema, sinó ja és creació i, en fi, i imaginació, no? Llavors, ell s'emporta aquesta història a Sicília, a un petit regne de Sicília, on la filla del rei, que nom Nausicaa, ha quedat tota sola a Palau, perquè el germà gran ha marxat de viatge, no està tornant, hi ha preocupació i el rei decideix partir a la recerca del seu fill i Nausicaa queda tota sola. Uh-huh. Llavors, aprofitant l'absència del rei i de l'hereu, hi ha un grup de nobles ambiciosos, cobdiciosos, que decideixen plantar-se en el palau amb l'excusa de ser pretenents de la mà de Nausicaa, però amb l'intenció oculta, bueno, sí, de desposar-se amb ella, però sobretot de desposar-se amb ella, no per estimació ni per admiració, sinó per conquerir el poder, no? Uh-huh. Tot això, qui conegui l'Odissea, li sonarà d'alguna cosa, perquè és molt parescut en el que passa a Ítaca, no? Uh-huh. Llavors, hi ha un moment en què un nàufrag, que nom Aethon, arriba a Sicília accidentalment per mort d'una tempesta i d'un naufragi del seu vaixell, i Nausicaa el troba, esdevenen aliats, i no termin de contar-ho per si qualcú s'hi acosta, no? Uh-huh. Però com veieu, hi ha una ficció que d'alguna manera se relaciona amb tot el tram final de l'Odissea. I això seria perquè quan acaba l'aventura que explica Robert Graves, la protagonista Nausicaa decideix que vol contar aquesta història. Però clar, una dona una dona no té l'autoritat necessària per escriure un llibre i contar-ho, de manera que li demana a un poeta local que escrigui un poema i que el faci passar, explicant aquesta història, però que el faci passar per un poema homèric. No? És a dir, ara farem veure que això és obra del mateix autor de la Ilíada. I així la meva història, la meva vida, quedarà gravada a la literatura universal, però anònimament, perquè no me puc permetre signar-ho, perquè la meva condició femenina no fa que la societat no m'ho permeti. No? Llavors, és un joc molt divertit, perquè això implica que Nausicaa està a l'Odissea, però de forma indirecta. Té una certa modernitat, fins i tot, no? Que s'ha de fer l'autobiografia, però sota una aparença d'una ficció i un pseudònim, diríem, no? La novel·la està superbé.
1: Molt bé.
0: Però, evidentment, hi ha molta recreació. Aquesta història, evidentment, no té res d'històric. Però els arguments que Robert Graves i Samuel Butler tenien per defensar que l'Odissea era l'obra d'una dona, sí que són tres arguments, sobretot tres arguments curiosos i que tenen un cert pes. Uh-huh. Si voleu, us explico molt ràpid.
1: Sí.
2: Vinga.
0: El primer és que a l'Odissea la perspectiva domèstica i femenina, que en aquell moment de la història de la humanitat era quasi el mateix, és molt potent a l'Odissea. És a dir, a l'Odissea hi ha moltes anècdotes i molts detalls sobre com seduïa una casa en aquella època, no? Com se teixia, com se feien la roba, com s'organitzava un palau, com se preparava un banquet, com se cuinava. Això, els homes, no en sabien. Òbviament que un autor o una colla d'autors poden investigar-ho i incorporar-ho perfectíssimament, és evident. Però és cert que no és el món masculí de l'època, ni de bon tros. No? Uh-huh. Després, i això també tenen raó Butler i Graves, ells defensen que els personatges femenins estan tractats amb molta simpatia i amb un protagonisme inusual per una obra èpica d'aquell moment. Uh-huh. I això també és cert, és a dir, Penélope, la mateixa Calipso, la mateixa Nausicaa, que és un personatge secundari, però aquí hi apareix un personatge anomenat Nausicaa, no? Reben un tractament psicològic d'una certa riquesa i, sobretot, no hi ha cap mostra, diríem, de judici, ja no misògin, que no, sinó ni tan sols... Bueno, no ho sé, estan tractats amb una simpatia que crida l'atenció, no? I a l'inrevés, ja em dic que la perspectiva sobre les coses, sobre el món domèstic, és molt complet, bueno, doncs Graves i Butler defensen que, en canvi, els assumptes masculins estan plens d'errades a l'Odissea. És a dir, que per ser la història d'uns senyors que van en vaixell i que són militars i soldats experts, etc etc, doncs resulta que de tàctica militar i de qüestions de navegació l'autor anomenat Homer fa mostres de no saber-ne gaire. Jo sóc, a mi la part que em costa més assegurar si tenen raó o no, perquè jo tampoc en sé gens de navegació, no? Ni de tàctica militar del segle VIII abans de Crist, però semblen tres arguments, si més no, curiosos.
1: Clar,
0: no?
1: Sí.
0: I la tesi de que
1: el podria ser una dona,
0: podria ser una dona,
1: o podria estar molt ben assessorat o molt ben influenciat.
0: Bueno, clar, l'altra hipòtesi podria ser, i això ja ho estic dient jo, que si la teoria de que Homer és en realitat moltes persones, podria ser que alguna d'aquestes persones fossin dones o fossin poetes que es volguessin adreçar a un públic femení i que per això tractessin aquests temes amb més cura i que després de la versió final això quedés ben encastat. No ho sé, però des d'una perspectiva contemporània la tesi d'Homer com dona és molt simpàtica, és provocadora en el millor dels sentits i, a més, tenim una novel·la que ho explica molt bé i per part d'un autor fantàstic i que va viure entre nosaltres, doncs mira, com a lectura d'estiu, Per què no, no?
1: I tant.
2: Ideal.
1: Sí, la podem envestir. Mm. És vera que es feixuga, que és mala de llegir, que... mala d'entendre.
0: No. La novel·la, dius?
1: Sí.
0: No, no, no. Bueno, anem a veure.
1: Bé, no, t'estic parlant de... Sí, de l'Odissea. Mm.
0: Ah, de l'Odissea, sí. Perdó. No, no jo crec que en absolut. És Vai. A dir, bueno, és una bona pregunta, perquè aquí la cosa depèn un poc, pot ser, de quina traducció triam. Això sí que és vera que té una certa, que pot tenir una certa influència, no? És a dir, l'Odissea, igual que la Ilíada, està escrita en vers. Però com la traduïm? Hi ha dues formes de traduir-la, tant en català com en castellà podeu trobar traduccions de les dues maneres. Una és mirar de reproduir aquesta aparença versificada, i l'altra és fer-ne prosa. Que en realitat és una narració. Bueno, això que diré no és cert, però per entendre'ns, nosaltres ho podem llegir com una novel·la, no? per dir-ho així. Clar, se pot traduir també en forma de prosa. Jo, personalment, la primera vegada que la vaig llegir va ser en prosa i la trobo una experiència més... una experiència millor per un lector contemporani com són qualsevol de nosaltres. És a dir, tot depèn de com... No sé, si vas a llegir-la assegut amb un llapis, amb una gran... No? Doncs mm-hmm. pots triar les versions en vers i llançar-t'hi com amb més ambició, però si vols gaudir narrativament... estan molt poc avesats els lectors contemporanis a llegir una cosa tan narrativa en un format de versificació èpica, i resulta molt més amable, molt més agradable per nosaltres llegir-ho, doncs això, com una novel·la i en prosa. Mm-hmm. Si se fa així, jo crec que, i amb una traducció més o menys moderna, record que en castellà n'hi ha una de Miguel Temprano que està molt bé, per exemple, jo crec que no, que en revés, que és un plaer, no, jo, de veritat que no li tindria cap por, eh?
1: Envestim l'Odissea i envestim també amb aquest llibre que ens has explicat de Robert Graves, que també...
0: Ah, sí, aquest és divertit, també. Eh?
1: Està Vull dir, molt bueno, bé.
0: El de Graves té una arrencada, potser, una mica pesada. Potser necessita uns 40 pàgines per agafar embranzida, però després és una novel·la molt divertida.
1: Mm-hmm. Sí, i sí. Ho deixem aquí, La filla d'Homer, de Robert Graves, escrit l'any 1955, i l'Odissea, a punt per anar a veure la pel·lícula que s'estrena dia 17 d'aquest mes de juliol. Nadal, sí. Suau, una ferrada molt forta.
0: Un altre per vosaltres des de Madrid.
1: I que te cuides des de Madrid.
2: Que vagi bé.
1: Exacte.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu.
3: I de tres ràdios, humor. I de tres ràdios. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
3: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

I ara vos hem d'explicar que la revista mensual de Maria de la Salut, anomenada Fent Carrerany, celebra aquest mes de juliol el seu 40è aniversari.

0: I de fet, cada any aquesta publicació que brufa el 40 aniversari ho ha fet amb una efemèride important i amb diverses activitats. Una d'aquestes activitats va ser la conferència del periodista Antoni Bassas, titulada Veritat o mentida, reflexions sobre la informació i la desinformació. Però la segona és un sopar que s'ha convocat per aquesta mateixa setmana.
1: I nosaltres en volem parlar amb el secretari de l'Associació Cultural Fent Carrerany, també membre del Consell de Redacció de la revista, com és en Joan Gelabert. Joan, com anem? Benvingut.
2: Hola, què tal?
1: Com estàs? Molt bé, vosaltres?
2: Perfecte.
1: 40 anys no se fan cada dia, Joan?
2: No, no, jo crec que és una ocasió per celebrar i festejar de manera ben vitenca aquest 40 anys d'existència que crec
1: clar
2: que s'ho
1: paga. Sí. Tu ja hi eres, Joan, fa 40 anys?
2: Jo era en aquell món, però no era Maria, precisament.
1: Ah.
2: En aquell moment pol·lulava i feia feina per Barcelona, i quan va començar, diguem, l'associació el 86, bé, al cap d'un parell de mesos de constituir l'associació amb gent i joves de Maria i inquietuds, varen considerar que era bo tenir un mitjà de difusió que donàs veu en els actes d'aquesta associació i alhora fos un espai de trobada de les opinions, inquietuds, debats i tot allò que pogués dinamitzar i posar en valor la vida del poble i totes les inquietuds que hi havia. I en el mes de juliol del 86 se va publicar el número, no un, sinó el número 0, se va publicar un número 0 en guany, en mes de juliol, han fet 40 anys.
1: 40 anys.
0: Com va ser aquell primer número, aquell número 0?
2: Ai, com va ser? En aquell moment, la premsa forana de Mallorca, a l'hora de dur endavant qualsevol publicació d'aquest tipus, era tot una odissea i una manera molt especial de fer les coses, perquè penseu vosaltres que tot això d'ordinadors i processament de textos i totes aquestes històries en aquell moment no existia i la precarietat era absoluta i la manera de treballar era ben diferent. La gent que fèiem, quan ens trobàvem allà, diríem a l'hora de confeccionar la revista, eren molts, s'escrivia màquina en tiretes, en línies de text escrivint en la màquina, s'arrateava, s'enganxaven sobre un paper i allà s'hi aferraven les fotografies, s'hi feien els dibuixos i si t'equivocaves amb una línia, amb una paraula, havies de tornar a escriure en la màquina i tornar a enganxar. I quan tenies totes les pàgines col·locades, les dues a una impremta, que en aquell moment, els primers anys, el punt de trobada de gairebé totes aquestes revistes era una impremta que hi havia a Petra, que era dels frares de Petra. I allà se publicava, imprimien la major part de totes aquestes revistes i durant un bon grapat d'anys se va fer d'aquesta manera.
0: Tot ben artesanal, tot
1: sí,
0: això ha canviat.
1: De llavors en sai.
2: Tant. Encara guardam totes aquestes revistes, diríem, tal com les presentaven, perquè allà, diríem, les passaven a offset i els anàvem a cercar una vegada que estaven publicades.
1: Mm. Idò, Joan, moltes gràcies. Visca la premsa local, Fent Carrerany, ha fet 40 anys i farà un sopar per celebrar-ho. Així que moltíssimes gràcies.
2: Molt bé.
1: I per molts anys més, Joan Gelabert.
2: Molt bé.
1: Gràcies.
2: Vinga, gràcies.
1: Una ferrada. Ara arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.

0: molt.
1: Heu de saber que el mes de novembre podrem veure exposada les restes del jaciment del vaixell romà trobat a les Fontanelles.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.